0: Bona nit, us informa Àlex Bosch. José Luis Rodríguez Zapatero va negar en tot moment davant del jutge haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra ni haver cobrat comissions. 24 hores després de la seva declaració a l'Audiència Nacional, se n'han filtrat els àudios en què se sent l'expresident espanyol desmentint reiteradament haver mediat en l'operació i insistint que mai ha actuat al marge de la legalitat.
1: Que yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario.
0: Afirmar que s'hi va cobrar diners de l'empresa a l'epicentre del suposat entramat, Análisis Relevante, va ser a canvi dels seus serveis com a consultor. El jutge Calama va posar en dubte l'absència de relacions contractuals entre les parts.
1: Obviamente yo he sido el consultor principal.
2: Como tiene confianza, dice usted que no se firma ningún contrato.
1: Así es.
2: Eso, en principio, no es normal.
0: L'ex líder socialista va defensar les seves filles i va rebutjar parlar de l'origen de les joies interceptades al seu despatx. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: El govern de Donald Trump defensa l'acord amb l'Iran davant les crítiques internes als Estats Units i les d'Israel. L'Ayatollah Khamenei admet que va acceptar amb reserves el memoràndum d'entesa i diu que l'obertura de la segona fase de les negociacions amb Washington no implica assumir el seu punt de vista.
0: Ucraïna intensifica l'ofensiva i colpeja a Moscou en l'atac més massiu des de l'inici de la guerra. Més d'un centenar de drons han impactat contra la refineria més gran de la capital per segon cop en 3 dies. El Kremlin no reconeix la crisi energètica, tot i que ara es veu obligar a importar combustible.
3: 5 incendis cremen una trentena d'hectàrees a les comarques de Lleida. La majoria s'han produït en zones agrícoles. Els bombers alerten que les altes temperatures d'aquests dies, la campanya de la sega i la revella, disparen el risc de foc.
0: Josep Maria Mestres ha estat escollit nou director artístic del TNC en substitució de Carme Portacelli. Compta amb una extensa trajectòria com a director tant en teatres públics, com el TNC o el Lliure, com en teatres privats. Entre alguns dels seus objectius al capdavant de la institució, pretén repartir joc entre creadors de diverses generacions. Per primera vegada, el govern espanyol reconeix 63 víctimes assassinades per la policia o l'extrema dreta durant la transició. Van morir entre el 1979 i el 1983, sobretot a Madrid i al País Basc, la meitat per l'actuació i l'ús il·legal de la força d'agents policials i la resta assassinats per grups d'extrema dreta.
3: La llista l'ha elaborat la comissió que va crear l'executiu de Pedro Sánchez sobre violacions de drets humans a persones que van lluitar per la democràcia en aquells anys. Des d'Iria, Andrea Carrera destaca que s'ha fet un pas importantíssim per al reconeixement dels assassinats, però adverteix que es queda curt perquè no té en compte les víctimes de tortures.
4: Queda coix en no reconèixer aquests altres delictes de lesa humanitat que van tenir lloc durant la transició. També creiem que s'ha d'anar més enllà en un reconeixement econòmic i també hi ha d'haver investigacions penals per identificar les persones perpetradores.
3: L'informe de la comissió sí que constata que l'aprovació de la Constitució del 78 no va acabar amb les pràctiques de la dictadura. El 1980, amb Adolfo Suárez al govern, s'han documentat pràcticament 30 assassinats, la majoria atribuïts a l'extrema dreta. També recullen 2 casos durant el govern socialista de Felipe González entre el 82 i el 83.
0: Esports, el Barça de bàsquet ha guanyat per 112-113 a la pròrroga el primer partit de la final de la Lliga ACB, que és el millor de 5 enfrontaments. A la pròrroga hi ha arribat amb un triple en els últims segons de Claiborne.
3: Al Mundial de Futbol, el Canadà, una de les anfitriones, ha golejat per 6-0 la selecció del Qatar. El partit ha estat condicionat per les expulsions de 2 jugadors qatarians i per la greu lesió del jugador canadenc Koné, que s'ha trencat la cama i ha dit adeu a la competició. També s'han jugat el Suïssa 4, Bòsnia 1 i República Txeca 1, Sud-àfrica 1.
0: En futbol sala, Barça 6, Pozo de Múrcia 1, amb 4 gols de Touré. El segon partit de la final de la Lliga, els de la Javi Rodríguez, se situen ja a 1 victòria del títol que dominen la sèrie per 2-0.
3: El Madrid confirma el fitxatge d'Ibrahima Konaté fins al 2030. L'internacional francès té 27 anys, és defensa i fins ara jugava al Liverpool.
0: I el Barça femení, per la seva banda, dona per perduda Salma Parayuelo, que acaba contracte el 30 de juny. La jugadora ha rebutjat l'última oferta de renovació.
5: Fins aquí les notícies.
6: Ja és aquí el primer Mundial amb 48 seleccions.
7: No, te'n falta una.
6: Ah, clar, la del tot costa.
7: Doncs som-hi, convocatòria.
8: Ahora bien lo bonito, atacantes.
7: Marc Crosas.
6: Natàlia Arroyo.
7: Gemmarí Dongu.
6: Bruna Vilamala.
7: Damià Abella. Ion Vaquero.
6: Ilia Sánchez.
9: I amb la Sònia Gelmà, des dels Estats Units. Tot el Mundial.
6: Al tot costa.
8: Momento, seguimos.
9: Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Gelmà, seguim el Mundial.
10: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
11: Aviam què passarà avui.
12: Sou tots voluntaris, encara a dia d'avui? Els que...
13: Sí, som tots voluntaris, és part del model. És un model molt similar a Wikipedia i altres organitzacions tecnològiques, tots són voluntaris.
12: I com us guanyeu la vida, diguéssim? Tu de què treballes, què fas?
13: Jo sóc informàtic, altres són traductors, altres
14: per
13: són...
14: Per la tele. Boníssim, eh?
13: Home.
14: Jordi Mas. És una eminència, eh?
13: Sí.
14: És el fundador de Softcatalà.
13: Hòstia, això? Aprendrem coses avui,
14: home,
13: eh?
14: Avui un tio, sí. Un tio de la llengua, un programador...
15: S'està acabant la temporada, més val que aprenguem alguna cosa. Sí.
13: I el xiclet. Hem de parlar del xiclet.
15: Parlem-ne.
14: De xiclet, avui parlem.
15: Sí. Tu menges de xiclet?
14: Xist, va, calleu. Arriba el jefe, calleu.
16: Déu vos guard.
17: I visca el Guanya!

0: Kent.
1: Us prometo que a vegades preparant aquest programa hi ha dies que quedo parat d'algunes informacions que trobo i avui és un d'aquests dies. El xiclet, que jo em pensava que era una cosa relativament moderna...
2: No, ui, una... no. Els egipcis ja em mastegaven.
1: No, abans dels egipcis, Figuera.
2: No, va, no fotis.
1: El xiclet més antic que s'ha trobat té 10.000 anys. El van trobar a Suècia.
3: No m'ho crec, Peyu, no m'ho crec. Com ho saben que és un xiclet?
1: Bueno, perquè els científics en van poder extreure la saliva que hi havia en el xiclet encara i analitzar l'ADN. La saliva que hi havia al xiclet va constatar que allò era un xiclet que l'havien mastegat tres persones diferents, tres adolescents escandinaus, un noi i dues noies d'entre 12 i 14 anys.
2: Sí, jo és que no ho entenc com es poden saber aquestes coses.
1: L'ADN, si trobes ADN, tens molta informació. Gràcies al xiclet van poder determinar fins i tot què menjaven aquells nanos de l'edat de ferro a Escandinàvia. Menjaven cèrvols, truites i avellanes.
4: Hosti, tu quina dieta, no?
1: Sí.
2: Bueno.
5: No. O sigui, aviam, que jo m'aclari. Fa 10.000 anys,
1: sí,
5: els nanos joves seien als bancs,
1: sí,
5: però en comptes de fumar porros i menjar pipes, mastegaven xiclet i menjaven avellanes.
1: Més o menys.
4: I cèrvols.
1: I cèrvols.
3: Bueno, el que ha passat molt per alt, però, és que un xiclet se'l van passar tres persones.
1: Això sí.
3: Ho has donat molt...
1: Sí, has de tenir molta confiança per compartir un xiclet amb un altre.
3: Hòstia.
1: Mastega'l tu, que jo m'he marxat el gust,
3: sí,
1: ja.
3: Sí.
1: Hòstia. Més tard, els maies també feien xiclets amb resines d'arbres, però el que es considera el pare del xiclet modern és Thomas Adams, un americà.
3: Collons d'americans.
1: El 1871 industrialitza la producció de xiclets i es fa milionari, eh? La idea li va venir d'unes trobades que feia amb un seu amic, Antonio López de Santana, un dictador mexicà.
4: Mm-hmm. Ah, mira, és curiós, no?, que tots els amics dels dictadors toquin.
1: Tots es fan milionaris.
4: Tots són milionaris, sí, és veritat.
2: És una coincidència de la història.
1: Sí. De fet,
4: una casualitat.
1: El fundador d'Estrella Damm va ser ministre de Comerç de Franco, sabeu?
2: Mira.
1: Això fa molts anys, ja parlo, això no té res a veure.
3: Home, no, sí, home, sí. Ara ja hem sigut patrocinant res.
1: Bueno, ara això ja ho sap tot Catalunya, això, Fel, no passa res. No deixaran pas de beure cervesa la gent.
2: No.
1: Els de l'avantguàrdia, collons, van posar el diari al servei del règim, també, no? Vull dir que són coses que se saben... I Ferrovial, sabeu Ferrovial?
3: Pues no t'estàs emmerdant massa parlant de xiclets?
1: Eh? Sí que és veritat.
3: Però parlaves de xiclets i estàs fotent aquí. Vull dir...
1: Ferrovial, la majoria de fortuna que van fer la van fer durant el franquisme, amb adjudicacions d'obres públiques, i es van quedar, bueno, milionaris. I ara, goita, la Generalitat de Catalunya, quan truques al 112,
2: sí,
1: saps qui t'agafa el telèfon?
2: Qui?
4: El senyor Ferrovial.
1: Està subcontractat per Ferrovial, allò.
4: Ah, sí, eh?
1: Allò, 30 milions d'euros ens costa als catalans i els hi paguem a una empresa franquista perquè quan et vingui un infart puguis trucar una ambulància.
5: Ostres, doncs sí que s'ha embolicat, el del xiclet.
1: Sí que és veritat.
5: Sí que s'ha anat fent volta a volta.
1: Tot això us ho deia perquè Antonio López de Santana, aquest dictador mexicà, mastegava la resina que mastegaven originàriament els maies i aquest seu amic americà, Thomas Adams, el pare del xiclet, va dir, hòstia, això es pot industrialitzar i vendre per tot arreu. Thomas Adams, el pare del xiclet milionari i com la majoria de milionaris actuals de l'IBEX 35, amic d'un dictador.
2: Sí, senyor. Sí, senyor.
1: Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Savi per conèixer. Expert en llenguatge de programació i amant de la llengua catalana. Algú amb qui molts de vosaltres hi heu tingut contacte cada dia, però sense saber-ho. Un dels cofundadors d'una de les plataformes més importants del país. Parlem ni més ni menys que de Softcatalà, una autèntica estructura d'estat digital.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Jordi Mas. Jordi Mas, què has menjat avui per esmorzar?
2: Cereals amb llet.
0: Cereals amb llet.
2: Pinso de gallina.
0: Hòstia, has de saber que tots els guions d'aquest programa, abans d'enviar-los als correctors oficials de la casa, primer passen pel corrector de Softcatalà. Per tant, si dic alguna cosa malament, és culpa teva, avui, que ho sàpigues.
3: Veus?
0: És així, això.
3: Està bé expulsar-se la culpa, ja, d'entrada.
0: Escolta, fa gairebé 30 anys que, juntament amb en Miquel Piulats i el Jordi Coll, vau fundar Softcatalà. Com arrenca, això?
2: Doncs arrenca perquè el Miquel i jo teníem una mica d'experiència en informàtica i en traducció de programari i van dir, escolta, per què no apliquem això una miqueta amb el cas del català, que hi ha absolutament res. No?
0: Clar, perquè, clar, estem parlant de l'any 90, no?
2: 97.
0: 97,
2: sí. Sí, sí.
0: No hi havia res.
2: Absolutament res. No existia res en català, en noves tecnologies i tot just internet es començava a popularitzar en aquella època.
0: I quan ho creeu, us imaginàveu que 30 anys després encara ho estaríem utilitzant?
2: No, va ser una cosa com molt natural. Anem a fer això, anem a engrescar-nos a fer això. Mai vam pensar que tindria aquest recorregut, mai. Uh-huh.
0: Softcatalà és una eina de programari lliure, no?
2: Sí.
0: Pels que no estem molt avesats, els que no hi dominem,
3: sí. Ara
0: diguéssim.
3: Ara això que has dit,
0: per sí. Exemple. O sigui, els que necessitem, els que molestem sempre els informàtics perquè ens instal·lin el Word,
2: sí.
0: Quan compres un ordinador. Què és el programari lliure?
2: Bé, bàsicament, si mirem una miqueta les noves tecnologies, el que passa és que avui en dia et cal programari per fer qualsevol cosa, no? Mm. Llavors, hi ha una forma de pensament en la qual nosaltres pensem que el programari hauria de ser similar al domini públic perquè avui en dia és tan necessari, no? Llavors, el programari lliure és bastant similar al domini públic, no és exactament el mateix, però és la idea aquesta de que sigui un bé comú compartit, no? En el cas aquest que em posaves del Word, per exemple, el que succeeix és que quan nosaltres vam començar Softcatalà no podíem traduir el Word, perquè el Word pertany a una empresa que es diu Microsoft i només ells, si tenen els incentius adequats, ho podien fer. Llavors nosaltres es van engrescar amb el programari lliure perquè permet a qualsevol fer la traducció i després permet distribuir-la de forma lliure. No? Va ser una miqueta una necessitat. No? Era l'única sortida que teníem davant d'unes empreses que en un moment no eren receptives a traduir coses al català.
0: Sou els anarquistes de la informàtica, una mica.
2: Bé, anarquistes, més que això jo crec que creiem en les llibertats de l'usuari, que l'usuari tingui les seves opcions, i clar, tal com està el món, això avui ja quasi es pot definir com anarquisme. No?
3: Cooperativisme.
0: Cooperativisme, sí, sí, sí, sí. El 1997, és que clar, apareixeu com Google.
2: Sí, a la mateixa època, al mateix any,
0: clar.
2: Sí, sí, correcte. Hòstia.
0: I com es buscaven les coses abans de Google?
3: Jo, amb una llanterna, sí. O... Bueno, buscaves els armaris, així els buscaves.
2: Doncs el boca orella.
0: Clar.
2: Jo me'n recordo que la primera persona tenia un amic que un dia em va dir, escolta, has vist la web aquesta de Google? Dic, no, què és això? Anem a obrir-ho. I ho vam obrir allà, i en aquella època feien servir una cosa que es deien adreces d'interès, no? I tu t'havies d'anar apuntant les webs que t'interessaven. I tenies com una mena de lliureta en tot, digital, però en totes les webs que t'interessaven. I quan va sortir el Google, que no era el primer, perquè hi havia altres, va ser, home, ara ja no m'he d'apuntar tot això, ara vaig aquí i m'ho trobo tot. Però, bàsicament, era una llista, no? Uh-huh. Era les adreces d'interès, no?
0: Escolta, quines eren les principals dificultats de treballar en català a internet als anys 90? Entenc que eren moltes.
2: Pensa que en aquella època no hi havia telèfons mòbils, com n'hi ha avui, eh? Pensa que les connexions a internet no estaven generalitzades.
0: Eren una merda.
2: Sí, a més eren molt cares, perquè les tarifes planes arriben després. Llavors, nosaltres un dels problemes que tenien és, d'acord, anem a traduir un programa, fem tot l'esforç, i després com el distribueixes? Perquè la gent per baixar-s'ho a casa, no tothom tenia connexions d'internet.
0: Sí,
2: llavors...
0: Sí. Oh, i el router fotia un soroll que despertaves la iaia fent la migdiada.
2: Sí, llavors, clar, vam haver d'editar CDs, també, per fer-hi arribar la gent. Llavors, clar, la tecnologia estava molt menys desenvolupada que ara, no? I després, clar, a nivell de terminologia, a nivell de quina és la manera de dir, hem de traduir coses al català, no, no havia precedents.
0: I sou tots voluntaris, encara a dia d'avui? Que...
2: Sí, som tots voluntaris, és part del model, és un model molt similar a Wikipedia i altres organitzacions tecnològiques, són, tots són voluntaris.
0: I com us guanyeu la vida, diguéssim? Tu de què treballes, què fas?
2: Jo sóc informàtic, altres són traductors, altres són dissenyadors, altres són estudiants, altres estan a l'atur... depèn.
0: I això ho feu com una més a més per uns ideals i per una manera d'entendre...
2: Sí, és voluntariat tecnològic, sí, sí.
0: Voluntariat tecnològic.
4: No ho he sentit mai, veus?
5: Jo tampoc.
4: No. Ah, bé, això.
0: I n'has fet mai de voluntariat tecnològic? No,
4: no els hi fotria molta nosa, jo. Ja t'ho dic ara.
3: Uns merders.
2: Sí. És com l'analògic, però en digital.
0: Quanta gent sou actualment fent anar Soft Català?
2: Jo crec que ara mateix el que és el nucli dur, no? Som gent que som de l'associació, som uns 20-25, i després de gent que corre per allà pel voltant som uns 40, no? Llavors, quan arriba l'estiu, que la gent té més temps, s'apropa, ens dona un cop de mà, després, òbviament, torna als exàmens i desapareix un temps o torna a la universitat... La gent canvia la vida, llavors sí, tenim un grup que són 20-25 i després un grup de gent que és més volàtil. No?
0: I en busqueu activament de voluntaris? Si algú es vol fer voluntari de Soft Català, per exemple?
2: Sí, sempre busquem, clar, clar.
0: Què han de fer la gent?
2: Adreçar-se a nosaltres i venir amb ganes de pencar.
3: Hi ha un lloc físic o no? Que...
2: No, no tenim lloc físic,
3: no
2: és tot virtual. Nosaltres no, no tenim lloc físic.
0: No pot entrar la Guàrdia Civil a policia, de cop? No.
3: La Guàrdia Civil virtual sí.
0: Clar. Clar, sí. Clar, aquests també entren a tot arreu, aquests.
2: Sí, sí, bueno, ja ho vam veure l'1 d'octubre, no?
0: Algun atac deveu haver tingut, informàtic?
2: Sí, jo crec que qualsevol que estigui a internet és una selva, no? Llavors sempre tens atacs informàtics, això li passa a tothom, i nosaltres, a més, que operem els nostres servidors. Nosaltres no fem servir el núvol, o sigui, nosaltres operem els nostres propis servidors i llavors també hem de fer més feina de seguretat en tot aquest sentit, llavors sí.
0: O sigui, hi ha un servidor físic que és vostre, que això sí que està instal·lat a algun lloc?
2: Sí, hi ha més d'un, tenim a diferents llocs, tenim a Barcelona...
3: No ho diguis.
2: Ho tenim a la pàgina web, ja.
0: Ah, sí.
3: No ho diguis.
0: Ja ho saben, on són. Sí. Bueno. ¿Dónde están los servidores?
2: A Lleida els hi costarà entrar, ja t'ho dic jo.
0: Escolta, heu tingut algun conflicte sonat a Soft Català al llarg de tots aquests anys?
2: A veure, nosaltres a la pàgina web tenim la missió, els principis, llavors ja la gent ja sap el que ve, no? Funcionem en forma assembleària, no? Llavors, al final, tots acceptem la decisió de la majoria, no? Llavors, no hem tingut cap de gros. Potser el més divertit va ser el dels diacrítics, no? Que ho vam intentar endarrerir fins al final, de dir, ara sí que ja toca, perquè si ja no ho fem ja són com els últims, no? Ja toca llevar-los. Però sempre han sigut qüestions més lingüístiques, no? D'aquest estil, no?
0: Uh-huh. I el projecte que més mal de caps us ha portat, recordes?
2: Déu-n'hi-do. La web de Soft Català és molt complexa, no? Perquè, clar, nosaltres operem tot el maquinari, tot el programari, però a part, clar, té 100 milions de visites cada any i té més de 150.000 pàgines.
0: 100 milions de visites cada any.
4: Molta gent,
0: això és molta gent, eh?
2: Sí, molta gent que ajudem. Llavors, clar, la web és molt complexa perquè van canviar...
0: Però no som pas 100 milions de catalans, nosaltres.
2: No, però això són visites.
0: Visites.
2: Una mateixa persona pot visitar més d'un cop,
0: però, clar, són 8 milions. Que fem servir el Soft Català, tots 8 no ho compto.
4: No.
2: Però després també hi ha molta gent que ve de fora i, per exemple, vol traduir del castellà al català. Això sí. També tenim bastanta gent. Sí. No?
3: O sigui mil poques.
2: Moltes cartes d'amor.
4: Ah, sí?
5: Amor molt muntanya.
0: Aquí la protecció de dades, perquè, clar, tot el que posem allà, vosaltres ho podeu llegir, entenc.
2: No, nosaltres no ho digim. De fet, en la traducció...
0: A veure, no llegim.
2: No, jo t'explico.
0: Aviam.
2: No, jo t'explico. Hi ha una petita capsa que si la marques et dius, escolta, vull compartir les dades en Soft Català amb la intenció única de millorar el traductor i el corrector. La majoria de la gent no la marca, tenim molt poca gent que la marca. Però això, hi ha la llei de protecció de dades que clar, defineix tot això molt bé, no? Hi ha un marc legal, ja, amb això.
0: I com es fa perquè el corrector corregeixi bé? Perquè ho fot bé, aquest corrector de Soft Català, eh? Sí?
2: Són molts anys de feina a molta gent, però bàsicament és un sistema amb més de 3.500 regles, no? En què coneixes patrons més comuns d'errades, i després, ara últimament, també hem inclòs intel·ligència artificial.
3: Ara volia preguntar això, cas endena. Hi ha una intel·ligència artificial Soft Català?
2: Molt petita. Nosaltres, al final, la intel·ligència artificial la fem servir per coses on no arriben els sistemes de regles. Per exemple, les comes en català són molt difícils, no? De determinar on poses les comes, una mica subjectives, llavors per això... És molt difícil expressar-ho en regles, no? Llavors, bàsicament són un sistema de regles bastant complex, que i a mesura que els usuaris es van arribar en comentaris, escolta, que això em dona un fals positiu, no et preocupis, t'ho arreglem. És una mica artesanal, però té molts anys. I ho hem anat combinant amb aquelles coses on no arribava a aquest sistema, en un altre sistema ja tenim un sistema híbrid, però bé, molt bé, molta gent el fa servir.
0: Jo el faig servir bastant per buscar sinònims, no sé molt si bé. Sóc l'únic o...
2: Tenim molta gent que li agrada molt el diccionari de sinònims, ja saps que els catalans som molt amants de la llengua, sí. La gent li agrada molt trobar els sinònims i tal, i això tenim molta gent, i també molta gent que ens fa propostes, no? De dir, escolta, per què no inclou això? Doncs sí, no hi havíem pensat. Demà,
0: perquè,
2: espero.
0: Més enllà del corrector, que és el que fem servir més tots, i els traductors, quins altres serveis hi han que potser desconeixem? De dir, hòstia, hi ha una eina que és molt pràctica, o us recomano que entreu aquí... Feu servir això?
2: A veure, tenim tot tipus d'eines. A mi la que m'agrada molt és la del transcriptor, on tu ens pots enviar un vídeo i un àudio i transcrivim a text, no? I això ajuda molt per tota la gent que fa subtítols, tota la gent que són creadors. Mira. En català, i això, ara tenim 800-900 transcripcions al dia.
0: Hòstia.
2: I ens alegra molt perquè és una eina perquè altra gent pugui fer coses, no? De dir, escolta, ara amb això us ho posem una mica més fàcil, encara has de fer feina, òbviament. I després tenim coses que són una mica més especialitzades, no? Comptadors de síl·labes, l'hora en català, no? Que això també ens encanta, no? El sistema campanar, les diferents versions que n'hi ha, tot això, no?
0: Hòstia, comptador de síl·labes, eh?
3: Bueno.
0: Mira.
6: La gent que envia coses i quantes síl·labes hi ha aquí.
2: Clar, sí, això la gent que vol fer rimes, poesia, els coses d'aquestes.
0: Poetes, ho fan servir els poetes, Fel.
2: Molta gent.
6: Menys jo, ho fa servir tothom.
0: Sí. Oh, jo, de veritat, que soft català, ostres, m'ha arreglat la vida, eh?
3: I ves una aplicació de caçar bolets, home. Ja t'asseguro, llavors...
0: Bueno, fiquem-li, podem provar a ficar-li. Escolta, no sé si la gent ho recorda, però Softcatalà té una creu de Sant Jordi des del 2004.
6: Mira que bé.
2: Sí. No, 2024.
0: 24, perdó, m'he saltat un número.
3: Bueno, 20 anys t'ha saltat.
0: Sí, però és només un número. Us fa sentir orgullosos, entenc, això. Això no ho té tothom. Tot
2: sí.
0: I que ho té més gent a vegades de la que s'ho mereixeria, però sí.
2: A veure, sí que es fa fer orgullosos perquè és un reconeixement públic, però al final el que realment et fa molt orgullós és veure que ajudes a la gent. Nosaltres, o sigui, quan anem a l'estiu i portes la camiseta de Softcatalà, la gent et para al camp i et diu, hòstia, jo ho faig servir, gràcies, no sé què, no sé quan, o no pots anar amb una samarreta de Softcatalà per una escola.
0: Sí.
2: No, perquè la gent es reconeix, els professors es reconeixen, no, de lo que fas. Llavors, això realment ser útil, tenir aquests 100.000 visites cada any i tenir impacte, no? Allò de dir, hòstia, estàs fent alguna cosa que està canviant les coses. El reconeixement està molt bé, l'aprecies molt. Però, ostres, el realment haver tingut una incidència, no? Haver ajudat a tota una generació d'estudiants que tinguin més eines, no?
0: La relació amb les institucions, diguéssim, amb la Generalitat, per exemple, com és? Perquè, al final, això és una eina que, hòstia, potser l'hauria de pagar la Generalitat, no? D'entrada, és una cosa...
3: Pots pujar-hi, de peus.
2: A veure, jo la relació amb la Generalitat i altres institucions és molt bona, no? Perquè al final tots volem sumar en la mateixa direcció, no? Jo crec que nosaltres tenim un punt fort, que és tota la vessant tecnològica, tenim molt poca burocràcia, es movem molt ràpids, llavors, amb els canvis tecnològics, malauradament, moltes vegades, els governs són molt lents, no? Yeah. Quan ja t'has posat a fer una cosa, ja no cal. No, llavors, nosaltres sempre hem sigut molt àgils, no? Però sí, cada vegada també veus... Nosaltres, quan vam començar, no hi havia res, i cada vegada veus més programes del govern, més inversions, i això està molt bé, no? Que a poc a poc es reconeix que el món digital és important i s'ha d'invertir, i cada cop més veus més inversió, que és molt positiu. No?
0: Quins són els objectius propers de Softcatalà? Què voleu fer? Teniu alguna cosa a l'horitzó de dir que tots els electrodomèstics parlin en català, aquestes veus d'intel·ligència artificial...
2: Sincerament, no tenim aquest tipus d'objectius. Nosaltres som més de... Ostres, ha sortit aquesta tecnologia, com la podíem aplicar? Anem a veure-ho. I som bastant reactius, no? No som gent que pensi molt de temps. On volem estar en 3 anys, en 5? No, som molt reactius. De dir, escolta, ha sortit una tecnologia que permet escriure, per què no l'adaptem al català i la posem a mans de tothom? Llavors, som molt reactius, no? Sempre pensant quin tipus d'eines veiem que es comencen a crear o podem co-crear o complementar que podrien ajudar els usuaris. Llavors, és molt reactiu.
0: Us trobeu de tant en tant físicament, tots aquests?
2: Sí,
0: oi tant. Un sopar.
6: Ha de ser maco,
2: també. No, home, no. Fem una trobada... Fem trobada al Nadal i fem trobada a l'estiu a Sant Mateu, al País Valencià.
0: Mira.
2: I estem allà tot un cap de setmana fent trobades i jornades de feina.
6: Amic invisible, per Nadal? Feu amic invisible?
2: No, no fem... No fem amic invisible, no, no.
0: Ha de ser maca la trobada aquesta.
6: Home.
0: Tots els voluntaris informàtics de... Bueno, clar, es barregen informàtics, traductors, no? Una mica de tot.
3: Sí, algú que no sap informàtica i diu, no sé què fotre, vaig cap allà.
0: Sí.
3: Saps? Softcatalà.
0: Anar-hi treure el cap un dia, ha de ser maco, això.
6: Jo no m'enteraria de res.
3: Oh.
0: No.
2: Que sí, home, que es parla molt dels diacritis, de la paella, de les calçotades, de tot això. Hi ha molta vida. La tecnologia és l'excusa.
6: Vale.
2: Som una societat gastronòmica encoberta.
6: Tu treballes d'informàtica.
2: Som una societat gastronòmica.

0: Barcelona ciutat.
1: Sí, sí.
0: Escolta'm, què li diries a algú jove que vol treballar en l'àmbit tecnològic i estigui preocupat per l'estat del català?
1: Que hi participi, no? O que hi participi, que pressioni a les empreses on està, que s'asseguri que el català hi és present, també, si té temps, que col·labori amb projectes lliures o amb projectes de cultura oberta. Hi ha moltíssims, hi ha la Wikipedia, hi ha Softcatalà, hi ha centenars de coses a fer, i tot suma, no? Al final, tot suma, no? Quantes més opcions tinguem, millor.
0: Escolta, les comunitats com Softcatalà o Wikipedia continuaran sent rellevants amb la intel·ligència artificial i les grans corporacions o acabaran morint? Què creus?
1: Jo crec que continuaran sent rellevants. Pensa que, per exemple, en el cas de Wikipedia, les intel·ligències artificials parlen català perquè l'han après de Wikipedia. Llavors, és molt important que Wikipedia continuï sent un corpus obert mantingut per humans de molt alta qualitat, perquè això és d'on aprenen, i això continuarà. I cada vegada més jo penso que la gent entén que calen referències validades, no? I això la Wikipedia ho aporta. I per part nostra, nosaltres hem anat variant, buscant de complementar els forats que les grans corporacions no donaven i donar opcions més sobiranes, no? Llavors, si a poc a poc ells tenen opcions, perfecte, nosaltres anirem fent altres eines. Sempre intentem anar una mica per avançar. Ara estem fent el transcriptor aquest. Segurament en algun moment tothom oferirà el transcriptor, llavors nosaltres oferirem lo següent, no? Sempre anant oferint una miqueta lo següent, no?
0: I a part del voluntariat que porteu vosaltres a la plataforma, diguéssim, entenc que hi ha unes despeses que no sé com funcioneu, a nivell de donatius o...
1: Bé, nosaltres vam començar venent CDs, després samarretes, i tot això és molt feixuc, no? Perquè has d'estar molt a sobre. Ara el que fem és més senzill, que posem publicitat a la pàgina web i només posem per dos o tres serveis. Llavors recollim aquests diners i, com no tenim gent alliberada, llavors ho fem servir bàsicament per trobades i per comprar maquinari, bàsicament.
2: Per la paella.
0: Maquinari i la paella aquesta que
1: no,
0: parla
1: com l'any. No, donar de menjar 40 persones un cap de setmana són quartos, eh?
2: Si són alts com tu...
0: Sí, sí. Si mengen fort...
3: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Jordi, et dic una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
4: Mega!
0: Ho has de fer sense l'ajuda de cap eina de Softcatalà, eh? Això és... Osca és la paraula d'avui.
1: Sí.
0: Osca. Ah, osca. Conjunció que sovint precedeix una excusa o argument per no haver fet una tasca o per haver arribat tard. Xuriguera, has tornat a arribar tard.
2: Osca, hi havia molt de trànsit avui sortint de Sant Llorenç Savall.
0: És que sempre estem osca això, osca allò...
2: Osca, és veritat, eh?
0: Bé, Osca, persona tossuda que s'obstina amb una idea i no se la pot fer canviar d'opinió.
5: La meva cunyada volia fotre la furgoneta de 2 metres a un pàrquing de Barcelona que feia 1,95 m. No va parar fins que va ratllar tot el sostre. Mira que és Osca, eh?
0: Sí, Osca, forat o buit que hi ha en el tall d'una eina.
6: Se li va escapar el tornavís de l'Osca del Bis i li va clavar el coll a l'avi sense voler. En 3 minuts va ser mort, pobre home.
0: A, B o C?
1: C.
0: La C, ho has dit molt convençut, eh?
7: Collons, és de Softcatalà, eh?
0: Correcte! Avui dedicàvem el capítol al xiclet. En sou els informàtics de menjar xiclet? Jo sempre que penso hi ha un informàtic on menja xetos o xiclet.
2: Hi ha uns tòpics.
0: Hi ha uns tòpics, sí.
2: Uns informàtics menjant hamburgueses.
0: Sí.
2: Bruts!
0: Això com ho porteu, els informàtics, aquestes etiquetes que us fiquem sempre?
2: No.
1: Jo crec que, en certa part, ens les guanyem.
0: Sí? N'hi ha aquest perfil d'informàtic que existeix.
7: Sí, home.
0: Però el que vols, també tot el dia allà a l'ordinador, alguna cosa has de picar, també.
6: Clar,
0: no?
6: T'avorreixes i vas picant.
2: Xiclets.
0: El xiclet, Marcel.
6: Va, parlem del xiclet. Sabeu que els xiclets, històricament, han sigut un problema pels serveis de neteja municipals d'arreu del món?
7: No ho sabíeu.
6: No ho sabíeu?
7: Jo me n'alegro que t'ho expliquis.
6: Allò que la gent està mastegant, s'acaba el xiclet, se li acaba el gust i fa... Sí. Cap a terra. Queda allà enganxat per sempre.
7: La gent fa això.
6: Sí. On el llenço, perquè normalment no trobes la paperera i llama, a terra.
0: Però no passa amb res més, això.
2: Vull dir,
0: no,
2: les pipes.
0: Amb les pipes.
6: Sí, però no queden enganxades a terra.
0: Correcte.
6: No són tan problemàtiques.
0: Correcte.
6: L'Ajuntament de Barcelona, per exemple, l'any 2013, va destinar 21.000 euros en una campanya intensiva de neteja de xiclets.
0: Mira.
6: Van aconseguir desenganxar 55.000 xiclets.
0: Ho van comptar, eh?
2: Justos?
6: Sí, sí.
2: No pot passar. Justos?
6: Sí, no pot passar. Sí. Ni un més ni un menys.
7: Tu, de casualitat, 55.000 xiclets.
6: Els 55.000 van dir...
0: Prou. Aquí. Ja no en traiem cap més.
5: Collons,
0: Si no ens cobraran més calés.
6: No, doncs mira, hi ha llocs que són bastant més dràstics, com per exemple Singapur, que per exemple està prohibit, no, consumir bolets a la via pública. No es pot. No es pot.
2: Home, a veure, però si no el llances no passa per res.
6: Sí que passa.
2: No, si no...
6: No, sí que passa.
5: Diu que sí.
6: Sí que passa, per què? A veure, Soriguera,
2: si
6: dic que passa, és que passa. No, passa, està prohibit. O sigui, no es menja xiclet.
0: Encara que no el llencis. Si et veuen mastegant xiclet pel carrer,
6: no,
0: multa.
6: Perquè pots tenir la temptació de llançar-lo. I per evitar aquesta temptació de llançar-lo, doncs des del 1992, la llei va establir que les autoritats, si et veuen mastegant xiclet pel carrer, doncs una multa.
0: A Singapur,
6: I fins i tot anys de presó,
5: Clar que sí, home.
2: Que guapo. 2 anys de presó per menjar xiclet. Hòstia. Així es va veure un país.
6: Van molt forts.
2: Tu home, estàs Singapur. Menjant xiclet de Singapur? Sí. Vas venir a la Guàrdia Civil de Singapur? Vas...
0: Te l'empasses.
6: I tampoc pots tirar un cigarro,
2: Ah, no?
6: Al carrer. No.
0: Jo m'imagino la conversa dins la presó. Tu per què estàs aquí? Vaig matar la meva dona. Jo menjava xiclet, no?
5: Vaig fer una butllofa.
6: Suposo que et posen en mòduls diferents.
0: Sí,
6: un per assassins i l'altre per porcs.
0: Si no, li quedaran una pallissa el primer dia, pobre nano.
5: Ha llegat el xicle.
6: El tonto del xicle.
0: Jordi, moltes gràcies per la tasca que heu fet aquests 30 anys. Ens n'hem beneficiat almenys. Almenys jo molt,
6: també,
0: i tinc la sensació que tot el país i tota la gent que ens dediquem a l'audiovisual, sobretot, i a continuar amb força i endavant.
1: Moltes gràcies.
2: Jordi! Jordi!
3: Cada vegada que sents una entrevista, penses que Catalunya ha de conèixer la teva història? Entra al corral.cat i omple el formulari. Ja li pagarem unes hores de teràpia al nano que s'ha de llegir tots els correus.
0: Àlex, què tal? Avui parlarem de...
4: Aquesta no l'havia sentit.
0: Has fet una faula del xiclet?
8: Sí, correcte.
0: Molt bé.
8: La de vídeos que m'he transcrit jo amb el Softcatalà, sí. Ho volia dir. Sí, sí, sí, sí.
6: Sí,
8: sí, sí.
0: No, no, sí, ho ha dit. Quan,
8: molts,
0: parlava,
8: molts.
0: Quan parlava de xifres, és un servei que el fa servir un merder de gent.
8: Sí, sí. Venia a explicar la faula del xiclet avui.
0: El xiclet.
8: Endavant.
0: Endavant.
8: Endavant.
0: És el teu espai.
8: Sí, el xiclet és un objecte que no convida gaire a la reflexió, no?
0: No.
8: A diferència d'altres objectes com, jo que sé, el tobogán, l'escuradents,
0: sí,
8: o el caminador, sobre els que ja hem reflexionat de manera molt profunda en aquesta secció, sí, el xiclet no diu res, no?
0: No.
8: És com... Xiclet és com entrar a Instagram i mirar vídeos amunt i avall, no?
0: Sí, perquè és un acte que fas...
8: Sí, i dius, porto 3 hores aquí, no sé qui és aquesta persona, no? Però allà estàs mastegant xiclet, d'alguna manera, no? Yeah. Mastegar xiclet és una mica com anar a votar pensant que això canviarà les nostres vides, d'alguna manera, suposo, no ho sé. Bueno, anem a votar, mastegarem xiclet.
2: Bueno, si no votéssim, sí que ens canviaria.
0: Això sí.
6: Tant.
8: Ah,
6: això
8: bueno, sí. Potser...
2: Vull dir... Ah,
8: es podríem discutir.
2: Sempre digueu que anar a votar no és important. Collons, sí que és important.
0: Sí, sobretot si voteu l'altre.
2: Ah, noi.
8: Bueno.
2: Endavant, perdona.
8: Mastegar xiclet.
2: Perdona, Àlex.
8: Perdó, està bé que...
0: Àlex no es diu...
8: Àlex. Àlex.
0: Es diu Àlex.
8: Dic...
0: És que sempre li diu Àlex.
8: Al final, algun dia ploraré,
0: Sisplau, sisplau.
8: Li enviaré un correu a Recursos Humans.
0: Sisplau.
8: Bueno, mastegar xiclet seria com... Buscar un tercer exemple d'una cosa que ja està quedant clara, no?
0: Sí, de fet, sí.
8: Mastegar xiclet és això. És una cosa que fem, que no sabem si va bé o malament, però la fem una mica per inèrcia. Potser feu coses per inèrcia, vosaltres.
0: I tant, que sí.
2: Home, sí.
8: Com, per exemple?
0: Venir aquí.
8: Venir aquí.
0: El dimecres... Jo aquí vinc per inèrcia.
2: El dimecres et desperto i ja torno a ser sentat aquí.
8: Sí. A mi em costa, havent de fer una hora de trajecte per inèrcia, no.
0: Clar.
8: Ja us ho asseguro.
0: Clar.
8: M'ho penso.
0: Vens del Baix Llobregat.
8: Sí, sí, sí. A vegades també no ens queda més remei, no?, que caure en la inèrcia i fer les coses una mica per... No, no sabem si estan bé o malament, però ho fem. Mastegarem xiclet, d'alguna manera. No? Aquesta secció està sent una mica mastegar xiclet, perquè
0: sí,
8: per molt que ho allarguem, això ja no... Ja no. Anirà perdent el gust, anirà pitjor. No anirà millor.
0: Màxim podem fer una bombolla i que peti.
8: Ara, exacte.
2: Però és divertit.
8: Sí, però la primera, després ja...
0: Ja està.
8: Però bueno, a vegades no queda més remei que això, no? Mastegar xiclet, tirar la pilota cap endavant perquè continuï el partit, jo que sé, posar-te...
2: I anar fent i anar passant, aquí tristesa, també,
8: sí,
2: però...
8: Sí. Posar una cançó de Bad Bunny, menjar-te un croissant de xocolata o el que sigui, que t'ajuda en el teu dia a dia per seguir endavant, no?
0: Es veu que no és bo per la salut menjar xiclet, vaig llegir-ho així.
2: Ah, no?
6: No.
0: Perquè quan estàs enganyant el teu organisme...
2: La bilis, no, vols dir?
0: Comences a generar, quan l'estómac detecta que generes saliva perquè estàs mastegant, es pensa que després menjaràs, comença a generar àcids gàstrics per digerir, i llavors aquests gàcids et xafen la flora intestinal perquè no arriba el menjar que digeris.
8: I et cagues a sobre.
0: Exacte.
8: Sí, sí. Per tant, què aprenem avui? Que mastegar xiclet o fer les coses per inèrcia, potser, doncs, bueno, està bé, però potser no, no? Bueno.
0: És una bona conclusió.
8: Sí. És una conclusió que tampoc és una conclusió
0: molt perquè és un pèl dispersa, de fet.
8: Sí, perquè cadascú s'ho ha d'agafar i jo no vinc aquí a...
2: No, a donar lliçons, no.
8: Això no, ja sempre ho dic, no us canviaré la vida.
0: Tu centres la pilota
8: exacte.
0: I la gent ha de rematar.
8: Correcte.
0: La gent ha de rematar.
8: Molt bé.
0: Pots rematar dins o fora?
8: Sí. O potser la centres massa alta.
5: Ara anava a dir. Sí. Un centro avui...
0: És veritat que el centro és molt alt i costa d'agafar-lo.
8: Sí. Bueno, s'ha entès, més o menys.
2: Sí. Home, sempre, això sempre.
0: Jo quan, quan entrem en la metàfora sobre la metàfora de la metàfora, hi ha un moment que em perdo.
8: Sí.
0: Però crec que més o menys ho he anat agafant.
2: Tens molt de tocar de peus a terra, tu, Peyu?
0: Jo sóc molt pragmàtic. Sí. De fet, totes les pel·lícules que miro, si no són basades en fets reals, m'atabalen.
6: Ah, sí?
0: La ficció m'atabala.
6: Les fantàstiques?
8: Raro, eh?
0: Ui.
2: Jo sóc del parer que tot està basat en fet real.
0: Joc de Trons, per exemple.
2: És fet real.
6: És molt real.
0: Hòstia, i tant, sí. Vaig anar a Girona i vaig
6: trobar
0: aquell
6: drac. Són conflictes de poder.
0: Sí, però res, no.
5: A mi a casa meva fa una pel·lícula. I la meva dona, vine que és basada en fets reals.
0: Això sí.
5: A mi em passa això, també.
0: A mi m'agrada molt això. Quan surten aquelles lletres, la niña esta murió a los 10 años i tal.
5: Ja ploro, jo ja ploro.
0: Te foten la foto de la nena de veritat. Ah, dic, aquesta sí que m'agrada. Sí, i sempre busquen, fixa't, que l'actriu s'assembla, amb la nena que han assassinat.
8: Però a vegades també és una mica com que és només un fet, no? I ho allarguen molt, vull dir, que s'agafen molt a una cosa i no estan en fets reals, eh?
0: Ja. Basada en fets reals. Home, si Nova York hi era. Però llavors tota l'altra història...
5: I llavors, a mi m'agrada molt el final. Que llavors t'expliquen, aquest va acabar mort
0: això
5: aquí...
0: Això està
6: molt xulet. Ah, sí, les fotos de les persones reals.
5: Jo, molts cops a casa estic dret.
6: Plorem,
0: Això que estem fent ja és com mastegar xiclet.
5: Sí,
0: estem allargant una mica perquè...
5: Sí, però és tu que ho has d'acabar-ho.
8: Jo us ho he avisat.
0: Ja està. Àlex Vila, moltíssimes gràcies.
8: Gràcies a vosaltres. Bravo.

0: És l'Adele, aquesta.
1: L'Adele, la cantant anglesa, amb el seu Rolling in the Deep de l'any 2011. Us poso l'Adele, però en realitat de qui vull parlar és de la canadenca Celine Dion.
0: Oh, carai, així és que...
2: No ho entenc, sí. Això que fas.
0: Un altre com l'Àlex, ja. Metàfora sobre metàfora.
1: No és que vulgui parlar de la Celine Dion, sinó d'una cosa de la Celine Dion que té l'Adele.
0: Ai,
3: a veure...
1: Resulta que l'anglesa és una grandíssima admiradora de la canadenca.
0: O sigui, l'Adele admira la Celine Dion.
1: Exactament. Va. I n'és tan fan que se les va empescar per aconseguir un xiclet que havia mossegat i mastegat Celine Dion.
3: Mira, sí. Això és una marranada.
0: Mira, això ho va fer el McLaren amb el Michael Jackson.
3: Sí, és una porcada.
1: Doncs espera't, perquè el té emmarcat com si fos una relíquia.
0: Ai, Déu.
1: No sé si el fet de tenir rotllar i mastegar-lo de tant en tant li ha passat alguna de les habilitats vocals.
0: Però vols dir que el mastega?
1: Si ets tan fan per tenir un xiclet d'un ídol teu, no només el mastegues, sinó que vés a saber què pots arribar a fer.
4: Per favor, Tordera, que no hosteses.
0: Escoltem a l'Adele i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per l'enfonsament del Costa Concòrdia.

0: Avui us porto el gos del Jordi, que es diu Coco.
1: Coco. Oh.
0: Coco. És un Yorkshire Tekel.
1: És
0: un...
1: Una barreja.
0: I viu a Navas de Concepción, a Sevilla.
1: A Sevilla?
0: A Sevilla. Oh,
1: un Yorkshire a Sevilla.
0: No. Veiem-lo.
1: Se'ls hi morirà, pobret.
0: Ai! A mi ja se'ls hi ha mort.
2: No ho veig.
3: No ho entenc.
0: Ha traspassat.
4: Això
1: no és Sevilla, això.
0: I com ho veus?
1: Amb un llit tan empalfat no pot ser Sevilla.
2: Això és la barraca que té les oliveres, no? Això el terra és molt...
0: Sí, desconeixem per què el Jordi està a Sevilla, però en Coco és ben andalús, nois. Mira. Passeja pels Camps d'Olivers, de la Sierra Morena sevillana,
1: mira.
0: I és un gos de cortijo.
3: No, és cap gos. És un conill, això.
0: No és un conill, és un gos. És un gos de cortijo i els seus millors amics són els rucs de la casa pairal on viuen.
1: Mira que maco. Quin trio que fan. Que macos. Quin
5: aprofitem trio? Que...
1: M'he imaginat que n'hi havia dos de rucs.
2: Ah, vale, per això, perquè no s'hi havia passat un altre animal i ara buscava.
5: Acabeu amb les vostres parafílies?
2: Sí, sisplau.
5: Vinga. Aprofitem que en Coco viu ben a prop de Sevilla per fer-hi un tomb. L'any 1904, Andalusia encara està marcada per unes tradicions gairebé feudals, on l'honor dels nobles i dels senyoritos passa per sobre de tot.
1: Avui passegem el gos per Sevilla. Som a 6 d'octubre de 1904. La passejada amb en Coco comença al carrer Amor de Dios. És que hi ha el nom del carrer, ja... Amor de Dios.
2: Número 3.
1: Número 3. Som al centre històric de Sevilla, just davant del Teatre Cervantes. Avui és nit de sarsuela. El teatre s'omplirà del bo i millor de l'aristocràcia sevillana. Els homes van de 21 botons i les dones amb quilos de joies i complements de luxe. Aquestes vetllades teatrals són una bona excusa per fer amistat entre l'altra societat.
3: Bueno, Paio, això passa a Sevilla i passa a Barcelona i passa a tot arreu, eh?
1: Sí.
3: Això fins aquí...
1: Podria ser Barcelona.
3: Sí.
1: En Coco és andalús, però també és un gos de camp, i tots aquests riures de milionaris i aquesta gentada perfumada l'atabalen una mica. Tal com hem dit, l'any 1904 anar al teatre és una bona manera de fer contactes i negocis, però també de fer una mica de safreig. I és que fa dies que a Sevilla corre un rumor ben sucós. Es diu que el senyor Rafael de León i Primo de Rivera, que és un, encara que hi hagi un ahir al mig, és un sol tio.
3: Tot això és un sol tio.
1: Rafael de León i Primo de Rivera, és un sol tio.
3: Ah, és un tio gros, eh?
1: Sí, és un aristòcrata.
3: Ah, val.
1: Sevillà.
3: Sí, és diferent, això.
1: Es veu que s'ha arruïnat jugant a cartes.
2: Ah, coi.
1: Diuen això.
3: Vícia.
1: Precisament avui el senyor Rafael i la seva dona han vingut al teatre per esvergir-se una mica, però s'ha trobat que la resta d'espectadors estan més pendents d'ells que no pas del que passa sobre l'escenari.
3: Es veu, pai,
6: Maleducats.
0: Aquell... No els facis cas, porta estimat.
1: Ella porta un amic del Zara, ella.
0: Gaudim d'aquesta nit de teatre.
6: És que m'emprenya.
0: No, normal.
6: Collons, que s'ocupin de lo seu, aquesta colla de dràpols.
0: Exacte.
1: És que als sevillans els hi agrada fer safreig. Es diu que en Rafael de León li agrada jugar al joc, a cartes, i que s'ha arruïnat jugant a cartes.
6: Ja ho has dit abans, això,
0: R-R, eh? R-R, eh?
6: Has de tornar a repetir.
1: És que es diu això, es diu...
6: Bueno, ja ho has dit.
3: Tots els cortijos en van plan.
1: Tot arreu ho diuen.
6: O què?
1: Que t'has arruïnat.
6: Calla, no tornis a dir-ho.
1: És que t'has arruïnat.
6: Bueno, però calla, però ja ho has dit 5 vegades amb dues pàgines.
1: També es diu que en Rafael s'ha casat amb la seva esposa per interès, que només va darrere de la seva fortuna.
6: Això no és veritat.
0: Carinyo.
6: Això no és veritat, amor. Això no és veritat.
1: Només són rumors. Però és veritat que en Rafael es va fixar en la Maria de les Cueves després d'arruïnar-se. Penseu que la Maria és una marquesa i amb el casament ara ell també ho és. Ara és el marquès de Pigman.
5: Ostres, això ho mirava quan era petit.
1: Eh? Sí.
5: El món d'en Pigman.
1: No.
5: No era allò d'aquell tio que feia experiments?
1: No,
0: era Pigman, allò dels caça...
1: No, marquès de Pigman, existeix això, eh? Sembla que ens ho estiguem inventant, però és real. El marquesat de Pigman va ser un títol nobiliari espanyol creat el 1873 a favor de Carlos Pigman Jones, un respectat comerciant anglès instal·lat a Sevilla. Avui, a dins del Teatre Cervantes de Sevilla, hi haurà espectacle del bo, però no serà sobre l'escenari. Quan els marquesos de Pigman ja estan instal·lats a les llotges, per la porta principal entra un altre personatge clau per aquesta tragicomèdia. És el capità de la Guàrdia Civil, Vicente Paredes.
2: Hombre, Paredes, com estàs?
4: Què tal? És molt amic meu, en Paredes. Sí? El sergent, sargento, que no em veu. Hombre,
1: el capità és molt amic d'en Rafael.
2: Som molt amics.
3: Sargento no, capità.
2: Capità. A vegades ha vingut a casa a dinar, eh?
1: Penseu que fins i tot li ha deixat diners, ara que s'ha arruïnat.
3: Sí, jo li he deixat diners.
2: Vols parar?
1: És que t'has arruïnat.
2: Vols parar, sisplau?
1: Ja sabeu que en Rafael està arruïnat, ho sabeu que està arruïnat.
2: Torni! Vull dir, al final, Paredes!
3: Què?
2: Arrèstamelo.
3: Arrèstamelo. Per el suelo.
2: No, arrèstamelo.
1: Ara sí.
2: M'he equivocat.
1: Saps pas on van les A's i les E's, no saps pas. Resulta que el capità li ha deixat diners en Rafael, però també resulta que s'estan llitant amb la seva dona, amb la marquesa.
3: Sí.
2: Ui.
1: Almenys això diuen els rumors, eh?
3: Bona nit tinguin.
1: Sí.
3: Marquesa. Ai, marquesa. Avui està especialment bella. És preciosa. Vull dir, deixa'm besar-li la mà.
0: Caram, tu, quin home més
3: quin goig,
0: atent.
3: Quin goig.
2: Potser massa, eh? Paredes, potser massa atent, eh?
1: Que sapigueu que tot el que estem descrivint és real, eh? Aquella mateixa nit, Rafael de León s'adona que el seu gran amic, el capità de la Guàrdia Civil, s'estan llitant amb la seva esposa, la marquesa de Pigman.
0: A veure, narrador, això no és ben bé així, eh? No. El que passa que sap que s'ha arruïnat, no?
1: Sí.
0: Se'n va arruïnar el marit, sí. Doncs el capità ens ha deixat uns dinerons perquè, jo li demostro, no?, doncs que estic molt agraïda per aquest fet i ja
1: com li demostres? Com li demostres?
3: Amb amabilitat.
0: Exacte. Amb bones paraules.
1: Atenció, perquè el que direm ara és gros,
3: eh? Carrons.
1: En veure que el capità va inflat com un pollastre, el senyor Rafael de León s'alça de la seva cadira i allà mateix, davant de tothom, li fot una bufetada al capità de la Guàrdia Civil que ressona per tota la platea.
2: Capità, no li permeto que rigui de mi.
1: Hòstia, ha sonat, eh?
2: Uala.
1: Ha sonat, eh?
3: Tio, quina hòstia m'ha fotut, eh? És de l'escapet amb força,
1: sí, aquestes,
3: eh? No, m'ha fotut mal, eh?
2: A veure, capità, que potser no t'ha quedat clar. Deixa-m'hi tornar.
1: Hòstia, una altra.
3: Dues, eh?
1: Cleca, cleca forta, eh?
3: Sí.
1: El capità de la Guàrdia Civil acaba de ser bufetejat en públic per un marquès. És un escàndol sense precedents, però compte perquè el que vindrà a continuació encara és més greu. El capità li respon.
3: Senyor meu, acaba de bufetejar-me.
2: Sí, senyor.
3: Això no em havia passat mai. Això ha faltat el meu honor i el desafio a un duel.
1: Hòstia. Ja hi tornem a ser, nois.
3: Sí, senyor.
1: Un altre duel.
3: Ui, no, soc de la vera merita, eh? Sí.
0: Què? Què dius?
1: De la vera merita?
3: Soc de la vera merita. Soc de la vera merita i això no ho puc tolerar.
1: No, clar.
3: Capità,
1: home. Home, jo no he pagat mai un guàrdia civil, però... Però avui en dia pegues un guàrdia civil
2: un duel no
1: i no fas un duel. Eh?
2: No, jo crec
1: que ha guanyat ell directe.
3: Sí. Ja cal que peguis fora, perquè no ho faràs dues vegades com aquest. Eh?
1: No. El passeig acaba a l'Hacienda del Rosario, a 4 quilòmetres de Sevilla. En Coco, el nostre gos de camp sevillà, per fi pot gaudir de la passejada lluny dels carrers atrafegats de la ciutat. Llàstima que l'escena que estem a punt de viure serà ben dramàtica. El marquès i el capità de la Guàrdia Civil arriben puntuals. Com és habitual en aquesta mena de duels, les normes són molt estrictes. Ja sabeu que hi ha un codi que s'ha de respectar.
5: Els contrincants s'hauran de col·locar a 9 metres de distància. Tots dos dispararan armes comprades noves de trinca a una armeria de Sevilla.
1: Els dos duelistes es preparen. En Rafael dispara primer.
2: Ara ho veureu.
3: Hòstia, m'ha espantat ara.
1: En Rafael, que no ha agafat una pistola en tota la seva vida, ha fallat el tret. Aviam, anem a veure el capità de la Guàrdia Civil.
3: Què vols dir, aviam?
1: Aviam.
3: Home, soc capità de la Guàrdia Civil, eh?
1: Sí.
3: Jo és el que em faig, eh?
1: A veure.
3: Ah. Toma.
1: El capità també falla el tret.
3: Bueno.
5: Les armes han estat disparades un cop. Els duelistes han recuperat l'honor. Si volen, senyors, podem deixar-ho aquí.
2: A mi em sembla bé, eh? Vull dir, això sempre acaba malament. Vull dir que, per mi...
1: Sí?
2: Què voleu fer?
1: És veritat. Recordem que tots els duels que hem fet durant la temporada, primer va venir el duel de Carabanchel, on Enric de Borbó va dir hinchado pastelero francès a Antoni d'Orleans.
3: Ho va dir mi.
2: Sí.
1: Es van batre en duel i Enric de Borbó va acabar amb un tret al cap.
2: Me'n recordo. Vaig acabar morint.
1: Sí, senyor, Fel.
2: Vaig acabar morint.
1: Després hem tingut un altre duel al Canadà en què dos amics que eren advocats es van disputar la mort d'una noia. En aquest, tu, Fel, que anaves de sobrat fent d'Arnau, també et vas morir.
2: Sí. No vaig
3: fent d'Arnau.
2: Crec que avui, jo, la sensació que tinc és
6: que crec que guanyaré, eh?
1: Sí.
6: Tinc aquesta sensació.
1: Bueno, vinga, ara ho descobrirem. Vinga. Perquè els dos contrincants decideixen continuar disparant. Li toca a Rafael de León.
6: Menys que li toqui el braç, hòstia.
3: Hòstia, m'ha tornat a espantar.
1: Doncs només és un susto, perquè en Rafael torna a fallar el tret.
6: Bueno, gente, deixem-ho aquí, no, per això?
1: Ah, sí, home, ara no. Ara ha de disparar el teu rival primer.
3: Ah, sí? Ja volia marxar,
1: eh? Sí, sí, sí. No, bueno. El capità Vicente Paredes carrega la seva arma i dispara.
6: Hòstia, m'ha tocat.
0: Uau.
1: No, no.
6: Aquest que he caigut era jo?
1: Sí, sí. No cal que xerris, Fel, perquè ja no pots parlar.
6: No hi ha aguantat.
1: La bala t'ha entrat per sota la xella i t'ha tocat directament al cor.
6: Hòstia.
3: A veure, ja ho he dit jo, eh? Tenia bona punteria.
1: A les 4 de la tarda del 10 d'octubre de 1904, en un camp sevillà polsegós, el senyor Rafael de León i Primo de Rivera, marquès de Pigman, acaba de perdre la vida. L'addicció al joc, la infidelitat i una bufetada en públic van provocar aquest desastre. Aquest ha sigut l'últim duel mortal d'Espanya. Després d'aquella mort, es va crear una Liga Nacional Antiduelista per intentar erradicar aquestes pràctiques del segle passat.
3: Bueno, doncs res, final feliç una altra vegada, eh?
1: Bueno, feliç per tu.
3: Sí, jo, 3 de 3, eh?
1: Sí, sí, sí.
6: Que ara no puc remuntar.
1: 1904, últim duel a mort, eh? Jo em pensava que feia més anys, d'això.
6: Ah,
1: no?
6: Sí?
3: No, no, mira. Hòstia,
1: 1904 no, no fa gaire, d'això.
6: No fa gaire, no fa
1: gaire. Va, 120
6: gaire.
1: Anys.
6: Sí, sí.
1: Ah, collons.
3: No, no.
1: Pensava que això era una cosa del 1800.
3: I no. Encara n'hi deu haver així de
6: sí, però
3: de
6: magats. Sí, sí,
1: algun home. Duel a mort?
6: Sí.
1: Algun?
6: Eh?
1: A on?
7: A la Garrotxa.
3: A la Garrotxa. A Badalona.
1: Collbató.
3: Collbató.
1: S'ha de qualsevol post. Sí. Anem a veure si el nostre gos ha sobreviscut, aquest gos andalús, el sevillà.
0: Va, doncs sóc aquí amb el Jordi, que intentarà salvar el gos del Jordi, el Coco.
1: Jordi.
0: D'on vens, Jordi?
1: Silenci... D'on vens?
8: De Cornellà. De Cornellà. De
1: molt bé.
0: Molt bé.
1: Fisca. Jordi, si encertes la pregunta, salvem en Coco, i si no, en Coco la Palma. Hem parlat del marquès de Pigman. Aquí a Catalunya també hi ha un títol nobiliari que es va inventar Joan Carles I,
6: ah.
1: Atenció, el va atorgar a un il·lustre català. Quin és aquest títol? A. Marquès de Pujol. B. Marquès de Dalí. O C. Marquesa de Sánchez Vicario.
8: Està difícil, això.
1: Sí.
8: L'A, diria jo.
1: Marquès de Pujol, eh?
8: Sí.
1: Home. Home, seria gros, eh? Seria gros. En Coco és mort.
0: Oh.

0: Marquès de Dalí era. Salvador Dalí era marquès, tu. Marquès de Dalí i Púbol, títol creat el 1982. Actualment ningú ostenta el títol. Va quedar, després desert. De la mort, desert, sí. Desert com en Coco, pobret, el nostre gos sevillà, que no ha pogut superar la passejada. Malauradament, aquells dos sòmines tenien molt mala punteria i una de les bales perdudes ha impactat de ple contra en Coco, que estava feliç passejant pel camp. Aquest passeig ha tingut dos escenaris clars, al Teatre del Centre de Sevilla, on es va produir la bufetada, i el Sorral, on s'ha produït el tràgic duel, on ha mort el marquès de Pigman i un gos anomenat Coco. I fins aquí... Ui, el telèfon, hòstia. Perdoneu, ja l'agafo. Ja.
1: Fes.
0: Moment. Ja. Ai, senyor.
2: Som la família.
0: Sí. Moment.
1: Ja.
0: Sí?
3: Nen?
0: Ei, mama, què?
3: Ai, aviam si et sento bé, perquè un idiota m'ha explotat un petardo al costat de l'orella i he quedat mig sorda.
0: No fotis.
3: Sí, tu.
0: Però sents alguna cosa o has quedat ben sorda?
3: Gorda? No estic gorda, no.
0: No, sorda. Sí,
3: aquest mes m'he primat 2 quilos amb allò del Naturhaus.
0: Sorda, deia, mama, si havies quedat sorda, et dic.
3: No, del tot no, però no. Tinc un pito. Collons d'idiota tirant petardos, ja se'ls podrien explotar dins el cul.
0: Bueno, mama, és normal, s'acosta Sant Joan, tiren petards.
3: Ah, tu ho has dit, s'acosta, és que no ho és encara. Que no és Sant Joan?
0: No.
3: Hauria d'estar prohibit de tirar-ne fins al dia 23.
0: Bueno, mama, era només això o vols demanar-me alguna cosa?
3: Regalar-te alguna rosa, eh?
0: Eh?
3: No, rosa no. No, ja va passar, Sant Jordi, ja, no som a Sant Joan, eh?
0: Que si vols alguna cosa, mama, si vols
3: alguna cosa... Ah, sí, sí, vindreu a sopar per la Revetlla com cada any o no?
0: No ho sé encara, no ho sé, mama,
3: home,
0: no.
3: Home, no ho sé, és la setmana que ve, eh?
0: Ja, és que dèiem d'anar amb uns amics aquest any.
3: Això mateix, escolta, sempre ho hem fet a casa amb el tiet Joan.
0: Ja ho sé, mama, però tenim uns amics que venen de Menorca...
3: És ben bé que no penseu en ningú.
0: Però, escolta, el tiet Joan és amb la Margarita, no?
3: No, és Mariquita, el tiet Joan.
0: La Margarita, mama,
3: no,
0: Margarita.
3: No és de Mariquita. Quita, coi, si precisament ara surt amb la Margarita, eh?
0: És el que et deia, collons, no soparà amb aquesta dona.
3: Metadona, eh? No, ja fa un any que no em pren de metadona el tiet.
0: Que si soparà amb aquesta... Bueno, és igual, mama, ja parlarem, perquè... Ves a mirar-te allò de l'orella, perquè amb el petard aquest, de veritat, que t'has quedat mig sorda.
3: Has dit que m'he primat 2 quilos aquest mes.
0: Sorda, no... Adéu, adéu, mama.
3: No, no sento, és que no sento.
0: Adéu. Fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres. Adéu.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El govern dels Estats Units defensa el memoràndum d'entesa amb l'Iran, malgrat les crítiques internes a l'acord. El mateix líder suprem de l'Iran, l'Ayatollah Khamenei, admet que ha autoritzat l'acord amb reserves i afirma que l'obertura de la segona fase de les negociacions amb Washington no implica assumir el seu punt de vista. Donald Trump i el vicepresident Vance recorden a Israel que l'acord ha de ser respectat i que l'alto el foc afecta tots els fronts, inclòs el Líban. En roda de premsa a la Casa Blanca, Vance ha fet una advertència als ministres del govern de Netanyahu que carreguen contra el pacte amb l'Iran.
2: Alguns dels membres del govern d'Israel que ataquen el president dels Estats Units els diria que dues terceres parts de les armes defensives que els han protegit les han fabricat americans i les han pagat els contribuents americans.
1: Malgrat l'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi al conflicte, les companyies navilieres diuen que passar per l'estret d'Hormuz és arriscat i que el trànsit de vaixells es reprendrà lentament. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Zapatero va negar en tot moment davant del jutge haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra ni haver cobrat comissions. Els àudios de la seva declaració dimecres a l'Audiència Nacional, als quals ha tingut accés 3CAT Info, recullen com l'expresident espanyol va rebutjar qualsevol irregularitat, tot i reconèixer que treballava per l'empresa al centre de la suposada trama.
1: El jutge José Luis Calama ha imputat aquest dijous les filles i la secretària de José Luis Rodríguez Zapatero pel rescat de Plus Ultra. Des de Brussel·les, Pedro Sánchez ha traslladat la seva solidaritat i empatia a l'expresident espanyol i no ha tancat la porta a avançar les eleccions si no aconsegueix aprovar els pressupostos de l'Estat.
3: Ucraïna intensifica l'ofensiva i colpeja Moscou en l'atac més massiu des de l'inici de la guerra. Més d'un centenar de drons han impactat contra la refineria més gran de la capital per segon cop en 3 dies. El Kremlin no reconeix la crisi energètica, tot i que ara es veu obligat a importar combustible.
1: El duet Alosa, Momi Maiga, el programa de Catalunya Música, Tots els matins del món i Montserrat Torrent han estat alguns dels noms distingits en els 7ens Premis Alícia. Són els guardons que atorga anualment l'Acadèmia Catalana de la Música i s'han lliurat aquest dijous a l'Auditori de Barcelona. Cinc incendis han cremat una trentena d'hectàrees a les comarques de Lleida. La major part s'han produït en zones agrícoles i de manera simultània.
3: Els bombers alerten que les altes temperatures d'aquests dies, la campanya de la sega i la revetlla, disparen el risc de foc. Claudi Gallardo és inspector en cap de suport dels bombers en declaracions a 3CAT Info.
4: L'incendi en els cultius és un combustible fi, altament disponible, no? Més a més amb les condicions que hi ha, i per tant són incendis que són intensos i ràpids, i a més, doncs, amb aquesta component, no, de tota la zona de plana de Lleida, amb una component de la marinada que entra, doncs, a partir del migdia tarda.
3: Des del cos de bombers demanen extremar les precaucions davant l'onada de calor que afectarà Catalunya aquest cap de setmana.
1: Esports, el Mundial de Futbol en marxa ja. El partit que ha començat a les 3 de la matinada i que enfronta una de les anfitriones, Mèxic contra Corea del Sud. Al minut 3 el resultat és d'empat a 0. El Canadà, per la seva banda, ha golejat per 6-0 la selecció del Qatar també aquesta matinada. El partit està condicionat per les expulsions de 2 jugadors qatarians i per la greu lesió del jugador canadenc Kone, que s'ha trencat la cama i ha dit adeu a la competició. També s'han jugat el Suïssa 4, Bòsnia 1 i República Txeca 1, Sud-àfrica 1.
3: El Barça de bàsquet ha guanyat per 112-113 a la pròrroga el primer partit de la final de la Lliga ACB, que és el millor de 5 enfrontaments. A la pròrroga s'hi ha arribat amb un triple de Claiborne a 3 segons del final.
1: El Barça de futbol sala, Barça 6, Pozo de Múrcia 1, amb 4 gols de Touré, el segon partit de la final de la Lliga. Els de Javi Rodríguez se situen a una victòria del títol, ja que dominen la sèrie Sevilla per 2-0.
3: El Madrid confirma el fitxatge d'Ibrahima Konaté fins al 2030. L'internacional francès té 27 anys, és defensa i fins ara jugava al Liverpool.
1: I Àlex Márquez podrà prendre part aquest divendres al primer entrenament del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Serà reavaluat després d'acabar de confirmar, volíem dir, el seu concurs complet en aquest cap de setmana de competició. Torna després d'una baixa de gairebé 5 setmanes.
0: Fins aquí les notícies.
5: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
6: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
5: Sense filtres.
6: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
5: Sense pèls a la llengua.
6: I a més també podem anar a sopar, eh?
5: Sense vergonya.
6: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
5: Però amb molta, molta cafeïna.
6: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
5: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya. Catalunya Ràdio. Us oferim la reemissió d'aquest programa.

0: Ja ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, a part de la solució, es diu Fran Domènech, molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot, com estàs?
0: M'agrada molt la camisa que estrenes avui.
1: Ai, que bé, moltes gràcies.
0: No t'ho he dit abans i he pensat, això li diràs en directe.
1: Ai, que bé.
0: Oi que l'estrenes?
1: L'estreno a la ràdio, sí.
0: A la ràdio, però, bueno,
1: sí,
0: clar.
1: Sí,
0: correcte. Preciosa.
1: Que bé,
0: i fresqueta,
1: moltes gràcies.
0: Nen? Fresqueta.
1: Home, clar, és que aquests dies...
0: Et dic una cosa, un dia hauríem de parlar de moda a l'estiu.
1: Ah, sí, home.
0: Hem de muntar algun tema de moda i estiu.
1: És que és un... Hi ha un buit legal sobre això.
0: Epa.
1: Hi ha un buit legal, no? No sabem com anar. Depèn de quins llocs vestit, no?
0: Això té molt de tema, eh? Perquè hi ha organitzacions... Clar, hi ha organitzacions que et diuen, no, pantaló
1: sí,
0: curt, no.
1: Clar.
0: En canvi, el pirata, sí. Aquell tipus Rafa Nadal dels 2000, eh?
1: Jo a vegades necessito el papà Estado al costat, que em diguin què he de fer.
0: Això sí,
1: i així
0: això
1: no he de pensar.
0: No.
1: Clar, exacte, l'uniforme o alguna
0: Xancletes
1: cosa.
0: Xancletes de dit sí o no a la feina. Ui, hem de parlar-ne.
1: Depèn de quines feines. Clar,
0: en parlarem.
1: Si ets socorrista...
0: Home, sí. No té sentit que vagi amb un casino.
1: Amb botes d'aigua. En fi.
0: Un altre dia en parlarem. Avui sí. No és el tema que ens porta a la ràdio. El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, a la peixera, la gran Susana Ortega, la Viena Gasa i la Lívia Discipio. Si avui és dijous,
1: ui,
0: la
1: avui.
0: Solució té un nom, el sap tothom. Xavi Pérez Esquerda, molt bon dia.
2: Què tal? Bon dia. Si voleu, us parlo de protocol de vestimentes.
1: Que ens
2: sona estona, ja.
1: Tu saps de tot?
2: Home, n'he après aquests dies.
0: Bueno, clar, és que, a veure, un moment.
1: A veure,
0: és que aquí diem Xavi Pérez Esquerda,
1: sí,
0: el nostre col·laborador, però és que en Xavi Pérez Esquerda va ser la persona escollida pel bisbat per organitzar l'acte que hi havia al Camp Nou, no va dir, eh? A l'estadi olímpic.
1: L'acte, sí.
0: En honor al papa de Roma que va visitar la ciutat comtal, eh?
2: Home. I, no, bueno, per cert, m'ha donat records per vosaltres.
0: Ah, sí, home, que maco! Digue-li, torna-li.
2: Que escolta, que va estar aprenent català gràcies a la solució.
0: Home, perdona, digue-li que les primeres paraules seves en català les vam punxar aquí,
1: sí,
0: a la solució, eh?
2: Fantàstic, cert. Veus que
1: cert.
0: Home, vam narrar l'arribada del papa Enric Arostrell. Ens va narrar l'arribada a Barcelona, ens ho va deixar a nosaltres, vam narrar l'arribada a la catedral, vam seguir a l'inici del Parlament de la... No es diu Parlament, ara es diu la homilia. Perdona'm, la desconeixença. La homilia del papa, i vam sentir les seves primeres paraules en català aquí a la solució.
2: Fixa't que bé, doncs mira, una de les coses que no em pensava aprendre és litúrgia de vestimenta.
0: Perquè...
2: Perquè, per exemple, blanc no el pots portar, només el papa, llavors blanc...
0: Però un moment, la reina Letícia anava de blanc.
2: Perquè només hi ha l'excepció de si ets reina i catòlica.
1: Vaja.
2: Si ets reina i no ets catòlica, no la pots dir...
0: O sigui, si ets reina protestant, has d'anar a un altre color.
2: Sí, per allà.
0: I algun altre color prohibit, a part del blanc?
2: El blau marí.
0: Blau marí?
2: El blau marí no es pot.
0: Per què?
2: Escolta, Alberto.
0: El joder s'està posant xungo aquí.
1: No, home, a veure, si no es pot,
0: per què no es pot blau marí?
2: El blau marí està reservat, caram, crec que és a la Seguretat Vaticana. És que no estic segur, de cert,
0: mi.
2: O algun altre tipus de...
0: No confondre,
2: per un altre càrrec.
0: I tu de quin color anaves?
2: Jo anava verd oliva, perquè en principi s'havien de col·locar unes oliveres a dalt de l'escenari com a símbol de la pau.
0: Sí.
2: El que passa que les oliveres pesaven molt i hagués dit, oliveres, bajen de l'escenari.
1: Truquem al RAC.
2: Però clar, el vestit ja el portava posat.
0: Posar les oliveres,
2: sí, sí, sí. Mira, Albert Oliva, avui porteu Albert Olivera totes dues.
0: Mira,
1: sí,
0: és veritat, anem una mica conjunt.
1: Sí, la Elisenda Carot va una mica Ace Ventura, també.
0: Jo soc una mica Ace Ventura salvàtica.
1: Ah,
0: eh?
1: És molt salvàtica, és
0: molt
1: bonica
0: salvàtica.
1: Aquesta camisa, sí.
0: T'he de dir que això dels codis de colors, és que, clar, no ens dona temps ja quasi a final de temporada,
1: sí,
0: eh?
1: Sí,
0: però
1: sí,
0: hauríem de parlar amb l'Àngel Casals, perquè també ens va dir, diu, ostres, tota la litúrgia que hem vist del papa, en realitat, l'Església Catòlica, això ho treu dels romans, de l'Imperi Romà.
2: Sí.
0: I hauríem d'un dia parlar tant dels codis de vestimenta amb en Xavi Pérez Esquerdo, a veure si trobem un dia, abans de final de temporada, per parlar amb tu i amb l'Àngel Casals de tots aquests codis que hi ha en aquesta litúrgia catòlica. Avui no parlarem d'això.
1: No.
2: Amb xancles tampoc les pot anar, eh?
0: Home, clar.
1: A veure el papa.
2: Imagina't.
0: Però si ets senyora, potser sí.
2: Ah, aquelles sandàlies
0: de taló.
2: Elegant, potser.
0: Amic.
2: Jo no me les posaré.
0: Avui no parlem d'això. Avui us portem una solució financera i pràctica. Avui parlem de com podem gestionar despeses a l'estiu. Finances estiuenques, bé, aquesta és l'excusa per parlar de finances i per parlar de, bàsicament, estalvi. Segons diversos estudis, el 74% dels ciutadans gastem més diners durant els mesos d'estiu que no pas a la resta de l'any. El canvi i la pèrdua de rutina a l'estiu generen més consumisme. Això és la nostra teoria. Serà veritat o no? A l'estiu ens deixem anar i comprem sense tant de control? I com ho podem controlar en cas de fer-ho? Cal fer-ho, cal controlar aquestes despeses a l'estiu? Si els productes baixen de preu, ens fa pensar que és una bona opció comprar-ho durant l'estiu? Es pot planificar un pressupost per l'estiu? I si volem controlar les despeses de l'estiu, què és millor, pagar amb targeta o fer-ho en efectiu? Quina és la millor manera d'organitzar-nos a nivell de despeses? Si fem vacances, com si no les fem, eh? Què hi hem de posar i com ho hem de posar? Doncs mireu, la solució a aquests i molts altres dubtes els té l'Elisabet Ruiz d'Otres. Molt bon dia, Elisabet, com estàs?
3: Hola, molt bon dia.
0: L'Elisabet torna, eh? Ja l'havíeu sentit en alguna solució. Ella és doctora en finances, professora de la Universitat Oberta de Catalunya i experta en benestar financer. Ella ens va ajudar a resoldre el dubte de si el compte corrent en parella ha de ser conjunt o per separat. Podeu recuperar aquest programa a l'app
2: no,
0: i al web. A l'app i al web de Catalunya Ràdio. Però què has de dir tu? A veure, Xavi Pérez Esquerdo, que t'han quedat coses per dir de l'altre dia.
2: És que, clar, si comences a guardar-te diners per tu només i després, mira, això només per la nostra relació, ja anem malament.
0: Si tu parles d'infidelitat financera,
2: sí.
0: Que és un concepte que també vam abordar amb l'Elisabet. Expliquem-ho per qui no estigués l'altre dia escoltant la solució, si és que hi ha algú que no ho estava fent.
3: El concepte d'infidelitat financera és quan nosaltres guardem diners que la o patrimoni que la nostra parella no sap.
0: D'acord.
3: Tenim un volum de despeses, estem utilitzant la targeta de crèdit i la nostra parella tampoc sap que estem endeutats fins a les celles.
0: Això
1: és increïble.
0: Tant en positiu com en negatiu, allò que es mor el tiet avi, no? I diu, no, és que el tiet avi, Lluís, tenia unes terres, estaven registrades a les Illes Caiman.
2: I unes joies, que va heretar.
0: Unes joies que va heretar. Imitacions algunes, sí, exacte. Però després també en negatiu, de dir, ostres, te n'adones que la teva parella té un puf considerable, no?
3: Exacte. Llavors, aquí, quan no hi ha transparència dins de l'entorn de la parella, no hi ha una comunicació clara, doncs, evidentment, si fallen els diners, fallarà també en altres camps i aquella parella no arribarà masses anys junts.
0: Ai, senyor Elisabet, l'estiu. Tornem a l'estiu, eh? Generalment gastem més diners a l'estiu i, de fet, hi ha un terme, ara que parlàvem de termes d'aquesta infidelitat financera, hi ha un altre terme del diccionari que defineix aquest gastar més diners durant l'estiu. Quin és i què explica?
3: És el terme de donar-nos la llicència de gastar sense tenir remordiments de consciència. En anglès el fan de forma molt abreujat, que és licensing.
0: Licensing.
3: És aquesta llicència de no tinc remordiments. Perquè, de fet, quan nosaltres paguem, s'activa una zona en el cervell, està demostrat científicament que s'activa una zona del cervell que és equivalent a un dolor lleu.
0: Epa! Bueno, alguna vegada t'ha passat que pagues un gran import per una cosa que no estàs convençut i dius, hosti, m'ha fotut mal a la cartera.
2: Paga tu.
3: Exacte.
0: Si no haguessis de fer el visum després.
3: És quan hem de treure diners, sobretot de la butxaca, i els toquem, doncs encara fa més mal, no? El tema és que el sistema financer s'ha anat transformant i ja s'ha anat muntant sistemes perquè aquest dolor es vagi desapareixent. És a dir, que quan fraccionem el pagament, aquests sistemes de pagar, comprar ara, pagar més tard, el buy now, pay later, tot això fa que aquest dolor vagi desapareixent.
0: Tot és per aminorar el dolor. Mira, sí. Fixa't que fa poquet, ara que estem en època de festivals, fa poquet van sortir aquestes, no sé si heu anat, eh? Recentment et donen una pulsera amb un codi QR i tu allà hi carregues quartos.
1: I tant.
0: Però clar, tu vas a la barrana, no? I pa, pa, pi, pi, pi, i sembla que no estiguis gastant, no? Bé, en realitat ens estem anestesiant. S'acaba la pulsera, va, i foto 30 euros més. Vinga. I quan surts del festival dius, però quants diners portem aquí? Aquesta ronda la pago jo.
2: Sí.
0: Sí, sí, però pagues igual, eh?
2: I tant.
0: Vull dir que s'han inventat com sistemes perquè no faci tant de dolor, no?
3: Exacte. El que fan és aprofitar-se de les debilitats del cervell. I aquí funciona molt bé. Aquí tenim, per exemple, doncs, el fet aquest de l'estiu, quan apareixen tot el tema de les rebaixes.
0: D'acord.
3: Els descomptes, les promocions, què fan? Aprofitar-se de les debilitats del cervell. Hi ha una cosa relacionada amb tot això que se li diu l'aversió a la pèrdua.
0: Aversió a la pèrdua. A veure, o sigui, hem parlat ja del licensing, que ara us explicarem més en profunditat, ara deies el dolor que provoca la despesa, i tu dius aversió a la pèrdua.
3: Sí, està demostrat també que el fet de tu, el dolor que et causa perdre't alguna cosa, una oportunitat, és més gran que el benefici. És a dir, quan nosaltres veiem que hi ha un descompte, si una cosa val 100 i ara val 60, et causa més incomoditat o més ansietat el fet de m'estic perdent un descompte de 40 euros que no estic pagant 60 euros per allò.
0: És que he de dir que jo això ho he vist amb quantitats ingents de mandarines. Ai, vas comprar. Pots deixar de comprar mandarines, Josep Lluís? Per favor, que no en volem tant. Ja, però és que estan molt barates. Ja, però és igual, però no podem consumir 500 mandarines per persona.
2: Farem pastís de mandarina. No t'ha passat això? Sí, fas pastís de mandarina, fas gelat de mandarina, fas sucs de mandarina.
0: Però acabes de la mandarina.
2: I fas malabars amb mandarina.
0: Però tot això per la sensació aquesta d'aprofitar, no?
3: Exacte, perquè el cervell està dissenyat de tal manera que vols evitar perdre't alguna oportunitat. Per exemple, parlem de l'efecte FOMO, no? Fear of missing out, el fet de quedar-te fora d'alguna oportunitat. Doncs, per què té tant d'èxit? Perquè s'està jugant amb aquestes debilitats del cervell. De dir, i si m'estic perdent alguna cosa, jo no vull ser l'última en perdre-m'ho. Per això totes aquestes ofertes de 24, 48 hores, amb aquest descompte, funcionen molt bé.
2: I espera't, i saps què em passa a mi? Que un cop he vist el que m'he estalviat, dic, com que m'he estalviat tot això, m'autoregalo una altra cosa.
0: Això és el licensing?
3: Sí, podria estar dins d'aquest terme, no? De dir, com que jo ja m'he portat molt bé i he fet un estalvi, doncs jo no tinc aquest dolor de gastar perquè penso que m'ho mereixo.
2: M'ho mereixo.
0: D'acord. El licensing, ara que deies que ens afecta molt a l'estiu, què és el licensing? Definim-lo bé.
3: Bueno, és el fet aquest de que quan jo pago no sento aquest dolor perquè penso que m'ho mereixo, perquè em dono aquesta llicència de dir, bueno, com que he treballat tant durant tot l'any, ara és el moment de disfrutar-ho, perquè si no ho disfruto ara, quan ho disfrutaré?
0: Frases d'aquelles dels quartos són per gastar-los, seràs el més ric del cementiri...
2: Anem a fer gasto.
0: Exacte. Anem a fer gasto.
3: Només es viu una vegada, només fem vacances un cop a l'any, i llavors és quan ens donem aquesta llicència de dir, no passa res si gastem, i no passa res si tenim un bon pressupost. Però si no tenim un pressupost al darrere i fem com la pulsera dels festivals, que s'han acabat, anem afegint més, doncs aquí és el gran error, perquè després, al final, al setembre, això passa factura.
0: Per tant, el licensing, aquest ja primer concepte que hem sentit avui de la mà de l'Elisabet Ruiz d'Otres. A tot això, abans que entrem en ple al món de les despeses de l'estiu, sempre hi podeu dir la vostra, avui parlem d'estalvi, eh?
1: Doncs sí, el 93201-7474, que és el telèfon del directe, o el WhatsApp del programa, que és el 677-3877-19, que és aquell que el Xavi Pérez Esquerdo doncs, té guardat com la solució amb Elisenda Carot. Avui és la pregunta sobre l'estalvi i us demanem si teniu algun truc per estalviar. Per exemple, cada dia vas posant un euro en una guardiola, per dir alguna cosa, i després, doncs, al final de mes fas algun sopar, o fas un àpat, o fas un viatge, o una trobada, etc etc. O ho fas setmanalment, potser. Fas setmanalment això d'introduir diners en una guardiola, o ho separes a part amb un compte. Com ho estalvieu, vosaltres?
2: Jo ho faig amb els IVAs. Els IVAs els trec i els poso en un altre compte.
0: Mira, això, Antònia, no és estalviar, això és que després t'ho demanaran.
2: No, perquè si no m'ho gastava tot.
0: Clar, això m'ho mereixo. Però això està molt bé, perquè hi ha molts autònoms que no ho fan, barra no ho fem, eh? I després, oi, que m'han clavat els IVAs! Sí. Ja, però és que els IVAs els has cobrat.
1: Ah, és així.
0: Per tant, tu apartes un altre banc o un altre com?
2: Un altre banc! Si m'he de desplaçar un altre banc.
1: I us he de dir que tenim a la directora general de licensing, al WhatsApp del programa, que és la Pilar.
0: Epa, Pilar.
1: Que diu, l'estiu, us he de dir que el millor és no pretendre reduir despeses, i és l'única època de l'any en què s'ha de viure al màxim. Per tant, escolta'm, la Pilar és la reina del licensing. No?
0: Per al·lusions, clar, això que diu la Pilar, ok, si tens un pressupost la resta de l'any, no?
3: Exacte. Sense pressupost no funcionarà. En el sentit de, si nosaltres ens estem gastant els diners que tenim per passar el mes de setembre, com passarem el mes de setembre? Com ho farem? És a dir, si no volem ensurts i no volem mal de caps, i el que no volem és demanar un préstec al setembre, doncs el que hem de tenir és una bona planificació, i ja no només per les vacances, sinó per tot l'any. Ens hem de planificar tot l'any. No té sentit ara dir, anem a planificar les vacances d'estiu. Jo no puc planificar les vacances d'estiu si no sé quan em puc gastar a l'estiu. Ho he de planificar dins de tot l'any.
0: I això ho recomanes, Elisabet, encara que hi hagi gent amb, m'invento, 100.000 euros estalviats. O sigui, recomanes tenir un pressupost, sigui quina sigui la teva capacitat d'estalvi.
3: Sí.
0: Uau.
3: Jo ho recomano sempre. Almenys, no vol dir estar controlant contínuament les meves despeses, però jo he conegut gent que es guanya molt bé la vida i que no arriba a final de mes perquè té un sistema que no està ben planificat. Pot tenir molt patrimoni, però no té liquidesa. Llavors, si no tenim liquidesa i passa alguna cosa, que en algun moment hi ha una baixada d'ingressos, aquí podem estar atrapats.
0: Clar.
3: I, per tant, encara que tinguem molts diners, si aquests no estan estalviats i aquest patrimoni està en immobles, per exemple, i hem de pagar un préstec a una determinada data del mes, què fem si no tenim els diners? Demanar un altre préstec sobre el préstec?
2: Les despeses més grans les tenim controlades. Les més petites són les que no tenim controlades, que són aquestes que s'escapen. Però llavors, quina és la millor manera? Estalviar tants euros per persona? dins del nucli familiar?
3: A veure, aquí hem de parlar, si parlem individual i de família. I després, això que les despeses més grans les tenim controlades, bueno, no tothom les té controlades, perquè les que es repeteixen mensualment sí, però tenim despeses que poden arribar a ser grans que es repeteixen només un cop a l'any.
0: Mira, els IBIs, si tens propietats.
3: Exacte.
0: Les assegurances mèdiques.
3: I si tens diverses assegurances, la del cotxe, la moto, l'assegurança mèdica, la de la llar, si hi ha diverses assegurances, al final tot això, si coincideixen a més en el mateix mes, pot ser un import gran. Tot això s'ha de planificar.
0: Mira, una prova de foc, pot ser. L'altre dia l'Anna, una amiga meva, en un grup d'amigues, llançava una pregunta a l'aire i va pensar, ostres, que interessant. Va dir, quants mesos podríeu viure amb zero ingressos i amb totes les despeses habituals, sin comptar hipoteca, llum, aigua, gasolina, menjar, gimnàs i tot el que feu? Visquem d'estalvis. Llavors, la majoria del grup vam dir, ostres, un mes, dos mesos, tres mesos. Poquet. Això vol dir que tenim molt mala planificació en general.
3: Exacte, perquè hauríem de poder viure almenys uns sis mesos, els hauríem de poder viure, amb els diners que tenim estalviats. Si no, tenim un problema, perquè de fet, quan va haver-hi la situació del Covid, on molts autònoms i moltes persones van veure retallats els seus ingressos, es va donar una situació molt delicada financerament per moltes famílies. I, per tant, això ho hem de tenir present, de dir, sí, tots cobrem un sou, sí que és veritat que en el nostre país hi ha l'atur, la sanitat és pública, l'educació és pública, i, per tant, ens ho posa tot molt fàcil, però això no treu que hem de tenir un fons d'emergència precisament per si passen coses. I aquest fons d'emergència, doncs, dependrà de la situació de cada persona, perquè no és el mateix un autònom que una persona que realment, doncs, porta molts anys cotitzant i pot tenir un atur molt més quantiós que un altre que porti menys temps, que sigui jove.
2: Per la Covid, cert és que vam veure reduïts els ingressos, però almenys a casa meva i alguns altres amics també vam veure que acabàvem estalviant.
3: Sí.
2: Perquè no teníem aquestes no petites despeses.
3: Per l'oci.
0: Perquè depèn de com estiguin muntades les cases. Jo, per exemple, si faig un estudi, a mi les fugues de diners són dinars i sopars a fora.
2: Sí.
3: Clar. És en l'oci on la gent es passa. De fet, les despeses fixes, ja parlem ara de planificació, quan la meva manera, jo, el que jo recomano és anem a la compte bancària, baixem-nos en un format Excel, que normalment és CSV, ens baixem...
0: A veure, un moment. Aturem-nos, perquè això vull que ho fem pas a pas.
3: Perfecte.
0: Ara de seguida anirem a la publicitat i a la tornada. Les mesures de l'Elisabet per aconseguir estalviar o almenys portar un control de les despeses. Com ho hem de fer? Pas a pas. Ara hi anirem amb ella. Abans, però, al WhatsApp, al 677-38-77-19, ara hi vaig, Fran, un apunt que ens fan també els nostres oients, diu, el color blau marí se sol evitar en públic en general per fer actes relacionats amb el Vaticà per no confondre's amb el color assignat als equips de voluntaris, i és veritat que els voluntaris anaven de blau, o el personal de seguretat, ja anaves ben encaminat. El 677-38-77-19, Frank, què ens diu?
1: A veure, mira, maneres d'estalviar. Per exemple, la Irene no té ni targeta de crèdit ni de dèbit. Només paga amb efectiu. I si alguna vegada...
2: Que va amb la llibreta. Saps que encara hi ha gent que va amb la llibreta.
1: L'actualitza, tot de cues.
0: Mira,
1: i si alguna vegada no té efectiu, doncs no s'ho compra i ja està.
0: Això és un altre dubte que me l'apunto, eh? Crèdit versus dèbit. Hi ha gent que té aversió al crèdit, perquè diu, no, jo així gasto més. Però clar, si tu fas una planificació, et és igual pagar-ho 30 dies abans o després. Però poden ser trucs. La de dèbit pot ser un truc. Anem a la publicitat i a la tornada. Pas a pas, com podem fer un control de les nostres despeses? Ens ho explica l'Elisabet Ruiz d'Otres, doctora en finances, professora de la UOC i experta en benestar financer.
4: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio. La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.
0: Dos minutets i seran dos quarts de dues del migdia. Avui estem parlant de despeses de l'estiu, de com estalviar, i ho estem fent amb una experta, amb l'Elisabet Ruiz d'Otres, doctora en finances, professora de la UOC i experta en benestar. Doctora

0: d'un control de despeses. Començant de zero. Posem ara que el Xavi Pérez Esquerdo i jo no ho hem fet mai.
1: No, és que no.
2: Perfecte, no passa res.
0: Què hem de fer? Per on comencem?
2: Comencem. Va, vinga, va. Vinga, comencem obrint la compte bancària.
0: El Francisco no. Ho ha fet perquè és una persona de seny.
1: És que això, ja,
0: fet?
1: Això ja és de ser no valents, obrir el compte corrent sí. I veure les despeses.
2: Sí, fa mal de panxa sempre,
1: I clicar, veure tots els moviments encara més.
2: Sí, veure que només hi ha una línia d'ingressos, els que som assalariats, però després moltes línies de despesa fa molt mal de panxa, això.
0: Ai, per favor, val.
2: Però és un exercici sa.
0: Va,
2: això és
0: el
2: quan
0: compte.
2: Comencem obrim. A fer dieta i hem de veure tot el que hem de treure de l'armari, no? Va. Que en tenim a la despensa i que no podem menjar.
1: Sí.
2: Doncs una mica passa igual amb les finances.
0: Obrim el compte. Va.
2: Obrim el compte. Vinga. Anem a buscar l'opció on podem descarregar les nostres despeses i ingressos.
0: Descarregar tots els moviments.
2: Exacte, descarregar tots els moviments.
0: Ja tinc mal de panxa.
2: Sí. I normalment tens dues opcions, que és en PDF o en un format que acostuma a ser CSV.
0: Que és compatible amb Excel.
2: Exacte. El descarreguem i si tenim l'opció Excel, doncs el baixem amb Excel.
0: Uh-huh.
2: El descarreguem, l'obrim amb l'Excel i en allà el que hem de fer és agafar, bàsicament, els 12 últims mesos.
0: Hòstia, això és una feinada,
1: però pensava que era només descarregar l'últim mes?
2: No, els 12 últims mesos. No cal que sigui de gener-desembre. Podem agafar 12 mesos que tenen per què coincidir amb l'any natural. Agafem 12 mesos que nosaltres vulguem.
0: Els últims, no s'hi va agafar els que he facturat més, tu.
2: No.
0: Oh, són ric.
3: Un febrer d'aquí.
1: El mes del papa.
0: Sí. Exacte, aquest no compta. Sí. Agafa juliol i agost, que els autònoms facturem molt a juliol i agost.
2: Precisament per això, perquè sobretot els autònoms hi ha ingressos que no són constants i també les despeses no són sempre les mateixes. Doncs, per exemple, a l'estiu podem tenir més despeses per les vacances, per l'aire condicionat. Doncs com no tenim despeses constants, doncs hem de tenir una visió global d'un any.
0: Uh-huh.
2: Hem de veure què passa a la nostra vida financerament en aquests 12 mesos.
0: D'acord.
2: Un cop ho tenim, només necessitem la fila del concepte i la fila de l'import i saber si és ingrés o despesa.
0: Uh-huh.
2: Els ingressos aviat els tindrem controlats, els posem en un full.
0: O sigui, hem de fer un full d'ingressos i un full de despeses. Dos fulls.
1: Sí. O quatre.
2: O és igual, ho podem dos fulls o ho podem posar en la mateixa fulla, però dos columnes hi ha d'haver-hi el detall de la descripció del concepte i l'import, i amb un altre costat el mateix pels ingressos.
1: Els ingressos amb un dinar 5, amb una quartilla, ja en tenim prou. El de despeses...
2: Serà més llarg.
1: Serà més llarg.
2: Sí, serà més llarg.
0: Les despeses, de moment, tant si són mensuals com si són anuals, totes juntes.
2: Totes juntes, sí. Llavors, necessitarem posar al costat d'aquestes despeses una mica els conceptes. No cal que anem amb un concepte molt de detall, però sí un concepte una mica genèric per tenir una mica d'idea en què van a parar aquests diners. Perquè després en puguem fer una lectura, perquè precisament hi ha moltes files, i si no perdem la vista de... Escolta'm, aquests diners, sí, hi ha moltes files, però on se n'estan anant exactament?
0: Uh-huh.
2: Llavors necessitem saber quines despeses són fixes per la llar, una miqueta, doncs, si tenim hipoteca, si paguem a l'IBI, si som propietaris paguem l'IBI, la comunitat, les despeses de llum, aigua, gas... Aquestes serien un tipus de despeses fixes que les tindríem. Doncs, podem posar despeses fixes, podem posar bàsics.
0: Vale?
2: Després tenim les de l'alimentació, que podem posar totes juntes les d'alimentació perquè al final acaben sent bàsiques.
1: Ja també compres coses que no toquen,
2: Exacte.
0: Bueno, i quan te n'adones de les vegades que has comprat pernilet per esmorzar i se t'ha caducat, allà també pots retallar,
1: També.
0: És a dir, cal que tinguem 540 llaunes de tonyina?
1: Sí,
0: o de tàperes?
1: Jo ho faig, això.
0: No, m'estic criticant a mi,
1: Sí.
0: Si això ho sent el meu marit, dirà, per què parla aquesta?
1: Perquè clar, posa supermercat només, no et diuen què tu has gastat.
2: Exacte.
0: Has de vigilar, has de portar un escandall.
1: Clar, aquella barreta que posen allà, o et diu la noia o el noi que està a la caixa, et diuen, això està d'oferta, ho vols?
0: Jo només et dic que la setmana vinent farem un manual de supervivència amb en David Bajona, autor de Manual de Supervivència, i allà també ens explica, que en certa manera entronca, perquè ens parlarà de com sobreviure a possibles crisis, per exemple, de llum, que vam viure ara fa un any i escaig, o si, més enllà, hi ha talls de llum, de transport, etc., també ens parla de com anar renovant aquest armari de les conserves. Però tornem al tema. Posem fixes, llar, alimentació, el que vulguem.
2: Sí, que són bàsicament bàsiques, i després ens n'anem a despeses personals i oci.
0: Vale? Ui. Aquesta la podem posar en vermell, Xavi?
1: Sí, totalment. Sí. Full vermell, ja.
2: Exacte.
0: I oci.
2: Després, a veure, també, si tenim fills, doncs hi hauran la dels fills, de fills en general, que les podem classificar si volem o no, de dir, bueno, pues si hi ha roba, si hi ha extraescolar, si hi ha escola, o si volem les empaquetem en concepte fills i ja està. Aquí també dependrà fins a quin punt volem posar una lupa en tot plegat, eh? De dir, si volem una visió més genèrica o volem una visió més al detall.
0: Podem anar... fills fix i fills extres.
2: Sí.
0: Per saber on podem retallar, si hem de retallar alguna cosa.
1: Sí, perquè les colònies sí que saps quin és el preu fix, el paguis tu, o sigui, un regal dels avis, però el que no comptes és amb la motxilla, la roba interior, el sac de dormir, totes aquestes coses que sumen i a vegades valen més que el paquet de colònies.
2: Exacte. Bueno, i després també que els nens van creixent i a vegades també comprem més roba de la que necessiten, no? Bé. I que potser aquesta roba la podríem comprar quan hi ha rebaixes, pensant-ho ja, planificant, si hem de comprar roba, doncs fem-ho en uns moments on realment hi ha oportunitats, que és roba que necessitem comprar pels nostres fills.
1: Jo, les primeres colònies del meu fill, que tenia 6 anys, ja mirant, ja sabent que vindries a la solució, ja vaig comprar un sac el més llarg de tots.
0: M'encanta.
1: Home, és que és veritat, es van fent grans i aquell sac que havies comprat per les primeres colònies, a les segones ja no valen.
2: Exacte.
0: Mira, això no ho havia pensat, t'ho copio, eh? D'acord, què més fem? Ja hem distribuït les despeses.
2: Llavors segurament tindrem alguna despesa més extra que l'anem intentant posar-li alguna etiqueta, però intentem etiquetar-les totes, no? Si comprem coses per la casa, doncs podem posar a casa, podem posar llar, i anem una mica intentant reduir i catalogar si hi ha taxes, si hi ha despeses de transport, per exemple, el cotxe, doncs tot el tema de transport també l'hem de posar, no? Posem transport, si hi ha pàrquings, doncs, bueno, podem agrupar o no, és que depèn de l'activitat de cada persona. Hi ha gent que utilitza el pàrquing o utilitza el taxi perquè sí.
0: Per començar, ara mateix algú que no ho hagi fet mai, tipus Xavi Pérez Esquerdo i servidora de vostès, anem al detall o intentem fer categories més genèriques?
2: Per començar. La primera vegada, potser penso que és més interessant una mica de detall.
0: D'acord.
2: Per tenir una mica més de control. Uh-huh. Sobretot si nosaltres sabem que ens descontrolem bastant.
1: Sí.
2: Si som més aviat controladors, doncs no cal, perquè segur que ja no hi hauran masses despeses d'aquestes extraordinàries, i ens ajuda només a prendre consciència i a tenir una mica d'ordre financer, que això també ens ajuda a tenir tranquil·litat i seguretat financera, que és molt important pel benestar financer.
0: Absolutament. D'acord, aleshores ho tenim tot detallat, hem posat categories, subcategories, està tot ordenat dels últims 12 mesos, de data d'avui a 12 mesos enrere, no s'hi val triar els mesos que et doni la gana, Xavi, que ja t'estic veient venir.
2: Exacte.
0: Què fem? Quin és el següent pas?
2: Llavors, sumem per categories, que això doncs amb una taula dinàmica de l'Excel t'ho fa, i si no, escolta, tenim la intel·ligència artificial avui en dia i li podem demanar que ens faci les sumes per categories.
0: Jo recomano aprendre a fer servir un Excel, perquè per aquí m'estan apuntant, calculadora no, perquè la que treus una línia se te'n va la mà i has de tornar a fer la suma.
2: Sí.
0: Les sumes a l'Excel són superfàcils i van molt bé i poden salvar vides.
1: Sí.
2: No, és fàcil i a més, pues això, si canvies un concepte o en afegeixes una o en treus una altra, doncs t'ho calcula de manera automàtic. I qui ho vegi una mica més complicat, doncs també demanes ajuda a la intel·ligència artificial que t'ajudi a fer-ho pas a pas, que no és tan difícil. Un cop ho tenim per categories, i tindrem doncs despeses bàsiques, X diners, despeses de la llar, X diners, fills, doncs anirem tenint, no? X diners per cada categoria. Jo recomano entre al voltant d'unes 10 categories, que no n'hi hagin massa, si n'hi ha menys, doncs millor, que ens doni una visió clara de en què gastem els diners.
1: I si ens passem, quina categoria retallem?
2: Espera, que no m'he arribat aquí encara.
1: Ai, és que ja només estic pensant en les retallades.
0: Això hi ha bancs a l'aplicació, jo m'ho tanco perquè no ho vull veure, perquè em poso nerviosa, però em diu, has tingut, i et fa la distribució, et fa un gràfic de, com una rodona, i et diu, oh sí, en el meu cas, 45% de la rodona.
2: Sí.
0: Criatura, la resta de la rodona.
2: Sí, el problema de les aplicacions dels bancs, que està molt bé, que t'ajuda i et fa part de la feina, és que ho agafa per activitat comercial de la descripció. És a dir, si comprem una cosa al Cort Inglés o a l'Amazon, a lo millor és una cosa personal, a lo millor és una cosa pels nens, i tot va dins del mateix sac, i llavors ho hauríem d'arreglar i és complicat. Per això a mi m'agrada més...
1: Ja estàs més tranquil·la.
2: Vegada és millor fer-ho amb un Excel. Una manera més tradicional i manual. Després, no cal que ho fem cada any. Només necessitem després una supervisió i ho podem fer-ho amb aplicacions que ens faciliti més la vida i no ens tornem aquí amb inspectors de la nostra vida financera.
0: D'acord.
2: Vale. Un cop tenim això, hem de saber els nostres ingressos nets. Vale? Anuals. Sí, els nostres ingressos nets anuals, tenint en compte també les pagues extres. Vale? Per tant, hauríem de tenir, dels 12 mateixos mesos que tenim les despeses, tenim els ingressos. I ara aquí hauríem de calcular cada categoria de despeses, quin percentatge equival sobre els ingressos. Vale? Per tenir un pressupost clar de si ens passem o no ens passem en cada categoria. Llavors hauríem de tenir que les despeses bàsiques, aquelles que sí o sí, si ens quedéssim sense feina, les tindrem, haurien de suposar màxim el 50%.
0: Despeses bàsiques, màxim 50%, d'acord?
2: Sí.
0: Clar, per dir, si algun dia em quedo sense feina, retallo tots els sopars fora de casa i em dedico a sobreviure, no?
2: Però és que aquests sopars fora de casa són oci, no són despeses bàsiques.
0: Ah, clar,
2: que és on t'anàvem ara.
1: Però hem de menjar, no?
2: Bueno, però això és l'alimentació que va dins del 50%. Vale? Llavors, podem menjar, però si mengem a casa sempre serà més econòmic que el restaurant.
0: I si les despeses bàsiques superen el 50%, aleshores hem de mirar on retallar.
2: Exacte. Hauríem de mirar la llar, el que és l'hipoteca, sí, o el lloguer, hauria de ser al voltant d'un 30-32%, màxim 35% dels ingressos nets.
0: Digue-li a la gent de Barcelona, tu.
2: Exacte. Clar, és que si no haurem de prendre, o retallem d'altres parts, o haurem de prendre decisions de dir, marxem de la ciutat, compartim pis. Clar, quan ens passem, al final, això són sumes i restes, i per tant, o bé retallem per la part de despeses o bé incrementem per la part dels ingressos. Mm-hmm. És una equació, o sigui que tenim dos costats i per tant podem decidir en quin costat nosaltres canviem. És a dir, fem hores extres, treballem els caps de setmana, si volem un estil de vida, si volem continuar visquent a la ciutat i la nostra situació financera no ens ho permet, cal que renunciem a alguna cosa.
0: És heavy, perquè l'exercici que proposa l'Elisabet, clar, és posar-te un mirall davant i dir, sí, tinc la vida que em puc permetre o no.
2: Exacte.
0: És molt dur, això.
2: És molt dur. És un exercici molt dur, però que després et porta molta satisfacció i benestar financer, que és el que volem, no? Que no hi hagi estrès financer, que hi hagi seguretat.
1: Disculpa, Alguna d'aquestes despeses o així està bé fer-les també amb els fills o només amb la teva parella?
2: Amb els fills depèn de l'edat.
1: Ho dic perquè en algun dia li hauràs de dir, mira, això, o no podràs anar aquí aquest any, o no hi ha aquestes vacances, o no, saps? O aquesta excursió, em sap greu. Clar, li hauràs de justificar d'alguna manera.
2: Bueno, s'ha d'explicar. Si la situació econòmica no ho permet, doncs s'haurà d'explicar. També hem de tenir en compte que...
1: No amagar-ho, eh?
2: Depèn de l'edat, tampoc cal explicar que els pares no tenen diners per res, no? No cal dir, són pobres. Jo no sóc partidària d'utilitzar un llenguatge negatiu. I a més que les vacances no és tant a on ens n'anem i quants dies estem fora, sinó al final és un tema molt més emocional. Quan érem petits, almenys jo i les generacions de la meva edat, no anàvem tan lluny. És avui en dia que ens n'anem al Japó, que ens n'anem a Tailàndia, ens n'anem a Austràlia, a Canadà. Fèiem coses molt més properes, la gent no viatjava i érem igual de feliços, almenys, no? Llavors, es tracta molt més de viure emocions, de compartir moments, d'estar present, i no tant de quants diners ens gastem. I potser també hem d'explicar, no, això als nostres fills, de dir, bueno, doncs si la nostra situació ens permet que no podem sortir de cada cap de setmana o no podem menjar de restaurants cada setmana, doncs, bueno...
0: És un exercici de ser realistes.
2: Exacte.
0: A tot això, el 677-387-19, Elisabet, deies que t'he deixat a mitges,
2: sí,
0: perdona'm.
2: Sí, bueno, anava a dir la part més important, que és aquestes despeses personals i oci, quin percentatge ha d'ocupar, que és la que es dispara sempre i és el gran problema.
0: Juguem. Va, quin percentatge dius que dirà l'Elisabet?
1: 20.
0: Dirà màxim...
1: Màxim 20.
0: 15-20.
2: No, 30%.
0: Ah, vale!
3: Salvat!
0: Ui, ens hem cagat, Ostres, ens hem cagat molt fort,
2: No, 30%.
0: 30%. 30%.
2: 30%. Per tant, ara que ens queda un 20%, que és el que estalviarem.
0: Estalvi.
2: I el que hem de fer primer és estalviar. És a dir, quan ens arriba a la nostra compte, la nostra nòmina... Aquest 20% és el que hem de separar primer.
0: Heu de fer com el Xavi, canviar de banc, és impossible de país.
1: Sí, sí, sí.
0: Si hi ha que t'entri, tu saber que t'entrarà aquella factura, el 20%, tu treus els IVAs, però
1: sí,
0: més del...
2: De l'ingrés net.
0: Ah, de l'ingrés net. És a dir, tu, Xavi, en aquest ordre hauries de treure primer els IVAs i del que quedi, reservar un 20% pels estalvis. I és la primera operació que hem de fer.
2: Exacte.
0: Però si no, començarem a rascar i direm, un 15, un 10...
2: No, clar, perquè primer hem d'estalviar i després hem de gastar i viure amb el que ens queda. El problema és que la gent ho fa al revés. I llavors aquesta categoria de despeses personals i oci, en lloc d'un 30, passa a ser un 40, un 50 i es menja aquest 20 de l'estalvi. I per això la gent no estalvia. Arriba bé final de mes, sí, però estalvia,
0: però no. Estalviem.
2: No.
0: Un aplaudiment per l'Elisabet Ruiz d'Otra, si us plau. Gràcies. Tranquils que us penjarem aquest tutorial, us el penjarem també a xarxes i el podreu tenir disponible. Tot això deia que el 677-3877-19 en Fran us està demanant quin és el vostre truc per estalviar, que és el que feu. De seguida hi anem. Només dir-vos que també hem penjat una enquesta al nostre Club de la Solució, que si voleu accedir al Club de la Solució, només ens heu d'escriure un WhatsApp, vull formar part del club, i allà us rematem un enllaç, entreu en aquest club exclusiu on hi ha informació exclusiva, enquestes exclusives, vídeos en exclusiva que després no veureu a xarxes socials, i avui, per exemple, hem penjat una enquesta. El millor mètode d'estalvi. Dèiem, pagar només en efectiu, apartar els diners o fer servir una guardiola. De seguida us dic els percentatges.
3: Mira, la Núria té un truc amb això que parlàvem ara de l'oci, que ella guarda les monedes, però no totes. Les de dos sí. euros les guarda amb una guardiola per quan es vol fer algun caprici o alguna cosa relacionada amb oci només amb això. Amb això gestiona l'oci. I que quan parlàvem de descomptes, l'Àlex té un truc, a veure què us sembla, per no caure en el joc dels descomptes.
0: D'acord? Bona, va, a veure.
3: Per no caure en el joc dels descomptes, jo el que faig és, diu l'Àlex, si em diuen que si compro aquell objecte o aquella peça de roba m'estalvio un 25%, doncs el que faig és pensar que si no me'l compro, m'estalvio un 75%.
0: Això està molt bé. Àlex, es diu?
3: Sí.
0: El mètode Àlex.
3: El patentarem, eh? Mireu, hi ha molts oients que estan aplaudint a l'Elisabet per haver donat aquesta eina de gestió. La Montse té una manera de gestionar-se que la poso aquí a l'antena a veure què us sembla. És mare monoparental i ha de fer malabars, diu, per arribar a final de mes, i té els diners en tres comptes.
0: Ostres!
3: El compte de subministraments. Allà hi posa aigua, llum, gas, ajuntament i manteniment general de la casa. Tinc un segon compte, on hi ha els estalvis, on també hi posa una quantitat fixa cada mes, i després té una cosa que es diu el compte de la casa. És allà on va la nòmina, on pago la meva hipoteca, i on hi compro el dia a dia, és a dir, les compres que fa en el dia a dia.
1: Aquesta és l'altra, comprar el dia.
0: No això t'estalvies una pasta?
1: No, sí, comprar... avui compraré el que menjaré, avui.
3: I després obre un concepte que encara no ha sortit aquí, que segons diversos oients, segons el Josep Manel o el Quim, és el culpable de tot el que ens passa, que és la paga doble. El Josep Manel diu que la paga doble és el culpable de tot aquest malbaratament, i l'Agustín també. Diu, quan cobro les pagues dobles, separo una part per vacances i l'altra per vida social, diu la Montse.
0: Elisabet, he llegit algun article teu que precisament parlaves d'això, de la paga doble. És un error fer servir la paga doble per això?
2: Sí, si no fes aquest exercici de planificació financera. Si nosaltres ja hem planificat i sabem que aquells diners extres ens serveixen per les vacances de l'estiu, doncs no hi ha cap problema. Per exemple, he fet uns càlculs ràpids, no? Si nosaltres cobrem uns 2.000 euros nets al mes i tenim 14 pagues, doncs ara donaré una altra xifra que no he donat, és quan ens podem gastar en les vacances.
0: Quan ens podem gastar les vacances?
2: Vale? Al voltant d'un 5-10%.
0: De l'anual, eh?
2: De l'anual, sí. Vale? Però clar, estem parlant de vacances tot l'any. Clar, perquè d'aquest 30% és despeses personals i oci per tot l'any. Per tant, d'aquest 30%, quan en vacances? No? Doncs entre un 5 o un 10%. Perquè també hi haurà despeses personals. Llavors, aquest 5-10% anual l'hem de repartir al llarg de l'any. Podem decidir...
0: Nadal, Setmana Santa, l'esquiada, els àpats que farem perquè aquest any ve la família no sé què a casa nostra, tot això, eh?
2: Exacte. Llavors, tornar a pagar extra, bueno, si només fem les vacances de l'estiu, doncs 2.000 euros representarien menys del 10%. Per tant, seria acceptable. Ara bé, si el que fem és... Aquestes són per les de l'estiu, però no tenim planificació per altres sortides que fem al llarg de l'any, llavors és un error, perquè estarem fora del nostre pressupost segur. Vale? L'important al final és igual com ho fem, sempre i quan tinguem un full de ruta, sempre i quan sapiguem on estem, quina és la nostra realitat financera i ens ajustem a la nostra realitat financera. I decidim què renunciem, perquè tenim tots aquests diners per gastar en despeses personals i oci al llarg de l'any. Com decidim gastar-les? És un exercici que hauríem de fer un cop a l'any, o podem fer-ho al gener, o és igual en quin moment ho fem, i llavors tenim aquests diners i què volem? Ens els volem gastar tots a les vacances de l'estiu, o preferim fer una coseta més econòmica a l'estiu i fer més viatges al llarg de l'any?
0: 93-201-7474, trucs per estalviar. En teniu algun de molt específic que vulgueu compartir amb nosaltres? 93-201-7474. El Club de la Solució, mireu, pagant efectiu, 22%. La gent ho fa servir per estalviar. Apartar diners, que és el mètode Xavi, 63%. O tenir una guardiola, un 15% de totes les votacions. Abans em deies, fora de micros, Elisabet, crec que és interessant que ho expliquem, per què l'efectiu, per què treure efectiu, és un bon sistema per controlar la nostra despesa?
2: Perquè en aquí el que apliquem és tots els sentits. Quan nosaltres toquem el diner, som molt més conscients, estem molt més presents i veiem, anem al caixer, veiem quants diners tenim, estem traient els diners i veiem el que duren aquests diners a les nostres mans. Per tant, aquí el cost de pagament, que parlàvem al principi, serà molt més alt, perquè veiem aquests diners i els toquem. A mesura que ho fem en digital, que paguem de manera digital, ja sigui amb targeta o amb compres online, a mesura de que no veiem i que no toquem aquests diners, que no veiem quants diners hi ha a la nostra compte, es perd consciència. Quan perdem consciència, quan no apliquem els cinc sentits, doncs aquí no ens n'adonem tant. I el cost de pagar ja no és tan gran.
0: Hi ha un truc també que m'agradaria compartir. Jo li dic la tècnica del guaret.
3: A veure...
0: La tècnica del guaret, us explico ara, va, anem a la publicitat i ara us explico la tècnica del guaret i que l'Elisabet em digui si és una fumada meva o si pot ser útil.
4: La Solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La Solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: Per posar punt i final a la solució d'avui. De seguida us donem encara més trucs per estalviar, eh? Parlarem d'aquesta tècnica del guaret que us deia, la tècnica de reposar i què és el descompte hiperbòlic. Ara us ho explica la nostra experta. Abans, però, deixeu-me dir que la solució acaba la primera temporada el proper dia 3 de juliol.
5: Però això ho hem d'aplaudir.
6: Ara, mira, anava a fer la mateixa pregunta.
0: Has d'aplaudir perquè tornem, no? Estem preparant un programa molt especial. Ui. Han estat 10 mesos plens de curiositats, històries interessants, sobretot solucions. I serà tan especial aquest proper dia 3 de juliol perquè la solució no serem nosaltres, en Fran, jo, en Xavi, tots els col·laboradors habituals, sinó que la solució sereu vosaltres. Que sigueu vosaltres els nostres oients els qui ens porteu les millors solucions. Teniu alguna solució per compartir? Heu tingut algun problema gros i heu dit la solució és aquesta, és aquest llibre, és aquesta persona, és aquest concepte, és aquest fet. Si voleu explicar-nos en directe les solucions que hagueu trobat per fer-vos la vida més fàcil, això, el proper divendres 3 de juliol, envieu-nos un WhatsApp. Nosaltres allà us donarem tota la informació que necessiteu. El 677-38-77-19. 3 de juliol, divendres, la solució sereu vosaltres. Tornem al tema, va. La tècnica del guaret. Això és una tècnica que crec que m'he inventat, però deu ser molt comuna, que jo quan vull una cosa, sobretot amb compres online, ho poso a la cistella i em dic a mi mateixa, deixa-ho reposar una setmana. Si d'aquí una setmana encara ho vols, compra tu, permet-ho, perquè vol dir que ho necessites.
1: I deixes de comprar? Deixes
0: sí,
1: de comprar?
0: Sí, sí, sí. Home, cap d'una setmana mires la cistella i dic, però què estava pensant jo? Comprar aquest gadget plega pantalons. Vull dir, no és necessari, però no els plegaràs, tampoc.
1: Jo el tinc.
3: El va comprar igual.
0: Aquest el vaig comprar.
3: Ho va explicar aquí.
0: Fora de la cistella.
2: No, aquesta tècnica, de fet, és un dels consells que jo dono, no? Perquè al final, sobretot, com que hi ha aquesta pèrdua de consciència quan comprem online, doncs tenim tendència a anar acumulant coses que potser no necessitem. Quan ho fem físicament, que anem al caixer, traiem diners i anem a una botiga i veiem totes les bosses, clar, hi ha molta més presència. Quan ho fem online, tot això desapareix. Llavors, jo el meu consell que dono és posar-nos límits, posar-nos una sèrie d'acords interns, de dir, si alguna cosa val més de 50 euros o en funció del pressupost, em dono 24 hores o 12 hores per pensar-m'ho. Si hi ha alguna cosa m'he de gastar més de 300 euros, doncs em puc donar 48 hores. Per tant, ho deixem en guaret per tornar a avaluar si aquella decisió que estic prenent és emocional o és racional.
0: Bona aquesta. Tu la fas, Xavi?
1: Faig una cosa similar, que és amb la meva dona. Primer, hem d'estar d'acord tots dos per comprar una cosa de casa. Home. O sigui, no val tu compres una cosa i una altra, no?
0: Jo dic home i després tinc una jeta. Sí.
1: I l'altra és, quan ens agrada una cosa, que de fet ara ens està passant, necessitem un moble per l'entrada de casa.
3: Molt bé, a veure.
1: Uns calaixets per deixar les claus.
3: Això és real, eh? Això és real.
0: Aprofita per posar el que diuen que està allà, el almacenatge sota.
1: Vale.
0: Mirar les coses.
1: Sí. Això és el que estem fent.
3: Buscar un moble, eh?
1: Busquem el moble.
3: Vinga, va, a veure.
1: Busquem un moble d'entrada, petitet i dalt, per posar quatre cosetes. Llavors, allà on anem, una botiga de mobles o el que sigui, sí, ens agrada un, que no posen el preu, no sé per què, sempre està amagat, o l'etiqueta girada, no sé per què ho fan, i diem, fem una cosa, anem a endivinar
0: quant val
1: i el que estaríem disposats a pagar.
0: Ah, bona.
1: Llavors diem, mira, per aquest moble pagaríem, no sé, 80 euros. I veiem que val 300.
0: No.
1: Però si val 81, dius... Què fas? No. Però sí que intentem fer-ho així. O sigui,
0: jugues al precio justo, eh?
1: Sí. Juguem al precio, i diem, mira, això, jo pagaria això. Però clar, si és més car, llavors no ho fem. I no ho fem, eh? Ens autocastiguem.
0: Bueno, què és aquesta tècnica?
2: Està bé, però jo el primer que diria és... Teniu el pressupost de quants diners us podeu gastar pel moble?
1: No.
0: No, perquè no han fet tot això que hem fet abans.
2: Llavors, l'exercici primer seria fem un pressupost de quants diners ens podem gastar i això ens donarà més tranquil·litat. Després, si volem aplicar el joc aquest de encertem, no encertem, quin preu li donaríem, està molt bé, perquè al final també tu estàs dient quin preu estàs donant valor en allò.
1: És com una despesa que no és fixa, no és ni anual, és com un matalàs de llit.
2: No,
1: que com
2: però, extras, però no, això són les despeses personals.
1: Això és despesa personal?
2: Exacte.
0: Que no ets una
2: perquè
0: persona.
2: Perquè no ho necessites, no està dins de... Les despeses personals poden estar dins del que hem dit la llar, no? Les despeses de llar, que són objectes de decoració. No és bàsic, perquè els bàsics són aquells que necessito per sobreviure. Són aquells que, encara que em quedi sense feina, estarà aquella despesa bàsica. Les despeses personals i oci són aquelles de, si em quedo sense feina, aquella despesa la puc retallar. Per tant, vosaltres podeu viure sense moble. Ara, potser els diners del moble els preferiu destinar a un viatge.
1: Sí, això passa. Als meus pares els hi passava. Havien estalviat diners per fer un lavabo nou i van dir, val el mateix, el lavabo que un viatge a Egipte.
0: Anem a Egipte, no? I pixeu a terra, nen. 677-38-77-19, què ens diuen, Fran?
3: Mira, l'Anna diu que el seu truc és guardar tot el que cobra d'Hisenda i, abans parlàvem de les pagues dobles, s'estalvia, posa un compte d'estalvis, les pagues dobles del Nadal i del juny. Això ho posa a estalviar. I el Jaume posa en comú un consell. Gràcies per tot el que heu explicat, però per fer un bon estalvi i fer tot el pressupost, etc, etc, això s'ha de fer millor el dia 1 de cada mes, mai el 31, oi?
0: Ah, mira, bona pregunta. Quan ho podem fer, això, Elisabet?
2: Bueno, un bon estalvi és un tema d'hàbits, ho hem de fer sempre, i és el moment en què rebem la nòmina. I si la rebem el dia 28, doncs quan la rebem? I si la rebem el dia 1 o el dia 5, doncs el moment en què rebem els ingressos, directament el 20% a part. I així segur que l'estalviem, no el toquem. Jo recomano que no estiguin al mateix compte, això sí, perquè després si no és un embolic.
0: Xavi?
1: Sí.
0: No sé si ens fan alguna pregunta, si no, jo voldria entrar en algun diccionari de finances, eh?
3: No, hi ha una pregunta sobre si, a banda d'això que ha explicat, hi ha algunes aplicacions que, gratuïtes que puguin servir per tenir control a diari de les despeses.
2: Sí, hi ha aplicacions gratuïtes, però a mi són un tema que a mi no m'acaba de convèncer, en el sentit de que jo no sé quina... Com que s'han de vincular amb el compte bancari, no sé fins quin punt aquí hi ha protecció o no. Jo no em sento molt còmode recomanant les aplicacions, em sento més còmode dient fem-ho pel mètode tradicional, i a part perquè les aplicacions tenen el problema que he comentat abans, encara que sigui del banc, que cataloguen en funció de l'activitat comercial d'on estem comprant, del comerç, i que a vegades doncs, un mateix comerç pots comprar coses personals i coses bàsiques...
1: I això no distingeix.
2: I aquí perdem pista.
0: Una cosa molt específica, et demanaré molta brevetat, Elisabet, però un cas que ens podem trobar aquest estiu. Viatgem amb amics. Com ens organitzem les vacances si anem amb amics i cadascú té un pressupost diferent? Cal deixar-ho clar abans? Hi ha d'haver un pot comú? Cadascú el seu és seu? Com ho podem fer o què recomanes?
2: Sí, això és com en parella. El que hem de ser és molt clar de com repartirem les despeses i a més, de quina manera. És a dir, potser, doncs, si un té dos fills, l'altre té un, com comptem lo dels nens? Els nens, si hi ha nens més grans i nens més petits, doncs a l'hora de dividir el restaurant...
0: Els petits són 0,5.
1: Sí.
2: Clar, no podem catalogar un nen de 15 anys que menja més que un adult.
0: Ni de 10, nena, que de vegades mengen més que jo.
2: Aquests 1. Exacte. Amb un de 3 anys, que clar, pràcticament no menja. Llavors, hem de pactar l'entrada perquè no hi hagin mals entesos i en lloc d'amics acabem, doncs, renyits al final del viatge. Això d'entrada. I després també una miqueta buscar quines activitats farem conjunts i quines activitats potser no ens interessa fer conjunt.
0: I també ser molt sensats i no passar res per dir, mira, aquesta nit al restaurant aquest nosaltres no ens ho podem permetre. Exacte. Ens veiem després, anem a fer un sangus, sí, com diria en Núñez. Sí. Avui hem parlat de com estalviar especialment a l'estiu. Ho hem fet amb l'Elisabet Ruiz doctor Tras, doctora en finances, professora de la UOC i experta en benestar financer. Elisabet, ens sentirem, eh? Gràcies per venir, una abraçada.
2: Gràcies per convidar-me.
0: Xavi Pérez Izquierdo, posa't en bucle aquest programa. Tu el recuperes?
1: Sí, sí, estic ja obrint l'Excel.
0: I te'l poses en bucle per intentar millorar les finances a casa teva. Fran Domènech, estimat, no sé si hi ha alguna última lectura de missatge que vulguis dir-nos.
3: Bé, que molts oients fan servir també les aplicacions de les entitats bancàries i hi ha l'opció també de les guardioles per organitzar-se com volen.
0: Fins aquí la solució d'avui. Nosaltres tornem demà, últim dia d'escola per moltes criatures. Ui, parlarem de quaderns d'estiu. S'han de fer deures a les vacances? Perquè sí, perquè no. I els adults, com podem mantenir la ment activa? Quins són els passatemps de moda entre els adults? Demà us ho expliquem a la solució.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Ucraïna ha llançat l'atac més massiu contra Moscou des de l'inici de la guerra. Dels gairebé 200 drons que ha llançat cap a la capital russa, almenys 7 han colpejat la refineria més important de la regió en un moment en què Rússia pateix una crisi de combustible. Zelensky justificava així l'atac.
2: Definitivament no volem que Ucraïna cremi per culpa de l'enemic, però si Ucraïna crema, el vostre Moscou també cremarà.
1: Aquest atac agreuja encara més la falta de benzina que ja afecta més d'una cinquantena de regions russes. Tot i això, el Kremlin no reconeix la crisi energètica, tot i que ara es veu obligat a importar combustible. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: El govern de Donald Trump defensa l'acord amb l'Iran davant les crítiques internes als Estats Units i les d'Israel. L'Ayatollah Khamenei admet que va acceptar amb reserves el memoràndum d'entesa i diu que l'obertura de la segona fase de les negociacions amb Washington no implica assumir el seu punt de vista.
1: Zapatero va negar en tot moment davant del jutge haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra ni haver cobrat comissions. Els àudios de la seva declaració dimecres a l'Audiència Nacional, als quals ha tingut accés 3CAT Info, recullen com l'expresident espanyol va rebutjar qualsevol irregularitat, tot i reconèixer que treballava per l'empresa que està al centre de la suposada trama.
3: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, avança la intenció d'allargar 3 mesos l'anomenat escut social fins que s'estabilitzin els preus de l'energia. El preu del petroli continua a la baixa, però mentre que el barril de Brent s'ha abaratit un 12% en una setmana, el litre de combustible només ha baixat uns pocs cèntims.
1: Josep Maria Mestres ha estat escollit nou director artístic del TNC en substitució de Carme Portacelli. Compta amb una extensa trajectòria com a director tant en teatres públics com al TNC o al Lliure, com en teatres privats. Entre alguns dels seus objectius al capdavant de la institució, pretén repartir joc entre creadors de diverses generacions. El govern assegura que el model d'immersió lingüística no està en perill malgrat el revés del Tribunal Europeu de Drets Humans.
3: Estrasburg ha rebutjat admetre a tràmit un recurs d'Òmnium Cultural i algunes famílies contra la sentència que obliga a fer una assignatura més de castellà en una escola de Canet de Mar, al Maresme. El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, diu que la decisió no altera l'actual model educatiu català.
4: Aquesta decisió no té cap impacte en el conjunt del sistema educatiu de Catalunya ni en la nostra normativa i que el govern continua fermament compromès amb el model d'escola catalana, un model que té el català com a centre de gravetat.
3: Òmnium lamenta que no s'hagi admès el recurs de l'entitat i ara espera la resolució del Tribunal Constitucional sobre l'ús del castellà a l'escola catalana. En canvi, l'Assemblea per una Escola Bilingüe celebra la decisió perquè considera que reforça la presència del castellà a les aules i qüestiona el model actual d'immersió lingüística.
1: El Mundial de Futbol, Mèxic, una de les anfitriones, i Corea del Sud empaten a 0 al descans del partit que estan disputant aquesta matinada. Abans, Canadà, que també és una de les anfitriones, ha golejat per 6-0 la selecció del Qatar. El partit ha estat condicionat per les expulsions de 2 jugadors qatarians i per la greu lesió del jugador canadenc Koné, que s'ha trencat la cama i ha dit adéu a la competició. També s'han jugat aquest dijous el Suïssa 4, Bòsnia 1, i República Txeca 1, Sud-àfrica 1.
3: El Barça de bàsquet ha guanyat per 112-113 la pròrroga al primer partit de la final de la Lliga CB, que és el millor de 5 enfrontaments. A la pròrroga s'hi ha arribat amb un triple de Claiborne a 3 segons del final.
1: En futbol sala, Barça 6, Pozo de Múrcia 1, amb 4 gols de Touré, el segon partit de la final de la Lliga. Els de Javi Rodríguez se situen a una victòria del títol, ja que dominen la sèrie per 2-0.
3: El Madrid confirma el fitxatge d'Ibrahima Konaté fins al 2030. L'internacional francès té 27 anys, és defensa i fins ara jugava al Liverpool.
1: I el Barça femení, per la seva banda, dona part perduda la davantera Salma Parayuelo, que acaba contracte el 30 de juny. La jugadora ha rebutjat l'última oferta de renovació.
0: Fins aquí les notícies.
5: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
6: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
7: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
6: Per aprofundir en tota mena de temes.
8: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
6: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
9: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
5: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.

0: normalitzat parlar amb sigles i amb trastorns. Sentim pràcticament cada dia coses com la meva filla té un trastorn de dèficit d'atenció, el meu nebot és hiperactiu, la meva tieta té altes capacitats. D'alguna manera se'ns ha medicalitzat, però què en sabem realment de què signifiquen aquests trastorns per la persona? En el cas de les dones, està estudiadíssim que no se'ls fa tant de cas, però també que elles, per no sentir-se diferents de la resta, emmascaren els símptomes. Moltes ho fan tan bé que no els hi descobreixen el trastorn fins després de la menopausa. Toca parlar.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: cançó mitiquíssima, aquesta de Grimes. Doncs l'autora d'aquesta cançó està diagnosticada amb TDAH i autisme, però també ha fet algunes de les cançons més boniques, jo diria, del segle XXI. Tenir un d'aquests trastorns no t'impedeix fer coses meravelloses, però et pot fer patir. Avui en parlem amb dones que ho viuen i una neuròloga. Al programa també marxarem a Glasgow, a França. Deu ser que tenim ganes de vacances. Benvinguts, benvingudes a Les Dones i els Dies. El trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat, el famós TDAH, afecta entre un 2 i un 5% de les dones adultes. Les dones passen anys, normalment sense diagnòstic o amb diagnòstics equivocats, perquè sovint presenten símptomes menys hiperactius que els homes i perquè les dones han après a compensar-ho. Ara explicarem què volem dir amb tot això. Un estudi mundial sobre el TDAH en dones afirma que estan infradiagnosticades. De tot això parlarem ara amb la doctora Elena Huerta, neuropsicòloga i investigadora al Parc Sanitari de Sant Joan de Déu. Com estàs?
1: Hola, bona tarda.
0: I la Nàdia, que és politòloga i doctora per la Universitat de Bradford, Anglaterra, diagnosticada per la condició de TDAH i autisme i altes capacitats. Podríem dir que ho tens tot. Nàdia.
2: Sí, la dislexia em falta, no?
0: Faig una mica de broma perquè m'imagino que també en algun moment vas pensar què passa, no? Que ara de sobte ve tot això a la meva vida.
2: Sí i no. O sigui, sí que no ho buscava, però tampoc em va sorprendre massa, no? Perquè jo ja era qualificada a la família com a rara i especialeta i amb moltes manies i a l'escola com a mandrosa, no? O sigui, que no em va sorprendre bastant.
0: No et va sorprendre molt. Aquesta és potser l'entrada. Hi ha algú des de fora, és molt fàcil diagnosticar els altres. La rareta acaba, no fa les coses igual que els altres. És a dir, són maneres que els altres tenen per parlar de que tens TDAH.
1: Clar, sí, o sigui, el cas de la Nàdia, no, és com habitual moltes vegades en dones, no, que la gent va veient coses que els criden l'atenció, li fiquem etiquetes, no?, des de la societat, que doncs això, despistada, mandrosa, desorganitzada, no?, i des de fora doncs es veu d'aquesta manera, des de dins hi ha tota una sèrie de sentiments, i com a professional moltes vegades intentem doncs posar com el nom que toca per ajudar doncs una mica a ubicar la persona i ir a treballant des de fortaleses i dificultats.
0: I també perquè jo crec que potser tenir el diagnòstic és una manera també de tranquil·litzar,
1: clar,
0: certes pors, de dir per què m'està passant això, per què jo actuo d'una altra manera.
1: Sí, clar, o sigui, no és el mateix entendre doncs que hi ha doncs un funcionament diferent del cervell que et fa funcionar, pensar i processar la informació d'una altra manera, que pensar que ets un tonto, que ets un vago o que ets una nena maleducada. O sigui,
0: clar, que això m'imagino, que ho dèiem així una mica de broma a la redacció, ara tothom té TDA, que abans érem tontos.
1: Clar.
0: No? Era la manera en com insultaven algú de classe que no seguia el camí, que no feia el mateix que els altres. Però ara, d'alguna manera, tenim aquesta etiqueta per saber que podem treballar-hi. Hi ha diferents nivells, hi ha persones que ho necessiten més i que necessiten un tractament més específic, i hi ha persones que potser hi poden conviure sense necessitat de medicació.
1: Clar, sí, sempre es parla molt de la medicació i és com un, bueno, com una cosa com que se va escoltant, no, i sona molt malament, però en realitat mai és la primera indicació. Hi ha moltes més pautes conductuals, psicoeducatives, d'entendre què em passa i com em puc compensar i com puc potenciar. O sigui, normalment la primera indicació és aquesta, però sempre ressona el tema de la medicació, que òbviament ajuda, i per casos greus sí que a vegades és imprescindible, però per casos lleus o amb interferència moderada, moltes vegades no cal.
0: Primer, hem de fer la pregunta, què és TDAH? Perquè jo crec que és un calaix de sastre on molta gent no té molt clar de què estem parlant.
1: Clar, es considera, o sigui, a nivell de salut i mèdic, sempre direm que és un trastorn, que a salut, a vegades posem aquestes paraules, trastorn del neurodesenvolupament. A nivell social, agrada més parlar d'una condició, d'un neurodesenvolupament diferent que afecta determinades àrees del cervell, com és sobretot l'àrea frontal o prefrontal. Però quan parlem de neurodesenvolupament vol dir que és des del naixement de la persona, des de que el bebè s'està, ja està dins del ventre de la mare, doncs aquest cervell s'està configurant de manera diferent.
0: Que no és ni bona ni dolenta, és d'una altra manera.
1: És d'una altra manera, amb pros i contres que els podem anar comentant.
0: Clar, hi ha diferents graus i tipus.
1: Sí, quan parlem de tipus, a nivell de salut els hem intentat com classificar en tres maneres. Parlem del tipus inatent, que és la persona que es queda com despistada als núvols, no? O que es despista amb un mosquit.
0: Que té a l'escola, estàs
1: sí,
0: amb bàbia.
1: Estàs amb bàbia, no? Tenim el que molesta més i crida més l'atenció, que és l'hiperactiu, el que no para, el que cau, és el que es va donant cops per totes les bandes. I tenim el que diem tipus mixta, que és com la combinació dels dues, dels dos, que és com el més freqüent.
0: Clar, quan es tracta de noies, com dèiem, hi ha aquesta màscara, podríem dir, de fer veure que no els està passant o de no voler cridar l'atenció. Ens diuen sempre des de petites, ens eduquen amb aquesta idea de no molestis, estiguis més tranquil·la. I de fet jo crec que també aquest prejudici, aquesta mirada sobre les nenes, de que sempre són més bones, es porten més bé, etc. Això no ajuda perquè vol dir que moltes noies, moltes nenes tenen TDAH, però queda com emmascarat.
1: Sí, que l'altre dia amb la Nadia ho parlàvem, de si era realment és una expressió diferent, que sí que sembla que hi ha una expressió diferent, però que també hem de pensar en tot el pes social que té, no? Com s'ha educat a les nenes fins ara, no? Que sembla que tenen que ser més quietes, més parades, no? I com això pot afectar, bueno, ella mateixa, no?
0: Sí. T'anava a demanar, Nadia, dic, per exemple, tu quan anaves a l'escola.
3: Clar.
0: És a dir, tu has sabut ara que tens aquest trastorn, però què passava quan eres jove, anaves a l'escola?
2: Clar, jo és que jo era bastant moguda i, de fet, tenia moltes migranyes, des de petita m'han buscat el tema de les migranyes i tal, no mai van trobar res, i finalment una doctora li va dir a la meva mare, doncs potser s'avorreix, no? I vaig començar a fer esport de tota classe, no? Quan acabava el de l'escola feia piragüisme, em colava tot arreu. El que passa és que jo també tenia un germà abans que jo que era molt més mogut. I clar, ell, com que ell ja havia sigut molt mogut, a mi sí que era moguda, però ja no feien
0: feien tant de cas d'entrada,
2: clar, no es fixaven tant. I potser també jo, és que és el que comentava amb la Helena, és que a ells li permetien,
0: clar,
2: ser mogut, i era mogut i prou, no? A les nenes ens corregeixen, no?
0: I quieta, no?
2: Clar, quieta, no diguis això, no tal, ostres, no pares mai, no calles ni baix l'aigua, no? Aquestes coses.
0: I la idea aquesta de que els nens, clar, és que ha de cremar, és molt enèrgic, deixa-la estar, no?
2: Exactament.
0: I recordes a tu mateixa, amb això que dèiem ara, com dissimulant un cert comportament?
2: Em recordo a mi mateix, per exemple, quan jugava a volei, l'entrenador em deia coet, no? Que era un coet. Però després, quan me'n recordo a mi mateix, sempre intentar córrer per sortir del vestuari, no, per no ser l'última quan surto de l'escola, per intentar fixar-me, perquè no se m'oblidin les coses, perquè suposo que jo tinc un tipus més mixte, però això, ostres, és que ja t'has perdut, no? I estaves mirant no són. No?
0: Clar, però imagina't, és a dir, tu ara estaves parlant d'això i ja sé que a més tens altres capacitats, però quan hem llegit al principi el teu currículum, que ets politòloga, que ets doctora per la Universitat de Bradford, clar, hi ha molta gent que pot pensar, tenim o pensem que tota la gent diagnosticada amb TDAH que tenen dificultats d'aprenentatge. Tu no en tens.
2: Clar, o tinc dificultats d'aprenentatge, però d'una altra manera, no? Avui tot just pensava, és que no sé com és l'aprenentatge de les persones TDAH, perquè tenim una estructura molt marcada a l'escola i no menys ens ha donat l'oportunitat d'explorar la forma, la nostra manera d'aprendre, no? Jo recordo quan vaig aprendre l'abecedari al col·le, jo deia, no puc. No puc memoritzar-lo de memòria. I aquest pensament sí que el recordo. Però després me'l preguntaven i el feia, però el feia també sempre des de la inseguretat, perquè jo ja havia o sea, ja tenia clar que no me'l recordava, però sí que me'l recordava, no? És una cosa...
0: Aquí ja també té a veure...
2: Jo,
0: no, crec que també té a veure amb l'ansietat, que és un tema també que ens envolta molt a les nenes. Aquesta inseguretat que fa que... a vegades en parlem al programa, de pensar sempre, ens han educat de... Els nens se'ls donen molt bé les matemàtiques. Aquest tipus de comentaris els hem sentit des de petites. I llavors jo crec que també ens referim a l'escola i anem a l'escola des d'un altre punt. Les coses estan canviant, jo crec que ara estem en un moment diferent, però portem una mica aquesta motxilla encara.
1: Sí, sí, és real, o sigui, portem motxilles diferents respecte, doncs mira, respecte a això que dius, per sort jo crec que està canviant i que hi ha una mirada doncs, més igualitària i que s'entén que qui necessita moviment, necessita moviment. I avui en dia a les escoles, doncs moltes vegades ja s'entén que si una nena necessita tenir com una tasca de sortir a fora, a moure's una miqueta, doncs no passa absolutament res, hi ha profes que són molt respectuosos, però sí que, per exemple, m'ha agradat molt el que ha dit la Nàdia, que no s'ha deixat moltes vegades com el poder veure com aprenen, perquè hi ha una cosa que s'interpreta molt malament de les nenes i nens amb TDAH, que és per controlar la distracció és estar dibuixant mentre estan a classe. Lo típic de que el profe t'està explicant i tu estàs dibuixant, doncs això s'entén com una distracció, com que tu no estàs posant atenció, quan moltes vegades el que fa és ajudar a enfocar. El fet d'estar dibuixant, estar fent cosetes en les mans, de permetre el moviment, permet que les nenes i nens es puguin concentrar millor. O sigui que llavors aquesta mirada crec que és important que es vagi incorporant.

0: El TDAH, aquí les dones i els dies, com afecta les dones. I clar, hem explicat una mica el que és, però encara no hem parlat de símptomes. Clar, els símptomes són enormes, llarguíssims, i clar, ara quan me'n començaràs a dir alguns, ja crec que hi haurà gent a casa tremolant, pensant, tinc TDAH, tinc TDAH. A vegades no, eh?
1: Correcte.
0: És a dir, a veure, explica'ns una mica com funciona això dels símptomes, perquè, clar, ens hem espantat aquí a la redacció, ja.
1: Molt bé. Doncs hem de pensar, o sigui, que tothom podem tenir despistes i fallos d'atenció i de memòria de manera natural. Això és normal. Però moltes vegades, quan hem de pensar en un TDAH, que és quan veiem que una persona té una capacitat molt bona o molt superior a una cosa, sembla que està rendint per sota de la seva capacitat. No? Si pensem aquest perfil, com per exemple la Nàdia, d'altes capacitats, trobem en capacitat verbal, potser de vora 130, 120 i pico, no? I quan mirem l'atenció surt com molt més baixa. Potser està dins de lo normal, però hi ha una desincronia respecte a la persona. Llavors,
0: com es fan aquests exàmens? Hi ha uns exàmens com uns tipus test?
1: Sí, hi ha tipus test que es poden fer i allà es mira com està l'atenció. És un dels símptomes, però ja et dic, hem d'entendre que tothom que tenim un despiste puntual perquè hem dormit malament un dia, perquè tal, això no és un TDAH.
0: D'acord.
1: És una cosa...
0: Estic més tranquil·la.
1: És una cosa que ens ha de passar des de petits. Tampoc val, doncs, si m'està passant els últims 5 mesos perquè estic super amoïnat o amoïnada pel treball. No, si estic amoïnat o amoïnada pel treball, és normal que estiguem més despistats. Però és una cosa que ens passa al llarg de la nostra vida, des de petits, que ens va acompanyant i que ens interfereix de manera significativa, doncs aquí és quan hem de poder pensar que potser sí que hi ha un TDAH.
0: Alguns símptomes, i no sé si n'hi ha d'específics en dones.
1: Sí, a veure, lo típic, sempre parlem d'aquesta inatenció, hiperactivitat, que vol dir excés de moviments i impulsivitat. És com el més clàssic i típic, respostes impulsives, respondre abans de que t'acabin de preguntar, fer coses impulsives en el teu dia a dia. Però en les dones trobem certes diferències, com que moltes vegades la inatenció és com més clara i la hiperactivitat no és tan física.
0: Què vol dir inatenció, perdona?
1: Inatenció, perdona, vol dir el despistar-se, que no hi ha potser tant moviment. I la despistar-se està doncs, pensant en les teves coses, s'està ensimismat, rumiant, fantasejant, no? I quan pensem en hiperactivitat, sempre pensem en la hiperactivitat motriu, que és molt típica del TDAH, es dona en homes i en dones, però en dones es dona molt la hiperactivitat mental, el no poder parar de tenir idees, de pensar, de tal, aquesta hiperactivitat mental de no puc parar el meu cap, doncs això no es veu, però està, i s'ha de poder explorar i s'ha d'entendre que aquest es pot ser un símptoma d'hiperactivitat que si està al llarg de tota la vida potser s'ha de fer pensar en un TDAH. També.
0: Però clar, no hauria de ser una cosa negativa, no? Tenir moltes coses al cap, tenir idees... Això, per exemple, és una qüestió de persona creativa.
1: Sí.
0: O què?
1: Correcte.
0: O hi ha un punt que hi ha patiment per la persona?
1: Les dues coses. Clar, perquè hem de tenir en compte doncs, que el no poder apagar el cap quan tu el vols voler apagar, doncs a vegades pot ser molest. Quan vols controlar tota l'estona coses, moviments, pensaments, distracció, això genera ansietat, genera moltes vegades frustració. Al veure que estàs funcionant per sota la teva capacitat, no que dius, però sí, jo crec que sóc espavilat o intel·ligent, però en canvi estic tenint els despistes més tontos del món, o com no he planificat això bé, això genera molta frustració. Llavors, doncs, tot això són coses que es van veient, no?, en les persones, genera malestar, no?, i, bueno, doncs moltes vegades, doncs això, en les dones, tot això passa més desapercebut, perquè la mirada moltes vegades és més des dels símptomes dels homes, i els homes tendeixen a ser més impulsius, tendeixen a tenir com més impulsivitat, que això en les dones no es dona tant. I això, doncs, tant...
0: A les dones hi ha més aquest pensament intern...
1: Sí, i moltes vegades també una desregulació d'emocions. Les emocions a vegades poden ser molt intenses i hi ha com una hipersensibilitat emocional, una desregulació emocional...
0: Es riu molt, es plora molt...
1: Per exemple, sí. Sí, sí.
0: Et passen aquestes coses, Nàdia, tu quan sents això? Sí, eh?
2: Sí, de fet, no sé, crec que puc passar per totes, depenent del dia, no? O sigui, jo puc ser molt despistada, no? De fet, una de les coses que parlàvem és que un dels meus amics de tota la vida em diu Mrs. Bean, no? O sigui...
0: Sí, com Mr. Bean, però en femení, eh?
2: Exacte, Mrs. Bean, o Miss Indecision, no? Que també em diu... Em costa molt decidir, no? Em costa... De vegades em passen coses que són... molt absurdes i que després també són divertides, però alhora hi ha vegades que ho vols fer bé o vols fer perfecte, no? El que deia l'Helena. Jo tinc una exigència molt alta. Em frustra molt, hi ha molt de patiment al darrere també, no? Que bé, es pot compensar. I pel tema de les idees, jo crec que també és important, no? Arriba un moment on tu tens tantes idees que no tens cap capacitat de filtre i et quedes bloquejada. I aquest crec que és el dolor més gran de les persones, potser a mi se'm junta amb l'autisme, no? Però la capacitat executiva, no? Més baixa, la meva, crec que és la normal, no? Però com la resta està per sobre, el meu cap funciona molt més ràpid del que jo puc fer o del que el meu cos pot fer, no? Perquè no tinc prou energia per totes les idees. El temps tampoc el gestiono, no? O sigui, jo, els meus horaris de les coses ideals són 20 activitats al dia. I quan no puc fer-les...
0: No hi ha dia per tot això, eh?
2: I quan no puc fer-les fa mal.
0: Clar,
2: no?
0: Hi ha frustració. Sí. També jo estava, ara feies una mica de broma, deies que el teu millor amic et diu Mrs. Bean, però clar, és el teu millor amic i suposo
2: pues
0: que
2: amic.
0: És un amic i no t'importa, o algun dia, sí, doncs, sí. No sé, li dius, li tornes, no?
2: Però,
0: no, però clar, m'imagino que també hi ha un estigma i un biaix també de gènere en el TDAH i una mirada, perquè la idea aquesta del... Perdona que ho digui així ràpid i malament, no? Però la idea aquesta del científic o loco que té moltes coses al cap, és com una imatge pràcticament podríem dir sexy, que hem vist molt a les pel·lícules, però quan això li passa a una noia ja es parla de torpesa, ja no agrada tant, no? I no sé si ho has sentit això també a la teva pell, i si després la doctora també ens pot dir si ella, doncs, com a doctora també veu que les seves pacients pateixen amb això.
2: A l'hora de... I de vegades vas al metge i com que vols explicar tot el context, perquè t'entengui, explicar tot el context.

0: dir, no et posis histèrica, no estiguis nerviosa, a veure, perquè no entenen potser que t'expressis d'una altra manera.
1: Exacte.
0: I aquest prejudici sobre les dones.
1: Sí, i el mateix que deia sobre el científic boig, no? Quan jo li vaig a un altre metge, li vaig dir que m'havien diagnosticat autisme, em va dir, mira, ara ets com el Bill Gates i l'Elon Musk. I jo vaig dir, ostres, li vaig demanar que llegís una persona, unes persones menys capitalistes, no? Però dintre deia, ostres, és que és molt infantilitzador, no?, que et parlin així. I sempre em faig la mateixa pregunta. Si jo fos un senyor, diguem, jo tinc 48 anys, jovenetxo, perquè semblo menys, crec, no? Però si jo fos un senyor vestit de pantalons, és la meva reivindicació, vestit amb pantalons de pinces i una camisa, a mi no em parlarien així, no em farien, no? I em prendrien més seriosament. I clar, ja no parlem si després, no?, ets racialitzada o ets no binària o...
0: La doctora, què en pensa de tot això? I aquest viatge, aquesta mirada diferent envers les dones, en aquest sentit, quan entra una dona, per exemple, a consulta, o una dona que pateix TDAH?
2: Sí, això, a mi m'ho han explicat moltes persones, no?, que en comptes de, doncs això, clar, doncs perfils, no?, com la Nadia, amb altres neurodivergències, no?, que t'aporta molta informació que potser en un home es veuria com mira, com s'ho ha mirat, com tal, com no sé què, doncs moltes vegades amb dones passa doncs això, que hi ha aquesta mirada que és una persona ansiosa, és una persona doncs que està aquí somatitzant, no? Això sempre és un comentari que em van fent com diverses persones, no?, o pacients a les que jo atenc amb el meu dia a dia, no? Clar, el que deies també abans, tota la part creativa moltes vegades queda com solapada, perquè realment el TDAH està molt relacionat amb èxit moltes vegades en àrees de creativitat, i això té molt de valor. Doncs en la mirada de les dones moltes vegades això no s'està entenent, i fins i tot a les feines.
0: És a dir, si tens TDAH i ets home, pot significar fins i tot, hi ha una mirada vers a tu que és, podríem dir, d'enveja, en el sentit de que sembla que ets una persona més intel·ligent, però quan són les dones els que tenen aquestes característiques no es mira de la mateixa manera?
2: No, segons el context, no. I evidentment tenim sort que hi ha contextes, no, on cada vegada la mirada és més igual, però és això en context sanitari, que jo vinc de context sanitari, moltes vegades això hi ha dones que m'intenten i m'han dit, mira, l'he portat perquè el meu metge entengui, plan, plan, i no, o sigui, no veuen la brillantesa de com ha explicat aquesta dona superbé el que li estava passant, no? I jo també aquesta pregunta...
0: Sinó que pensen que és una passada.
2: Sí, sí.
0: D'acord, sí.
1: Que fas moltes preguntes o que ets arrogant, no? Sí, és que això és el dia a dia.
0: La intel·ligència en les dones, un problema.
1: Sí.
0: Aquest hauria de ser el subtítol d'aquest programa,
1: sí, pràcticament. Sí, començant per aquí, no? No ho sé. En el meu cas no me veig tan intel·ligent, però...
0: Altes capacitats, amiga. Ei, però... Nadia, amiga, sí. Nadia.

0: les dones i els dies, amunt els cors.
1: Amunt els cors i amunt els cervells, hauríem de dir aquesta nit, perquè estem parlant de neurodivergències, de TDA, que aquí les dones i els dies... Clar, jo em preguntava, les dones amb aquesta neurodivergència tenim tendència a... O sigui, teniu tendència a culpabilitzar-vos i a pensar que és un problema vostre, també, i per això passeu moltes èpoques d'ansietat. M'imagino que això és complicat i fins tu, Nàdia, que no has sapigut el que tenies, has passat per un viacrucis, per dir-ho d'alguna manera.
2: Sí, sí, durant tota la vida estàs estigmatitzada i penses que eres tu. O sigui, penses que... Totes les dones tenim aquest sentiment de culpa, no?, per darrere, per l'educació. Però jo sempre he pensat, bé, no arribo, no arribo perquè no... O sigui, és culpa meua que no acabo els exàmens, no?, perquè jo no he acabat pràcticament mai un examen, sabent les respostes. És culpa meua, de fet... el diagnòstic d'altes capacitats, diagnòstic que no és diagnòstic, no? Jo el vaig fer perquè pensava que estava perdent capacitats cognitives, perquè pensava que era un poc tonta, realment, o sigui, pensava que hi havia un problema, i tot i que la gent m'insistia que era més bé el contrari, però vaig dir, el fem. No?
1: Aquest pes, aquest pes de pensar que una és tonta, és a dir, estava dins del teu cap, també com una altra mosca, podríem dir, que et feia patir. Clar, entre les dones també els símptomes empitjoren, per exemple, amb la menstruació, l'embaràs, la menopausa, la perimenopausa. És així?
3: És correcte, sí, totalment.
1: Sí, la qüestió hormonal afecta.
3: La qüestió hormonal afecta en qualsevol situació de qualsevol dona, en una perimenopàusia sense tenir TDAH ja hi ha una afectació d'atenció, de memòria, de planificació i funcionament executiu, però en condicions com el TDAH, doncs encara es noten molt més els símptomes i moltes vegades hi ha dones que reben el diagnòstic en aquesta edat, quan comencen a consultar o quan potser li han fet un diagnòstic al seu fill o filla, no? I llavors van veient que els hi ressonen coses, doncs moltes vegades doncs aquí és quan es rep aquest diagnòstic.
1: Perquè
3: a dones.
1: Pot haver-hi també una part d'herència?
3: Sí.
1: És a dir, és hereditària?
3: Bueno,
1: si
3: ha...
1: som mares amb TDAH, podem tenir filles amb TDAH?
3: Sí, dins de les famílies es veu que hi ha una alta heretabilitat. O sigui, sempre que tens una persona que li fas un diagnòstic de TDAH, has de fer com una mirada al voltant, no? Perquè sempre hi ha persones al voltant que tenen TDAH. Germans, pares, fills, avis.
1: Alguns estan escoltant ara i sé que ja està preocupada pensant, jo tinc TDAH, TDAH. Com puc saber o com puc diferenciar? Me'n vaig al metge i li demano un test, m'estic a casa i em prenc una valeriana o què faig?
3: Clar, doncs el primer de tot és que hem de pensar si sempre ens ha passat, no? Si sempre ens ha passat i des de petites, no? Notem el que la Nàdia estava explicant, aquesta sensació de soc tonta, no funciono bé, però en canvi hi ha coses que se'm donen com bé. Doncs aquesta discrepància interna que a vegades podem notar les persones, hem de poder pensar en això.
1: Però això t'anava a dir, ara que comentaves el cas de la Nàdia, no tothom que té TDAH té altes capacitats.
3: No.
1: Pot ser que siguis una persona normal i tingui TDAH.
3: Pots tenir una intel·ligència dins de la norma i et pots tenir TDAH, però sí que és cert que moltes vegades va associat com... Al final, o sigui, el cervell no el podem fragmentar. Al final, el cervell és un òrgan del cos que està interconnectat entre ell. I, doncs, és molt freqüent trobar persones que tenen TDAH i dislèxia TDAH i altes capacitats TDAH i problemes pel càlcul, que es diu discalcúlia. És bastant freqüent. Això a nivell de neurodesenvolupament. I després, a nivell d'altres associacions, doncs també l'associació entre TDAH i per intentar compensar tota la teva vida tens ansietat, aquesta associació a nivell de salut mental també és freqüent. El TDAH i el consum de tòxics, doncs també hi ha a vegades persones que consumeixen, les persones amb TDAH tendeixen a consumir més substàncies, a vegades fins i tot la cafeïna, que serveix com per autorregular-se, doncs no podem pensar que una persona que té un neurodesenvolupament diferent només li afectarà de manera pura amb això, sinó que hem de mirar altres
1: aquest
3: àrees.
1: És el cas de la Nàdia.
2: Sí, jo tinc un exemple en això del consum, no? Jo això ho vaig aprendre amb els tallers de l'Helena, no? jo vaig preguntar, ostres, jo bec un Red Bull, o a la universitat bevia un Red Bull, que no m'agraden, però bevia un Red Bull, i bé, feies, però el segon Red Bull em dormia. I em van dir, ostres, això és el TDAH. Però jo no sabia, i no entenia, ostres, és que com pot ser, que faig dos Red Bulls i em quedo dormida, però dormida.
1: Que és al revés del que li passa a la gent.
2: Exactament.
1: Que a mi m'han de venir a buscar amb ambulàncies i sempre hem dos Red Bulls.
2: Clar, hi ha coses que semblen contraproduents, no? I expliquen també el TDAH, no? Aquestes cosetes. No sé si és molt científic.
3: No, però sí que té sentit la estimulació amb substàncies. Al final, la medicació és estimulació amb substàncies. I al final, les persones responen a la pregunta de si han de consultar o no. Han de consultar quan realment tenen un impacte i una molèstia en el dia a dia que els interfereix. Si no, doncs podem acceptar la diversitat que tenim.

0: Les dones, avui a les dones i els dies, amb la Nàdia i també amb la doctora Elena Huerta, neuropsicòloga i investigadora al Parc Sanitari de Sant Joan de Déu. Jo crec que n'hem parlat molt de TDAH amb les criatures, a les escoles. És alguna cosa que espanta, que preocupa els pares, però crec que potser quan ens fem grans no sentim tant totes aquestes referències i potser hi ha moltes dones que pateixen en silenci sentir que tenen aquests símptomes i que no els poden comunicar amb ningú quan, el que dèiem, no? Com que se les diagnostica tard, moltes vegades se n'assabentaran potser al final de la vida. Clar, també m'agradaria que enviéssim un missatge positiu, perquè el cas de la Nàdia ho és a dir, tot i aquestes dificultats, tu has fet una carrera, ets una persona brillant, deixa-t'ho dir. I deixa-t'ho dir.
1: Entre cometes.
0: Sí, però vull dir, ets una persona brillant i has tingut una vida plena en el sentit, com a mínim, acadèmic.
1: Sí, això, plena en el sentit acadèmic i en el sentit del que se pressuposa que és l'acadèmia i que pensem que el camí de vida que les persones seguim. O sigui, hi ha molts matisos, no?
0: Això t'anava a preguntar, en les relacions personals, en les relacions afectives, com incideix el TDAH? O igual que una altra persona?
1: Jo crec que incideix com una altra persona. O sigui, jo també combino molt, principalment jo em sento més autista que TDAHista, no? O sigui, m'identifico més ahir i amb les relacions amb persones, el TDAH m'ajuda a conèixer gent que d'una altra manera, no?, a tindre una motivació o unes necessitats de novetat, no?, que d'una altra manera amb l'autisme jo em tancaria. I les relacions amb les persones és que està com mig. Hem de pensar que jo moltes vegades no entenc el que realment...
0: Dius que et costa a vegades entendre els dobles jocs o la ironia...
1: Sí, la sobreinterpreto, la ironia, no? Més que no entendré la ironia. O em costa un pelet més, no? Soc més literal i tardo un poc més en entendre-ho, no? Crec que he tingut molta sort en els meus amics, els considero... Bé, que són ells els que m'elegeixen i tinc amics tots molt, molt macos i molt intel·ligents i una família que realment també la veig intel·ligent. O sigui, no m'he passat.
0: No ha sigut un problema, no t'has sentit aïllada per tenir TDAH?
1: No, m'he sentit més aïllada per pensar d'una manera diferent o expressar-me d'una altra manera. Amb el TDAH sí que em sento aïllada o em sento que no m'entenen o que no rebo l'espai que jo necessito per ordenar les idees. No?
0: Això que explica la Nàdia, per exemple, és habitual també amb les teves pacients, de dir problemes en relacions o problemes afectius, és a dir, perquè clar, quan hi ha aquest cap que va tan ràpid, que va per lliure, que en converses et pots quedar pensant en altres coses... Com et relaciones amb l'altre i quina paciència tenen els altres o no, o quin prejudici?
2: Clar, sí, al final hem de pensar que cada persona és diferent i que els símptomes s'expressen diferent en cada persona i en el cas de neurodivergències doncs es van compensant moltes vegades. Però sí que és cert que hi ha moltes persones, moltes pacients que jo atenc, doncs que és això que es perceben o no?, que es queixen, no?, de que les seves amigues li diuen que són massa intenses, no?, que es despisten, que queden amb ella mitja hora abans perquè ja saben que arribarà mitja hora tard, no? Doncs sí, moltes vegades sí que hi ha persones...
0: Hi ha un cost social, podríem dir.
2: Hi ha un cost social a moltes persones, però és cert que hi ha moltes persones amb TDAH que fan molts esforços per compensar tot això i llavors moltes vegades generen doncs això, ansietat, sintomatologia una mica obsessiva perquè són molt conscients
0: que pateixen. Què passa amb els altres
2: i els han tornat moltes vegades que resulten passades, desorganitzades tal, i llavors fan un esforç de compensació brutal que les acaba esgotant.
0: El que sí que demanaríem és que tota la gent que arriba tard ara no digui que tingui TDAH, que té TDAH perquè el que sí que jo observo en els últims anys és que tenim una tendència també a etiquetar-ho tot i està bé i ha donat descans a persones com la Nàdia, però no tothom té TDAH.
2: Correcte.
0: I això també crec que és important que ho expliquem, no?
2: Sí, i més avui en dia amb el tipus de vida que tenim. O sigui, si estem generant un tipus de vida on estem fent quatre coses a la vegada, la nostra atenció selectiva l'estem canviant, val? Que vol dir que estem perdent la capacitat de llegir durant tranquil·lament una hora una novel·la, que això requereix d'estar doncs, mantenint l'atenció durant una estona, perquè el nostre món s'ha tornat com massa dividit en la nostra atenció, no? Estem escoltant doncs, un àudio en el mòbil mentre estem intentant
0: mirar una pel·li. Sí.
2: Això té un efecte sobre la nostra atenció. Yeah. I si estem dormint malament, si no ens estem cuidant, si anem estressats, això, la primera cosa a nivell cognitiu que afecta el nostre cervell és la nostra atenció.
0: Doncs apuntem tot això. Nàdia, politòloga i doctora per la Universitat de Bradford, m'encanta dir-ho. Persona brillant. Miss 20 pels amics.
1: Hi ha més gent... Gràcies. Hi ha més gent de la Universitat de Bradford per aquí, per Barcelona. Sí.
0: Doncs escolta, moltes gràcies per haver vingut, per explicar-nos la teva història amb aquesta condició de TDAH i que et provoca aquest dèficit d'atenció, però que també t'ha donat, jo crec, coses bones en aquesta vida. I també ens, doncs, moltes gràcies a la doctora Elena Huerta, neuropsicòloga i investigadora al Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Moltes gràcies a les dues.
2: Gràcies.
0: Merci.
1: Ok, merci.
3: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: Qualsevol excusa és bona per sentir Jane Birkin al programa, però és que clar, hem de parlar amb Letícia Fuentes, la nostra col·laboradora a París. Com estàs, Letícia?
1: Com esteu?
0: M'imagino que cansada. No estàs com la Jane Birkin precisament ara, perquè vens de la cimera del G7 i suposo que és complicat cobrir tot això i l'ambient també ho deu ser de complicat, oi?
1: Sí, estem una mica cansats del G7, han sigut 3 dies i com deies l'ambient és molt diferent. Algun dia en parlarem en aquest programa de les cimeres, en aquest cas Hombres G, com deies abans. La veritat és que cada cop hi ha més dones, però sí que és veritat que algun dia haurem de parlar de la influència de les dones en aquestes cimeres. A poc a poc van...
0: Perquè vols dir que no hi ha... N'hi ha poquíssimes?
1: Hi ha poquíssimes. Els temes a tractar són... Es fan des d'una perspectiva molt masculina. Les dones, per exemple, Giorgia Meloni, imagina't l'ambient tan masculí que hi ha, que ens ha semblat... que ens ha semblat que la Giorgia Meloni és la més feminista de totes.
0: Ai, Déu meu, sí que esteu malament, sí.
1: Sí.
0: Doncs escolta, espero recuperar del G7. Nosaltres volem donar-te una mica d'alegria i parlar d'un tema una mica estiuenc, però jo crec que sempre té gràcia perquè té alguna cosa de revolució per darrere. Ja saps que el lema d'aquest programa és Pizza Munt i pubilles de cuixa forta. I el tema de Pizza Munt una mica ens va amb el tema que ens vols explicar avui, el Free the Nipples.
1: Free the Nipples.
0: Explica'ns primer què és, per si algú encara això de l'anglès no ho té clar.
1: Vale, doncs Free the Nipples és un moviment que, bueno, en principi es creu que va néixer als Estats Units, després explicarem on va néixer realment, però és un moviment revolucionari que posa en el centre el cos de la dona com una arma política, portar els pits amunt, portar els pits en l'aire, ensenyant, mostrant una mica els mugrons, és més que un estil, no és un moviment que vulgui només mostrar, sexualitzar el cos de la dona, sinó que vol reivindicar un munt de coses a través dels pits de les dones. Com et deia, aquest moviment, alguns pensen que va néixer als Estats Units amb aquest nom de Free the Nipples, però no, i ho va fer a França.
0: Escolta una cosa, ara pregunta d'examen, això no estava en el guió, em sap greu, però com ho diríem, pits amunt, o pit free, o alliberem el mugró en francès?
1: Libéré de téton.
0: Libéré de téton. Ah, escolta'm. Doncs anem... No, m'encanta. Pizza Munt. Ho deixem així per no m'ho facis dir en francès, que ara mateix no em sortirà. Escolta, quan vas arribar a França, et va sorprendre, ja fa uns anys que vius a França, molt la força d'aquest moviment Free the Nipple, perquè era una cosa no només de les passarel·les, sinó del carrer, podríem dir, oi?
1: Sí, de fet, com deies, quan vaig arribar a França ara fa gairebé 8 anys, va ser una de les coses que més em va cridar l'atenció. El debat sobre portar o no sostenidor estava molt més normalitzat, hi havia moltíssimes noies, especialment quan arriba la calor i a l'estiu, que no portaven sostenidor o deixaven entreveure els mugrons. Llavors em vaig sorprendre i vaig començar, perquè a Barcelona sí que existia, però no tant com aquí. I vaig començar a investigar d'on venia tot això.
0: Aquí encara tenim certes vergonyes i diria que ho fa sobretot gent jove, però que la gent gran els hi costa més. A les dones de més de 40 anys els hi costa més, en general.
1: Doncs t'haig de dir, ara em faig un kit-kat, t'haig de dir que aquí a França els hi fa més pudor ara mateix el topless. A Espanya és veritat que està més democratitzat, però el Free the Nipples és molt més comú que en Espanya.
0: Llavors,
1: sí.
0: O sigui que tu vas començar a investigar i vas veure que no era una cosa de fer 2 dies, que era una cosa
1: no.
0: De passarel·les o de modes, del moment, sinó que la cosa venia dels anys 60.
1: Sí, efectivament, vaig començar a investigar d'on venia tot això i vaig trobar que aquest moviment venia dels anys 60 de figures com Brigitte Bardot, que van popularitzar el topless a les platges de la Riviera Francesa, desafiant normes socials, perquè no estava gens ben vist, i normes polítiques. No hi havia una norma que prohibís, una norma nacional que prohibís el topless, però sí que hi havia normes locals, hi havia petites ciutats on es trobava que era... ho lligaven a la norma d'exhibicionisme. Llavors, la policia et podia parar i et podia dir això no. Això va començar gràcies a aquestes figures que eren les influencers d'aquella època.
0: Estem pensant en cantants com Brigitte Bardot, per exemple?
1: Sí, exacte, Brigitte Bardot, Qui podem dir més? Bueno, ara no em sortirà, però bueno...
0: Jane Birkin, la France Gall...
1: Exacte, exacte, moltes d'aquestes d'aquella època. Sí. De fet, van posar un nom en aquest moviment, el monokini.
0: Monokini?
1: El monokini, exacte.
0: Però monokini era ensenyar els pits o com era això?
1: Era, clar, portar només la part de baix del biquini.
0: Fixa't, escolta, doncs fem una cosa ja per imaginar-nos tot aquest univers. Posem música de la Brigitte Bardot, sembla?
1: Sí, sí, em sembla. Moi, je joue.

0: Què?
1: I home, jo crec que també hi va guanyar, segurament hi va tenir a veure el cinema, eh? La Nouvelle Vague. Tampoc molt sostén no hi havia la Nouvelle Vague, eh? Deixem-ho així. A veure, aquest invent del monoquini, que era només la part de baix, i gràcies a aquestes dones, com la Brigitte Bardot, vaja, que aquest moviment va arrelar, i jo crec que també va sexualitzar una mica la idea de les franceses. Com mostren els mugrons, el patriarcat de seguida, el que es va encarregar és de pensar que aquelles dones ho feien perquè volien atreure els homes, no per la pròpia llibertat. És així?
2: Sí, sí, sí, al principi, bueno, va ser un debat molt gran, va començar a les platges, però després aquest moviment va conquerir els carrers de les ciutats, on les dones van deixar d'enrere tots els corsets, la llançaria fina, sovint molt incòmoda, per alliberar els seus pits. Durant aquells anys, el cos de la dona també es va utilitzar com un espai polític, com dèiem abans, de reivindicació i de llibertat, abordant qüestions com l'avortament, la manera de vestir, la llibertat sexual. Moltes manifestacions a favor de l'avortament s'utilitzaven als pits, com ara mateix coneixem el moviment Femen, doncs sí. Abans també es feia, no sota el moviment Femen, però es feia a França, les dones es treien les samarretes i mostraven els pits durant aquestes manifestacions. Com deies, potser cal entendre que pot partir això del llegat del maig del 68, quan el cos i la llibertat sexual es va començar a reivindicar molt més a França, però és veritat que durant tots aquests anys hi ha hagut un debat molt gran entre, bueno, aquells que veuen que això no forma part de la llibertat sexual ni de la llibertat femenina, i altres que sí que ho veuen, no?, com un moviment molt empoderant.
1: Escolta, em sembla que mirant a la televisió pública francesa vas trobar un petit fragment d'una periodista el 1972 que anava a una piscina a entrevistar les dones que feien tobles. Vols que el sentim?
2: Sí, sisplau.
3: El que valoreu és que es pugui estar còmode, que el sostenidor no sigui una obligació.
4: És clar, ho valoro moltíssim. Hi ha persones que naturalment hi estan en contra, però bé.
3: Vosaltres hi esteu a favor?
4: Jo? Sí, hi estic a favor, per què no?
3: No us escandalitza gens ni mica?
4: Gens ni mica, per què? Al cap i a la fi tothom està fet igual, no?
3: Senyora, vostè fa 17 anys que treballa en aquesta piscina. Què hi fa exactament?
4: Vaig començar primer a la bugaderia, després vaig continuar a la llançeria i més tard vaig treballar als vestidors. I ara em trobo a la custòdia de joies i la venda de cigarretes.
5: Et puis maintenant me voilà à la garde de bijoux et à la vente de cigarettes.
1: M'encanta aquesta senyora. Totes ens les hem d'imaginar sense sostens, eh?
2: Exacte, en aquell moment, amb monoquini.
1: Exacte, amb monoquini. Escolta, ha canviat molt el temps, sobretot perquè ja fumem menys, només vapegem, que té menys glamour, és evident, però com han canviat les coses i com ha aconseguit consolidar-se aquest moviment que dius que França, per exemple, doncs, és més procliu al free the nipple que no pas al topless a les platges?
2: Doncs mira, rescatant aquest tall que hem escoltat, el que és molt el que impacta molt és que ara mateix està prohibit fer topless a les piscines, i aquest tall va ser gravat a una piscina on les dones feien topless. Llavors, en certa manera, sí que és veritat que sembla com que les dones d'aquella època eren més modernes que potser el que ens trobem ara, no? Que mm-hmm. potser s'han posat moltes més barreres. Com qualsevol moviment, el free the nipples o el monoquini va arribar, es va instaurar, i avui dia moltes noies bueno, pues segueixen, no?, aquest moviment. Com dèiem, el free the nipples sembla que és un moviment que va néixer als Estats Units, però en veritat no, va néixer a França, però va ser el 2012 quan va sorgir una nova onada sota el nom de free the nipple, i bueno, això va impulsar una nova onada aquí a Europa de treure's el sostén. Amb això també, amb aquesta onada de free the nipples a Estats Units, va néixer també, o va arribar també a París, Femen, aquest moviment que utilitza els pits com a arma política.
1: Aquest moviment feminista, no?, que veiem en moltes manifestacions a molts llocs del món, a Rússia fins i tot,
2: sí.
1: Jugant-se al cos, al físic, i en un moment donat, quan no s'ho esperaven, ensenyaven els pits a tothom, a aquelles dones, com un acte de resistència. Encara a dia d'avui és fort. Com de revolucionari és, perquè no volem veure el cos de les dones, o no el volem veure d'aquesta manera?
2: Sí, sí, de fet a França Femen fa moltíssimes accions i segueix, tot i que fa moltes accions cada setmana hi ha al Louvre, al Museu del Louvre, a Trocadero, fa moltíssimes accions, tot i així cada cop que surten hi ha debat i polèmica perquè aquestes dones ensenyen els pits.

0: Leticia Fuentes des de París. Escolta'm, llavors, el Frida Nipple, això d'anar doncs, amb la samarreta però no portar sostenidor, perquè ens entenguem tots, corre perill o continua tenint força?
1: Doncs la veritat és que sí que corre perill, i no ho dic jo. Tenim diversos exemples. El 2020 hi va haver un cas molt polèmic aquí a França. Diverses dones van fer toples a una platja i uns agents de policia, alertats per uns ciutadans, les van obligar a cobrir-se. Això va generar un debat enorme al país, perquè a França, com dèiem, no existeix una llei que prohibeix el topless. De fet, va sorgir molt més el debat perquè també cada estiu les televisions i els mitjans fan aquestes taules rodones debatint si topless per un costat o burkini per un altre. Llavors, yeah. Bueno, aquest debat és...
0: I les taules rodones amb senyors, sempre?
1: Sempre, sempre, no ho dubtis. Sempre.
0: Escolta, si t'anava a dir, a França es parla de postfeminisme en relació amb tot aquest moviment, que això ja em sembla molt arriscat. A veure, explica'm això.
1: Sí, bueno, el que es parla és que primer el concepte postfeminisme neix perquè primer creuen que va néixer l'essent militant, és a dir, el pit militant, i després això va arribar al concepte postfeminisme. És a dir, bàsicament, el que diuen és que a França el feminisme és el que va despertar les dones, el que va crear aquest gra de militància, i el postfeminisme ja és la militància pròpia, la lluita, l'empoderar el discurs i portar-lo al carrer. En el cas dels pits, forma part d'aquest postfeminisme amb la creació de Femen o de diferents campanyes en què també s'inclou, per exemple, l'empoderament de llatar un nadó al mig del carrer, que això també ha creat polèmica aquí a França, de treure's el pit per alimentar el teu
0: Mare
1: fill.
0: Mare meva, que tornem enrere, que les senyores de la piscina aquestes del 72 estaven molt més avançades.
1: Totalment.
0: Escolta, no et pregunto si tu ets de Frida Nipple, que cadascú s'imagina el que vulgui, però Leticia Fuentes, el que sí que et puc dir és que els pits són una forma de resistència, com a mínim en aquest programa. Moltes
1: Totalment.
0: Gràcies.
1: Adéu.
0: Merci, bona nit.
1: Bona nit.
0: Doncs amb aquesta bonica imatge de França que ens ha regalat la Leticia Fuentes, acabem el programa. Les pubilles de cuixa forta i pits amunt. Som la Mireia Dalmau, l'Helena Miquel, Ferran Badia, Montse Comelles, Núria de la Fuente, Roser Parera Moragues i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà hi tornarem a les 9 de la nit, això sí, exclusiu digital, amb Aina Clotet, per aquesta nova pel·lícula que es diu Viva, que tenim moltes ganes de veure als cinemes, però sobretot amb aquesta excusa. Ja sabeu, li preguntarem, com sempre en aquest programa, per l'amor romàntic, que és el que ens agrada a nosaltres. Això serà demà a les 9 de la nit, a l'app de Catalunya Ràdio. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. José Luis Rodríguez Zapatero va negar en tot moment davant del jutge haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i també va negar haver cobrat comissions. 24 hores després de la seva declaració a l'Audiència Nacional, se n'han filtrat els àudios en què se sent l'expresident espanyol desmentint reiteradament haver mediat l'operació i insistint que mai ha actuat al marge de la legalitat.
2: Que yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario.
1: Afirma que si va cobrar diners de l'empresa a l'epicentre del suposat entramat, Análisis Relevante, va ser a canvi dels seus serveis com a consultor. El jutge Calama va posar en dubte, però, l'absència de relacions contractuals entre les parts.
2: Obviamente yo he sido el consultor principal.
3: Como tiene confianza, dice usted que no se firma ningún contrato.
2: Así es.
3: Eso, en principio, no es normal.
1: L'exlíder socialista va defensar les seves filles i va rebutjar parlar de l'origen de les joies interceptades al seu despatx. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
4: Pedro Sánchez torna a tancar files amb José Luis Rodríguez Zapatero. Ahir, el dia que el jutge Calama va imputar les dues filles i la secretària de l'expresident socialista, el president espanyol va admetre per primer cop que si li tomben els pressupostos per l'any que ve, no descarta anar a eleccions.
1: El govern de Donald Trump defensa l'acord amb l'Iran davant les crítiques internes als Estats Units i també les d'Israel. L'Ayatollah Khamenei admet que va acceptar amb reserves el memoràndum d'entesa i diu que l'obertura de la segona fase de les negociacions amb Washington no implica assumir el seu punt de vista.
4: El president ucraïnès Volodymyr Zelensky diu que el país necessitarà un paquet d'ajuda amb combustible, gas i almenys 300 míssils si la guerra dura fins a l'hivern. Mentrestant, Rússia promet represàlies per l'atac més massiu d'Ucraïna contra Moscou. Els drons van impactar en la principal refineria de la capital just quan el país pateix una crisi de combustible.
1: I avui acaba el curs per a més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària, un curs convuls, amb més d'una vintena de vagues i amb un conflicte educatiu encara per resoldre. La setmana que ve arrencaran les trobades de la consellera Esther Niubó amb direccions, docents i famílies d'arreu del país que s'allargaran fins al primer trimestre del curs vinent. El productor musical i escriptor gironí Jordi Compoy Boada guanya el Premi Prudenci Bertrana de novel·la.
4: La novel·la guardonada es titula Fer cantar els arbres i recupera la figura de l'escriptor modernista Prudenci Bertrana des d'una mirada singular. Proposa un recorregut pels espais naturals i vitals que el van marcar a ell i a la seva literatura. Campoy reivindica així la vigència del pensament i la sensibilitat de Bertrana, considerat una de les veus més destacades del modernisme català. La publicació convida els lectors a redescobrir el llegat literari i humà de l'escriptor gironí. El Premi Miquel de Palol de Poesia ha estat per a Joan Tomàs Martínez Grimal. Laia Aguilar ha guanyat el Ramon Muntaner de novel·la juvenil i Joan Manuel Soldevilla el Carles Rahola d'assaig.
1: Esports, el Mundial de Futbol Mèxic s'ha imposat fa pocs minuts a Corea del Sud per 1-0 en el partit que s'ha disputat a la capital mexicana. Canadà, una altra de les anfitriones, també ha golejat aquesta matinada per 6-0 a la selecció del Qatar. És la primera victòria del Canadà en un Mundial. El partit ha estat condicionat per les expulsions de dos jugadors qatarians i per la greu lesió del jugador canadenc Koné, que s'ha trencat la cama i ha dit adeu a la competició. També s'han jugat el Suïssa 4, Bòsnia 1 i República Txeca 1, Sud-àfrica 1.
4: El Barça de bàsquet ha guanyat per 112-113 a la pròrroga el primer partit de la final de la Lliga ACB, que és el millor de 5 enfrontaments. A la pròrroga s'hi ha arribat amb un triple de Claiborne a 3 segons del final.
1: I en futbol sala, Barça 6, Pozo de Múrcia 1, amb 4 gols de Touré, el segon partit de la final de la Lliga. Els de Javi Rodríguez se situen a una victòria del títol, ja que dominen la sèrie per 2-0.
0: Fins aquí les notícies.
5: Les 5

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al divendres 19 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que ens trobem a les portes d'una onada de calor que arribarà diumenge, portem dies ja parlant-ne. Fins aleshores, la calor serà intensa o molt intensa. Aquest divendres, les màximes rondaran els 38 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. El temps serà assolellat, amb alguns ruixats a la tarda, al Pirineu Occidental. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Molt bé, ja divendres. Avui acompanyats, eh?
0: Sí, acompanyats d'estudiants, jovencella que surt de la discoteca, que ens pica a les vidres de l'estudi com si fóssim floquet de neu. Àlex Bosch, bon dia.
1: Sempre t'ho dius així, m'agrada més.
2: Sí, no? Jo si t'expliqués tot el que m'ha passat en aquest estudi de matinada, veient gent passar.
0: Sí, aquí hi ha converses, quan he arribat jo a la ràdio, conversa molt intensa sobre el sexe i la personalitat.
2: L'acceptació de l'amistat potser també.
0: No he arribat a tant.
1: Que entrin i ens facin una xapa.
0: Sí, jo sempre dic connexió aquí fora. I m'agrada molt que hi ha la persona que veu amb responsabilitat
1: i l'altra que no.
0: Tenim dos casos, una noia que ens ha fet la forma d'acord amb la mà dient treballar aquestes hores té molt mèrit, i després hi ha el seu company de viatge que va bastant passadet de voltes. Tot i així, Lara García, molt bon dia, també.
1: Molt bon dia, matiners. A veure, avui fa 6 anys que va morir Carlos Ruiz Zafón. L'escriptor ens va deixar el 19 de juny del 2020 i per això avui comencem amb una cita seva. I diu: jo no sé si tinc talent, només sé que m'agrada escriure, o millor dit, que necessito escriure.
0: Veus que bé? Sempre va bé escriure. És molt terapèutic, eh?
1: Sí.
0: Depèn de com et fas allà un text així curtet, de com t'ha anat el dia, el diari personal, de
1: tota la vida.
0: I ho deixes anar tot. Bé, en tot cas, acabem la setmana primer saludant, per cert, a Maiol Roger, que ja el tinc per aquí.
3: Molt bon dia.
0: Ets de caminar molt? Tu ets més de córrer que de caminar, Maiol.
3: Jo soc més de córrer que de caminar, perquè si pots sortir a la mateixa estona però fer molta més distància és més divertit, saps?
0: Ves mirant aquí els companys que tenim avui.
3: Sí, què estan fent? Estan enviant uns missatges.
0: Sí, ens estan contents.
3: Bueno, escolta, doncs bon dia.
0: I tant. Recordem que avui posem el punt final a la setmana explicant-vos que hi ha dies mundials per tots els gustos, i el d'avui ens convida a engegar el programa amb tota la cafeïna del món, perquè si hi ha una cançó que convida a sortir de llit avui també, però dilluns, dimarts, dimecres o dijous, amb tota probabilitat, és aquesta.

0: Avui, 19 de juny, és el Dia Mundial del Passeig i té com a objectiu disminuir la velocitat i gaudir del món que ens envolta. Què rius, Lara?
1: Què és aquest Dia Mundial?
0: I, però si hi ha dies de merda, passeig, aquest encara em sembla prou justificat.
2: Aquest està molt bé, el Dia Mundial del Passeig.
1: A mi m'encanta passejar. Doncs però ja no sabia que hi havia un Dia Mundial del Passeig.
3: Hi ha dies mundials
0: per veure-ho. Hi ha mundial de tot,
1: Està molt bé descobrir-ho.
0: Es va crear l'any 1979 com a resposta a la creixent popularitat del jogging o running. Laiol.
2: Bueno, gent que no li fa, que li fa mandra anar a córrer, que decideix caminar. Exacte. Bueno, doncs endavant, no passa res. Està molt bé caminar també.
0: I tant, eh? De fet, recordem que és una jornada dedicada a promoure la importància de caminar i fer activitats físiques a l'aire lliure i també busca fomentar un estil de vida saludable, així com conscienciar sobre els beneficis tant físics com mentals que s'obtenen de fer una bona passejadeta. I amb unes passes més haurem arribat al cap de setmana. Poc a poc i bona lletra, que sempre és millor caminar que quedar-se aturat.
4: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, arrenquem el programa d'avui divendres. Benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. I correm baixant escales avall, ja el tenim aquí perquè ens expliqui què passarà a partir de les 6 del matí de Catalunya Ràdio. Maiol.
2: Doncs com sempre correrem quan l'actualitat ens ho exigeixi, caminarem per arribar avui a la 1 del migdia i ens aturarem en tot allò que faci falta per explicar-ho el millor possible. Avui seguim pendents de l'actualitat espanyola perquè ahir Pedro Sánchez per primer cop va admetre la possibilitat d'avançar eleccions. En parlarem amb la portaveu de Junts al Congrés, la Míriam Nogueras, i amb el ministre de Cultura, que estarà aquí, l'Ernest Urtasun, s'asseurà a la cadira de l'Ara García, que ja li posarem un títol.
1: Després
2: parlarem de bullying, perquè avui precisament la Lara avança unes dades que són interessants i també, deixa'm dir-t'ho, preocupants. A partir de les 6 us ho explicarem. Després el dilema.
0: Fred
2: o calor? Sou més de fred o més de calor?
0: Calor.
1: Calor sempre, 100%.
0: Calor. Àlex?
2: Fred. Bueno, doncs ja està. Maiol. Àlex, gràcies per venir. La resta som gent normal.
1: Som gent tropical.
0: Fred, eh? Clar, fred. Gent... No, calor. Que pugi a 40 graus tot.
2: Gent estranyíssima. Després, l'espina de l'actualitat amb l'Oriol Ferrés i la Sílvia Coppolo. Analitzarem la trucada de Jonathan Endic al 112. I tindrem a Titot, Francesc Rivera, el cantant de Brams a les 11.
0: Meravella.
2: I a les 11:34, la prèvia del Sabadell-Zamora. Avui partit de tornada. El Sabadell necessita remuntar. Tertúlia esportiva especial. Sí, home, necessitem que el Sabadell, pugi.
0: Ara entenc per què he dormit malament avui.
2: Clar, era això.
0: És
2: a les 9.
0: Sabadell-Zamora.
2: És a les 9, si vols, quedem per veure'l.
0: A les 9 d'avui és Festa Major Vilassar de Mar.
2: Bueno, doncs ja ens el posarem de fons. I després, temes pendents i el concurs pendent. Escolta, queden poques opcions per guanyar 200 euros aquest any.
0: Bé.
2: Però encara podeu trucar al 93-201-7474 si hi ha algun matiner que avui estigui caminant i vulgui participar del concurs pendent.
0: Gràcies, Maiol. Fins ara. Vinga, va, que en pràcticament 2 minuts arribem a 6:15 del matí acompanyant-vos en aquest primer tram del dia des de Catalunya Ràdio fent els matiners i a aquestes hores, Àlex Bosch, volem saber què ha passat al món mentre dormíem.
5: Doncs bé, us expliquem un fenomen que porta de corcoll la policia de Nova York.
0: A veure.
5: En les últimes setmanes s'han fet virals vídeos de grups de persones entrant de nit a les clavegueres de la ciutat per diferents accessos situats als barris de Manhattan, Brooklyn, a molts llocs. Una imatge que, si la veus...
0: Impressiona, no?
5: Una imatge, i és una mica estrany. És una mica com això, el Dead Man Walking, eh? Doncs això. Les imatges han despertat tota mena d'especulacions entre els internautes. Alguns creuen que es tracta d'exploradors urbans que recorren els túnels subterranis a la recerca de tresors.
0: Oh,
5: és a dir, que alguna cosa hagi caigut per allà sota i vés a saber què trobem si ens fem rics. És una opció. Mentre d'altres apunten a trobades clandestines o a una nova moda impulsada per creadors de continguts.
0: Ui.
5: Ja ho veurem.
0: De moment no se sap res, eh?
5: De moment les autoritats continuen investigant i, a més, cada vegada que investiguen apareixen més vídeos i més gent baixant a les clavegueres de...
0: Què deuen estar fent?
5: No tenim ni idea. Ara, ja adverteixen que si enxampen algú...
0: Multa.
5: Multa, i entre altres coses els poden acusar d'invasió de la llar o d'això, perquè és una propietat privada, i també d'intentar robar,
0: Veurem a veure què és el que passa, però em té intrigadíssim. Seguim aquesta història,
5: seguirem
0: perquè això és americà, és a dir, que hi ha segona temporada.
5: Segur.
0: Gràcies, Àlex.
5: Fins ara.
0: I a aquestes hores del matí anem carregats, com sempre, de titulars que ens fan pensar que el món està fet una mica pols, però, per sort dels matiners, sempre tenim l'Andreu Marino, que ens explica per què avui el món serà un lloc una mica millor. Andreu, bon dia.
3: Bon dia, matiners. Avui el món és una mica millor perquè la cooperativa que gestiona el gimnàs social Sant Pau de Barcelona celebra el seu desè aniversari. Actualment, el gimnàs atén a gairebé un miler de persones en situació de vulnerabilitat, que d'aquesta manera tenen accés a l'activitat esportiva de manera gratuïta i també altres serveis com de menjar, dutxa o roba. Una activitat que permet universalitzar la pràctica esportiva i teixir vincles entre persones del barri del Raval.
0: I avui, que és el Dia Mundial del Passeig, Xino Xano, que hem arribat ja fins un quart de sis del matí, estàvem comentant que hi ha gent que surt de festa i que ve aquí a Beethoven Diagonal a saludar-nos i a picar-nos als vidres. Doncs si ara mateix estiguessin escoltant els matiners, els hi fotríem un bon final de festa. De sí, què parlarem poc, Marta?
1: Perquè no hi haurà el Reggaeton Beach 2026, que estava previst, de fet, que comencés el proper cap de setmana a Barcelona. Hey, ¿qué va a hacer hoy?
0: Baby, vamos a vernos. Tira, que...
1: Han cancel·lat tots els seus festivals durant aquest estiu a Espanya. Es veu que això, el Reggaeton Beach, això és l'engròs, i després havien d'anar a fer diversos festivals en diverses ciutats d'Espanya. Segons avançat el Mundo, s'han vist obligats a cancel·lar-ho per falta de viabilitat del projecte. Havia de començar, com dèiem, el cap de setmana vinent tant a Barcelona com a Tenerife, però això no es podrà fer. Es veu que han estat estudiant això, els diferents escenaris, estan operatius com financers, però no hi ha hagut manera de tirar-ho endavant. No han transcendit més detalls. Sí que és veritat que quan entres a la pàgina web t'apareix un gran comunicat a la pàgina oficial, et diu que efectivament el festival s'ha cancel·lat i, per tant, no hi haurà Reggaeton Beach Festival aquest any ni a Alacant, ni a Tenerife, ni a Barcelona, com dèiem, ni a Madrid, ni a Mallorca, ni tampoc a Santander.
0: Oh, quina pena, no us preocupeu, que el reggaeton no desapareixerà.
1: No.
0: No hi ha, no hi ha el Reggaeton Beach 2026, però la música reggaeton seguirà acompanyant-nos a les nostres vides. Una bona notícia per engegar el matí, Lara.
1: Doncs que Girona tindrà el parc inclusiu més gran de la ciutat i serà el 2027. L'Ajuntament el farà a la zona dels Químics, que és l'espai lliure de l'urbanització Torre Rafaela I, i en concret és una superfície de 13.069 metres quadrats. Per tant, serà molt gran. El ple municipal ha validat finançar l'execució de la memòria tècnica i també de les obres per la creació d'aquest parc de jocs infantils en aquest espai per 500.000 euros.
0: Doncs felicitats per aquesta iniciativa d'aquest parc inclusiu, el més gran de la ciutat de Girona, el 2027. Res i menys el veurem construït. L'Ot Serra ho té tot preparat per explicar-nos quin motiu tenim per saltar del llit. Bon dia, Ot.
6: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit per als manresans és gaudir d'una ciutat adaptada a les necessitats específiques. El ple de l'Ajuntament ha fet un pas i ha aprovat el Pla d'Accessibilitat de l'Espai Públic de Manresa amb un pressupost de 13,6 milions d'euros. Ha comptat amb la participació ciutadana i ara s'obriran 30 dies d'exposició pública per fer-hi retocs. L'objectiu del pla és que tothom es pugui desplaçar i comunicar de forma lliure, autònoma i sense discriminació, siguin quines siguin les seves capacitats.
0: Destapem la revista del cor dels matiners. Avui arribem amb un salseig que està portant cua des de fa una setmana i que crec que això de seguir... Lara, com batega sí, el cor tant. Aquest matí?
1: Batega amb presuntos implicados, perquè ha esclatat la guerra
0: sí,
1: entre els seus membres. Gente que se despierta cuando anda esta noche y cocina cuando cae el sol.
0: Gente que acompaña gente en hospitales, parques. Gente que... Una de les grans cançons de Presuntos Implicados, Gente, no pot ser una cançó més fantàstica per acompanyar-vos mentre us expliquem el que ha passat. Posem una miqueta en context la polèmica amb Presuntos Implicados.
1: Sí, doncs fa uns dies la Lídia Rodríguez va dir que havia abandonat el grup per suposats maltractaments per part dels seus companys. Ho va explicar ella mateixa així a Antena 3.
7: Era como que yo tenía que ser una cantante de un grupo para gente adinerada, y esto es de boca de ellos, ¿eh? Para gente adinerada, gente pudiente, yo soy una persona que viene de una familia humilde. Era como que no les cuadraba ni mi actitud, ni mi manera de vestir, ni mis kilos de más, que siempre he sido una chica con unos kilillos de más.
8: ¿Te sentiste apoyada por tus compañeros de la banda?
7: En la mayoría de las cosas, no. Yo nunca he oído a un compañero delante mía decir, oye, disculpad, Lidia es cantante y no es modelo, o Lidia es cantante y no tiene nada que ver con su peso, ¿no?
1: Doncs bé, ara Nacho Maño, guitarrista i líder de la banda, respon a les acusacions en un comunicat on diu que no pot fer responsable a qui mai la va maltractar ni assetjar i a qui, a més, li va donar tot el seu recolzament tant en l'àmbit professional com en l'àmbit personal. I assegura també que tant ell com la seva família estan travessant un profund dolor i que la seva imatge ha patit un mal irreparable.
0: Veurem què és el que passa amb aquesta polèmica i també si en... No crec que Soli Jiménez foti el nas aquí, però en tot cas veurem com acaba tot plegat. I alerta perquè el cor també batega amb Isabel Pantoja.
9: Sí, perquè ha reaccionat a la polèmica de Kiko Rivera i la seva exparella Irene Rosales. També us posem una mica en context i recordem què ha passat aquests últims dies. Irene va fer un anunci amb la marca Grefusa que deia... Un mix con un mal Kiko es un mal mix. Elige Grefusa Mix, elige el mejor Kiko.
0: Escolta, et dic una cosa, m'encanta la campanya.
1: És boníssima. És boníssima.
9: És de les bones que han fet últimament, eh?
0: Sí, per favor.
1: Sí. Un aplaudiment, és que,
0: Hi havia, el de Georgina per presentar el seu reality.
1: Sí.
0: De, abans els venia i ara els compro, els bolsos.
1: Sí, sí,
0: i aquesta, t'ho dic.
9: Aquest me sembla increïble. A més, per tot arreu, que el veus per tot arreu.
0: Sí, sí.
9: Evidentment, això, un joc de paraules que també llançava una indirecta al seu ex, Kiko Rivera, qui no li va sentar gens bé això, va fer unes declaracions també bastant dures, i aquí es veu que sí que li ha fet una mica més de gràcies precisament a... Isabel Pantoja, la seva germana.
10: La chistosa que se liesa, que raro que se la haya tomado mal. Hombre, es gracioso. Ha dicho que Irene está ahí por haberse comido un Kiko. Eso no es muy gracioso, ¿no?
1: Pues no.
0: Com el sentit de l'humor. Jo, em sembla que Kiko hauria de demanar diners, mira què et dic.
1: Sí.
0: Hauria de demanar diners.
1: Aprofita.
0: 10 minuts, 6:15. I quins sons deixa la ràdio?
1: Al matí de Catalunya Ràdio, amb la neurocientífica Sara Maderos, van parlar de por i ansietat i com prevenir-les.
11: Una part important de la salut mental, jo crec que és pues tener hábitos saludables, regularnos, estar conectados socialmente con las personas, ¿no? La conexión social creo que hace mucho en nuestra salud mental y en que nos sentamos equilibrados.
1: I el cantautor uruguaià Jorge Drexler va dir que té una connexió especial amb Barcelona i va reflexionar sobre per què canta.
12: Desde el momento en que sabes que tu vida se va a terminar y eres consciente de eso, es decir, hay una parte tuya que sabe que viene sola y que se va sola de este mundo. Lo que pasa es que hemos aprendido a negar eso, a tenerlo escondido y a sublimarlo de alguna manera y hacer esto, hacer canciones, programas de radio, coches y meternos en emprendimientos sociales, culturales y de todo tipo, ¿no? Y deportivos.
0: Podeu recuperar l'entrevista amb Jorge Drexler a través del web, de l'app i el web de Catalunya Ràdio. Avui és el Dia Mundial del Passeig i anem caminant cap a 6:45 del matí.

0: I Marta, què passava tal dia com avui?
1: Doncs un 19 de juny del 1987, els Guns N' Roses debutaven al Regne Unit davant el Market Club de Londres ple de gom a gom, un concert que va començar amb algun petit incident, amb el públic llançant los gots de cervesa i escupint-los, però això, doncs, no va aturar, evidentment, la banda. Aquella nit no només era el seu primer concert al Regne Unit, sinó també el seu primer concert fora dels Estats Units, i poc més tard, un mes després, el 21 de juliol, publicarien Appetite for Destruction, el seu primer disc, el primer àlbum de debut, i allò, evidentment, seria el principi per convertir-se, doncs, en una de les bandes més grans de la història del rock.
0: Portem unes setmanes a Mastrocat.cat, que tela.
1: Mira.
0: Mira.
1: A veure, que és divendres.
0: A veure què ens explica, perquè ens estan demanant prudència, tranquil·litat, converses pendents. A veure quin dia ens espera astrològicament parlant. Avui, divendres 19 de juny. Cristina Borreguera, d'Astrocat.cat, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui divendres 19 de juny la lluna entra a Verge. Després d'uns dies emocionalment més intensos, aquesta lluna ens convida a aterrar, ordenar i posar una mica de seny al caos. Pot ser un bon moment per revisar rutines, cuidar el cos, fer neteja o ocupar-nos d'allò petit que havíem anat deixant. Però compta amb la crítica i el perfeccionisme. No cal arreglar-ho tot, només posar una cosa al seu lloc. Bon cap de setmana!
0: Moltíssimes gràcies, doncs, per aquest consell astrològic per arribar al divendres. I qui bufarà espelmes avui, Lara?
1: Doncs a veure, avui felicitem la megaestrella de Hollywood, Zoe Saldaña. Bufarà 48 espelmes. També fa anys un altre personatge molt conegut, però que té poc a veure amb l'art. El polític Boris Johnson també en suma un més i arriba als 62 anys. No sabem si els seus veïns la felicitaran, però avui també és l'aniversari de l'actriu Eva i Santa, la Cookie, de La que s'avecina. Celebrarà el 55. I acabem felicitant Macklemore, el raper i músic americà. Avui en fa 43. No hi ha millor dia per celebrar l'aniversari. Que tingueu un cap de setmana càrrec de sorpreses.
3: Hello, I was the Queen Elizabeth from England. Every morning I have a tea with Chubby. Canalias is the best. See you in heaven, cookies.
4: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb la dels matiners.
0: Fent camí cap a 6:15 del matí, des de Catalunya Ràdio, com sempre, acompanyant-vos en aquest primer cafè del dia, moment de recular fins l'any 1986. Irta Kick ens va deixar un dels grans temes del món de la música. És aquesta que es diu This is my life. Bon dia.

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio avançarem dades sobre quants casos de bullying escolar es produeixen cada dia a Catalunya. A partir de les 11, entrevistarem el cantant de Brahms, Francesc Ribera, més conegut com a Titot. Francesc Garriga continua buscant el poble més bonic de Catalunya. Avui, la tarda, serà a Cadaqués. A més, repassarem el full de ruta per no perdre dels millors festivals de música, teatre i cinema d'aquest estiu. El Catalunya Nit tancarà la setmana entrevistant el líder de la banda Standstill, Enric Montefusco. Quan ja fa 13 anys que va publicar el seu últim disc, ara publica un còmic, Vida i obra de un titiritero. Aquest cap de setmana, al suplement, conversem amb Joan Jubany, germà d'Helena Jubany. Una entrevista per retre homenatge al seu pare, que acaba de morir sense veure resolt l'assassinat de la seva filla. I diumenge a l'Eclipsi coneixerem les nits del bomber Marc Castellnou.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al divendres 19 de juny. Ana Alfonso, bon dia.
3: Bon dia.
2: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. José Luis Rodríguez Zapatero va negar en tot moment davant el jutge haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra.
3: 24 hores després de la seva declaració a l'Audiència Nacional, se'n van filtrar els àudios.
4: Que yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra, y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario.
3: L'expresident espanyol va defensar les seves filles i va rebutjar parlar de l'origen de les joies que es van trobar al seu despatx. El jutge que porta aquest cas també ha imputat les dues filles de Zapatero.
2: Mentrestant, Pedro Sánchez torna a tancar files amb l'expresident, però per primera vegada no descarta un avançament electoral.
3: La Moncloa parla d'un avançament tècnic de només uns mesos i Sánchez diu que només s'ho plantejaria si no pot aconseguir el suport necessari per aprovar uns nous pressupostos.
5: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos pues efectivamente cuando se produzcan estas hipótesis.
2: El govern de Donald Trump defensa l'acord amb l'Iran davant les crítiques internes als Estats Units i les d'Israel.
3: L'Ayatollah Khamenei admet que va acceptar amb reserves el memoràndum d'entesa i diu que l'obertura de la segona fase de les negociacions amb Washington no implica assumir el seu punt de vista. Donald Trump i el vicepresident Benz recorden a Israel que l'acord s'ha de respectar i que l'alto el foc afecta tots els fronts, inclòs el Líban. I llancen aquest missatge als ministres israelians que han criticat el pacte.
6: Alguns dels membres del govern d'Israel que ataquen el president dels Estats Units els diria que dues terceres parts de les armes defensives que els han protegit les han fabricat americans i les han pagat els contribuents americans.
2: El president ucraïnès Volodymyr Zelensky assegura en un missatge a Telegram que el país necessitarà un paquet d'ajuda amb combustible, gas i almenys 300 míssils si la guerra dura fins l'hivern.
3: Mentrestant, Rússia promet represàlies per l'atac més massiu d'Ucraïna contra Moscou. Va ser la matinada d'ahir i un dels blancs va ser la principal refineria de la capital. Els danys més significatius podrien complicar encara més la ja delicada crisi de combustible que viu Rússia. Tot i que el Kremlin la nega, la veritat és que s'ha vist obligat a importar carburant.
2: I a casa nostra compta, perquè a partir d'avui tindrem un primer tast de l'onada de calor que tocarà sostre diumenge.
3: És una situació que preocupa els bombers, que alerten de l'alt risc d'incendis per aquesta combinació entre l'onada de calor d'aquest cap de setmana, la campanya de la sega i la revetlla de Sant Joan. Ahir, 5 focs a Lleida van cremar una trentena d'hectàrees. La simultaneïtat d'incendis també complica les feines d'extinció.
2: I alerta perquè avui... Quina sort. És un dia molt especial per molts nens i per moltes nenes.
3: Avui s'acaba el curs per més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària que paguen el despertador. Un curs convuls, amb més d'una vintena de vagues i amb un conflicte educatiu encara per resoldre. La setmana que ve, recordem-ho, arrencaran aquestes trobades de la consellera Esther Niubó amb direccions, docents i famílies d'arreu del país.
2: I també tenim dades sobre l'enquesta de salut sexual que ha elaborat el CIS.
3: Sí, diu que gairebé 3 de cada 10 dones a Espanya asseguren que algun cop s'han vist forçades a fer pràctiques sexuals no desitjades i també que gairebé un de cada 3 homes admet que ha pagat per sexe. L'enquesta l'ha elaborat el CIS i el Ministeri de Sanitat. Feia 17 anys que no es feia, i això permet veure les diferències en la societat entre el 2009 i ara. Tenim una societat més tolerant, però menys satisfeta sexualment. Per exemple, si el 2009 el 85% dels ciutadans deien que tenien una vida sexual satisfactòria, ara són el 77%. I si avui gairebé 9 de cada 10 persones consideren que una relació homosexual és tan respectable com una d'heterosexual, fa 15 anys ho pensaven només 4 de cada 10.
2: Bones dades per acabar aquest primer bloc. Gràcies, bon cap de setmana.
3: Fins ara.
2: Dos quarts de sis del matí, quatre minuts. Marc Jurado, bon dia.
7: Què tal, bon dia.
2: Què tal també Maria Fernández Noguera?
8: Molt bon dia.
2: Doncs vinga, cop d'ull a les portades, que diuen avui els diaris?
7: Avui amb el cas Zapatero, que es fa gros en bona part de les portades del dia. El periòdico obre l'edició explicant que el jutge Calama cita com a imputades les filles i la secretària de Zapatero. També ho llegim a La Vanguardia i l'Ara.
8: A Madrid, titular pastat al País. La Razón diu que imputen les filles de Zapatero pels indicis del paper instrumental de la seva empresa. Per la seva banda, El Mundo posa l'accent en Pedro Sánchez, que avala, diu, la coartada de Zapatero amb les seves joies de luxe.
7: També protagonista el català, tant a Barcelona com a Madrid. Diari Ara, Europa avala el 25% de castellà a l'escola, una decisió que no té efectes pràctics. També surt en portada a El Mundo, sempre atent als temes lingüístics. La justícia europea avala el 25% de castellà a les escoles catalanes.
8: I en pàgina internacional, Trump presenta com a triomf un acord que sembla una capitulació. Ho llegim a La Vanguardia. I foto ben gran de l'interior del Palau de Versalles, amb Trump i Macron d'esquena passejant-hi agafat per les espatlles. Estan agafats per les espatlles. La mateixa foto també apareix a l'Ara, amb el titular el glamour de Versalles per vendre l'acord amb l'Iran.
2: Dos quarts a sis del matí i cinc minuts, i pel que fa a les pàgines d'opinió, diversos diaris coincideixen a assenyalar que el pacte entre els Estats Units i l'Iran és una derrota per a Donald Trump.
8: Com, per exemple, La Vanguardia, que destaca que el president dels Estats Units ha fet concessions significatives sense obtenir cap objectiu.
7: El País titula l'editorial L'art de la claudicació i recorda que Trump buscava una rendició incondicional de l'Iran, però, en canvi, l'acord provisional debilita la credibilitat i la influència dels Estats Units.
8: El Mundo considera que és un pacte que debilita Occident per les cessions de Trump a l'Iran. Un afabliment al qual hi contribueix el qüestionament de l'OTAN per part del president dels Estats Units.
7: A El Periódico, el periodista Joan Cañete Bail explica que Trump està pagant l'error de Netanyahu.
8: Diu que la guerra dels Estats Units-Israel és un fracàs estratègic de la línia dura de les dues administracions, mentre que l'Iran emergeix enfortit d'aquest pacte.
7: Canviant de tema, El País, recordem-ho, ahir era l'únic diari que no dedicava cap article d'opinió al cas Zapatero. Avui, en una columna d'opinió, Najat El Hashmi carrega contra l'expresident per les joies.
8: L'escriptora creu que no es pot justificar l'injustificable i recorda que fa 20 anys ja existien l'ètica i les lleis que no permetien a cap càrrec públic acceptar suborns.
7: Encara sobre les joies de Zapatero, l'escriptor Màrius Carol escriu a La Vanguardia que hi ha una línia fina entre el que es pot fer i el que no es recomana fer.
8: Carol recorda que l'expresident s'havia convertit en un referent moral per a l'esquerra i difícilment podrà recuperar aquesta condició.
7: Mentrestant, l'aposta de l'Ara és totalment diferent. Dedica l'editorial al català i titula que no progressa adequadament a Europa després que el Tribunal Europeu de Drets Humans hagi avalat el 25% de castellà a l'escola.
2: Ja passen 7 minuts de dos quarts de 6 del matí. Sílvia Solanes, bon dia.
9: Bon dia.
2: Escolta'm una cosa, ahir estàvem comentant el repàs de la premsa digital que s'havien posat a la venda a través de Wallapop, les espelmes o...
9: Sí, les llums aquelles que s'obrien.
2: Les llums que s'obrien de la Sagrada Família. Vaig estar-ho mirant ahir al matí, 150 euros a mig matí.
9: 150 euros, ja?
2: Sí.
9: Vam dir 30, nosaltres.
2: Vam dir 30, i al migdia 400 euros.
9: Va.
2: El que ve a ser l'oferta i la demanda d'aquesta peça, que segurament per moltíssima gent és important i la vol comprar. Per tant, de moment, l'últim que vaig veure, i que en quedaven dues, a 400 euros.
9: I l'has comprat?
2: 400 euros.
9: L'esperava trobar aquí,
2: Sí. Vinga, va, cop d'ull a la premsa digital, que hem sabut a les últimes hores sobre la Sagrada Família, precisament.
9: Doncs sí, mira, no ben bé lligat amb les llums.
2: No, però podria.
9: Però
2: hem sabut... Amb el Loctite, eh?
9: Sí, hem sabut que s'ha fet servir Loctite per accelerar el procés de construcció de les torres. Llegim a la BC que es tracta d'un adhesiu que ha desenvolupat l'empresa Henkel, coneix l'acer i la pedra dels panells prefabricats. En total se n'han utilitzat 24 tones d'aquest Loctite, s'aplica en estat líquid i omple les irregularitats entre la pedra i l'acer en un procés que triga 24 hores a secar-se. Diuen que és segur.
2: Aquest matí escoltarem com una de les expertes va passar per la selva de Xavier Grasset precisament per explicar quin era el funcionament d'aquest superadhesiu per enganxar la Sagrada Família. Roma no deixa de sorprendre.
9: Sí, arran d'una denúncia, els carabinieri van aturar una excavació il·legal a prop de Roma. La sorpresa va ser que van descobrir una desconeguda vila romana que freqüentaven els emperadors. La finca és de finals del segle I després de Crist, sota el domini imperial de l'Orium, residència de descans de la dinastia Antonina. És l'actual castell di Guido, un descobriment que veiem en diversos digitals.
2: Si sou de tiramisú, teniu una cita.
9: T'agrada el tiramisú?
2: no gaire. Vaja, doncs no vindria a ser les meves postres favorites, vaja.
9: Doncs així no va per tu. Busquen 100 jutges aficionats per fer un tast de tiramisú a Itàlia durant el Mundial d'aquestes postres que se celebra del 9 a l'11 d'octubre. La convocatòria està oberta per majors d'edat a qualsevol país i no cal tenir experiència en gastronomia. Aprofitant també que és aquest Mundial del Tiramisú, a Treviso hi haurà una cursa de 10 quilòmetres i com a regal, per qui acabi, barra lliure de tiramisú. Ho veiem a diversos digitals italians.
2: Una nova manera d'anar al cinema.
9: Doncs pagar en funció de la fila i la ubicació de la butaca. Llegim el periòdico que Cinesa ha començat a aplicar a 3 cinemes diferents preus que varien segons el lloc de la sala. Hi ha 4 categories que van dels 8 euros en 40 als 12 en 60. De moment la iniciativa encara no ha arribat a Barcelona, tot arribarà. La filosofia és emular el que fan ja els teatres o concerts.
2: Ho estem alertant, ja fa dies que en parlem. Avui començarem a notar aquest augment de la temperatura. Diumenge hi haurà aquesta primera onada de calor d'aquest estiu. Marc Jurado, quin dia ens espera per avui?
7: Sí, sí, de moment molta calor fins a arribar aquest diumenge. Aleshores ja la temperatura serà més que intensa o molt intensa. Avui màximes que rondaran els 38 graus a Ponent. A l'interior també de les Terres de l'Ebre el temps serà assolellat amb alguns ruixats de cara al Pirineu Occidental. Al cap de setmana, doncs, molta, moltíssima calor. Així, doncs, calceu-vos.
2: Calcem-nos o despullem-nos?
7: Millor. Anem a la platja.
2: Una bona sabata gruixuda en plena onada de calor. Sempre s'agraeix. No, Marta Viana?
9: I tant.
2: Ai que sí. Una sandalieta ben fresqueta.
9: I avall.
2: I avall. I avall, més que avall, cap amunt, perquè arriba el moment de repassar alguns apunts culturals. Marta, amb què
9: sí,
2: comencem?
9: Sí, avui amb molta cosa, hem de parlar de molta música. Primer, a Lleida, on comença el Magnífic Fest. Svetlana, fins dissabte hi passaran artistes com ells, com Joan Dausà, Lori Meyers, Joan Dausà, ja ho hem dit, perdoneu, i els britànics de Molotovs. Tot això a Lleida, i si sou o voleu anar cap a l'Estartit, avui comença el festival Itaca Sant Joan, un festival que converteix la platja gran de l'Estartit doncs, en l'epicentre de 3 nits de música seguides per donar la benvinguda a l'estiu.

Doncs grups com Sidoní, Love of Lesbian o Remei de Calafresca obriran aquesta nit, una edició que culminarà dimarts, la gran nit de la Revetlla de Sant Joan, amb una gran festa allà mateix a la platja gran de l'Estartit. I si et sembla, acabem amb un parell de propostes musicals més, perquè avui és divendres i, per tant, hi ha molta gent que llança música. El primer són Al·lèrgiques al Polen.

Això es diu Un amor amb mi, el tercer avançament d'aquell nou treball de la banda i que ja podeu escoltar a totes les plataformes. I acabem parlant d'un d'aquells projectes bonics i que ens agraden explicar aquí als matiners, perquè 13 músics del Prat de Llobregat i l'artista Lorena Álvarez han presentat la versió del tema de Lorena a Persona, que en una nova edició del projecte Al meu ritme.

0: iniciativa que ja fa 17 anys que es fa amb l'objectiu de potenciar la creació col·lectiva a través de la música i la participació de tota la gent. De fet, la banda ha estat formada per 13 músics i gent de diverses edats de la ciutat. La majoria, per cert, són de l'escola Arts en Viu i usuaris dels bucs d'assaig de la Capsa.
1: I a aquestes hores del matí, quan arribem a 6:45, movem el dial fins al 2008, el programa Els millors dies de la nostra vida. Jordi Rovirós, acompanyat d'en Bernat Soler, repassava els millors moments dels 25 anys de professió que portava en aquell moment. Sonava d'aquesta manera.
2: Magic Johnson, que vida, eh?
3: Jo crec que, aviam, Bernat, jo crec que podríem estar d'acord amb una cosa. Qui ha estat el millor jugador del món de totes les èpoques? Aviam, lògicament, jo vaig veure d'esquitllentes Julius Erving, no vaig veure Bill Russell, no vaig veure els iniciadors, Will Chamberlain, però bé, he pogut veure imatges antigues. Jo crec que el millor jugador de totes les èpoques ha estat, qui ha estat un esglaó per sobre de tots, és Michael Jordan. Per atac, per defensa, per guanyar totes les finals que jugava, per fer millors els seus companys, pel control dintre la pista i fora de la pista de tot. Michael Jordan està per sobre. Ara bé, Magic Johnson és el jugador a qui jo més he admirat amb la meva carrera professional.
1: Recordant alguns moments de la ràdio, també d'aquesta casa, i quan falten pràcticament 16 minuts per arribar a les 6 del matí a Hong Kong, falten 16 minuts per les 12 del migdia. Allà hi tenim, com sempre, donant voltes per planeta, el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Bon dia, Guillem.
4: Zawan matiners, tothom està força esverat per aquí perquè avui se celebra el Festival de les Barques Drac, una de les festes més grans de la Xina i dels territoris del seu voltant. L'esdeveniment estrella són les carreres d'unes barques tradicionals anomenades barques drac que aglutinen a moltíssimes persones a les vores del riu i que animen els participants. També és un dia per resar i pregar per eliminar la suposada mala sort que implica entrar en el cinquè mes del seu calendari. Però no cal agafar l'avió. El Canal Olímpic de Castelldefels fa 7 anys que es fan curses semblants a les tradicionals i és un dia molt especial per la comunitat xinesa a Catalunya. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Hong Kong pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: D'aquí 15 minuts, clavadíssims, comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell, Maiol Roger, bon dia de nou.
5: Bon dia.
1: Menú per avui divendres, va.
5: Doncs mira, per començar, molt pendents de la legislatura espanyola, perquè ahir Pedro Sánchez per primera vegada va admetre que es podrien avançar eleccions uns mesos, perquè tampoc queda tant de legislatura, però és simptomàtic, tot i dir que confiava en Zapatero. També escoltarem la declaració de l'expresident davant dels jutjats. En parlarem amb la portaveu de Junts a Madrid, la Míriam Nogueras, i amb el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, per saber aquests mesos que li queden al govern com aniran. Després parlarem, avui també estarem atents al final de curs escolar, ara ho deies, i avançarem dades de bullying, perquè són simptomàtiques i preocupants també del que està passant a les aules. En parlarem a l'Àgora també amb la Meritxell Plana, que és presidenta de l'Associació Catalana per la Prevenció de l'Assetjament Escolar. Després tindrem dilema. Avui amb la Judit Mascó, l'Àngel Llàcer i l'Elisenda Pineda debatrem si sou més de fred o més de calor. Ah, aquí ja ha quedat clar,
1: sí,
5: que tots eren més de calor, menys l'Àlex Bosch, que ja l'he fet fora. No l'he fet fora, pobre, sinó que ja ha acabat. Després, a l'espira de l'actualitat, avui analitzaran els àudios de Jonathan Andical al 112, amb l'Oriol Ferrer i la Sílvia Còpolo. Entrevista a Titot i després Àgora Esportiva Especial prèvia del Sabadell, que avui
1: es juga
5: a l'ascens a casa de la Nova Creu Alta aquest vespre. Acabarem, com sempre, amb la playlist de Lluís Gavaldà, una mica d'humor i el concurs pendent per endur-se 200 euros.
1: Després li preguntaré a Ricard Ostrell a veure com van aquests nervis amb aquest partit que ens ha tret la tranquil·litat a l'hora de dormir avui.
0: Sí.
1: Maiol, preparat?
5: Jo preparadíssim.
1: Anem-hi, va. Arriba la dada Maiol. Com sempre, us convidem a participar també els oients que ara mateix esteu escoltant els matiners. Tenim Sara Elias, el millor equip d'aquest programa, preparat. També a la meva dreta, Lara Garcia i Marta Viana. Maiol.
5: Una secció que podria tenir un premi de 200 euros perquè mai l'encerteu amb exactitud.
1: Ui, tranquil·let, Maiol.
5: Va, ja que hi vau seguir molt interessats un partit d'Uzbekistan,
1: sí?
5: Una dada relacionada amb això. I en concret, quants països del món no tenen accés directe al mar? Un d'ells és Uzbekistan.
1: Geografia no, sisplau. Plantem les tovalloles. Deixem escoltar la cançó i pensem. Juguem a pala grega, esquivem passejants. A l'horitzó es divisa les veles d'uns nens.
6: Uf.
1: Només?
6: Com? Però normalment ho dius.
1: A veure, tranquil·litat. Jo crec que són poquets, només.
5: Bueno, però digues quina xifra. Perquè
1: 60.
5: 60. Saralia, 60.
1: 30, Marc.
5: 30, Peyron.
6: 40.
5: 40, Marta Viana.
6: Jo també estaria entre els 40. 41, 39... Oh.
1: Doncs jo diria 70.
5: 41 o 39?
6: 70.
1: Jo pujo el 70.
5: 41.
6: 39.
5: Doncs la guanyadora és Marta Viana.
1: Marta!
5: La cabeça ha costat.
6: Quan és?
5: Perquè en són 44.
1: Mira!
5: I atenció, perquè n'hi ha dos que han de creuar dos països per arribar
1: quins
5: al mar.
1: Són?
5: Un d'ells és Uzbekistan, jo us he promès.
1: Ah, mira,
5: que
1: molt bé, Bayol.
5: I l'altre és Liechtenstein.
6: Ah.
5: Han de creuar dos països per arribar al mar.
1: Com d'aprenem, veus? Ja ho sabem. Ara, si hi ha una partideta d'aquestes a sobre la taula i surt aquesta pregunta,
6: ja
1: els oients ja ho sabran.
6: Formatget.
1: Exactament.
6: Ja, perfecte.
1: 12 minuts, arribem a les 6 del matí, 93207474. Aquests dies us estem demanant que, si ens heu descobert aquesta temporada, que us heu començat a despertar amb els matiners de Catalunya Ràdio, ens truqueu. I d'aquí un 3 i no res, sentim els primers matiners d'aquest matí.
7: Tot fa la mateixa olor de sempre.
8: Cinema.
9: Estem en una situació crítica.
8: Sèries.
10: This is the most dangerous period I've ever seen.
8: Documentals. Plataformes.
11: Vinga, va. Selfie. I marxem.
8: A les pantalles, cada dia hi ha més i més de tot. I sovint, oblidem el que veiem poc després de mirar-ho.
12: Nosaltres et portem a casa només el que no voldràs oblidar.
13: Memoritzeu la cara del nostre home.
8: La finestra indiscreta. Els divendres a les 12 de la nit amb Toni de la Torre.
12: Al cinema ens sentim com a casa i volem que vosaltres us sentiu com al cinema.
14: Jo em quedo aquí. No tira res. Com quedo aquí.
15: L'historiador i periodista Rafa Burgos ha investigat el passat i el present de la Caixa.
16: Hi ha moltes ganes de conèixer aquesta institució, com funciona el poder.
15: Han estat 4 anys de recerca i més d'un centenar d'entrevistes.
16: M'ho deien alguns treballadors, no? Que és un cos sense ànima ja, no? Quan ha esdevingut un banc, no? I ha deixat de ser una caixa.
15: Begoña Peiró, presidenta del sindicat SECBE de CaixaBank.
17: Esta setmana he que vender 50 alarmes. Tantes por empleado. I te voy a llamar a les 8, a les 10, a les 12 i a les 2. Esto es imposible.
15: La pressió comercial passa factura. Domènec Sadurní, delegat de Comissions Obreres de Banc Sabadell.
18: Hi ha molta gent amb depressions, molta gent va a treballar empastillada.
8: Solidaris.
19: Amb Mercè Folch.
15: Un retrat crític de la banca.
8: Dissabte a les 10 de la nit.
19: Els matins del cap de setmana, el suplement...
20: Vas encarregar suplantar la identitat de Montserrat Cavall el dia del seu homenatge al Liceu?
21: No. Suplantar és una paraula molt grossa. A peu d'escenari ens van fer una entrevista d'una noia que deia que era de Ràdio Reus i com que no es podia emetre perquè hi havia molt de soroll de fons, vaig trucar al Carles Latre i li vaig dir que necessito una persona com tu, però amb dona. I va enviar la Judit Martín. Naturalment jo ho vaig explicar al Liceu i vaig demanar permís a la família i em van dir endavant.
19: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
20: Ho tornaria a fer tot igual?
21: Sí.
19: Avui és el dia del Sabadell. La final per pujar a segona divisió, el tot gira.
22: Toca remuntar l'1-0 de l'anada. Si el Sabadell guanya, tornarà a segona 5 anys després.
8: Avui, a 8:45, Sabadell-Zamora.
19: En directe des de la nova Creu Alta, amb la narració de Francesc Ripoll i l'anàlisi de Carles Fiter i l'equip del Tot Gira.
22: Un partit per tornar a un club històric català al futbol professional.
8: Avui, a 8:45, Tot Gira amb el Sabadell-Zamora.
19: De 5 a 6, a Catalunya Ràdio, el Matiners. Amb Xavi Canalies.
6: Nosaltres hi posarem tota l'energia del món, com fem cada dia. Primer...
1: Va! Que no
6: renquem.
1: Gol?
6: Gol!
1: Molt bé, Marta.
6: Com ha anat això?
1: Sí, és que no, molt bé, Marta. Gol de Colòmbia, molt bé.
6: Mira com li pega unes bufetades.
1: Sí, Maiol ja m'ho està dient. Caramba, Marta, què...
6: No, perdona, ara.
1: No, està molt bé, està molt bé. Està pendent.
6: Jo crec que l'audiència vol això i els aniversaris tota l'hora.
1: Oh, quin ensurt, vinga.
19: Ja que t'has de llevar... Fes-ho amb els matiners.
1: Arribant ja pràcticament al final del programa d'aquest divendres 19 de juny, com es nota que és divendres, també sí. T'ho dic. Repassem alguns dels moments de la televisió. Hi ha moments de l'APM que són per emmarcar, més quan hi ha aquest concurs de preguntes i respostes. Us sona d'alguna cosa Bastionton Guizas?
6: Què? No, m'acabes de dir.
1: Bastionton Guizas. Estigueu alerta.
23: Parece un pequeño duende de aspecto irlandés con muchos tréboles de color verde.
24: Bastionton Guizas. Bastionton Guizas.
25: Unbelievable.
23: ¿Cómo?
24: Bastionton Guizas. Es que el inglés es lo mío. A ver, what is in ton?
23: Sí, sí.
24: Guizas. Wizard. Yo solamente sé que puerta es door y el que la vende, vendedor.
23: Pero es que... ¿Tú estás queriendo decir Washington Wizard?
24: Exactamente.
23: Claro.
24: Washington Wizard.
23: Pues eso.
0: En inglés, finish.
1: ¿Qué?
6: Boníssim.
1: M'encanten aquests programes.
6: Sí, sí, deixem perletes.
1: Creieu que hi ha masclisme al món del futbol?
6: No!
1: Escolteu aquest recull de l'APM.
2: El gol es como las chicas en la discoteca. Cuanto más te acercas, ellas más se alejan.
3: Escoltem, però no jutgem.
4: Que el Atleti no tiene dinero para renovar. El Bilbao se lo llevo todo. ¿Qué me dices?
5: Bueno, yo la verdad te digo una cosa. Yo de dinero nunca hablo porque es de mala educación. Y menos con una mujer.
3: Escoltem, però no jutgem.
25: Esto es el fútbol, ¿no? El fútbol no es un juego para señoritas, ¿no? Es un juego para hombres.
26: El feminismo lo que defiende es que cuando hay una desigualdad, se apoya a la mujer para que llegue a ese nivel. Y lo que se está haciendo no es eso, lo que se está haciendo es sobre dos opiniones, simplemente por el mero hecho de que una es mujer y otra es hombre, unos radicales darle la razón a quien es mujer.
27: Miren el postperiódico hoy, dos artículos que hay en el ABC, hoy, contra el Madrid. Yo creo que una mujer que no sé ni si, es, ni si sabe algo de fútbol, pero bueno.
1: Déu-n'hi-do-ret, mare meva. 9-3-2-0-7-4-7-4. Aquests dies estem pràcticament ja acabant la primera temporada dels matiners i us estem demanant que ens truqueu si ens heu descobert i si cada matí poseu Catalunya Ràdio, cosa que esperem que sigui així. Me'n vaig cap a Valls. Anna Maria, bon dia.
28: Bon dia i bona hora.
1: Mira l'Anna Maria, quina veu d'optimista que tens, Anna Maria. A mi això m'encanta.
28: Sí, perquè ja m'ho he despertat i així ja està, saps?
1: Anna Maria, a quina hora ens despertem?
28: Ah, doncs mira, quan no sé, quan he acabat la son.
1: Ah, això, però això, home, això és el millor del món.
6: I tant.
28: Sí, he dormit prou, veus?
1: Tu dius, de cop, estupendo, tu de cop i volta obres els ulls i dius, fins aquí, el cos et diu, ja n'hi ha prou, no?
28: Sí, i en aquesta hora no preguntis res de futbol, que sóc una dona.
6: Ara, ara, encaixat.
1: Com estem, Anna Maria, quin panorama, mare de Déu, el que s'ha d'escoltar a vegades en aquesta vida. Escolta'm, i què fas a la vida, Anna Maria, tu?
28: Què faig? La
1: visco. Ah, molt bé. I de quina manera la visco?
28: Què sembla?
1: Ets treballadora, estàs jubilada, ets àvia, explica'm coses.
28: No sóc àvia, no sóc treballadora, no estic jubilada.
1: Escolta...
28: Divina, demà que m'ha hagut res a preguntar.
1: però, si no... O sigui, tu no estàs jubilada, no,
28: no
1: treballes...
28: No, encara no. No. La meva vida és una incògnita.
1: Escolta, però si és que em deixes intrigadíssim, dona'm alguna pista, que ens tens aquí l'estudi intrigats.
28: L'edat que tenim, que la societat t'aparta, que no et deixes fer res, visco la vida el més bé que puc, i mireu, escoltant-vos a vosaltres.
1: Molt bé, doncs, home, això m'encanta, això per començar. Ens has descobert aquesta temporada, Anna Maria?
28: Sí.
1: Sí, clar, perquè hem començat aquesta temporada.
28: Sí, però sempre vinc a les vostres festes, també.
1: Ah,
28: ella... Ara ja estic esperant que l'anuncieu, que no sé què passa aquest any.
1: La festa de...
28: La festa que feu al final.
1: A veure si hi ha festa.
28: Ara
1: ho investigaré.
28: Ah.
1: Jo tampoc ho sé.
28: Ah. Sí,
1: Anna Maria, doncs, escolta'm, a la propera festa de Catalunya Ràdio vine a saludar l'equip dels matiners, sisplau.
28: Perfecte, eh?
1: Doncs
28: però feu-ho bé, perquè si no això...
1: Farem perfecte només per tu. Només per tu, farem superbé. Anna Maria, un petonet i recorda la gent de Valls.
28: Molt bé, cuideu-vos.
1: Gràcies per trucar-nos, adeu. Adeu, adeu. I d'Anna Maria a Rosa Maria. Rosa Maria, bon dia. Rosa Maria, bon dia.
29: Bon dia, sóc jo, la Rosa Maria.
1: Ets tu la Rosa Maria?
29: Clar, i sóc de Terrassa, és que cada cop t'ho estic dient.
1: Ah, perfecte, doncs benvinguda al programa. Rosa Maria, com estàs?
29: Molt bé, aquí treballant.
1: I de què treballes tu, Rosa Maria?
29: Jo estic en una polleria que és centenària.
1: A veure, explica'm això.
29: A veure, jo sóc la cinquena generació. Van començar els meus avis quan es va obrir el mercat d'aquí a Terrassa, el 1906.
1: El mercat de la independència, eh?
29: Sí, el mercat de la independència de Terrassa. I estic aquí des de que tenia 10 anys, imagina't. Em van treure a l'escola i em van posar aquí a treballar.
6: Ostres!
1: És a dir, que has viscut tota la vida a la parada, eh? O això ho has mamat des de petita, que es diu.
29: Tota la vida, tota la vida. Però bueno, molt bé, perquè és una feina que m'agrada molt. També t'haig de dir que això de treballar de cara al públic, et ve gent de tota classe i sempre estàs parlant amb gent, i és una passada. A mi la meva feina m'encanta. Sé que m'haig de llevar d'hora, però bueno, no importa.
1: Escolta'm, ja. Rosa Maria, aquí tenim una terrassenca que no sé si va molt al mercat de la independència.
6: Sí, jo sempre els caps de setmana que puc vaig al mercat de la independència amb la meva àvia, que també hi baixa molt. És un mercat preciós.
29: Ah, que sí.
6: És preciós i, a més, hi ha molt bon ambient i és un mercat molt antic que hem de cuidar molt.
29: Sí, ara l'estan reformant i, la veritat, l'únic que porto malament és el fred, que tenim molt fred, però diuen que ja a partir de l'any que ve ens ho pensen.
1: Home,
6: això hem de solucionar, eh?
1: A veure si us ho arreglen, això, Rosa Maria. Sí. Escolta'm, sí, recordem el nom de la parada, que la Lara vindrà i et saludarà, sí, algun dia d'aquests.
29: És Melea Viram, 1906.
1: Des del 1906. Això és un negoci. I escolta'm, hi ha relleu a casa o no, Rosa Maria?
29: No, no. Jo tinc dos fills i un el tinc a París i l'altre està treballant al Barça i ja no volen seguir. Perquè és molt dur, això és molt dur.
1: I
29: de
1: tant.
29: Dilluns a dissabte i es fas moltes hores i és una feina molt maca, però el jovent d'avui en dia no volen treballar tant.
1: Rosa Maria, també un petonet des de la ràdio. Salutacions també a tots els que formeu part del Mercat de la Independència de Terrassa i gràcies per passar pels matiners.
29: Vale.
1: Que vagi
29: gràcies
1: bé. Bon cap de setmana. Adéu, adéu. Home, anem a posar el punt final al programa d'avui divendres amb l'Eloi Cordomí.
19: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: Cordomí, preparadíssims ja per aquesta una
7: bon
1: de
7: dia,
1: calor.
7: Bon dia. Déu-n'hi-do,
6: És que...
7: Bon dia, tot correcte, sí, eh?
1: Sí, no, no, sí. Escolta'm, ah, per ser una cosa, noi, és que l'Eloi em va enviar l'altre... Ahir em va enviar la foto del safareig on es banya.
6: Ai, a veure.
1: Sí, molt xulo, Eloi, em va encantar, eh?
7: Aquest xulo.
1: Molt xulo.
7: Ara se l'ensenya.
1: Mira que xulo.
6: A veure, ai, quina
1: preciós,
6: monada.
1: És preciós.
6: Ai, que bonic.
7: Es pot fer unes quantes braçades.
1: Molt bé, molt bé.
7: Transparent. D'aquí uns dies potser es posarà una mica més tèrbola.
1: Home, jo aquí m'ho fego,
7: bueno.
1: Ja t'ho dic ara, eh?
6: Que bonic.
1: Molt bé, m'agrada molt. M'agrada molt.
7: L'aigua t'arriba al melic.
1: Per cert, Lara.
7: Escolta'm, no, que aquest cap de setmana...
1: Deixa'm que digui adéu a la Lara i a la Marta, que tinguin un bon cap de setmana. Que vagi molt bé, noies, i tornem dilluns. Digue'm, Eloi, ara sí, t'escolto atentament.
7: No, simplement que aquest cap de setmana és el solstici, també. Tenim la onada de calor que comença justament amb el solstici. Per tant, això ho fa especialment preocupant, perquè els rajos de sol escalfaran i, a més, tindrem aquest episodi de calor que comença dissabte, però sobretot arriba al punt àlgid diumenge, dilluns, dimarts. Així que aquests dies molta calor. Compte aquesta hora, perquè tenim alguna tempesta que descarrega sobre el mar, en principi,
1: sí,
7: però que podria passejar-se a prop de la costa, deixar quatre gotetes, per exemple, a la Costa Brava, però ja s'allunyarà ràpid i la resta de dies serà assolellat, càlid, amb màximes també de 38 graus a ponent. Demà ja podríem arribar als 40 graus en algun primer racó de Catalunya.
1: Eloi, que tinguis bon cap de setmana. Una abraçada.
7: Igualment, adéu.
1: Engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. I tornem dilluns, que tingueu bon cap de setmana. Gràcies per ser-hi. Bon dia, matiners.
9: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
19: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Avui ens despertem amb 17 graus a Banyoles, 21 a Viladecans i 22 a Vallfogona de Balaguer. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, obre la porta per primer cop a avançar les eleccions si no pot aprovar els pressupostos.
1: Apelo a la responsabilitat dels grups parlamentaris i, si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis.
0: En tot cas, fonts de la Moncloa aclareixen que seria un avançament de pocs mesos, cosa que situaria les eleccions a principis del 2027 i no l'estiu, que seria quan tocarien. Avui en parlarem en temps d'àgora amb el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, i la portaveu també de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, que ens acompanyaran tots a partir de les 9 del matí. Paraules de Pedro Sánchez enmig d'aquest terratrèmol de Zapatero. 24 hores han trigat a filtrar-se ja els àudios de la seva declaració.
2: Lo reafirmo rotundamente. No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie, absolutamente con nadie del sector público sobre el rescate de Plusultra.
0: Cap contacte amb l'administració. Sí que va admetre una gestió amb el Banc Santander perquè atenguessin l'aerolínia. També va facilitar que l'empresa del seu amic, Julio Martínez, contractés a les seves filles.
2: Le propuse que podían mis hijas, con su agencia de digital, de comunicación, prestar una colaboración formal con análisis relevante. Sí, he apoyado a mis hijas.
0: Sobre les joies no em va voler dir res i avui al matí de Catalunya Ràdio, a partir de les 10, ens plantejarem un nou dilema amb Àngel Llàcer, Judit Mascó i Elisenda Pineda. Ara que estem a les portes també d'un cap de setmana tòrrid, els preguntarem si són més d'onades de fred o d'onades de calor. I a 3:15, l'espina de l'actualitat amb Oriol Ferrés i la frase de la setmana amb Sílvia Còpola. Avui sobre els àudios que vam avançar aquesta setmana amb aquesta trucada de Jonathan Andic a emergències per avisar de la caiguda del seu pare en un barranc de Montserrat. I a les 11...
3: Ja no queda dubtes, la màgia no existeix. Ni hi ha sis claus que valguin, ni favors de qui t'oprimeix.
0: Entre altres, sentirem aquesta cançó, Tornar-hi. Entrevistarem a Francesc Rivera, el Titot de Brahms, el grup de Berga, que ha tornat amb 5 cançons després de 9 anys. I a 11:15 farem Àgora Esportiva, avui especial, centrada en el possible ascens del Sabadell a segona divisió.

A les 9, a la nova Creu Alta, Sabadell-Zamora. Els vallesans han de remuntar un 1-0 en contra. Podreu seguir el partit per Catalunya Ràdio, però abans farem una àgora esportiva avui a 2:15 parlant del Sabadell. I tot això a 4 dies de la nit de Sant Joan.

Això és el Jaleo, és la música que abans diumenge sonarà ja a Ciutadella, Menorca, i que marca el batec d'una festa única de cavalls, d'emoció i de tradició. Sant Joan és un dels dies més especials de l'any, és el final d'un cicle i l'inici d'un altre. I ara que aviat arriba la nit més curta de l'any, una nit que a Catalunya és de foc i de llum, convé que recordem també que tot passa, que tot es transforma i que després de cada foscor sempre torna l'esperança. Les fogueres ens conviden a deixar enrere el que pesa i a obrir la porta a aquests nous començaments. És la nit dels retrobaments, de la memòria i de les arrels. Que uneixen generacions. Que el foc purifiqui, doncs, que l'olor dels cavalls ens recordi d'on venim, que el gin ens ajudi a tirar-ho avall i que la llum ens guiï, que Sant Joan ens recordi que després de cada final sempre hi ha una nova vida, sempre hi ha un nou començament, perquè sempre pot ser primavera, sempre pot ser Sant Joan.

0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara són les 6 i 6. I fem un cop d'ull a la matinada amb Pol Forada. Bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Ara ho deies, últim dia de curs. Per moltes famílies arrenca d'alguna manera l'estiu i aquest any coincideix amb l'arribada aquest cap de setmana de la primera onada de calor. Aquest matí, Protecció Civil i el Servei Meteorològic de Catalunya explicaran com seran els pròxims dies, amb la mirada posada sobretot aquesta revella de Sant Joan, la nit de dimarts a dimecres.
0: I a Brussel·les?
2: Doncs que la Comissió Europea, que és el govern comunitari, està estudiant com aplicar el mandat que va sortir ahir del Consell Europeu, de la reunió dels líders dels 27, que van demanar més instruments per defensar-se davant la competència creixent de la Xina i continuar alhora negociant amb el gegant asiàtic per evitar una guerra comercial.
0: I hem quedat a dormir als Estats Units.
2: Parlant d'algues, en aquest cas del famós estany reflectant que hi ha davant del monument a Lincoln, a Washington, Trump va impulsar unes obres, han durat un any, han costat 14 milions de dòlars, el volia fer més bonic, volia netejar-lo, doncs bé, pocs dies després de reinaugurar-se, l'aigua torna a ser de color verdós, molt lluny del blau que volia la Casa Blanca per abocar la bandera nord-americana.
0: I amb què diran avui a la Xina?
2: Avui estan de festa, és la festa del vaixell del drac, cosa que provoca, entre altres coses, que no operin les borses ni a la Xina continental ni a Hong Kong.
3: Avui és divendres 19 de juny, ens despertem amb 24 graus a Terrassa, 23 graus a Reus i refresca relativament al Pirineu, tenen 18 graus a Viella. Ara mateix amb restes d'alguns núvols, 4 gotes que encara poden arribar a caure a la Costa Brava, però marxaran immediatament i la resta del dia s'espera solellat i molt càlid, amb unes temperatures semblants a les d'ahir, per tant encara relativament moderades en comparació amb el que vindrà el cap de setmana. Demà ja es disparen els termòmetres amb màximes de 38, 39, potser 40 graus ja en alguns llocs del Pla, a Lleida. Diumenge continuen pujant, esperen màximes de més de 40 graus a gairebé tot el Pla a Lleida i en alguns llocs podrien arribar als 42 i dilluns encara la temperatura ha de ser més alta.
0: Avui a l'hora del matí, Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Quan són les 6 i 8, Francesc Soler, bon dia.
4: Bon dia.
0: I Sílvia Solanes, bon dia.
5: Bon dia.
0: Ens actualitzem. Pedro Sánchez torna a tancar files amb José Luis Rodríguez Zapatero.
4: El dia que el jutge Calam ha imputat les dues filles i la secretària de l'expresident socialista, el president espanyol ha admès per primer cop que si li tomben els pressupostos per l'any que ve, no descarta anar a eleccions.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
6: Un cop més, Pedro Sánchez fa costat a Zapatero. Ha reconegut que aquests dies ha parlat amb ell i que l'expresident diu estar tranquil.
7: Trasladarles a ellas y a la familia de José Luis Rodríguez Zapatero toda mi empatía y solidaridad y que en efecto pues, se pueda proclamar lo que él defiende y es su inocencia.
6: I preguntat sobre la possibilitat d'anar a eleccions si no pot aprovar uns nous pressupostos, Sánchez deixava oberta la porta.
7: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos pues efectivamente cuando se produzcan estas hipótesis.
6: Fons de la Moncloa apunten que es tractaria d'un avançament tècnic d'uns mesos perquè la legislatura acabaria el juliol del 2027 i en cap cas hi hauria eleccions el 2026. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el Parlament de Catalunya rebutja una moció del Partit Popular que demanava convocar eleccions espanyoles.
8: La moció només va tenir el suport de Vox i Junts per Catalunya es va abstenir. Sentiva el popular Juan Fernández i la rèplica del juntaire Agustí Colomines.
9: Avui tenen una oportunitat. Una oportunitat de demostrar si tot el que han dit fins ara era sincer. Tenen davant una moció que reclama exactament allò que demanen al Congrés dels Diputats.
10: Tingui molt clar que desconfiar d'uns perquè menteixen no significa tenir confiança en uns altres.
0: I es fan públics els àudios de José Luis Rodríguez Zapatero davant del jutge en què nega, en tot moment, haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra ni haver cobrat comissions.
4: En la gravació, la qual, entre d'altres, ha tingut accés a aquesta casa, l'expresident espanyol defensa ultrança davant l'Audiència Nacional la seva innocència.
11: Toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
4: El jutge del cas sospita que Zapatero va ordenar la creació de societats offshore per poder canalitzar les pessigades econòmiques, cosa que ell va desmentir perquè assegura no sap ni el que són.
11: Yo no he hablado nunca en mi vida con nadie de una sociedad offshore, ni es que ni sé lo que es.
0: L'expresident espanyol sí que va reconèixer que treballava per Anàlisis Relevante, que és una de les companyies al centre del suposat entramat i que pilota del seu amic Julio Martínez.
8: Va explicar que no hi tenia una relació contractual i que hi va fer de consultor.
11: Me propone, me dice que si yo voy o puedo ser consultor.
5: sin duda que puede haber otros consultores, aunque obviamente yo he sido el consultor principal.
8: I va rebutjar parlar sobre les joies que la Guàrdia Civil va trobar al seu despatx. El jutge s'hi va referir així.
12: Y ahora vamos a las dichosas joyas. ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?
5: No, no deseo prestar declaración.
8: Zapatero està acusat de delicte fiscal i contraband per aquestes peces d'alta gamma i de tràfic d'influències i blanqueig de capitals pel rescat de Plus Ultra. L'expresident espanyol també va sortir en defensa de les seves filles, l'empresa de les quals el jutge sospita que es va fer servir per canalitzar comissions.
0: De fet, el jutge que ha imputat les filles de Zapatero, la seva secretària, diu que és una peça clau aquesta. Aquesta trama de suposades irregularitats en el rescat públic de Plus Ultra.
4: José Luis Calama considera que l'agència de publicitat de les filles va servir per camuflar pagaments d'operacions vinculades al rescat. Zapatero ha reconegut que els va encarregar que maquetessin alguns informes que ell va fer per empreses investigades en el cas, però nega que fos delicte. En el cas de la secretària Gertrudis Alcaraz, el jutge aporta que apunta que portava el compte de correu de Zapatero, agendava reunions i feia gestions amb tercers. Calama ha descartat l'evadició de la defensa de Zapatero, rebutja demanar més informació als Estats Units sobre el buidatge del mòbil d'un executiu de Plus Ultra que ha servit per imputar l'expresident espanyol.
0: I un informe d'Hisenda revela que el nòvio d'Isabel Díaz Ayuso va rebre 4,4 milions d'euros del grup hospitalari Quirón entre el 2021 i 2023.
8: El document que l'agència tributària ha fet arribar a la justícia recull que els anys previs la facturació anual de les consultores d'Alberto González Amador era 3 vegades inferior. El grup sanitari, un dels més grans de l'Estat, rep centenars de milions d'euros cada any de la Comunitat de Madrid. Un altre informe, aquest de la Guàrdia Civil, apunta a la hipòtesi que almenys una de les companyies de la parella de Ayuso seria en realitat una empresa pantalla. Els tribunals investiguen González Amador per frau fiscal i també per blanqueig de capitals, corrupció en els negocis i administració deslleial.
0: I l'administració de Donald Trump defensa l'acord de pau amb l'Iran davant les crítiques dins dels Estats Units i també d'Israel.
4: L'ayatollah Khamenei admet reserves sobre el memoràndum d'entesa, però diu que l'ha autoritzat per compromís amb el president iranià.
0: Washington, Oriol Serra.
13: Avui havia de ser el dia de la signatura solemne del dichós memoràndum d'entesa entre els Estats Units i l'Iran, però tot apunta que la cosa es quedarà en una signatura electrònica. Ara per ara, un dels entrebancs és la violència entre Israel i el Líban, que no s'atura tot i el memoràndum. I el vicepresident nord-americà, J.T. Benz, ha enviat aquesta advertència al primer ministre israelià.
14: Donald Trump és l'únic cap d'estat de tot el món que simpatitza amb la nació d'Israel en aquest moment. Si jo estigués al govern israelià, no estaria atacant l'únic aliat poderós que em queda a tot el món.
13: Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I fruit d'aquestes dificultats, la Casa Blanca ha anunciat aquesta matinada la suspensió del viatge previst pel vicepresident J.D. Vance a Suïssa per reunir-se amb els negociadors iranians.
8: Els Estats Units ho atribueixen a problemes logístics i evita confirmar una nova data de sortida.
0: Malgrat l'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi a aquest conflicte, les companyies navilieres diuen que passar per l'estret d'Hormuz és arriscat per les mines que hi ha i la congestió que hi pot haver en el trànsit marítim als corredors lliures. Roger Santaló.
15: La patronal mundial, que agrupa el 60% dels mercants, reclama un organisme que coordini la navegació de l'estret i garanteixi la seguretat dels vaixells. Sergi Vasco, expert en comerç internacional de la Universitat de Barcelona, diu que el pacte és massa imprecís perquè les navilieres tornin a operar lliurement.
16: Deixa la porta oberta que d'aquí 2 mesos el control estigui en mans d'Iran. Diu, Iran podrà dialogar amb Oman i amb altres administracions per intentar, aviam, com ho fan, no? O sigui, és a dir, que queda com molt a l'aire el que passarà d'aquí 2 mesos.
15: Per la mateixa patronal, es podria tardar mesos a recuperar la normalitat a l'estret d'Hormuz, però en abans de la guerra passava el 20% del transport de petroli mundial. Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Les benzineres demanen al govern espanyol que mantingui les bonificacions en el preu dels carburants fins després de l'estiu, tot i el final del conflicte a l'Orient Mitjà i la caiguda del preu del petroli.
4: La gasolina de 95 octans i el gasoil tenen ara mateix un preu similar al que tenien abans de l'esclat de la guerra, però això és així perquè es beneficien d'un IVA reduït. Les ajudes de cacau en el 30 de juny, però Carme Esteve, vicepresidenta de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei, demana que s'allarguin fins després de l'estiu com a mínim.
17: La benzina pujaria quasi 30 cèntims per litre i el dièsel pujaria més de 22 cèntims per litre. Això és el dia 1 de juliol. Imagini's vostè les cues que es podrien tenir a les benzineres per comprar combustible des de dies abans.
4: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha avançat que té intenció d'allargar 3 mesos l'anomenat escut social mentre es consolida la pau a l'Orient Mitjà i estabilitzen el preu de l'energia i del petroli.
0: El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, assegura en un missatge a Telegram que el país necessitarà un paquet d'ajuda amb combustible, gas i almenys 300 míssils si la guerra dura fins a l'hivern.
8: Mentrestant, Rússia promet represàlies per l'atac més massiu d'Ucraïna contra Moscou. Els drons van impactant la principal refineria de la capital just quan el país viu una crisi de combustible.
0: Moscou, Cristina Solias.
18: Putin ha evitat fer cap comentari sobre l'atac contra la capital russa i el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, s'ha limitat a recordar l'amenaça que el president rus va fer ara fa uns dies.
19: No és casualitat que el president anunciés fa un temps que ara duríem a terme atacs massius conjunts.
18: En canvi, Zelensky justificava així el bombardeig.
20: Definitivament no volem que Ucraïna cremi per culpa de l'enemic, però si Ucraïna crema, el vostre Moscou també cremarà.
18: El Kremlin no reconeix la crisi energètica, tot i que ja afecta més d'una cinquantena de regions. A més, amb la fi de la guerra a l'Iran, Putin també es quedarà sense els ingressos addicionals pels preus disparats del petroli. Des de Moscou, Cristina Solias, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I el Banc d'Espanya alerta que hi ha un dèficit de 750.000 habitatges a l'Estat.
4: Són 150.000 més que el càlcul que l'entitat va fer fa 2 anys. La xifra va a l'alça perquè el nombre de noves llars creix més ràpid que els pisos i les cases que s'edifiquen. La meitat d'aquest dèficit d'habitatges es concentra a Barcelona, València, Alacant, Madrid, Múrcia i Màlaga. L'informe coincideix amb la publicació d'unes dades per part del Ministeri de l'Habitatge, segons les quals a Espanya hi ha 900.000 pisos turístics o en mans d'estrangers no residents. El govern espanyol vol clausurar els més de 100.000 pisos turístics il·legals que s'han detectat durant l'últim any. Sobre la inflació, el Banc d'Espanya preveu que pugi encara més aquest any, fins al 3,6%. En canvi, manté les previsions de creixement econòmic.
0: Són les 6:18. Més notícies amb Marc Jurado, Lara García i Ana Alfonso. Bon dia.
21: Bon dia.
0: Us avança el Matí de Catalunya Ràdio. Cada dia es detecten de mitjana 14 casos d'assetjament escolar als centres educatius públics i concertats de Catalunya.
22: En 3 anys s'han registrat prop de 8.000 possibles casos de bullying. L'any passat se'n van detectar 3.700, el 2024 gairebé 2.300 i aquest any ja es freguen els 2.000 casos. Són dades de la Conselleria d'Educació obtingudes a través d'una petició de transparència i del Consorci d'Educació de Barcelona. La Generalitat argumenta que l'augment de casos detectats ve donat per la implementació el 2024 del Registre de Violències de l'Alumnat, que ha fet que els centres els notifiquin cada vegada més. Susana Tarapiella és directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'alumnat del departament.
23: Quan més protocols hi hagin, quan més registres hi hagin en els nostres centres, quan el REBA més casos tingui, això vol dir que els centres són cada vegada més segurs, perquè cada vegada es detecten més situacions que no es normalitzen.
22: En un de cada 4 casos, l'assetjament s'acaba perquè una de les persones implicades marxa del centre. Meritxell Plana és la presidenta de l'Associació Catalana per la Prevenció de l'Assetjament Escolar.
24: Per resoldre-ho dins de l'aula, has de tenir al capdavant una actitud de seguretat envers el problema que no tens. És a dir, les escoles no sempre tenen clar com han de resoldre aquest problema. Això per una banda. Per l'altra, demanes un plus de generositat a una família que està veient com el seu fill pateix. I confiança. És clar, això no pots demanar.
22: La meitat dels casos es detecten a l'ESO. El perfil predominant de la víctima és una noia de 14 anys de segon d'ESO i el de l'agressor, un alumne del mateix nivell.
0: I encara una dada més que ha obtingut aquest programa. Des del 2015 s'han dictat 11 sentències per casos d'assetjament escolar i només 4 han acabat en condemna.
22: Els procediments s'han obert a partir de denúncies interposades davant dels jutjats de menors o dels tribunals d'instància. Sentim a l'adjunta per la defensa dels drets de la infància i adolescència del síndic de Greuges, Aida C. Rodríguez.
25: Entenem que aquesta segurament no serà la via més adequada per atendre les situacions d'assetjament o de violència dins les escoles i, per tant, l'escola ha de reforçar els seus mecanismes per donar una resposta adequada i no generar aquesta sensació d'impunitat que pot portar a les famílies a optar per una via judicial.
0: Aquest és un dels temes del dia que us avança al Matí de Catalunya Ràdio. I el govern assegura que el model d'immersió lingüística no està en perill, malgrat el revés del Tribunal Europeu de Drets Humans.
26: Estrasburg ha rebutjat admetre a tràmit un recurs d'Òmnium Cultural i algunes famílies contra la sentència que obliga a fer una assignatura més de castellà a una escola de Canet de Mar.
22: Segons el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, la decisió no altera l'actual model educatiu català.
1: Aquesta decisió no té cap impacte en el conjunt del sistema educatiu de Catalunya ni en la nostra normativa.
22: Xavier Antich, president d'Òmnium, lamenta que no s'hagi admès el recurs i ara espera la futura resolució del Tribunal Constitucional sobre l'ús del castellà a l'escola catalana.
2: La reacció haurà de ser clara, contundent i col·lectiva. I haurem de ser tots, i no només la comunitat educativa.
22: L'Assemblea per una Escola Bilingüe celebra la decisió perquè diu que reforça la presència del castellà a les aules i qüestiona el model vigent d'immersió lingüística. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui acaba el curs per més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària.
3: Un curs convuls que ha viscut més d'una vintena de vagues i amb un conflicte educatiu encara obert sense que hagi apaivagat el malestar dels docents. La incògnita ara és com serà l'inici del curs que ve.
22: La consellera Esther Niubó començarà la setmana que ve trobades amb direccions, docents i famílies d'arreu del territori que s'allargaran fins al primer trimestre del curs vinent. Tot plegat per saber quin és el termòmetre ara mateix de la comunitat. El president de les associacions de famílies, la FAC, Jordi de Carreras, diu però que tenen pressa perquè la situació és urgent.
6: Deixar-ho de vacances com si no passés res, l'únic que podrà fer potser és incrementar-ho o que si no explota just a l'inici explotarà cap de pocs mesos. Demanem responsabilitat.
22: Aquest dissabte se celebra l'assemblea de docents en què hi participaran els sindicats contraris a l'acord. La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, diu que escoltaran la comunitat.
7: Pot ser que hi hagin accions que no suposin doncs, jornades de vaga, sinó que siguin pressions en diferents formats. O sigui, l'USTEC no llançarà res que el col·lectiu no vulgui.
22: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I els bombers alerten de l'alt risc d'incendis per la combinació de l'onada de calor d'aquest cap de setmana, la campanya de sega i la revetlla de Sant Joan.
22: Només d'ahir, 5 focs a les comarques de Lleida van cremar una trentena d'hectàrees. Els incendis van ser simultanis i la majoria van començar en zones agrícoles. Claudi Gallardo és inspector en cap de suport dels bombers.
9: L'incendis en els cultius és un combustible fi altament disponible, no? Més a més amb les condicions que hi ha, i per tant són incendis que són intensos i ràpids.
22: El Meteocat preveu una onada de calor entre diumenge i dimarts, que afectarà sobretot zones de l'interior, i els bombers demanen extremar les precaucions per evitar focs.
0: I a les altes temperatures augmenta també l'ús de l'aire condicionat, però els experts recorden que per cada grau que redueix el termostat s'incrementa entre un 7 i un 8% el consum d'electricitat i, per tant, de la factura. Mireia Sala.
21: Segons un estudi de Barcelona Energia, en llars on l'aire condicionat funciona continuadament, el consum de llum augmenta un 50%, i si l'habitatge està mal aïllat, l'increment pot arribar al 60%. Iu Gallart és el director d'aquesta comercialitzadora pública d'energia.
9: Penseu que l'aire condicionat és el que consumeix més de tots els electrodomèstics que tenim a casa. Llavors, intentar, si podem, no baixar l'aire condicionat més de 26 graus, i si podem abans utilitzar ventiladors. Penseu, un ventilador gasta entre 10 i 20 vegades menys d'electricitat que un aire condicionat.
21: Mireia Sala, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara, tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
22: Què tal, bon dia?
0: La primera.

0: I d'avui comença el magnífic fest. Entre avui i demà hi passaran artistes i grups com Joan Dausà, Lori Meyers, Svetlana, que ara sentim, Love of Lesbian, o els britànics de Molotov. Tot plegat es fa al recinte de les Firetes, on podrien anar-hi 10.000 persones.
1: No eren mexicans, els Molotov? Són uns altres, aquests, no?
0: Són uns altres.
1: La segona.

I el que també comença avui és l'Itaca Sant Joan, un festival que converteix la platja gran de l'Estartit en l'epicentre de tres nits de música per donar la benvinguda a l'estiu. Grups com Love of Lesbian, Sidoní i Remei de Calafresca obren aquesta nit una edició que acabarà dimarts amb la tradicional Gran Revella de Sant Joan.

0: I l'artista gallec Joel López actua avui al Festival Blau Marí, que es fa al Port Vell de Barcelona. És una de les veus més consolidades de la música indie, amb més de 20 anys de trajectòria, que actua avui a 2:15 del vespre.
1: I els esports, Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia.
1: El Barça guanya el primer partit de la final de la Lliga de Bàsquet del València.
2: Després de superar la pròrroga per 112-113, Nicola Provítola, jugador blaugrana.
3: Bueno, no hay que venirse muy arriba. Tenemos que tener los pies sobre la tierra. València és un gran equip i bueno, tenemos que seguir trabajando.
2: El Barça de futbol sala és a només una victòria de guanyar la Lliga de futbol sala, 2-0 a l'eliminatòria davant el Pozo de Múrcia, amb un 6-1 al segon partit.
1: I el Sabadell es pot convertir avui en un nou equip de segona divisió A.
2: Els vallesans reben el Zamora a les 9 a la nova Creu Alta, han de remuntar l'1-0 del partit d'anada. Ferran Costa, tècnic del Sabadell.
4: Això no és una festa, és un partit de final de play-off que ens hem guanyat nosaltres amb el nostre rendiment seri, i això vol dir que estem capacitats per competir-lo.
2: 12.000 persones ompliran la nova Creu Alta per donar suport a l'equip, que va perdre la categoria fa 6 temporades, el Sabadell Zamora a les 9, transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio amb el David Clopés i la narració del Francesc Ripoll.
1: No, i a 11:45, avui Àgora Esportiva Sabadellenca per parlar del Sabadell, amb els periodistes Sergi Garcés de Ràdio Sabadell, Carles Fiter, Toni Padilla i Xavi Campos.
2: El Mundial de Futbol Mèxic classificada per la segona fase, 1-0 davant Corea, Txèquia 1, Sud-àfrica 1, Suïssa 4, Bòsnia 1 i Canadà 6, Qatar 0. A la jornada d'avui destaca el partit entre Estats Units i Austràlia a partir de les 9. O el Madrid, que confirma el fitxatge del defensa del Liverpool Konaté, 4 temporades, i el Liverpool, que fitxa Víctor Muñoz de l'Osasuna per 6 temporades i 40 milions. L'Igualada rep el Liceu, tercer partit de la final de l'Hockey Lliga a partir de les 7, una derrota dels igualadins donaria el títol al Liceu.
1: Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
5: Bon dia. Avui que s'acosta a Sant Joan...

0: Hi ha 8 cançons que ens conviden a passejar.
1: Sí, perquè avui 19 de juny és el Dia Mundial del Passeig i el cert és que podríem crear una llista musical gairebé infinita amb cançons que ens fan caminar. Aquesta és, amb tota probabilitat, una de les més energètiques del món de la música. Walking on Sunshine, de Katrin and the Waves.

0: En punt 6:45. Titulars d'aquest divendres, amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Pedro Sánchez obre la porta per primer cop avançar les eleccions si li tomben els pressupostos.
1: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis.
2: El president del govern espanyol torna a tancar files amb José Luis Rodríguez Zapatero.
0: Això el dia que el jutge Calam va imputar les dues filles i la secretària de l'expresident socialista.
3: I que es van difondre els àudios de la declaració de Zapatero a l'Audiència Nacional.
4: Que yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plusultra y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario.
0: Actualitzarem avui tot plegat a l'Àgora. Ernest Urtasun, ministre de Cultura i portaveu de Sumar, que ens acompanyarà a l'estudi a partir de les 9, i també Míriam Nogueras, portaveu de Junts al Congrés. I un informe d'Hisenda revela que el nòvio d'Isabel Díaz Ayuso va rebre 4,4 milions d'euros del grup hospitalari Quirón entre el 2021 i el 2023.
2: El grup sanitari, un dels més grans de l'Estat, rep centenars de milions d'euros cada any de la Comunitat de Madrid.
0: I els Estats Units suspenen el viatge de J.D. Vance, que J.D. Vance havia de fer a Suïssa per reunir-se amb els negociadors iranians.
3: És notícia d'aquesta matinada. Prèviament, el mateix vicepresident nord-americà advertia els ministres del govern israelià que carreguen contra el pacte amb l'Iran per acabar amb la guerra.
5: Alguns dels membres del govern d'Israel que ataquen el president dels Estats Units els diria que dues terceres parts de les armes defensives que els han protegit les han fabricat americans i les han pagat els contribuents americans.
0: I us avança el matí de Catalunya Ràdio. Cada dia es detecten de mitjana 14 casos d'assetjament escolar als centres educatius, públics i concertats de Catalunya.
2: Des del departament, Susana Trapiella, directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat.
6: Quan més protocols hi hagin, quan més registres hi hagin en els nostres centres, quan el REBA més casos tingui, això vol dir que els centres són cada vegada més segurs, perquè cada vegada es detecten més situacions que no es normalitzen.
0: I el govern assegura que el model d'immersió lingüística no està en perill, malgrat al revés del Tribunal Europeu de Drets Humans.
3: Segons el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, la decisió no altera l'actual model educatiu català.
7: Aquesta decisió no té cap impacte en el conjunt del sistema educatiu de Catalunya ni en la nostra normativa.
3: Avui justament acaba el curs per més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària.
0: I els bombers alerten de l'alt risc d'incendis per la combinació de l'onada de calor d'aquest cap de setmana, la campanya de la sega i la revetlla de Sant Joan.
2: Ahir 5 incendis a Lleida van cremar una trentena d'hectàrees. Claudi Gallardo, inspector en cap de suport dels bombers, en declaracions a aquesta casa.
8: L'incendis en els cultius és un combustible fi altament disponible, no? A més amb les condicions que hi ha, i per tant són incendis que són intensos i ràpids.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Avui, Marc Jurado, amb el cas Zapatero, que es fa gros en bona part de les portades del dia.
9: Sí, el periódico obre l'edició explicant que el jutge Calama cita com a imputades les filles i la secretària de Zapatero. També ho llegim a La Vanguardia i l'Ara. A Madrid, titular pastat a El País, La Razón diu que imputen les filles de Zapatero pels indicis del paper instrumental de la seva empresa. I per la seva banda, El Mundo posa l'accent en Pedro Sánchez, que avala, diu, la coartada de Zapatero amb les seves

0: joies de luxe. També protagonista el català, tant a Barcelona com a Madrid, Diari Ara. Europa avala el 25% de castellà a l'escola, una decisió que no té efectes pràctics. També surt en portada El Mundo. Sempre atent als temes lingüístics, la justícia europea avala el 25% de castellà a les escoles catalanes. I en pàgina internacional, Trump presenta com a triomf un acord que sembla una capitulació, ho llegim a La Vanguardia, i foto ben gran de l'interior del Palau de Versalles amb Trump i Macron d'esquena, passejant i agafats per les espatlles. La mateixa foto també apareix a l'Ara amb el titular El glamour de Versalles per vendre l'acord amb l'Iran.
1: Avui a la Vall d'en Bas a la Garrotxa es desperten amb 14 graus, al migdia arribaran els 32 i a Cunit, al Baix Penedès, en tenen 22, amb una màxima prevista de 30. Tot plegat a l'espera de l'onada de calor que tindrem a partir de diumenge. Eloi Cordomí, bon dia.
2: Bon dia. Sí, de moment la temperatura d'avui serà molt semblant a la que vam tenir ahir. Demà dissabte pujarà 2 graus a l'interior. Diumenge ja tindrem valors extrems de 40-43 graus a bona part del Pla Lleida i també podria arribar entre els 37 i 40 a moltes altres zones de l'interior.
1: Com sabeu, al matí comptem amb una llista àmplia d'analistes que opinen lliurement, assumint el codi deontològic i com a programa assumint les rèpliques que hi pugui haver. Abacus demana que fem constar que en el comentari emès en aquest programa el 23 d'abril per Bernat de Déu es va presentar Abacus com una organització que s'aprofita dels recursos públics, però que si s'analitzen les dades que es pot evidenciar, que això no és així, ja que més del 90% del pressupost d'aquesta cooperativa vinculada a educació i a cultura prové de fons privats. Això és el que diu Abacus. Afegeixen que en temps de titulars ràpids i opinions fàcils és essencial basar-se en els fets i opinar amb rigor. Llegida la rèplica d'Abacus, avui que és el Dia Mundial del Passeig, arriba el comentari del dia de Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
3: Bon dia, Catalunya. No acostumo a fixar-me gaire en les celebracions, però voldria recordar als oients que avui és el Dia Mundial del Passeig, perquè caminar, trescar, badar sense cap mena d'objectiu és una de les millors coses que té la vida. La filosofia va començar quan una sèrie d'homes, bastant rics i amb una sexualitat un pèl barroca, passejaven pels jardins d'Atenes buscant el perquè de tot plegat. Hi ha una gran literatura, la dels dandis i dels flaners, que s'ha fet a base de fer camí per les ciutats a la recerca de tot allò que no es veu quan anem de pressa. Per això avui recomano tothom que dediqui més temps a passejar. Hauria d'anar a passeig, en general, tota la penya que viu l'existència a base d'estar emprenyada, de posar pegues al lliure albir, i més en concret, aquella gent que escolta la ràdio i no sap acceptar crítiques. Aneu a passeig, que la vida és curta.

0: podeu passejar o podeu mirar el Mundial. Aquest repàs que fem de cançons del Mundial. Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia.
0: El Mundial del 2018 es va disputar a Rússia, però la música va ser llatina i fins i tot amb un actor de Hollywood com Will Smith.
1: És aquest tema, Live It Up, que interpreten el raper Nicky Jam, l'Albano Kosovar, era Istrifi, amb la participació de Will Smith, actor i raper nord-americà. Moltes crítiques pels cantants escollits per representar un mundial que es disputava a Rússia. Una cançó amb molta energia que diu que on hi ha unitat sempre hi ha victòria. És un cant per viure el moment. Carpe diem.

aconseguir el seu segon mundial guanyant 4-2 Croàcia a la final, amb Mbappé, Pogba, N'Golo Kanté i Griezmann. 20 anys després d'organitzar i guanyar el Mundial de França del 98, va arribar el segon triomf de Le Bleu, una cançó que també tenia moments com aquest.

0: Cup Mundial de Rússia 2018.
1: Bona música per animar avui al Sabadell, a veure si puja segona.
2: Ai, amb el Zamora, quins nervis.
1: Sí, Canalies.
2: Bon
1: què,
2: dia.
1: Què, avui els matiners.
2: Home, avui hem parlat amb dues dones i dues oients despertes i eixerides. Són l'Anna Maria des de Valls i la Rosa Maria des de Terrassa.
3: Bon dia i bona hora.
2: Mira l'Anna Maria, quina veu d'optimista que tens, Anna Maria. A mi això m'encanta.
3: Sí, perquè ja m'ho he despertat i així ja està, saps?
2: Anna Maria, a quina hora ens despertem?
3: Ah, doncs mira, quan no sé, quan hi acaba la son. Visco la vida el més bé que puc i mira, escoltant-vos a vosaltres.
2: Rosa Maria, bon dia.
4: Bon dia, sóc jo, la Rosa Maria.
2: Com estàs?
4: Molt bé, molt bé, aquí treballant.
2: I de què treballes tu, Rosa Maria?
4: Jo estic en una polleria que és centenària. Jo sóc la cinquena generació. Van començar els meus avis quan es va obrir el mercat d'aquí Terrassa, el 1906, i estic aquí des de que tenia 10 anys, imagina't.
2: Déu-n'hi-do, tota
1: doncs
2: la vida.
1: Sí. I avui on són festes?
2: Avui arrenca la festa major del casc antic de Barcelona al voltant de la festivitat sí, de Sant Pere. Sí, senyor. De 6 a 7 de la tarda...
1: Sant Pere era espanyol.
2: Molt bé.
1: I de tant espanyol que era, es va espanyar tot sol. Això es canta, a Menorca.
2: Ai, Menorca, de 6 a 7 de la tarda cercavila dels gegants del casc antic, de 7 a 2 quarts de 9 acte del pregó de festa major del casc antic a càrrec de l'associació veïnal Casc Antic La Soci, actuació musical també a càrrec de Rumbarris i Coca i Cava per al públic assistent. De 9 a 11 de la nit hi haurà cinema amb la pel·li Coco al carrer Mestres Casals i Martorell i de 2 quarts de 10 a les 12 mapping i DJ participatiu al claustre del convent.
1: I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
5: Doncs l'entrevista que li han fet a la delegada del govern de Madrid al País València, Pilar Bernabé, i les declaracions que ha fet sobre la trobada amb Pancho de Zoo. Es veu que Bernabé és molt fan del grup i quan va tenir l'oportunitat de conèixer el líder de la banda va passar això. Ho ha explicat al podcast Chusma de Luxe.
6: I quan arribe me'l presenten, jo en tota la il·lusió li vaig a donar dos besos i li diu la meva amiga i diu, és la delegada del govern. I me mira i me diu, dile a tu policia que pegue menos. I a més me ho va dir en castellà. O siga, és que no sé si me va ofendre que me ho diguera en castellà, que me diguera la dels policies. I els policies estaven al meu costat i jo dic, si tu sapigueres lo que canten els policies des que estàs parlant, que canten so i que estan en els teus, en els teus concerts, fliparien.
7: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
8: Avui hem rebut el missatge de l'Omar Ayú. Al novembre, ell i la seva família van ser desnonats a Badalona i des d'aleshores l'administració no els ha pogut facilitar cap lloc on viure de manera permanent, tot i que estan a la mesa d'emergència d'habitatge. Ara l'Ajuntament els està pagant un alberg on tenen garantit que es podran quedar fins a mitjans de juliol, però l'Omar i el seu germà petit pateixen una malaltia neurodegenerativa i ell insisteix que necessiten deixar enrere la provisionalitat.
9: Sí, no és un lloc adequat perquè ja estic una família, tant per mi com pel meu germà, que tenim discapacitat física. Necessitem teràpia, fisioteràpia continuada. Cal tenir un domicili per poder fer-la.
8: L'Ajuntament de Badalona respon que està tenint dificultats per trobar un pis adaptat a les necessitats de la família i diu que ha demanat ajuda a l'Agència d'Habitatge de Catalunya per trobar-ne un. A més, garanteix que continuarà atenent a la família més enllà de mitjans de juliol.
7: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609. Estàs a punt per la revetlla? A Catalunya Ràdio, sí! Celebrem les nostres tradicions amb la bona companyia de Petardos CM.
10: Petardos CM, 3x2, el segona meitat de preu, 2x1 a partir de 65 anys i més de 50 lots i packs estalvi.
11: Compren fins al 21 de juny i vin-los a buscar sense fer cua fins al dia 23 a qualsevol dels gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
5: Bon dia, com esteu aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats que operen amb moderació després de les millores dels últims dies. Avui el preu del barril de Brent se situa als 79 dòlars. A l'Àsia, la borsa de Hong Kong es ressent de la decisió de la Reserva Federal dels Estats Units de mantenir els tipus d'interès i cau prop d'un 2%. A Seul, la borsa també baixa un 1% i a Tòquio, aquesta hora, el Nikkei creix un modest 0,16. A Europa continuen les crescudes generalitzades, tot i que també molt inferior respecte als últims dies. Ahir l'IBEX va tancar pràcticament pla, però es manté en els 19.400 punts. I acabem el repàs travessant l'Atlàntic. Ahir a Wall Street el Nasdaq, principal índex tecnològic, va sumar un 2%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
12: Líder és el supernúmero 1 en qualitat-preu segons la valoració dels consumidors. Ara Lidl formatge mescla semicurat tallat per 2,49, t'estalvies un 19%, i amb Lidl Plus llagostins cuits per 3,25, t'estalvies un 14%. Lidl, val la pena.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
14: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. Aquesta hora ens actualitzem.
15: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
14: I comencem per Pedro Sánchez, que obre la porta per primer cop a avançar eleccions. El president del govern espanyol ho ha fet després que el jutge hagi imputat les dues filles de José Luis Rodríguez Zapatero i la seva secretària.
16: Fons de la Moncloa apunten que es tractaria d'un avançament tècnic d'uns mesos perquè la legislatura ha d'acabar el juliol del 2027 i en cap cas hi hauria eleccions aquest 2026. Sánchez deia això sobre la possibilitat d'anar a eleccions si no pot aconseguir nous pressupostos.
17: Apelo a la responsabilitat de los grupos parlamentarios y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente. Cuando se produzcan estas hipótesis.
16: El president espanyol ha reconegut que aquests tres dies ha parlat amb Zapatero i confia que pugui demostrar la seva innocència.
14: Tot plegat al mateix dia que es van fer públics els àudios de Rodríguez Zapatero davant del jutge.
16: Uns àudios en què nega en tot moment haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i haver cobrat comissions.
18: Toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
16: El jutge sospita que Zapatero va ordenar la creació de societats offshore per poder canalitzar les pessigades econòmiques, cosa que ell va desmentir, perquè assegura que no sap ni el que són. L'expresident espanyol sí que va reconèixer que treballava per Anàlisis Relevante, una de les companyies, el centre suposat de l'entramat, que pilota el seu amic Julio Martínez. En aquest cas va explicar que no hi tenia una relació contractual i que hi va fer de consultor.
14: L'administració Trump defensa l'acord de pau amb l'Iran davant les crítiques dins dels Estats Units i també d'Israel.
16: L'ayatollah Khamenei admet reserva sobre el memoràndum d'entesa, però diu que l'ha autoritzat per compromís amb el president iranià. Un dels principals entrebancs són els atacs al Líban. J.D. Vance, president, vicepresident nord-americà.
19: Alguns dels membres del govern d'Israel que ataquen el president dels Estats Units els diria que dues terceres parts de les armes defensives que els han protegit les han fabricat americans i les han pagat els contribuents americans.
16: Fruit d'aquestes dificultats, la Casa Blanca ha suspès el viatge a Suïssa per reunir-se amb els negociadors iranians, ho atribueixen a problemes logístics.
14: Malgrat l'acord, les companyies navilieres diuen que passar per l'estret d'Hormuz és arriscat per les mines que hi ha.
16: I mentrestant, les benzineres demanen al govern espanyol que mantingui les bonificacions del preu dels carburants fins passat l'estiu. La gasolina 95 i el gasoil tenen ara el mateix preu que el que tenien abans de l'esclat de la guerra, però això és així perquè es beneficien d'un IVA reduït. Les ajudes acaben el 30 de juny. Carme Esteve, vicepresidenta de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei.
20: La benzina pujaria quasi 30 cèntims per litre i el dièsel pujaria més de 22 cèntims per litre. Això és el dia 1 de juliol. Imagini's vostè les cues que es podrien tenir a les benzineres per comprar combustible des de dies abans.
14: I us ho avança al matí de Catalunya Ràdio. Cada dia es detecten de mitjana 14 casos d'assetjament escolar als centres educatius públics i concertats de Catalunya.
16: L'any passat se'n van detectar 3.700, el 2024 van ser gairebé 2.300 i aquest any ja freguen els 2.000. Són dades de la Conselleria d'Educació obtingudes a través d'una petició de transparència i del Consorci d'Educació de Barcelona. La Generalitat argumenta aquest augment per la implementació el 2024 del registre de violències de l'alumnat, que ha fet que els centres els notifiquin cada vegada més. Susana Trapiella és directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'alumnat del departament.
21: Quan més protocols hi hagin, quan més registres hi hagin en els nostres centres, quan el REBA més casos tingui, això vol dir que els centres són cada vegada més segurs, perquè cada vegada es detecten més situacions que no es normalitzen.
16: Des del 2015 s'han dictat 11 sentències per casos d'assetjament escolar i només 4 han acabat en condemna. La meitat dels casos de bullying es detecten a l'ESO. El perfil predominant de la víctima és una noia de 14 anys de segon d'ESO i l'agressor és un alumne del mateix nivell.
14: Més notícies. L'Ajuntament de Barcelona ha denunciat a la Fiscalia un bomber de la ciutat que hauria violat una dona al parc de bombers de la Zona Franca.
16: Els fets haurien passat el cap de setmana del 6 i 7 de juny, quan el bomber, després d'haver consumit alcohol i drogues, hauria accedit amb el seu vehicle particular amb la dona a l'interior del recinte, on l'hauria agredit sexualment. La víctima es va despertar desorientada dins del vehicle i va trucar al 112. El SEM la va dur a l'Hospital Clínic i va activar el protocol d'agressions sexuals. L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que s'ha suspès el bomber de feina i sou i que s'instal·laran càmeres de vigilància al perímetre dels parcs de bombers.
14: Gairebé 3 de cada 10 dones a Espanya asseguren que alguna vegada s'han vist forçades a fer pràctiques sexuals no desitjades i quasi un de cada 3 homes admet que ha pagat per sexe.
16: Són algunes de les dades de l'enquesta sobre salut sexual que ha elaborat el CIS juntament amb el Ministeri de Sanitat, la primera en 17 anys.
14: Madrid, Dani Sáenz de Aja.
0: L'enquesta mostra una percepció diferent sobre el consentiment. El 28% de les dones denuncia haver fet pràctiques sexuals que no volia davant del 13% dels homes, mentre que la meitat dels homes creu que s'ha d'arribar al final quan s'accepta mantenir relacions davant del 60% de dones que creu que no. Mónica García, ministra de Sanitat.
3: Para que la educación afectivo-sexual llegue antes que los algoritmos y llegue antes que las pantallas, necesitamos ofrecer herramientas para construir relaciones que estén basadas en el respeto, en la igualdad y en el consentimiento.
0: També és clara la bretxa entre el 71% d'homes i el 25% de dones que consumeixen pornografia o amb la prostitució. Un 31% d'homes admet haver pagat per sexe almenys un cop a la vida. Des de Madrid, Dani Sáenz de Aja, per Matí de Catalunya Ràdio.
14: Catalunya tindrà el centre de computació quàntica més gran del sud d'Europa.
16: L'empresa britànica Oxford Quantum Circuits ha escollit Barcelona per situar el seu nou centre dedicat a la recerca i al desenvolupament i a la fabricació d'ordinadors quàntics d'última generació. S'hi invertiran 92 milions d'euros i es preveu crear 210 llocs de treball en els pròxims 5 anys. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha presentat el projecte al costat del director executiu de la companyia, Gerald Mulally.
22: I és un dia important, és un dia en què fem el futur, portem el futur al present. El senyor Gerald Mugabe ho ha explicat, no? Passar de les promeses a les realitats, ha dit ell, no?
16: L'empresa té com a objectiu iniciar la seva activitat a Barcelona abans de final d'any.
14: I cultura, comencem parlant del Sónar.
23: Cabaret Voltaire, Boys Noise i Daniel Avery han marcat la primera nit del Sónar, que per primer cop ha ajuntat els concerts en un sol espai. El grup català Annie in the Hall, el japonès Daito Manabe o el britànic Skepta són alguns dels noms destacats d'avui.
14: Barcelona, Marc Ruiz.
24: El so industrial, el shoegaze i el techno han marcat el pas a la primera nit del Sónar. Daniel Avery ha sorprès amb un directe molt variat que encabia influències del rock indie dels 90, però també de l'electrònica més avançada. L'alemany d'origen iraquí a Boys Noise ha fet vibrar el públic amb una sessió de ball intensa que ha anat girant cap al so industrial que li ha permès recuperar cançons de l'actuació conjunta amb Nine Inch Nails a l'abril. Cabaret Voltaire feia viatge cap al post-punk dels primers 80, però també en clau industrial. La nota optimista l'han posada la DJ madrilenya Fac Norm amb un mid-tempo que acompanyava la posta de sol, o Mercè amb un exercici de creativitat basat en l'estètica dels videojocs. Marc Ruiz, pel Matí de Catalunya Ràdio.
14: Josep Maria Mestre serà el nou director del Teatre Nacional de Catalunya. El director teatral, amb una llarga trajectòria als principals teatres del país, substituirà Carme Portacelli.
23: L'encàrrec per Mestre és des de 4 temporades prorrogables a 3 més, estrenant més de 60 espectacles, entre ells Crampac, La filla del mar, Un matrimoni de Boston, La senyoreta Júlia, Gegant o més recentment L'herència. En declaracions a Catalunya Ràdio explicava un dels seus principals objectius.
25: Tinc moltes ganes de repartir joc, de que la gent consolidada i tingui un lloc aquí i que el talent emergent també pugui eclosionar-s'hi.
14: A l'OSA, el programa de Catalunya Música, Tots els matins del món, Momi Maiga i l'òpera Benjamín a Portbou d'Antoni Ros Marvà han estat alguns dels noms distingits als Premis Alícia.
23: Uns guardons que atorga anualment l'Acadèmia Catalana de la Música i que es van lliurar ahir al vespre a l'Auditori de Barcelona. Tots els matins del món ha rebut el guardó en l'apartat de Periodisme i Divulgació Musical. Sentim Maria Montes, una de les conductores del programa, al costat d'Esther Pinat.
26: En un món on ens volen separats, malfiats els uns als altres, enfadats i distrets, nosaltres creiem fermament en la música, la cultura, com a refugi de resistència. Una resistència que es basa en la cultura, la llibertat i la bellesa, enteses com un dret per tothom. Per tant, moltíssimes gràcies a tots per aquest premi avui.
23: Moltes gràcies. El Premi Trajectòria ha estat per l'organista Montserrat Torrent, de 100 anys.
14: I l'empresa catalana de drons de l'espectacle de la Sagrada Família es prepara per batre el rècord europeu de vol sincronitzat aquesta nit a Portugal.
23: Es tracta de la companyia Flock Drone Art Studio, amb seu a Celrà, al Gironès, que multiplicarà per 4 el nombre de drons que va utilitzar per crear la figura de Gaudí.
14: Girona, Núria Paraire.
27: El rècord europeu de drons sincronitzats que creen figures es troben als 3.050 drons i es va batre durant la celebració del Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1. Ara l'empresa Flock Drone Art Studio ha preparat un espectacle en què en sincronitzarà 3.100, més de 4 vegades els 700 que va fer servir a la Sagrada Família. Ho farà al Festival Internacional Aeri Air Invictus de Porto, a Portugal. Ho explica el CEO de l'empresa, Fran Arnau.
1: Quants més drons, més píxels i, per tant, més resolució, no? I no és el mateix dibuixar una cara d'algú amb 500 drons o fer-ho amb 3.000. Clar, la resolució i la quantitat de detall que pots fer és molt més espectacular.
27: Aquesta empresa catalana es va crear l'any 2019 i és de les més importants de tot l'estat. Des de Girona, Núria Peraire, pel Matí de Catalunya Ràdio.
14: I els esports, Robert Prat.
2: El Barça que guanya el València 112-113, primer partit de la final de la Lliga de Bàsquet, victòria també del Barça davant el Pozo Múrcia 6-1, que situa el 2-0 a la final de la Lliga de Futbol Sala. El Sabadell, que pot ser avui nou equip de segona divisió A, s'hi remunta l'1-0 de l'anada davant el Zamora, si guanya el partit, vaja. I el partit a les 9 amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
14: Ara el comentari esportiu amb Marta García.
4: En un esport cada vegada més globalitzat i mercantilitzat, que se mantinguin algunes tradicions, sempre fa de bon celebrar. Els Carolina Hurricanes acaben de guanyar l'NHL, la Lliga d'Hockey Gel dels Estats Units i el Canadà, i s'han endut la Stanley Cup. És la copa més antiga de totes. Corria l'any 1892, quan Lord Stanley de Preston, en ixe moment governador general del Canadà, va adquirir el trofeu per un mòdic preu, 50 cèntims de dòlar. Només n'existeix juny i cada any augmenta de mida perquè s'hi afegeixen pisos per inscriure els noms dels guanyadors. El responsable de fer-ho és el guardià de la Copa, un càrrec de molta responsabilitat que ara recau en l'exjugador Phil Pritchard. És també l'encarregat de cuidar del trofeu durant l'estiu, quan fa ruta per totes les ciutats natals dels jugadors de la plantilla i, per tant, cada dia dorm en una casa diferent. És el Day with the Cup i enguany farà estada en diversos llocs dels Estats Units i el Canadà, però també en ciutats de Dinamarca, Finlàndia i Rússia.
14: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
6: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
14: Bon dia, i aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Tenim 24 graus a la ciutat de Barcelona, 21 graus a Mollerussa i encara hi ha 12 graus, ha refrescat una mica més, a les Planes d'Hostoles, a la Garrotxa. Comencem el dia amb alguns núvols al nord-est i petits ruixats a la Costa Brava, que marxaran immediatament. Són restes de tempestes que es van formar ahir al centre de la península. Avui serà un dia de sol amb temperatures semblants a les d'ahir. Al vespre, nit i fins i tot durant la matinada poden arribar alguns ruixats per l'oest de Catalunya. Demà al matí acabaran de creuar i després ja dissabte s'espera un dia assolellat amb una temperatura que ja puja 2 graus més que no pas avui. La nit de dissabte a diumenge també arribaran alguns ruixats per l'oest de Catalunya, poca cosa, més núvols que no pas altra cosa, i diumenge s'espera l'inici de l'onada de calor, que ens deixarà valors de més de 40 graus al Pla a Lleida i fins i tot també 39 o 40 graus en alguns punts de les comarques de Girona.
7: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
8: Què?
7: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
8: Sense pagar?
7: Què? Ara no, el començarà a pagar després.
8: Ah, fem parlar. I ara, més, gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances.
7: Citroën.
8: Finançada amb Stellantis Financial Services. Consulta citroen.es.
9: Fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres.
10: Bon Preu i Esclat.
15: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
28: De nou, obrirem l'Àgora entrevistant la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, després que Junts hagi pressionat Pedro Sánchez per avançar les eleccions.
29: I després, entrevista al ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun.
28: A un quart d'onze ens plantejarem un nou dilema amb Àngel Llàcer, Judit Mascó i Elisenda Pineda. Avui, sou més de fred o de calor?
29: I a les 11, entrevista a Francesc Rivera Titot, cantant de Brahms, que ha tret 5 cançons noves després de 9 anys.
28: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
14: Quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
30: Ahir al Matí de Catalunya Ràdio vam parlar de Badia del Vallès i per això temes pendents vam conversar amb ciutadans il·lustres d'aquell municipi, com ara Sergio Busquets o el Mago Pop.
31: No, el partit...
32: Hola, com esteu?
0: Oh, hi ha un senyor molt baixet a l'estudi, pràcticament
3: és,
0: no se'l veu.
3: És un fullet.
5: Soc el Mago Pop.
11: Mago Pop!
2: Mago Pop! Som molt fans teus, Mago Pop.
0: Il·lusionista!
2: Un altre ciutadà il·lustre de Badia del Vallès, eh?
0: Sí, senyor.
5: Ui, espera un moment. Què tens aquí, Gerard?
0: No, què tinc aquí?
3: Oh, què m'has fet?
5: Tenies un conill a l'oït.
0: Un conill a l'orella, volgut dir.
5: Oh, tu, voluntari, puja a l'escenari.
0: No, jo no sóc voluntari. Sí. Jo no pujo a l'escenari. Sí. No suporto.
5: Com et dius? Perdona, sí. Com et dius? Ui, ets molt alt. Posa't de genolls que et posaré una vena als ulls.
3: Ai, ai, ai.
5: No veus res, no?
0: No, no veus res.
5: Pues,
0: no
5: veus Joel, res, no? Pues ara... Aquest bulto d'aquí, la butxaca, és el mòbil?
3: A veure, Mago, escolta, no et posis aquí a fer un espectacle de dues hores com si estiguessis a aquell teatre.
5: No t'havia vist.
3: Que t'has comprat a Estats Units.
5: Pensa un número de l'1 al 10, però no me'l diguis.
0: I el tens, Ricard?
5: El 6. Estàs pensant el 6?
3: No.
5: Vamos, un fort aplaus per Ricard.
2: Jo en sé un, eh? Mira.
5: A veure.
3: Avui, a partir de les 12, més temes pendents.
14: Gràcies, Joan. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Carlota Freixanet.
12: Bon dia. Avui és un bon dia perquè aquesta setmana s'ha donat el Premi Llibreter. I és un premi que és meravellós perquè és aquell premi que el donen aquelles persones que es passen tot l'any curant, vigilant i treballant amb els llibres que després llegireu vosaltres. Aquest any, a més, estic especialment contenta perquè qui ha guanyat el premi en català és en Ferran García, que és un d'aquells autors que a mi em tenen el cor robat. Si no heu llegit Sau, si no heu llegit Guilleries, acosteu-vos-hi. Agafeu-lo, doneu-li una oportunitat i llegiu-lo, perquè si no m'equivoco, i espero no equivocar-me, aquest és un d'aquells autors d'aquí a 50 anys encara en seguirem parlant.
14: I el segon, la Maria Nicolau.
13: Queden 4 dies per la revetlla de Sant Joan i a cada plaça de cada poble i a cada descampat creix una torre de trastos i andròmines feta de cadires velles, palets, rexapat de melamina i feixos de punts del curs passat, si és que encara queda algú que escrigui en paper. Tot això un dia van ser arbres i d'aquí no res seran fum i llum i tornaran al sol. Avui és un bon dia per fer neteja de les golfes i contribuir a la cultura popular. Estimar la tradició no és adorar les cendres, sinó no deixar mai que s'apagui el foc.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Aquest cap de setmana, coincidint amb el solstici d'estiu, començarà una onada de calor que ens deixarà temperatures extremes a Catalunya. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, el solstici serà diumenge a les 10:42 del matí i l'onada de calor començarà poca estona més tard. De moment avui la temperatura serà encara molt semblant a la d'ahir, demà ja pujarà un parell de graus a tot arreu i diumenge tindrem valors de més de 40 graus a tot el pla a Lleida i podrien acostar-se als 40 graus en alguns llocs també de l'interior de les comarques de Girona. Cap de setmana assolellat, si bé a les nits podrien arribar tempestes desgastades per l'oest del país.
0: I el dia en què el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, obre la porta per primer cop a avançar les eleccions si no pot aprovar els pressupostos.
2: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis.
0: En tot cas, fonts de la Moncloa aclareixen que seria un avançament de pocs mesos, cosa que situaria les eleccions a principis del 2027 i no l'estiu, que seria quan tocarien. Avui en parlarem en temps d'àgora amb el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, i la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras. Paraules de Sánchez enmig d'aquest terratrèmol de Zapatero just abans que es filtressin els àudios de la seva declaració.
3: Lo reafirmo rotundamente. No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie, absolutamente con nadie del sector público sobre el rescate de Plusultra.
0: Cap contacte amb l'administració, sí que va admetre una gestió amb el Banc Santander perquè atenguessin l'aerolínia. També va facilitar que l'empresa del seu amic Julio Martínez contractés les seves filles.
3: Le propuse que podían mis hijas con su agencia de digital, de comunicación, prestar una colaboración formal con análisis relevante. Sí, he apoyado a mis hijas.
0: Sobre les joies no em va voler dir res. Avui és l'últim dia de curs, escoles, instituts, i al matí de Catalunya Ràdio us avancem que a Catalunya hi ha 14 casos diaris d'assetjament escolar. Són com a mínim els que es registren. L'Associació Catalana per la Prevenció de l'Assetjament Escolar posa l'accent en la prevenció. Meritxell Plana, presidenta de l'entitat.
4: S'han dit, es poden triplicar amb aquests que tenim. Llavors, s'han de tenir protocols de prevenció, no protocols d'actuació.
0: Avui parlarem amb la Meritxell Plana en temps d'àgora. I a 11:15, avui farem una àgora esportiva molt especial, centrada en el possible ascens del Sabadell a segona divisió.

Serà a les 9 a la nova Creu Alta Sabadell-Zamora. Els vallesans han de remuntar un 1-0 en contra i podreu seguir el partit per fi per Catalunya Ràdio. Abans, per això, aquesta hora a partir de 12:15 al matí de Catalunya Ràdio. I això quan estem ja a les portes de Sant Joan.

Això és el Jaleo, és la música que diumenge tornarà a omplir els carrers de Ciutadella a Menorca i que marca el batec d'una festa única, de cavalls, d'emoció i de tradició. Sant Joan és un dels dies més especials de l'any, és el final d'un cicle, és l'inici d'un altre, i ara que aviat arriba la nit més curta de l'any, una nit que a Catalunya és nit de foc i nit de llum, convé que recordem que tot passa, que tot es transforma i que després de cada foscor sempre torna l'esperança. Les fogueres ens conviden a deixar enrere el que pesa i a obrir la porta als nous començaments. És aquella nit de retrobaments, de la memòria i de les arrels que uneixen les generacions, que el foc purifica, que l'olor dels cavalls ens recorden d'on venim i que el gin ens ajuda a tirar-ho avall. Que la llum, doncs, ens guiï, que Sant Joan ens recordi que després de cada final sempre hi ha una nova vida i sempre hi ha un nou començament. Perquè sempre pot ser primavera i sempre pot ser Sant Joan.

0: Tot això avui que a Castellterçol, al Moianès, el sol ha sortit a les 6 i 17 minuts i a Montoliu de Segarra els pondrà a les 9 i 32 minuts del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Avui a l'Àgora del Matí ens acompanyaran Ferran Espada, Milagros Pedro Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Abans, titulars ampliats del dia amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Forada. Bon dia.
2: Bon dia.
0: 24 hores.
3: Han trigat a filtrar-se els àudios de la declaració de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero davant del jutge de l'Audiència Nacional que l'investiga, José Luis Calama. Nega totes les acusacions, començant per haver influït mai en les administracions pel rescat públic de Plus Ultra.
4: Toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
5: Ni influència ni comissions. També es va desmarcar de la creació d'un entramat d'empreses a l'estranger per canalitzar les possibles irregularitats.
6: Yo no he hablado nunca en mi vida con nadie de una sociedad offshore y ni es que ni sé lo que es.
0: Sense contracte.
7: Zapatero sí va admetre haver estat consultor d'anàlisis relevant a l'empresa del seu amic, també investigat, Julio Martínez.
8: Me propone, me dice que si yo voy o puedo ser consultor. Sin duda que puede haber otros consultores, aunque obviamente yo he sido el consultor principal.
3: Ara bé, va ser una relació sense contracte. Al sumari recordem que no hi ha cap missatge ni cap conversa del mateix Zapatero. Sempre són altres persones que parlen d'ell.
8: Yo no puedo hacerme responsable de lo que digan terceros. Sí. Incluso alguno de los que habla ahí es personas a las que no conozco.
0: Ni una paraula.
5: Sobre les famoses joies, l'expresident espanyol ha demanat més temps per poder-ne demostrar l'origen.
9: Y ahora vamos a las dichosas joyas. ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?
8: No deseo prestar declaración.
0: Imputades.
7: Les filles i la secretària de Zapatero, poc abans que filtressin aquests àudios que acabem de sentir, es va saber que s'ampliava la investigació a aquestes tres figures que el jutge considera peces clau en les suposades irregularitats.
3: Calama sospita que l'agència de publicitat de les filles va servir per camuflar pagaments d'operacions vinculades al rescat. Zapatero va admetre que va fer d'annexa, però nega que suposi cap delicte.
0: Suport.
5: L'actual president espanyol, Pedro Sánchez, manté la confiança en Zapatero i la seva família i relativitza la polèmica sobre les joies que, segons l'entorn de Zapatero, va rebre el 2007 com a regal, sense declarar, de l'aleshores rei saudita.
10: Hemos recibido, por supuesto, todos los presidentes de gobierno regalos, algunos que es que ni sé cuáles son. A ver, yo creo que también hay que ser conscientes de que la España de 2007 no es la España de 2026, ni la legislación de hoy es la legislación de 2007.
0: No ho podia fer.
7: Parlem ara de la parella d'Isabel Díaz Ayuso. La Guàrdia Civil colla una mica més González Amador i apunta ara que la seva empresa va facturar del grup Quirón 4,4 milions d'euros per fer unes feines que no tenia capacitat per fer.
3: La policia també sospita que González Amador va comprar aquesta empresa per tornar favors. Va pagar 500.000 d'euros per una societat que no tenia actius ni una cartera de clients que justifiqués aquesta xifra. A partir d'aquí, el 2020 va disparar la seva facturació.
0: 14.
5: Són els casos d'assetjament escolar que es detecten el dia a Catalunya. De mitjana, en 3 anys se n'han registrat prop de 8.000. Són dades de la Conselleria d'Educació i del Consorci d'Educació de Barcelona que us avancem al matí de Catalunya Ràdio.
7: La Generalitat explica que no augmenten els casos, sinó el nombre de deteccions per la implementació el 2024 del Registre de Violències de l'Alumnat. Susana Tarapiella és directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat del Departament.
11: Quan més protocols hi hagin, quan més registres hi hagin en els nostres centres, quan el REBA més casos tingui, això vol dir que els centres són cada vegada més segurs, perquè cada vegada es detecten més situacions que no es normalitzen.
3: Des del 2015 s'han dictat 11 sentències per casos d'assetjament escolar i només 4 condemnes. Sentim la Junta per la Defensa dels Drets de la Infància i l'Adolescència del síndic de Greuges, Aida C. Rodríguez.
12: Entenem que aquesta segurament no serà la via més adequada per atendre les situacions d'assetjament o de violència dins les escoles. I, per tant, l'escola ha de reforçar els seus mecanismes per donar una resposta adequada i no generar aquesta sensació d'impunitat que pot portar a les famílies a optar per una via judicial.
0: Cada cop més crítiques.
5: Els Estats Units, fins i tot veus dins el Partit Republicà, consideren que s'ha fet massa concessions a Teheran. La Casa Blanca, però, el defensa. Avui, finalment, no hi haurà fotografia conjunta a Suïssa. El vicepresident J.D. Vance ha suspès el viatge, atribuint-ho a problemes logístics. No hi ha nova data.
7: En els propers dies haurien d'arrencar, això sí, directament les negociacions de 2 mesos per concretar el final de la guerra, encara amb l'interrogant de quin paper hi jugarà Israel.
0: Washington, Oriol Serra.
13: Avui havia
2: havia de ser el dia de la signatura solemne del dichós memoràndum d'entesa entre els Estats Units i l'Iran, però tot apunta que la cosa es quedarà en una signatura electrònica. Ara per ara, un dels entrebancs és la violència entre Israel i el Líban, que no s'atura tot i el memoràndum, i el vicepresident nord-americà, J.D. Vance, ha enviat aquesta advertència al primer ministre israelià.
13: Donald Trump és l'únic cap d'estat de tot el món que simpatitza amb la nació d'Israel en aquest moment. Si jo estigués al govern israelià, no estaria atacant l'únic aliat poderós que em queda a tot el món.
2: Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: No ho veuen clar.
3: Malgrat l'anunci de la imminent obertura de l'estret d'Hormuz, les navilieres consideren arriscat navegar per aquelles aigües, sobretot per les mines.
0: Roger Santaló.
14: La patronal mundial, que agrupa el 60% dels mercants, reclama un organisme que coordini la navegació de l'estret i garanteixi la seguretat dels vaixells. Sergi Vasco, expert en comerç internacional de la Universitat de Barcelona, diu que el pacte és massa imprecís perquè les navilieres tornin a operar lliurement.
15: Deixa la porta oberta que d'aquí 2 mesos el control estigui en mans d'Iran. Diu, Iran podrà dialogar amb Oman i amb altres administracions per intentar, aviam com ho fan, no? O sigui, és a dir, que queda com molt a l'aire el que passarà d'aquí 2 mesos.
14: Per la mateixa patronal, es podria tardar mesos a recuperar la normalitat a l'estret d'Hormuz, però en abans de la guerra passava el 20% del transport de petroli mundial. Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: No baixen de preu.
5: La gasolina i el gasoil, tot i el descens del preu del petroli, els carburants tenen un preu similar al d'abans de l'esclat de la guerra, però això és així perquè es beneficien d'un IVA reduït.
7: Les ajudes que decauen a finals d'aquest mes de juny, però les benzineres demanen al govern espanyol que les mantingui tot i al final del conflicte a l'Orient Mitjà. Carme Esteve és vicepresidenta de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei.
16: La benzina pujaria quasi 30 cèntims per litre i el dièsel pujaria més de 22 cèntims per litre. Això és el dia 1 de juliol. Imaginis vostè les cues que es podrien tenir a les benzineres per comprar combustible des de dies abans.
0: Arriba la calor.
3: A partir del cap de setmana, sobretot diumenge, primera onada de calor. Aquest matí, Protecció Civil i el Servei Meteorològic explicaran com seran els pròxims dies amb la mirada posada a la revetlla de Sant Joan la nit de dimarts a dimecres.
0: I augmenta la factura.
5: L'ús de l'aire condicionat fa pujar la factura de l'electricitat entre un 7 i un 8% cada grau que se'n redueix el termòstat.
0: No canvia res.
7: El govern assegura que el revés del Tribunal Europeu de Drets Humans a la immersió lingüística no canvia el model a l'escola catalana. Estrasburg s'hi ha pronunciat en rebutjar un recurs que havien presentat Òmnium Cultural o les famílies d'una escola de Canet de Mar on la justícia havia obligat a fer més classes en castellà.
0: Magnífic fest.
3: Comença avui a Lleida, aquest cap de setmana, i passaran artistes i grups com Joan Dausà, Lori Meyers, Svetlana, Kitai, Love of Lesbian, Joan Dausà o els britànics de Motolotov.
0: I nou director?
5: Josep Maria Mestre substituirà Carme Portacelli al capdavant del Teatre Nacional de Catalunya. Ha estrenat més de 60 espectacles, entre els quals Un matrimoni de Boston, La senyoreta Júlia Gegant o més recentment L'herència. En declaracions a Catalunya Ràdio explicava un dels seus principals objectius.
17: Tinc moltes ganes de repartir joc, de que la gent consolidada tingui un lloc aquí i que el talent emergent també pugui eclosionar-s'hi.
0: Guardonat.
7: El programa de Catalunya Música, tots els matins del món, els Premis Alícia que atorga l'Acadèmia Catalana de la Música. Sentim Maria Montes, una de les conductores d'aquest programa, al costat de l'Esther Pinal.
18: En un món on ens volen separats, malfiats els uns dels altres, enfadats i distrets, nosaltres creiem fermament en la música, la cultura, com a refugi de resistència. Moltíssimes gràcies a tots per aquest premi avui.
19: Moltes gràcies.
3: Entre la resta de guardonats hi ha Momi Maiga i l'òpera Benjamin Aporbou d'Antoni Ros Marvà han obtingut aquest premi. El premi La Trajectòria ha estat per l'organista de Montserrat Torrent de 100 anys.
0: I volen batre rècord?
5: L'empresa catalana dels drons de l'espectacle de la Sagrada Família es prepara per batre el rècord europeu que vol sincronitzar aquesta nit a Portugal.
0: I en esport, Robert Prat, remuntada.
20: Del Barça a la pista del València, acaba guanyant el primer partit de la final de la Lliga de Bàsquet 112-113, Darío Brizuela, jugador blaugrana.
21: Siguen siendo el mismo equipo siguen teniendo ahora el siguiente partido en casa y bueno, ellos tienen sus jugadores con muchísimo talento, tienen una forma de jugar que es muy difícil de competirles de tú a tú.
20: El Barça, una victòria de guanyar la Lliga de Futbol Sala després de superar el Pozo de Múrcia per 6-1.
0: I a tocar.
20: L'ascens a la segona divisió. El Sabadell ha de guanyar davant el Zamora per aconseguir aquest ascens. Ferran Costa, tècnic arlequinat.
22: Cap fred, el cor calent. El que hem de fer és jugar un grandíssim partit de futbol,
1: però alhora anar a cada pilota sabent que representem una ciutat sencera.
20: El Sabadell Zamora a les 9 amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
19: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
22: Un dia d'aquells en què tot et surt bé. Tan bé que fins i tot vas al restaurant de moda sense reserva, el que sempre està ple, que s'ha de reservar amb mesos d'antelació, i el metre diu, hi ha una taula lliure. Després, compres un joc de l'11 i t'imagines que et toca? Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et poden donar Triplex, Super 11 i Mi Dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
23: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
24: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui és divendres 19 de juny del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Liam amb 4,560 quilos a l'Hospital del Mar i el Milo amb 3 quilos a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
19: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
25: Com anem? Bon dia. Passen 2 minuts d'un quart de 8. Us informa Marc Jurado. Tenim 18 graus a Súria, 20 a Sabadell i 21 a l'Hospitalet. Carreteres, Clàudia Serra.
26: Retencions a la C58 a Montcada cap a Sabadell. Hi ha un carril tallat per avaria que afecta també la Ronda Litoral a Sant Adrià i la B20 a Santa Coloma, tot sentit Trinitat.
25: L'Ajuntament de Barcelona ha suspès de feina i sou un bomber després que hagi estat denunciat per agressió sexual.
27: Els fets haurien passat al parc de la Zona Franca la nit del 6 al 7 de juny, on el bomber hauria accedit amb la víctima amb el seu cotxe particular i l'hauria agredit després d'haver consumit alcohol i drogues.
28: La víctima es va despertar al cotxe amb signes de desorientació, va trucar al 112 i va ser traslladada a l'Hospital Clínic, on es va activar el protocol d'agressions sexuals. Albert Valle, tinent d'alcaldia.
29: Es crearà una unitat deontològica i d'afers interns dins del cos de bombers. Es fa l'encàrrec de la redacció dels projectes d'instal·lació de càmeres de vigilància perimetral a tots els parcs.
25: Més notícies. Al Vallès, les monges de Puiggraciós deixaran aquest estiu el santuari situat als cingles de Bertí, al terme de Figaró-Montmany.
27: Segons explica el 9-9, després de viure-hi més de mig segle, la falta de vocacions i l'elevada edat de les 13 monges que hi queden les obliguen a replegar-se al monestir que la comunitat benedictina té a Barcelona.
25: Al Baix Llobregat, l'Ajuntament de Viladecans obre nous canals d'atenció a la ciutadania que permetrien gairebé fer la meitat de les gestions de manera telemàtica i sense cita prèvia.
28: A banda d'aquestes dues terminals telemàtiques, que és el consistori, també ha posat en funcionament una nova oficina al barri de Llevant i ha obert una extensió de l'oficina d'atenció al consumidor a l'espai de barri de Ponent.
25: La Guàrdia Urbana de Barcelona tindrà kits d'emergència pels banyistes de les platges de la ciutat a qui els robin totes les pertinences mentre es banyen.
27: Consisteix en una samarreta de cotó blanca amb el logo de l'Ajuntament, uns pantalons curts de color blau marí, unes xancletes de platja i una motxilla de niló impermeable que incorpora també el distintiu institucional de la ciutat.
28: De moment en compraran 900 kits que l'estiu que ve, aquest encara no, ja estaran a disposició de les víctimes de robatoris. El cost total és de 6,6 milions d'euros.
25: I comença la transformació al pont per vianants a l'aqueducte de Can Cuiàs.
27: Doncs s'instal·laran dues passeres a banda i banda de l'estructura per salvar el torrent existent entre Ciutat Meridiana i el barri veí de Montcada.
25: I cultura. Divendres amb l'estiu i la revetlla de Sant Joan a tocar, divendres de molta música. Joel López. L'artista gallec actual Blau Marí, músic del Port Vell de Barcelona. El concert és a 15:45, entrades a partir de 40 euros i sacseni. Actuen a la nau Bòstic a la sala 14, al districte de Sant Andreu de Barcelona, a partir de les 6 de la tarda, entrada gratuïta. 7:20, esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
19: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
30: Així que és vostè la responsable que deixi el meu pis al centre, eh? I la que m'ha fet buscar una cosa que mai hauria pensat que tindria. Un monovolum. Saps què? Vostè m'ha canviat la vida.
31: Hi ha raons que mouen més que els diners. Les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja. 150 anys movent-nos per tu.
24: El Matí de Catalunya Ràdio.
28: Són les 7 i 20 minuts i ara és moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc. Avui amb el cas Zapatero, que es fa gros en bona part de les capçaleres. El periòdic obre l'edició explicant que el jutge Calama cita com a imputades les filles i la secretària de Zapatero. També ho llegim a La Vanguardia i a l'Ara. A Madrid, titular pastat al País, La Razón diu que imputen les filles de Zapatero pels indicis del paper instrumental de la seva empresa. Per la seva banda, El Mundo posa l'accent en Pedro Sánchez, que avala, diu, la coartada de Zapatero amb les seves joies de luxe. També protagonista el català, tant a Barcelona com a Madrid. Diari Ara diu que Europa avala el 25% de castellà a l'escola, una decisió que no té efectes pràctics. També surt en portada El Mundo, sempre atents als temes lingüístics. La justícia europea avala el 25% de castellà a les escoles catalanes. I en pàgina internacional, Trump presenta com a triomf un acord que sembla una capitulació. Ho llegim a La Vanguardia. I foto ben gran de l'interior del Palau de Versalles, amb Trump i Macron d'esquena passejant-hi agafats per les espatlles. La mateixa foto també apareix a l'Ara, amb el titular El glamour de Versalles per vendre l'acord a Miran.
2: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
4: El 9 de maig de 1929.
2: I el número de la sort, el...
4: 9.
2: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: I avui a les històries del Mundial, els partits entre Suïssa i Sèrbia. Maiol Roger, bon dia.
6: Bon dia. A priori no haurien de tenir una gran rivalitat, però en els últims Mundials els seus enfrontaments s'han qualificat d'alt risc, tot per la guerra dels Balcans. Molts albanesos expulsats de Kosovo per Sèrbia van acabar refugiats a Suïssa i anys després alguns dels seus fills defensarien els colors del país en enfrontaments on s'hi jugava molt més que un partit de futbol. Comencem per la classificació de l'Eurocopa del 2016. Tenim un partit Sèrbia-Albània-Belgrat i pocs minuts abans del descans apareix sobre el terreny de joc un dron amb la bandera de la Gran Albània, un territori reclamat pels nacionalistes albanesos que inclou Kosovo, zona que els dos països s'atribueixen com a seva.
8: El partido de clasificación para la Eurocopa 2016 entre Sèrbia i Albània tuvo que ser suspendido ayer en Belgrado.
6: Això encén l'aire dels aficionats serbis i un dels jugadors acaba arrencant la bandera de males maneres, cosa que no agrada gens als albanesos i comença una baralla que s'estén a les graderies i obliga a aturar el partit. Amb aquest panorama s'arriba al 2018 al Mundial de Rússia. On Sèrbia i Suïssa es troben al mateix grup. En la prèvia, representants dels dos països intenten rebaixar la tensió, però quan són els xiulets, les emocions afloren. Sèrbia s'avança, Suïssa remonta amb dos gols, precisament de Granit Xhaka i Xedran Shaqiri, d'origen albano-kosovar. En la celebració, els dos creuen les mans per fer el símbol de l'àguila bicèfala, símbol nacionalista albanès. Això fa embogir els serbis, que comencen càntics racistes als seguidors i llancen objectes. Un serbis que al Mundial 2022 al Qatar tenen l'oportunitat de la revenja.
9: Hoy están en el foco de la polémica también por aquellos gestos en ese partido y una bandera.
6: Les dues seleccions tornen a quedar emparellades. El duel l'arrenca calent per la publicació d'una foto al vestuari serbi on es veu una bandera amb el lema "No ens rendim" i el mapa de Sèrbia amb Kosovo inclòs. El partit comença amb gol de Shaqiri, que aquest cop no fa el símbol de la Liga, però sí que fa callar la graderia sèrbia. Després d'un partit molt tens, el marcador acaba amb un 2-3 pels suïssos, que passen la fase d'eliminatòries mentre que els serbis marxen cap a casa. En aquest Mundial no tenim cap dels dos classificat. Això sí, hi ha una curiositat estadística. Per edat, aquest serà l'últim Mundial amb jugadors nascuts a l'antiga Jugoslàvia.
19: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
10: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
19: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
11: Ahir dijous l'Enigmàrius feia... Avorreixes la florista tallant-li les flors per sota del calze. I la resposta era... Enfastiges. Enfastijar, o bé, enfastidir, vol dir causar tedi, avorrir. I si talles una flor just per sota del calze, només te'n queda la tija. És a dir, que en fas tiges. Acabem la setmana amb un Enigmàrius al xop-xop. Olles on neden Neptú i Posidó. de 8 lletres. Olles on neden Neptú i Posidó. 8 lletres.
19: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/animarius abans de les 10 ben tocades.
0: I avui el comentari més destacat de la televisió sobre com van mostrar i explicar els les diferents cadenes els àudios de Zapatero.
1: Ahir vaig estar veient tota la informació sobre les declaracions de Zapatero davant del Xutxe i encara que s'havia demanat deixar els mòbils per evitar que es filtraren els àudios, tal com va recordar ahir el gran Wyoming, els àudios van arribar a les televisions. Bé, el millor era escoltar com Iker Jiménez, en el seu programa Horizonte, senyalava que tenien els àudios en exclusiva, mentre qualsevol espectador podia escoltar-los en el mateix moment en una altra cadena. Doncs el contingut va ser igual de rigorós.
0: I a la recomanació del dia, coincidint amb l'últim dia de curs escolar, la Cristina Bordes en recomana la sèrie Samuel.
3: Després d'un curs convuls, és una petita gran història ideal per a baixar revolucions i arrencar l'inici oficial de les vacances d'estiu. Amb capítols de menys de 5 minuts i una il·lustració senzilla però propera, segueix els maldecaps preadolescents d'en Samuel, un nen d'11 anys que tot just comença a descobrir l'enamorament i escriu els seus triomfs i derrotes en un diari. Tendre i amb un punt nostàlgic, és interessant comprovar com una mateixa actriu de doblatge, Estel Tort, n'ha fet totes les veus en català. Trobareu Samuel a la plataforma 3CAT, que l'ha coproduïda.
5: El Club Capravo fa 30 anys i ho celebrem el dissabte 20 de juny regalant l'IVA de la compra acumulat a la targeta amb una compra mínima de 30 euros. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
7: Renault. Diari d'un viatge en un Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1.100 quilòmetres de paisatges, un sol dipòsit i ni una sola recàrrega. Fabricat aquí. Del 12 al 26 de juny, vin al Renault Days i gaudeix de condicions especials en una selecció de models. Més informació a Renault.es.
12: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
13: Hola, família, soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como esta.
14: Ara a Lidl, síndria ratllada sense llavors, ben fresca, per 0,69 al quilo. Lidl, val la pena.
15: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jubany? Bon dia.
16: Bon dia, el Sabadell.
17: Cantem, cantem la joia indefinida de veure el Sabadell entre els...
16: Doncs sí, el centre d'esport...

0: Va. El Samanila.
1: Bueno, què passa?
2: Perdona, s'ha notat sempre.
0: No, portem ni dues hores de programa. No, no, no.
2: Perdona,
0: no, portem... Perdona amb tu. Perdona'm tu.
2: No, no, perdona'm tu.
0: No, no, no. I tu
2: portem
0: abans.
2: Des de l'any 95, o abans, amb el Cuní, l'any 85, notant que el presentador és de Barcelona o del lloc on és...
0: No, no és el
2: ara,
0: mateix.
2: Doncs,
0: no, no, no. No.
2: Ara on... toca notar que hi ha una centralitat que, en aquest cas, és Sabadell.
0: En absolut.
2: Cadascú té la centralitat d'on la té.
0: El Cuní no va fer mai sonar l'himne de Barcelona. I tu, en aquest programa, l'has fet sonar ja 5 vegades. I s'ha anunciat 7 cops una tertúlia esportiva.
2: Sí, farem una àgora esportiva.
0: Única i exclusivament dedicada al Sabadell.
2: Sí, senyor, dedicada al Sabadell. A partir de 11:45, avui.
0: Molt bé.
2: I el partit del Sabadell per Catalunya Ràdio.
0: Molt bé.
2: Que es noti.
0: Pel lineal o per l'altre?
2: Pel lineal.
0: Molt bé, molt bé. Bueno. I mentrestant, un torneig d'estiu que es disputa uns quants milers de quilòmetres de Sabadell. No sé si n'heu sentit parlar, una cosa que es diu mundial.
2: Sí.
0: D'això no en diem ni mu.
2: Home, sí que en diem.
0: Ja n'estic fart, home. Si això no és tràfic d'influències, ja em diràs què és.
2: Però pot pujar segon al Sabadell, eh? Sí.
1: El Cardedeu ha pujat de categoria.
2: Sí? Sí.
0: Altre.
2: Ah, pensa que l'any que ve hi haurà un Girona-Sabadell. Són 8:15. El Ministeri d'Exteriors de Suïssa acaba de confirmar que l'acte solemne de signatura de l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, que s'havia de celebrar avui en un resort, s'ha suspès. Poc abans, el vicepresident nord-americà, J.D. Vance, havia confirmat que ajornava el seu viatge. Ara queda per saber com i quan arrencaran les negociacions per detallar el pacte que ha de posar fi a la guerra. També d'aquesta matinada, 15 persones han mort al sud del Líban pels bombardejos que continuen per part d'Israel, i avui a l'Àgora en parlarem. Parlem d'això i també del futur de la legislatura espanyola, ara que per primera vegada Pedro Sánchez obre la porta a convocar eleccions abans de l'estiu del 2027, si no pot aprovar els pressupostos.
3: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis.
2: Fons de la Moncloa matisen que seria un avançament de pocs mesos, cosa que situaria les eleccions a principis del 2027 i no l'estiu, que seria quan tocarien i l'horitzó que fins ara sempre havia fixat Pedro Sánchez. En parlarem amb els socis, amb el portaveu de Sumar i ministre de Cultura, Ernest Urtasun, i abans també parlarem amb Míriam Nogueras, portaveu de Junts al Congrés, el primer soci que es va desmarcar d'aquest bloc de la investidura. Tot això enmig del terratrèmol de Zapatero.
4: Lo reafirmo rotundamente. No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie, absolutamente con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra.
2: A les últimes hores s'han filtrat els àudios de la declaració de l'expresident del govern espanyol davant del jutge que l'investiga. Va negar haver comès cap delicte i no va voler respondre quan li van preguntar per les joies trobades a la caixa forta del seu despatx. I els esports, Robert Prat?
5: El Barça, que guanya el València 112-113, primer partit de la final de la Lliga de Bàsquet, victòria també del Barça davant el Pozo Múrcia, 6-1, que situa el 2-0 a la final de la Lliga de Futbol Sala, i el Sabadell, que pot ser avui nou equip de segona divisió A, si guanya el Zamora, en té prou. Ara. Amb la victòria al partit a les 9, amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
2: I abans farem una àgora esportiva especial a partir de 11:45. Pel que fa al temps, també tenim tota l'atenció posada a l'onada de calor que començarà aquest cap de setmana. Eloi Cordomí, bon dia.
6: Bon dia. Sí, comença diumenge, es mantindrà dilluns i dimarts com a mínim. Dilluns segurament arribarà el punt àlgid. I de moment diumenge ja s'esperen temperatures de més de 40 graus a bona part del Pla a Lleida i de l'interior de les Terres de l'Ebre, i valors de 39 o 40 graus en alguns punts pròxims a l'Empordà. De moment, avui, dia amb temperatures encara semblants a les que vam tenir ahir. Sol gairebé tot el dia, si bé a la nit i matinada arribaran algunes tempestes desgastades per l'oest del país. Dissabte a la nit també podrien repetir-se aquestes tempestes, però insistim, molt desgastades, sempre cap a l'extrem oest. I dissabte ja pujarà un parell de graus la temperatura, ja hi haurà valors que s'acostaran als 38-39 graus a les zones més càlides.
2: I mobilitat també a aquesta hora, amb els retards habituals a Renfe. Maria Fernández Noguera, bon dia.
7: Bon dia. Matí relativament tranquil al transport públic, això sí, amb els endarreriments que ja són la normalitat a Renfe. Retards de 10 minuts a l'R15 en el primer tren que ha sortit de Reus i que acaba d'arribar a Barcelona. També retards de 10 minuts a l'R16 en els trens que van de Tortosa a Barcelona i també en la direcció inversa cap a Vinaròs. I, d'altra banda, el primer AVE que ha sortit de Figueres en direcció a Madrid circula amb un quart d'hora de retard.
2: I a les carreteres, cua de sortida de Barcelona pel nus de la Trinitat. Clàudia Serra, aquesta hora. Bon dia.
8: Bon dia. Sí, perquè hi ha hagut una avaria a la C58 a Montcada cap a Sabadell. Ara ja s'ha retirat, però de retruc encara queda lentitud a la ronda litoral de Sant Adrià a Santa Coloma i a la B20 a Santa Coloma i Roquetes, tot en sentit Trinitat. I precaució, perquè tot just ara un accident talla dos carrils, també a la C58 a Montcada, en aquest cas d'entrada a Barcelona, cap al nus de la Trinitat.
2: Has dit Sabadell, Clàudia?
8: He dit Sabadell.
2: Suposo, Clàudia, que estaràs pendent, no?, del partit d'avui del Sabadell per veure si puja a segona.
7: No ho tenia previst,
2: no?
7: Però...
2: Ostres.
7: Vaja, ja m'ho apunto, ja m'ho apunto.
2: Pots escoltar-ho per la ràdio, per Catalunya Ràdio, també.
7: D'acord, apuntat.
2: Una abraçada, gràcies. Avui a l'Àgora del Matí, Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Quan són les 7:34. Obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Maiol Roger, pel Foradada. Bon dia.
9: Bon dia.
2: Avui, a banda del Sabadell, diversos diaris coincideixen a assenyalar que el pacte entre els Estats Units i l'Iran és una derrota per Donald Trump.
9: Per exemple, La Vanguardia, que destaca que el president dels Estats Units ha fet concessions significatives sense obtenir cap objectiu.
10: El País titula l'editorial L'art de la claudicació i recorda que Trump buscava una rendició incondicional de l'Iran, però en canvi l'acord provisional debilita la credibilitat i la influència dels Estats Units.
9: El Mundo també considera que és un pacte que debilita Occident per les sessions de Trump a l'Iran, un afebliment que s'agreuja amb el qüestionament de l'OTAN per part del president dels Estats Units.
10: El periódico, el periodista Joan Cañete Bail, explica que Trump està pagant l'error de Netanyahu.
9: Diu que la guerra dels Estats Units i Israel és un fracàs estratègic de la línia dura de les dues administracions, mentre que l'Iran emergeix enfortit del pacte.
10: Canviant de tema, El País, recordem que ahir era l'únic diari que no dedicava cap article d'opinió al que està Patero, avui en una petita columna, Najat El Hashmi carrega contra l'expresident per les joies.
9: L'escriptora creu que no es pot justificar el que és injustificable i recorda que fa 20 anys ja existien l'ètica i les lleis que no permetien a cap càrrec públic excepte suborns.
10: I encara sobre les joies de Zapatero, l'escriptor Màrius Carol a La Vanguardia diu que hi ha una línia fina entre el que es pot fer i el que no es recomana fer.
9: Carol recorda que l'expresident espanyol s'havia convertit en un referent moral per a l'esquerra i difícilment podrà recuperar aquesta condició.
10: Mentrestant, l'aposta de l'Ara és totalment diferent i no és sobre el Sabadell. Dedica l'editorial al català i titula que no progressa adequadament a Europa després que el Tribunal Europeu de Drets Humans hagi violat el 25% de castellà a l'escola.
2: I afegim el que ha llegit avui a la premsa l'escriptora Llucia Rabis.
11: Llegeix que el diari Ara, que la cocaïna s'està consolidant com la droga més persistent. Segons el projecte HOMA, organització que es dedica a la rehabilitació de les drogodependències, és alarmant la normalització del seu consum i el nivell d'integració que té a la societat. El 53% de les persones que aquesta entitat va atendre l'any passat va ser per addicció a la cocaïna. La baixa percepció de risc i la facilitat d'accés fan que aquesta droga s'estengui a diferents franges d'edat, professions, sexes i estrats socials. Sol començar com una droga recreativa i de cap de setmana, normalment acompanyada d'alcohol, i acaba derivant en greus conseqüències dins l'àmbit familiar, laboral i de salut.
12: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
13: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
14: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
15: De segon plat, el senyor s'estima més costella o llobarro?
16: Costellarro va bé. Gràcies.
17: Tria, no triar. Condueix un Tiguan híbrid endollable amb fins a 125 km d'autonomia elèctrica i motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrid endollable.
15: Costellarro, senyor?
18: Volkswagen.
19: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
18: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
19: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
18: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
20: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Fem un cop d'ull ara altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Què hem sabut a les últimes hores sobre la Sagrada Família?
21: Doncs que s'ha fet servir l'Octite per accelerar el procés de construcció de les torres. Llegim a l'ABC que es tracta d'un adhesiu que ha desenvolupat l'empresa Henkel que uneix l'acer i la pedra dels panells prefabricats. En total s'han utilitzat 24 tones d'aquest Loctite. S'aplica en estat líquid i omple totes les irregularitats entre la pedra i l'acer en un procés que triga 24 hores a assecar-se.
2: Sí, superglú.
21: Sí, sí, sí. Sí, sí.
2: La notícia que pot sorprendre els veïns del Vallès Oriental.
0: Tot i ser previsible, llegim al 9-9 que les monges de Puiggraciós deixaran aquest estiu el santuari situat als cingles del Bertí, al terme de Figaró-Montmany. Després de viure-hi més de mig segle, la falta de vocacions i l'elevada edat de les monges, que hi queden unes 13, les obliga a replegar-se al monestir que la comunitat benedictina té a Barcelona.
2: I on és un risc mirar sota terra?
21: A Roma. Arran d'una denúncia, els carabinieri van aturar una excavació il·legal a prop de la capital italiana. La sorpresa va ser que van descobrir una desconeguda vila romana que freqüentaven els emperadors. La finca és de finals del segle I després de Crist, tot el domini imperial de l'Orium, residència de descans de la dinastia Antonina, actual Castel di Guido, un descobriment que veiem en diversos digitals.
2: Si sou de Robin Hood, això no us agradarà.
0: Perquè ha mort el mític roure de Robin Hood, l'anomenat The Major Oak, un dels arbres més icònics del Regne Unit per la seva antiguitat, 1.200 anys i mida, el més gran del país. Llegim a la BBC que els experts apunten que els últims anys l'arbre havia anat decaient, tot i els treballs de conservació. No saben ben bé per què ha mort, però apunten a una combinació de factors entre els quals l'activitat humana.
2: Si parlés l'arbre, 1.200 anys. I si sou de tiramisú, teniu una cita.
21: Busquen 100 jutges aficionats per fer un tast de tiramisú a Itàlia durant el Mundial d'aquestes postres, que es celebra del 9 al 11 d'octubre.
2: Un especial.
21: La convocatòria està oberta per a majors d'edat de qualsevol país, i no cal experiència en gastronomia, aprofitant que és el Mundial del Tiramisú. A Treviso hi haurà una cursa de 10 quilòmetres, i com a regal per a qui l'acabi, hi ha una barra lliure de tiramisú. Ho veiem als digitals italians.
2: I enviarem la Marta Viana. Una nova manera d'anar al cinema.
0: Doncs pagar en funció de la fila i la ubicació de la butaca. Llegim el periòdico que Cinesa ha començat a aplicar en 3 cinemes diferents preus que varien segons el lloc de la sala. Hi ha 4 categories que van dels 8 euros en 40 fins als 12 euros en 60. De moment la iniciativa encara no ha arribat a Catalunya. La filosofia és emular el que ja fan els teatres o els concerts.
2: I ara els destacats en internacional i economia, Marc Jurado i Lara García.
1: Ulls posats al Regne Unit, on l'alcalde de Manchester, Andy Burnham, ha guanyat clarament l'elecció parcial del Makerfield amb prop del 55% dels vots i més de 9.000 vots d'avantatge sobre el candidat de Reform UK. Llegim al The Times que la victòria li permet tornar al Parlament britànic i el situa com el principal aspirant a disputar el lideratge del partit laborista a Keir Starmer, que travessa un moment de gran debilitat política. El The Independent afegeix que en el discurs de victòria Burnham ha dit clarament que el resultat podria ser un punt d'inflexió pel país i ha advertit que el Partit Laborista té una última oportunitat per canviar. I un apunt de Colòmbia, diumenge, segona volta de les presidencials. El Espectador analitza les propostes educatives, mentre que Telespiella aposta per les matemàtiques, la lectura i les ciències. CPDA prioritza l'educació pública i la inclusió social.
8: I en plan econòmic, l'ON Economia destaca que menys del 15% dels inquilins pot comprar la seva primera casa. Explica que el Banc d'Espanya encès les alarmes en estimar que calen 750.000 habitatges per equilibrar el mercat immobiliari. El dèficit d'habitatge s'ha incrementat un 25% en només 2 anys, un període en què la població ha continuat creixent. Afegeix que més de la meitat de les persones que viuen de lloguer no disposa d'ingressos ni d'estalvis. L'economista destaca que les baixes laborals es disparen en els sectors que generen el 51% d'ocupació a Espanya. Afegeix que la incapacitat temporal ha provocat una mitjana de 8,4 hores mensuals perdudes per treballador en el primer trimestre de l'any. Això és un 47% més que el mateix període del 2019. I Expansió explica que la banca europea vol distribuir als accionistes la xifra rècord de 117.000 milions aquest any.
2: I a la premsa esportiva, què destaquem, Robert Prat?
5: Un Barça de bàsquet que dona el cop guanyant a la pista del València, destaca Mundo Deportivo, un pla especial que explica l'esport que segueix Messi per estar en plena forma al Mundial amb 39 anys, i la nova estrella del ciclisme català, Paula Blasi, que avui s'estrena a la Volta a Catalunya. Però avui a Sabadell, el somni és en només 90 minuts.

0: esportiu remarca que l'objectiu és aixugar aquest 1-0 davant el Zamora, que ha arribat l'hora de la veritat a la nova Creu Alta, que registrarà un ple absolut per veure com el Sabadell torna a segona divisió 5 anys després. Diari de Sabadell diu que són només a una victòria de tocar el cel tota la temporada en un partit. El Sabadell en té prou guanyant per pujar gràcies a la millor classificació de la Lliga regular. El cinquè ascens en el segle XXI, remarca el diari Esport, un tot o res, diu el Mundo Deportivo.
1: Salto a l'abisme perquè és el que vull. La sort no et busca, te la busques tu. Ningú afronta per tu les teves pors.
2: A 2:15, a Agora Esportiu, avui per parlar d'aquest somni del Sabadell i de Sabadell amb els protagonistes i periodistes, per exemple, de Sabadell, Sergi Garcés, Carles Fiter, Toni Padilla i Xavi Campos. I a la premsa del cor, el nou amo i el nou amor, perdoneu, de Shakira, Elisenda Pineda.
3: Shakira podria estar jugant al 7.5 amb l'actor mexicà Manuel García Rulfo, un jamelgú de molt bona planta amb qui la colombiana s'ha deixat veure sortint de l'hotel-restaurant Sunset Tower Hotel de Hollywood. Ho han fet de bon matí. La parella ha passat la nit remenant malucs a la pista de ball, ho han regat amb uns cubates de rom negrit a cop de coll i pel matí han fet desayuno continental. Després han sortit de l'hotel amb les galtes vermelles i amb tremolor de cames, com un vedell acabat de néixer. Sembla que per Shakira ja és tradició ensatrillar amb senyor durant un mundial i l'hem de felicitar. Sens dubte va ser una bona cita amb pròrroga i penals.
2: I qui penja avui, Canal Ias?
4: Felicitem l'actriu Zoe Saldaña.
2: 49.
4: Doncs mira, 48. Ui. També a Boris Johnson.
2: 62.
4: 62 clavats i acabem felicitant l'actriu Eva Isanta, la conegudíssima Cookie de la que se avecina.
2: No sé qui és.
4: En fa 55.
2: Sant Oral.
4: Avui és Sant Ru... A veure, un moment. Romual.
2: Romual.
4: Romual. Segons la tradició, el sant va tenir una visió d'una escala on els seus germans i deixebles pujaven al cel vestits de blanc. La seva idea inicial havia estat que els seus monjos vestissin de negre, però aquella visió el va inspirar a canviar de decisió i ordenar que vestissin de blanc. A les acaballes de la seva vida, el sant va desenvolupar una profunda unitat mística amb Crist. Diuen que certes oportunitats, fins i tot Déu, li va permetre veure el futur, com va ser el cas de la seva pròpia mort, la que va anunciar amb anticipació. A Catalunya hi ha 18 persones que es diuen Romual.
2: I ara tanquem el repàs a la premsa avui, que és 19 de juny del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Om.
5: Tal dia com avui, de fa 50 anys.
6: 19 de juny de 1976, la marxa per la llibertat que ha de recórrer Catalunya a l'estiu del 76 ha estat oficialment prohibida. Els seus organitzadors igualment volen fer-la i han trobat un mètode per anunciar-la sense que els detinguin a ells. A diferents punts de Catalunya deixen anar grups de gallines vives que porten rètols anunciant la marxa. Això passa, per exemple, al carrer Palai de Barcelona, Sabadell, a Badalona, Manlleu, Igualada, Granollers o el Vendrell. Les gallines són molt aplaudides per la gent i defensades, si cal, quan la policia les acaba empaitant i detenint. I ara fa 50 anys polèmica per les obres a la Sagrada Família. La Junta del Temple, coincidint amb els 50 anys de la mort de Gaudí, havia demanat a la gent de Barcelona que contribuís econòmicament a acabar la façana de la Passió. Però el Col·legi d'Arquitectes va fer pública una nota en què es posicionava de manera rotunda contra aquelles obres. No li veien sentit a continuar unes obres que ja no tenien res a veure, deien, aquell grup d'arquitectes, amb els plànols originals de Gaudí. Qualificaven, a més, les obres de la Sagrada Família com un greu error artístic, cultural, urbanístic i pastoral.
2: Avui és 19 de juny del 2026, és el 170è dia del calendari. Falten 2 dies per l'estiu, 5 per Sant Joan i 2 setmanes perquè acabi la temporada del matí de Catalunya Ràdio. Així sona el dia d'avui.
5: Els sons del matí.
7: Toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
8: Yo no he hablado nunca en mi vida con nadie de una sociedad offshore, ni es que ni sé lo que es.
9: Y ahora vamos a las dichosas joyas. ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?
7: No, no deseo prestar declaración.
10: A ellas y a la familia de José Luis Rodríguez Zapatero, toda mi empatía y solidaridad.
11: I preguntat sobre la possibilitat d'anar a eleccions si no pot aprovar uns nous pressupostos, Sánchez deixava oberta la porta.
10: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios.
12: El govern defensa que la immersió lingüística a les aules catalanes no està en perill.
13: Aquesta decisió no té cap impacte en el conjunt del sistema educatiu de Catalunya ni en la nostra normativa.
2: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Marc Jurado. Filtració.
14: Acció de filtre o de filtrar-se, fer passar un líquid o gas a través d'un filtre, però també divulgar una notícia, una informació reservada. La declaració a porta tancada de Zapatero davant del jutge ha trigat 24 hores. Arriba als mitjans, nega totes les acusacions, començant per haver influït a les administracions pel rescat públic de Plus Ultra.
2: Bonificar.
14: Fer millor, especialment fer més productiu, i per fer més productiva, més atractiva una cosa, se'n sol abaixar el preu. Per exemple, el de la benzina. Ara les benzineres reclamen al govern govern espanyol que mantingui les bonificacions fins a després de l'estiu. Ara tenen uns preus similars als que tenien abans de la guerra perquè es beneficien d'un IVA reduït.
2: Onada.
14: Ona, especialment d'una certa grandària, però cada cop més, com avui, parlem d'onades de calor, un fenomen pel qual una àmplia regió geogràfica la temperatura de l'aire és força superior a la mitjana durant un període de temps, a causa generalment de la invasió d'una massa d'aire càlid. La primera de l'any arriba aquest cap de setmana. Calcem-nos o despullem-nos.
2: I posem de tres xifres, Lara García. 14.
12: Són els casos de bullying que es detecten el dia a Catalunya. En 3 anys s'han registrat prop de 8.000. Són dades de la Conselleria d'Educació i el Consorci d'Educació de Barcelona, que us avancem al matí. Des del 2015 s'han dictat 11 sentències per casos d'assetjament i només 4 han acabat en condemna.
2: 74.
12: Són les fuetades a les quals ha estat condemnada la cantant iraniana Parasto Amagdi pel Tribunal Penal de la ciutat de Qom. També se li prohibeix cantar durant 2 anys per emetre un concert online en el que sortia sense vela a finals del 2024.
2: 43.000.
12: Són els vots de diferència entre la candidata de les eleccions del Perú, Keiko Fujimori, i el seu principal oponent, Roberto Sánchez. Ja s'ha comptabilitzat el 99,6% dels vots de la segona volta de les presidencials al Perú del passat 7 de juny.
2: I ara el veig tres imatges amb Pol Forada. A la primera imatge veig una zona industrial. Sembla una refineria i al mig de les instal·lacions una gran bola de foc i de fum de color negre i ben bé d'uns 100 metres de terra. Una tapa rodona de color blanc que ha sortit també disparada arran d'aquesta explosió.
15: Una tapa gegant de la refineria de Kaptoni, al sud-est de Moscou, en el que probablement ha estat l'atac més dur d'Ucraïna des de l'inici de la guerra. Els projectils van impactar aquesta planta petroliera, que es troba només a 15 quilòmetres del Kremlin, una ofensiva que també va obligar a evacuar el principal aeroport de la capital russa.
2: A la segona imatge, veig que deu tenir entre 70 i 80 anys, s'aguanta dret amb dues crosses, porta una camisa de quadres, es nota que està posant perquè li facin una fotografia, tot i que no mira càmera, està mirant com a l'infinit, amb cara com pensativa i de pocs amics.
15: És l'Ahmed Tomouchi, té 75 anys. És un paleta marroquí que viu a Sant Pere de Riudebitlles, a l'Alt Penedès, i avui llegim la seva història a diversos mitjans. D'un dia per l'altre s'ha convertit en milionari, i és que el Suprem ha condemnat l'Estat a pagar-li 2,5 milions d'euros després d'un calvari de condemnes injustes que el van fer passar 15 anys a presó. La seva advocada, un matí, el va trucar per dir-li que era ric. Ell, sense gaire emoció, li va respondre: però no tinc salut. Això sí, com a mínim, la justícia serà una mica més neta.
2: I la tercera imatge ens l'envia, en aquest cas, des de Chicago, als Estats Units. Al centre hi veiem l'expresident Obama, obrint l'anomenat Obama Presidential Center. Washington, Oriol Serra, què faran exactament?
16: Doncs, principalment, l'Obama Presidential Center està concebut per a dinamitzar el South Side de Chicago, ciutat de la qual en va ser alcalde. El South Side és un districte especialment degradat i la Fundació Obama té per objectiu impulsar-lo amb activitats lúdiques i culturals a través del seu llegat. Ahir, l'expresident nord-americà, que una dècada després de deixar el càrrec compta amb gairebé el doble de popularitat que Donald Trump, el va inaugurar deixant múltiples imatges envoltat de la família i de artistes com Eddie Vedder, Bruce Springsteen o Stevie Wonder, entre molts d'altres.
5: Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: Atenció a aquest titular que circula. Prohibeixen l'entrada a la resta de partits del Mundial a un aficionat d'Alemanya que es va disfressar de Hitler durant el primer partit de la seva selecció. Marc Amorós, bon dia.
17: Bon dia. La imatge s'ha fet molt viral. Mostra un aficionat d'Alemanya a la graderia durant el partit contra Curaçao. Va vestit amb la samarreta de la selecció, moure bandera alemanya amb les mans. El més sorprenent, però, és que va disfressat d'Adolf Hitler. S'allueix el mateix pentinat, el mateix bigoti negre de Hitler, en una disfressa força ben aconseguida. La seva presència a l'estadi va ser captada per les càmeres de televisió durant la retransmissió del partit i a xarxes socials ha aixecat molta pulsació. Seguera. Després de veure les imatges, la FIFA ha localitzat l'home. Es tracta d'un alemany de Múnich de 45 anys amb ganes de divertir-se, que es va disfressar de Hitler, diu, per fer una broma i perquè pensava que això als Estats Units semblaria simpàtic. Sigui com sigui, la FIFA ha decidit prohibir-li l'entrada a qualsevol partit més del Mundial perquè, tot i que sigui una broma, considera inapropiada la seva idea de disfressar-se de Hitler.
2: I això és real o fals?
18: El matí de Catalunya Ràdio. La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
19: Argumentar amb rigor, parlar en públic i desenvolupar el pensament crític són competències cada vegada més valorades en l'àmbit acadèmic i professional. Amb aquest esperit, la Universitat CEU Abat Oliba va celebrar ahir el 18è aniversari de la Societat de Debat amb una trobada que va reunir alumni i estudiants de diferents generacions. Fundada l'any 2008, la Societat de Debat s'ha consolidat com un espai de formació i creixement personal que ajuda l'alumnat a millorar les seves habilitats d'oratòria, argumentació i comunicació.
18: Les noves tecnologies han arribat al món jurídic. Per això, els graus de l'àrea de dret de la Universitat CEU Abat Oliba t'ofereixen el diploma universitari d'especialista en advocacia tecnològica i digital. Avui aprendràs noves tecnologies. Demà podràs exercir el dret en tots els seus àmbits. Canvia el teu present, crea el teu futur.
17: Vinga, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que prohibeixen l'entrada a la resta de partits del Mundial a un aficionat d'Alemanya que es va disfressar de Hitler durant el primer partit de la seva selecció és una notícia falsa. La imatge que corre per xarxes socials d'aquest aficionat alemany, que s'ha fet molt viral, va disfressat de Hitler, però està feta amb intel·ligència artificial, per tant, és falsa, no existeix.
2: Gràcies, Marc.
17: Adéu, bon dia.
20: La vida està feta d'empreses. És el gelat que tant t'agrada. L'audiòfon que et permet gaudir de la música. L'app que t'ajuda a posar-te en forma. Les empreses catalanes són molt més del que et penses. Són innovació, oportunitats, creixement. Són persones qui treballen. Són el teu dia a dia. El 27 de juny celebrem el Dia de l'Empresa.
21: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
18: El Matí de Catalunya Ràdio.
2: Són les 7:55. Titulars del dia en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Els Estats Units i l'Iran cancelen les converses previstes per avui a Suïssa.
22: Un comunicat que acaba de fer públic el Ministeri d'Exterior suís confirma que la trobada es posposa, tot bé després que la Casa Blanca hagi dit que el vicepresident J.D. Vance no anirà a la trobada textualment per problemes logístics.
2: Us avança el Matí de Catalunya Ràdio. Cada dia es detecten de mitjana 14 casos d'assetjament escolar als centres educatius públics i concertats de Catalunya.
23: Des del departament, Susana Tarapiella, directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de la alumnat.
24: Quan més protocols hi hagin, quan més registres hi hagin en els nostres centres, quan el REBA més casos tingui, això vol dir que els centres són cada vegada més segurs, perquè cada vegada es detecten més situacions que no es normalitzen.
23: Avui acaba el curs per més d'un milió d'alumnes d'infantil i primària i secundària.
2: I Pedro Sánchez obre la porta per primer cop a avançar les eleccions si li tomben els pressupostos.
25: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos pues efectivamente cuando se produzca estas hipótesis.
22: El president del govern espanyol torna a tancar files amb José Luis Rodríguez Zapatero.
2: Això el dia en què el jutge va imputar les dues filles i la secretària de l'expresident.
23: I que es va difondre els àudios de la declaració de Zapatero a l'Audiència Nacional.
26: Que yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario.
19: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
27: Bon dia. Pel que fa al temps, els núvols que teníem a primera hora ja estan marxant. Avui farà sol, amb una temperatura encara molt semblant a la d'ahir. I al vespre, unit, podrien arribar algunes tempestes desgastades per l'oest de Catalunya. Demà dissabte també farà sol, amb una temperatura que ja pujarà un parell de graus a tot arreu. Segurament la nit de dissabte i diumenge també repetirà alguna tronada per l'oest del país. I diumenge ja començarà l'onada de calor, que ens deixarà valors de temperatura per sobre dels 40 graus al Pla a Lleida, a la Ribera d'Ebre i gairebé 40 graus en alguns llocs de l'interior de Girona.
19: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
2: I tenim l'entrada complicada a Barcelona, a la C58, Clàudia Serra.
28: Sí, hi ha cua d'entrada des de Montcada cap al Nus de la Trinitat per un accident que talla dos carrils, afectada també la C33 en el mateix punt. Lentitud a la ronda litoral de Sant Adrià a Santa Coloma, sentit Trinitat, i de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat, i també a la B20 a Santa Coloma cap al Nus de la Trinitat.
18: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
2: Hola, Manu!
29: Hola, xiquitetis!
2: Com estàs?
29: Sí. Què feu?
4: Ai, acabant la setmana, acabant la setmana. Divendres. Divendres sempre és un bon dia.
2: Sí.
29: Divendres és un bon dia.
4: Sempre, sempre, sempre. I a més, avui hi ha l'Eulàlia, que estarà contentíssima de començar.
2: Sí, he marcat el telèfon de l'Eulàlia.
4: El cap de setmana.
2: L'Eulàlia.
29: Què li passa a l'Eulàlia?
2: Es jubila. Es jubila.
30: Sí?
4: Eulàlia.
30: Hola.
4: Què tal?
30: Hola!
4: Què? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
2: Va, que demà fas anys i també et jubiles. Et jubiles, Eulàlia?
0: Home, sí, i tant.
4: Tota la família et vol dedicar que tinguis una fantàstica jubilació amb aquesta cançó que et toca Manuguis de Macaco, que es diu Moving.

0: millor aniversari. Un petonet des de la ràdio.
1: Moltes gràcies, quin luxe, Manu, Xavi i
2: Ricard. Adéu, l'Olàvia.
0: Que vagi bé, adéu, Manu, bon cap de setmana.
3: Bon cap de setmana, Filipis.
2: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: La confiança és una de les coses més boniques i més imprescindibles que tenim els humans. De fet, sense confiança no funcionaria res. La nostra societat és, en el fons, una gran xarxa de confiances. La que dipositem en el cuiner que ens prepara un àpat, la que posem en la metgessa que ens ha d'operar, la que uneix un empresari amb els seus treballadors o la d'un treballador amb l'empresa on cada dia dedica el seu esforç. Val la pena pensar-hi. Quantes decisions prenem cada dia perquè simplement confiem en algú? La confiança és el ciment invisible que ens manté units. És el vincle que sosté la convivència des dels moments més íntims fins als grans projectes col·lectius. Quan n'hi ha, de confiança, les coses avancen. Quan es trenca, tot es fa més difícil. I aquesta reflexió té avui una derivada molt concreta. Fa dos dies, l'expresident Zapatero va demanar confiança als ciutadans. Això després de declarar com a investigat a l'Audiència Nacional, on va prometre que no ens sabria. Són paraules que sonen bé, però també cal situar-les en un context que els correspon. Formen part de la seva estratègia de defensa. Perquè confiança és una paraula massa important per pronunciar-la a la lleugera. La confiança no es demana, sobretot es guanya. I no es guanya d'un dia per l'altre. Es construeix lentament, pas a pas, amb constància i coherència. I sobretot amb transparència. És un tresor fràgil, perquè allò que ha costat anys de construir es pot ensorrar en qüestió de segons. I sí, la confiança es pot recuperar, però és una de les reconstruccions més difícils que existeixen. De moment, qui no li ha concedit aquesta confiança és el jutge, a Zapatero, que ahir va ampliar les imputacions al seu entorn més pròxim, que són les seves filles i la seva secretària. I això forma part de la funcionament normal d'una instrucció judicial, perquè la justícia hi és per una raó, per investigar, per acreditar fets i valorar indicis. Per això, a la justícia se la presenta amb una bena que li tapa els ulls, perquè no es deixi seduir per la notorietat, per el prestigi o per la posició de qui té al davant. I allò que val la pena per la política també val la pena pels mitjans de comunicació. La confiança és el nostre far. És el bé més valuós que té aquesta Ràdio Nacional i Pública de Catalunya i és també el patrimoni més preuat de tots els que fem aquest programa. No en tenim cap altre. Per això cada dia ens hi deixem la pell, per no decebre'ls, per ser dignes de la confiança que ens atorguen, per continuar mereixent el privilegi d'acompanyar-los cada matí. I sobretot perquè la confiança és una feina que no s'acaba mai. Es treballa cada dia, es protegeix cada dia i es mereix cada dia. Gràcies, oients, per la confiança. Aviat arribarem a Sant Joan amb una certesa que ens volem endur ben endins. Només construirem un món més just, més valent i més lliure si som capaços de preservar el que ens uneix. I el que ens uneix per damunt de tot és la confiança.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
2: Bon dia. Avui divendres 19 de juny hem començat el dia amb 10 graus encara al Pont de Suert, 16 graus anglès a la Selva, que contrasten amb els 24 que ja tenen al Masnou. Avui la temperatura encara serà semblant a la d'ahir. Demà sí que ja puja un parell de graus a gairebé tot arreu i diumenge comença l'onada de calor que ens deixarà ja diumenge valors per sobre dels 40 graus a bona part del Pla Lleida, de la Ribera d'Ebre i temperatures que es podrien acostar als 39 o 40 graus en alguns punts de l'Empordà i zones pròximes de l'interior de Girona. Aquesta onada de calor s'allargarà encara dilluns i dimarts de la setmana que ve i pel que fa a l'estat del cel, el cap de setmana serà assolellat, si bé les nits, tant de divendres a dissabte com de dissabte a diumenge, podrien arribar algunes tempestes desgastades per l'oest de Catalunya.
0: Avui a l'hora del matí, Ferran Espada, Milagros Pérez d'Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. El dia en què... Pedro Sánchez admet per primera vegada que es planteja avançar eleccions uns mesos si no prosperen els pressupostos del 2027.
3: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos pues efectivamente cuando se produzcan estas hipótesis.
0: És el primer cop que Sánchez obre la porta a no esgotar el mandat, tal com li demanen ja alguns dels seus socis i veus del seu partit. Tot després de defensar un cop més a Zapatero i respondre això quan li preguntaven per les joies de l'expresident.
3: Hemos recibido, por supuesto, todos los presidentes de gobierno regalos, algunos que ni sé cuáles son. A ver, yo creo que también hay que ser conscientes de que la España de 2007 no es la España de 2026, ni la legislación de hoy es la legislación de 2007.
0: Anem cap a Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
4: Què tal, bon dia?
0: Comencem per aquest possible avançament electoral, si et sembla. Estaríem parlant només d'uns mesos.
4: Sí, i vinculat al fet que no pugui aprovar els pressupostos, és el que li ha demanat al PNB aquesta setmana que convoqui. Si no tira endavant els comptes, recordem-ho, no han aprovat cap aquesta legislatura. Els càlculs de la Moncloa passen per votar les esmenes a la totalitat, és a dir, la primera prova de foc, cap al novembre al Congrés. Si no les esquiva, si la cambra li tomba ja els comptes en el primer intent, això situaria la convocatòria electoral en els primers mesos del 2027, deixant certa distància amb les municipals i autonòmiques del maig. De fet, Sánchez ja ha descartat un superdiumenge i suposaria avançar només uns mesos al calendari previst pel juliol.
0: I sobre el cas Zapatero, la novetat és la imputació de les seves filles i de la seva secretària.
4: Sí, encara sense data per declarar, per cap de les tres, el jutge Calama la situa com a peces clau de l'entramat corrupte, les dues filles, perquè farien funcions per empreses de la trama des de la seva agència de publicitat i creu que camuflaven pagaments, i la secretària, Gertrudis Alcázar, per gestionar temes comunicatius i d'agenda de l'expresident. Un cop dur per Zapatero, previsible, segons el PSOE, que manté intacte el suport a Zapatero. No és l'únic cop. El jutge també descarta la petició de la seva defensa, ha rebutjat demanar als Estats Units informació sobre com van clonar el telèfon d'un directiu de Plus Ultra, una prova clau a la imputació de Zapatero.
0: Gràcies, Tània. Ahir va filtrar, de fet, l'àudio de la declaració de l'expresident davant del jutge Calama, en què Zapatero defensa la seva innocència.
5: Toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
0: El jutge sospita que l'expresident va crear societats offshore per cobrar comissions. Pol Foradada.
6: Cosa que Zapatero va desmentir totalment, assegurant que, de fet, ni tan sol sap què són.
5: Yo no he hablado nunca en mi vida con nadie de una sociedad offshore, ni es que ni sé lo que es.
6: L'expresident espanyol sí que va reconèixer que treballava com a consultor per Anàlisis Relevante, que és la companyia al centre del suposat entramat i que pilota el seu amic Julio Martínez.
5: Me propone, me dice que si yo voy o puedo ser consultor. Sin duda que puede haber otros consultores, aunque obviamente yo he sido el consultor principal.
6: I sobre les joies ja sabem, Zapatero no en va voler dir res davant del jutge que s'hi referia així.
7: Y ahora vamos a las dichosas joyas. ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?
5: No deseo prestar declaración.
0: I una última novetat en la crònica política judicial que afecta el Partit Popular. Un informe d'Hisenda revela que el nòvio d'Isabel Díaz Ayuso va rebre 4,4 milions d'euros del grup hospitalari Quirón entre el 2021 i el 2023.
6: És a dir, amb Ayuso ja com a presidenta madrilenya. El document recull que en els anys previs a la facturació anual de les consultores d'Alberto González Amador era 3 vegades inferior. Un altre informe, aquest de la Guàrdia Civil, apuntala la hipòtesi que almenys una de les companyies de la parella d'Ayuso seria en realitat una empresa pantalla. Els tribunals investiguen González Amador, recordem, per frau fiscal i també per blanqueig de capitals, corrupció en els negocis i administració deslleial.
0: Avui a l'Agora del Matí analitzarem totes aquestes novetats i el futur de la legislatura amb el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, i amb la portaveu de Junts, Míriam Nogueras. Aquest és el principal tema del dia, el segon, al final del curs escolar.

0: qui acaba el curs escolar. Atenció amb aquesta dada que us avança al matí de Catalunya Ràdio. Cada dia hi ha 14 casos d'assetjament escolar als centres educatius de la Garcia.
1: Són 8.000 casos de bullying en els últims 3 anys. L'any passat se'n van detectar 3.700, més dels 2.300 detectats el 2024. Des de començament de curs, les dades ja freguen els 2.000, segons les dades de la Conselleria d'Educació i el Consorci d'Educació de Barcelona. La Generalitat argumenta que no hi ha un augment de casos, sinó que se'n detecten més per la implementació del registre de violències de l'alumnat. Susana Tarapiella és directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'alumnat del departament.
2: Quan més protocols hi hagin, quan més registres hi hagin en els nostres centres, quan el REBA més casos tingui, això vol dir que els centres són cada vegada més segurs, perquè cada vegada es detecten més situacions que no es normalitzen.
0: I la meitat d'aquests casos es detecten a l'ESO.
1: De fet, el perfil predominant de la víctima és una noia de 14 anys de segon d'ESO i l'agressor un company de classe. Al matí de Catalunya Ràdio hem parlat amb pares i mares d'alumnes per saber com afronten el tema amb els seus fills.
3: Com a mare, el que em fa patir més és descobrir que el meu fill ho està patint i no haver-ho sabut abans o no haver-lo pogut ajudar.
4: Intentem que els xiquets siguin conscients de que certes conductes no són les apropiades i s'han de posicionar sempre al costat de la persona que està sent atacada.
5: I per sort tenim a l'escola un grup de teatre de pares que ja fa uns anys que fan una obra de teatre sobre l'assetjament. Llavors serveix, és una excusa perfecta per parlar-ne també a casa.
6: És important estar alerta a possibles senyals o canvis en els nens petits.
0: I un altre element a posar sobre la taula. Què passa quan s'obre un expedient per bullying? La majoria es tanquen perquè o bé un dels alumnes marxa o bé perquè s'acaba l'assetjament. Ho repassem amb Andreu Merino i Ot Serra.
7: Del total de casos detectats des del 2024, la majoria consten com a no finalitzats, en concret un 55%.
8: Entre els que sí que consten com a tancats, en 4 de cada 10 ocasions es fa constar que la situació que havia motivat l'obertura del cas ha remès.
7: El segon motiu més habitual de finalització és que algun dels alumnes involucrats han marxat del centre educatiu on s'havien produït els fets. Això ha passat en un de cada 4 casos.
8: Un altre motiu que ha provocat la finalització dels casos ha estat que una de cada 5 vegades no s'ha detectat cap situació de violència.
7: I per últim, en un 13% dels casos, aquests s'han tancat perquè s'han activat tots els agents amb competències per abordar el conflicte.
0: I encara una dada més que ha obtingut aquest programa. Des del 2015 s'han dictat 11 sentències per casos d'assetjament escolar i només 4 han acabat en condemna.
1: Els procediments s'han obert a partir de denúncies interposades davant dels jutjats de menors o dels tribunals d'instància. L'adjunta per la defensa dels drets de la infància i l'adolescència del síndic de Greuges, Aida C. Rodríguez, qüestiona la via judicial per abordar aquests casos.
9: Entenem que aquesta segurament no serà la via més adequada per atendre les situacions d'assetjament o de violència dins les escoles. I, per tant, l'escola ha de reforçar els seus mecanismes per donar una resposta adequada i no generar aquesta sensació d'impunitat que pot portar a les famílies a optar per una via judicial.
0: Avui a l'Àgora del Matí en parlarem amb la presidenta de l'Associació Catalana de la Prevenció d'Assetjament Escolar, Meritxell Plana, i abans hi afegim un comentari del periodista i col·laborador d'aquest programa, Jofre Llombart.
10: Estimat nen o nena assetjat que et penses que ningú et creu, jo sí que et crec. Sé que quan no et veu ningú, t'insulta, t'amenaça o fins i tot et pega sense deixar marca. Això és assetjament. Et fa la mateixa ràbia el teu assetjador com els qui se'n riuen quan t'ho fan, o els que des de lluny ho veuen i no diuen res. O quan sents els grans dient frases com no n'hi ha per tant, tota la vida ha passat, o el famós bé, són coses de nens. Estimat nen o nen assetjat, jo sí que et crec. I per sort, algú més també et creurà. I ara creu-me, tu a mi, quan abans ho diguis, abans acabarà.
0: Tot això, com dèiem, quan avui acaba un dels cursos més convulsos dels últims anys. Anem a la porta de l'Institut Consell de Cent de Barcelona per saber quin ambient s'hi respira. Sara Canyete, bon dia.
11: Hola, bon dia, Ricard. Doncs mira, les portes d'aquest centre, d'aquest Institut Consell de Cent, que està situat al barri del Poble Sec, és evident que avui ja es funciona a mig gas. De fet, ens diuen que avui ja no hi ha classes, que els alumnes venen més tard i que bàsicament ho faran per recollir aquestes notes de final de curs i fer tots plegats un esmorzar de comiat. Aquesta setmana ja han anat tancant el curs amb les festes de graduació dels alumnes de quart d'ESO i els de batxillerat. Per tant, avui bàsicament un dia de comiat que contrasta amb com ha anat aquest curs marcat per les mobilitzacions i que ens diuen des de la direcció ha obligat a anar refent l'agenda i anar improvisant. Verònica Varas n'és la directora.
12: Les vagues, com sabeu, i totes les mobilitzacions que s'han anat fent des del febrer han fet que, bueno, que s'hagin de reestructurar moltes avaluacions, juntes, activitats, etc, que s'hagin de concretar claustres extraordinaris per prendre decisions com a claustre, com a equip, sobre les mobilitzacions.
11: També ens diu que aquestes mobilitzacions han tingut un seguiment de més del 50% del claustre. Diu que això en aquest centre no té precedents. Aquest és un centre de màxima complexitat i això diu que els ha mobilitzat perquè, tot i tenir algun recurs extra, aquí els falten mans per atendre la diversitat que hi ha entre els 270 alumnes que estudien en aquest institut.
0: I un element més sobre l'escola. Ahir el Tribunal Europeu dels Drets Humans va avalar que el 25% de les classes a Catalunya han de ser en castellà. Pel Foradada.
13: Òmnium Cultural i famílies de l'escola de Canet de Mar, on s'havien imposat més hores en castellà, van enviar un recurs a Europa buscant defensar la immersió lingüística, i el resultat ha estat just al contrari. Estrasburg considera que fer menys castellà privaria els ciutadans de ser educats en la seva llengua, subratllant que Catalunya és una regió bilingüe. Tot i això, el govern defensa que aquesta sentència no canvia res. Francesc Xavier Vila, conseller de Política Lingüística.
14: Aquesta decisió no té cap impacte en el conjunt del sistema educatiu de Catalunya ni en la nostra normativa, i que el govern continua fermament compromès amb el model d'escola catalana, un model que té el català com a centre de gravetat per tal de garantir que tots els nanos que surtin de les nostres escoles surtin amb competència plena tant en català com en castellà, i que l'escola continuï contribuint a fer del català una llengua de cohesió social.
0: Aquests són els principals temes del dia. Repassem ara els bàsics del matí.
15: El matí de Catalunya Ràdio.
16: Íntim i únic. Can Reum Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme. Matthew Herbert i Momoko G, Lina i el Marco Mesquida, i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reum? Una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
17: Maria, els tens?
18: Oh, fa un any que els preparo.
17: Doncs cap a la foguera aquests desitjos, que aquest any sí.
18: Va, que els hi tiro. Bufa, Antoni, que s'apaga.
17: O sigui, ja bufo.
18: Bufa! Bufa!
19: Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros, i a més, si entres a cuponespecial.es fins al 24 de juny, podràs aconseguir centenars de targetes regal perquè se't compleixin viatjant. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Prepara els teus desitjos.
20: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
21: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
15: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Repassem els bàsics amb Sílvia Suanes, amb Francesc Soler, Marta Viana, Francesc Soler, Lara García i Esther Colero. Bon dia.
22: Bon dia.
0: Israel desafia l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran amb un nou atac sobre el Líban. Anem cap a Jerusalem. Jordi Brascó, bon dia.
23: Bon dia. Ha estat, de fet, la nit i matinada més sanguinària a la zona des de l'anunci de l'alto el foc entre l'Iran i els Estats Units. Un mínim de 16 morts, segons mitjans libanesos, en diferents atacs, tots concentrats en aquesta zona sud del país, on, val a dir, Israel no ha deixat d'atacar en cap moment. L'exèrcit israelià assegura que ha dut a terme aquests atacs en resposta a les constants violacions de l'alto el foc, que, recordem, encara que no ho sembli, hi ha vigent al país. Hezbollah ha comunicat per la seva part que ha respost atacant tropes israelianes a la zona. Asseguren que han destrossat 3 tancs com a mínim. De moment, l'exèrcit israelià no s'ha pronunciat al respecte, però en cas de confirmar-se que hi hagi baixes, l'escalada podria agafar unes dimensions incontrolables, si més no, incompatibles amb el que s'espera de l'acord entre Trump i el règim iranià, que, recordem, contempla el cessament d'hostilitats al Líban.
0: Just abans, el Ministeri d'Exterior suís ha suspès l'acte de signatura dels acords i ara tot queda pendent dels detalls tècnics que han de seguir negociant els Estats Units i l'Iran. Més detalls, Washington, Oriol Serra.
24: Avui havia de ser el dia de la signatura solemne del dichós memoràndum d'entesa entre els Estats Units i l'Iran, però tot apunta que la cosa es quedarà en una signatura electrònica. Ara per ara, un dels entrebancs és la violència entre Israel i el Líban, que no s'atura tot i el memoràndum, i el vicepresident nord-americà, J.D. Vance, ha enviat aquesta advertència al el primer ministre israelià.
25: Donald Trump és l'únic cap d'estat de tot el món que simpatitza amb la nació d'Israel en aquest moment.
2: Si jo estigués al govern israelià, no estaria atacant l'únic aliat poderós que em queda a tot el món.
24: Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I mentrestant, baixa el preu del petroli, però no la benzina.
3: De moment, els carburants tenen un preu similar al d'abans de l'esclat de la guerra gràcies a l'IVA reduït que decau el 30 de juny. Les benzineres demanen al govern espanyol que mantingui la rebaixa tot i l'acord de pau. Carme Esteve, vicepresidenta de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei.
4: La benzina pujaria quasi 30 cèntims per litre i el dièsel pujaria més de 22 cèntims per litre. Això és el dia 1 de juliol. Imagini's vostè les cues que es podrien tenir a les benzineres per comprar combustible des de dies abans.
0: I a l'altre flanc bèl·lic mundial, Rússia promet represàlies per l'atac més massiu d'Ucraïna. Corresponsal a Moscou, Cristina Solies.
5: Putin ha evitat fer cap comentari sobre l'atac contra la capital russa i el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, s'ha limitat a recordar l'amenaça que el president rus va fer ara fa uns dies.
22: No és casualitat que el president anunciés fa un temps que ara duríem a terme atacs massius conjunts.
5: En canvi, Zelensky justificava així el bombardeig.
25: Definitivament no volem que Ucraïna cremi per culpa de l'enemic, però si Ucraïna crema, el vostre Moscou també cremarà.
5: El Kremlin no reconeix la crisi energètica, tot i que ja afecta més d'una cinquantena de regions. A més, amb la fi de la guerra a l'Iran, Putin també es quedarà sense els ingressos addicionals pels preus disparats del petroli. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui cal estar pendents d'unes eleccions. Les primeres, les eleccions que hi haurà del nou escó a la Cambra dels Comuns, que pot ser decisiu en el futur del primer ministre britànic. Anem cap a Londres. Quim Olivares, bon dia.
26: Hola, bon dia.
0: Es compliquen les coses perquè hi està Merkel.
26: Sí, una mica, perquè Andy Burnham tornarà a ser diputat al Parlament de Westminster, element imprescindible per activar la cursa per substituir precisament Starmer com a líder del Partit Laborista i del país. Ha guanyat les eleccions a la circumscripció de Macclesfield, al nord-oest d'Anglaterra, celebrades ahir i convocades expressament perquè pogués tornar a la política nacional. Ha superat l'extrema dreta de Reform UK amb uns resultats millors del que les enquestes pronosticaven. Aquesta matinada, Burnham, alcalde de Gran Manchester, ha advertit que aquesta era la darrera ocasió per frenar la divisió al país.
27: I li dic al meu partit, aquesta és l'última oportunitat per canviar.
26: Burnham és millor comunicador que Starmer i un dels polítics més populars del Regne Unit. Ara està per veure quan decidirà activar el procés de primàries per mirar de substituir-lo.
0: I el segon punt d'atenció és a Colòmbia, que diumenge enfrontarà el candidat d'extrema dreta i el senador també d'esquerres. Veurem què és el que passa. I els bombers alerten de l'alt risc d'incendis per la combinació de l'onada de calor d'aquest cap de setmana, la campanya de la sega i la revetlla de Sant Joan.
28: Sí, només ahir 5 focs a les comarques de Lleida van cremar una trentena d'hectàrees. Els incendis van ser simultanis i la majoria van començar en zones agrícoles. Claudi Gallardo és inspector en cap de suport dels bombers.
29: L'incendis en els cultius és un combustible fi, altament disponible, no? A més amb les condicions que hi ha, i per tant són incendis que són intensos i ràpids.
0: L'onada de calor que durarà fins dimarts i farà que moltes llars abaixin la temperatura de l'aire condicionat. Però atenció, perquè els experts ens alerten que cada grau menys farà pujar la factura elèctrica. Mireia Sala.
30: Segons un estudi de Barcelona Energia, en llars on l'aire condicionat funciona continuadament, el consum de llum augmenta un 50% i si l'habitatge està mal aïllat, l'increment pot arribar al 60%. Iu Gallart és el director d'aquesta comercialitzadora pública d'energia.
29: Penseu que l'aire condicionat és el que consumeix més de tots els electrodomèstics que tenim a casa. Llavors, intentar, si podem, no baixar l'aire condicionat més de 26 graus i, si podem, abans utilitzar ventiladors. Penseu que un ventilador gasta entre 10 i 20 vegades menys d'electricitat que un aire condicionat.
30: Mireia Sala, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I en aquest context econòmic, el Banc d'Espanya creu que la inflació pot pujar fins al 3,6%.
31: L'entitat manté les previsions de creixement econòmic en un dia en què va explicar que hi ha un dèficit de 750.000 habitatges a l'Estat, 150.000 més que els càlculs de fa dos anys. La xifra va a l'alça perquè el nombre de noves llars creix més ràpid que els pisos i cases que s'edifiquen.
0: I el Banc Central Europeu demana a les entitats bancàries que es preparin per fer front a la intel·ligència artificial Anthropic.
3: La presidenta de l'ENS, Christine Lagarde, ha enviat una carta als principals bancs europeus alertant dels riscos de Mythos, el nou model d'Anthropic. Lagarde els envia unes recomanacions per fer-hi front i exigeix que hi dediquin els recursos necessaris per combatre-la.
0: Gairebé 3 de cada 10 dones a Espanya asseguren que alguna vegada s'han vist forçades a fer pràctiques sexuals no desitjades. Són dades de l'última enquesta de salut sexual. Madrid, Dani Sainz-Eaja.
1: L'enquesta mostra una percepció diferent sobre el consentiment. El 28% de les dones denuncia haver fet pràctiques sexuals que no volia davant del 13% dels homes, mentre que la meitat dels homes creu que s'ha d'arribar al final quan s'accepta mantenir relacions davant del 60% de dones que creu que no. Mònica García, ministra de Sanitat.
6: Para que la educación afectiva sexual llegue antes que los algoritmos y llegue antes que las pantallas, necesitamos ofrecer herramientas para construir relaciones que estén basadas en el respeto, en la igualdad y en el consentimiento.
1: També és clara la bretxa entre el 71% d'homes i el 25% de dones que consumeixen pornografia o amb la prostitució. Un 31% d'homes admet haver pagat per sexe almenys un cop a la vida. Des de Madrid, Dani Sainz-Eaja, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I atenció a això, perquè el govern espanyol haurà de pagar 2,5 milions d'euros a un home que es va passar 15 anys a la presó per error.
28: Ahmed Tomowi va ser confós amb un violador. El 2023, el Suprem va anul·lar les condemnes que passaven contra ell amb diversos informes pericials que demostraven que ell no era l'agressor sexual. L'Estat l'haurà de compensar ara per aquest error.
0: I tenim nous detalls del cas Andic.
28: Segons un nou informe dels Mossos d'Esquadra que publica el Nacional, el fundador de Mango, Isaac Andic, estava quiet i sense fer cap fotografia just abans de la caiguda mortal pel barranc. La defensa de Jonathan Andic, a qui els Mossos investiguen per aquesta mort, aduïa que el seu pare hauria relliscat mentre caminava. Els Mossos també descarten que Isaac Andic estigués fent fotos amb el seu mòbil just abans de precipitar-se.
0: I avui a Barcelona, segon dia del Sónar.
31: El grup català Annie in the Hall, el japonès Daito Manabe o el britànic Skepta són alguns dels noms destacats d'avui. Ahir va ser el tour de Cabaret Voltaire, Boys Noise i Daniel Averim.
7: El so industrial, el shoegaze i el techno han marcat el pas a la primera nit del Sónar. Daniel Averim ha sorprès amb un directe molt variat que encabia influències del rock indie dels 90, però també de l'electrònica més avançada. L'alemany d'origen iraquí a Boys Noise ha fet vibrar el públic amb una sessió de ball intensa que ha anat girant cap al so industrial que li ha permès recuperar cançons de l'actuació conjunta amb Nine Inch Nails a l'abril. Cabaret Voltaire feia viatge cap al post-punk dels primers 80, però també en clau industrial. La nota optimista l'han posada la DJ madrilenya Fac Norma amb un mid-tempo que acompanyava la posta de sol, o Mercè amb un exercici de creativitat basat en l'estètica dels videojocs.
0: I parlem
7: Marc
0: també...
7: Ruiz, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Marc. I parlem també de música, en aquest cas de dos festivals. El primer a Lleida...
8: Jo he nascut en aquesta ciutat que a mi tan m'agrada. I per molt que s'ompli de turistes on manin aquells...
31: Perquè aquest cap de setmana se celebra el Magnífic Fest i passaran artistes i grups com Joan Dausà, Lori Meyers, Svetlana, Kitai, Love of Lesbian o els britànics de Molotovs.
0: I el segon festival a l'Estartit.

0: Perquè comença l'Ita que Sant Joan es farà a la platja Gran de l'Estartit. Grups com Love of Lesbian, Sidoní o Remei de Cala Fresca obren aquesta nit una edició que acabarà dimarts amb la tradicional Gran Revella de Sant Joan.
1: Agafa el casquet volador, que els teus somnis s'han fet realitat.
2: Doraemon!
1: El teu gat còsmic torna a casa.
2: Ho hem aconseguit!
3: Sí!
1: El Doraemon obrirà la porta màgica al Super 3 i a 3K.
3: Visca!
2: Visca!
1: Doraemon, ja disponible al Super 3 i a la plataforma 3K.
3: A volar!
4: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
5: Peugeot. L'altre dia vaig veure en Carles, al poble, el que va estudiar amb mi a la universitat.
6: Vaja, Carles.
5: Sí, em va dir que què hi faig, treballant a pagès, que la ciutat tindria feina fixa.
6: I tu què li vas dir?
5: Que si em troba una feina on pugui treballar colze a colze amb el meu pare, la signo ara mateix.
7: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
8: Aquest estiu no et quedis sense cotxe. Vine a Grup Lesseps i estrena el teu Seat o Cupra amb ofertes especials d'entrega immediata. Corre, són unitats limitades. No deixis escapar val l'oportunitat de gaudir ara del teu nou cotxe. Grup Lesseps.com, la teva xarxa de concessionaris Seat i Cupra. Estem a Barcelona, Badalona, Martorell, Mataró i Blanes. Grup Lesseps.com.
9: A Wall Street tothom corre darrere dels diners. La Jennifer López i les seves amigues també.
10: Des del Crash, el club necessita clients. L'únic que hem de fer és pescar-los. I després exprimim la targeta tant com puguem.
9: Diners i festa sense fre. Què pot sortir malament? Estafadores de Wall Street és la gran pel·lícula d'aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
12: I ara els esports. El Barça guanya el primer partit de la final de la Lliga de Bàsquet a València.
13: Partidàs després de superar la pròrroga per 112-113. Nicola Provito, la jugador blaugrana.
14: Bueno, no hay que venirse muy arriba. Tenemos que tener los pies sobre la tierra. València es un gran, gran equipo y bueno, tenemos que seguir trabajando.
13: I el Barça de futbol sala, només una victòria de guanyar la Lliga. 2-0 a l'eliminatòria davant el Pofa de Múrcia amb un 6-1 al segon partit.
12: Mentre el Sabadell es pot convertir avui en nou equip de segona divisió A.
13: Els ballers en reben el Zamora a les 9.

0: i a 11:15, Àgora Esportiva, per parlar del Sabadell amb els periodistes Sergi Garcés, Carles Fiter, Toni Padilla i Xavi Campos. Mentre la selecció anfitriona del Mundial, Mèxic, es classifica per 1-0 davant de Corea.
1: México! Classificació per la segona fase. També aixequia un, Sud-àfrica 1, Suïssa 4, Bòsnia 1 i Canadà 6, Qatar 0. La jornada d'avui destaquem l'Estats Units-Austràlia a partir de les 9.

0: Són 8:45.
1: Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalleu origen.
2: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now. Descobreix-ne més a seat.es.
3: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o tastant un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
4: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Són 8:45 i el matí arrenca pendent de... Al final de curs, avui 1 milió d'alumnes acaben les classes d'un dels cursos més convulsos dels últims anys. Anem cap al Vendrell. Manel Sastre, bon dia.
5: Hola, bon dia. Som a l'escola Marta Mata del Vendrell. Aquí el curs s'acaba amb bones sensacions per part de les famílies amb nens que necessiten atenció especial. Ens hem fixat en això aquí. I amb l'esperança, diuen que el pròxim curs hi hagi més mans, més de les 6.400 places noves de professors que ajudaran aquesta escola inclusiva. Però diuen que no és només una qüestió de dotacions, sinó de reforçar el model, establint més coordinació i millorant i aclarint també els rols que han de tenir cada actor perquè millor el model. El que es demana és, doncs, redoblar l'aposta i fixar criteris generals més enllà de les decisions de cada escola.
0: Els bombers que segueixen treballant per extingir tots els incendis que hi ha hagut aquesta setmana a la Plana de Lleida. Anem cap allà, Estela Bussons, bon dia.
6: Bon dia, sí, per deixar-los apagats el més aviat possible per poder tenir a punt efectius per si en surten més. Aquest matí encara es desplegaran en una desena de punts, per exemple, a l'Albi, a les Garrigues, on ahir el foc va obligar a tallar la línia d'alta velocitat. Aquest incendi està estabilitzat i la resta ja estan controlats, inclòs el de Talavera, la Segarra, el més extens que hi ha hagut fins ara, que ha calcinat un centenar d'hectàrees. També s'han d'acabar d'extingir focs a Arbeca, Agramunt, Alfarràs o Cervera. Ahir va ser una jornada complexa per la simultaneïtat dels incendis i els bombers preveuen encara dies molt complicats per la calor, la campanya de la sega i la proximitat de la Revetlla de Sant Joan.
0: I avui ja s'hauria de saber si el jutge retira el passaport a Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez. Una decisió que reflexiona des de dilluns. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
7: Bon dia, sí, s'ho està pensant més del que havia dit inicialment. S'havia agafat 3 dies per fer pública la petició. De moment, seguim esperant. Les acusacions demanen que Begoña Gómez no tingui passaport, aleguen risc de fugida, i que vagi a signar cada 15 dies a un jutjat. Peinado també ha de signar l'última interlocutòria, la que posa punt i final a la seva instrucció després de 2 anys i la deixa ja en mans d'un judici per jurat popular que encara no té data.
0: I cop d'ull també a la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández Noguera, bon dia.
8: Bon dia, doncs un matí amb els retards habituals a Renfe. A l'R2 Nord, els usuaris es queixen que hi ha endarreriments de més de 20 minuts en direcció a Sant Celoni i també hi ha retards a l'R1, la línia del Maresme. També hi ha una demora de 10 minuts a l'R15 en el tren que ve de Lleida i que ha d'arribar a Barcelona a Sants. A l'R11, la línia que uneix Barcelona i Portbou, també retards de 10 minuts. I pel que fa a l'alta velocitat, també hi ha retards de 10 minuts en els trens que van de Barcelona cap a Girona.
0: I pel que fa a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
9: Bon dia.
0: Punts vermells.
9: El punt més complicat segueix sent la C58, al nus de la Trinitat, on un accident talla ara un carril sentit Barcelona. De retruc també afectada la C33 i ha cua des de Montcada cap al nus de la Trinitat i a la B20, a Santa Coloma, cap al nus de la Trinitat.
0: De seguida parlarem amb la portaveu de Junts al Congrés, Veiem Nogueres, però què més tindrem avui al matí de Catalunya Ràdio? Sílvia Solanes.
10: Doncs a les 9 entrevistarem Ernest Urtasso, el ministre de Cultura. Parlarem de les dades d'assetjament escolar que us hem avançat al matí de Catalunya Ràdio, de 14 de mitjana cada dia. Com cada divendres, el dilema, avui si sou més de fred o de calor, a les 11 el Titot, cantant de Brahms, i avui Agora Esportiva per parlar quan no podia.

0: És una altra manera del Sabadell.
1: Avui a l'Àgora i ens acompanyaran Ferran Espada, Milano Espert d'Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal.
2: Bonpreu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, pendents d'aquesta onada de calor, Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Si comença diumenge, es mantindrà com a mínim fins dimarts. El punt àlgid segurament serà dilluns, amb temperatures de més de 40 graus a moltes zones de l'interior. De moment, avui, temperatures semblants a les que vam tenir ahir. Per tant, encara relativament moderades. Aquesta nit no descartem alguna tronada, alguna tempesta que arribi per l'oest de Catalunya. La resta del dia el temps serà assolellat. També demà dissabte farà sol, potser maté algunes restes de núvols. I les temperatures demà ja s'enfilen un parell de graus més que no pas avui. Per tant, ja podríem fregar els 40 graus en alguns llocs de ponent. Diumenge s'esperen màximes de més de 40 graus a tot el Pla a Lleida i també es podrien acostar els 40 graus en algun lloc de l'interior de les comarques de Girona.
4: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
2: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llom, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llom, la llet de casa.
5: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
6: Ahir, avorreixes la florista tallant-li les flors per sota del calze? Era en fastiges. Avui divendres acabem la setmana amb un Enigmàrius al xop-xop. Olles on neden Neptú i Posidó. De 8 lletres. Olles on neden Neptú i Posidó. 8 lletres.
5: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
7: Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
9: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa-te'n a endesa.com/empreses.
10: Arriba el nou GLC elèctric de Mercedes-Benz amb 708 km d'autonomia màxima. Sistema de càrrega ultraràpida, confort i un disseny inconfusible s'uneixen per redefinir el nostre model més venut. Nou GLC elèctric. Supera les teves expectatives.
11: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
12: Tens clar que la medicina és la teva vocació? Tria el grau en Medicina a l'UBIQCC i aprendràs estudiant casos reals des del primer curs i fent simulacions clíniques i pràctiques en hospitals i centres sanitaris de referència. Parlem del teu futur. umedicina.cat.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio amb el periodista Ferran Espada, amb la periodista Milagros Pérez Oliva, amb l'empresari i exdiputat del Parlament Jordi Cominal i amb el també periodista Arturo Puente.
13: I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'Àgora?
1: No sé per què serà, però últimament sempre que arriben al vestíbul de la ràdio els nostres agoristes es parla de les vacances, de quan falta, de les ganes que hi ha de que arribi l'estiu i no sé si és que tenen ganes de tornar, de no tornar, de seguir...
13: Bueno, ha sigut un any intens, no? Però el problema jo crec que no està en l'any que hem viscut, sinó el que vindrà. Sí. Jo crec que les vacances són pel que vindrà, no pel que hem viscut.
14: La calor afecta molt aquests dies, jo crec.
15: Sí.
14: És una aixafamenta generalitzada que el surt de les vacances...
13: Però el Tom l'aixecaràs, no, Jordi? O... Perquè no hi ha cafè, però hauríem d'animar una mica. Hòstia, la calor. Més avui juga el Sabadell, que pot pujar a segona. Res.
16: Honor al Sabadell, honor a la ciutat.
13: A partir de 11:15 farem avui Àgora Esportiva del Sabadell per parlar del possible ascens i avui farem la retransmissió per Catalunya Ràdio del partit contra el Zamora.
14: Està molt bé.
13: Sí.
14: Molts ànims, a més.
13: Sí, a veure si pugem i juguem contra el Girona l'any que
14: ve. Va fer una gran remuntada contra el Madrid B.
13: Sí.
14: I escolta, 0-1 no és un mal resultat per intentar guanyar. Vull dir.
13: Esperem. Saludem aquesta hora la porteu de Junts al Congrés, Míriam Nogueres. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
0: Bon dia, gràcies a vosaltres.
13: No sé si vol parlar del Sabadell per començar o entrem en matèria.
0: Si voleu, entrem, però...
13: Ahir Sánchez va dir això.
15: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos pues efectivamente cuando se produzcan estas hipótesis.
13: És la primera vegada que el president espanyol admet que es planteja avançar eleccions uns mesos si no prosperen els pressupostos que vol aprovar a la tardor pel 2027. Com valora aquestes paraules, vostè?
0: Jo crec que ens hem acostumat molt a que un polític pugui dir una cosa i que l'endemà digui la contrària i no passi res. S'ha passat moltes setmanes dient ell i tots els seus ministres que no hi hauria avançament electoral. Però en tot cas nosaltres ja fa un mes i mig o dos deu fer que a la sessió de control li vam demanar que ens donés algun motiu, alguna justificació per seguir endavant una legislatura que està absolutament bloquejada i que fos un motiu o una justificació que no fos simplement la seva supervivència. I nosaltres no hem tingut resposta a aquesta pregunta, però és evident que la legislatura està bloquejada, no s'aproven lleis del govern, el govern té bloquejades les lleis i les propostes de la resta de grups parlamentaris, per tant, quin sentit té seguir una legislatura que no està donant cap mena de solucions als problemes que tenen els ciutadans.
13: Quan Sánchez diu que presentarà pressupostos pel 2027, vostès quina posició tenen davant d'aquesta proposta? És a dir, s'ho miraran o ja hi votaran d'en contra, sigui el que sigui?
0: Nosaltres, amb el tema dels pressupostos, que a més és recurrent, cada any anuncien que els presentaran, hem estat molt clars. Nosaltres, si no s'han cobrat, és a dir, Catalunya no ha cobrat els pressupostos de l'any passat, ni els de l'anterior, com pot ser que se'ns plantegin uns pressupostos nous? I aquí la meva pregunta també és on està el govern de Catalunya quan fa tants anys, de fet, mai a la vida hem cobrat el 100% del que deien els pressupostos generals de l'estat espanyol. Com pot ser que el govern de Catalunya no estigui a Madrid reclamant els diners que no s'han cobrat de l'any passat i que no s'han cobrat de l'any anterior i que no s'han cobrat de l'any anterior? Per tant, em sembla molt cínic i molt frívol plantejar uns pressupostos nous quan a Catalunya encara no hem cobrat els pressupostos anteriors. I no només no hem cobrat els pressupostos anteriors, és que des del 2024 no són públiques les xifres d'execució pressupostària, que això per llei s'hauria de publicar cada 6 mesos i no estan publicats. I segurament no estan publicades les dades perquè són terribles com les que s'han anat publicant abans del 2024. Però en tot cas, la crisi que viu avui el Partit Socialista, que no és només una crisi de la presumpta corrupció que cada dia surt per més forats del PSOE i la caiguda del Partit Popular, ens trobem davant d'una crisi del model espanyol, una crisi d'estat, on a més es demostra que la corrupció és sistemàtica i s'han tornat tots experts en treure banderes per o cortines de fum per poder desviar l'atenció i els debats i que no es parli de la realitat, que és una realitat greu, i és la situació en la que es troba avui el govern espanyol. I aquí ja poso la falca, i és que davant d'aquesta debilitat del govern espanyol, aquí només n'hi ha 7 que han intentat aprofitar-la, aquesta debilitat de l'estat espanyol, i alternatives i maneres de fer diferent, i la relació a Catalunya i a Espanya que hi ha hagut fins ara a nivell polític al Congrés dels Diputats, hem demostrat que n'existeix una altra, que hi ha una alternativa, i que quan els catalans condicionen Madrid i no al revés, que és el que ha passat tota la vida, Catalunya hi guanya.
13: És veritat que amb el PSOE, diguéssim, amb aquest lligam que té i la dependència que té de les altres forces polítiques, ha provocat que s'hagin fet posicionaments polítics que són inèdits en el PSOE. Per exemple, en el cas del català o la llei d'amnistia. Tot i que estem parlant de dos temes, per exemple, que no s'han acabat portant a la pràctica. Sobre la llei d'amnistia, què li sembla que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea no es pronunciï fins al 16 de juliol?
0: Bueno, en temps van on time, diguéssim, és a dir, no ha passat res extraordinari, ni s'han passat els terminis que estan estipulats, per tant, ara ja hi ha una data, per tant, esperarem el 16 de juliol i veurem si la sentència és similar, o és el mirall d'aquest informe que va treure l'advocat general, o és diferent, veurem. Nosaltres som optimistes i a partir d'aquí veurem si també Europa és el que li diu a l'estat espanyol que ha de complir aquestes lleis que surten del Congrés i no fer el contrari, que és el que ha passat fins ara.
13: Si confien, vol dir que compten que Puigdemont o que Turull se'ls pugui aplicar l'amnistia aquest any?
0: L'amnistia es va aprovar ja fa molt temps i s'hauria d'haver aplicat ja. Sí, sí. La pregunta és: per què no s'ha aplicat encara? Perquè el Tribunal Constitucional també ha anat retardant decisions que podia haver pres, el Tribunal Suprem, òbviament. El tema és la justícia espanyola, aquesta judicatura espanyola, que aquí també obre un parèntesis, que a més aquest Consejo General del Poder Judicial és un acord tancat aquesta legislatura entre PSOE i PP. Sí, finalment la justícia espanyola aplicarà aquelles lleis que s'apliquen. Per mi aquesta és la qüestió. L'amnistia ja s'hauria d'haver aplicat a tothom i esperarem a veure si això ho hem d'anar seguint demanant o definitivament la justícia espanyola aplicarà allò que és correcte.
13: Deixi'm que li pregunti també per la relació amb Esquerra Republicana. Dimecres Rufián carregava contra Junts d'aquesta forma.
17: Suerte tienen del silencio y de la omertà que existe en nuestro país todavía para con ustedes. Yo le pido a la prensa catalana que no se ocupe tanto del salseo de Esquerra Republicana, que no esté tanto en la puerta de nuestros despachos a ver qué pasa en una reunión y que hable más de lo que ustedes pactan con el PP y con Vox en esta cámara contra el pueblo de Cataluña.
13: Vostè sent que els mitjans catalans són més condescendents amb Junts que amb Esquerra?
0: Mira, jo, posant una mica de perspectiva a tot plegat, abans dèiem que Espanya es troba en una situació de bloqueig, i és així, Sumar i PSOE estan bloquejant. Jo crec que el Partit Socialista no ha sabut aprofitar una oportunitat que era històrica, que era complir amb Catalunya, cosa que no ha fet mai cap govern espanyol, i no complir a mitja, sinó complir amb tot allò que s'ha acordat. I en aquest cas penso que també Esquerra Republicana no ha sabut aprofitar aquesta situació de debilitat del govern espanyol. Hi havia dues maneres d'afrontar, o n'hi ha, perquè la legislatura encara segueix fins que no es convoquin eleccions. I en Rufián ha decidit posar-se al costat del Partit Socialista, al costat del PSOE, a canvi de res, perquè durant aquests 8 anys que han estat al costat del PSOE no ha aprovat cap llei. Esquerra, hem escoltat molts eslògans, com el que acabem d'escoltar ara, però cap proposta concreta. I llavors hi ha la manera nostra, que et pot agradar més o menys el que fem, però nosaltres hem demostrat que poden passar coses molt diferents de les que havien passat fins ara. Nosaltres no ens hem mogut del bloc Catalunya, no ens hem posicionat al costat de cap bloc espanyol, ens hem mantingut en el bloc Catalunya, no hem oblidat el nostre deure polític, hem aprofitat sols aquesta debilitat històrica del govern espanyol i nosaltres, amb 7 diputats, sí que hem aprovat lleis en només 2 anys. Han aprovat la nostra llei contra la multa reincidència, la nostra llei ELA, hem aconseguit, com recordaves abans, que l'estatus del català estigui on li pertoca, i aquí obro un parèntesis, des del primer dia que jo mateixa vaig ser portaveu de Junts per Catalunya, vaig fer les rodes de premsa en català. És veritat que els primers mesos no hi anava ni un sol periodista, és veritat que quan van parlar català al Congrés dels Diputats molts diputats espanyols s'aixecaven i marxaven, però avui no. Avui nosaltres la relació amb els periodistes a Madrid és en català, les nostres intervencions són en català, i tot això ho hem aconseguit perquè no ens hem mogut del bloc Catalunya i nosaltres apel·làvem, i hem estat apel·lant tota la legislatura, als 7 vots d'Esquerra perquè s'assumissin aquesta metodologia, que, insisteixo, a la canvi de res o l'aconseguir coses. Per tant, jo aquí crec més que Junts han demostrat que fem les coses així i que els resultats són els que són. El que s'hauria de preguntar és: Esquerra Republicana sí comparteix aquesta metodologia que el senyor Rufián ha decidit utilitzar a Madrid, que és posicionar-se al costat d'un bloc espanyol i ja està. I haurà de ser Esquerra o haurà d'explicar si aquesta és la política que vols fer o a través d'eslògans o a través de legislar per poder ajudar als catalans.
13: Però vostè què sent quan una persona com Gabriel Rufián li diu que té els mitjans catalans a favor?
0: No, a mi em sembla un recurs d'algú que no té arguments. Ja està, és a dir, culpar... és una mica el que fan tots els partits espanyols, eh? És a dir, que quan se'ls ataca a ells, ataquen a la premsa, a un sector de la premsa, a uns altres... La premsa fa el que ha de fer i ja està, i em sembla... això, doncs un recurs d'algú que no té cap argument per justificar el que fa. No, però en tot cas, això és la meva opinió, però clar, aquesta persona és el representant d'Esquerra Republicana o el portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya a Madrid, i per tant aquí penso que hauria de ser Esquerra que sortís i digués si està d'acord amb això, si comparteix o no comparteix aquestes declaracions que va fent el senyor Rufián.
13: No, perquè a vegades les percepcions són diferents, és a dir, potser vostè té una percepció totalment equivocada de que el que diuen a Junts costa sovint de que els mitjans ho expliquin, com vostès...
0: Com, perdona? No, se m'ha tallat uns...
13: Dic que potser té una percepció al revés del que diu Rufián, de que vostès no estan ben tractats als mitjans, per això li preguntava.
0: Ah, no. Jo no em sembla que nosaltres estiguem aquí per valorar si ens tracten millor o pitjor. Els mitjans de comunicació informen i és obvi que moments com ara, que a mi se'm dona veu, en el meu partit se'ns dona veu, ens expliquem i a partir d'aquí la gent decideix. I òbviament, tant de bo cada dia poguéssim poder explicar per què fem les coses, perquè a vegades sí que és veritat que sembla que si no ho expliquem nosaltres, doncs cadascú té la seva opinió i l'expressa com pot, però nosaltres estem encantadíssims de poder tenir veu en els mitjans catalans i quan la tenim ens expliquem, i a partir d'aquí són les persones que amb tota la informació que reben i tots els inputs que reben decideixen què fan i es construeixen la seva opinió. Res més. A mi em sembla, insisteixo, una falta d'argument haver de treure un recurs de que els mitjans informen més o menys sobre uns i altres. Em sembla senzillament això.
13: Deixem per acabar preguntar-li per Zapatero, és una figura que vostès també han conegut els darrers anys. Ahir demanava confiança a Zapatero en aquest procés, tot i que el que anem veient doncs és una mica, en fi, almenys curiós, i veurem com acaba tot plegat. Per exemple, en una de les converses que tenia Zapatero amb el jutge, li preguntaven quins països havia visitat, li deia que havia estat a República Dominicana per Venezuela, li preguntava pels Emirats Àrabs i Zapatero responia: no ho recordo, però podria ser. No sé si això li genera confiança, desconfiança... li decep, també, que una figura com Zapatero estigui vivint aquest procés?
0: En tot cas, a qui deu decebre és els molts socialistes. Al final, la figura del Zapatero ha estat per molts d'ells una icona. En tot cas, confiança en nosaltres... quan vam signar l'acord amb el PSOE al principi d'aquesta legislatura, ben bé al principi ja posem que no hi ha confiança i que la desconfiança és mútua. A més, nosaltres no confiem en el PSOE, no hi hem confiat mai. Crec que s'ha demostrat amb aquests 2 anys i escaig que ha durat aquest acord que no s'hi pot confiar, que allò que s'acorda moltes vegades, masses vegades, no es compleix. Per tant, jo, amb tots aquests temes, més de persones concretes, és que no n'hi entraré. Nosaltres no hem confiat mai en ells. El temps ens ha donat la raó, és a dir, a més, escriure aquesta, deixar escrita aquesta desconfiança, crec que va ser una bona decisió, va costar en el seu moment, però crec que va ser una bona decisió. I em remeto al que deia al principi, que és la fallida d'aquest model espanyol, que no només és el cas de corrupció, de presumpta corrupció del Partit Socialista i dels membres del Partit Socialista, la corrupció del Partit Popular, sinó que és aquesta crisi del model espanyol.
13: És Míriam Nogueras, portaveu de Junts al Congrés dels Diputats. Gràcies per acompanyar-nos i fins aviat, perquè segur que hi haurà temes que haurem de tornar a revisar ben aviat. Gràcies.
0: Gràcies a vosaltres. Molt bon divendres. Catalunya, Catalunya.
18: Ho veus?
19: Okay.
18: L'anys i anys. Això és molt nostre.
19: Molt.
18: Tant nostre com dir... Posarem llum?
19: A la foscor.
18: O com dir... Aventureres? Aventurers?
19: Ens hi apuntem o què?
18: Què dius?
19: Saps que és molt nostre, també?
20: Sou molt bona gent!
18: Xxt, silenci.
19: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
18: O el Catalunya Ràdio.
21: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
18: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
19: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
18: Molt nostre.
22: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia en 12,5%.
23: Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
24: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
25: Quan viatja, quan capbussada nocturna, quan conversa interminable entre amics. One Mini Cooper, One Esperanta i només 200 unitats limitades. 3, 2, 1. Aquest estiu aconsegueix l'icònic Mini One en la versió més accessible. Més info a Mini Ponès. Mini One. Tots volen One.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
13: En Ferran Espada, en Milà Rospe d'Oliva, amb Artura Puente i Jordi Cominal. Què us semblen les paraules de la portaveu de Junts i com veieu el que està passant a Madrid? Ferran?
26: Bé, a mi em sembla que Junts, des de l'inici de la legislatura, és una mica presonera de l'estratègia que va implementar la legislatura passada. És a dir, és que no és nou. El canvi de res no neix aquesta legislatura. El canvi de res neix en la legislatura passada, en què Junts no era imprescindible per a l'aritmètica i bé, bona part de la negociació del PSOE passava per Esquerra Republicana. En aquesta legislatura va ser el contrari, l'aritmètica va ser diferent, Junts va ser imprescindible i allò que deien que no farien mai, que és fer president del govern espanyol a un socialista, a Pedro Sánchez, doncs ho van fer-ho. I van fer política, que jo no ho critico, van negociar, però com que havien dit que no ho farien mai, sembla que l'estratègia ha estat, des de l'inici de la legislatura, compensar això amb continus atacs a Esquerra Republicana. Escolta'm, jo crec que la prepotència aquesta de dir només 7 diputats han estat, han collat el govern i han negociat fermament amb el govern és una mica petulant, en el sentit de que, bueno, jo he vist els diputats del PNB negociant i aconseguint moltes coses, he vist els diputats d'Euskal Herria Bildu, els diputats de Compromís, fins i tot estan al govern, han treballat moltes coses pel País Valencià, o el BNG en temes d'autopistes, infraestructures i altres coses a Galícia, no? I evidentment també Esquerra Republicana, cadascú amb la seva part de l'aritmètica imprescindible que necessitava la majoria d'investidura de Pedro Sánchez. A partir d'aquí, bé, cadascú a casa seva valorarà si el que ha aconseguit uns és millor o és millor el que han aconseguit altres. El que sí sabem és que Esquerra Republicana ha votat tots els temes claus de país que ha plantejat Junts, no? Per exemple, doncs, el català a Europa, per exemple, la delegació de... Tot i ser discrepant en algunes qüestions, la delegació de les competències d'immigració a la Generalitat. Això ho ha votat Esquerra Republicana. Junts ha votat en contra de tot el que ha plantejat Esquerra Republicana, no? Des del Consorci d'Inversions, passant pel model de finançament, passant totes aquelles coses clau de país que ha plantejat Esquerra Republicana. Encertadament o no, però que les ha plantejat Esquerra amb objectiu de país. Bueno, a cadascú està en l'estratègia aquesta.
13: Jordi.
14: Sobre la pregunta concreta que ens feies, a mi em sembla que la posició de Junts per Catalunya és molt coherent. És a dir, al llarg de la legislatura les situacions pugen i baixen, en alguns moments et pot fer pensar que la teva estratègia potser no és la correcta, però han tingut la capacitat de mantenir-se en una proposta concreta. I ara que s'acaba la legislatura, perquè tal com deien que no hi haurien eleccions fins al setembre, sembla que ara comença a haver-hi tam-tams de que potser s'avança una mica i tot plegat, doncs mentre la Míriam Nogueras avui està explicant els motius pels quals s'han fet unes coses sí i unes coses no, i no donant per bona la corrupció pel fet de que sigui d'esquerres, jo m'ha sobtat molt el tall de Gabriel Rufián totalment embogit i ara culpant en els mitjans de comunicació, no? Que amb un resultat és que sembla que no es fa amb el seu grup, amb ningú del seu grup parlamentari, sembla que la seva proposta d'agrupar les esquerres no està funcionant, sembla que tota l'acció política que ha fet a Madrid ha sigut a canvi de res i amb molt pocs resultats, no? Per tant, jo crec que en aquest sentit tal com en aquests moments, allò, minut i resultat, tal com en aquests moments els dos caps de llista de l'independentisme a Madrid presenten el balanç de la seva legislatura, crec que pot fer un molt més èxit i d'una manera molt més coherent junts que no pas Esquerra Republicana.
13: Milagros.
2: Bueno, jo crec que qui ha canviat de posició al llarg de la legislatura és Junts, i no ho ha fet estrictament per les qüestions de la corrupció del PSOE, perquè han anat oscil·lant en diferents moments per diferents raons, diríem, no? Més aviat per raons d'interès estratègic i tàctic en alguns moments de la pròpia, del propi Junts. Ell ha dit que la legislatura estava bloquejada. Està bloquejada si ella vol. Quan ella vol, no està bloquejada. Ahir mateix es van aprovar dos decrets, es van convalidar dos decrets i es van aprovar dos lleis molt importants, una d'elles la llei del cinema, que fa molt de temps que l'esperem i que el sector a Catalunya l'espera, i que hagués estat imperdonable que no es pogués aprovar aquesta llei. Per tant, ahir no estava bloquejada i avui en canvi diu que està bloquejada, però ahir van votar a favor d'aquesta llei i van permetre que superar les esmenes a la totalitat que havia presentat Vox i el PP. Jo veig molt de tacticisme en aquesta actitud, i també veig molta guerra amb Esquerra Republicana, que és una de les coses que està sagnant el país en aquests moments, perquè aquesta falta de sintonia entre els dos partits, que ells s'autoproclamen com defensors dels temes de país o de lo que se'n dirien els interessos de Catalunya, pues, no fa bé, no fa bé a cap dels dos, ni a Catalunya en el seu conjunt. Jo crec que el que ha canviat d'ahir respecte d'avui és aquesta declaració que va fer a Brussel·les Pedro Sánchez, que d'una manera indirecta, perquè va ser molt forçat, va ser després de que li preguntessin allò insistentment, no, i si no s'aproven els pressupostos, què passarà? I llavors va dir, pues, si no s'aproven els pressupostos, si es dona aquesta eventualitat, prendrem la decisió que calgui, donant a entendre que s'obria per primera vegada a un avançament electoral.
14: Cosa que també seria contradictori, perquè porta tota la legislatura sense aprovar pressupostos i en cap cas ha considerat
2: no,
14: que has de convocar eleccions.
2: Efectivament, perquè amb això el que feia, en realitat, era situar la pilota
14: temps,
2: 50 metres més enllà a prop de la porteria, per entendre's. Ja està.
13: És, a la tardor negociem pressupostos. Exacte. Si es tomba, tenim ja programa.
2: I no parlem més d'eleccions fins que acabem de negociar això.
13: Seran pressupostos socialment molt, molt progressistes.
2: Clar.
13: Perquè si es tomben, doncs ja tens una bandera i un programa, com s'ha fet tota la vida en tots els partits.
14: Vull dir, el que em sembla rellevant de que hagi volgut dir això és que jo crec que molts alcaldes i alguns presidents autonòmics li han dit: aquests plats trencats que no hem trencat nosaltres, no ens els facis pagar les eleccions municipals.
2: Sí, però
14: és la primera reacció interna.
26: No tinc confirmació, però aquí és que qui ha anunciat aquesta estratègia és el PNB, i jo crec que aquí hi ha hagut converses. El PNB estava demanant, això sí que em consta, estava demanant que es consensués la sortida, la que fos, però que es consensués la sortida. Això de dir, no, fins al final de la legislatura i anar fent, no, que es consensués la sortida. A mi em dona la sensació, perquè és que és el PNB qui surt i diu, escolti, molt bé, presentin pressupostos, no, i si no els aproven, convoqui eleccions.
3: A més.
26: I després d'això surt Pedro Sánchez i diu, sí, clarament.
2: Però en els dos casos... Bueno,
13: recordem perquè aconsegueixen les eleccions forals, amb que són molt importants aquestes,
26: sí,
13: molt, amb les eleccions municipals.
2: Però no deixa de ser una concertació de calendaris que és normal entre dos socis que depenen mútuament un de l'altre.
3: És que, a més,
14: Milagros, per tant, també és tàctic.
2: Sí, per suposat.
14: És el que criticaves de la Míriam.
2: No, jo no criticava. Jo no criticava. A veure, la tàctica forma part de la política. No. Era per distingir què són orientacions de llarg termini, vale? I què són moviments tàctics dins de la legislatura.
3: És que les paraules del PNB jo crec que clarament estaven pactades. És a dir, no, la sensació era molt clara. Havien sortit a demanar a la fi de la legislatura, això li apretava molt la corbata a Sánchez i, per tant, han buscat una resolució. Recordeu que al País Basc havien tingut un gran xoc per diverses qüestions, entre d'altres l'Euskera...
26: I el piscinazo.
3: Aitor Esteban. Que havien fet un meme, que no l'havia agradat gens al PNB, cosa que també, en fi. Bueno, i havien reconduït la situació al País Basc, on són socis històrics. Per tant, hi havia alguna cosa així. Jo recordem també que aquest calendari electoral que estem parlant, eleccions cap al febrer, ja moríem, però eleccions cap al febrer, no només li va bé als alcaldes i barons autonòmics, cada vegada més minsos, del PSOE, també li va bé al PNB, però també li va bé a Junts. Junts necessita, o l'agradaria molt, tenir eleccions generals abans de les municipals, perquè a les municipals a l'Aliança li passarà per sobre, no, però li passarà per sobre en molts municipis, o tindrà problemes amb els municipis. Bueno, ja
14: guardem aquesta frase.
3: No, home, no. Ells creuen. Junts per Catalunya té molta, molta por d'aliança. Això...
2: Ho verbalitza sí.
14: És que l'altre... Vaig participar en un petit estudi que dèiem capitals de comarca, i feies sí. una llista.
3: Bueno, si no tenen ni candidats, són molts d'ells.
14: I llavors tu miraves, eren uns 20 i pico, que vol dir la meitat de les capitals de comarca de Catalunya. I a totes, abans de començar, era claríssim que guanyava Junts.
26: Però deixeu-me... Perdó, fer-la volta una miqueta. Punt, per donar-te la raó, l'Arturo té raó amb això. Junts ho ha explicitat, ens ho ha comentat, però estava fet sota l'estratègia de que Aliança no es presentaria a les generals.
3: Correcte. Ja veurem. Sí. Però és igualment un partit sense estructura...
13: Com la CUP, era un partit del municipi.
3: Exacte.
26: No, molt més fàcil presentar-se a les generals que a les municipals.
3: Molt més fàcil, perquè has de presentar quatre llistes en comptes de 45. La volta que volia fer és que... Sobre Míriam Nogueras, molt concretament. Hi ha una cosa de les que ha dit, que a mi em sembla... que em crida molt l'atenció, quan ha dit que el que aconsegueix Junts i Esquerra Republicana és molt diferent. Jo crec que són dues estratègies diferents que aconsegueixen coses molt semblants. Molt semblants. Poca cosa... poca cosa en general dels dos. I després ha dit una cosa que sí que crec que té molta raó.
26: Cosa, però un model de finançament que et pot agradar. S'ha
3: aprovat,
14: Però s'ha aprovat.
2: Però no és per PSOE que no s'aprova.
26: És com, però tu no pots sortir i dir la delegació de competències és un gran èxit de no s'ha aprovat,
3: i
26: el model de finançament no s'ha aprovat.
3: Aconsegueixen tots dos
26: els acords. Home.
3: Jo no hi aconsegueixo en tot, és poca cosa, ja està. Molt poca cosa, poquíssima cosa.
13: Hi ha un altre espai polític, que veurem què és el que fa amb tot això, de moment, de mantenir els mobles. És l'espai dels comuns. D'aquí a 2 minuts, Ernest Urtasun, al matí de Catalunya Ràdio.
4: Íntim i únic. Can Reum Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme. Matthew Herbert i Mamoko Gil, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reum? Una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
6: Gaudeixes d'un dia perfecte amb la teva parella. Aneu a dinar, feu una passejada, reps un missatge que la reunió de veïns de 3 hores a la qual et feia mandra anar es cancel·la. Aneu a comprar al centre i jugueu a Mi dia de l'11 i imagina't que us toquen 3.000 euros. Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et dona Mi dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
9: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
10: Ahir el Jordi havia de penjar un quadre.
11: Ai.
10: Li vaig dir, segur que sabràs fer-ho. I ell, sí, cap problema.
11: Ai, ai, ai.
10: Forada la paret? Ja que hi som, la canonada que passava per allà. Sort del RAC. Ens van arreglar la canonada i van penjar el quadre.
7: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viu amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
27: El Club Capravo fa 30 anys i ho celebrem el dissabte 20 de juny regalant-te l'IVA de la compra acumulat a la targeta amb una compra mínima de 30 euros. Només amb el Club Capravo més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com. Ai, sangria, sangria.

0: Aquest estiu, la gran pregunta és...
1: híbrid o elèctric?
0: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es. Emma Vilarsau i Usman Omar, Glòria Serra i Àngel Llàcer a Col·lapse, amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT. La suma d'esforços dels milions de persones que us vau mobilitzar per la Marató del 2020 va fer visible una malaltia nova i de gran impacte mundial, la Covid-19. Gràcies a la vostra generositat, s'han posat en marxa 36 projectes amb el treball de 98 equips d'investigació. Us convidem a conèixer-los a 3cat.cat/marató. La Marató de 3CAT. La investigació respon.
2: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
3: Passen 9 minuts de les 9 del matí, després d'una setmana molt complicada pel govern espanyol i sobretot pel PSOE. Avui ens acompanya el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun. Senyor Urtasun, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, com esteu?
3: Gràcies per acompanyar-nos. Com estan a Sumar ara mateix? Estan més tranquils després de la compareixença de Zapatero davant del jutge? Estan més preocupats o igual que estaven abans?
4: A veure, el que li estem dient una mica al Partit Socialista és que, evidentment, les informacions que han aparegut ens preocupen molt. Jo ho he dit sempre, jo crec que hi ha una operació d'assetjament en el govern per part de molts estaments de l'Estat. Això ha passat des de l'inici, i ho vam viure des del... quan van intentar torpedinar la llei d'amnistia des de determinats estaments judicials. Vull dir, això existeix, però és veritat que les informacions que han aparegut ens preocupen. Ens preocupa l'auto d'investigació del Zapatero, ens preocupa l'operació Leire, etcètera, no? I llavors el que li estem dient al Partit Socialista és que el fet de que no hi hagi una majoria negativa en el Congrés perquè per moció de censura, que no n'hi ha, perquè ningú vol l'extrema dreta al govern, no és motiu només suficient agafar-nos això per no tirar endavant. És a dir, la legislatura, el que quedi de legislatura ha de tenir un sentit, i per tant aquí hi ha dues coses imprescindibles que cal fer. La primera, el PSOE ha de donar explicacions, ha de fer les reformes que ha de fer la seu del carrer Ferraz, hem d'accelerar l'agenda anticorrupció. Vull recordar-vos que tenim l'avantprojecte de llei d'integritat pública, on tenia, entre altres coses, la famosa oficina contra la corrupció, que fa temps que nosaltres demanem que es creï, que s'ha de fer. Hem de reformar l'estatut dels expresidents, que nosaltres també ho hem presentat aquests dies, i després li hem de donar contingut a la legislatura. Hem de resoldre habitatge, hem de resoldre la prestació única per infants, és a dir, li hem de donar contingut als propers mesos a la legislatura. Vull dir, no ens podem agafar només al fet de que no hi ha moció de censura possible, això no pot ser.
3: Hi ha qüestions de legalitat que el jutge ja resoldrà, però també hi ha qüestions que són més ètiques, no? No sé si en aquest sentit vostè creu que els polítics haurien de cobrar més.
4: Jo crec que tenim un sou correcte. No em fa l'efecte que aquest sigui la qüestió. Jo, a mi el que em fa l'efecte és que necessitem millorar el que és l'ètica en l'exercici de la funció pública, i necessitem, i hem de tenir l'aspiració com a societat de ser una societat on s'exerceix la funció pública sense corrupció. Val? Jo hi ha una cosa que avorreixo molt, que he sentit aquests darrers dies, que sento gent dir, mira, la corrupció zero no existeix, no? Així, fins i tot he sentit algun dirigent socialista dir, la corrupció zero no existeix, sempre passaran coses. Mira, això no és veritat. I jo modestament, però orgullosament, vull dir que milito en un espai, que hem governat la ciutat de Barcelona, la ciutat de Madrid, hem governat la Generalitat, hem governat el govern d'Espanya, i no hem tingut mai cap cas de corrupció. I per tant, i això ho dic modestament, però ho dic amb molt orgull. I per tant, sí que es pot exercir la funció pública des de la màxima transparència. Ara bé, per això també necessitem reformes institucionals. Jo crec que hi ha coses que Espanya encara no té resoltes, eh? I això ens ho diu el Consell d'Europa molt habitualment. Per exemple, torno a l'oficina anticorrupció. L'oficina anticorrupció, que pugui fer investigacions i controls ex ante sobre la despesa pública i els contractes, això ha d'existir en el nostre país, i no existeix. Ho vam presentar nosaltres com a grup parlamentari de Comuns i Sumar fa uns mesos, el PP ho ha votat en contra, i no va sortir. Ara ho tornarem a portar des del govern, però això s'ha de crear. El Greco, el famós grup de lluita contra la corrupció al Consell d'Europa, fa temps que ens diu que la Fiscalia Anticorrupció no treballa amb suficients mitjans, que necessitem una llei de lobbies que tenim parada al Congrés, que també hem d'aprovar. És a dir, que hi ha una, més enllà dels casos individuals, hi ha una dimensió de reformes institucionals que no hem fet, que això s'ha de fer, no? I en fi, que aquí és on estem treballant també nosaltres, no?
3: Sí, però gent que insisteix en la faceta o l'esfera ètica, no?
4: Perquè, sí.
3: Per exemple, Zapatero, que ha sigut un... ho és, o no sé, per alguns encara ho és, de referent a l'esquerra, no? Fins i tot donant per bo que la joia és un regal de l'exrei saudita, no costa una mica, ministre, explicar el fet que un expresident acceptés regals que tenen un valor superior a 1 milió d'euros?
4: Si hi ha un regal d'aquest valor, s'ha de donar patrimoni de l'Estat. És que això és de calaix. Vull dir, una cosa és un regal de cortesia, no? Jo em veig amb un ministre i em regalo un llibre. Bueno, doncs això és una cosa que passa habitualment. Ara, regals que hi ha, que tenen un determinat valor, i això no som, ens els donen en funció del càrrec que tenim, i això no en pertany a nosaltres, pertany a l'administració. Hi ha un tema amb els expresidents, vull explicar-ho això una mica, que no està ben regulat. No està ben regulat, però per ningú, ni pel Zapatero, ni per l'Aznar, ni pel Rajoy, ni per ningú. També ho vull deixar clar. És a dir, quan un expresident del govern té dues possibilitats. Pot anar al Consell d'Estat i té un sou, i això sí que és incompatible amb l'activitat privada, però després té una altra possibilitat, que és tenir una oficina d'expresident, amb un sou que ronda els 80 i algo mil euros, que és compatible amb l'activitat privada. I nosaltres vam presentar una proposta de reforma de l'Estatut dels expresidents per acabar amb això. O t'agafes a l'oficina d'expresident i tens un sou públic, i per tant no pots, tens incompatibilitats per fer activitat privada, o et dediques a l'empresa privada i renuncies al sou públic. Les dues coses a la vegada, que era el que tenia el senyor Zapatero, doncs això no pot ser. I després hi ha una altra cosa, que és que el règim d'incompatibilitats que té un expresident quan deixa la presidència del govern és de 2 anys, és molt poc. És a dir, passen 2 anys i al cap de 2 anys ja te'n pots anar a treballar. Ara m'invento, per una gran empresa energètica, que sabeu que és bastant habitual, que és un sector regulat per l'Estat en el qual tu com a president has pres decisions estratègiques en aquesta empresa. Aquest 2 anys és massa poc. Nosaltres vam presentar l'altre dia, la proposta era que passem a 10 anys. Per tant, hem de reforçar el règim de control dels activitats dels expresidents, això és imprescindible.
3: Ara és època en què començaran a parlar, suposo, dels pressupostos,
4: sí,
3: perquè és un dels elements importants que té sobre la taula Pedro Sánchez. Com han de ser aquests pressupostos per sumar?
4: Nosaltres creiem que han de ser uns pressupostos que li parlin a la societat. Nosaltres hem volgut fer pressupostos tots els anys. Nosaltres amb això hem tingut una diferència amb el Partit Socialista, perquè hem anat prorrogant els pressupostos. Nosaltres sempre hem dit que un govern li ha de parlar a la societat, i encara que tingui dificultats parlamentàries, li ha d'explicar a la societat quin projecte té. I per tant, nosaltres hem d'anar a uns pressupostos molt ambiciosos. Es poden fer pressupostos ambiciosos perquè, afortunadament, en aquest país hem fet les coses bé, en el sentit de que en aquest país hem trencat el dogma neoliberal. Hem demostrat que pujant salaris, millorant les condicions de treball i fent més inversió pública, l'economia funciona millor que la mitja de la zona euro. Penseu, hi ha dades bestials, però que pràcticament, ara ho dic de memòria, però 6 o 7 de cada 10 llocs de treball que es creen a la Unió Europea es creen a Espanya. Vull dir que hem fet les coses bé. L'economia va molt bé i els ingressos fiscals van molt bé. Per tant, tenim capacitat de tornar a presentar uns pressupostos amb un sostre de despesa rècord, amb un creixement de la despesa global de les administracions que pot anar al 2,3-2,5%, vull dir, hi ha molta capacitat. I per tant, s'han de fer uns pressupostos que afrontin els grans reptes. El primer, no cal que els hi digui, ho sap tothom, és l'habitatge, que més enllà dels instruments de regulació hem d'anar a un gran pla d'inversió per l'habitatge públic en aquest país, reforçant molt més aquesta inversió. I després hem d'anar, al que jo diria, a un reequilibri del poder econòmic a Espanya, en el sentit que seguim tenint un país en el qual hem avançat molt, però on, per exemple, el 10% de la població segueix tenint el 50% de la riquesa d'aquest país. Espanya és un dels països amb un desequilibri del que és el poder econòmic molt gran. I això s'ha de reequilibrar. Com es reequilibra? I amb això acabo. Amb fiscalitat. Hi ha d'haver molta fiscalitat en aquest pressupost.
3: Però això vol dir, per exemple, que la classe mitjana tingui menys impostos?
4: Això vol dir que hi ha trams impositius en aquest país que no estan ben resolts. I poso 2 exemples. En aquest país, si tu tens rentes pel capital, tributes infinitament menys que per la teva nòmina, per les rentes del treball. Això s'ha de reequilibrar, és profundament injust. Després, aquest 10% de la població que acapara el 50% de la riquesa té una fiscalitat molt baixa pel seu patrimoni. La fiscalitat patrimonial a Espanya és molt baixa. De fet, com sabeu, moltes comunitats autònomes del PP van eliminar l'impost del patrimoni. Ho vam haver de recuperar a través d'un impost estatal de les grans fortunes, però que té un tipus molt baix. Això ha d'augmentar. I, per tant, per això nosaltres diem que una de les potes...
3: Vostè està parlant de les rentes més altes. Sí. Jo li parlo de les rentes de 50.000 euros.
4: Sí.
3: De molta gent, de molts catalans que estan escoltant,
4: sí,
3: que veuen com no arriben a final de mes. I això s'ha transformat. És a dir, estàs cobrant 50.000 euros l'any i no arribes a final de mes.
4: Perquè això, efectivament, i el problema de la fiscalitat no està aquí, estan les grans rendes. Què li passa a la classe mitjana en aquest país? Nosaltres hem fet molt bé una política de sosteniment salarial, una reforma laboral que ha donat estabilitat. Penseu que abans de la reforma laboral de la Yolanda Díaz, de tots els contractes que es quedaven a Espanya, només el 10% eren estables. El 90% eren precaris. Des de la reforma laboral que va fer la Yolanda Díaz, dels contractes que es creen cada any, 50% són estables. Per tant, hem tingut una política de sosteniment salarial que ha sigut un èxit, jo crec, i això en part explica el bon funcionament de l'economia. Quin és el problema? Que hi ha una classe rentista en aquest país que viu de les rentes immobiliàries, que extreu cada cop més una part del salari dels nostres ciutadans. I amb això és amb el que hem d'acabar. Per això nosaltres ens haureu vist tan obsessionats amb mesures com, per exemple, la pròrroga dels contractes del lloguer. És a dir, per què hem de permetre que una persona que viu de rentes del lloguer d'una altra persona segueixi extraient 200 o 300 euros del sou d'una persona que paga el lloguer en el nostre país? Per això estem batallant, i encara volem guanyar això, una pròrroga dels lloguers. Per això estem demanant, per exemple, que s'aturin les inversions especulatives en habitatge. És a dir, tenim una dinàmica, que aquest és un dels grans problemes que tenim al nostre país, que tenim una estructura de rentistes que viu de les rentes immobiliàries que cada cop es menja una part més gran dels sous de la classe mitja. I això, si m'ho permets, crec que és l'emergència social més gran que té aquest país.
3: Habitatge i, en tot cas, pujant salaris, però no tocant impostos a la classe mitjana.
4: Jo crec que a la classe mitjana no se'ls pot pujar els impostos.
3: No, baixar.
4: En aquests moments, bueno, s'hauria de veure com es reparteix l'esquema tributari. Però nosaltres tenim un diferencial de pressió fiscal en el nostre país en relació a la Unió Europea, que és de 3 o 4 punts. Hem de recuperar aquests 3 o 4 punts, però aquests 3 o 4 punts els hem d'anar a buscar a les rentes més altes, per descomptat.
3: Si no s'aprovessin aquests pressupostos, vostè és partidari d'avançar eleccions?
4: A veure, ahir vaig sentir el president del govern dir, evidentment, que si els pressupostos no surten endavant, s'hauran de prendre decisions. Això sembla lògic per tothom, estem a l'últim any de la legislatura.
3: Bueno, lògic, però durant 3 anys no ha sigut lògic.
4: Va, però estem al tram final de la legislatura, diguem-ne, no? Perquè les eleccions han de ser com a molt tard al juliol de l'any vinent. Ara, jo sí que crec que nosaltres, com a govern, no ens hem de posar en aquests moments a fer uns pressupostos pensant que seran derrotats. Jo crec que això no ho hem de fer. Crec que hem de fer els millors pressupostos possibles i després tenir una discussió parlamentària. Jo tinc ganes de tenir una discussió parlamentària amb Junts, amb PNB i amb tota la resta d'actors sobre si estan d'acord o no en augmentar la inversió en habitatge, sobre si estan d'acord o no en una prestació universal que, per les famílies, que faci, per exemple, una altra dada també a tenir en compte. En aquest país, a l'estat espanyol, hi ha un terç d'infants en risc de pobresa. Un terç, en un país que creix el 2,5%. I, per tant, necessitem, fa temps que demanem aquesta prestació universal per les famílies per confrontar aquesta qüestió. Podem posar-nos d'acord amb això? Estic segur que sí. És a dir, que jo, per això no estem d'acord en que en els últims anys no s'hagi presentat un pressupost en el Congrés, perquè jo tinc ganes de tenir aquesta discussió sobre aquestes coses. Però ara, bueno, ens posarem d'acord o no, però jo crec que els ciutadans mereixen que el Congrés discuteixi sobre el fons d'una proposta. I, per tant, hem d'anar amb ambició i amb ganes. No?
3: Però vostè veu possible posar-se d'acord amb Junts i PNB en termes de l'habitatge, per exemple?
4: Jo crec que hi ha possibilitats. Mira, en termes de l'habitatge, sabeu que una de les coses que nosaltres estem més obsessionats és amb la pròrroga de lloguers. Hi ha com dos, més enllà de la inversió en el parc públic, que és una política més a mig llarg termini, a curt, mesures d'intervenció al mercat, ara hi ha dues coses que són imprescindibles. La pròrroga i temporada. Que temporada a Catalunya ho hem regulat gràcies a una llei del Parlament, però que sabeu que està recorreguda al Constitucional i, per tant, que penja d'un fil. Llavors, necessitem una regulació estatal. Aquestes dues coses les hem de fer. I Junts és veritat que s'ha obert a poder discutir sobre la pròrroga, posant les seves condicions, és a dir, ells han parlat també de que això vagi acompanyat d'unes bonificacions fiscals pels propietaris, bé, ho podem discutir, no? Però hi ha marge per discutir, no? I amb Junts, en aquesta legislatura hem tingut moltes dificultats, però hem tingut marge per discutir. I permeteu-me que ahir, que us digui, però que ahir vam tirar endavant la meva llei del cine, també amb un acord amb Junts per Catalunya, i vull aprofitar, més a més, l'ocasió per agrair a Junts per Catalunya que hagin fet possible que tirem endavant la llei del cinema.
3: Aquesta setmana també s'ha decidit desbloquejar la reforma del Codi Penal per despenalitzar les ofenses i injúries a la corona, una proposta que també portava molt de temps estancada i per desencallar-la s'ha deixat fora de la reforma d'arrogar el delicte d'enaltiment del terrorisme. Clar, estem parlant d'un govern en el qual hi ha el PSOE, que és un partit republicà, segons les seves bases fundacionals, això és el que diu, i Sumar, que també és un partit republicà, amb una majoria que sembla republicana al Congrés dels Diputats. Per què no s'ha fet un referèndum sobre monarquia o república a Espanya?
4: Bé, jo crec que això, nosaltres som un partit republicà, per descomptat, això no és algo que el PSOE hagués acordat en l'acord de govern, això no ho teníem en l'acord de govern, ni crec que el PSOE en aquests moments estigui en disposició de voler afrontar aquesta qüestió.
3: I vostès ho creuen, que és un bon moment?
4: Ara, bueno, nosaltres el que creiem, el que es pot fer en aquesta legislatura, perquè això és evident pel que queda de legislatura, que és una qüestió que no afrontarem, però sí que es poden fer altres coses. Per exemple, l'agenda de llibertats. Tenim majoria per fer-la. I aquesta setmana hem desbloquejat per fi amb el Partit Socialista la qüestió de la reforma del Codi Penal que tu deies, que és que segueixen estant vigents en el Codi Penal delictes d'injúria a la corona, als sentiments religiosos, que, com sabeu, han portat davant d'un tribunal moltíssima gent, i això a mi com a ministre de Cultura m'afecta particularment, molta gent del món de la cultura que ha estat condemnada i alguna gent a la presó. Per tant, aquesta setmana sí que hem desbloquejat, i això ho farem realitat, perquè eliminar tots aquests delictes que, per altra banda, tant Amnistia Internacional com el PEN Internacional com el Consell d'Europa ens han dit dit que no són dignes d'un estat democràtic. I hi ha majoria al Congrés per fer això, això ho hem de fer. I després hem de fer un altre passet més que tenem pendent, que ho hem de resoldre amb l'actual majoria abans que acabi la legislatura, que és la llei Mordassa. La llei Mordassa segueix en vigor, la llei de seguretat ciutadana. I això...
3: És la llei amb la qual es van presentar vostès a les eleccions dient que la tombarien. Vostès hi Podem ja fa 6 anys o 8.
4: I si m'ho permet, Ricard, crec que això li devem als ciutadans. I per tant, aquesta setmana hem fet un primer pas que ha sigut el Codi Penal, que per mi era fonamental. Com a ministre de Cultura, jo, quan vaig assumir la cartera, vaig dir des de l'inici que una de les meves prioritats era blindar la llibertat d'expressió en aquest país, i crec que amb aquesta reforma del Codi Penal ho farem, i hem de derogar la llei de seguretat ciutadana. Crec que ho aconseguirem, sobretot perquè tenim majoria al Congrés per fer-ho. Amb això, amb aquesta agenda de llibertats, ens podem entendre perfectament amb Junts i PNV, sens dubte.
3: Però el referèndum no contempleu.
4: Ara mateix no està...
3: No seria una prioritat, diguéssim.
4: Això no està damunt de la taula, ho sabeu tot.
3: No sé com es va sentir vostè amb la visita del Papa la setmana passada.
4: Amb sentiments una mica encontrats, et contestaré de forma molt sincera amb això. Jo crec que el Papa està jugant un bon paper en el context
3: internacional. Amb això i amb tot, espero que m'hagi contestat de forma sincera. No?
4: Sí. No, però vull dir-te que aquesta és una qüestió molt personal, perquè té a veure amb la religió i tal. No? Jo no soc creient, ho sabeu.
3: Sí.
4: Però és veritat que ell està jugant un bon paper, confrontant a Trump. A mi les coses que diu sobre la intel·ligència artificial m'agraden, les coses que diu sobre la immigració m'agraden. Em va agradar que vingués al Congrés, allà, si m'ho permeteu, a llegir-nos la cartilla, jo no soc parlamentari, però llegir les cartilles dels parlamentaris, a dir-los que havien votat bé, que havien votat malament, crec que va estar completament fora de lloc. Crec que un Parlament és sobirà per escollir, per debatre i per votar tot el que vulgui, l'avortament, l'eutanàsia, el que cregui, i crec que no, que va ser una falta de respecte venir a qüestionar aquestes coses, ho dic amb aquestes paraules. Dit això no em va agradar, dit això, doncs crec que en altres àmbits està jugant un paper important, i després sí que us haig de dir, i això us ho haig de dir com a ministre de Cultura, jo vaig assistir a la inauguració de la Sagrada Família i vull aprofitar l'ocasió per felicitar als responsables de la Basílica perquè vam fer una inauguració cultural de primer nivell. I la veritat crec que va ser tot un autèntic orgull pels barcelonins i pels catalans.
3: Va coincidir també amb la visita de Bad Bunny a Barcelona primer i després a Madrid. Va anar-hi algun concert de Bad Bunny?
4: Vaig anar al primer a Montjuïc, sí.
3: I li ha agradat?
4: Em va agradar, sí, a mi em va agradar. Jo crec que el Bad Bunny és una espècie de Rubén Blades del segle XXI. Trenca molts esquemes, això incomoda alguna gent, però crec que musicalment Bad Bunny musicalment té talent. O sigui, no és un fenomen que sigui aliè a fer bona música, no és només un espectacle. Jo crec que Bad Bunny, jo fa temps que l'escolto, fa bona música, i és important dir-ho. No és només un fenomen de masses. Jo crec que és una persona que ha revolucionat la música, i això és important dir-ho.
3: Però vostè, que porta molts anys també lluitant, no?, i el seu partit en causes com la causa feminista, no? Quan veu tota la polèmica que genera al voltant de la casita, li preocupa que tantíssims joves traslladin valors com aquests d'escollir donar privilegis en funció del cos o del poder que té cadascú?
4: Bueno, per descomptat, mira, la qüestió de la casita evidentment és discutible i se n'ha discutit molt aquests dies, no? I admeto que hi ha un debat al voltant del que va succeint a la casita, més enllà que crec que l'espectacle a nivell general era un bon espectacle i crec que ha fet uns excel·lents concerts aquí a Espanya. No, sí que em preocupa, evidentment, que l'agenda de la igualtat segueixi forta, no? Així, això sí que em preocupa, i que siguem capaços de transmetre els valors de la igualtat en els joves. I és veritat, sí que us haig de dir, em preocupen determinades coses que veig a les xarxes i el retrocés que en alguns camps s'estan produint, no? I per tant, amb això és important assenyalar-ho, perquè a vegades tenim la sensació que els avenços en igualtat, que en igualtat només es pot anar endavant, i això no és veritat. Els avenços en igualtat s'han de combatre cada dia, no? I em preocupa això, i em preocupa també, si m'ho permeteu, el nivell d'assassinats i de feminicidis que hi ha en aquest país, que segueix sent una autèntica barbaritat, i per tant aquí encara tenim un problema molt, molt greu que afrontar. Sí.
3: Ferran.
5: Sí, jo, bon dia, ministre.
4: Bon dia, com esteu?
5: Li volia preguntar per aquest segon... Portem dos legislatures de govern de coalició. Correcte. Això era una qüestió inèdita a l'estat espanyol, a nivell de govern espanyol, a nivell d'autonomia sí que era més habitual. I vull la seva opinió sobre si l'esquerra que vostè representa s'ha adaptat o no a aquest rol governamental. I ho dic perquè, bueno, la figura de la vicepresidència sembla criptonita. O sigui, el primer vicepresident de coalició va ser Pablo Iglesias i va haver de dimitir i està fora de la política. La segona va agafar el relleu.
3: Els problemes laborals, em sembla, amb els treballadors del bar Garimendi, que li diuen que això, no li paga les hores extres.
5: Això també, sí, però això ja seria la seva vida privada. No li preguntarem al ministre.
3: No cal.
5: Però és veritat...
3: Però si vol dir alguna cosa, digui-ho, però no.
5: Però és veritat que el relleu el va agafar Yolanda Díaz i també ha anunciat que deixa la política... I sembla que hi ha una posició incòmoda de l'esquerra quan governa l'Estat, que no acaba d'adaptar-se. I ho dic perquè Podemos, també en Podemos, que no va entrar al govern i va tenir, diguéssim, les discrepàncies que va tenir, està tenint una de les actituds més dures contra el PSOE, contra els casos de corrupció. La intervenció en l'última sessió de control de Ione Belarra va ser duríssima, tant o més que la de la dreta. I, en canvi, no sé si... Sumar aquest espai està una mica presoner de les seves contradiccions. I per acabar, li poso un cas molt concret que no ho tenia previst, però com que li ha preguntat el Ricard sobre el Papa, no? Vaig assistir fa res una setmana a un acte que protagonitzaven Joan Tardà, Ada Colau i David Fernández sobre les esquerres que organitzava el diari Crític, i literalment va sorprendre, Ada Colau va dir que com a dona feminista d'esquerres, doncs representant del col·lectiu LGTBI, estava profundament decepcionada amb les esquerres governamentals. Tots vam entendre a qui es referia. Té un problema l'esquerra a l'hora de governar l'Estat?
4: Jo crec que no. A veure, jo vinc d'una tradició política, i crec que els comuns venim d'aquesta tradició política, de ser un partit actiu, de ser un moviment polític activista, d'estar molt al carrer, però també sempre amb voluntat de...

0: Partit Socialista que els agradaria que el Partit Socialista tornés al vell Partit Socialista de la Transició, que són els grans acords bipartidistes, sense Esquerra Alternativa al govern, sense acord amb independentistes en el Congrés dels Diputats. Hi ha tota una operació per fer retornar el PSOE en aquesta majoria. I nosaltres estem molt, molt satisfets d'haver sigut capaços de trencar el bipartidisme com a mètode de govern a l'Estat per una majoria plurinacional que ha fet possible l'amnistia, que fa possible avenços socials que vosaltres sabeu que sense nosaltres el govern no existirien. Us he mencionat la reforma laboral, la pujada del salari mínim i tantes altres coses, la reforma del Codi Penal que us he explicat abans. Sense nosaltres el govern això no podria ser possible. I per tant, jo el que sóc un ferm convençut és de treballar perquè la majoria del govern de coalició progressista, amb suport de l'independentisme i de les forces nacionalistes, continuï. Perquè aquesta és la que ens permet democratitzar l'Estat, és la que ens permet els grans avenços socials. Si permetem que torni com a forma de govern a l'Estat la vella entesa del bipartidisme, això és negatiu per Catalunya, hi haurà pocs avenços. I aquí jo crec que és on el nostre paper és essencial. Dintre del govern, fent transformacions socials i anclant la majoria en la plurinacionalitat. I això és fonamental, jo crec.
1: Sí, ministre, jo pràcticament faré la pregunta contrària a la del Ferran. Ell preguntava... No, exacte, per complementar-la. No, ell preguntava sobre l'esquerra al govern i jo li preguntaré sobre l'esquerra al carrer. Perquè és una mica estrany que estiguem al final de la legislatura, tothom està parlant de quan seran les eleccions, és evident que estem en el tram final, i jo crec que hi ha una ciutadania progressista que ni tan sols sap les sigles a les que portarà en la papereta de Sumar, de l'espai polític que li representa. Què ha passat? És a dir, per què hem arribat a aquest moment sense tenir resolt això? Sense tenir resolt com es presentaran els comuns, Mar Madrid i molta més gent i Sumar al conjunt de l'Estat? I no sé si pot avançar una mica com t'imagines tu.
0: Sí. A veure, també amb la mateixa sinceritat amb la que us he contestat lo del paper i totes les altres preguntes. Jo crec que estem en un moment on hi ha molt debat intern i també també crec que a vegades aquests debats interns traslladen cap a fora una imatge que segurament no és la millor. És a dir, quan l'esquerra es posa a debatre internament i es reorganitza, no dona la seva millor imatge. No és la seva millor versió, diguem-ho així. Jo crec que això és una mica inevitable perquè en el moment on la vicepresidenta del govern decideix que no es torna a presentar, com us podeu imaginar, doncs això genera doncs una reorganització de l'espai que és inevitable, hi ha una assemblea de Sumar ara i llavors els partits Madrid, nosaltres també els comuns ens estem rearmant, veiem com ens presentem a les properes eleccions sense Yolanda Díaz, que és un canvi doncs molt important, no? I això genera un molt debat. Ara, sí que m'agradaria donar un missatge de confiança amb això. I me'n vaig a les darreres eleccions. A les darreres eleccions, en recordeu-vos que després vam sortir unes municipals i unes autonòmiques amb un molt mal resultat, sí. Dividits en Podem i estàvem igual, no? Tothom dient-nos, no sereu capaços d'unir-vos, fer una candidatura guanyadora, i vull donar un missatge de confiança perquè llavors vam ser capaços de fer-ho, Vam fer una candidatura guanyadora a Sumar, amb Yolanda Díaz, sense la qual, i això m'agrada molt sempre dir...
2: Podem, vols dir?
0: En Podem en aquell moment. Sí. I sense la qual, vull dir, en aquests moments no hi hauria un govern d'esquerres a Espanya. Si nosaltres no haguéssim fet bé les coses, avui hi hauria un govern...
2: Per tant, no descarta una candidatura en Podem.
0: Absolutament no. Jo vull que hi sigui tothom. I ho dic i ho he dit sempre. És a dir, el gran acord que vam fer el 23J que ens va permetre guanyar és el full de ruta que ens marca. No només en Podem, amb les forces territorials, amb Compromís, amb Més, amb la Junta Aragonesista, crec que vam ser capaços de fer una candidatura amb voluntat de govern i de transformar Espanya, i és el que hem de seguir fent i tornar fent.
2: Milagros.
1: Perdó, però...
0: No, digues.
1: No, perquè com t'ho imagines? És a dir, què ens hem d'imaginar? Ens hem d'imaginar una reedició de Sumar? Ens hem d'imaginar una cosa més àmplia com està proposant Gabriel Rufián? Com es veu tot això des del vostre espai?
0: Jo m'ho imagino amb una plataforma on hi sigui tothom, on no hi sobra ningú, vale? Igual com hem fet el 23J, i amb una clara voluntat de presentar-nos a les eleccions per dir volem seguir governant Espanya per transformar aquesta societat. I, per tant, també una oferta electoral amb vocació de govern. Jo crec que això és important.
3: Sí,
0: perquè, entre altres coses, perquè les properes eleccions aniran en gran part sobre si hi ha un govern reaccionari en aquest país o si seguim caminant amb un govern progressista amb una majoria plurinacional. I aquí nosaltres hem de jugar el nostre paper.
3: El que passa és que jo entenc que l'electorat progressista d'esquerres que vota a les forces a l'esquerra del PSOE estan molt cansades d'aquesta dinàmica de que ara ens ajuntem i prometem que farem, per després barallar-nos durant la legislatura, tornar a fer un procés costosíssim d'acostament que sembla agònic cada vegada per tornar a una candidatura que ja sabem que immediatament es barallaran. Aquesta és la dinàmica en la que està l'esquerra des de fa molts anys. Llavors jo voldria preguntar-te per una mica les corrents de fons, perquè a diferència d'altres països, o sigui, aquí s'ha discutit molt la bondat del bipartidisme que va sortir de la transició, perquè va ser un bipartidisme que és l'origen de gran part dels mals que tenim de colonització de les institucions públiques, de partidització, etc, etc. Però també és veritat que en la crisi que hi ha hagut a la resta d'Europa, els partits tradicionals, gairebé tots, o han desaparegut o estan en mínims. I a Espanya, el PSOE, en el moment en què allò que es va dir de que Pedro Sánchez es podemitzava o podemitzava el PSOE, el que feia era salvar el PSOE, d'alguna manera. Ara, el PSOE sembla que ha resistit millor, ja veurem què passa en les properes eleccions, però des de ha resistit millor que els socialistes italians, que els socialistes... I està en millors condicions, inclús que els socialistes alemanys, que estan en una gran crisi. L'altra pota, que és la pota de Sumar, o com vulguem dir-li, és imprescindible perquè hi hagi aquest govern. I aquesta responsabilitat és enorme. Com es pot fer per recuperar, com pensen fer per recuperar la confiança d'aquests votants progressistes que estan molt desencantats, que tenen la tentació de quedar-se a casa, que alguns poden pensar que potser acabaran votant al PSOE, i altres poden pensar que per aquest viatge ja no val la pena, perquè com que constantment s'estan barallant, doncs estan molt desencantats de les baralles.
0: Sí. Primer, una petita reflexió sobre el que deies del Partit Socialista. Jo crec que el PSOE avui està amb millors resultats que la resta de partits socialdemòcrates a Europa, perquè va decidir no convertir-se en subalter del Partit Popular. Això és inqüestionable, i afortunadament això va ser així, i gràcies a això tenim un govern d'esquerres a Espanya. Dit això no vol dir que el PSOE sigui un partit que hagi abandonat completament les pulsions bipartidistes. Primer, les pràctiques, perquè el que estem veient que està passant aquests dies en gran part és herència de velles pràctiques del bipartidisme, i després perquè és veritat que sense un govern de coalició progressista, sense una majoria plurinacional, tots sabem que hi ha avenços socials en aquest país que no s'estarien produint, i no vull anar enrere, però si algú té interès en llegir les memòries de la Nadia Calviño, ella explica molt clarament quin va ser el paper en la pujada del salari mínim de la Yolanda Díaz, perquè va intentar evitar-ho per totes, no? Per tant, tenim un partit socialista que afortunadament no ha volgut ser subalter dels conservadors. Això no vol dir que sense una esquerra alternativa forta hi ha coses en aquest país que no passaran, i per tant el nostre paper és absolutament imprescindible. Això és així. Dit això, jo estic totalment d'acord amb tu, Mila, que el procés que estem ara de reorganització no és la millor imatge de l'esquerra, no? I pot generar certa desafecció. I és veritat que el principal repte que nosaltres tenim en les properes eleccions és que la gent no es quedi a casa i es mobilitzi. Nosaltres necessitem que per tornar a guanyar una majoria progressista la gent es mobilitzi. I aquí és on nosaltres tenim la responsabilitat de tornar, com deia abans, a oferir, a dir-li a la gent que nosaltres ens presentarem a les eleccions perquè ja torni a haver un govern d'esquerres a Espanya. Jo crec que hi ha una gran majoria de catalans que volen que torni a haver un govern d'esquerres a Espanya. Crec que aquest sentiment és molt majoritari, i nosaltres hem de ser capaços de convèncer que això és possible, i jo crec personalment que això és possible. I segon, evidentment, fer una oferta electoral explicant-li a la gent que tots els avenços que s'han produït en aquests anys socials importants, sense nosaltres això seria imprescindible. Per tant, jo vull que la gent en les properes eleccions a Catalunya pugui tenir una papereta que digui: si jo vull govern, i vull un govern valent que faci reformes de veritat. I aquesta és la nostra oferta electoral, és la que hem d'aconseguir convèncer la gent de que pugui votar, no?
2: Jordi, per acabar.
4: Senyor Hurtasson, ministre de Cultura i ministre català, a més amb arrels a una bona terra, com és el Montseny. Tornem a més que la prospecció electoral, si em permet, a l'agenda política, de dues coses del seu ram que jo no he acabat d'entendre i m'agradaria que aprofiti, que li plantejo per poder-ho explicar millor.
0: Endavant, sí.
4: Primer, les obres del MNAC de Sixena.
0: Sí.
4: És a dir, aquí es qüestiona per què el seu ministeri no ha pogut o declarar-lo un interès específic d'interès cultural estatal o demanar altres informes que poguessin influir en tot plegat. En tot cas, han optat per no posar-s'hi massa. Crec que això aquí a Catalunya no s'ha acabat d'entendre. I una altra, perquè com a diputat del Parlament vaig participar a la prohibició de les corrides de toros a Catalunya. Vostè és un ministre antitaurí, i la llei de la promoció de la tauromàquia a Espanya segueix en vigència, defensant-la com un interès de patrimoni cultural.
2: Correcte.
4: No sé si aquesta gent que parlava de la llei Mordassa, també dintre d'aquest final de temporada, diguéssim, aquest final de la legislatura, té previst poder modificar aquesta llei o suprimir la tauromàquia com un patrimoni de l'Estat.
0: Vaig amb les dues coses. Primer, sobre Sixena. El Ministeri de Cultura està del costat del MNAC i al costat dels conservadors del MNAC, que ja ens van dir, des de l'inici, que el trasllat dels murals tenia greus riscos patrimonials. I nosaltres ens hem manifestat d'una forma molt clara en que aquest trasllat era un gravíssim error. I, de fet, he criticat públicament una sentència que ignora completament el criteri dels tècnics del MNAC, cosa que m'ha costat la reprovació del Parlament Aragonès i tantes altres coses que us podeu imaginar. Però jo, com a ministre de Cultura, sobre aquestes qüestions em guio per un criteri clar, que és que el primer és la protecció del patrimoni. I per la protecció del patrimoni són els tècnics el que ens han de dir el que s'ha de fer. Jo m'he fiat del criteri dels tècnics del Reina Sofia en el cas del Guernica, que sabeu que vam tenir una discussió a fons meu sobre això, i m'estic guiant i estic recolzant els tècnics i els conservadors del MNAC. Altra cosa és que, com vostès saben, això està judicialitzat i, per tant, un jutge ha pres una decisió. Un jutge que, per cert, ens ha dit al Ministeri de Cultura que no podem fer l'informe de l'IPCE, perquè ens està dient que no l'admetrà perquè nosaltres som part, com a part del patronat, ho dic perquè s'ha posat molt focus en aquest famós informe de l'IPCE.
4: Sí,
0: el problema de l'informe de l'IPCE, primer, que jo crec que els que saben a l'estat de conservació de Sixena són els tècnics del MNAC, però en segon lloc perquè el jutge ens ha denegat aquesta possibilitat. Jo també vaig explicar això. Ara, jo vull donar un missatge també molt clar. El Ministeri de Cultura ha estat sempre al costat del MNAC i de les pintures de Sixena i ens hem oposat claríssimament a aquest trasllat. Sobre la qüestió de la tauromàquia, jo he sigut molt clar. Quan vaig arribar al Ministeri de Cultura, vaig cancel·lar el Premi Nacional de Tauromàquia, que les seves crítiques em va costar, i vaig suspendre totes les ajudes públiques que donava el Ministeri de Cultura a la tauromàquia. Ara mateix no n'hi ha. Val? Quin problema tenim? Que tenim una llei del 2013, efectivament, que va fer el Partit Popular. El Partit Popular aquesta llei la va fer perquè l'assistència als espectacles taurins estava caient i va dir, espera't, abans que desapareixi, blindem-ho per llei. Van fer una llei blindant la tauromàquia que obliga les administracions a promoure la tauromàquia. I aquesta llei l'hem d'aconseguir derogar. Llavors, haig de lamentar, és veritat que va haver-hi una iniciativa legislativa popular que va arribar al Congrés, que el Partit Socialista va decidir votar en contra i per això no es va poder tramitar. Però aquesta és una ambició que nosaltres tenim de poder derogar aquesta llei, perquè és veritat que molts jutges s'agafen aquesta llei per exigir a les administracions que facin coses a favor de la tauromàquia. Ara bé, insisteixo, en el Ministeri de Cultura, mentre jo sigui ministre, no hi haurà ni un euro de diner públic, ni un sol premi a favor del que és tortura animal, que crec que en el segle XXI és absolutament inacceptable.
2: Ministre Urtasun, gràcies per acompanyar-nos. Per cert, vostè ha estat 10 anys crec, a Brussel·les, no? Ara porta uns 4 anys a Madrid. No troba a faltar Catalunya? No li agradaria tornar, no sé, per exemple, ser candidat als comuns de la Generalitat?
0: Jo visc a Barcelona.
2: Ja.
0: I he viscut sempre a Barcelona.
2: La política.
0: Uns anys vaig viure a Brussel·les, però a part de la temporada que vaig viure a Brussel·les, he viscut a Barcelona i visc a Barcelona. M'agrada viure aquí perquè m'agrada exercir de ministre català i visc aquí. No, jo estic centrat en les meves tasques de ministre de Cultura i en la lluita per revalidar el govern d'esquerres a l'Estat, que crec, sincerament, és una de les... Jo ja porto uns anys en política, però crec que una de les tasques que tenim generacionalment, com a generació política, és intentar que en el món de Trump, si m'ho permeteu dir a lo bruto, el feixisme no entri per la porta a Espanya. I jo crec que això és la nostra batalla generacional.
2: Quants anys porta en política?
0: En política tota la vida, en realitat, perquè jo vaig començar a militar en una organització juvenil des de molt petitet. Professionalment, com a parlamentari, des de l'any 2014. Ara, abans de ser parlamentari europeu, com sabeu, vaig exercir a diplomàtic, és la meva professió, jo em vaig treure una plaça al cos diplomàtic, vaig exercir molts anys abans de ser eurodiputat i és on tornaré quan acabi la meva tasca política. Ho dic això perquè és veritat que fa molts anys que soc càrrec institucional, però que sé que això no és per sempre i que tornaré a la meva activitat política quan això s'acabi.
2: No, però també és important perquè al final quan acumulen capital i experiència, no? Formacions com la seva, doncs a vegades volen renovar molt els lideratges i això va en contra també al coneixement que acaben adquirint, no?
0: Bueno,
2: és una de les contradiccions que també tenen.
0: Sí, jo crec que els comuns hem anat mantenint un equilibri bo entre gent que portem més temps i gent nova, no? Jo crec que els comuns aquest equilibri l'hem anat mantenint. A mi sí que em ve de gust donar la batalla per evitar que PP vols governar en aquest país l'any vinent, i aquesta batalla la donaré i després pues, ja veurem què passa.
2: Ministre Ernest Urtasun, gràcies per acompanyar-nos.
0: Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
5: I ara, uns instants per saber les últimes notícies que ens porten des del Corte Inglés. Bon dia.
6: Hola, bon dia. Ara que parlem tant de futbol, us en recordeu d'aquell gol que ens va fer campions el 2010? Quina jugada! Com la jugada de l'estiu que pots fer ara al Cort Inglés i Hipercor. Perquè fins al 28 de juny, si compres electrònica i electrodomèstics al Cort Inglés i Hipercor, et regalen fins a 550 euros per les properes compres d'alimentació, per bescanviat del 29 de juny al 31 de juliol. Endut-te'n ara televisors, portàtils, mòbils, frigorífics i a partir del 29 de juny, omple el carretó gratis al supermercat El Cort Inglés, Hipercor i Supercor. La teva millor jugada. També a la web i app, consulta les condicions i els models que hi participen. I recorda-ho, aquest diumenge les botigues del Cort Inglés de la plaça Catalunya, la Diagonal i el supermercat de Francesc Macià estaran oberts de 12 del migdia a 8 del vespre perquè puguis fer les compres amb comoditat. Doncs això és tot per avui. Molt bon cap de setmana a tothom.
7: El Matí de Catalunya Ràdio.
8: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
9: Tinto de verano, Don Simón.
10: Tinto de verano, Don Simón. És tu momento.
9: I ara, tasta el blanco de verano, Don Simón.
11: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
12: Escolta, jo t'estimo, sí, però com a amic...
13: Doncs millor.
14: Porta un amic Endesa i us emportareu 50 euros cadascun en punts del programa per a ti. I podeu gaudir de plans, sortejos i estalvi a les factures de llum i gas. Registra't al programa per a ti d'Endesa i si és amb amics, millor.
15: Flotador, 4 euros. Molestar amb l'altaveu a la platja, 300 euros. Aquest estiu, multes de fins a 75 flotadors per conductes incíviques. Sí, sí, fins a 300 euros de multa per molestar amb l'altaveu a la platja.
16: Pla Endesa. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
17: La violència del narcotràfic és cada cop més evident. A Europa i també aquí.
18: Quatre persones, dos vehicles, armes de guerra, granades, pistoles... Si encara estan els impactes de bala, van buidar carregador.
17: Darrere les armes, organitzacions que no hi entenen de fronteres.
19: Fugen del seu país i venen a refugiar-se a Catalunya.
17: I un negoci d'una dimensió difícil d'imaginar.
20: Estamos hablando de años muy duros en el puerto de Barcelona, de más de 20 toneladas de cocaína por año.
17: El que està en joc no es compta en diners.
21: Perquè no canvia l'economia, canvia la democràcia.
17: 30 minuts, la narcoamenaça. Diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
22: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
23: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: 12 minuts seran les 10 del matí amb Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Atenció al que us avançàvem avui al Matí de Catalunya Ràdio, a les 8 del matí. Cada dia es detecten de mitjana 14 casos al dia d'assetjament escolar als centres educatius públics i concertats de Catalunya. En 3 anys s'han registrat prop de 8.000 possibles casos de bullying a les escoles i instituts catalans. L'any passat se'n van detectar 3.700. El 2024 van ser gairebé 2.300 i en el que va d'any ja en preguem els 2.000. Lara García, bon dia.
24: Bon dia.
2: Són dades de la Generalitat.
24: Sí, són dades del govern que exposen que més de la meitat dels casos es detecten a l'ESO. Pel que fa al perfil de la víctima, és una noia de 14 anys de segon d'ESO i el presumpte agressor un alumne del mateix nivell, de la mateixa classe. Els registres del govern comprenen tots els centres públics i concertats de Catalunya, exceptuant els de Barcelona Ciutat, que controla el consistori. I mostren que des del 2024 a l'ESO hi ha hagut 2.000 casos. A primària, en canvi, s'han donat 1.200 situacions d'assetjament escolar, a batxillerat 55 i educació infantil 33. En relació amb el desenllaç dels casos, les dades deixen palès que en múltiples ocasions el centre no és capaç d'acabar amb l'assetjament. Un de cada 4 casos es dona per finalitzat perquè l'alumne acaba canviant de centre escolar.
2: I què respon la Generalitat a aquestes dades?
24: Doncs la Generalitat argumenta que no hi ha més casos, sinó que augmenta la detecció per la implementació el 2024 del registre de violències de l'alumnat l'alumnat, que ha fet que els centres doncs ara notifiquin cada vegada més els casos d'assetjament. Hem parlat amb la Susana Tarapiella, que és directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat.
0: Quan més protocols hi hagin, quan més registres hi hagin en els nostres centres, quan el REBA més casos tingui, això vol dir que els centres són cada vegada més segurs, perquè cada vegada es detecten més situacions que no es normalitzen.
2: Per parlar-ne, podem saludar la presidenta de l'Associació Catalana per la Prevenció de l'Assetjament Escolar. Meritxell Plana, què tal? Bon dia.
1: Bon dia.
2: I gràcies per acompanyar-nos. Avui avancem dades que criden molt l'atenció, però des de l'associació defenseu que encara hi ha molts més casos d'assetjament que, clar, que no queden registrats. Això per què?
1: Doncs, primer, perquè no és fàcil obrir un protocol. És una qüestió complicada que moltes vegades queda lluny de les, diguéssim, del tarannà habitual de les escoles, perquè és molt difícil de fer servir, perquè implica una feina extra que no són capaços d'assumir i perquè al final la resolució del conflicte, com també diu aquest estudi, deixa molt a desitjar, no? Al final s'acaba quan les famílies doncs tiren la tovallola i marxen. És així.
2: Perquè el registre de violències de l'alumnat, per detectar i abordar aquests casos, com funciona? És a dir, és una eina pròpia de l'escola, no?
1: La detecció, és a dir, el registre de violència és una eina que va posar el Departament d'Educació a l'abast de totes les escoles i que en principi tenen l'obligació de pitjar el botó d'aquesta violència en el moment en què es produeix aquesta violència. Què passa? Que moltes vegades, si són ells mateixos els que han de pitjar el botó, és la mateixa escola la que ha de pitjar el botó, doncs quina certesa tens que això es fa? O sigui, entenc que el Departament d'Educació pot dir, bueno, és que ara hi ha més casos. Dic, sí, però no saps la totalitat de casos que hi ha.
2: Ja.
1: O sigui,
2: hauria de ser alguna gent extern. Hauria de ser extern, la gent, diguéssim, independent, no?
1: Bueno, això és el que defensem nosaltres. Al final, hauria de ser una persona o una entitat o un ens extern a l'escola el que decidís si allò es tracta d'una violència suficientment important com per prendre mesures. Hi ha dos tipus de protocol. Hi ha protocols que són interns de la pròpia escola, és a dir, tenen la seva manera d'autogestionar-se. Ells entenen que això és una manera pràctica de resoldre els conflictes i es fa d'una manera més d'anar per casa. I després hi ha l'oficial, que és quan passem a majors, que és el que reclamen les famílies habitualment, que demanen que se m'obri el protocol. Volen dir això, no? Que s'obri el protocol institucional, que llavors serà aquest protocol que has d'engegar tota aquesta maquinària. I llavors és el Departament d'Educació qui proposa eines, no? I qui dona recursos perquè tu puguis tirar endavant tota aquesta investigació, no? Però al final és el propi centre educatiu qui obre l'expedient, qui decideix si s'activa o no el protocol i qui finalment confirma o desestima que hi hagi hagut una situació de violència. Llavors això és una anomalia, perquè, o sigui, estàs venuda. Sí. Si nosaltres des de l'associació, quan algú ens escriu, bueno, quan algú ens escriu, no, ens escriuen cada dia. Cada dia hi ha un cas d'algú que ens explica és que l'escola diu que ja ha activat el protocol i aquí no passa res. I la situació és la mateixa. I el meu fill o la meva filla ha d'anar com si fos un corder a l'escorxador. I després, aquest seria el missatge primer. Ara en tinc un per contestar, en tenim un per contestar d'una mare que diu i el meu fill ha fet un intent de suïcidi, què faig? I què li diem? Que hi ha aquests casos que cada vegada se saben més i que no es normalitzen tant? Això no és una resposta. Aquesta família no busca una resposta així.
2: No, busca acompanyament primer, no?
1: Clar, busca sí, acompanyament, sí. Busca no ser un número. Al final estem parlant de xifres, però són nens.
2: Són persones, sí, sí.
1: I són
2: nens,
1: famílies, a més, són
2: vulnerables.
1: No?
2: Sí, sí.
1: Clar, i que tindran problemes de salut mental a la resta de la seva vida.
2: Sí, sí.
1: És que aquestes coses indignen una mica, perdó, eh?
2: No. Veig que per això que la majoria de casos són a l'ESO. Creus que això és perquè té alguna cosa a veure amb el pas de l'escola a l'institut? O perquè és la franja també més adolescent, on suposo que tothom busca els seus límits, i és una franja més delicada, més introspectiva, potser?
1: Bueno, aquí hi ha un factor que és que durant la primària, infantil i primària, des de fa uns anys s'ha posat, diguéssim, més ferma a l'hora d'abordar els problemes emocionals que puguin donar-se de la convivència. I això és una cosa que es pot fer, diguéssim, d'una manera més pràctica i més tangible. Quan arribem a l'ESO, hi ha altres realitats. Hi ha poques escoles que tinguin escolaritat única, vol dir que, no, que passin d'infantil a batxillerat i que tinguin totes les línies i tots els cursos, no? La majoria d'escoles tenen l'escola, l'escoleta, que diem, que és d'infantil i primària, i després han de fer el salt a la secundària. Què passa? Que quan arribes a la secundària tens 12 anys i es produeix un, diguéssim, una coalició entre tot de personetes que venen de diferents centres, que venen de diferents realitats educatives i han de conviure en una sola aula. I aquí, als 12 anys, la teva necessitat última com a alumna és pertànyer. Aquí ens trobem el primer problema, perquè si tu has de pertànyer, pertanys a qualsevol cost, no? És a dir, els centres tenen poca visió de cohesió. Nosaltres ens truquen moltes vegades per fer tallers de sensibilització a l'aula, justament a primera de l'ESO, perquè tenen el problema de que no saben com gestionar els conflictes o la toxicitat que es produeix a dins d'una aula. I això es produeix perquè hi ha persones líders, hi ha persones populars, hi ha pringats, i tots estan fent força per encabir-se i ser, diguéssim, ben mirat per la resta de companys. I això es produeix en aquestes edats. Després la cosa va de baixada, perquè, bueno, anem madurant, no? Els nanos van madurant. Però aquesta és la realitat. Llavors, es produeixen a l'ESO? Jo crec que a l'ESO esclaten. Però el problema ve que o no es fa molt bé la feina a primària, encara que no passin els casos allà, i després hi ha un altre factor que sempre jo entenc que és complicat, perquè al final el Departament d'Educació és d'Educació, que és que no es tenen en compte les famílies dins de la proposta educativa. O sigui, les famílies han d'estar dins, formen part. O sigui, l'educació dels nens també està a casa. I jo entenc que això és molt complicat per al Departament d'Educació, perquè com fas que les famílies col·laborin? Això és complicat, però és un punt cabdal. Nosaltres ens encarreguem de formar famílies perquè no hi ha ningú que ho faci. I les famílies necessiten també d'aquesta formació, perquè no podem normalitzar situacions de violència a casa nostra. Perquè si les normalitzem a casa nostra, sí. Quan arriben a l'escola, doncs es tenen per normals.
2: Bé, hi ha aquesta cosa, no, de són nens, no? I penses, no, hi ha els casos d'assetjament no, és una línia vermella. No és una qüestió que siguin nens o no siguin nens, no? Jordi?
1: Clar, perquè un assetjament... Això m'agrada que destacar-ho, si em permet, Ricard.
2: Sí.
1: Ha de tenir intencionalitat de fer mal, reiteració i desproporció de poder. Si no, és un conflicte. I els conflictes s'han de resoldre igualment, però ajuden a créixer. Sí? Però si es produeixen aquestes tres coses, és a dir, si hi ha intencionalitat de fer mal a algú, és que la persona que està intencionalment, o sigui, té la intenció de fer mal a algú, és que no està bé. És que ja per defecte de forma no està bé. Vull dir, mentalment, Estic parlant dels agressors. Vull dir, no estan bé. O han normalitzat una violència a casa, o han normalitzat una violència dins de l'aula, o tenen un problema de salut mental, doncs de baixa autoestima, o tenen un problema de poca capacitat d'entendre a l'altre, de poca empatia, molt fràgil a nivell de frustració, doncs això és el que et trobes. I per poder... Perquè això es remeti, és a dir, per poder fer front a això, necessites la col·laboració de les famílies. Perquè la família de l'agressor també és una família. I l'agressor no deixa de ser un nen. I és un nen que té unes dificultats. I qui se n'encarrega d'aquest nen? Perquè si marxa la víctima, que és el que acaba passant, qui se n'encarrega de l'agressor? I ja no parlo del grup, que el grup interioritza aquella toxicitat, aquella manera d'anar pel món d'una forma normal i entén que el món funciona d'aquesta manera. O sigui, és greu.
2: Sí, sí.
1: És greu.
2: Jordi,
3: Bon dia. M'interessen... Tinc dos dubtes que a veure el seu punt de vista al respecte. En primer lloc, part d'aquest assetjament ha augmentat a través de les xarxes socials o dels elements electrònics que les pròpies escoles disposen pels grups classe? I en segon lloc, aquesta figura independent que vostè proposava, o en tot cas amb la violència que es troben als centres, la figura que ha plantejat el Departament d'Ensenyament i d'Interior de posar Mossos a les escoles, tindria sentit, segons el seu punt de vista?
1: Val, contesto la primera. D'alguna manera, el ciberassetjament el que ha provocat és que l'assetjament passi a ser una cosa que es produeix en horari escolar, a ser una cosa 24/7. Amb la qual el dolor per la víctima és molt major. El fet de que les escoles posin dispositius mòbils, jo crec que és un tema més que les famílies donen un dispositiu mòbil de forma poc, diguéssim, poc coherent i sense la consciència del mal que pot fer. I amb poca norma darrere. Això és el nostre parer. Això per una banda. I per l'altra, quan diem que posen els Mossos a dins de les aules i ha de ser una figura independent la que dirimeixi, jo crec que un Mosso d'Esquadra no farà aquesta funció. O sigui, fa la funció, és com posar, com dir-ho, una mesura dissuasòria, perquè veus algun agent i llavors dius, bueno, és que aquest m'està vigilant. Però jo, nosaltres no estem demanant això, estem demanant que en el cas de que s'obri un... o en el cas de que es detecti una situació de violència, hi hagi algú extern que no estigui impregnat, diguéssim, no tingui un biaix, no? No estigui impregnat d'alguna... d'una banda ni de l'altra, per poder decidir de forma objectiva si aquell cas requereix d'unes mesures extraordinàries, sí o no. Però després hi ha una altra cosa que m'agradaria puntualitzar. En el moment que hi ha una situació de violència, sigui la que sigui, i que hi hagi una personeta que diu que se sent violentat a l'aula, allò s'ha de resoldre. O sigui, quan diem, bueno, és que hi ha aquests casos... Bueno, és igual. Hi ha una persona que està passant-ho malament anant a l'escola.
2: Exacte, hi ha un conflicte, no? Hi ha un conflicte.
1: Allò s'ha de resoldre.
2: Sí, sí. D'entrada s'ha de resoldre.
1: Clar, s'ha de resoldre. Després tu pots dir, és que fa molta gràcia, no? El protocol decidirà si és o no assetjament escolar. I bueno, i què? Si no, vale, no és assetjament escolar, què fa? O sigui, deixem aquest nen que està patint o aquesta nena que està patint anant a l'escola? Ens n'oblidem perquè, total, hem decidit que no? És que això tampoc no s'entén.
2: Milagros.
4: Hola, què tal? Jo volia preguntar-li sobre el tema de com detectar els casos de bullying, perquè és veritat que cada vegada n'hi ha més, perquè hi ha més vigilància, però segurament el que surt és només una part dels que hi ha, no? A la primària, les famílies potser tenen, no estic segura que sigui així, però potser el nen, quan està se sent enviolentat o pateix per això, ho expressa més perquè és més infant, no? I llavors té més malestars, etc. Però allà on es donen els casos més greus, que és a l'ESO, coincideix amb una edat en què els nois i noies ja estan en una edat en la que els hi fa vergonya dir que se senten violentats o que són víctimes de violència, perquè és com reconèixer que ells no són capaços de resoldre aquesta situació. I d'això se n'aprofiten molt també els que en diuen els matons, no? Els que tenen nois que han interioritzat aquesta manera de relacionar-se amb els demés. Llavors, les famílies en aquests casos, que encara són els que possiblement deixin més seqüeles perquè es viuen en silenci, quins signes han d'estar alerta en els nanos, tant a primària però sobretot a la secundària, que és quan estan més tancats, que a més coincideix amb una edat en què els nanos s'independitzen de la família, es van allunyant de la família, es tanquen, diríem, no? Quins signes han de tenir en compte les famílies que poden ser una senyal de que hi ha un patiment?
1: Més del 54% dels casos d'assetjament escolar diguéssim, tipificat és per exclusió social. Llavors, Això, vull dir, també ho puntualitzo perquè moltes vegades la gent es pensa que un assetjament escolar és una pallissa, no? I llavors dius, bueno, quins són, què veuries? Si, bueno, si fes una pallissa, doncs evidentment hi ha unes coses físiques que tu pots veure, no? Si veus que el teu fill arriba amb la roba trencada o li falten coses, o això seria no? O bé ferides, doncs és evident que...
2: És una cosa visible, passar, però les coses invisibles, no?
1: Exacte, les coses invisibles passen sobretot per un canvi d'actitud. Si tu tenies un nen o una nena, bueno, que no era molt sociable, però bueno, no, tenia una conversa... Ja saps que hi ha una part que es poden tancar per l'edat, però després has de veure que aquell nen no es relaciona.
2: Clar, però això obliga a Meritxell a tenir els ulls ben oberts, perquè és que, clar, és una edat, sí, com deia la Milagros, que ja fan un canvi, no? Per tant, tu pots dir, bueno, és l'adolescència, aquest nen porta uns mesos despistat, no sabem què li passa, ho poses dins una normalitat que no és normal, vull dir que realment és molt complexa per les famílies detectar això, Per això cal una vigilància activa per totes les parts, professorat, etcètera, no?
1: Sí, i és complexa tant a primària com a secundària, perquè a primària és veritat que hi ha, diguéssim, els pares estan més a sobre, o les mares estan més a sobre de la criatura per l'edat i per la necessitat de tenir...

Bon dia, passant 5 minuts de les 10 del matí, ara a Ràdio Desvern fem la Rambla. Benvinguts i benvingudes al magazín de matins de Ràdio Desvern.

L'estiu ja és aquí i amb ell torna doncs, una de les preocupacions recurrents del nostre territori, el risc d'incendis forestals. La posada en marxa del dispositiu de vigilància i prevenció a la Serra de Collserola és una notícia que mereix atenció, especialment per municipis com el nostre, com Sant Just d'Esvern, que conviuen diàriament amb un dels espais naturals més valuosos de l'àrea metropolitana. La campanya d'enguany presenta una particularitat excepcional. Les restriccions derivades de la pesta porcina africana han obligat a tancar l'accés al medi natural dins del parc, alertant, doncs, la manera habitual de gestionar la vigilància i la prevenció. Davant aquesta situació, els esforços es centren en els accessos, els perímetres i les zones on continua havent-hi doncs, activitat humana. La coordinació entre administracions, cossos d'emergència i entitats de voluntariat és una mostra de la importància que té protegir un patrimoni natural que és de tothom. Les 8 torres de guaita, els equips mòbils i les noves tecnologies que estan doncs, portant eines imprescindibles, però cap sistema serà suficient sense la col·laboració ciutadana. La majoria dels incendis tenen origen humà, sigui per negligència o per imprudència. Per això, més enllà dels dispositius i les inversions, la millor prevenció continua sent la responsabilitat individual, respectar les restriccions, evitar conductes de risc i actuar amb prudència són gestos senzills que poden evitar conseqüències irreversibles. Collserola és un pulmó verd, un espai de biodiversitat i un símbol de convivència entre ciutat i natura. Protegir-la no és només una tasca dels serveis d'emergència, també és un compromís compartit que especialment dura els mesos d'estiu, que no doncs, admet vacances aquesta qüestió i és una qüestió de tots i de totes. Ara sí, després d'aquesta reflexió derivada doncs, d'aquestes preocupacions recurrents al nostre territori relacionada amb els riscos d'incendis, comencem el magazín d'avui divendres. Soc Daniel Martínez i ara comença la Rambla.

I arrenquem, com sempre, donant un cop d'ull al sumari d'avui. Avui, divendres 19 de juny, arrenquem amb les notícies de Sant Just. Tot seguit també farem un repàs de les portades dels diaris. Seguirem amb les efemèrides i tancarem aquest primer bloc amb el temps. Tot seguit, després dels butlletins de les 11, avui entrevista del dia a Raquel del Riu, regidora de Junts, que visita els estudis de Ràdio d'Esvern. Tot seguit també parlem d'actualitat política, ho farem amb en Joel Raguant i tancarem el programa d'avui amb Arantxa Limón parlant d'astrologia i amb en David Fernández a l'espai de psicologia. Sigueu benvinguts i benvingudes un matí més al magazín de matins de Ràdio d'Esvern. Benvinguts a la Rambla. Avui, doncs, en un cap de setmana que encetem de ple. De fet, d'aquí unes hores arrencarem nosaltres el nostre propi cap de setmana. Potser alguns ja l'han començat. I és que hem de recordar que Sant Just té moltes activitats aquest finde i una d'elles, doncs, és la Vall Festival, que torna aquest 2026 després d'haver-la cancel·lat el 2025 per pluja. Recordem que la Vall Festival va néixer el 2019 amb la voluntat de crear un espai on la música i la cultura dialoguen amb l'entorn natural de Sant Just d'Esvern. Un festival de petit format en creixement que aposta per l'oci cultural alternatiu i per l'impuls d'artistes emergents. Ja sabeu, si demà no teniu res a fer, si demà voleu passar una bona estona, marxeu cap a la zona del Molí Fariner, perquè tindrem, doncs, diversos concerts passant per Quirebla, d'Amor i de Mort, i també, doncs, evidentment, punxadiscos del CUP, entre d'altres. Comencem amb una mica de música. Avui no de la Vall Festival, però sí música que a nosaltres ens agrada. Comencem, doncs, amb una cançó que li tenim, doncs, especial apreci aquí a Ràdio d'Esvern, una cançó de casa nostra, aquesta Marina està morena, una cançó que va ser, doncs, l'èxit de l'estiu de ja fa un parell de temporades. Figaflaues sonen aquí a Ràdio d'Esvern. Bon dia!

0: La sardana va de baixa? La resposta a aquesta pregunta que us tortura és no pas a Sant Just Desvern, perquè a Ràdio Desvern s'emet un nou programa dedicat a la sardana i al seu món. Es diu Just Sardanes i té per objectiu dinamitzar el panorama sardanista local. Just Sardanes s'emet els divendres de 8 a 9 del vespre i els dissabtes de 10 a 11 del matí, però també el podeu escoltar per internet a radiodesvern.com. Soc en Josep Soler Pareta i presento Just Sardanes. Us hi espero.
1: Les reserves s'esgoten. La sang segueix sent necessària. Una donació pot salvar fins a 3 vides. Si tens més de 18 anys, vine a donar sang. No saps si alguna vegada seràs tu qui la necessiti. Dona sang. Salva vides.
2: A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell i Dualden, Torre Blanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.
3: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Seguim al magazín de matins de Ràdio Desvern, seguim a la Rambla, és un quart d'onze del matí. Saludem ara l'Enric Riba, que ens porta les notícies de Sant Josep. Enric, bon dia.
1: Bon dia, Dani, com estem?
0: Benvingut al programa.
1: Moltes gràcies. Escolta, novetat que vam saber ahir la tarda,
0: sí?
1: I és que Sant Josep Desvern celebrarà la Revetlla Popular de Sant Joan amb una festa al Parc Maragall amb música en directe i festa fins la matinada.
0: Uh-huh.
1: Una bona notícia, i és que el proper dia 23 de juny donarem la benvinguda a la nit més màgica de l'any, bé, depèn de per qui, perquè hi ha gent que pensa que són altres nits, amb una nova edició de la Revetlla Popular de Sant Joan, que tindrà lloc al Parc Maragall, una celebració que combinarà sopar popular, música en directe i ambient festiu fins a les 3 de la matinada. La festa començarà a les 9 del vespre amb una proposta oberta a tota la ciutadania. Els assistents, això sí, han de portar el seu propi sopar, mentre l'organització s'encarregarà de posar la música, per amenitzar la vetllada i tota la part de la infraestructura.
0: Uh-huh.
1: A partir de les 11, el protagonisme se l'emportarà el grup Primonos, que oferirà una actuació en directe per animar la revetlla amb un repertori segur que de ben festiu, i durant la nit també repartirà coca de Sant Joan, això sí, fins a esgotar existències. La celebració es tancarà entre 2:15 i les 3 de la matinada amb una sessió d'un DJ que posarà punt i final a una de les nits més esperades dins del calendari festiu, la nit més llarga de l'any. Una activitat que està organitzada amb el suport de l'Ajuntament i que convida els veïns i les veïnes a gaudir d'una revetlla popular amb un ambient familiar i de convivència. Per tant, una bona notícia, una nova alternativa. L'any passat ja es va fer una revetlla al Walden, va anar molt bé, hi va anar molta gent.
0: Cert.
1: Aquest any repetim, simplement canviem l'emplaçament per fer-ho al Parc Maragall.
0: Molt bé, doncs parlant de revetlles, també hem de parlar de que el Parc de Basses de Sant Pere acollirà la Revetlla de Sant Pere el divendres 26 de juny, amb
1: tot
0: una programació, encara que no és el dia,
1: perquè
0: de Sant Pere.
1: Perquè la revetlla és el 28 de juny, a la nit.
0: Ja saps que aquí anem una mica avançats sempre, eh? Una programació que combinarà sopar, música en directe i sessió de DJ, una mica també el format que ens comentava l'Enric, que s'ha pensat doncs,
1: en aquest cas,
0: per la Revetlla de Sant Joan.
1: Podràs comprar el menjar allà, és a dir, pots comprar una botifarra, hi ha una botifarrada que val 6 euros, per
0: sí,
1: tant,
0: sí.
1: En aquest cas no tindràs feina.
0: Exactament. Una activitat que inicia a les 9 del vespre i s'allargarà fins a les 3 de la matinada del dissabte 27 de juny. Recordem, serà aquesta matinada del 26 al 27. La revetlla començarà amb la botifarrada popular, com ens avançava l'Enric, i després, tot seguit, també l'actuació de l'orquestra Orga de Gats, i de 12 a 1 i mitja la música anirà a càrrec de DJ Smoked. Més qüestions també a destacar d'aquesta activitat. És una activitat organitzada per l'Ajuntament de Sant Just amb la col·laboració de l'Associació de Veïns i Veïnes de les Basses de Sant Pere.
1: Al Parc de les Basses de Sant Pere, el dia 26 de juny, aquesta revetlla de Sant Pere, que diguem que no es celebra tant com la de Sant Joan, però que aquí Sant Just també té la seva solera i la seva història.
0: I tant, i tant, i tant. De fet, jo recordo més la revetlla de Sant Pere que no pas la de Sant Joan, perquè Sant Just, de celebració, vull dir,
1: correcte, correcte.
0: A casa meva celebrem molt més la de Sant Joan, però l'Ajuntament fins ara era, no sé si reticent, però sí que és veritat que no...
1: Bueno, hi havíem també, tot, com que sempre la gent de l'Associació de Veïns de les Basses de Sant Pere, doncs havien, no sé si pel nom o pel que fos, ho havien organitzat, ho havien col·laborat, doncs havia tingut, des d'un punt de vista d'organització més solera, la festa de Sant Pere, però vaja, en tot cas està bé, com més festa tinguem, millor, no?
0: Sí, sí, totalment.
1: I de fet són dies que és millor si pots no sortir del poble, no haver de conduir, no, és com Sant Joan, aquestes festes assenyalades, cap d'any, val més quedar-se a casa, quedar-se al poble.
0: Efectivament. Molt bé, avui què més destaquem, Enric?
1: Doncs destaquem que Sant Just Desvern celebrarà un acte de reconeixement als esportistes i equips que han destacat durant la temporada. El Complex Esportiu Municipal de la Bonaigua acollirà el dia 2 de juliol un acte de reconeixement amb els èxits esportius i els valors promoguts per les entitats del municipi. Els clubs, les entitats del poble, celebraran aquest acte de reconeixement el dijous 2 de juliol, com dèiem, a la Bonaigua, a trobada que tindrà un objectiu, bàsicament, és distingir els equips i els esportistes que han assolit fites destacades al llarg del curs. Propostes de persones i equips homenatjats han estat fetes pels mateixos clubs i entitats esportives del municipi. Valors com l'honestedat, la perseverància, la il·lusió i la convivència en un espai que vol ser un reconeixement del teixit local esportiu, clubs que han fomentat valors com el respecte, la tolerància o la integració a través de l'esport. Doncs una festa fantàstica que es farà el 2 de juliol al Complex Esportiu Municipal de la Bonaigua.
0: Molt bé. Doncs seguim amb més notícies. 11 minuts per arribar a 10:45 del matí.
1: Doncs acabem aquest bloc dient que Sant Just reforçarà la formació de primers auxilis amb la formació dels primers professionals que treballaran amb els infants. La Diputació de Barcelona i l'Ajuntament impulsen una nova edició de tallers que aquest mes de juny arribaran als equips educatius de les escoles Bressol, Municipal Marrex i Mainada. Organitzen la Diputació i l'Ajuntament aquesta edició de formació de primers auxilis Es faran aquest mes de juny. La iniciativa té com a objectiu promocionar eines i coneixements bàsics per actuar davant de situacions d'emergència amb formació en maniobres de primers auxilis, amb l'ús del desfibrilador o per garantir una resposta ràpida i segura. De fet, això sempre he pensat jo, que no ens ho ensenyen gaire, i hauria de ser bàsic. Allò.
0: Tan perquè el dia que faci falta...
1: Sí, tan senzill com saber fer servir un desfibrilador o de fer servir fer aquella maniobra que quan t'ennuegues...
0: Sí.
1: És a dir, si això, tot això ho sabéssim fer tots, salvaria moltes vides absurdes.
0: Sí, sí, totalment, totalment, sí, sí. De fet, aquí a Sant Just tenim bastants desfibriladors.
1: Sí, sí, però si t'hi trobes i no ho has provat mai abans...
0: Hi ha unes indicacions,
1: sí, sí,
0: però clar...
1: Estàs tu allà per llegir instruccions. No, diuen que és molt fàcil, però sí, no estaria de més d'entrar en tant fer unes jornades com aquesta que t'expliquessin, perquè si algun dia t'ho trobes... doncs sigui més senzill, perquè igual aquests 10 minuts que trigaries a mirar el ChatGPT doncs poden salvar la vida. Com dèiem, dos nous tallers previstos durant aquest mes de juny, en aquest cas dirigit a equips educatius de Bressol i Marrecs, després de la celebració d'una primera sessió destinada a escoles i AFAS de Sant Just d'Esvern.
0: Molt bé.
1: Doncs aquestes són les notícies del dia, Dani.
0: Doncs perfecte, avui hem repassat les revetlles tant la de Sant Joan com la de Sant Pere, que ompliran doncs Sant Just de festa amb sopar i música en directe i DJ. També hem parlat de que Sant Just celebra doncs un acte de reconeixement als esportistes i equips que han destacat durant la temporada. El Complex Esportiu Municipal La Bonaigua acollirà el 2 de juliol aquest acte de reconeixement, i hem tancat parlant de que Sant Just reforça la formació en primers auxilis per a professionals que treballen amb infants. La Diputació de Barcelona i l'Ajuntament impulsen una nova edició del taller que aquest mes, doncs, de juny arribarà als equipaments educatius com les escoles Bressol, Marrecs i Mainada. Enric, fem una petita pausa, tornem de seguida amb les portades dels diaris.
1: Molt bé, fins ara mateix.
2: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Els dimecres a les 10 de la nit, Fabricants de Cançons. Programa de converses amb artesans de la paraula cantada. Amb persones que a prop nostre fabriquen aquests artefactes poètico-musicals que ens fan viatjar. O bé amb persones que n'analitzen la seva alquímia. Fabricants de cançons, una hora conversant sense presses, com si estiguéssim prenent una copa sobre cançons. Aquí, a Ràdio d'Esvern, el 98.1 de la freqüència modulada. Un programa conduït i realitzat per qui us parla, Manel Gausats.
4: Quan compreu per internet, vigileu quina informació us dona el web sobre l'ús que farà de les vostres dades personals.
5: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
6: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
7: T'he dit que no em venia de gust.
8: Ja, però mira com estic, ara no em pots demanar que pari.
9: Carinyo, qui t'estima et farà plorar.
10: Mira, la nova cap de màrqueting. Ui, ja et diré jo com ha arribat al càrrec aquesta.
7: Deixa'm estar pesat.
10: Ui, ui, ui, mira que exagerada. Tia, que només t'he fet una broma. Tampoc has d'estar bona.
11: Ni biologia, ni cultura, ni prejudici, ni broma, ni hòsties. Prou violències masclistes. Les violències vers les dones s'amaguen rere actituds quotidianes que semblen inofensives. No ho són. No hi contribueixis. Departament d'Igualtat i Feminismes, Generalitat de Catalunya.
12: Mare meva, s'acosta el moment de fer riquití.

0: I seguim al magazín de matins de Ràdio Desvern, seguim a la Rambla, soc Daniel Martínez, és un plaer estar amb vosaltres aquí al 98.1 FM. Marxem ara a les portades dels diaris. I destaquem la premsa escrita del nostre país, ho fem amb l'Enric Riba, que torna a estar aquí amb nosaltres als estudis de Ràdio Desvern. Enric, parlem avui de la portada del diari Ara.
1: Doncs el que explicarem és que el diari Ara ens parla que Europa avala el 25% del castellà a l'escola. El Tribunal Europeu dels Drets Humans desestima la demanda contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. La decisió d'Estrasburg no té efectes pràctics i l'última paraula la tindrà el Tribunal Constitucional. Així doncs, aquesta batalla pel català, per la normalització lingüística i per les quotes de castellà, que continua en marxa i pendents del que es digui el Constitucional. Fotografia de portada del Palau de Versalles, el glamour de Versalles per vendre l'acord amb l'Iran, tot i que avui es firma el memoràndum d'entesa entre Estats Units i Iran a Suïssa, el president Donald Trump, amb el seu homòleg francès, Emmanuel Macron, va aprofitar dimecres a la nit la Grandier de Versalles per donar il·lustre a un acord que inclou el dret de Teheran a tenir missils balístics. Ahir la Casa Blanca va fer grans esforços retòrics per defensar les concessions. Tot i així, sempre diuen que un mal acord és millor que una guerra.
0: Doncs sí, és complex.
1: Cas Zapatero. El jutge Calama imputa les dues filles i la secretària de Zapatero. Embolica que fa fort, tot plegat continua en marxa, presumptes corrupteles d'una banda i d'una altra. Zapatero va declarar, no va aclarir d'on han sortit les joies. En tot cas, veurem què és el que passa. Sí que és cert que el jutge no va imposar mesures cautelars i continua el procediment. Atac ucraïnès a la refineria més gran de Moscou. Kiev llança el bombardeig més massiu contra la capital russa. I ahir vam saber, en una operació policial bastant important, que es van desnonar 58 famílies en cadena al barri de la mina de Barcelona. Així doncs, aquestes són algunes de les notícies del dia que podem llegir a la portada del diari.
0: Molt bé, doncs marxem al periòdico en català. El periòdico destaca un dels alcaldes més resilients de la comarca. Estem parlant d'Antoni Belmont i diu la EMB és un model de servei públic i de consens polític. També llegim en el periòdico avui el rei reivindica el Mediterrani com a espai de diàleg.

0: receptes per combinar turisme i vivenda. Marxem a l'Espai Panorama, on llegim el jutge Calama, que cita com a imputades les filles i a la secretària de Zapatero. També ho llegíem a la portada de l'Ara, i en aquest sentit, doncs, l'instructor rebutja ampliar la comissió rogatòria enviada als Estats Units, com va reclamar l'expresident. A legislatura parlen de Sánchez, que s'obre a convocar eleccions si decauen els pressupostos. Ja és una mica l'última, diguéssim, oportunitat que té de mantenir-se en vida fins als comicis del 2027. No? És, doncs sí, evidentment, l'últim baló d'oxigen que té doncs el president espanyol. Pel que fa a l'acord de pau, l'Iran i els Estats Units inicien avui a Suïssa les negociacions sobre el programa nuclear de Teheran, i tanquen portada amb model econòmic. Viladecans atrau grans companyies i lidera els salaris de Catalunya.
1: Temps per La Vanguardia, no?
0: I tant, de la portada vermella a la blava.
1: Doncs, de fet, són temes bastant repetitius. Trump presenta com un triomf l'acord, que sembla una capitulació. La dreta nord-americana critica el memoràndum signat amb l'Iran, en què els Estats Units fa grans concessions sense obtenir victòries estratègiques. I la fotografia de portada també és la de Macron i Trump, passejant per Versalles, agafats de l'espatlla com si fossin dos col·legues.
0: Sí, sí, és una imatge bastant, bastant curiosa, la veritat.
1: El jutge també investigarà les filles de Zapatero i la seva secretària. La parella d'Ayuso va facturar a Quirón 4,4 milions d'euros en 3 anys. Déu, oferir uns serveis collonuts perquè puguis facturar 4 milions d'euros. Ucraïna sacseja a Moscou amb el pitjor atac des de l'esclat de la guerra. També llegim avui en portada declaracions, diu, la immigració representa una fortalesa des del punt de vista econòmic. Són aquestes algunes de les notícies que podem llegir avui a la portada del diari La Vanguardia. Avui és un dia d'aquells que sembla que hi ha cert consens, no? M'imagino que el punt avui, com sempre, surten per la seva banda.
0: Seguríssim, seguríssim.
1: És allò, esperar cada dia, què direu del punt avui, amb què sortiran, no?
0: No, i la barreja curiosa que fan a vegades de titulars, que poden barrejar Puigdemont i Oques Grasses en un mateix titular, i són aquelles qüestions, doncs, que, la veritat, trenquen una mica amb la dinàmica dels altres diaris, que això també està molt i molt bé. Molt bé, doncs...
1: És una manera de diferenciar-se, no? Perquè és totalment. Que si tot és el mateix...
0: Totalment, totalment. Tenim alguna cosa més a La Vanguardia que vulguem destacar?
1: No, de fet és això, no té més.
0: Perfecte. Doncs vinga, marxem al punt avui, que doncs entrevisten a Gerard Guix, novel·lista i dramaturg, i en una cita seva diu: "No faig novel·la terapèutica, si volgués teràpia aniria a un psicòleg." Pel que fa doncs a les estrenes de la setmana, llegim Aina Clotet, que estrena Viva, premiada en el recent Festival de Cannes, debuta com a directora amb aquesta pel·lícula que ha escrit i protagonitza. També, en imatge principal, veiem cinema per aprendre història. Les pel·lícules de ficció són una eina clau per estudiar i entendre el passat històric, no tan sols pel tema que tracten, sinó per l'any en què estan fetes. Marxem també a l'espai del dia d'ahir. En aquest sentit, doncs, Anna Serrano diu: "Mals temps per al català. Estrasburg avala el 25% de castellà i Niubó fitxa un crític de la Unitat de la Llengua." I tanca en portada amb dues cròniques, la de Teresa Márquez, que diu: "Mascotes més a prop dels malalts", i també hi ha eclipsis de sol gaire sovint en format pregunta. Clara Torrades doncs ens pregunta això, no? Si hi ha eclipsis de sol gaire sovint.
1: Home, pensa que aquest estiu en tenim un...
0: Exacte, fent referència.
1: Serà visible a Catalunya, serà un eclipsi solar complet. Jo ja m'he comprat les ulleres.
0: Ah, sí?
1: Sí, home,
0: no valen qualsevol, eh?
1: No, m'he comprat unes homologades. Ho dic perquè...
0: A veure si et faràs malbé la vista.
1: No, home, no. Arribarà un moment en què tothom començarà a córrer quan quedin 4 dies i és interessant tenir-ho preparat.
0: On aniràs a veure'l, ja ho saps?
1: Bueno, estaré a Galícia, en una zona que és visible.
0: Es veurà molt bé a Galícia.
1: Sí.
0: Es veurà molt bé a Galícia.
1: Per tant, no ho veuré a Catalunya. S'ha de dir que jo conec gent que està buscant llocs per anar-lo a veure... per zones de Sòria, que diuen que es veurà molt bé. A més, hi ha molts pocs núvols allà habitualment a l'estiu, però que tots els càmpings, tots els apartaments, tots els hotelets, tot està ple.
0: Sí, sí, totalment. A Catalunya, de fet, a Prades, diuen que es veurà molt bé. De fet, vam tenir una persona doncs, que treballa a la Serra de Prades i que ens va estar parlant de totes aquestes qüestions que hem de tenir en compte per l'eclipsi de sol. Ho vam fer doncs, a l'espai de Preguntant s'entén la ciència, a Benjamí Gata, fa unes setmanes,

0: i parlàvem d'aquest eclipsi. Tanco portada, perquè encara ens queda una a nivell esportiu. Pel que fa a l'esportiu, el Barça venç en la pròrroga a València i ara té el factor pista. Estem parlant de bàsquet, la remuntada 112-113 en el primer partit de la final de la ACB. I ara sí, doncs tanquem aquí. Enric, un plaer compartir amb tu aquests minuts de micròfon avui, divendres 19 de juny del 2026.
1: Doncs gràcies, Dani, fins ara mateix.
0: Fins ara, una abraçada. A vosaltres, petita pausa, tornem de seguida amb les efemèrides i amb el temps. Fins ara.

0: Doncs seguim al magazín de matins de Ràdio Desvern, seguim a la Rambla. Avui doncs és un dia on us volem parlar també d'una santjustenca que bé, doncs, està participant en un concurs del grup musical Buhos, ja tots el coneixeu, i és que el grup Buhos està llançant ara mateix un concurs en el qual doncs conviden a la gent a participar-hi per cantar amb ells en una de les oportunitats úniques, icòniques, del panorama català, que és les festes de la Mercè. Avui us volem parlar de la Emma, una jove santjustenca vinculada a l'Escola de Música de l'Ateneu de Sant Just, que està participant en un concurs molt especial per poder cantar amb el grup Buhos durant les festes de la Mercè. L'Emma ha composat la música d'una cançó i ha aconseguit doncs arribar al final del concurs i ara necessita el suport de tothom per aconseguir el màxim nombre de vots i fer realitat també aquest somni. Ens ha deixat un vídeo que ara a continuació doncs escoltarem per tal doncs de conèixer-la una mica més.
1: Vols veure'm cantar a la Mercè de Barcelona amb Buhos? Doncs queda't un minut per ajudar-me a fer-ho realitat. Estic participant a un concurs de Buhos i he quedat finalista. Per ajudar-me a guanyar i poder cantar amb Buhos i Leire Martínez en el mateix escenari, necessito el teu vot. I com em podeu votar? Doncs molt fàcil. Entreu al compte d'Instagram de Buhos Oficial. Entreu a l'últim post que han posat sobre el concurs. Entreu als comentaris i per votar-me el que heu de fer és donar-li like a aquest comentari d'aquí. No val donar-li like a qualsevol comentari amb el meu nom. Ha de ser aquest comentari fet pel compte oficial de Buhos que posa @emmamangas/. I ja estaria. M'ajudaries moltíssim si comparteixes aquest vídeo amb els teus amics i familiars. M'ajudes a guanyar?
0: Doncs moltíssima sort, Emma, esperem que tinguis doncs molts èxits en nivell musical i res, que tinguis molta sort amb aquest concurs de Buhos.

I ara, efemèrides. Destaquem les efemèrides del dia que va passar tal dia com avui, 19 de juny. Comencem amb França, que l'any 1790 s'abolia els títols nobiliaris hereditaris i tota la heràldica, és a dir, tot el tema d'aquests títols nobiliaris que s'anaven heretant de pares a fills. També parlem de l'any 1846, a Nova Jersey, als Estats Units, es disputava el primer partit oficial de béisbol, a l'any 1846. També, tal dia com avui, una mica més a prop, a l'any 2001, la Reial Casa de la Moneda encunyava la darrera peseta. Recordem que anys més tard, no molts més, doncs començava a circular per Espanya l'euro. També, l'any 2010, el casament reial entre Victòria de Suècia i Daniel Westling. I tanquem amb el 2014, quan Felip VI de Borbó era proclamat rei d'Espanya, tal dia com avui. Marxem als naixements. Pel que fa als naixements, trobem a Boris Johnson, polític britànic, l'any 1964, a José Emilio Amavisca, doncs, futbolista espanyol, que naixia l'any 1971, i a Zoe Saldaña, actriu nord-americana, que naixia a l'any 1978. Més qüestions, perquè avui també volem destacar doncs, les defuncions, en aquest cas Maximilià I de Mèxic, emperador de Mèxic, que moria tal dia com avui de l'any 1867, El 1867 ens deixava Maximilià I de Mèxic. També José Plaza, president del Comitè d'Àrbitres de Futbol, Emili Teixidor, escriptor català, Rafael Alcides, poeta cubà, i tanquem amb Carlos Ruiz Zafón, escriptor espanyol que ens deixava doncs, per la pandèmia l'any 2020. Pel que fa doncs, a les celebracions, avui es celebra el Dia Internacional per l'eliminació de la violència sexual en els conflictes. I tanquem amb l'efemèride musical amb Toni Martínez, que ens deixava també tal dia com avui de l'any 1990. Ell era guitarrista del grup Los Bravos.

0: Els dimecres a les 10 de la nit, Fabricants de Cançons. Un programa de converses amb artesans de la paraula cantada. Amb persones que a prop nostre fabriquen aquests artefactes poètico-musicals que ens fan viatjar. O bé, amb persones que n'analitzen la seva alquímia. Fabricants de Cançons, una hora conversant sense presses, com si estiguéssim prenent una copa sobre cançons. Aquí, a Ràdio Desvern, el 98.1 de la freqüència modulada. Un programa conduït i realitzat per qui us parla, Manel Gausats.
1: Quan compreu per internet, vigileu quina informació us dona el web sobre l'ús que farà de les vostres dades personals.
2: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
3: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
4: T'he dit que no em venia de gust.
5: Ja, però mira com estic. Ara no em pots demanar que pari.
6: Carinyo, qui t'estima et farà plorar.
7: Mira, la nova cap de màrqueting. Ui, ja et diré jo com ha arribat al càrrec aquesta.
4: Deixa'm estar pesat.
7: Ui, ui, ui, mira que exagerada. Tia, que només t'he fet una broma. Tampoc has d'estar bona.
8: Ni biologia, ni cultura, ni prejudici, ni broma, ni hòsties. Prou violències masclistes. Les violències vers les dones s'amaguen rere actituds quotidianes que semblen inofensives. No ho són. No hi contribueixis. Departament d'Igualtat i Feminismes, Generalitat de Catalunya.
9: Falten 8 minuts per arribar a les 11 del matí. Saludem ara el Carles Rius, que ja el tenim aquí als estudis de Ràdio Desvern, per parlar del temps. Carles, bon dia.
10: Molt bon dia, què tal?
9: Com estàs? Benvingut al programa.
10: Doncs força bé.
9: Sí?
10: Sí.
9: Doncs
10: aquí
9: vinga.
10: Bé, perquè, ja era condicionat,
9: aquí estem de conya, aquí estem de conya, la veritat és que sí.
10: Doncs vinga, mira, ahir, per exemple, no vam arribar als 28 graus. Si mirem des d'avui fins a final de mes, és una temperatura de luxe, podríem dir. No arribar als 28 graus ahir va ser una gran notícia a Sant Just, va estar en 27,8.
9: Que aquest però... de celebrar això és fort, eh?
10: Sí, hem de celebrar una temperatura que està un parell de graus per sobre del que tocaria. Però bueno, ho hem de celebrar perquè el que ve és una autèntica animalada. Jo crec que farem rècords i històrics, eh? O sigui, les temperatures a Catalunya en un mes de juny trencaran tots els rècords del món. Bueno, del món. Vull dir, tots els rècords del que portem recollit a Catalunya en els últims 100 anys. Una de les dades que vam aportar ahir era el fet de que baixava la temperatura i avui divendres pujava una miqueta, no massa, i ara ho podem comprovar perquè pràcticament a les portes de les 11 del matí ahir estàvem a 26,9 i avui estem a 27,6, o sigui que ja ha recuperat més de mig grau la temperatura envers ahir, i això vol dir que avui superarem els 28 graus que no hi vam arribar ahir i probablement ens plantem amb uns 29 graus, que també és una temperatura, podríem dir, de luxe comparat amb el que ens vindrà, o sigui que el que dèiem, tant ahir dijous com avui divendres, són dos dies on les temperatures, de moment, encara no són lo altes que arribaran a ser de cara als propers dies. Ahir també comentàvem la possibilitat d'algun ruixat de matinada. Ha passat aquesta nuvolada, aquesta bosseta d'aire fred que ha anat passejant-se per tota la costa catalana. Tenim constància d'algunes precipitacions cap al delta de l'Ebre, també cap a la costa daurada, i finalment aquest matí, cap a les 7 del matí, descarregava una miqueta cap al Baix Empordà, o sigui, cap a la zona de Palamós, més o menys, hi havia algun ruixat. Era una precipitació molt feble, realment no ha sigut massa important, i a més són núvols molt alts, que donen molt poca precipitació, la precipitació que donen la dona en forma de fang, o sigui que ens hem salvat aquí Sant Just que caigués fang, i també se sent alguna tronada, però és molt poca cosa. Ja dèiem ahir que era molt poc probable que ens afectés aquesta precipitació. I podríem dir que és l'última precipitació fins ben bé la vigília de Sant Joan, i ara ho explicarem. Si ens n'anem a les temperatures, que és el gran protagonista que tindrem els propers dies, si avui arribem als 29 graus, demà dissabte ja els superarem. O sigui, aquests 29 graus probablement dissabte ja s'enfilin cap als 30 o fins i tot 31 graus. És una temperatura ja molt alta per l'època de l'any que estem i podríem dir que és una temperatura ja dissabte canicular. No arribem al màxim dissabte, però sí que és una temperatura ja que fa allò de dir, uau, al migdia potser que no sortim a córrer i ens ho plantegem de cara a una altra hora. Si demà dissabte cap als 31 graus i diumenge ja ens enfilarem cap als 32. O sigui, el cap de setmana estarà marcat pel sol, alguns nuvolets dissabte al matí per fer bonic, diumenge a la tarda també algun nuvolet també per fer bonic, i les temperatures que progressivament aniran pujant, tant màximes com mínimes. Avui han baixat fins als 20 graus, probablement aquesta propera nit ens quedem amb 21, ja és una nit tropical, i dissabte i diumenge pujarem cap als 22-23 de mínima, o sigui que ja són nits una mica empipadores per conciliar el son. Diumenge, el que dèiem, 32 graus aproximadament, i ara aquí ve la debacle, de cara al dilluns. Ja la cosa es complica, és probable que dilluns arribem als 34 graus a Sant Just, és una temperatura rècord alguns anys en el nostre municipi, en època canicular, o sigui, l'època més càlida de l'any, però aquí s'hi arribarà un 22 de juny, o sigui que probablement dilluns 34 graus, i ara comencem a dir-vos l'animalada que ens ve a darrere. Dimarts al voltant dels 33-34, dimecres també 33-34, dijous al voltant dels 32, però com que dèiem que dilluns, dimarts i dimecres estarem a tocar dels 34 i dilluns podria ser més de 34, ja són 3 dies i ja se la pot qualificar com a onada de calor. Si no a Sant Just, o quedem una mica a les portes de Sant Just, probablement en molts punts de Catalunya se la denominarà com onada de calor perquè les temperatures superaran aquests 34 graus. O sigui que realment ens venen 3 dies molt empipadors que coincideix bàsicament amb el dilluns, la revetlla de Sant Joan i el dia de Sant Joan i Joan i Joana. O sigui que són, és una revetlla molt càlida i també hem de pensar que no només les màximes, sinó que les mínimes també se'ns enfilen arribaran a 23 o 24 graus. La nit de Sant Joan, lo de la rebequeta ens podem oblidar, perquè realment 24 o 25 graus és una temperatura que pots anar tranquil·lament sense pràcticament res, que no tens cap tipus de fred. O sigui, són nits molt càlides les que ens arriben a casa nostra de cara a la setmana vinent. Llavors dius tu, fins quan això? Doncs continuen els mapes clavats amb no deixar baixar la temperatura, perquè hem arribat fins al dia de Sant Joan, però si ens n'anem el dijous, divendres de la setmana que ve, dissabte, diumenge, dilluns, dimarts, dimarts és 30 de juny, dimecres, arribaríem a dimecres, que seria el primer dia, estem parlant del 1 de juliol, seria el primer dia que les temperatures estan per sota dels 31 graus. O sigui que estem parlant tota la setmana que ve, o sigui, aquest cap de setmana ja puja, i tota la setmana que ve estarem per sobre dels 30 graus. És una època canicular, és una temperatura que moltes vegades no hi ha tants dies seguits en un any amb temperatures tan elevades i realment amb una estabilitat total. Diem que fins al dimecres dia 1, perquè el dimecres falta, és ja meteoficció, falta moltíssim, però marcarien alguna precipitació. Volem afegir un petit apunt a tota aquesta previsió a molt llarg termini, perquè els americans sempre fan una miqueta la seva, i ens estan marcant, i això ho haurem d'anar seguint durant el cap de setmana i la setmana que ve, ens marca la possibilitat d'una gota o dos, porta 4 dècimes de litre, que això normalment a tants dies vista no acabarà passant, però ens marcaria just en el moment de la revetlla de Sant Joan, cap a les 11-12 de la nit, ens podria caure algun ruixat, i també la tarda de Sant Joan, a la tarda del 24 de juny, també ens podria caure algun ruixat a Sant Just. Només ho veuen els americans. Això és una cosa que és molt poc probable que pugui passar, però tenim aquesta possibilitat. Per tota aquella gent, avui acaben els nois, els nois i les noies del col·le. Molta gent aprofita aquest cap de setmana per marxar i fer un pont pre-Sant Joan, i hi ha altres que faran un pont post-Sant Joan. Doncs bé, el pre-Sant Joan, si se'n van cap al Pirineu, es poden trobar tempestes de tarda, potser avui encara no, però sí que coincidint amb el cap de setmana poden arribar alguns ruixats i tempestes, sobretot els dos Pallars, cap a l'Alta Ribagorça, la Vall d'Aran, la Cerdanya. En aquestes zones poden créixer nuvolades i descarregar alguna tempesta. Això no vol dir que se'n lliurin de la calor, perquè la previsió d'avui, per exemple, a Sort, a la capital del Pallars Sobirà, aquest cap de setmana està previst de 38 graus, que és una autèntica animalada, o sigui que el Pirineu també farà molta calor al migdia, però sí que serà una mica més suportable les tardes al Pirineu, perquè si hi ha aquests ruixats, doncs ajuda a refrescar una miqueta i les nits són més suportables. Però l'infern que tindrem a Sant Just aquest cap de setmana que comença i la setmana que ve serà de traca. O sigui, la setmana que ve seguirem comentant, anirem veient, anirem evolucionant, anirem comentant les temperatures, però realment és una autèntica animalada el que ens arriba de cara als propers 10 dies.
9: Doncs res...
10: A patir-ho.
9: A patir-ho.
10: Sí.
9: A patir-ho i a portar-ho doncs com bonament puguem, perquè serà complicat.
10: Hi ha gent que li encanta la calor, eh? Sí, tens aquí la col·laboradora, la Maica Dueñas, que li encanta que faci calor i que tot sigui bullint pel carrer, doncs que ho vegi ella.
9: Jo reconec que el solet doncs porta festa, porta alegria i tot això.
10: Però això és un solet.
9: Això és...
10: Això fa mal.
9: Això és tremendo, això és tremendo. Sí, no, la veritat és que sí. Bueno, ja t'ho explicaré, aquesta tarda vaig a la platja. Aviam si torno. Aviam si torno.
10: Sí, home, sí. Ben hidratadet...
9: A lo millor...
10: Tampoc no et torris al sol, perquè tu no és que sigui d'una pell molt morena.
9: No, no massa, eh? No massa, sóc blanquet. Bé, anirem en compte, aviam. Carles, gràcies, bon cap de setmana.
10: Igualment, bon cap de setmana.
9: I amb vosaltres tornem després dels butlletins de les 11. Recordem que avui tenim l'entrevista del dia Raquel del Riu i també parlarem d'actualitat política amb en Joel Reguant en aquest segon bloc del programa. Ara, butlletins, i tornem de seguida. Fins ara.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia, us informa Joan Bota. I aquesta era la notícia, és que el jutge Juan Carlos Peinado obre una altra investigació contra Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, ara per suposades irregularitats en un contracte de 4 milions d'euros finançats amb fons europeus. El jutge encara no ha resolt si l'envia a judici per la causa principal i tampoc si li retira el passaport. Ampliem-ho des de Madrid. Pablo Brujats, bon dia.
2: Què tal, bon dia. Peinado sorprèn amb aquest nou front contra Begoña Gómez i ara també l'investiga per un contracte de 4 milions d'euros que es va adjudicar el 2020 pel govern espanyol al seu amic i empresari Juan Carlos Barrabés. Peinado es remet avui a un informe de la Fiscalia Europea i un altre de la Guàrdia Civil que apunten delictes de prevaricació i de frau als interessos de la Unió Europea contra Begoña Gómez perquè aquest contracte estava finançat amb fons europeus. La Moncloa ja hi ha reaccionat, diu que és un despropòsit, asseguren que Begoña Gómez no va fer cap carta de recomanació o cap gestió a favor de Barrabés per emportar-se aquest contracte i, com tu deies, la notícia arriba ara mateix quan estem pendents que Peinado comuniqui si envia Begoña Gómez a judici davant de jurat popular pels seus negocis amb la Complutense i si li retira el passaport. Paula Brujats, Catalunya Ràdio, Madrid.
1: Més notícies, Natàlia Ramon.
3: El Ministeri de Cultura s'oposa al trasllat de les pintures de Sixena a l'Aragó, però s'empara en les resolucions judicials per no encarregar un informe a l'IPCE, el màxim organisme tècnic de l'Estat. Són declaracions d'Ernest Urtasun al Matí de Catalunya Ràdio.
4: Un jutge que, per cert, ens ha dit al Ministeri de Cultura que no podem fer l'informe a l'IPCE, perquè ens està dient que no l'admetrà perquè nosaltres som part del patronat. Ara, jo vull donar un missatge també molt clar. El Ministeri de Cultura ha estat sempre al costat del Manac i de les pintures de Sixena i ens hem oposat claríssimament a aquest trasllat.
1: Almenys 16 libanesos i 4 soldats israelians han mort al sud del Líban aquest matí en diferents atacs duts a terme per l'exèrcit d'Israel i alguna rèplica per part de Hezbollah, segons informen els mitjans locals. Es tracta del balanç més sagnant des de l'anunci d'acord firmat entre els Estats Units i l'Iran i que inclou també aquest, o hauria d'incloure aquest front de guerra. Benjamin Netanyahu va advertir que es mantindria la pressió contra el Líban i, de fet, aquests últims dies ha mantingut les hostilitats tot i l'esbroncada de Donald Trump. La mort dels 4 militars israelians ha provocat una resposta contra diferents objectius de la milícia xiïta. El ministre israelià de Seguretat Nacional, l'ultradretà Itamar Ben-Gavir, ha declarat que tot el Líban ha de cremar.
3: Localitzat sense vida un jove d'Artés, al Bages, que va sortir a córrer i es va accidentar. Per l'operatiu de recerca s'han mobilitzat 13 dotacions dels bombers. Artés, Natia Dell, bon dia.
5: Bon dia. Els bombers van rebre l'avís de matinada i de seguida van activar un dispositiu ampli de recerca amb la hipòtesi ja d'entrada que el noi de 20 anys s'havia accidentat. S'han mobilitzat dotacions del parc de bombers de Cardona, Manresa, Torelló, Berga, Vic i efectius de la Guardiola de Berguedà, a més del grup caní de recerca i un equip de drons. També s'han mobilitzat 7 dotacions als Mossos i el suport de la policia local d'Artés. La recerca s'ha centrat a repassar les pistes més freqüentades pel jove i el cos sense vida s'ha trobat a quarts de 4 de la matinada a la zona de la Font de les Tàpies. Els Mossos han obert una investigació per esclarir les causes de l'accident. Nàtia Dell, Catalunya Ràdio, Artés.
1: És 19 de juny, avui s'acaba el curs per més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària, un curs marcat per la vintena de vagues i el conflicte educatiu encara obert, sense que s'hagi apaivagat el malestar dels docents poques hores abans de tancar les aules fins al setembre. Els centres fan balanç. Anem a l'Institut Consell de Cent de Barcelona. Allà hi tenim la Sara Canyete. Sara, bon dia.
6: Hola, bon dia. Doncs aquí al centre reconeixen que aquest ha estat un curs intens i complicat per la convivència de les protestes amb el dia a dia del centre. Creuen que les mobilitzacions continuaran el curs vinent perquè no s'ha tancat un acord que convenci a tothom, però també creuen, diuen, que si les mesures acordades comencen a aterrar, també baixarà el malestar. Les direccions dels centres insisteixen a tenir una via directa de comunicació amb el departament que vagi més enllà dels sindicats. Verónica Avares, que és la directora d'aquest institut, troba a faltar entre les peticions més recursos econòmics pels alumnes.
7: Ordinadors, que ens reparteix, no?, l'ensenyament, van eliminar la dotació d'ordinadors pel batxillerat, quan l'alumnat que tenim és el mateix, per tant, tenen les mateixes dificultats econòmiques. Nosaltres estem podent garantir els ordinadors encara a dia d'avui, i el curs vinent també podrem, pel remanent que tenim, però després ja no es garanteixen.
6: Sara Canyete, Catalunya Ràdio, Barcelona.
1: esports, Marcos García.
8: El Barça de bàsquet domina la final de la Lliga ACB per una victòria a 0 després de guanyar ahir a la pista del València 112-113. Demà, segon partit d'aquesta final, també a València. Encara en bàsquet, Berta Ribas no seguirà a l'Uni Girona la pròxima temporada. En futbol sala, el Barça s'avança 2-0 a la final per la Lliga contra el Pozo de Múrcia. Ahir 6-1 de l'equip blaugrana, que dilluns jugarà el tercer partit d'aquesta final a Múrcia. Jugats aquesta matinada al Mundial Masculí de Futbol, Canadà 6, Qatar 0 i Mèxic 1, Corea del Sud 0. Marcadors d'ahir, Suïssa 4, Bòsnia 1 i Txèquia 1, Sud-àfrica 1. Entre aquesta nit i la propera matinada, 4 partits més, Estats Units, Austràlia, Escòcia, Marroc, Brasil, Haití i Turquia, Paraguai. Encara en futbol, el Sabadell podria ser avui equip de segona divisió. El club arlequinat, però, ha de remuntar un 1-0 en contra contra el Zamora. A partir de 3:15, el Tot Gira del Sabadell-Zamora a Catalunya Ràdio. A més, l'Espanyol femení acaba de confirmar la renovació de la seva migcampista Mar Torres. I avui comença la volta ciclista a Catalunya femenina amb una etapa de 92 quilòmetres amb sortida i arribada a Santa Susana.
0: Fins aquí les notícies.
9: Tot seguit, les notícies de Sant Just.
10: Bon dia, us informa Daniel Martínez. La revetlla de Sant Pere omplirà les bases de Sant Pere amb sopar, música en directe i DJ. La festa es celebrarà el 26 de juny amb una botifarrada organitzada per l'agrupament escolta Martin Luther King. El Parc de les Basses de Sant Pere acollirà la revetlla de Sant Pere el divendres 26 de juny amb una programació que combina sopar, música en directe i sessió de DJ. L'activitat començarà a les 9 del vespre i s'allargarà fins les 3 de la matinada del dissabte 27 de juny. La revetlla començarà amb una botifarrada popular i seguirà amb l'orquestra Orga de Gats. De 12 a un quart, a 2:15, la festa continuarà amb la música a càrrec de DJ Smoke It. En esports, els clubs i les entitats esportives de Sant Just celebraran un acte de reconeixement als esportistes destacats de la temporada el dijous 2 de juliol a les 7 de la tarda al SEM La Bonaigua. La trobada servirà per distingir els equips i esportistes que han assolit fites destacades al llarg del curs esportiu. Les propostes de persones i equips homenatjats han estat fetes pels mateixos clubs i entitats esportives del municipi. A l'hora de seleccionar els reconeixements, s'han tingut en compte tant els resultats esportius com els valors com la honestedat, la perseverança, la il·lusió i la convivència. Marxem en educació. Avui parlem de la Diputació de Barcelona i de l'Ajuntament de Sant Just, que han impulsat una nova edició de formació en primers auxilis adreçada a professionals i col·lectius que treballen amb infants. Recentment s'ha celebrat un primer taller destinat a entitats, escoles i AFES del municipi i aquest mes de juny es duran a terme dues noves sessions per als equips educatius de les escoles Bressol, Marrex i Mainada. En clau de societat, Sant Just d'Esvern celebrarà el proper 28 de juny del 2026 el Dia de l'Orgull LGTBI. I és que, amb aquesta jornada oberta a tota la ciutadania, l'Ajuntament de Sant Just vol desenvolupar les activitats de 11 a 1 del migdia amb l'objectiu de reivindicar els drets del col·lectiu LGTBI+, i visibilitzar la diversitat. La programació inclourà una classe de zumba familiar a càrrec de Raquel Rubiales, una actuació musical de d'Andarà, així com el repartiment de globus amb els colors de la bandera LGTBI. En economia, les empreses ja poden optar des del 18 de juny a una nova convocatòria d'ajuts per la retirada d'amiant en béns immobles. La línia de subvencions té com a objectiu facilitar la substitució de cobertes amb amiant i afavorir la posterior instal·lació de sistemes d'energia solar. I tanquem en clau política. L'alcalde de Sant Just d'Esvern, Joan Bassaganyes, ha anunciat als micròfons de Ràdio d'Esvern la seva voluntat de presentar-se a la reelecció per les properes eleccions municipals del 2027. Bassaganyes ha detallat que, tot i que la decisió final depèn de la militància del Partit dels Socialistes de Catalunya, el procés intern s'iniciarà properament amb la previsió de formalitzar la seva candidatura al febrer de l'any vinent. I això ha estat tot. Tornem amb més informació als butlletins horaris i a l'informatiu edició migdia. Fins ara.
11: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza al 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.

0: I seguim el magazín de matins de Ràdio Desvern, seguim a la Rambla. Avui a l'espai de l'entrevista del dia posem el focus en el darrer ple municipal de l'Ajuntament de Sant Just, celebrat el 28 de maig del 2026, una sessió amb decisions rellevants en àmbits clau, com l'habitatge, la normativa municipal i les polítiques socials. Entre els punts més destacats, el govern va aprovar inicialment les bases per l'adjudicació d'habitatge de lloguer en protecció oficial de gestió pública, una mesura vinculada a l'accés de l'habitatge. També s'ha aprovat doncs definitivament la modificació de l'ordenança d'horaris d'obertura d'establiments i control d'activitats, així com el reglament d'ús d'equipaments socioculturals. A més, el ple també va fixar les festes locals del 2027 i han ratificat doncs dos decrets d'alcaldia per interposar recursos de cassació davant del Tribunal Suprem. Per analitzar tot això, des de la mirada de l'oposició, avui ens acompanya Raquel del Riu Campillo, regidora de Junts, que ja tenim aquí als estudis de Ràdio Desvern. Raquel, bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Benvinguda al programa.
1: Gràcies.
0: Doncs vinga, comencem amb el primer bloc, que doncs l'hem dedicat a l'habitatge i també a la política pública. Comencem parlant de que l'habitatge doncs ha estat un dels punts centrals d'aquest ple del mes de maig, amb l'aprovació de les bases per l'habitatge de lloguer en protecció oficial. Aquesta aprovació, com bé dèiem a l'inici, no? Aquesta aprovació inicial, que bé, doncs comentarem avui també amb la regidora de Junts. Quin balanç feu des de la vostra formació política d'aquesta mesura aprovada inicialment?
1: Bé, com que nosaltres evidentment estem a favor de que es dinamitzi el tema de l'habitatge de protecció oficial, no? Com sabem tots, en una emergència d'habitatge, doncs en principi és una bona notícia. El que passa que nosaltres ens vam abstenir en aquest punt del ple perquè el que es va portar a aprovació van ser unes bases generals, que està molt bé, però després és molt important que es concretin en cada promoció específica de manera correcta. En concret, a nosaltres ens hauria agradat que es pogués incloure el criteri de 10 anys d'empadronament per poder tenir accés a aquests habitatges, que és una mesura que ja hem portat nosaltres també com a Junts al Parlament, i no els 3 anys que hi havia en aquestes bases. Ens sembla que és un punt molt rellevant perquè la gent de Sant Just pugui accedir a aquests habitatges, i per això doncs evidentment no vam votar-hi pas en contra, perquè, com he dit, som conscients d'aquesta emergència i s'han de fer passos per tirar endavant l'accés a l'habitatge per la població de Sant Just, però al final ens vam abstenir.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs preguntant també una mica en relació amb el que podria haver fet Junts en aquest sentit, doncs en aquest àmbit, vosaltres hauríeu fet alguna cosa diferent al que ha fet el govern municipal? Alguna cosa, ja has detallat algunes qüestions, però has vist alguna cosa, heu vist des de la vostra formació alguna qüestió que haguéssiu implementat de forma diferent?
1: No, com t'he dit, les bases són molt generals, com a bases generals estan correctes, però després estem una mica a l'espera de que en cada una de les promocions específiques doncs es detalli bé quins són aquests criteris, perquè això és el que al final marcarà qui té accés i qui no té accés a cada promoció.
0: Mm-hmm. Entesos, doncs passem al segon bloc, parlem ara de normativa municipal i de convivència. El ple també aprovava doncs aquestes modificacions en l'ordenança d'horaris d'activitats i també el reglament d'ús dels equipaments socioculturals, i ens agradaria saber, per una banda, com valoreu aquestes modificacions des del punt de vista de la gestió municipal, parlant ara de la primera part d'aquest bloc, és a dir, de la modificació en l'ordenança d'horaris d'activitats, i si creieu que s'ha trobat doncs aquest equilibri adequat entre l'activitat econòmica i també la convivència.
1: Doncs la veritat és que sí, ho valorem positivament. Ha estat una segona modificació de l'ordenança per continuar mantenint, com dius, aquest equilibri entre que es pugui seguir fent l'activitat econòmica, però que es respectin doncs el descans, sobretot, i la convivència amb els veïns. I, per tant, nosaltres, en aquest cas, vam estar-hi a favor. El que passa que voldríem una mica comentar que el recorregut que ha tingut aquesta ordenança és una mica el que ens ha sorprès. I tiraré una mica enrere, i semblarà que igual estic parlant d'una cosa diferent, però tiraré una mica enrere. Al principi d'aquesta legislatura, des de Junts, nosaltres vam proposar la possibilitat en el govern municipal de fer unes audiències públiques per tal de que poguessin venir els veïns i explicar el que els hi preocupava. En aquell moment ho vam presentar amb una moció conjuntament amb la CUP i aquesta moció doncs, no va tirar endavant perquè el govern municipal no hi va votar a favor. Després, molt més endavant, s'ha fet un torn de preguntes, etc, però en aquell moment diguem-ne que no es va estar d'acord. Per què explico això? Perquè nosaltres igualment, amb aquest esperit que tenim d'escoltar la ciutadania, doncs vam decidir tirar endavant les nostres pròpies audiències i més o menys un cop al trimestre, amb diferents barris de Sant Just, anem fent el que li diem donem-nos la paraula, que són aquestes sessions on estem doncs, els regidors i altra gent del nostre partit, per escoltar el que ens vingui la gent a explicar. Doncs en la primera audiència pública que vam fer, doncs ara ja farà això, no? Uns 3 anys, els veïns de la carretera Reial ens van venir a explicar aquest problema concret, i ara ho lligo amb l'ordenança, no? El tema concret de els problemes de convivència que estaven causant doncs, algun establiment d'aquests de cuina delivery, no? Tant pel propi establiment, fums, olis, etc, com per també el tema del delivery que fa soroll...
0: Clar, els anomenats cuines fantasma, no?
1: Sí.
0: Que són aquestes cuines que no tenen espai per menjar allà, sinó que és tot per endur, no? I com deies, amb servei de delivery.
1: Ah, exacte. Nosaltres aquest tema el vam portar al ple municipal en format de pregunta i en aquell moment gairebé va semblar que estàvem exagerant la situació, que els veïns també estaven exagerant la situació i això que fins i tot vam explicar el cas d'un veí que va marxar del seu habitatge per aquest problema, no? Però bueno, temps després es va fer l'ordenança i ara ho tenim regulat. Per una banda, doncs, bueno, al final és un problema que s'ha arribat a solució i, a més, amb una solució amb equilibri, no? Perquè és veritat que l'activitat econòmica ha de continuar, però sí que una mica doncs, pensem que si se'ns hagués escoltat una mica més des de l'inici, que al final no és escoltar-nos a nosaltres com a grup municipal, és escoltar la veu dels veïns, doncs s'hauria pogut fer això de manera molt més ràpida i arribar a aquest equilibri doncs, molt abans i al final acabar solucionant un tema de convivència que és lo rellevant, no? I bé, doncs, dit tot això, evidentment, doncs, vam votar a favor i estem d'acord amb com ha quedat.
0: Molt bé, parlem també dels equipaments socioculturals perquè aquesta nova regulació en les entitats del municipi pot tenir un impacte i ens agradaria saber, segons vosaltres, quin impacte pot tenir aquesta nova normativa. Segons l'alcalde de Sant Just, ahir ens deia en entrevista aquí als micròfons de Ràdio Desvern que a curt termini l'impacte seria mínim, però des de l'oposició ens agradaria saber també la vostra opinió d'aquesta nova regularització.
1: Com qualsevol normativa, doncs al final el que cal és posar-s'hi, mirar-la, entendre-la, no? I un cop necessites tirar d'un equipament, doncs veure si és fàcil o no, no? Perquè al final crec que el que tots volem és que els equipaments municipals doncs, els pugui fer servir la ciutadania i en concret també les entitats que són gran part de qui les fa servir. Nosaltres vam veure aquest reglament o aquesta normativa bastant complicada o enrevessada i tenim la sensació de que potser a l'hora de ser complerta o aplicada o llegida per les entitats i pels ciutadans quan vulguin fer ús dels equipaments, doncs igual pot donar lloc a dubtes. I per això en el ple ens vam abstenir. Pensem que sobretot les entitats són gent que fan una tasca desinteressada a nivell voluntariat i que el que s'hauria de fer és facilitar la vida perquè puguin arribar a fer ús dels equipaments socioculturals. Veurem al final si l'alcalde diu que serà un impacte mínim. Crec que això és el que s'ha de veure una vegada doncs, es comenci a utilitzar aquesta nova normativa. La nostra impressió és que és una mica difícil d'aplicar, però veurem.
0: Molt bé, doncs seguim avançant, marxem ara al tercer bloc de l'entrevista d'avui. Estem parlant amb Raquel del Riu Campillo, regidora de Junts, i que en aquest sentit doncs, ara ens dirigim a parlar de la gestió institucional i també les decisions jurídiques fent referència a les festes locals del 2027, primerament, i després parlarem també dels decrets d'alcaldia. Bé, al final és una qüestió que no té massa debat, no, Raquel? Són unes dades dates, que més o menys l'Ajuntament de Sant Just agafa sempre les mateixes, i a partir d'aquí podem estar d'acord o no, Raquel, no? Entenc?
1: Sí, no, en aquest cas, com tu dius, no hi ha debat. El 17 de maig, dilluns de Pasqua a Granada, i òbviament el 6 d'agost, no? El dia dels nostres patrons, Justí i Pastor, aquí no hi ha debat. Però aprofitant això, sí que crec que hi va haver un punt en el ple que té a veure amb les festes locals i que és, en aquest cas, no locals, sinó festes a nivell de Catalunya, que és el tema de l'11 de setembre. I que crec que és bastant important de mencionar. Com ja sabeu, en els últims anys, el dia de l'11 de setembre s'ha estat celebrant simultàniament, diguéssim, la Diada Nacional de Catalunya i el reconeixement a persones i entitats. Nosaltres, la veritat és que com a iniciativa, aquest reconeixement a persones i entitats el trobem molt encertat i el valorem molt i creiem que s'ha de fer, però ja havíem estat dient des de feia temps que el que no creiem adequat era que es celebrés el mateix dia de la Diada Nacional de Catalunya. La Diada Nacional de Catalunya és una festa de caràcter propi i, a més, reivindicatiu, i hi ha molts altres dies en què es pot arribar a fer el reconeixement a persones i entitats. Al final, en el ple passat, amb un prec conjunt presentat per la CUP Esquerra Republicana i nosaltres, Junts per Catalunya, es va tornar a plantejar aquesta possibilitat i, finalment, se'ns va confirmar allà mateix en el ple que així es faria. I, per tant, se separarà la festa, la celebració o reconeixement a persones i entitats es farà el vespre anterior, el dia 10, i el dia 11 de setembre quedarà reservat exclusivament a la celebració de la Diada Nacional de Catalunya. Nosaltres això ho valorem molt positivament i pensem que està molt bé que hagi estat possible també gràcies a la iniciativa conjunta de diversos grups de l'oposició.
0: I a més, doncs, el públic assistent ho agrairà també, perquè la calor que es pateix aquí dalt a l'11 de setembre és bastant forta. Molt bé, doncs, recordant això, aquesta menció que feia la Raquel, aquesta qüestió, doncs, dels reconeixements que passen al vespre del dia 10 per ser vigília, diguéssim, d'aquesta celebració a l'11 de setembre. Marxem a parlar ara d'altres qüestions. Parlàvem d'aquests dos decrets d'alcaldia per portar recursos de cassació al Tribunal Suprem. Ens agradaria saber quin és el vostre posicionament com a grup polític i si creieu que aquest tipus de decisions jurídiques tenen l'impacte polític que haurien de tenir en aquest ple o senzillament, doncs, és una qüestió burocràtica que el govern, doncs, ha dut a terme.
1: No és una qüestió burocràtica perquè al final, diguem-ne, pot tenir impacte en els ciutadans i ciutadanes de Sant Just, pot tenir repercussió, exacte. El que passa que sí que és veritat que és un tema jurídicament molt específic, molt tècnic, i en aquest cas, a més, ve de molt abans que nosaltres comencéssim la legislatura, i per tant només podem fer que esperar que es resolgui bé, confiar en que s'està fent jurídicament i amb ajuda dels tècnics, òbviament, el millor possible, esperar que no faci que ens haguem de comprometre, sobretot econòmicament, en els propers anys a nivell d'Ajuntament de Sant Just i que es resolgui bé.
0: Molt bé, doncs passem al bloc 4, parlem de mocions i debat polític. En l'apartat de mocions s'han aprovat diverses propostes de caire social i també s'ha rebutjat, doncs, una moció de Vox sobre la regularització massiva. Parlem una mica del balanç que feu d'aquestes mocions en aquest ple del mes de maig. Si compartiu el sentit de vot de ple, doncs, en aquest sentit, amb les mocions socials aprovades. I bé, posar una mica de context també sobre el rebuig de la moció de Vox.
1: De les mocions socials, sí, compartim el sentit de vot. I aquí, sobretot perquè és un tema molt d'actualitat, no? I sobretot avui, que és l'últim dia de curs per molts mestres i professors, no? Últim dia, diguem-ne, de classe, que ja sabem que després també tenen molta feina, doncs és important que en el ple féssim menció, jo crec, a tot el que està passant amb l'educació a Catalunya. I bueno, per no allargar-me, només volia dir això, no? que nosaltres doncs, donem suport a tots els mestres i professors. No tenim molt clar si s'està encarant tot de la millor manera possible, i les negociacions doncs, han estat durant molt de temps encallades, però al final és veritat que alguna cosa s'ha de fer perquè no estem bé amb el tema d'educació. Uh-huh. Passant a la moció sobre regularització massiva d'immigrants, nosaltres el que diem és que no es pot fer de qualsevol manera ni de forma massiva, i sobretot, ja ho sabeu, no es pot fer des de Madrid. Per nosaltres, la gestió de la immigració cal que es faci des de Catalunya, amb els nostres criteris i adaptats a la nostra realitat. Això vol dir doncs, tenir més control, planificar-ho millor i alguns requisits d'integració, com per exemple el català, que nosaltres creiem que és clau. Llavors vam votar en contra de la moció de Vox perquè no tenia evidentment aquest plantejament, però el que sí diem és que la regularització s'ha de fer amb responsabilitat i sobretot, em repeteixo, però és molt important, amb capacitat de gestió pròpia des de Catalunya.
0: Mm-hmm. Doncs recordem que van ser dos vots favorables per la moció de suport a la reforma de la llei de promoció d'autonomia personal i atenció a persones en la situació de dependència. Sí. També en el cas de les mobilitzacions van ser dos vots favorables per Junts, de part de Junts, i en aquest cas en contra per aquesta moció d'urgència. Molt bé, passem a més qüestions. Marxem a parlar ara del projecte polític de les municipals 2027. Cada vegada falta menys per a aquestes eleccions. Junts ja està treballant en la construcció i consolidació del seu projecte. Ho vèiem fa unes setmanes amb la notícia de que en Ramon doncs, seria de nou candidat d'aquesta formació, i també fa uns mesos amb l'inici del projecte 2731. Ens agradaria que ens expliquéssiu una mica aquest projecte i també des del partit per què creieu que la figura que ha d'encapçalar la llista ha de ser Ramon Figuerola.
1: Doncs sí, com bé dius, ja ens estem preparant des de fa un temps, i aquí una mica ens estem preparant en quatre eixos. Per una banda, amb el projecte que expliques de Converses 2731, per nosaltres preparar-se significa sobretot escoltar i aprendre. A escoltar, com hem dit abans, escoltar la ciutadania, però també a aprendre doncs, de persones referents en diferents àmbits. I d'això és del que va el projecte de Converses 2731. Fins ara hem realitzat 3 entrevistes en format de podcast amb diferents personalitats, doncs això, referents en el seu àmbit. Ramon Vallès, que és un pilot d'aviació reconegut, amb ell hem parlat sobretot de planificació i de gestió dels imprevistos, diguéssim. Hem parlat també amb l'Helena Fort, directiva del Futbol Club Barcelona, amb qui hem parlat sobre lideratge i sobretot de lideratge femení, i també hem parlat amb Jaume Clotet sobre cultura. D'aquestes converses n'hem extret diversos aprenentatges. Per posar un exemple, amb en Ramon Vallès, que ja era un tema que nosaltres portem bastant en el nostre ADN, el tema de la planificació, de preveure, de no fer les coses improvisant, però ens va acabar de ratificar doncs, que una bona planificació i no deixar els projectes a la improvisació és un tema clau per poder governar en un poble. No? Per posar un exemple, ara s'han reprès les obres de la Sala Gran de l'Ateneu una altra vegada, i realment és un exemple de projecte per nosaltres amb mala planificació i amb poca gestió dels imprevistos.

0: Continuarem amb aquesta sèrie d'entrevistes per seguir aprenent i seguir enriquint el nostre projecte. Per altra banda, un altre punt que estem fent per preparar-nos és una mica el que he explicat abans, no? Intentem fer govern des de l'oposició, impulsant iniciatives que contribueixin a millorar Sant Just. En aquest sentit, hem presentat diverses mocions i també estem contents d'haver-ho fet molts cops consensuades amb els altres grups municipals i, òbviament, amb el govern, perquè, si no, com ja sabeu, no tirarien endavant, no? Per millorar el municipi, per exemple, la moció sobre mobilitat, el que hem parlat abans de l'ordenança dels horaris, molts temes també per impulsar l'ús del català. S'han fet formacions a personal de l'Ajuntament, entitats esportives, també la proposta d'oci nocturn, l'ordenança de patinets. Llavors, no és que ens estiguem preparant, és que nosaltres ja portem, diguéssim, no, una carrera de fons d'anar fent coses per millorar el municipi. Mm-hmm. I en aquest sentit, una mica com explicava abans amb l'ordenança dels horaris, sí que ens sembla una pena que molts cops d'inici des del govern municipal se'ns diu que no, o d'alguna manera es menysté el que presentem. Per exemple, amb el tema de la mobilitat a Mas Lluí, se'ns va arribar a dir que no hi havia cap problema de mobilitat a Mas Lluí, que no hi havia ningú manifestant-se per la mobilitat a Mas Lluí, i al final, doncs, bueno, a l'X30 ha millorat freqüència, tenim un bus nit, per tant, doncs, ens estem preparant caminant, diguéssim, no? O sigui, ho estem demostrant caminant. I dues coses més, i ja parlant de persones, com em preguntaves tu, no? Per una banda, volem posar en valor, a diferència també d'altres partits que diuen que només són d'àmbit municipal, que nosaltres, que no som d'àmbit municipal, evidentment, pensem que treballar per fer una Catalunya millor al final acaba redundant en un Sant Just millor. Per això, doncs, estem en contacte molt estret amb la nostra diputada al Parlament, l'Ariadna Urroz, i amb ella, doncs, ens ha ajudat a portar diverses iniciatives al Parlament, i pensem que això, doncs, també és una cosa que hem de fer per preparar-nos per les properes eleccions. I ja per acabar, doncs, el valor de l'equip humà, que és el que deies, preguntant-me tu pel nostre candidat, no? Nosaltres tenim un equip que ha decidit dedicar el seu temps a la política per una vocació de servei públic, però que és un equip que té la seva pròpia professió, que no es guanya la vida amb la política, ni té la intenció de guanyar-se-la, i és el cas del nostre cap de llista, el Ramon Figuerola, que a més aprofito des d'aquí per felicitar-lo perquè ha estat pare per segona vegada. I a més, doncs, de la política i de la seva pròpia feina, doncs, a més, ara encara se li duplica la feina. Però volem dir molt clarament, o volem posar molt, molt clarament aquest valor sobre la taula. Ara mateix estem en un moment, ja ho sabeu tots, tristament, no?, en què tenim molts exemples d'enriquiment personal a través de la política, i nosaltres defensem un model completament diferent, basat en persones que, com deia, tenen la seva pròpia trajectòria professional, la seva manera honesta de guanyar-se la vida, i que al final el que volem, i m'incloc, és de manera temporal i vocacional servir a la ciutadania i millorar Sant Just. Això és fonamental pel nostre projecte polític, i pensem que és fonamental també per Sant Just, perquè la nostra idea és posar els interessos dels ciutadans per davant, no els nostres propis. I en aquest cas, doncs, el Ramon, tots aquests valors estan en ell personificats, i per això, doncs, és el nostre candidat.
1: Doncs, Raquel del Riu Campillo, regidora de Junts, moltíssimes gràcies per haver compartit avui amb nosaltres la vostra valoració del darrer ple municipal, també per haver fet menció del camí que està seguint Junts per les municipals 2027, del projecte polític, i res, doncs, una forta abraçada, que tingueu bon estiu, i a la temporada vinent, doncs, reprenem comunicacions amb la vostra formació, amb el vostre grup, ja de cara, com dèiem, a aquestes eleccions municipals 2027.
0: Igualment, molt bon estiu, moltes gràcies, i bon estiu a tots els oients.

0: juici.
1: I seguim al magazín de matins de Ràdio Desvern. Seguim a la Rambla. The Winner Takes It All, ABBA, aquí al 98.9 FM. I tot seguit, marxem a parlar d'actualitat política. Joel Reguant, bon dia i bona hora, com estàs?
2: Molt bon dia, Sant Just, com esteu?
1: Molt bé, amb ganes d'escoltar-te, de parlar i també d'analitzar tota l'actualitat política que envolta el nostre país.
2: Perfecte, doncs aquí seguim una setmana més. No sé si dir una setmana més o una setmana menys, no?
1: Depèn de com, coses... depèn de com
2: sí,
1: ho vegis, eh?
2: Mira, perquè... en clau vacances sí, és una menys. No, però en clau
1: exactament.
2: De la vida, costa una miqueta, no, de pronunciar, però vaja, aquí estem una setmana més i tornem a tenir actualitat calenta. És que ja no sé, ho he dit cada setmana aquest any, això de que l'actualitat està on fire, però és que han passat moltes coses i sobretot, si et sembla que comencem una miqueta en política internacional, perquè hem tingut
1: perfecte.
2: Diversos punts importants, punts calents, mai millor dit. Hi ha un acord de pau entre Iran i els Estats Units. Recalco, Iran i els Estats Units. Entendreu per què ho he recalcat? Deixo una mica al marge a Israel. Per què? Sembla que finalment Washington i Teheran han aconseguit un acord en el qual doncs, aquí hi ha una sèrie de punts. Sembla que s'aturarien els bombardejos per part dels Estats Units, el desbloqueig de l'estret d'Hormuz, la no nuclearització per part d'Iran. Iran, evidentment, rebaixa el to de tot el que ha dit Washington, que no és ben bé així, però bé. Quin és el tema? A canvi, evidentment, de que cessin totes les hostilitats. Aquest totes és bastant més important del que sembla, perquè inclou fins i tot les hostilitats que manté Israel amb el seu entorn i, per tant, amb les milícies, en aquest cas, de Hezbollah, que tenen en el lloc al Líban. Per cert, l'altre dia em van dir, us podries explicar una miqueta la diferència entre Hamas i Hezbollah? Dic, sí, cap problema. La milícia de Hezbollah és la que està al Líban. Hamas està a la franja de Gaza. Perquè agafem una miqueta les diferències, sobretot a nivell geogràfic, no, per entendre d'una manera ràpida. Sí, sí, hi ha molts més matisos que els que acabo d'explicar, però per fer-ho fàcil, Hezbollah, Líban, Hamas, franja de Gaza. D'aquesta manera és més fàcil de situar. Llavors, què és el que ha passat? Que Israel no està respectant aquest alto el foc. Està seguint amb bombardejos a la zona de Líban, de Hezbollah. De fet, n'hi ha hagut un avui mateix. I clar, això posa en risc aquest alto el foc, que de moment sembla que des de Washington donen per fet. Cert és que aquest inici de tensió entre Benjamin Netanyahu i Donald Trump, veurem cap on acabo. De moment, des de la Casa Blanca es limiten a dir que segueixen sent aliats d'Israel i que l'acord està fet, està tancat i que, per tant, no hi hauria problema, però veurem què també es diu des d'Iran, aquí hem de veure. Et diré que hi ha tot el món una mica pendent perquè, al final, la crisi energètica barra de preus internacionals que hem patit afecta a tothom. Llavors, tothom està una miqueta pendent, però que sobretot estem pendents perquè estem en un G7, és a dir, hi ha una cimera de caps d'estat importants, estem també amb la OTAN, i, a més, aquesta reunió té lloc en un dels països importants, París, França. Emmanuel Macron és l'anfitrió. Un Emmanuel Macron que recordeu que no repetirà les properes i, per tant, s'obre una successió a França, que és perillosa, i veurem què és cap on acaba. Hi ha diferents líders. Aquests diferents líders, evidentment, doncs, tots tenen el seu què. Parlem de Giorgia Meloni, per cert, que s'han portat una de les imatges apareixent amb la seva filla en aquesta cimera. Parlem de Scholz, que és el canceller alemany. Parlem també d'Starmer, el premier britànic, que també està vivint uns dies, no sé si dir convulsos, complexos, estranys. Per què? Perquè el seu gran rival i opositor dintre del seu mateix partit ha aconseguit un escó al Parlament. Per tant, com que té escó al Parlament, pot disputar-li el liderat a Starmer, o el que és el mateix. Podria, fins i tot, usurpar-li el títol de premier britànic. Això passa molt al Regne Unit, en el que, doncs, quan un dels seus líders perd la confiança en favor d'un altre del mateix partit, hi ha un canvi de primer ministre. No estic dient amb això que Starmer vagi a saltar d'aquí 4 dies, ni molt menys. Dic només que s'han posat les bases perquè Starmer no acabi la legislatura, per dir-ho així. Un Starmer que, a més, no fa massa que és primer ministre britànic, però és que, a més, ha tingut un revés important en el que serien les municipals aquí. Llavors, s'ha estavellat bastant el partit. A partir d'aquí veurem quins moviments hi ha. La política, sé que aquí fem molta política nord-americana, però us prometo que la britànica és apassionant. És apassionant. Podeu mirar The Crown i veure o aquests reportatges que fan a vegades de Margaret Thatcher, la dama de ferro,
1: i
2: perquè
1: tant.
2: Déu-n'hi-do com és la política britànica. Vull dir, aquests crits que hi ha a vegades al Parlament i aquestes expressions que fan. Déu-n'hi-duret, la veritat, de com funciona allà la política. Però vaja, tornem a l'OTAN, que hem marxat d'aquí un moment a Londres, tornem a París. Què ha passat a París? Pete Hedberg, el secretari de guerra, a mi això de dir de guerra em costa, jo segueixo pensant que és el secretari de defensa, però vaja, el secretari de guerra, va, dels Estats Units, del govern de Donald Trump, ha enviat un avís als seus homòlegs de la Unió Europea, a més de la Unió Europea, de l'OTAN, no? Perquè també hi hauria el Canadà, i no és Unió Europea, però també hi ha el Regne Unit. Quina és aquesta advertència? Doncs que Estats Units procedirà no a desmilitaritzar, perquè he llegit aquest titular en algun diari, i no és cert, desmilitaritzar significa baixar el nivell de l'armament, és a dir, retirar o no invertir. Estats Units continua invertint en armament i continua amb aquesta dinàmica, però el que farà és retirar de la OTAN certa ascendència que tenia a nivell de maquinària, a nivell de militars, a nivell de, al final, tot el que és tecnologia militar. Llavors, què vol dir? Clar, això és com un got d'aigua que es comunica amb un altre. Si un baixa, l'altre baixa. I si el vols mantenir, l'hauràs de pujar per un altre cantó, no? Llavors, què passarà? Doncs cada entrada, els països que conformen la OTAN saben que si Estats Units rebaixa la seva aportació, ells l'hauran d'augmentar si la volen mantenir. Pete Hedberg va ser duríssim en un al·legat i els hi va dir a la Unió Europea i a la resta dels membres de la OTAN, els hi va venir a dir: vosaltres, que havíem format part d'aquesta OTAN fins al final de la Guerra Freda, vau decidir invertir en altres coses. I aquí ja entra el punt polític de cadascú, no? Va parlar de tot el tema climàtic, perquè ell no és massa partidari de l'agenda verda. També va parlar de que si estat del benestar, d'obrir les fronteres. Va dir: us heu centrat en altres coses europeus i us heu oblidat de la defensa perquè us la subministraven als Estats Units. I no és així. Per tant, toca, en aquest cas a la OTAN, donar un pas, un cop de timó, si volen seguir amb l'ascendència que té la OTAN, i per tant la resta de països els tocarà aportar material, equipament, tecnologia, militars. Veurem com cada país recondiciona el seu espai en això. També Donald Trump va protagonitzar un moment una mica, un de distret i un de... no distret, sinó, com dir-ho, representatiu. Uh-huh. Arriba i diu: I'm the boss, sóc el jefe.
1: Sí.
2: Es van produir riures. Per mi va més enllà. O sigui, saps aquella frase de qui paga mana?
1: Uh-huh.
2: Doncs una mica era aplicada. És a dir, si jo sóc el que més poso diners a la OTAN i arribo, està arribant el jefe. Això és el que va dir Donald Trump, amb un to de broma, que en un primer moment tothom ho va entendre amb to de broma, però si tu mires una miqueta més enllà, veus clar que no hi ha aquest to de broma.
1: És allò que diuen,
2: sinó que realment,
1: entre broma i broma, la verdad se asoma, no?
2: La verdad se asoma, ha arribat el jefe. És que realment, et diria, o sigui, d'una manera matemàtica, per què aporta cadascú, sí, havia arribat el jefe. També hi va haver un altre moment, i per això et dic que va haver un moment més distret, més còmic, amb una cadira. Uh-huh. Donald Trump va tenir un problema amb una cadira. Compte, perquè hem passat d'Iran a una estanya a Washington i ara una cadira. Bé, poc a poc anem baixant el to dels problemes, però la cadira és perquè li quedava baixa. I va tenir un moment així una miqueta còmic, una miqueta curiós. De fet, he de dir que protocolàriament la posició de les cadires no és casual. És evident que tothom, segurament tu ara estàs sentat i tens la cadira a la teva altura, a la que a tu t'agrada i a la que a tu et va bé.
1: Correcte.
2: Com tothom, eh? I per cert, poques coses molesten més que algú toqui la teva cadira, eh? O el teu seient del cotxe. Tu el tens allò niquelat, i això molesta. Però és veritat que hi ha reunions, sí. Fixa't bé, quan tu entres en segons quins despatxos, per exemple, vas al banc a demanar una hipoteca, m'ho invento, per buscar una cosa que no sigui, estàs en una cimera internacional de la OTAN, que és possible que no anem mai a cap. L'altura de les cadires, la disposició de la taula, és més important del que sembla. Recordes aquella imatge de Vladimir Putin amb una taula gegantina i l'altre molt allunyat d'ell? Això diu coses. Les cadires, que una sigui més alta que una altra, també diu coses. És una posició de superioritat, de jerarquia, de control, fins i tot. Llavors, Trump és un mestre de les posades en escena i totes aquestes coses. Vull dir, moltes vegades aquí, doncs, hi ha molta gent que el pren per coses, però realment és una persona intel·ligent i aquestes coses li van molt. I, per tant, aquest to de la cadira, per més que fos divertit, té un punt de real. Ell sap perfectament el que vol dir que una cadira estigui més alta o que estigui més baixa. Jo us ho dic a tall d'anècdota, no vull que ara tots els que ens esteu escoltant i esteu a les vostres oficines comenceu a graduar les cadires i que en lloc d'estar 30 centímetres passeu a estar 1,5 metres. Però em refereixo que tenen el seu què. No és una tonteria de: ai, mira, seu aquí. No. La posició, l'altura, el lloc a la taula, tot està pensat. I si no, agafeu una cosa, agafeu la primera fotografia que trobeu de líders internacionals. La primera d'un polític que arriba no sé on. L'important està al mig, el segon més important a la dreta i el tercer a l'esquerra. Fixeu-vos-hi, és sempre així. Sempre. És una manera protocolària de dir les coses. I a vegades aquesta comunicació no verbal és fins i tot més important que la verbal, perquè la verbal moltes vegades ja vas a tiro fet. Quan tu arribes en aquestes reunions, ja saps el que es dirà i el que no, no? Per tant, mira, per fer-t'ho fàcil, aquesta amenaça dels Estats Units a la OTAN estava anunciada. Ja se sabia que la dirien. Quan? En quin moment? No ho sabíem, en quin moment del discurs. Però estava clar. Sabíem que anava a passar. L'altura de la cadira, no. Això no ho sabíem. On seuen? Doncs més o menys són coses que es tenen bastant, bastant en contra. Fins aquí política internacional. Vols que anem a l'Estat espanyol?
1: Correcte. Anem a l'Estat espanyol. Aviam què s'hi cou.
2: Doncs vinga. Tampoc ens movem molt, perquè passem de París a Madrid.
1: Clar.
2: Però vaja, agafem el vol i directament cap a Madrid. Què tenim? Doncs un Pedro Sánchez, un partit socialista, que déu ni duret la mà de causes judicials que hi ha. Aquesta setmana hem tingut declaració al jutjat de José Luis Rodríguez Zapatero, primer president de la història de la democràcia, imputat amb casos relacionats a la corrupció. Li imputen exactament 5 delictes, que a més aquesta declaració ha vingut viciada o no sé si dir que l'ombra de les joies ja plana molt fort sobre ell, no? O sigui, sembla que parlem més de les joies que del cas plus ultra, que és al final el moll de l'os. O sigui, al final el punt clau aquí, les joies són la conseqüència d'això en tot cas. Però el punt és que s'ha finançat amb diner públic una empresa privada per aconseguir un rescat que potser no hauria d'haver tingut. Això és el que s'investiga. I les comissions que han derivat tot això, les joies, poden ser conseqüència o no, no ho sabem. Però què ha passat? Primer punt important. Les joies ja no són una herència familiar. Aquí ja hem canviat una miqueta el discurs. Són un regal, no, d'un exlíder saudí, això és el que diuen. Vaja, ja no és família. Ens hem donat compte aquí que hi ha hagut un petit canvi de guió. Els canvis de guió no solen indicar mai res bo en una causa judicial. Primera, per cert, Feijó és un visionari, perquè va dir seguro que se sacaran de la manga que fue un regalo de alguien que ha muerto. Bingo. Molt bé aquí, Alberto Núñez Feijó, que va clavar l'excusa que anaven a posar. L'han posada. Què t'haig de dir del jutge? El jutge no s'ha acabat de creure aquestes versions que dona José Luis Rodríguez Zapatero, no només el manté la causa, sinó que imputa les filles. Per què? Perquè les filles tenen una empresa que, a més, ha tingut contractes públics, ha cobrat d'empreses vinculades a contractes públics i, per tant, passen a estar imputades. Semblaria, segons el que diu el jutge, sobre la seva interlocutòria, que José Luis Rodríguez Zapatero podria haver influït perquè l'empresa de les seves filles s'emportés aquests contractes i aquests pagaments. Per tant, les imputa. I imputa també a la seva secretària de tota la vida. Te'n recordes que parlàvem d'una tal Gertrudi?
1: Sí.
2: Que a vegades li havien dit Gertru, no? Te'n recordes? Mm-hmm. Doncs és aquesta persona la que passa a estar imputada. La persona que, a més a més, va estar en el registre que va donar lloc a les joies. O sigui, doble combo. Però és que a part d'això tenim el cas Leire Díaz, apretant la Fontanera. No m'agrada jo aquest mal nom de la Fontanera, però és el que tenia, no? La Fontanera del PSOE, que sembla que té converses, presumptament, amb membres als càrrecs de la policia, policia més de caràcter fiscal, que podrien haver confessat, ja es veurà, s'ha de demostrar, el tema de la policia patriòtica i com ho havien fet i que s'hauria aprofitat d'aquesta situació. Per tant, comencem a barrejar les clavegueres de l'Estat que va utilitzar el PP amb unes noves, potser, ja es veurà, clavegueres de l'Estat que en aquest cas està utilitzant el PSOE. Que, a més, aquí hi ha ficat pel mig el nom de Santos Cerdán. Uh-huh. Santos Cerdán imputat per una altra causa judicial. Clar, comencem a tenir masses casualitats, masses noms, masses vincles, com perquè tot això sigui casual. Però és que, a més, Begoña Gómez, parella de Pedro Sánchez, té peça separada al jutjat ara. I, per tant, també ha de declarar per una altra causa, possiblement penal de corrupció. Clar, arriba un punt que hi ha tanta causa que és impossible que no passi factura a Pedro Sánchez. Acabi com acabin les causes. O sigui, al final, quan tot el teu entorn més immediat està així, alguna manera t'ha d'afectar. Sánchez ha fet un canvi de guió. Ja no està dient respectem la presumpció d'innocència. Està defensant a José Luis Rodríguez Zapatero. És a dir, les últimes declaracions de Pedro Sánchez eren de suport a l'expresident. Per cert, expresident i mentor. Sí, ell ha estat un dels defensors de la política de José Luis Rodríguez Zapatero. Segurament Mariano Rajoy no deu pensar igual, perquè va ser un gran detractor, Rajoy. Per cert, Rajoy el tornem a tenir, ha tornat a la palestra com a articulista del Marca.
1: És meravellós. És meravellós.
2: ens ha tocat viure en una època fantàstica.
1: Ens treu un somriure. L'entorn
2: del periodisme i la política.
1: Ens treu un somriure cada matí, és a dir...
2: Sí, sí. I a més van empatar, o sigui, el primer partit, per tant, collonuts,
1: empatar
2: perquè ens donarà minuts de glòria.
1: Empatar és el mismo resultado en el marcador, no sé què, bueno, és algo així.
2: És sublim, o sigui, sí, sí. És sublim. Un dia hem de fer un especial només de frases marianes, o sigui... Si quieres mi voto, Mariano, da menos leña y más grano. Y li respon, si quieres grano, Aitor, te dejaré mi tractor. Ostres,
1: sí, sí.
2: Sublim. Per mi també, un que ha quedat molt oblidat i per mi és sublim, és pujar, quan ja és president, el president puja al faristol i diu, gracias, presidente, señor presidente del gobierno. Tothom es posa a riure i diu, no sé de què se ríen, no me refería a ninguno de ustedes. Si es va confondre perquè portava 8 anys saludant a José Luis Rodríguez Zapatero, justament, dient-li, senyor president del gobierno. I aquell dia, doncs, ell ja era, i no sé, podríem dir que es va autosaludar, no? Però vaja, tot això, evidentment, no augura res bo per al PSOE. Feijó està analitzant la situació i diu, que té converses amb totes les formacions i inclou, literalment, el Partit Nacionalista Basc, Coalició Canària i Junts per Catalunya. Són les tres formacions amb les que està parlant, però que aquí el problema hi ha aquí, Vox. També Vox ha d'entrar a l'equació, perquè si no, els números no surten. I és evident que si entra Vox, hi ha altres que no hi entraran. I com que hi ha altres que no hi entraran, els números tornen a sortir. Per tant, tens mala peça al taler. Però, en aquesta mateixa setmana, s'ha vetat des de la mesa del Congrés, s'ha vetat debatre sobre fer una petició per convocar eleccions. És a dir, la mesa del Congrés, que ha de garantir la democràcia, el joc democràtic, el debat, el parlamentarisme, prohibeix, tapa, esquiva, un debat polític al Congrés. Si vols, ho deixem aquí, que cadascú prengui les seves pròpies conclusions, perquè em sembla que amb el meu to queda clar que no puc estar d'acord mai en prohibir debats en un Parlament. Mai, absolutament mai. Perquè justament Parlament, el lloc per parlamentar, és aquest. Si no és aquí, no s'entén de parlar aquestes coses. Però vaja, si et sembla bé, ho deixaré aquí. No em vull oblidar també que ha aparegut Irene Montero. Estava a l'Eurocambra, sí. I no se li va ocórrer una altra cosa que cantar Happy Birthday to Trump.
1: Ah, sí.
2: Happy Birthday, Mr. Genocide.
1: Sí, bé. Sí.
2: Irene, doncs, Montero.
1: Jo pensava que era un fake, però veig que no.
2: No, jo també al primer moment, però després la vaig veure i vaig dir, buf, tu saps que cobro un eurodiputat per anar a fer això? En fi,
1: és igual, al final,
2: si tu t'escoltes el discurs, és un discurs que en allò que està fet i en el que estàs reclamant no té cap mena de sentit. És retòrica. Jo no et dic que estigui més o més malament el que tu dius, però és retòrica, perquè no aporta. Llavors, a vegades confonem impacte mediàtic amb funcionalitat efectiva. I aquí, en aquest cas, el que ha fet ella és impacte mediàtic. I no és per criticar sempre la mateixa, però és que en porta moltes. Llavors, simplement ho poso perquè és un moment còmic, curiós. A mi, sincerament, no vaig riure gaire, sinó que em va sentar una mica penós, perquè penso que perds una oportunitat per comentar temes que realment l'Eurocambra pot fer, no? Vale, molt bé, agafa la bandera anti-Trump. També li diria a la senyora Montero que miri que avui a Iran han decretat una sanció descomunal, de fuetades i de tot, a una dona per fer un live en directe per internet. Doncs, com que ella sempre critica un cantó però mai es mira l'altre, jo li recomano que agafi i es miri també els altres, que potser prendrà coses, ella que diu ser feminista. I una última cosa.
1: Sí. Estem
2: al 2026. Ens hem fet grans, Daniel, perquè fa 20 anys vam votar, jo no, la reforma de l'Estatut de Catalunya, una reforma que després va acabar al Tribunal Constitucional i que uns anys després ens el van retallar i que va protagonitzar una manifestació massiva i que diuen que és l'origen del procés d'independència. Doncs, senyores i senyors, fa 20 anys d'aquesta votació ens estem fent grans, és correcte. Perquè jo quan he vist 20 anys dic, com a molt, 4. Doncs no, 20 anys de l'Estatut.
1: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Doncs, Joel Reguant, ho hem de deixar aquí. Ens queden 20 segons per arribar a les 12 del migdia. Amb això completem aquesta segona hora del programa. I res, una abraçada molt gran. Cuida't molt, que tinguis molt bona revetlla de Sant Joan. I
2: bona
1: revetlla
2: a tothom. Disfruteu molt, mengeu coca i begueu cava.
1: I tant que sí. La setmana vinent, més.
2: Més i millor, ja ho veuràs.
1: I tant. Una abraçada, cuida't.
2: Abraçada forta, adéu.
1: I nosaltres fem una petita pausa pels butlletins de les 12. Fins ara.
0: Notícies de les 12.
3: Bon dia, us informa Joan Bota. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès per diumenge el primer avís per calor quan es preveuen que els termòmetres arribin als 40 graus a l'interior, sobretot a Ponent, una situació que es podria allargar fins dimarts i tindria el punt àlgid entremig el dilluns. A més, les nits també es preveuen molt caloroses, amb mínimes que no baixaran dels 20 graus i poden superar els 25 en punts del litoral i el prelitoral. El Metrocat alerta que aquesta situació es podrà veure greujada per l'arribada de pols en suspensió que podria afavorir encara més les nits tropicals i tòrrides. Justament aquest migdia, Protecció Civil compareixerà per informar d'aquesta primera onada de calor que afectarà el país. Més notícies, Natàlia Ramon.
4: Una avaria en una canonada de distribució ha deixat sense subministrament d'aigua tot el municipi de la Bisbal d'Empordà. Segons l'Ajuntament, la incidència s'ha produït aquesta matinada i la companyia preveu tenir-la arreglada ja aquesta tarda. Girona, Laia Claret, bon dia.
5: Hola, bon dia. És a la canonada d'impulsió la que porta l'aigua del dipòsit fins a la canonada principal al carrer Canigó, a l'altura de Ramon Llull. Un punt negre de la xarxa i es repararà les pròximes hores, segons l'alcalde Òscar Aparicio.
6: Aquesta és una avaria que ha passat recurrentment, que és veritat que els darrers anys, dos anys més o menys, no l'havíem tingut perquè havíem fet una obra provisional, que era un bypass, però justament l'avaria avui ha passat en el bypass. Per tant, ens diu la companyia que fins a mitja tarda no estarà arreglada.
5: Subratlla que aquest tram de canonada té el projecte redactat per arreglar.
6: Entenem, doncs, que abans de final d'any estarà licitada i executada.
5: Des de les 9 del matí hi ha un camió cisterna al costat de la residència de gent gran pels veïns que ho puguin necessitar. Laia Claret, Catalunya Ràdio, Girona.
3: L'Hospital Vall d'Hebron fa la primera cirurgia pediàtrica a Europa amb un robot que opera a través d'una sola incisió. Es tracta d'un robot xinès que permet fer cirurgies molt més precises, menys invasives i amb una sola incisió, de moment, de 2,5 centímetres. Barcelona, Mònica Mas.
7: Bon dia. El pacient és un nen de 12 anys a qui fa dues setmanes li van extreure un ronyó i l'uretra. Gràcies al nou robot li han fet un sol tall per on s'introdueixen un braç que es desplega com un pop tot l'instrumental quirúrgic. El doctor Marino Asensio, uròleg pediàtric, explica la diferència amb els robots actuals.
8: En cirurgia robòtica multiport a vegades tenim una limitació important quan tenim que mobilitzar-nos a lo largo d'una cavitat perquè el robot fixa d'alguna forma en la zona on pots treballar i no deixa bellugar-te gaire. En aquest cas no, com solo depèn d'un punt d'inserció, te pots bellugar per tota la cavitat d'una forma molt més senzilla.
7: Mònica Mas, Catalunya Ràdio, Barcelona.
4: Prop de 500.000 de persones van intentar deixar de fumar l'any passat a Espanya amb teràpies finançades, segons un estudi elaborat pel Ministeri de Sanitat i el Consell General de Farmacèutics. Les polítiques públiques i les restriccions no són suficients i també és necessari ajudar la gent a deixar de fumar, com explica la ministra Mònica García.
9: 2 de cada 3 fumadores quieren dejar de fumar y que casi la mitad lo intenta cada año. Es decir, existe una enorme demanda de ayuda que debemos ser capaces de acompañar desde el Sistema Nacional de Salud. Sabemos además que la financiación pública de los tratamientos funciona, sabemos que cuando se financian los medicamentos aumentan los intentos de abandono del tabaquismo.
3: El Centre Irídia pels Drets Humans denuncia Xavier García Albiol per un delicte d'odi per difondre la imatge d'un marroquí detingut titllant-lo d'escòria humana. L'alcalde de Badalona va publicar una piulada al seu compte a la xarxa X on explicava que l'home havia intentat robar d'una estrabada una dona de 81 anys al barri de Llefià, però quan un dels seus escortes de la Guàrdia Urbana el va veure, el va detenir. L'alcalde afirmava, a més, que si depengués d'ell, el tornaria fent-lo nedar fins al Marroc. Irídia considera que aquestes afirmacions d'Albiol són molt greus, ja que busquen incitar l'odi contra un col·lectiu de persones per raó de la seva nacionalitat. Per això ha demanat a la Fiscalia Delegada contra els delictes d'odi i discriminació que obri una investigació amb caràcter urgent. La piulada d'Albiol ha aconseguit fins ara més de 38.000 m'agrada i molts dels 2.600 comentaris que li han fet aplaudeixen les seves paraules. Esports, Marcos García.
10: El Barça Bàsquet s'avança a la final de la Lliga CB per 1-0 després de guanyar ahir a la pista del València 112-113. Demà, segon partit d'aquesta final, també a València. Encara en bàsquet, Berta Ribas no seguirà a l'Uni Girona la pròxima temporada. En futbol sala, el Barça, només una victòria de guanyar la Lliga. L'equip blaugrana domina 2-0 la final de la Lliga contra el Pozo abans del tercer partit, que jugarà dimarts a Múrcia. El capità de la selecció del Marroc de futbol, Achraf Hakimi, serà jutjat per violació, presumpta violació violació de fet. Ahraf, acusat per una jove des del febrer del 2023, ha piulat a les seves xarxes socials que si no fos una persona coneguda no hi hauria cas. La confirmació de la justícia francesa que Hakimi anirà a judici arriba només unes hores abans del partit que jugaran avui al Marroc i a Escòcia. A les pròximes hores també jugaran els Estats Units, Austràlia, el Brasil, Haití i el Turquia, Paraguai. Encara en futbol, el Sabadell podria ser avui equip de la segona divisió. El club arlequinat ha de remuntar un 1-0 en contra el Zamora. A partir de 3:15, el tot gira d'aquest Sabadell-Zamora a Catalunya Ràdio.
0: Fins aquí les notícies.
11: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia, passen 6 minuts a les 12. Us informa Mariona Sales Vilanova. L'Ajuntament de Sant Just organitzarà el pròxim 23 de juny una revetlla de Sant Joan al Parc Maragall, amb una programació que combinarà sopar popular, música en directe i una sessió de DJ fins a les 3 de la matinada. La celebració començarà a les 9 amb una proposta oberta a tota la ciutadania. Els assistents podran portar el seu propi sopar, mentre l'organització s'encarregarà de posar la música per amenitzar la vetllada. A les 11 de la nit, el grup Primonos oferirà una actuació en directe amb un repertori festiu. I durant la nit també es repartirà coca de Sant Joan fins a esgotar existències. La festa tancarà amb una sessió de DJ de 2:15 a 3 de la matinada. Pel que fa a esports, els clubs i les entitats esportives de Sant Just celebraran un acte de reconeixement als esportistes destacats de la temporada el dijous 2 de juliol a les 7 de la tarda a la Bonaigua. La trobada servirà per distingir els equips i esportistes que han assolit fites destacades al llarg del curs esportiu. Les propostes de persones i equips homenatjats han estat fetes pels mateixos clubs i entitats esportives del municipi. A l'hora de seleccionar els reconeixements, s'han tingut en compte tant els resultats esportius com valors com l'honestedat, la perseverança, la il·lusió i la convivència. L'acte vol esdevenir un espai de reconeixement al teixit esportiu local, posant en valor la tasca dels clubs i fomentant valors com el respecte, la tolerància i la integració a través de l'esport. I pel que fa a educació, la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Just han impulsat una nova edició de formació en primers auxilis adreçada a professionals i col·lectius que treballen amb infants. Recentment s'ha celebrat un primer taller destinat a entitats, escoles i AFA del municipi i aquest mes de juny es duran a terme dues noves sessions pels equips educatius de les escoles Bressol, Marrecs i Mainada. La iniciativa té com a objectiu proporcionar eines i coneixements bàsics per actuar davant de situacions d'emergència, en formació en maniobres de primers auxilis i en l'ús del desfibrilador per garantir una resposta ràpida i segura. Els dos nous tallers previstos durant el mes de juny són dirigits als equips educatius de les escoles Bressol, Marrecs i Mainada després de la celebració d'una primera sessió destinada a entitats, escoles i AFA de Sant Just. I això ha estat tot. Tornem amb tota l'actualitat santjustenca a l'informatiu complet de la 1. Fins ara.

0: I seguim al magazín de matins de Ràdio Desvern, seguim a la Rambla. La Ludwig van sona ara aquí a Ràdio Desvern i aquests dies segur que ha sonat als vostres telèfons mòbils amb aquesta cançó que s'ha fet viral del Xavier, de la Ginebra en Coca-Cola i tot plegat, oi? Vinga, doncs, si comencem l'estiu, jo crec que hi ha una cançó que ho identifica molt. L'estava cantant, taralejant una mica, la nostra col·laboradora que ve a continuació i li vull donar, doncs, el plaer d'escoltar-la. Had me a blast. Summer loving happened so fast. Arantxa Limón, benvinguda al programa.
1: I no ha calgut fer buija.
0: Ai, no ha calgut fer res, perquè jo ja estava a punt d'invocar-me aquí o a un espíritu o alguna cosa, perquè feia setmanes que no et vèiem. Has estat perduda, què t'ha passat?
1: Estic morint d'èxit, sí.
0: Sí, eh? Mare de Déu, però... Bueno, Arantxa Limón, però avui vas molt de taronja, eh?
1: Sí, sí. Justament ahir portava arracades de llimona i
0: ah,
1: avui...
0: Vale.
1: M'he posat les flors taronges, però tinc taronges també.
0: Ah, sí, eh?
1: Sí, d'aquestes de resina tremendes. Bueno, vaig estar preparant per la paleta d'estiu, eh? Ja
0: sí,
1: hem encetat...
0: Home, meravellós, meravellós. És que jo ara que et segueixo a xarxes i veig el Pantone Víctim, clar, cada dia jo estic allà esperant la foto de l'ascensor per veure què...
1: Ah, em sembla que el meu immoble cap veí sap el que faig, perquè el dia que...
0: Allà
1: que sàpiguen que la que retén l'ascensor sóc jo, tinc un problema, reunió
0: sí,
1: extraordinària
0: sí.
1: De veïns.
0: Reunió extraordinària de veïns, jo lo veo, eh? Jo no em xivaré perquè sóc una bona persona i no em xivaré. I perquè vull seguir veient les fotos cada dia a xarxes. Llavors,
1: sí.
0: Sé que tinc el risc de si em xivo, de que aquestes fotos ja no es facin més. Per
1: moriran
0: tant,
1: amb mi, moriran amb mi.
0: Quedo callat. Escolta, parlem d'astrologia?
1: Vinga, parlem-ne, sí, sí.
0: Vinga.
1: Ai, ai.
0: Vull dir que ens agrada molt Gris i aquestes coses, el Summer Nights i tot plegat, però anem a posar-te a la teva sintonia per parlar d'astrologia. Com estan els astres?
1: Molt interessants aquesta setmana.
0: Ah, mira.
1: Sí, sí, sí. El més, l'ita de la setmana que encetem avui divendres fins al divendres vinent, sempre fem de divendres a divendres l'anàlisi, l'ita d'aquesta setmana és indubtablement l'entrada del sol a cranc. Això ja sabem que marca l'inici propi de l'estiu. És el dia 21 de juny, és el dia que considerem el solstici d'estiu i... Anecdòticament, a nivell astrològic, els signes poden ser de diferents categories, de diferents qualitats. Llavors tenim els signes que enceten acció, que són els signes cardinals, que són Aries, que és cranc, que és balança i que és capricorn. Uh-huh. Justament aquests signes, l'entrada del sol en aquests signes, marca, estableix l'inici d'una nova estació. Sí, amb Aries tenim l'inici de la primavera, amb cranc l'inici de l'estiu, amb balança tenim l'inici de la tardor i amb capricorn l'inici de l'hivern.
0: Entesos.
1: Llavors l'entrada del sol, com deien, a cranc, enceta amb el solstici d'estiu, l'inici, pròpiament dit, de l'estiu, amb tot allò que comporta. Però més enllà d'això, avui, dia 19 de juny, tenim... Doncs també un gran ita a l'astrologia. Mira, a l'astrologia sempre parlem de 10 planetes, sí? Sol, bueno, planetes o astres com el Sol, la Lluna, Mercuri, Mar, Venus, Júpiter, Saturn, Neptú, Urà i Plutó. Però també parlem de Quirón. I Quirón és un asteroide conegut com el sanador ferit. Sí, la mitologia diu que Quirón va ser el resultat, el fill, el producte d'una relació no oficial, no legal, com no entre Zeus i una humana. Llavors, en el moment que era, se'n va adonar que hi havia hagut banyes, va anar, no?, a venjar-se de Zeus i per fugir Zeus es va convertir en un cavall. Llavors, és aquell moment on la humana que queda prenyada quan pareix té a un fill el primer centaure, el primer mig home, mig cavall, i quan el va veure el va rebutjar, li va fer fàstic. Imagina't l'experiència per una criatura que surt d'una panxa i el primer que rep és aquest fastigueig a la cara, no? aquestes expressions de quin fàstic, no vull això. No? Les divinitats de l'Olimp, veient l'actitud de la mare, amb ella la van convertir en un til i llavors es van adoptar a Quirón. El van adoptar i li van donar l'habilitat de guarir els altres. Per això Quirón se'l coneix com el sanador. D'altra banda, com tenia la immortalitat, anava un dia Quirón allà galopant per l'Olimp I Hércules sense voler el va ferir amb una d'aquestes fletxes que estaven tenyides del verí de la hidra. Llavors el que va passar al pobre Quirón és que sent immortal tenia una ferida amb un verí que també ho era. Llavors estava eternament ferit. Llavors era... Després, més endavant, en Prometeu, Quirón li va intercanviar la immortalitat per poder deixar de patir. Llavors, d'alguna manera, Quirón ens parla a la carta d'aquella zona, a la nostra carta natal, on tenim aquella sensació de no mereixement.
0: Val.
1: Tots tenim una àrea de la nostra vida on sempre, quan mirem el nostre entorn i veiem que, aquella, que la resta de persones tenen èxit amb aquella àrea de la vida, és sí, els altres sí, però jo mai. Però jo no. Sembla com si jo no tingués accés a un florir, a un desenvolupar de manera exitosa una àrea concreta. Sí? I a l'arrel, no? D'aquest a mi no, hi ha un transfons això, justament d'això, no? D'un no mereixement. Per això quan Quirón, a nivell global, al cel que ara mateix estem analitzant, que és el que ens afecta a tots, Quirón fa un moviment com el que estarà fent avui, que és que salta d'Àries a Taurà, podem parlar de que és un salt bastant important a nivell evolutiu. Per què? Perquè canvia per primera vegada des de 2018. Llavors, abandona l'energia guerrera d'Àries. Abans, potser, fins ara, a Àries la dinàmica era per què, no? Per què no puc acabar de permetre'm fer allò que jo vull? Per què quan jo vull encetar una acció, vull ser jo el dinamitzador, el que posa alguna cosa en marxa, hi ha forces, reserves, reticències, creences limitants dintre meu que m'impedeixen anar endavant amb totes les de la llei, amb aquell convenciment d'aquella persona que sabrà que se'n sortirà, perquè Quirón estava d'alguna manera fent-se sentir que no ens mereixíem l'èxit, la consecució, que és la consecució d'una acció portada des d'un impuls, no? Des d'una passió, des d'un desig fort. No?
0: Sí.
1: Llavors, ara, com canvia... També Àries és el primer signe de l'horòscop, té molt a veure amb la identitat. Llavors, passem, no?, d'una ferida de tinc dret a existir, sóc suficient, sortiré i m'obriré pas pel món amb aquesta determinació que a vegades sento que vull tenir però sento que no em mereixo. Doncs ara passarem amb Taura a sentir que el no mereixement està relacionat als recursos, al cos i al valor propi. Sí? És a dir, la gran lliçó que tindrem arran de que Quirón entra a Taurà, que serà del 2026 al 2034, té, és a dir, 8 anys, ens obligarà a revisar de manera col·lectiva, però també individualment, la nostra por, les nostres reticències, les nostres creences limitants a nivell molt profund, relacionades amb la mancança, l'obsessió per la seguretat econòmica i com sabotegem la nostra pròpia manera de trobar estabilitat i de sentir-nos mereixedors, que era justament això del que parlàvem, no? La ferida de no mereixer, no?, que té Quirón. També té molt a veure amb com curarem la relació amb el nostre propi cos i el tema de la desconnexió amb la natura. En un moment on l'alienació a través de les pantalles ens està realment no només alienant de la natura, sinó de la resta d'humans, no?
0: Totalment, totalment.
1: Taura, i l'energia de Taura té molt a veure amb tornar els sentits, a les percepcions bàsiques, no? Aquell moment on tanques els ulls, no? I ensumes aquella maduixota, no? Aquell tomàquet, o, saps? Aquell moment de lo bàsic i la connexió amb el que realment ens manté vius, que en realitat és molt poca cosa el que necessita l'ésser humà per mantenir-se viu. Bàsicament aigua, aliment i son, no? Tenint aquestes coses, després tot es complica. Però això, aquesta és ben, més aviat la lliçó que ens fa portar, que ens fa entendre a Taura, no? Què és lo bàsic perquè jo pugui sobreviure? D'aquí surten les prioritats, d'aquí sorgeixen qüestions de què té realment valor a la meva vida, no? Quan jo tinc un moviment important a Taura a la meva carta, el que es fa és reordenar, reendreçar, reorganitzar el meu sistema de prioritats. És quan deixem la feina, és quan deixem relacions, és quan diem això no em compensa. Llavors l'energia de Tauro baixa les coses, les ralentitza, ens permet veure el quadre real, quin ritme està portant la meva vida, què és realment important, què necessito mantenir en mi i què puc abandonar per realment estar en coherència, en harmonia no només amb mi mateix, sinó amb tot l'entorn que em sosté.
0: Llavors estem en un moment de reendreçar ara mateix?
1: Estem en un moment de sentir, de ralentitzar. Bueno, a veure, sí que és veritat que en aquestes properes setmanes, sobretot arran de que hi ha aquest canvi, en el, diguéssim, des d'avui 19 de juny fins a potser el 17 de setembre aproximadament, el que viurem és com un tràiler. ¿Vale?
0: És un període llarg, eh?
1: És un tràiler...
0: Estàs parlant de 2 mesos, no?
1: Sí, sí, perquè després Quirón torna, fa una petita retrogradació cap a Àries i quan ja torni a entrar a Tauro a l'abril del 2027 ja és per quedar-s'hi 8 anys. Però ara ens fa, saps, un tràiler, un avenç. Va d'això. Llavors, el que veiem que passa aquests 2 mesos, que de sobte ens veiem... Hòstia, no tindré feina o amb el que estic cobrant potser no puc assolir que em vulgui comprar aquesta cosa perquè, o mira, m'haig de posar en un pla d'esport o vull sortir tal. O... Tot allò que ara em vegi que m'està ocupant l'interès, sobretot a nivell d'idees i pensaments, cap a on vaig ara? Potser ara que ha acabat el curs o estic en un moment a nivell laboral de replantejar-me si em sento valorat, si em compensa el sou... o si vull fer aquesta formació o aquella altra, perquè també la qualitat de vida que podré tenir o que em podré garantir. Vull dir, ara és un moment de dir quines pedres, quins maons estic escollint per construir la realitat i el futur que vull tenir. Sí, llavors és un moment ara molt d'estar en contacte amb el que... Això, amb el, de què disposo, a quins recursos disposo, sobretot,

0: que no tinc dret a fer-les. Potser m'he plantejat tota vida que volia anar de vacances a Suècia o a la Selva Negra, o, saps? I és perquè no ho faig. Que, perquè tancar no és, no? Quina ferida, quina creença limitant hi ha darrere d'això? Per què crec que jo no em mereixo accedir a aquesta feina? Per què hi ha darrere d'aquesta ferida de no mereixement que m'impedeix accedir a la idea de que puc tenir un cos tonificat, sa i que m'agradi, a que puc accedir a la idea que em puc alimentar de manera regular, equilibrada i que no tingui excessos, a que no puc accedir a una feina que em permeti tenir els recursos econòmics que crec que necessito per tenir la vida que vull tenir? Tot això són temàtiques taurines. I tot això, per què crec que no mereixo accedir tot això, és el que Quirón ens ve a ajudar a fer. Perquè el bo de Quirón és que, en el fons, quan acceptem aquesta ferida, allò, a més profunda és, allò que sentim que no podem guarir dintre de nosaltres, quan ho acceptem i ho treballem, ens converteix en el pou de més gran saviesa i don que tenim per guiar els altres. Si jo m'he fet aquesta feina amb mi, quan jo vagi a l'altre i vegi i reconegui el mateix patró en l'altre que he tingut jo i que jo ja he sanat, li sabré parlar des d'una posició molt vehement, molt rotunda, però sobretot molt basada en l'experiència i en l'èxit que dona la resolució del problema. Si jo ja m'he proposat transcendir la meva creença limitant de que jo no mereixo guanyar aquest sou i ara he aconseguit tenir, no el sou que em proposaves, i encara un de millor, jo puc parlar amb l'altre des d'un lloc molt diferent.
1: Clar.
0: No, té sentit?
1: Totalment. Està clar que el tema de les creences limitants jo crec que no li posem el focus tant com hauria de tenir-lo, no? Al final crec que moltes vegades no som conscients de que els pitjors enemics som nosaltres mateixos, no? I que hi ha moltes passes que no les arribem a fer, no? Jo sempre poso l'exemple de que jo estava a punt de fer una passa molt important, que era la d'independitzar-me, la de començar doncs una vida, diguéssim, fora de casa dels pares. Era un projecte amb el qual jo estava treballant des de feia molt de temps, feia anys que volia fer-ho, no podia, i quan doncs es van reunir els requisits per poder-ho fer, me'n recordo que em vaig cagar a sobre. Estava dos dies de signar el contracte i va ser en plan, jo ara això no puc fer perquè no sóc capaç, no seré capaç d'aguantar.
0: Literal.
1: No seré capaç, és que no seré. I me'n recordo una conversa amb la meva mare de dir-me, què m'estàs explicant?
0: Yeah.
1: Què m'estàs explicant? Que portes mesos, portes anys lluitant per això. Endavant! I si no, i si caus, doncs ja te recollirem, no? Que per això estem els pares, no? Però aquest és un exemple perquè ara, just aquesta setmana s'ha donat que fa un any que vaig fer aquest pas i me n'he adonat que era suficient, tenia la capacitat suficient per fer-ho perquè m'he apanyat molt bé, no? Però tenint en compte també que la situació de la vivenda és la que és actualment al nostre país, la situació general, no?, de dur a terme doncs més rere més totes les despeses, tots els gastos que comporta estar en un pis, no? Però moltes vegades tenim aquesta percepció de nosaltres mateixos de no arribarem, de doncs això, aquesta capacitat limitant, no?, que té la ment i que al final doncs ens talla les ales moltes vegades.
0: Sí, absolutament. I justament, com deia, ens venen 8 anys on treballarem molt tota aquesta temàtica. Ara tenim un tràiler de 2 mesos. Després, Quirón tira enrere un altre cop, ens fa un altre cop una sacsejadeta de recorda que el que hem parlat ara, no?, al capítol Arià, és tens dret a seguir el teu desig, a seguir el teu impuls. Ara mirarem de quina manera el pots fonamentar, el pots d'alguna manera fer sòlid, no?, que és amb els recursos. I justament això passa avui, 2 dies més tard, tenim un sol que deixa enrere una atmosfera molt mental, la ment, no?, el cap hiperactiu i dispers, no?, de Gèminis, i ara entrem al terreny d'allò emocional, de les arrels, de la intimitat, sí? És el moment on l'energia ens demana d'alguna manera, ja ho comentàvem la darrera vegada, tornar a la cova, a la closca, no? Ens tornem més selectius amb la nostra energia i busquem la companyia d'aquelles persones que sentim com una llar segura, no? És el tema aquest de l'apego seguro. És una setmana meravellosa per nutrir el teu espai personal i connectar amb la teva intuïció. És a dir, justament la closca, no? Per això, cranc, per molts, és un cranc, però a la vegada també jo el veig molt com la cloïssa, no?, que s'obre, la cloïssa de l'ostre, que té la perla a dins, no? Aquesta idea de soc tubet a dins, vens amb compte que si m'obro a tu em pots fer molta pupa, no? És una miqueta aquesta part de nosaltres que necessita sentir que té un lloc on se sent sempre sa i estalvi, se sent segur. És revocar aquesta energia molt de matriu, no? Molt del temps que es va conviure amb a la panxa de la mama, no? Mm-hmm. I després tenim, bueno, Mercuri, que ja està en ombra, señores, se viene, retrogradación.
1: No!
0: Retrogradación. 29 sí. de juny, it's coming. I ja se siente.
1: No, si no te se siente, Mercuri està presente, no?
0: Literal!
1: Déu meu.
0: Sí, el tenim... Ara està estacionari, o ralentitzat, que diríem, sí? Llavors l'energia ja s'està tornant densa. Llavors ens hem d'oblidar ara mateix d'actuar i de processar una lògica que podríem dir freda, perquè ara mateix ja ens estem endinsant amb una energia de Mercuri a cranc, però també més lent. Llavors estarem invaïts, i els nostres pensaments també, d'una nostàlgia, dels records, de pressentiments. Mm-hmm. Està tot molt emocional, a nivell mental també ho veurem. I llavors és una setmana bàsicament no ideal, per no dir pèssima, per prendre decisions apressurades o per signar contractes definitius. És més aviat una setmana, si tens un retir, si tens prevista algun tipus de sessió, de teràpia, alguna cosa que convidi a fer un moviment introspectiu, algun tipus de teràpia, escriure un diari, no? Tenir un moment, doncs, això, reavaluar converses que hagis pogut tenir, tirar endavant perquè és el clima idoni, és una incubadora emocional ara mateix. I per tant, que la setmana, ja sóc breu, que sé que ja se me viene, ja veu el David per allà.
1: Sí, ja està el David.
0: El cel també ens regala, pues, un aspecte que és excel·lent, on Venus, que està ja a Lleó, la Madonna del cel, uh-huh, entra en un aspecte molt maco amb Saturn, que el tenim a foc, el tenim a Àries. Llavors, d'alguna manera, Venus a Lleó vol drama, passió, foc i atenció. És el signe per antonomàcia de la fiesta de verano, de on està mi DJ, hey, Mr. DJ, put my song, saps? Uh-huh. Però, bueno, Saturn a Aries està dient, ei, disciplina, maduresa i límits realistes. Llavors, d'alguna manera, com un trígon és un aspecte que beneficia a les dues parts, d'alguna manera els dos planetes col·laboren a la perfecció. Per això podríem dir que en l'amor això es pot traduir com, ojo, que se viene, amor del bo i del que es queda, del que serà, d'aquests permanents, sí? És un moment de capacitat, amb la capacitat per expressar passió, però amb una idea de compromís real i madur darrere. Uh-huh. Llavors, econòmicament parlant, potser això podria traduir-se com que d'alguna manera ve una ajuda que ens ajuda, una ajuda externa que ens permet corporalitzar, portar a terme idees creatives i donar-los una estructura financera sòlida que et pogués sostenir el projecte a llarg plaç. Si tens alguna idea així medio molona, qui sap per on podria venir ara mateix el sostén.
1: Has vist? Mira, és que...
0: O ve un daddy, com es diu això? Un sugar daddy.
1: Un sugar daddy.
0: Podria ser un sugar daddy.
1: Mare de Déu. Doncs vinga, Arantxa, moltíssimes gràcies per l'espai d'avui. Sembla que vinguis amb la bossa de la fruita, m'encanta.
0: La tinc en tots els colors, com pots imaginar.
1: Brutal.
0: Iberlove.
1: Bueno, con tu naranjito a otra parte, aquí... Miss Naranja, avui, Miss Taronja. Bueno, un plaer tornar-te a veure, és que ja feia molt de temps que no ens vèiem.
0: Sí.
1: Ja feia molt de temps. Sí. Ara ve l'època estival de la Rambla, espero veure't per aquí, el juliol.
0: El Sant Joan.
1: A veure si pots venir al juliol. El juliol estaràs per aquí o no?
0: El Sant Joan.
1: Sant Joan? Què passa a Sant Joan?
0: No, aquí a Sant Joan, a Sant Just. Sant Joan. Sant Joan de Sant Just.
1: Ah, vens a Sant Joan amb Sant Just? No, vens a Sant Just per Sant Joan?
0: Sí.
1: Ah, molt bé.
0: Vindré de Sant Joan a Sant Just per Sant Joan.
1: Uf. Arantxa Limón, bon cap de setmana.
0: Igualment.
1: Petita pausa, tornem de seguida.
2: Beats, molt més que nits d'electrònica.
3: Beats, ara divendres, dissabtes i diumenges de 10 a 11 de la nit.

I fins aquí la Rambla d'avui. Moltíssimes gràcies a tota la gent que ha fet possible el programa d'avui, divendres 19 de juny del 2026. Us ha parlat Daniel Martínez, un plaer estar amb vosaltres aquí al 98.1 FM. Avui hem parlat de les notícies de Sant Just i hem fet un repàs també a les portades dels diaris amb Enric Riba. Tot seguit també hem parlat de les efemèrides i del temps amb en Carles Rius. I a la segona hora, després dels butlletins de les 11, hem tingut l'entrevista del dia amb Raquel del Riu, regidora de Junts, amb la qual hem parlat d'actualitat política. També hem parlat d'actualitat política, però en aquest cas a nivell internacional i nacional, amb en Joel Reguant. I hem tancat el programa d'avui amb astrologia, amb l'Arantxa Limón i amb psicologia amb en David Fernández. Nosaltres tornem dilluns, com sempre, de 10 a 1 aquí a Ràdio Desvern, però demà, que és dissabte, teniu el resum de la Rambla al migdia, aquí en aquesta casa, amb les entrevistes d'aquesta setmana. Que sigueu molt feliços. Adéu-siau.

0: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
1: El Parc Maragall acollirà la revetlla de Sant Joan organitzada per l'Ajuntament. Amb aquesta notícia obrim el Sant Just Notícies d'avui, 19 de juny. Us informa Mariona Sales Vilanova.

0: Tot seguit repassem la resta de titulars. La Revetlla de Sant Pere obrirà les Basses de Sant Pere amb un sopar, música en directe i DJ. Sant Just d'Esvern celebrarà un acte de reconeixement als esportistes i equips que han destacat durant la temporada. La Bonaigua acollirà el 2 de juliol un acte de reconeixement als èxits esportius i als valors promoguts pels clubs i entitats del municipi. Ens hauria agradat incloure el criteri de 10 anys d'empadronament per accedir als habitatges de protecció oficial. Entrevista a Raquel del Riu, regidora de Junts Sant Just. L'Ajuntament de Sant Just organitzarà el pròxim 23 de juny una revetlla de Sant Joan al Parc Maragall amb una programació que combinarà sopar popular, música en directe i una sessió de DJ fins a les 3 de la matinada. La celebració començarà a les 9 de la nit amb una proposta oberta a tota la ciutadania. Els assistents podran portar el seu propi sopar, mentre que l'organització s'encarregarà de posar la música per amenitzar la vetllada. A les 11 de la nit, el grup Primonos oferirà una actuació en directe amb un repertori festiu. Durant la nit també es repartirà coca de Sant Joan fins a esgotar existències. La festa tancarà amb una sessió de DJ de 2:15 del matí fins a les 3. El Parc de les Basses de Sant Pere acollirà la Revetlla de Sant Pere el divendres 26 de juny amb una programació que combinarà sopar, música en directe i sessió de DJ. L'activitat començarà a les 9 de la nit i s'allargarà fins a les 3 de la matinada de dissabte del 27 de juny. La Revetlla començarà amb una botifarrada popular amb un preu de 6 euros organitzada per l'agrupament Escolta i Guia Martin Luther King. A les 10 actuarà l'Orquestra Orga de Gats i de 10 a 2:15 la música anirà a càrrec de DJ Smoked. L'activitat és organitzada per l'Ajuntament de Sant Just amb la col·laboració de l'Associació de Veïns i Veïnes de les Basses de Sant Pere. Els clubs i les entitats esportives de Sant Just celebraran un acte de reconeixement als esportistes destacats de la temporada el dijous 2 de juliol a les 7 de la tarda a la Bonaigua. La trobada servirà per distingir els equips i esportistes que han assolit fites destacades al llarg del curs esportiu. Les propostes de persones i equips homenatjats han estat fetes pels mateixos clubs i entitats esportives del municipi. A l'hora de seleccionar els reconeixements, s'han tingut en compte tant els resultats esportius com valors com l'honestedat, la perseverança, la il·lusió i la convivència. L'acte vol esdevenir un espai de reconeixement al teixit esportiu local, posant en valor la tasca dels clubs i fomentant valors com el respecte, la tolerància i la integració a través de l'esport. La regidora de Junts Sant Just, Raquel del Riu Campillo, ha explicat als micròfons de Ràdio d'Esvern el posicionament del seu grup municipal respecte al ple de maig. Tot i valorar positivament que es dinamitzi l'habitatge de protecció oficial en un context d'emergència residencial, la formació es va abstenir en l'aprovació de les bases generals per l'adjudicació de lloguer públic. El principal motiu de l'abstenció és el requisit d'antiguitat de l'empadronament. Des de Junts reclamen que s'exigeixin 10 anys d'arrelament al municipi per poder accedir a aquests pisos, en lloc dels 3 anys que preveuen les bases aprovades inicialment pel govern local.
1: Com que nosaltres, evidentment, estem a favor que es dinamitzi el tema de l'habitatge de protecció oficial, no? Estem, com sabem tots, en una emergència d'habitatge, doncs en principi és una bona notícia. El que passa que nosaltres ens vam abstenir en aquest punt del ple perquè el que es va portar a aprovació van ser unes bases generals, que està molt bé, però després és molt important que es concretin en cada promoció específica de manera correcta. En concret, a nosaltres ens hauria agradat que es pogués incloure el criteri de 10 anys d'empadronament per poder tenir accés a aquests habitatges, que és una mesura que ja hem portat nosaltres també com a Junts al Parlament, i no els 3 anys que hi havia en aquestes bases. Ens sembla que és un punt molt rellevant perquè la gent de Sant Just pugui accedir a aquests habitatges i per això, doncs, evidentment, no vam votar-hi pas en contra, perquè, com he dit, som conscients d'aquesta emergència i s'han de fer passos per tirar endavant l'accés a l'habitatge per la població de Sant Just, però al final ens vam abstenir.
0: Durant l'entrevista, la regidora també ha repassat altres punts claus de l'activitat municipal que es va debatre en la darrera sessió plenària. Ha parlat d'horaris d'activitats. Junts ha votat a favor de la modificació de l'ordenança, destacant que finalment s'ha regulat el problema de la convivència de les cuines fantasma a la carretera Reial. També ha parlat dels equipaments socioculturals. El grup s'ha abstingut en el nou reglament d'ús perquè el consideren massa enrevessat i difícil d'aplicar per les entitats locals. I pel que fa a la diada de l'11 de setembre, del Riu ha celebrat que, gràcies a un prec conjunt de l'oposició, l'acte de reconeixement a entitats es traslladarà al vespre del dia 10 per reservar l'11 exclusivament a la Diada.
1: En els últims anys, el dia de l'11 de setembre, s'ha estat celebrant simultàniament, diguéssim, la Diada Nacional de Catalunya i el reconeixement a persones i entitats. Nosaltres, la veritat és que com a iniciativa, aquest reconeixement a persones i entitats el trobem molt encertat i el valorem molt i creiem que s'ha de fer, però ja havíem estat dient des de feia temps que el que no creiem adequat era que es celebrés el mateix dia de la Diada Nacional de Catalunya. La Diada Nacional de Catalunya és una festa de caràcter propi i, a més, reivindicatiu, i hi ha molts altres dies en què es pot arribar a fer el reconeixement a persones i entitats. Al final, en el ple passat, amb un prec conjunt presentat per la CUP Esquerra Republicana i nosaltres, Junts per Catalunya, es va tornar a plantejar aquesta possibilitat i finalment se'ns va confirmar allà mateix en el ple que així es faria. I per tant, se separarà la festa, la celebració o reconeixement a persones i entitats es farà el vespre anterior, el dia 10, i el dia 11 de setembre quedarà reservat exclusivament a la celebració de la Diada Nacional de Catalunya. Nosaltres això ho valorem molt positivament i pensem que està molt bé que hagi estat possible també gràcies a la iniciativa conjunta de diversos grups de l'oposició.
0: Finalment, de cara a les eleccions municipals del 2027, la regidora ha reafirmat el compromís del partit amb el lideratge de Ramon Figuerola com a cap de llista. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. La Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Just han impulsat una nova edició de formació en primers auxilis adreçada a professionals i col·lectius que treballen amb infants. Recentment s'ha celebrat un primer taller destinat a entitats, escoles i AFA del municipi i aquest mes de juny es duen a terme dues noves sessions pels equips educatius de les escoles Bressol Marrex i Mainada. La iniciativa té com a objectiu proporcionar eines i coneixements bàsics per actuar davant de situacions d'emergència, en formació en maniobres de primers auxilis i en l'ús del desfibrilador, per garantir una resposta ràpida i segura. Els dos nous tallers previstos durant el mes de juny estan dirigits als equips educatius de les escoles Bressol Marrex i Mainada, després de la celebració d'una primera sessió destinada a entitats, escoles i AFA de Sant Just. La Vall de Sant Just acollirà el proper dissabte 20 de juny la 5a edició de la Vall Festival, una iniciativa que va néixer el 2019 amb la voluntat de crear un espai on la música i la cultura dialoguin amb l'entorn natural. Després d'haver de suspendre l'anterior edició a causa de la pluja, els organitzadors de l'esdeveniment han decidit renovar completament la programació d'enguany de forma molt orgànica. L'edició d'aquest any comptarà amb 6 propostes artístiques repartides en 2 escenaris a la zona del Molí Fariner. L'escenari del Molí oferirà un format més recollit per les bandes, mentre que l'escenari del CUP, situat a la part de dalt, cap a la Bonaigua, es destinarà a les propostes electròniques per tancar la jornada amb energia i ritme.
2: De fet, l'escenari del Molí crec que és una de les grans fórmules d'èxit que hem tingut perquè ha connectat des del primer moment amb el públic. És un espai que creiem que ja és com una mena d'escenari natural i funciona molt bé ja des de la primera edició. Llavors vam prescindir en aquesta de l'escenari més gran que teníem, que hi havia un escenari de muntatge, i deixem les propostes com més de banda per a la zona del Molí, i després hi haurà un escenari d'electrònica que queda la part més oberta de la zona del Molí, més a dalt, diguéssim, abocada cap a la Bonaigua, i és on hi haurà tota aquesta proposta, en la qual entre les actuacions dels artistes estarem els DJs residents del CUP i potser alguna sorpresa, posant música entre sessions també per dinamitzar una mica el festival i que mai pari la música. Així tothom podrà gaudir de totes de tots els esdeveniments musicals sense haver de limitar-se a veure'n una o una altra i escollir.
0: Entre els artistes confirmats destaquen Quirebla, projecte en solitari del Sant Justenc Guillem Alperic, que obrirà el festival a les 6 amb el seu univers electrònic i íntim, D'Amor i de Mort, duo d'electrònica pop experimental amb un directe de format performàtic i d'avantguarda, Galgo Lento, una veu personal de l'escena independent catalana que fusiona rhythm amb blues, indie i hip-hop, La 126 i Balma, propostes que portaran el pop-rock, el punk i l'EDM a l'escenari principal, i Makeless i Mia Flau, encarregades de cloure la nit amb sessions de música electrònica des de l'Afro House fins al techno i al funk. A més de la programació musical, el festival comptarà amb un servei de barra i dues furgoteques, una especialitzada en entrepans ecològics de temporada i una pizzeria d'estil romà amb forn de llenya. Amb dues opcions oferiran alternatives veganes, vegetarianes i sense gluten. D'altra banda, s'està gestionant la presència del col·lectiu local d'artesans Maraki per oferir paradetes d'artesania local a la zona.
3: Doncs trobarem, com bé deies, la part de barra, que pues ja el clàssic, no? Des de cerveses, aigües, refrescos així i tal. I després hi haurà dues food trucks una que es diu La Salivera, que fa entrepans de temporada, proximitat i ecològic, que creiem que encaixa molt amb la nostra essència. I després una pizza estil romà, o sigui, una pizzeria estil romà en forn de llenya. I les dues tindran doncs, opció vegetariana, vegana i sense gluten perquè ningú es quedi fora. Sí, estem acabant de parlar amb el col·lectiu Meraki, d'aquí de Sant Just, que és el col·lectiu bueno, o associació d'artistes i artesanes, i estem parlant per veure si poden posar doncs, unes paradetes també d'aquestes artesanies locals que fa gent d'aquí.
0: Les entrades es poden adquirir de forma anticipada a través de la plataforma DICE o el web oficial del festival. L'organització recomana la compra prèvia per garantir una millor previsió de públic i agilitzar l'accés al recinte el dia de l'esdeveniment. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. Sant Just d'Esvern celebrarà el pròxim 28 de juny el Dia de l'Orgull LGTBIQ+, amb una jornada oberta a tota la ciutadania a l'esplanada del Casal de Joves. L'activitat, organitzada per l'Ajuntament de Sant Just, es desenvoluparà d'11 a 1 amb l'objectiu de reivindicar els drets del col·lectiu LGTBIQ+, i visibilitzar la diversitat. La programació inclourà una classe de zumba familiar a càrrec de Raquel Rubiales, una actuació musical de Bandandarà, així com el repartiment de globus amb els colors de la bandera LGTBIQ+, i un esmorzar per les persones assistents. Amb aquesta iniciativa, Sant Just s'assuma a la commemoració del Dia de l'Orgull LGTBIQ+, amb una proposta festiva, participativa i reivindicativa per promoure la igualtat, el respecte a la diversitat i la inclusió. El Casal Popular La Sala ja ho té tot a punt per la celebració de la tercera edició de la seva Revetlla Popular de Sant Joan, que tindrà lloc el pròxim dimarts 23 de juny a la plaça del Parador. Aquesta iniciativa va néixer amb la voluntat de recuperar l'esperit festiu al carrer i oferir un espai de trobada comunitari per tot el veïnat. L'esdeveniment s'iniciarà coincidint amb l'arribada de la Flama del Canigó. La proposta central és un sopar popular de caràcter intergeneracional. Segons ha explicat Maria Granados, membre de la sala als micròfons de Ràdio d'Esvern, el format es basa en la reserva prèvia de taules on cadascú porta el seu propi menjar per compartir amb el seu grup.
4: Aquest és el tercer cop que la fem i bàsicament perquè ens ha funcionat molt bé des de l'inici. Vam començar a fer bàsicament perquè creiem que calia un espai al poble per celebrar la Revetlla d'una manera popular perquè tothom la celebra al jardí de casa, no? I creiem que és un bon dia per celebrar-ho al carrer i a més celebrar-ho amb veïns, no només amb familiars o amics. I bàsicament volíem potenciar una mica això.
5: Val, perfecte, entesos. Al principi la fèieu davant del local, no?
4: Exacte, sí, el primer any. El que passa és que ens va quedar petit, també l'espai, perquè va venir molta gent i vam prioritzar fer-ho a la Malaret. També perquè volíem fer coincidir amb l'arribada de la Flama, que arriba a la Malaret. I d'aquesta manera quedava tot més aglutinat. A la gent que organitza la Flama també els hi anava bé que després hi hagués esdeveniments allà, i a nosaltres també ens anava bé fer-ho conjuntament. La nostra intenció sempre és fer el màxim de coses amb el màxim d'entitats o organitzacions del poble.
0: L'èxit de la convocatòria és evident, amb més de 100 persones inscrites en només una setmana i avui en dia més de 300 persones inscrites. La festa comptarà amb servei de bar, un grup de versions i punxadiscos, i s'allargarà fins a les 3 de la matinada per assegurar una celebració completa. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. Les empreses ja poden optar des del 18 de juny a una nova convocatòria d'ajuts per la retirada d'amiant en béns immobles. La línia de subvencions té com a objectiu facilitar la substitució de cobertes amb amiant i afavorir la posterior instal·lació de sistemes d'energia solar. Els ajuts cobreixen la retirada, el transport i la gestió dels residus per part d'empreses autoritzades amb imports de fins a 30.000 euros per immoble, en funció dels metres quadrats retirats. Les subvencions s'atorgaran per ordre de sol·licitud fins a exhaurir el pressupost disponible, fet que permet a les empreses combinar l'eliminació de l'amiant amb la transformació energètica de les seves instal·lacions. Per més informació podeu consultar les bases reguladores d'ajuts per la retirada d'amiant i també des de la taulada, el Servei Públic d'Assessorament amb Energies Renovables de l'Àrea Metropolitana de Barcelona s'ofereix orientació sobre els requisits de la convocatòria i assessorament per valorar el potencial solar de les cobertes dels edificis. L'alcalde de Sant Just, Joan Basaganya, s'ha anunciat als micròfons de Ràdio d'Esvern la seva voluntat de presentar-se a la reelecció per les properes eleccions municipals del 2027. Basaganya ha detallat que, tot i que la decisió final depèn de la militància del Partit dels Socialistes de Catalunya, el procés intern s'iniciarà properament amb la previsió de formalitzar la seva candidatura al febrer de l'any vinent. Durant l'entrevista, l'alcalde ha repassat els principals acords del darrer ple municipal de maig. Entre aquests, destaca l'aprovació inicial de les bases per l'adjudicació d'habitatges de lloguer en protecció oficial de gestió pública, una mesura que pretén agilitzar l'ocupació dels pisos que quedin buits.
6: Era un pas que havíem de fer perquè nosaltres tenim, ja comencem a tenir un parc d'habitatge de lloguer prou significatiu com perquè busquem uns mecanismes a l'hora d'adjudicar habitatges que es van quedar buits que siguin lo suficientment àgils i efectius com perquè, sobretot ara en un moment de molta necessitat d'habitatges, doncs aquest parc estigui al 100% ple. Amb aquestes bases el que intentarem és establir uns mecanismes, insisteixo, que siguin àgils i que ens permetin ocupar de manera molt ràpid els habitatges conforme aquests es vagin quedant buits. No? Uh-huh. Bé, són procediments que estan regulats. De fet, una part molt important d'aquestes bases al final és aplicació de normatives superiors, sobretot de la, aprovades pel Parlament de Catalunya o la Generalitat de Catalunya, i precisament el fet de que a vegades no acabin de ser tot lo ràpides que voldríem ve donat per aquest fet de que s'estableixen uns criteris d'equitat i d'igualtat en l'accés, igualtat d'oportunitats, doncs molt estrictes i s'han d'acreditar i això és el que fa que a vegades aquests procediments s'allarguin més al compte, no?
0: Així mateix, s'ha aprovat la modificació de l'ordenança d'horaris d'activitats per regular els serveis de repartiment a domicili. La nova normativa limitarà l'activitat dels repartidors a partir de les 11 de la nit per garantir el descans veïnal.
6: El cas de l'ordenança d'activitats, l'objectiu és doncs evitar les molèsties que generen determinades activitats a Sant Just, sobretot activitats que estan en trama urbana, estan en llocs on hi viuen persones i tenen un ús molt orientat a donar servei a domicili. Això vol dir, en el context actual, gran afluència de riders, gran afluència de motocicletes, que evidentment generen molèsties al veïnat. I el que pretenem amb aquesta ordenança és regular millor aquestes activitats, que ara tenien uns horaris molt extensos, perquè a partir de les 11 de la nit, que és una hora que considerem que ha de començar a haver-hi silenci a l'espai públic, doncs quedin limitat aquesta entrada i sortida permanent de vehicles motoritzats, que són els que distorsionen el descans veïnal.
0: Un dels punts més complexos ha estat la ratificació dels decrets d'alcaldia relatius als recursos de cassació davant del Tribunal Suprem pel desenvolupament urbanístic del front nord de la carretera Reial. Segons Basaganyes, aquest pas és clau per guanyar temps i evitar que s'aturin les obres de construcció dels 169 habitatges assequibles previstos a la zona. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio Desvern. Després de l'èxit assolit amb la producció del musical Matilda, la factoria de teatre de l'Ateneu de Sant Just continua apostant pel teatre musical amb un nou projecte adreçat al talent jove del municipi. L'entitat ha obert la convocatòria de càsting per la producció de High School Musical, una versió que serà completament adaptada al català, tant pel que fa al text com a les cançons.
7: Després de l'èxit, perquè va ser fabulós, el musical Matilda, tant a nivell de càsting, que es van apuntar vora 50 nens i nenes d'aquí del municipi. I després de tota la selecció, ens vam quedar amb 25 i el projecte va ser molt, molt, molt, molt preciós.
8: És que ha sigut tan preciós que ara hem pogut obrir un grup de teatre musical amb aquests nens. Fins ara, a final de curs, hem estat això fent teatre amb ells. O sigui, ha sigut com molt, molt preciós i creiem que podem fer això amb nens doncs, adolescents, com a la franja, no?, que ens falta.
7: Sí, perquè vam agafar de 7 a 14, però a partir d'aquí ja la companyia Mare Meva, que deu d'estar al voltant dels 25 anys, més
8: sí,
7: o menys, no?, més o menys. Després també està Quart Passadís, no?, que potser va fins a... Bueno, jo vaig participar, ja tinc uns anys, però el Roger Cònsol em sembla que és el que està amb vora els 40, una cosa així, aproximadament.
5: I després està
7: Just Teatre, també, i, bueno, Pastorets, que agafa moltes edats.
8: Sí, però justament els adolescents és complicat, eh? O sigui, no hi ha tants adolescents. És com que és una etapa que cada cop deixen...
7: Sí, però nosaltres ho hem de provar.
0: El procés de selecció consta de dues fases diferenciades. La primera fase es durà a terme de manera virtual i el termini de presentació de candidatures finalitza el pròxim 30 de juny. Les persones interessades han de tenir entre 13 i 24 anys i han d'omplir el formulari d'inscripció disponible al lloc web oficial de l'entitat i adjuntar un vídeo de presentació d'un minut de durada, la gravació d'una cançó d'estil lliure de teatre musical d'un minut i una fotografia recent i un resum de l'experiència en dansa, teatre i cant. La segona fase consistirà en unes proves presencials que tindrà lloc els dies 8 i 9 de juliol a partir de 5:45 de la tarda. En aquesta instància, els joves seleccionats hauran de defensar un monòleg i interpretar un tema del mateix musical. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

Moment de repassar les activitats de la setmana, Sant Just. Avui a les 6 de la tarda, a l'espai trobada del Casal de Joves, es farà el divendres d'art, amb un taller sobre joieria amb filferro. I a les 7 de la tarda, música en directe al Paula Franco Pastisseria, dins de la programació de les terrasses musicals. I avui, a 8:15 del vespre, dins la programació del documental del mes, es projectarà el film Gen, a la sala del cinquantenari de l'Ateneu de Sant Just. I passem a les activitats del cap de setmana. Dissabte 20 de juny, a les 11 del matí, exhibició de taekwondo a la pista superior de la Bonaigua. A les 12 del matí, música en directe al Bar La Nata, carrer Major número 8, i a 4:45 de la tarda, al quart set restaurant en Lunch, al carrer de Maria Montessori número 4, les dues dins la programació de terrasses musicals. Dissabte a 6:15 de la tarda, discoteca inclusiva al Centre Cívic Salvador Espriu. I a partir de les 6 de la tarda el dissabte comença la 5a edició de la Vall Festival a l'entorn del Molí Fariner. I a les 8 del vespre, música en directe al Mille Monkey Gastrobar, al passatge del Mercat número 19. Música en viu dins la programació de les terrasses musicals. I a les 8 del vespre dissabte, al Casal de Joves, es farà el Playback 2026. I passem a l'últim dia de la setmana, diumenge 21 de juny. A les 7 de la tarda, concert de fi de curs del cor Lo Pom de Flors i amb la participació de la coral de l'ONCE a la sala del cinquantenari de l'Ateneu. I per acabar amb les activitats de la setmana, Sant Just, diumenge 21 a 9:15 de la nit, en motiu del Dia Mundial de l'ELA, la façana de Can Ginestà s'il·luminarà de color verd.

Encara tenim temps de fer un resum del més destacat en titulars. El Parc Maragall acollirà la Revetlla de Sant Joan, organitzada per l'Ajuntament, el 23 de juny. La Revetlla de Sant Pere omplirà les basses de Sant Pere amb sopar, música en directe i DJ. La festa se celebrarà el 26 de juny amb una botifarrada organitzada per l'agrupament Escolta i Guia Martin Luther King, l'actuació de l'orquestra Orga de Gats i una sessió de DJ Smoked. Sant Just d'Esvern celebrarà un acte de reconeixement als esportistes i equips que han destacat durant la temporada. La Bonaigua acollirà el 2 de juliol un acte de reconeixement als èxits esportius i als valors promoguts pels clubs i entitats del municipi. Ens hauria agradat incloure el criteri de 10 anys d'empadronament per accedir als habitatges de protecció oficial. Entrevista a Raquel del Riu, regidora de Junts Sant Just.

Aquesta ha estat tota la informació dels Sant Just Notícies d'avui, 19 de juny. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Sant Just Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

0: Escac d'Israel a l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Les negociacions entre els Estats Units i l'Iran per desenvolupar i concretar el document per acabar la guerra a l'Orient Mitjà s'han ajornat sense data abans i tot de començar, Joan Bota.
2: Israel, que critica per massa tova la pau signada per Donald Trump amb el règim dels ayatolàs, ha atacat aquest matí amb duresa al sud del Líban amb 18 morts. A més, l'exèrcit israelià ha patit 4 baixes i el govern de Netanyahu ja demana venjança.
0: Jerusalem, Jordi Brascó.
3: Els membres més extremistes, com Ben Gavir, demanen que tot el Líban cremi mentre Netanyahu amenaça en fer pagar Hezbollah un preu molt alt per la mort dels 4 soldats israelians, en la que ha sigut la matinada més sagnant des que l'Iran i els Estats Units van anunciar l'acord. Israel insisteix que no pensa marxar del sud del Líban.
0: A la crònica política, nova maniobra del jutge Juan Carlos Peinado per allargar la causa contra Begoña Gómez, mentre la dona de Pedro Sánchez continua esperant a saber si l'envien a judici i si li imposen mesures cautelars. Madrid, Paula Brujats.
4: Sí, moviment avui per sorpresa del jutge Peinado quan està a punt d'enviar-la a judici pels seus negocis a la universitat. Ha obert un nou front contra ella i fa el primer pas per investigar-la per 2 delictes nous per irregularitats en un contracte públic finançat amb fons europeus que va guanyar el seu amic i empresari Juan Carlos Barrabés. Peinado, però, encara no detalla què hauria fet Begoña Gómez i per què l'hauria d'investigar i demana a la Fiscalia Espanyola que li marqui el camí.
0: A Catalunya, avui s'acaba un curs escolar marcat per les vagues i les protestes dels mestres i professors, en un conflicte, però, que continua obert. Barcelona, Sara Canyete.
5: Sí, un conflicte que haurem de veure amb quines accions es concreta a partir de setembre i quin seguiment manté entre mestres i professors. També si les trobades territorials organitzades per al departament i que comencen de forma imminent, més les mesures ja acordades, aconsegueixen rebaixar el malestar d'aquí a setembre. Avui, però, tot això ha quedat a banda, ha estat un dia de comiats als centres educatius.
0: I al Catalunya Migdia d'avui també us parlarem de la primera cirurgia pediàtrica a Europa feta amb un robot que opera a través d'una sola incisió de només 2,5 centímetres. L'han presentat al Vall d'Hebron. Mònica Mas.
6: Bon dia. Sí, els robots quirúrgics actuals necessiten fins a 4 incisions per treballar. En canvi, aquest nou aparell xinès amb un sol tall permet introduir el braç robòtic que desplega com un pop tot l'instrumental per operar. El primer pacient ha estat un nen de 12 anys a qui han extirpat un ronyó i l'uretra, i en només 15 dies ja ha rebut l'alta.
0: Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
7: Bon dia.
0: Victòria èpica del Barça de bàsquet a la pista del València.
7: Amb remuntada als últims segons de partit, els blaugranes que comencen amb bon peu la final de l'ACB i demà ja juguen el segon partit també a la pista del València. En bàsquet encara, el base Mike James, que ja tenia un precord per fitxar amb el Barça, finalment no ho farà. I al Catalunya Mitjà explicarem per què. En futbol, el Sabadell pot pujar avui de categoria a la segona divisió, jugar a casa, de remuntar l'1-0 al camp del Zamora, i la transmissió la farem aquest vespre a Catalunya Ràdio a partir de les 9, i com cada dia anirem als Estats Units amb el més destacat de la jornada del Mundial.
0: Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
8: Bon dia. Doncs hi ha molts punts complicats a aquesta hora. Trams amb aturades a les rondes de Barcelona en tots dos sentits. C58 i C33 a Montcada cap a Barcelona, agreujat per un camió avariat que és el Voral. A2 a Pallejà, sentit Lleida. Aquí hi ha un carril tallat també per avaria. I a l'AP7 a Mollet, Gelida i Vilafranca del Penedès en sentit sud. En aquest punt hi ha un carril tallat per objectes a la via i també en sentit nord, en diversos trams a Sant Cugat i a Granollers.
0: I ens falta el temps.
9: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Dani Ramírez, bon dia.
10: Bon dia.
0: T'aviso que els bombers han fet una mica d'intrusisme professional i t'han fet una part de la feina, perquè ens han alertat de l'alt risc d'incendis aquest cap de setmana per la combinació de les feines de sega als camps, els petards de Sant Joan, que ja es comencen a sentir, i sobretot per la calor, que serà molt fort els pròxims dies, oi?
10: Sí, sí, molt forta la calor i molt bona aquesta sinergia entre bombers, Protecció Civil, l'Agència Catalana de l'Aigua i tantes entitats que col·laboren amb el sector de la meteorologia. I és que, efectivament, ambient sec, per sota de 20-30% i temperatura de 30-35 a l'interior aquesta tarda, arribant als 37-38 a la zona Lleida. Ara mateix al Poal, al Pla d'Urgell, tenen 36 graus i demà arribaríem als 38-39 al sector de Lleida. Atenció, ja diumenge comença l'onada de calor. Diumenge, dilluns, dimarts i potser dimecres per Sant Joan són 3 o 4 dies d'onada de calor de més de 38-40 a l'interior. Atenció, dilluns i dimarts al sector de Lleida podrien arribar als 42 o 43. Això és excepcional. No direm que no hagi passat mai, no és inèdit. L'any 19 al Carràs arribaven a 43,8, però vaja, que estarem molt a prop del rècord o creiem que poden caure rècords. També les nits seran cada cop més pesades, nits tòrrides, potser algun moment de 30 graus a la nit a la costa, això vol dir ja nit roent, i per tant, paciència. Això sí, dimarts, la vigília de Sant Joan, hi haurà ruixats i tronades al Pirineu, Prepirineu, punts a l'interior de Lleida, que durant la nit de Sant Joan s'aturaran.
0: Haurem de tenir paciència, doncs. Dani, gràcies, bon dia.
10: Bon dia, que vagi bé.
9: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:06. Escalada de violència al Líban que posa en risc l'acord firmat entre els Estats Units i l'Iran. Almenys 18 libanesos i 4 soldats israelians han mort en els atacs d'aquesta matinada, segons el balanç oficial. És la jornada més sagnant des que es va anunciar el document d'entesa, un memoràndum, per cert, sense cerimònia ni data per la represa del diàleg. Les declaracions dels ministres ultras d'Israel, que clamen venjança, fan preveure una espiral de violència. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
3: Bon dia. La jornada que havia de marcar l'inici definitiu del camí cap a la pau s'ha acabat convertint en un dels dies més violents de les últimes setmanes al sud del Líban. Si més no, des que els Estats Units i l'Iran van anunciar que havien arribat a un acord, no hi havia hagut tants morts a tots dos bàndols. Els libanesos, les autoritats no distingeixen entre combatents o civils, han estat víctimes d'una onada de bombardejos, 80, segons l'exèrcit israelià, concentrats al sud del país. Més tard, Israel ha ampliat el seu radi d'acció a una altra àrea, la vall de la Beca, a l'est de Beirut. Els atacs a Beca han arribat després que es fes pública la mort de 4 soldats israelians, víctimes d'un atac de Hezbollah. La milícia xiïta també ha atacat una altra unitat, deixant 4 ferits. El succés ha sacsejat Israel i la primera plana política ha sortit en tromba a clamar venjança. A més dels sospitosos habituals, Ben-Gavir ha exigit que tot el Líban cremi, Benjamin Netanyahu ha avisat que Hezbollah pagarà un preu molt alt i que Israel no pensa abandonar el sud del Líban. Si aquests dies havien de servir per comprovar fins a quin punt el primer ministre israelià respectaria el que li demana Donald Trump, avui ha quedat clar que la sintonia total entre tots dos és cosa del passat.
0: Doncs en aquest context, al Líban, les converses entre els Estats Units i l'Iran, que havien de reprendre's avui als Alps suïssos, han quedat ajornades sense data. Suïssa ha anunciat la cancel·lació dels viatges dels negociadors, inclosos els mediadors, al Pakistan i Qatar. Això, no obstant, no ha impedit que el trànsit a l'estret d'Hormuz comenci a reactivar-se per l'entrada en vigor del memoràndum entre les parts, Vicent Mifsud.
11: Sí, de fet, en les últimes 24 hores hi han passat 25 vaixells entre petroliers i mercants, quan en els últims mesos no en passaven més de 5 al dia. Els nivells, però, estan molt lluny dels d'abans de la guerra, en què travessaven més d'un centenar. L'Iran continua autoritzant la navegació, però ha assegurat que no cobrarà taxes als vaixells durant els pròxims 2 mesos, el temps previst inicialment per a negociar amb Washington. Tot i que no ha citat directament la situació al Líban, el cap dels negociadors iranians, Mohammed Bagher Ghalibaf, ha condicionat la celebració de més trobades al fet que es respectin les línies vermelles de l'Iran. Un portaveu d'exteriors del Parlament, Ibrahim Razai, també insistia en que l'Iran continua en la via negociadora des de la desconfiança.
12: No creiem el que diuen els Estats Units i actuem únicament segons els nostres propis càlculs. Però estem utilitzant l'opció de la negociació i la diplomàcia i continuarem mantenint converses amb els nord-americans.
11: El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, va tornar a exigir ahir contenció al govern israelià.
0: I mentrestant, en política espanyola, moviment d'última hora del jutge Peinado. Després del rebombori per la nova investigació relacionada amb el cas de Begoña Gómez, el jutge rectifica i en un escrit que acabem de conèixer, reconeix que aquesta nova investigació afecta només l'empresari Juan Carlos Barrabés, però no afecta a la dona de Pedro Sánchez. Última hora des de Madrid. Paula Brujats, bon dia.
4: Sí, és l'última hora i embolica que fa fort. El jutge Peinados rectifica i ara diu que no investigarà la parella de Pedro Sánchez per un segon front. A primera hora del matí, Peinado comunicava que obria una segona causa vinculant a la dona de Pedro Sánchez per investigar irregularitats en l'adjudicació d'un contracte públic adjudicat pel govern espanyol el 2020 a favor del seu amic, l'empresari Juan Carlos Barrabés. Peinado obria aquesta investigació investigació instàncies de la Fiscalia Europea i també agafant-se a un informe de la Guàrdia Civil, però ara, fa molt pocs minuts, acaba d'aclarir que aquesta segona investigació serà només contra l'empresari i en cap cas contra la dona de Pedro Sánchez. El govern espanyol ho veu tot un despropòsit. El ministre Òscar López de Televisió Espanyola ha dit fa molt poca estona, ha acusat el jutge Peinado d'inventar-se-les totes per perseguir la parella de Pedro Sánchez.
13: Yo creo que ese furor de Peinado de buscar y encontrar lo que pueda le lleva a cometer errores muy graves. Esa información de la que se habla hoy, hasta donde yo sé, no tiene absolutamente nada que ver con Begoña Gómez.
4: Això deia Òscar López i fons de la Moncloa també asseguraven des de primera hora del matí que Begoña Gómez mai va fer cap gestió a favor del contracte investigat.
0: Aquest nou moviment de Juan Carlos Peinado, a més amb aquest moviment d'última hora, arriba quan ni tan sols ha decidit si envia o no la dona de Pedro Sánchez a judici amb jurat popular pels seus negocis privats i tampoc si li retira o no el passaport.
4: Sí, exacte, i segons fonts properes a Peinado, el jutge està madurant la seva decisió, tot i que per llei només té 3 dies per fer el pas per enviar Begoña Gómez a judici pels seus negocis a la universitat i avui ja n'han passat 4 des de dilluns, que és el dia que la va citar en persona per últim cop per comunicar-li que la volia enviar a judici. Peinado, com tu dius, també ha de decidir si retira el passaport a la parella de Pedro Sánchez. De moment no ho ha decidit, però és veritat que per això no té cap termini fixat per fer-ho.
0: Ja veieu que cada vegada costa més seguir-ho tot plegat perquè es va embolicant per si mateix. Per cert, no deixem de parlar dels tribunals perquè la fiscal general de l'Estat ha desvinculat avui la fiscalia del cas Leire Díez. Teresa Peramato, que ha comparegut al Senat forçada pel Partit Popular, ha negat que la institució hagi col·laborat amb l'exmilitant socialista per maniobrar contra jutges i fiscals i per aturar investigacions a l'entorn de Pedro Sánchez. Seguim a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
14: Què tal? Bon dia. Sí, el PP ha acusat la fiscalia de treballar al servei de Leire Díez.
15: Convirtieron a la Fiscalía General en una sucursal de las cloacas sanchistas.
14: Això deia la senadora del PP, María José Pardo. Peramato no ha entrat en detall sobre les reunions que han reconegut almenys 2 fiscals, amb Leire Díez i l'advocat Jacobo Teijeiro, però sí que ha dit que és una falta de respecte, diu, insinuar que la institució té relació amb la trama.
16: Y me parece que hablar de que somos parte o que participamos en una trama criminal es poner ese trabajo diario de 2.800 fiscales a los pies de los caballos.
14: I ha recordat que ja han enviat al jutge tota la informació que se'ls ha requerit. Ha deixat clar que ella no ha pres partit ni en aquesta ni en altra cap causa que afecta el PSOE i Pedro Sánchez.
16: Ni en el caso Leire, ni en el caso Plus Ultra, ni en el caso Coldo, no ha habido ningún tipo de instrucció.
14: I ha evitat donar detalls sobre aquestes investigacions perquè estan en marxa i té l'obligació, diu, de mantenir-se en silenci.
0: Bé, doncs, enmig de l'espiral judicial que acorrala el PSOE, creix el clima d'un avançament electoral. Si ahir Pedro Sánchez va deixar la porta oberta a convocar eleccions la primavera de l'any 2027, si el Congrés li tomba els pressupostos, avui, Sumar diu que seria lògic fer-ho, però reclamen al president espanyol no donar la batalla per perduda. Madrid, Dani Sainz de Aja.
17: Bon dia. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, ha defensat que cal fer uns pressupostos amb despesa rècord perquè ningú hi puga votar en contra, tot i que tampoc veu malament avançar les eleccions si no tiren endavant.
18: Sembla lògic per tothom, estem a l'últim any de la legislatura. Ara, jo sí que crec que nosaltres com a govern no ens hem de posar en aquests moments a fer uns pressupostos pensant que seran derrotats. Crec que hem de fer els millors pressupostos possibles i després tenir una discussió parlamentària.
17: Per ara són uns comptes abocats al fracàs pel no de Junts. Què li diuen a Pedro Sánchez que llança la tovallola? Míriam Nogueras, també al Matí de Catalunya Ràdio.
19: La legislatura està bloquejada, no s'aproven lleis del govern. El govern té bloquejades les lleis i les propostes de la resta de grups parlamentaris. Per tant, quin sentit té seguir una legislatura que no està donant cap mena de solucions als problemes que tenen els ciutadans?
17: I mentrestant el PP veu amb impotència com amb Junts hi ha majoria a favor d'avançar eleccions, però no per una moció de censura que inclouria Vox. Per això el secretari general dels Populars, Miguel Tellado, insisteix a posar pressió al president espanyol.
20: Sánchez està podrido de corrupció y creo que ha llegado el momento de que asuma la realidad y que entienda que España no se merece seguir por los derroteros en los que está, en un gobierno que ni siquiera gobierna, que simplemente se atornilla en el Palacio de la Moncloa.
17: Avui ningú al PSOE ni al govern espanyol han volgut contradir Sánchez i es limiten a dir que només ell pot decidir si avança eleccions.
0: És un quart de tres. Fem una pausa i de seguida tornem amb més coses. Avui, si teniu nens a casa, segur que ho sabeu, i de fa dies, avui ha acabat el curs escolar.
21: Catalunya migdia. El Club Capravo fa 30 anys i ho celebrem el dissabte 20 de juny regalant l'IVA de la compra acumulat a la targeta amb una compra mínima de 30 euros. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
22: Demà, dia 20 de juny, és el Dia Mundial de les Persones Refugiades. Sabies que quan fas testament decideixes què vols que perduri? Quan fas un testament solidari, també decideixes quin món vols deixar. Incloure al testament l'ACNUR, l'Agència de l'ONU, per als refugiats vol dir que una part de la teva herència ajudarà a reconstruir la seva vida a persones que ho han perdut tot a causa de les guerres, la violència o la persecució. No has de renunciar a res important per als teus, només cal destinar el percentatge que triïs a les persones refugiades i desplaçades per la força. Així, deixaràs un llegat d'esperança que continuarà parlant de tu en el futur. Descobreix com fer-ho a www.atestamentosolidario.org i converteix el teu testament en una herència d'esperança. El testament solidari fa per mi.
23: Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
24: Però tu en saps d'anar amb moto?
23: No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
24: I què?
23: Que em vaig trencar una cama.
24: Apa!
23: Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
25: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC, hi som per ajudar.
26: Arriba als cinemes, viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
27: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
26: Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
28: Emma Vilarasau i Usman Umar. Glòria Serra i Àngel Llàcer a Col·lapse, amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
29: Per cert, i el teu mal de cap?
30: Ara, genial. Sembla que bé. Aquest disc de vinil que em vas recomanar és com màgia.
29: I val per tot. És el disc que em poso quan em fa mal la gola. La música fa que un dia sigui millor. 20% de descompte en dos o més discs del 18 al 21 de juny a la botiga web i app al Corte Inglés.
31: Aquest estiu, la gran pregunta és...
32: híbrid o elèctric?
31: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
33: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
1: Catalunya migdia.
0: Passant 3 minuts d'un quart. Com us deia, avui s'ha posat punt final al curs escolar pels més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària. Un curs que s'acaba després d'uns mesos marcats per les mobilitzacions i protestes de mestres i professors, amb més d'una vintena de jornades de vaga i un conflicte que encara no s'ha tancat i que també pot marcar l'inici del curs al mes de setembre. Avui, però, toca deixar de banda les reivindicacions perquè és dia de comiats i de fer balanç. Barcelona, Sara Canyete.
5: A l'Institut Consell de Cent de Barcelona reconeixen que aquest ha estat un curs complicat i creuen que les mobilitzacions continuaran el curs que ve. Com va demostrar, diuen, el resultat de la consulta impulsada per als sindicats, no s'ha aconseguit tancar un acord de mínims que convenci el conjunt de mestres i professors. En aquest institut, on el 96% de l'alumnat prové de famílies nouvingudes i el 60% són estudiants vulnerables, no hi haurà cap reforç de plantilla al curs que ve i diuen que els falten mans. Verónica Varas és la directora del centre.
34: Necessitaríem reforços tant d'orientació com de professorat, de docents, més docents, per poder atendre la inclusió i la diversitat que tenim, que és elevadíssima. A nivell de vetlladors, per exemple, tenim mitja jornada, que vetlla, no? Sobretot amb l'alumnat NCA, que la mitja jornada fem molt poc. sobretot perquè hi ha molts alumnes que no tenen el diagnòstic.
5: La direcció d'aquest centre, com tantes altres, demana obrir una via de negociació directa amb el Departament d'Educació perquè, diuen, algunes de les seves reivindicacions no les recullen els sindicats. Veurem si el cicle de reunions per territoris que impulsa ara el Departament d'Educació i on les famílies i les direccions dels centres també hi estan convidades, ajuda a canalitzar el conflicte.
0: Per cert, ja que parlem de les escoles, cada dia es detecten de mitjana 14 casos d'assetjament escolar als centres educatius públics i concertats de Catalunya, segons dades que ha avançat avui al matí de Catalunya Ràdio. En 3 anys s'han registrat prop de 8.000 possibles casos de bullying, segons dades d'educació obtingudes a través d'una petició de transparència. La meitat dels casos es detecten a la ESO. Mar Riera.
2: La Generalitat atribueix l'augment de casos a la posada en marxa fa 2 anys del registre de violències de l'alumnat. Susana Tarapiella és directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'alumnat del departament.
3: Quan més protocols hi hagin, quan més registres hi hagin en els nostres centres, quan el REBA més casos tingui, això vol dir que els centres són cada vegada més segurs, perquè cada vegada es detecten més situacions que no es normalitzen.
2: Des de l'Associació Catalana de Prevenció d'Assetjament Escolar alerten, però, que molts casos no es denuncien, ja que és el mateix centre el que decideix si s'activa o no el protocol. I en un de cada 4 casos el cas es tanca perquè una de les persones implicades marxa de l'escola. Meritxell Plana, la presidenta de l'associació, demana més implicació de les famílies.
4: Necessites la col·laboració de les famílies, perquè la família de l'agressor també és una família. I l'agressor no deixa de ser un nen. I és un nen que té unes dificultats. I qui se n'encarrega d'aquest nen? Perquè si marxa la víctima, que és el que acaba passant, i se n'encarrega de l'agressor.
2: El perfil predominant de la víctima és una noia de 14 anys de segon de secundària.
0: Denunciat el conductor d'un autocar que portava una 40 de passatgers, la majoria nens, i que circulava en sentit contrari per l'autopista AP7. Ha passat en post al Montsià, Manel Sastre.
6: Després que alguns conductors donessin l'alerta, els Mossos van aturar el vehicle i van poder reconduir-lo al sentit correcte. El conductor de 54 anys va donar positiu per drogues i els agents el van denunciar i van immobilitzar el vehicle. Els passatgers de l'autocar, la majoria dels quals eren menors d'edat, van ser traslladats a un altre vehicle i van poder continuar el seu viatge. Els fets van passar ahir a la tarda, quan l'autocar va accedir a l'autopista en contradirecció per la sortida 322 a l'aldea Amposta.
0: Anem amb el tema de conversa, segur, a casa vostra aquests dies. El Servei Meteorològic de Catalunya emet el primer avís de situació meteorològica de perill per calor aquest any. La previsió és que es produeixi aquest diumenge. Tot i que la calor serà general a tot el país, les zones on es podrà superar el llindar seran les de l'interior, especialment a Ponent, on es preveu que s'arribi als 40 graus. Departament d'Interior, Cristian Roldán i David Mendoza, bon dia.
7: Bon dia. Una calor que ve acompanyada de 2 factors que preocupen i molt. D'una banda, la proximitat de la revetlla de Sant Joan i d'una altra la campanya de la sega del cereal. Durant les darreres hores ja s'han produït diferents focs agrícoles a la zona de Ponent i els bombers estan reforçant-hi la seguretat, tenint en compte que entre demà i dimarts s'hi podrien registrar temperatures superiors als 40 graus. Claudi Gallardo és el cap de suport dels bombers.
8: Fem un dispositiu doncs, potent, a més també de forma proactiva, com que tenim no, el risc doncs, més centrat en aquesta zona més de Ponent de Catalunya, al sud, no, a Terres de l'Ebre, doncs, també fem aquests moviments no, del dispositiu, si cal, d'enviar doncs, més recursos cap a aquesta zona de forma proactiva.
7: També es preveuen temperatures molt altes a diferents punts del país, com ara la Catalunya Central. Des de Protecció Civil fan una crida a la responsabilitat pel que fa a l'ús de pirotècnia. I la seva subdirectora, Imma Soler, també recorda que la col·laboració ciutadana és clau.
9: Tothom que vegi alguna ignició que comenci, alguna columna de fum que pugui fer sospitar que hi ha un incendi, que avisin el 112, perquè poden iniciar la seva actuació lo abans possible.
7: La calor també serà molt present durant les nits. Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat, alerta de l'arribada de nits tropicals i tòrrides.
10: La nit de diumenge cap a dilluns, la de dilluns cap a dimarts, doncs seran també molt càlides. Esperem nits tropicals amb temperatures de més de 20 graus bastant generalitzades a tot Catalunya i també tòrrides per sobre dels 25 graus de mínima, especialment a les comarques del litoral i del prelitoral.
7: El pic de l'onada de calor es registrarà entre dilluns i dimarts, però no es descarta que les altes temperatures es puguin allargar alguns dies més a casa nostra.
0: Bé, doncs segur que donant aquesta onada de calor, qui pugui engegarà l'aire condicionat. Atenció perquè els experts recorden recorden que per cada grau que redueix el termòstat s'incrementa un 7% el consum d'electricitat i, per tant, puja també la factura de la llum, Mireia Salà.
5: Sí, en llars on l'aire condicionat funciona de forma continuada, el consum d'electricitat augmenta un 50%. I si l'habitatge està mal aïllat, l'increment pot arribar al 60%, segons un estudi de Barcelona Energia. Iu Gallart és el director d'aquesta comercialitzadora pública d'energia.
11: Penseu que l'aire condicionat és el que consumeix més de tots els electrodomèstics que tenim a casa. Llavors, intentar, si podem, no baixar l'aire condicionat més de 26 graus i, si podem, abans utilitzar ventiladors. Penseu que un ventilador gasta entre 10 i 20 vegades menys d'electricitat que un aire condicionat.
5: Per millorar l'eficiència energètica sense haver de gastar-se diners, es recomana baixar persianes i el tendal entre les 11 del matí i les 6 de la tarda, perquè si entra el sol, la temperatura de casa pot augmentar entre 2 i 5 graus.
0: D'aquí a 5 minuts seran 2:15. Una pausa molt breu, no arriba ni un minut i tornem.
12: Catalunya migdia.
13: Estàs a punt per la revetlla? A Catalunya Ràdio sí. Celebrem les nostres tradicions amb la bona companyia de Petardos TM.
14: Petardos TM, 3x2. El segon a meitat de preu, 2x1 a partir de 65 anys i més de 50 lots i packs estalvi.
15: Compren fins al 21 de juny i vine'ls a buscar sense fer cua fins al dia 23 a qualsevol dels gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardostm.com i que esclati la diversió. Actitud TM.
16: Catalunya migdia.
0: Menys de 5 minuts per arribar a 2:15. El president del Parlament, Josep Rull, té poca confiança que el Tribunal Suprem acabi aplicant l'amnistia a Carles Puigdemont i als altres líders del procés independentista, encara que la justícia europea s'hi pronunciï a favor. Rull ha advertit que el Suprem estarà prevaricant si no l'aplica. Aquest vespre, al programa L'Hemicicle, del 3Cat Info, podreu sentir de manera íntegra una entrevista al president del Parlament coincidint amb l'equador de la legislatura catalana, Marta Corbalan.
17: La justícia europea farà pública el 16 de juliol la sentència sobre l'amnistia. Després, la pilota passarà a la taulada del Tribunal Constitucional, però l'última paraula la tindrà el Suprem. El president del Parlament, que va estar a la presó per l'1 d'octubre, hi confia poc.
18: Les garanties que ofereix són molt, molt, molt baixes. El Tribunal Suprem es mou en el terreny d'allò polític i no d'allò jurídic.
17: Si la justícia europea i el Tribunal Constitucional acaben avalant l'amnistia, Rull creu que el Suprem l'hauria d'aplicar i, si no ho fa, avisa que estarà cometent un delicte.
18: Estaria prevaricant i no seria la primera vegada que prevaricaria. I sóc molt conscient del que estic dient. No seria la primera vegada que el Tribunal estaria prevaricant.
17: Coincidint amb l'equador de la legislatura, Rull creu que el president Salvador Illa té oxigen per afrontar la segona part del mandat gràcies a l'aprovació al juliol dels pressupostos, però en canvi defensa un avançament electoral a Madrid per la incapacitat de Pedro Sánchez de tirar endavant la llei més important de qualsevol govern.
0: Tornem a la informació internacional, perquè l'alcalde de Manchester, Andy Burman, es postula per substituir Keir Starmer al capdavant dels laboristes britànics després d'aconseguir un escó al Parlament en unes eleccions parcials al nord d'Anglaterra, on s'ha imposat els candidats de l'extrema dreta. El primer ministre, Keir Starmer, diu que defensarà el seu lideratge si finalment es presenta un candidat alternatiu a eleccions primàries. Londres, Quim Olivares, bon dia.
19: Hola, bon dia. Burnham, tot i ser el laborista més popular, no podia aspirar a liderar el partit sense abans recuperar l'escó parlamentari a Londres. Aquest matí, Burnham ha dit que aquest és el moment del canvi.
20: This now is the change.
21: Aquest és el moment del canvi. Tenim una oportunitat per capgirar la situació. Que el país senti que torna a funcionar. Que la gent vegi que les polítiques poden comportar una diferència positiva. Que la gent recuperi l'esperança.
19: No és clar quin camí seguirà per desbancar Starmer. Una opció és que els laboristes s'uneixin majoritàriament al voltant de Burnham perquè el primer ministre dimiteixi els propers dies. Fins ara, Starmer no sembla disposat a fer-ho voluntàriament. Ho ha reiterat aquest matí.
22: Però si hi ha una competició, només per ser clar amb tu, sí, m'hi presentaré, em postularé. He dit repetidament que no hi renunciaré.
19: Un altre escenari seria que Starmer accepti dimitir després de la conferència laborista del setembre, amb el risc de paralitzar l'acció del govern fins llavors. I, finalment, una altra possibilitat són primàries en una lluita interna amb Starmer, Burnham i l'exministre de Sanitat, Wes Streeting, per veure qui lidera el partit i el país.
0: I recta final de la campanya per la segona volta de les eleccions presidencials a Colòmbia, marcada per la violència verbal, tot i l'absència de debats. Les enquestes donen un lleuger avantatge al candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, al davant d'Ivan Cepeda, el representant de les esquerres. L'estil més festiu i molt nacionalista de la Espriella, acompanyat d'un missatge beligerant, capten més l'atenció. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
1: Que luchemos por nuestra patria, por nuestra vida.
3: A poc ja de les eleccions presidencials colombianes, són dies de gran efervescència política al país andí, i la plaça Bolívar de la capital colombiana, epicentre de debats i tertúlies com aquesta performance inclosa, impulsada per un colombià que vol un canvi pel seu país i que crida els colombians a anar a les urnes. L'esquerra aspira a mantenir-se al poder i el fill polític del president sortint, Gustavo Petro, Iván Cepeda, espera ocupar la Casa de Nariño, la seu presidencial. Colòmbia ha tingut amb Petro el primer govern progressista en els seus 200 anys d'història. El senador Iván Cepeda aposta per un model menys populista i més serè.
16: Un país para la población, para los que más necesitan, para los pobres, para las comunidades excluidas.
3: L'extrema dreta trepitja fort en aquesta segona volta de les presidencials. Després de guanyar la primera, Abelardo de la Espriella, el Tigre, com es fa dir i se'l coneix, aposta per mà de ferro contra les guerrilles encara actives. Vol acabar també amb el procés de pau i instal·lar un model neoliberal amb retallades estatals.
16: Seré implacable contra aquellos que pretendan destruir a Colombia.
3: De la Espriella té el suport de tota la dreta tradicional, Cepeda, de tot el bloc d'esquerres de Colòmbia.
0: Hem sentit els senyals horaris de 2:45 de la tarda. Tornem a Catalunya perquè l'Hospital de la Vall d'Hebron ha fet la primera cirurgia pediàtrica a tota Europa amb un robot que opera a través d'una sola incisió i amb un sol braç robòtic. El primer pacient ha estat un nen de 12 anys a qui han extirpat un ronyó i la uretra i en només 15 dies ja ha rebut l'alta. Mònica Mas, bon dia.
23: Bon dia.
0: Què suposa aquest nou robot respecte als actuals?
23: Doncs, sobretot, que és aquesta única incisió que és només de 2,5 centímetres, que permet als cirurgians treballar amb més llibertat dins del cos del malalt i accedir a cavitats més petites. A través d'aquest tall s'introdueix un braç que es desplega com un pop, tot l'instrumental quirúrgic. El doctor Marino Asensio, uròleg pediàtric, explica la diferència amb els robots actuals.
24: En cirurgia robòtica multiport, a vegades tenim una limitació important quan tenim que mobilitzar-nos a lo largo d'una cavitat, perquè el robot fixa d'alguna forma en la zona on pots treballar i no deixa bellugar-te gaire. En aquest cas no, com solo depèn d'un punt d'inserció, te pots bellugar per tota la cavitat d'una forma molt més senzilla.
23: Això provoca menys dolor i una recuperació més curta, i això en el cas dels nens és important, perquè quan un infant està hospitalitzat acostuma a implicar tota la família. Aquest nou robot també pot fer cirurgies en adults i calculen que permetrà fer-ne entre 200 i 300 més cada any.
0: Prop de 500.000 de persones van intentar deixar de fumar l'any passat a Espanya amb teràpies finançades. Ho diu un estudi elaborat per Sanitat i el Consell General de Farmacèutics que apunta que 2 de cada 3 fumadors s'ha plantejat deixar de fumar i que aquests tractaments farmacèutics tripliquen la possibilitat d'èxit, Marc Teixidor.
25: La ministra de Sanitat, Mònica García, ha destacat que el consum de tabac està en mínims històrics però que cal seguir treballant perquè és un dels principals problemes de salut pública i encara 1 de cada 4 espanyols fuma cada dia i apunta que cada vegada són més els que ho volen deixar.
26: 2 de cada 3 fumadores quieren dejar de fumar y que casi la mitad lo intenta cada año. Es decir, existe una enorme demanda de ayuda que debemos ser capaces de acompañar desde el Sistema Nacional de Salud. Sabemos además que la financiación pública de los tratamientos funciona, sabemos que cuando se financian los medicamentos aumentan los intentos de abandono del tabaquismo.
25: Les ganes de deixar de fumar cau a l'agost i repunta després de les vacances. García també

0: És brutal els atacs que tenim. O sigui, se mosseguen el peix que està enganxat a la xarxa i el prenen. Fan forat a la xarxa i prenen les captures.
1: Les embarcacions més afectades són les petites. Porten entre un i tres mariners i treballen a prop de la costa. Ara capturen lluç i moll. A l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, n'hi ha una vintena. El patró major de la confraria, Miquel Brull, diu que no saben per què passa.
2: Entestar l'explicació científica d'això, vull dir, el per què, no, d'això... No ho sabem, però el tema és preocupant i cada vegada és més preocupant. I també pensem una cosa, que això ha començat per aquí, però això s'anirà escampant.
1: Demanen que reactivin les ajudes que la Generalitat va atorgar l'any 2023. El Departament d'Agricultura i Pesca ha demanat a Madrid l'augment de la quota de tonyina pels pescadors afectats.
3: Passen 4 minuts a 2:15, una pausa i la cultura.
4: Catalunya migdia.
5: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
6: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
7: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
8: La reunió dels Estats Generals a la primavera del 1789 va ser el desencadenant de la Revolució Francesa. Ben aviat, els diputats del Tercer Estat, més alguns diputats de l'Església i de la Noblesa, van proclamar-se Assemblea Nacional Constituent. El començament de la Revolució Francesa en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
7: Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.
3: Catalunya migdia. Comencem la cultura amb cinema.
9: El teu cosí. És que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
3: Avui s'estrena Viva, la pel·lícula amb què Aina Clotet va triomfar al Festival de Cannes. És una de les novetats més destacades de la setmana a la cartellera, juntament amb Toy Story 5, que també es pot veure en català, Marc Garriga.
10: Viva confirma el talent d'Aina Clotet, que escriu, dirigeix i protagonitza una òpera prima que flueix amb un equilibri esplèndid entre drama i comèdia. Mostra com una dona, a l'arribar als 40 i després de superar un càncer, entra en una espiral d'ansietat que l'empenya a xuclar la vida com si fos un vampir. La seva por a la soledat i, en definitiva, a la mort fa que s'ho qüestioni tot constantment, i Clotet ho explica d'una manera gens pretensiosa, potser una mica estereotipada, però atrevida, desacomplexada i molt intel·ligent.
11: Forky, acceptes la Karen Beverly com a legítima esposa?
10: Per la seva part, la saga de Toy Story no perd força malgrat el pas dels anys i demostra que a Pixar continuen amb bon ull clínic a l'hora de crear trames que apel·len tant els pares com els nens. Ara les joguines se senten amenaçades per l'arribada d'una tauleta electrònica. Toy Story 5 és, per tant, una reflexió àgil, emotiva i simpàtica sobre l'alienació que suposen les pantalles per als més petits. Una mica repetitiva, però absolutament fidel al que se n'espera. És una bona setmana, en definitiva, d'estrenes, que es completa amb la mexicana Dreams, una denúncia de la tràgica política d'immigració de l'administració Trump, amb una magnífica Jessica Chastain, i dues cintes franceses, Caso 137, un film rigorós, incòmode, apassionant, sobre un agent d'afers interns que investiga la brutalitat d'uns antidisturbis de la policia francesa, i 15 pruebes d'amor, una pel·lícula sensible i cuidada sobre els estereotips que posen traves perquè les parelles homosexuals tinguin fills.
3: Anna, anem molt enrere en el temps. L'antic poblat ibèric d'Ullastret, al Baix Empordà, és el més gran de Catalunya d'aquella època. Però les últimes excavacions fan evident que encara podria ser-ho molt més, fins a doblar o triplicar l'actual superfície. Això perquè han trobat les restes d'un barri fora muralles d'unes 5 hectàrees. N'han donat tots els detalls des d'Ullastret mateix. Carles Saló Pujol, què hi han trobat exactament?
12: Doncs han posat al descobert 12 jaciments i dels 12 no eren desconeguts fins ara. Una de les troballes ha estat la localització d'espais que havien estat habitats a l'entorn de la ciutat ibèrica del Puig de Sant Andreu. Fins ara es creia que a la zona del nord-oest de l'assentament ibèric de l'illa d'en Reixac, molt a prop de la ciutat ibèrica, no hi havia hagut ocupació humana perquè era una zona inundable. Les excavacions fetes, però, aporten noves evidències i fan que el conjunt de la ciutat ibèrica d'Ullastret sigui més gran del que es coneixia. Gabriel de Prat, és el director de la Seu d'Ullastret del Museu d'Arqueologia.
13: Amb les finestres que s'han pogut obrir en el marc d'aquestes intervencions preventives, hem calculat una extensió inicial d'una hectàrea i mitja, però que podria arribar a 3 o fins i tot podria ser superior.
12: A més, d'Ullastret també s'han fet excavacions en poblacions de l'entorn, com el nucli de Llevià, la Tallara d'Empordà, Bellcaire o l'Escala.
3: Més coses, segur que recordeu aquest moment. És el moment de l'aparició de Gaudí al cel de Barcelona mirant la seva obra durant l'espectacle de la Sagrada Família, ara fa uns dies, en la visita papal. Doncs bé, l'empresa encarregada dels drons que donaven forma a l'arquitecte català es prepara per batre aquesta nit el rècord europeu de vol sincronitzat. Es tracta d'una empresa amb seu a Celrà, al Gironès, i ho faran un festival a Portugal. Girona, Núria Peraire.
14: L'empresa Flock Drone Art Studio ha preparat un espectacle en què sincronitzarà 3.100 drons, més de 4 vegades els 700 que va fer servir a la Sagrada Família. Ara, el rècord europeu de drons sincronitzats que creen figures es troben als 3.050 i es va batre durant la celebració del Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1. Aquesta nit, el Festival Internacional Aeri Air Invictus de Porto, Portugal, esperen donar la sorpresa, ho explica el CEO de l'empresa, Fran Arnau.
15: Quants més drons, més píxels i, per tant, més resolució, no? I no és el mateix dibuixar doncs, una cara d'algú amb 500 drons o fer-ho amb 3.000. Clar, la resolució i la quantitat de detall que pots fer és molt més espectacular.
14: Aquesta empresa catalana es va crear l'any 2019 i és de les més importants de tot l'estat.
3: I una cosa més. Avui arrenca el Festival Ítaca Sant Joan, amb la Platja Gran de l'Estartit com a epicentre de 3 nits musicals que culminen amb la revetlla de dimarts. Hi actuaran grups com Love of Lesbian i Remei de Calafresca. Girona, Maria Rovira.
16: L'últim concert de Love of Lesbian a les comarques gironines abans de l'anunciada aturada indefinida és un dels plats forts de la primera nit, juntament amb Dan Peralbo i el Comboi o Sidoní. El punt àlgid serà la gran revetlla de Sant Joan de dimarts. Martí Aiguabella, codirector artístic del festival.
17: Combinant artistes similars del panorama nacional català, amb la presència de 31 Fam, Tan Barribé, que és una de les artistes més mediàtics del moment, i obrirà la nit la Venus, la Valèria, i la tancarà el DJ Trapella per fer aquest final de festa de revetlla.
16: Demà s'estrenarà un nou escenari gratuït a la plaça de l'Església de l'Estartit amb actuacions en horari de vermut com la de Sodi, i el mateix dissabte actuaran a l'escenari de la platja grups com la Ludwig Band.
7: Catalunya migdia.
3: Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
12: Bona tarda.
3: Amb la victòria emocionant del Barça de bàsquet a la pista del València.
12: Que permet als blaugranes començar amb avantatge a la final de la Lliga CB, un objectiu que era complicat.

0: 2, 1 per la victòria, no hi va, i el Barça guanya! Ha guanyat el Barça, ha fet saltar la banca! Segona victòria del Barça aquesta temporada aquí, quan pitjor millor. Xavi Pasqual, que ja va guanyar la Lliga del 2014 contra tot pronòstic, acaba de fer saltar la banca, les cases d'apostes, tot ha saltat pels aires, bum! Aquest vespre, el Barça ha guanyat a la pista del València i la final pren un caire d'esperança.
1: El Barça de bàsquet, ara ho sentiu amb l'Ernest Macià, que ha començat amb bon peu la lluita pel títol de la Lliga ACB, ahir després d'una pròrroga victòria per 112 a 113 a la pista del València, una pista i un rival difícils, la sèrie és el millor de 5 partits, i situa ara aquesta victòria, el factor pista, a favor dels blaugranes. Ernest Macià.
2: Doncs sí, aquí a València encara ens freguem els ulls. La veritat és que va caler que el partit fos el de més anotació de les finals de tota la història de la Lliga ACB. Van caler molts punts, 112-113, per doblegar aquest Super València, que va fer un molt bon partit, de fet, al nivell habitual. Al primer quart, el Barça estava perdent de 14, quedant 20 segons, 25. El Barça perdia de 4 i es semblava tot perdut, però el Barça va ser capaç d'aixecar-ho gràcies a la Provítola i als triples de Claiborne. I Xavi Pasqual, evidentment, doncs, al final del partit respirava ample. Però el protagonista va ser Nicola Provítola. Va ser l'home que va donar un rumb a l'equip durant tot el partit. Els jugadors se la van passar bé, ell va dirigir molt bé l'equip i gràcies, podem dir, a ell, que fa un mes estava lesionat, aquest Barça opta a tornar a guanyar un títol 3 anys després.
3: Yo nunca tuve dudas de mi nivel, de lo que significo para este equipo y de lo importante que soy. La verdad es que es duro no poder estar en la pista y ahora que estoy lo disfruto mucho.
2: La veritat és que hi ha un Barça amb la Provítola i un Barça sense, i s'ha notat aquesta temporada. Un Barça que ha entrenat aquest migdia. Demà, recordem que hi ha el segon partit, el Barça ja té garantit portar la sèrie al Palau Blaugrana, és a dir, que el Palau sigui el jutge, guanyi o perdi. I demà, evidentment, els jugadors aniran a buscar la victòria. I aquest matí hem sabut, Donatas Orbonas, un periodista lituà, ha avançat una cosa que hem pogut verificar nosaltres aquí mateix a València, i és que el fitxatge estrella per la propera temporada, Mike James, un base que doncs venia de Mònaco, decideix no fitxar pel Barça, tot i que tenien un preacord signat, perquè Xavi Pasqual, que era, en teoria, la persona que el va motivar a fitxar pel Barça, ara no segueix, i per tant, ell se sent amb llibertat d'estripar aquest preacord. De moment, si el jugador no denuncia, el Barça no estarà obligat a plantejar-se si ha de fer alguna liquidació de diners, per tant, de moment, el Barça no ha de liquidar res, però li podria sortir malament aquesta jugada. I aquest matí hem sabut també que Cory Walden no jugarà més al Lleida.
1: Del bàsquet al futbol, al Mundial, dia 8 de la competició, i ahir al Tot Costa vam tenir un dels jugadors catalans i blaugranes que estan disputant aquesta Copa del Món, el porter Joan García. Una conversa amb el Jordi Costa des de Barcelona i la Sònia Gelmà des de Chattanooga. Sònia, com vas veure el porter del Barça?
4: Tranquil, no és el primer cop que Joan García li toca el rol de suplent i a l'espera que aparegui l'oportunitat. En cas que no sigui en aquest Mundial, que és molt possible tenint en compte que De La Fuente ha apostat per Unai Simón, el porter del Barça s'endurà l'experiència del seu primer Mundial, conscient a més que sense haver fitxat pel Barça de fa un any, possiblement ni tan sols seria aquí.
5: Segur que ha ajudat, jo sempre vull més que res pel número de partits, per l'exigència que tenen aquests. Evidentment, el seleccionador vol veure en escenaris que són el més similars a potser doncs, a un Mundial, a un Campionat d'Europa. Llavors, bueno, l'exigència d'aquests partits, estar en un equip de màxima exigència, jo crec que pot ajudar també el seleccionador a prendre una decisió.
4: Joan García està molt satisfet de com ha anat la temporada al Barça, creu que ha millorat facetes del joc com la sortida de pilota o la presa de decisions, que ha guanyat experiència i que el soroll que va generar el seu traspàs des de l'Espanyol es va limitar a 2-3 setmanes. De fet, si ha de triar la millor aturada de l'any, es queda precisament la que va fer el derbi el seu amic i ara excompany Pere Milla.
5: Sí, per mi també, la veritat que crec que és una aturada de molta dificultat i, bueno, doncs per sort la vaig poder parar, vaig poder reaccionar a temps i va servir per guanyar el partit. Amb el Pere, la veritat que ens portem molt bé, ens anem picant, anem parlant durant la temporada i, bueno, jo sempre que veig l'aturada per redes socials o així li envio perquè no s'oblidi, però sí, em porto molt bé a mi.
1: I ahir, Sònia, també vam sentir Marco Corella per primera vegada des que va fitxar per Madrid.
4: El lateral català va explicar que tot havia anat molt ràpid, que l'oferta i l'acord entre clubs s'havia fet en un matí, que l'havia trucat Mourinho i que no havia tingut un sol dubte. Respecte a altres ofertes, com la del Barça o de l'Atlètic de Madrid, no les va negar, però va deixar entreveure que eren processos llargs i que el Madrid havia entrat amb molta força. Cucurella sap que amb el seu passat blaugrana hi haurà qui no entendrà la seva decisió, però considera que la vida són etapes i ara tocava aquesta.
6: Jo estic molt content amb la decisió que he pres. És veritat que entenc pues, que hi hagi enrenou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo al final a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents. La meva etapa al Barça no la canviaria. Al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça.
4: Avui sentirem un altre català, Pau Cubarsí, debutant en aquest Mundial i fixa a l'11 de moment de Luis de la Fuente. Pendents també de si Lamine Yamal jugarà d'inici diumenge contra l'Aràbia Saudita. I a les últimes hores la Federació Espanyola ha informat que un altre català, Víctor Muñoz, també es va lesionar abans del Mundial, que també es va lesionar abans del Mundial i estava ja amb el grup. Té una nova molèstia muscular que el fa tornar a ser baixa en els pròxims partits.
1: Entre els partits d'aquesta matinada, Sònia, ens quedem amb una imatge, la greu lesió de Koné en el Canadà a Qatar.
4: Sí, la victòria canadenca va quedar enfosquida per aquesta esgarrifosa lesió d'Ismael Koné després d'una entrada del qatarià Madibó, expulsat amb la revisió del VAR. Koné va sortir del camp amb la cama trencada i el van portar directament a l'hospital per ser operat. Aquesta jugada va deixar tocats els jugadors canadencs i la tensió entre les banquetes, de fet, va pujar durant el partit. Al marge de la lesió, la tercera va ser la bona, tercera participació de Canadà en un Mundial, en aquest cas com a anfitriona, i per fi va guanyar un partit. No només va guanyar, sinó que, de fet, va golejar 6-0 amb un hat-trick de Jonathan David, el davanter de la Juve, que comparteix ara el lideratge de golejadors del campionat amb Leo Messi. Canadà es pot classificar per primer cop a la seva història per la següent fase. També ho té molt bé Suïssa, que va guanyar Bòsnia per 4-1. El tercer partit, per tant, es jugarà en la primera posició entre Canadà i Suïssa, mentre que fins i tot qui guanyi del Qatar-Bòsnia de l'última jornada ho tindrà difícil, si no goleja, tenint en compte els averejos. I el grup B, Mèxic, ja està classificat després de la victòria sobre Corea del Sud per 1-0. A l'altre partit, Txèquia i Sud-àfrica van empatar en un partit sense gaire història. Empatar un, a falta d'una jornada, tenen un punt cadascuna.
1: La jornada d'avui, Montserrat, destaquem els partits dels Estats Units i també del Brasil contra Haití.
7: Sí, el futbol als Estats Units, el soccer, com li diuen allà, omple aquests dies estadis i fins i tot fa rècords d'audiència. Mauricio Pochettino, el seleccionador estatunidenc, destacava que hi va haver més persones veient el triomf del seu equip contra Paraguai 4-1 al Mundial que la final de l'NBA entre els Knicks i els Spurs. Això és molt. Avui l'equip nord-americà s'enfronta a Austràlia a les 9 del vespre i Pochettino diu que no fan gaire cas dels que diuen que la golejada del primer dia al Mundial va ser una casualitat.
8: Nada es casualidad, ni lo bueno ni lo malo, ¿no? O sea, tenemos que darle el mismo valor a lo positivo como al no muy positivo. Creo que lo más importante es que hay un equilibrio bueno en el equipo ahora y nosotros tenemos que pensar en nosotros, en competir con nosotros mismos, en querer ser mejor y después, ante cada rival, tomar nota y prestar atención y tener la flexibilidad para encontrar las cosas no tan buenas y para estar atentos a las fortalezas que te pueda demostrar el contrario, ¿no?
7: Pulisic es dubta als Estats Units fins a últim moment amb molèsties a la cama esquerra. A la mitjanit es jugarà l'Escòcia-Marroc. El partit arriba unes hores després que s'hagi confirmat que el jugador del PSG, Achraf Hakimi, haurà d'anar a judici acusat de violació per una dona per uns fets que van passar l'any 2023 a casa del jugador a prop de París. I ja de matinada, a quarts de 3, el Brasil, amb el blaugrana Rafinha, juga contra Haití, amb l'obligació de sumar 3 punts després d'un debut decebedor amb empat justament contra el Marroc.
1: Seguim parlant de futbol, però fora ja del Mundial, perquè avui a les 9 totes les mirades posades a la nova Creu Alta, on el Sabadell pot certificar l'ascens a la segona divisió. En té prou Vielcadilla en guanyar el Zamora.
9: Sí, els arlequinats en farien prou amb igualar l'1-0 de l'anada i, de fet, si s'arriba amb aquest resultat al final de la pròrroga, pujarà el Sabadell perquè va quedar més ben classificat a la Lliga regular. A més, comptaran amb l'empenta d'una nova Creu Alta que ha penjat el cartell de complet amb les 12.000 localitats exaurides. El tècnic del dels vallesans, Ferran Costa, diu que estan convençuts de les seves possibilitats.
10: El nostre convenciment és per dues coses. La primera, perquè hem demostrat durant tota la temporada que som capaços d'oferir un rendiment competitiu molt alt, d'oferir un joc que a part de ser atractiu, dinàmic, enèrgic, sinó que a part s'ha demostrat que ens permet guanyar partits, hem guanyat molts durant la temporada, i en segon lloc perquè ho fem a casa.
9: Pel partit d'avui, Ferran Costa tindrà tota la plantilla disponible. Torna Agustín Coscia, que va ser baixa al partit d'anada per sanció, i Joel Priego, Carlos García i Kaiser, que arrossegaven molèsties, entraran a la convocatòria. La transmissió d'aquest Sabadell-Zamora la podreu seguir des d'una mica abans de les 9 al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
1: Una mica més de 8 minuts. Seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
11: És la Laura Rodríguez.
1: Ciclisme, perquè és a punt de començar la Volta a Catalunya femenina.
12: Catalunya migdia.
13: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família.
14: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Et donem més pel teu cotxe que el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
15: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
16: Diuen que els millors festivals s'esgoten ràpid. Però n'hi ha un que només dura una nit. Aquest Sant Joan arriba la Tracafest. Més de 100 casetes arreu de Catalunya. Els petards més esperats i promocions úniques. Fins al 19 de juny, en productes seleccionats, la segona unitat costa un euro. Troba la teva caseta més propera a latraca.cat.
17: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
18: I després a cala meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
19: Molt bé.
18: Arribarem a tot?
19: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
20: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
21: Un de cada tres infants de Catalunya viu per sota del llindar de la pobresa. Amb les beques per a colònies i casals de la Fundació Pere Tarrés, tindran oportunitat de viure un estiu saludable i ple d'aprenentatges i experiències úniques. Ajuda'ns a transformar el seu estiu. Fes un donatiu a peraterrés.org.
22: Sabies que el 2050 una de cada quatre persones tindrà problemes de pèrdua auditiva? Estudia el grau en Audiologia General de la UBIC, UCC, i sigues l'audiòleg que les ajudarà a sentir-hi més i millor. Parlem del teu futur. Escriu-nos a ubic.cat/cadem.
23: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
24: Catalunya Ràdio.
23: Som 3CAT.
24: Som 3CAT.
1: 6 minuts i les 3 de la tarda. En ciclisme, d'aquí poca estona comença la tercera edició de la Volta Ciclista a Catalunya, femenina, amb Paula Blasi i Isaac Vilalta com a clara candidata a la victòria final.
25: Sí, Lai, és el gran atractiu d'aquesta edició de la Volta, la tercera edició de la Volta a Catalunya per etapes, i com dius, Paula Blasi, gran candidata pel que ha aconseguit i pel seu estat de forma. Ara fa pocs dies va guanyar el Tour dels Pirineus, esclafant a totes les seves rivals. Doncs bé, la ciclista catalana que aspira a succeir al palmarès a Marian Foss, la millor de la història, que també és en aquesta volta, a Demi Follering, que va guanyar l'any passat però que no hi és aquest any, i com deia Paula Blasi, que encapçala la participació molt bon nivell. Aquí Marion Buinel, la jove francesa, seria probablement la seva gran... També hi és la Mireia Benito, les dues catalanes al World Tour, en una edició amb 16 ciclistes catalanes. Comença avui sortida i final aquí a Santa Susana, una jornada de 92 quilòmetres amb dos ports de tercera. Demà, segona etapa, etapa reina en final a la Molina, i diumenge sortida de Mataró i final a Barcelona per acabar de decidir la vencedora final d'aquesta tercera edició de la Volta Ciclista Catalunya Femenina.
1: En futbol sala, el Barça té encarrilat el camí cap al títol després d'aconseguir ahir la segona victòria de la final. Recordem que és la millor de 5 partits i que els blaugranes ja dominen per 2-0, Francesc Ripoll.
26: Nova victòria blaugrana davant el Pozo. Ahir, però, sense tant patiment, 6-1, els murcians es van avançar, però el Barça va tornar a imposar-se amb un Mamadou Touré estel·lar. Es va posar l'equip a l'esquena amb 4 gols que van aplanar el camí de la victòria. En declaracions, el club de la mitjanit assegurava que ha estat el seu millor partit de blaugrana.
0: Sí, claro, creo que ha sido el mejor partido porque he metido 4 goles, pero hay muchos partidos que han sido iguales, no he metido goles, pero hoy, claro, ha sido un día increíble y estoy muy contento.
26: Amb el 2-0 a la final a favor, l'equip de Javi Rodríguez ha estat en sols una victòria de proclamar-se campió de Lliga. El proper partit, la tarda del 23 de juny, Revetlla de Sant Joan, a Múrcia. Per cert, ahir en acabar el partit, homenatge a Eric Mendoza, que marxarà del Barça quan s'acabi la temporada. El jugador portuguès es va acomiadar del Palau amb un català perfecte.
1: I avui també final de l'Hockey Lliga, es disputa el tercer partit entre el Liceu i l'Igualada, que està contra les cordes perquè Carles Vila, una victòria avui dels gallecs, ja decidiria el títol.
2: És un partit de caixa faixa, les comes, el Liceu de la Corunya arriba a la capital de l'Anoia amb un avantatge contundent de 2-0. Els gallecs, a més, van guanyar clarament per un mateix resultat, 8-2. Els jugadors de l'Igualada, però, volen esgotar totes les opcions i tornar a mostrar a casa una millor imatge en defensa, una de les claus en el seu joc aquesta temporada. Escoltem Marc Carol.
3: El balanç no, massa positiu no és. És un total de 16 gols encaixats que durant tota la temporada era un equip que justament destacàvem per la solidesa defensiva i pels pocs gols que encaixàvem. Però bé, si ho hem pogut fer durant tota la temporada, sabem que ho podrem revertir i a més juguem a casa, juguem a les comes. Sabem que pot ser l'últim partit, esperem que no. Ens agafarem tot el possible per intentar allargar aquesta eliminatòria.
2: A l'Hockey Lliga, l'Igualada va poder superar clarament el Liceu de la Corunya a les comes per 4-0. Recordem que l'equip de l'Anoia és baixa en Roger Bars, operat aquest dilluns d'una lesió de genoll.
1: Atenció amb el que us expliquem ara, perquè un torneig benjamí mix de waterpolo que es disputa aquest cap de setmana a les instal·lacions del Club Natació Sabadell ha aixecat molta polèmica. Què ha passat, Marta García?
5: Doncs és una competició que tradicionalment se disputa en les piscines municipals de Montjuïc, però com que estan en obres, ha anat a parar a Sabadell. La controvèrsia arriba perquè en un esport on, per exemple, en la divisió d'honor no se paga per veure la Lliga, la Federació Catalana i el club organitzador van anunciar sense avisar que les famílies haurien de pagar. I no només pagar, sinó que se pagaven 5 euros per cada persona i per cada franja horària, i n'hi ha 4 per poder veure els fills, i estem parlant de xiquets i xiquetes d'entre 8 i 9 anys. Les famílies van presentar una carta i una recollida de 1.000 signatures a la federació protestant contra això.
6: Que el que volem és que això no es repeteixi, que això no creï un precedent. A la que ens descuidem, haurem d'estar pagant per veure els nostres fills a tots els campionats, en els partits de Lliga, i realment crec que ja els pares ja no donem més de si.
5: El Sabadell defensa que l'organització del torneig comporta despeses i la federació finalment ha rectificat i ha ofert un abonament de 7,5 € per a tot el cap de setmana.
1: I tornant a parlar de futbol un moment, Ruth Vilà ha de patir el Barça per Patrick Guijarro?
12: Doncs Mundo Deportivo avança avui que l'Olympique de Lió voldria fer una oferta perquè Patrick Guijarro marxi aquest mateix estiu cap a l'equip francès. El Barça no té cap proposta oficial de l'equip lionès per fitxar Patrick Guijarro, tampoc Patrick oficialment els ha dit Real Club, però sí que a les oficines hi ha aquest run-run, aquesta possibilitat que Patri marxi. Si Patri vol marxar, només li queda un any de contracte i depèn de l'interès que tingui el Lió econòmicament, el Barça podria pensar o no en aquesta sortida de Patri, perquè si volgués marxar l'any que ve, aleshores ja marxaria lliure.
1: Doncs ho seguirem, atenció, amb el futur de Patri Guijarro, i acabem amb MotoGP, Marta.
5: Marc Márquez ha marcat el millor registre en els entrenaments primers lliures de cara al Gran Premi de la República Txeca de diumenge. Àlex Márquez, el seu germà, ja té l'okay definitiu dels metges, i MotoGP ha firmat ja el conveni amb les 5 principals equips de cara al pròxims anys, per tant, a partir d'ara començaran ja jo tot el ball de fitxatges.
1: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva, les 7 més esports al tot costa. Recordeu que també fem la transmissió del partit del Sabadell, que pot pujar a segona divisió, avui a les 9 i a les 11 al Club de la Mitjanit Especial Mundial. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
24: Són les 3.
27: Catalunya migdia.
24: Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat com Israel desafia els Estats Units i el seu acord amb l'Iran amb l'atac més sanguinari dels últims dies contra el Líban. Hi ha 18 morts a la banda libanesa i 4 més dins de l'exèrcit d'Israel. Unes baixes per les quals el govern de Netanyahu reclama venjança. També us hem parlat de l'aclariment que el jutge Juan Carlos Peinado ha fet aquest migdia. Diu que la segona causa que ha obert avui mateix en el cas Begoña Gómez no afecta la dona de Pedro Sánchez. A primera hora, Peinado havia comunicat l'obertura captura d'aquesta nova peça per prevaricació i frau en un escrit molt ambigu on no concretava que només atribueix aquests delictes a un col·laborador de Begoña Gómez i no a ella mateixa. I ens hem fixat també en el final del curs més convuls dels últims anys a les escoles catalanes. Més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària marxen ja de vacances fins al dia 8 de setembre. Mestres i professors adverteixen que no donen per tancat el conflicte amb el govern i que al setembre hi tornaran. Tot això us ho hem explicat a la primera hora. Què més podem afegir a aquesta hora, Joan Bota?
4: Doncs tenim una topada important entre Donald Trump i Giorgia Meloni per unes declaracions del president nord-americà sobre la primera ministra italiana. Tot ve d'una entrevista de Trump en una cadena d'Itàlia on assegurava que Meloni li va implorar sortir amb ell en una fotografia al marge de la cimera del G7 i deia que ell ho va acceptar per pena. La líder italiana l'ha acusat d'inventar-s'ho tot.
7: No entenc per què el president dels Estats Units es comporta d'aquesta manera amb els seus propis aliats, i no és la primera vegada. Només puc lamentar el fet que no mostri la mateixa determinació davant dels enemics d'Occident, davant dels enemics dels Estats Units, davant dels líders amb els quals, al contrari, és molt més conciliador.
4: Arran d'aquest xoc diplomàtic, el ministre d'Exteriors d'Itàlia ha anul·lat una visita a Washington prevista per aquest cap de setmana, tot i que en un primer moment Meloni i Trump havien mostrat molt bona sintonia i compartien una línia dura en temes com, per exemple, la política migratòria. Cada vegada tenen més desavinences. A la primavera, el president nord-americà la va criticar per haver rebutjat implicar-se militarment a la guerra a l'Orient Mitjà. Permetre el teletreball en situacions com les vacances escolars, l'estiu o emergències és la proposta que recull la guia que avui ha donat a conèixer la Generalitat i que posa d'exemple la companyia Bricodepot, que permet el teletreball dues setmanes abans o dues setmanes després de les vacances amb l'objectiu de permetre conciliar feina i cura dels infants. El document ho recomana a empreses mitjanes i grans de sectors com el financer, el màrqueting o tasques administratives i que tinguin tots els seus processos digitalitzats. El conseller d'Empresa assegura que el món laboral ha canviat i cal adaptar-s'hi.
8: Estem generant un mercat molt diferent i, per tant, això que avui presentem és molt important. Nova forma d'encaixar el temps, la gestió del temps, és a dir, la gent ara també vol conciliar amb altres aspectes de la vida, estar més amb els fills, estar més amb els pares, poder anar a fer esport, el que sigui, i això no ha d'estar renyit amb la productivitat.
4: I habitualment al Catalunya Migdia, els divendres, a aquesta hora a les 3 us parlem de l'estat del trànsit. Avui ho fem amb doble motiu, perquè a més de ser divendres, hi ha moltíssima gent que avui ja marxa de Pont de Sant Joan.
24: Sant Joan és dimecres.
4: És un pont, un aqueducte i combinat amb una mica de parapent per arribar-hi.
24: Hi ha afortunats que avui agafen festa fins dijous.
4: Es compta que en aquesta operació sortida hi haurà més de 600.000 persones que sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per tant, és una de les importants de l'any. Sapiguem com comença aquesta operació de sortida d'aquests afortunats. Equip Viari, Maru García.
9: Bona tarda. Doncs alguns es trobaran en retencions destacables, perquè a l'AP7 hi ha aturats de Mollet del Vallès fins a Barberà, en sentit sud, per un accident de fa estona. Els vehicles són al voral, però és que a l'altra banda hi ha hagut fa pocs minuts una altra topada i hi ha una llarga cua entre Sant Cugat del Vallès i Barberà en direcció Girona. Per tant, vehicles completament aturats en tots dos sentits. Afecta també això de retruc la C-17 a Parets del Vallès en direcció Barcelona. Cues també destacables a la C-58 i la C-33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, i les dues rondes de Barcelona també força complicades. La ronda a dalt amb cua en un tram llarg de Cornellà a Roquetes, sentit Besòs, i d'Esplugues a Cornellà, direcció Llobregat, perquè hi ha un accident a la B20 a l'altura del Prat. La ronda litoral també amb una llarga retenció des de Mercabarna fins a Barceloneta en sentit Besòs. I el transport públic, dues incidències provoquen retards de 20 minuts a les línies R1 i R2 Sud de Rodalies.
24: Passant 4 minuts de les 3.
10: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
24: I amb el Pere Rossinyol, periodista, soci redactor d'Alternatives Econòmiques i de Mongòlia. Bona tarda.
11: Què tal, bona tarda.
24: La Isabel García Pagán, sos directora de La Vanguardia. Bona tarda.
13: Molt bona tarda.
24: I el Miquel Àngel Escobar, consultor de comunicació. Bona tarda.
11: Bona tarda.
24: Vosaltres no agafeu festa avui fins dimecres que ve, eh? O sí?
13: Estem contents d'estar aquí perquè no estem fent cua a les carreteres.
24: Exacte. És una manera de veure-ho, sí, sí, està bé. No, no, he quedat una mica impactat que hi hagi gent que ja estigui en l'operació sortida del pont de Sant Joan, que és dimecres de la setmana que ve, eh?
13: De totes maneres, són els 500, 600.000 cotxes que surten des de fa 30 anys de l'àrea de Barcelona el mateix dia, eh?
24: Ja, ja, però de Sant Joan, però torno a dir, ho entendria si quedessin un parell de dies. O fins i tot si Sant Joan fos dilluns o dimarts, però no és que dimecres.
13: Ets mantí.
24: Sí, sí, es veu que sí.
13: I ets pajano vista.
24: Es veu que sí, no, no. He vist que hi ha gent que té un horari molt millor que el meu. Però bé, endavant.
11: Però menys poder, menys poder.
24: O igual el mateix, o més. A veure, qui més podem saludar? que els divendres és Liu Forn. Liu, bona tarda.
11: Hola, bona tarda.
24: Anem a preguntar-te si tu tens el pont o no, però tu vius de pont, però no. Estàs jubilat, no?
11: Sí, sí.
24: Estàs jubilat.
11: No m'he jubilat, sinó que totes les... O sigui, a la que obren una, fan una obra, ja em truquen totes les constructores. Pot venir a fer la inauguració, em poso les manetes darrere. Si això m'ho va dir un dia... Va bé, no entrarem en detalls, però en una altra emissora un amic meu va fer la conya de no, Liu s'ha jubilat i tal. I em ve un veí, el meu veí, just el veí del costat, un dia em troba pel carrer i em diu, escolta, ja m'han dit que t'has jubilat. Era una conya d'allò. I a partir d'aquí, tota la gent gran com tu van dient que sí, que m'he jubilat. I el fet d'estar aquí demostra que efectivament m'he jubilat, perquè si no...
14: No, és que no... Pel periodisme.
11: Correcte, sabia que...
24: Tampoc no saps què fer i, per tant, diu, vaig a passar una estona a la ràdio, que ja hi ha condicionat i, per tant, estem fresquets.
11: Sí, és que no us imagineu el cop que ha estat pels jubilats com jo, que hagin acabat la torre aquesta de la seva família. Ah. Ara ja només queda Sagrera, que ja va... El meu avi ja anava...
24: El carrer Urgell també, a Barcelona
13: queda,
24: també.
13: Però si Barcelona està tot aixecada. No. Deus tenir una feina, una agenda...
11: Bueno, el meu poble també, el meu poble està tot amores.
24: L'altre dia que ho explicàvem, que ara no recordo el percentatge, però un percentatge altíssim de les obres es fan en l'últim any de mandat. De qualsevol alcalde, de qualsevol partit i color polític.
11: Sí, per això t'ho explico, jo, si vols.
24: No, hi ha de tot, hi ha de tot. Hi ha alguns...
14: Això era abans que sabies que hi havia eleccions perquè hi havia obres, no? És que ara les obres duren els 4 anys.
15: Bueno, el tren orbital... No.
11: Hòstia, home, mira, veus? Si visc fins als 180 anys, és possible que vegi la primera travessa del tren orbital. Però mira, això de les obres... O si vols, fem un dia més extens, o si vols, ho canviem i fem... És que això de les obres, els que ens ha tocat estar una època a l'administració pública, saps com funciona tot. I tot té uns terminis. Sí, llavors, quan arriba un ajuntament nou...
24: Engega el projecte...
11: Llavors diu, primer seuen. Diu, a veure, què fem? Primer has de saber quin és el teu número de telèfon de la línia interna i aquí pots trucar. Llavors, a partir d'aquí, bueno... Primer t'has de situar, has d'obrir calaixos, que hi ha unes trampes tremendes, d'uns pufos immensos dels que han deixat els d'abans, que dius, mare de Déu, mare de Déu. Bé, un cop has fet tot això, bé, ara què fem? T'asseus i ara què fem? Bé, doncs va, arreglarem aquell carrer. Molt bé, anem a arreglar-lo. Què hem de fer? Un projecte. Molt bé, anem a fer el projecte. Entre que fas el projecte, passa per no sé quants departaments, després passa per no sé quants altres departaments jurídico-festius, llavors ha d'haver l'exposició pública. Llavors, al·legacions, no sé què, tal i qual, i passen 3 anys. I, efectivament, les obres coincideixen. Hi ha gent que sí que fa les obres, ja intenta que s'acostin abans de les eleccions, però és que 4 mesos abans, no sé si són 3 o 4 mesos abans, no pots inaugurar cap obra. Per tant, la gent, i tal com va el món, ja no se'n recorda si l'alcalde o alcaldessa li ha posat un fanal a prop de casa o no, vull dir... Però, bueno, el tràmit administratiu fa que fins aquí... Bueno,
14: de vegades, passa que duren tant les obres que l'oposició que criticava una obra determinada
24: acaba traient pit de la inauguració.
11: I tallen la cinta.
13: Després ja fa anys que es va inaugurar una altra mena d'inauguracions, que és muntar festes. Sí. Llavors, en aquell carrer que han remodelat i que ja han inaugurat, o no han pogut inaugurar perquè hi ha aquesta prohibició que parlava Liu, doncs llavors muntem una festa.
15: Això no ho critiquem pas, per això no ho suposo.
13: Les festes.
24: Sempre a favor de les festes, sí, no?
14: No? Quantes primeres pedres s'han fet de vegades?
11: És que després ja la inauguració per etapes. Per exemple, recordeu l'eix transversal? Jo crec que s'ha inaugurat més vegades l'eix transversal. Jo no conec una obra que s'hagi... I el Segarra-Garrigues, jo crec que s'ha inaugurat cada 5 metres... Anem a inaugurar-ho. Vinga, cinta, tallem. Vinga, medalla. Vayan pasando. Per tant, però no era aquesta heladeria. Vull dir, aprofito per comentar que no era ben bé aquesta.
24: Bé, doncs endavant.
11: Però vaja, clar, si vas provocant, vas traient aquí temes sensibles per l'opinió pública, allò, els temes que parlen la gent, doncs què fem? Aprofitem i encetem la pilota i rematem. Jo volia parlar del Pokémon GO, que no sé si algun dels presents hi heu jugat... Amb alguns oients segurament hi hauran jugat.
24: Quan es va posar de moda fa alguns anys, el vaig tastar, a veure què era això. Què? Però no, jo, és per una altra edat. No em tocava. No em va enganxar gaire.
11: Però recordeu que es van fer teories interessantíssimes sobre, veus, la canalla ja no està en les pantalles, ja no està a casa, ara surt al carrer perquè es tractava d'anar al carrer i anar detectant una mena d'animals virtuals que necessitaves el telèfon i la gent, bueno... Vull dir, a Barcelona es va comentar molt que hi havia un Pokémon en el dins del túnel Ara, en el túnel de la Rovira, i van haver algunes criatures que van estar a punt de ser atropellades per uns tràilers immensos que anaven pel túnel perquè anaven a buscar el Pokémon a dins del túnel. Bé, doncs, allò que es va teoritzar tant, hòstia, que bé, veus? Resulta que ara hem sabut que el Pokémon GO ha servit per desenvolupar la navegació de drons militars. Mm. Ai, la il·lusió ens ha caigut. La realitat, el periodisme. Allò que dèiem. Resulta que a través del Pokémon GO i l'ús que en va fer i que n'estan fent milers, milions d'usuaris al món, sense saber-ho, van entrenar un model geoespacial, és a dir, de posicionament visual, que posteriorment s'ha utilitzat en projectes, algunes amb aplicacions civils, però sobretot amb aplicacions militars. Allò que ara veiem imatges. Mira el dron, quina precisió té a la guerra d'Ucraïna, a la guerra d'Israel amb Hamas, etc. Doncs tots aquests drons que tenen aquesta precisió, la guerra d'Ucraïna, que estem veient que bombardegen Moscou i tal, doncs venen del Pokémon GO i ho hem sabut ara. El que passa que hem anat sabent més coses. Per exemple, des de l'any 21, el Pokémon GO incluïa dins del joc unes missions que s'havien de fer cada dia, que és allò de, que és la manera que tens d'enganxar la gent, i que recompensaven a l'usuari a canvi d'enregistrar un vídeo d'un monument, una estàtua, un edifici, que era una mica el joc aquest. I és clar, amb aquest esquer tothom estava enregistrant vídeos de monuments, d'estàtues, d'edificis. Va haver un acord entre dues empreses i van aconseguir això. L'acord és el del desembre del 25, per desenvolupar aquesta tecnologia que ja estava desenvolupant una altra empresa. El cas és que jo m'he quedat parat perquè han aconseguit... Les empreses són Niantic Espatia, ho diem per, mira, per dir que sabem de què va, i Vantor, però a mi el que em té absolutament meravellat, tenien 30.000 milions d'imatges. 30.000 milions d'imatges són moltes imatges.
16: Servides per la gent de manera inconscient.
11: Bé, clar, tu els dones l'esquer de l'entreteniment, del joc, i a més, si fas això que et diem, t'ho premiarem amb més possibilitats de desenvolupar el joc. Van aconseguir 30.000 milions d'imatges. Clar, amb això entrenes drons i entrenes... Vaja, és que fins i tot jo podria deixar d'estar jubilat i les obres funcionarien amb una rapidesa espectacular, no? Però anem a la cosa, perquè, és clar, això és una cosa que es va saber fa mesos, que Pokémon GO utilitzava part de la informació, per desenvolupar aquests drons militars i, per tant, per la guerra. Però no en va fer cas ningú. I aquí anem al periodisme un altre cop. Llavors resulta que un diari irlandès, que es diu Trow, que no tinc el gust de conèixer, ho va publicar i a partir d'aquí sí que s'ha fet viral i molts mitjans de comunicació del món llavors s'han fet ressò d'una notícia que no és d'ara, que és de fa mesos que això se sap. Però fins que algú no hi ha posat el foc o no hi ha posat la llum, no s'ha convertit en viral. I a partir d'aquí, dues reflexions. Una és que les empreses justifiquen dient quan vostè acceptava allò que es diu, accepta les condicions d'ús i tu has de dir que sí, perquè si no, no tens accés o en aquella app o en aquell joc, etc. Doncs allà dins, en el punt 48, lletra petita, les seves imatges poden ser utilitzades per bla, bla, bla. Per tant, l'empresa diu, si vostè va acceptar que utilitzéssim les seves imatges, ara de què es queixa? I a continuació, la reflexió, que és com per centrar la pilota per les fantàstiques persones que m'acompanyen, al final, això és la demostració que el món digital res és innocu, perquè les nostres dades, cosa que ja sabíem, el que passa aquestes coses ens fan recordar-ho. Alexa, per exemple, ara potser he dit Alexa i algú a casa ha sentit Alexa i l'Alexa es dispara. Tota aquella informació d'Alexa, que si ho analitzes, ara algú em dirà, home, si ho analitzes, és absurd això d'Alexa. Escolta, ja m'aixeco. Vull dir, si has de fer una truita de patata, no li dic Alexa, fes-me una truita. Vull dir, m'aixeco i fa la truita de patata, no? Però tota la informació d'Alexa la tenia algú. Per tant, sabia què fem, a quina hora ho fem, què és el que fem amb la nostra targeta de crèdit, què és el que fem amb el mòbil. El mòbil, ara posaré l'exemple que es posa sempre. Si ara dic truita de patata en el mòbil, agafo el mòbil, a la gent que està a casa ho està veient a través del micro, truita de patata, li dic, vull una truita de patata, vull una oferta de truita de patata. És molt probable. Bueno, en el meu cas potser no, perquè tinc el capat tot el que es puc tenir, no? Però és possible que d'aquí mitja hora em comencin a aparèixer anuncis de truita de patata, perquè els telèfons tenen orelles. Mm. Estem permanent geolocalitzats i després això serveix per quan hi ha un assassinat, etc. Doncs se sap perfectament on estava tothom. Per tant, estem absolutament controlats. Re, doncs, que, bueno, som conscients, acceptem les cookies, acceptem les normes d'ús de les actualitzacions de les apps, ens controlen i simplement recordar-ho. I sobretot no cometeu delictes, perquè...
16: Que us enxampen.
11: Sí, que és bastant senzill. A no ser que siguis la màfia, que com que són molt llestos, van amb els pizzos, que són, es comuniquen amb paperets. O sigui, no utilitzen... O sigui, Hamas, Hezbollah i la màfia van amb paperets.
16: No sé com ho veuen. Pena Isabel.
17: Sí, un tipus
11: la Isabel
17: màfia,
11: em mira amb una cara.
17: Un tipus de màfia, perquè no... Si no, no,
11: no
17: li diria
11: no comparo,
17: màfia
11: dic.
17: En el tram, però vull dir que ha arribat al capdavant de la gran potència, algú que té moltes coses semblants, no?, el que és anomenat la màfia. No, jo, doncs ho has explicat molt bé, jo crec que encara va més enllà que això, no? O sigui, cada vegada que fem un tuit a X, doncs això és de l'Elon Musk, i amb aquestes dades, vull dir, tot és gratis, però no és gratis, no hi ha res gratis, no? O sigui, en realitat, hi ha una frase feta que diu que no donen dures o quatre pessetes, doncs amb això tampoc, no? O sigui, no, tot serveix, no ja només per ser controlats, sinó per alimentar sistemes que tenen a veure amb el poder real i amb aquest gran poder real que és l'econòmic barrejat amb el militar, que això són aquestes 5-6 grans empreses que són les principals empreses del món i que totes tenen uns vincles tremendos de manera absolutament oberta, o sigui, ningú se n'amaga, amb el Pentàgon. I per tant, bueno, menys sorprendre'ns, podem fer el que vulguem, no? Si en som conscients i mica en mica, vull dir, perquè no tenim tampoc cap obligació, no? O sigui, hi havia algun pensadors que parlaven de la servitud voluntària, bueno, doncs seguim en el món de la servitud voluntària, però si en som conscients, no cal que hi estiguem en aquests mons, no? I volem seguir estant, doncs, perfecte, però sapiguem-ho.
13: A mi és que em pertorba molt que sempre em facin cas, de manera que l'Alexa no funciona a casa. El més preocupant de tot això és que, bueno, vam voler pensar que això de les xarxes socials era una bonica àgora on discutir coses, quan el negoci real sempre han sigut les nostres dades, no?, i les nostres aportacions. No la discussió pública, no la democràcia, sinó el negoci de les dades. I en aquest sentit em pertorba més encara que l'Alexa la quantitat de recursos que destinen les administracions públiques a moure's en aquestes xarxes i en aquest tipus d'espais digitalitzats on estan posant moltíssims recursos públics perquè algú faci negoci. O sigui, no té un retorn directe cap a la societat, sinó que hi ha unes empreses molt concretes que estan fent negoci amb les nostres dades i amb les nostres aportacions intel·lectuals. De manera que potser sí que és el moment de fer-s'ho mirar, i sobretot quan després es fan servir per aquest tipus d'usos en els quals tu, quan acceptes les condicions d'ús, segur que no posa que és per entrenar drons. Segur que hi ha algun...
14: Cosa tan petit,
13: ja, deu haver-hi un eufemisme, diguéssim. Sí. Deu haver-hi un eufemisme del qual s'han derivat tot això.
11: Clar, però això que diu l'Isabel, en aquest moment hi ha moltes empreses. És un debat que es comença, i fins i tot la Unió Europea està començant a veure què passa. Hi ha governs que tenen part de la seva gestió burocràtica en mans d'empreses externes al govern.
16: Sí, sí.
11: I això inclou sanitat, inclou defensa.
16: Per tant, dades com molt delicades.
11: Clar, llavors, l'Estat està donant a una empresa privada una sèrie de dades que després la llei de protecció de dades et prohibeix, fins i tot que hi ha empreses que demanes el telèfon de la gent que hi treballa i no te'l donen. No, la protecció de dades. Però resulta que en aquest moment hi ha empreses privades que estan controlant parts sensibles de diversos governs. A Alemanya comença a haver aquest debat, a França comença a haver aquest debat, a Estats Units, evidentment, no hi ha aquest debat, però a Europa sí.
13: Però hi ha contradiccions que són... O sigui, aquest és el quid de la qüestió, no? La quantitat de dades i de sistemes informàtics i de burocràcia de l'administració pública que estan en mans d'unes empreses que bàsicament el que fan és negoci, i això és una cessió de dades que es fa amb totes les de la llei perquè ho fa la mateixa administració, però després hi ha aquella contradicció tan visible i tan palpable que és com, per exemple, el president del govern espanyol criticant els tecnoligarques i després i ho fa en un vídeo a X, no? I dius, doncs molt bé, felicitats.
14: No ho sé, jo Jo em va ser no pensar-ho.
0: Home, però...
14: Què voleu que us digui? Vull dir, quan ho penses, evidentment t'agafa un punt d'angoixa, no? Perquè dius, home, tota la meva vida se la saben. Tota. Fins i tot la que no sé jo, perquè moltes vegades, no sé si us ha passat, jo no cal que digui res.
13: Doncs fas salutacions cordials.
14: Penso algú i apareix.
13: Saludes, tu no saludes, jo saludo abans.
14: Jo, això ho faig... Va bé una vegada, ho fèiem pel telèfon, saludàvem a l'audiència, diríem, no? Però hi ha una cosa que, entre cometes, em relaxa, no? Que és una mica com això del bloqueig nuclear de la Guerra Freda, no? Tothom està igual. Fins i tot les empreses que controlen estan controlades. Per tant, al final, què fas amb tantíssima informació? Potser et serveix per matar-ho, que és especialment perillós, o és no sé què, no? Però, en general, què poden fer? I, a més, quan... Al fons tot és tan fràgil com que cessi el fluid, diguem-ne, elèctric, i ja està. El mateix dia que s'acabi, per alguna raó, pues, la generació d'energia, suficient com per nodrir ordinadors quàntics i centrals de gigadades i tot el que s'està fent, el servei d'obtenir dada, és que, bueno, no pagarem ni la hipoteca. És que ni ens la cobraran. Vull dir, no passa res. Vull dir, és que serà una cosa molt curiosa. Vull dir que, al final, aquest és un sistema que potser col·lapsarà algun dia, però, mentrestant, l'acumulació de dades tampoc, al final, per la seva quantitat, no sé exactament què poden arribar a fer. No, ho saben de tots,
0: no,
14: i d'ells mateixos.
0: No, moltes coses.
14: Home, clar que saben.
0: Clar que sí, però... L'actitud de dir, m'estimo més no saber...
14: No.
0: Que és legítima, a mi em recorda la del ramat, que està bé, eh?
14: Molt bé, vinga, ja ens hem picat. Vinga, no. Va, ja trigàvem.
0: A mi em recorda la del ramat. Em recorda el ramat, que
14: no,
0: jo no sabia.
14: No, és l'actitud de ramat.
0: Si ens afecta fins a l'extrem que ens afecta aquesta, perquè ens afecta, no és només saber les nostres dades. Mira, si demà Europa volgués fer una guerra, que Déu no ho vulgui...
14: És una actitud estoica.
0: No.
14: No és de ramat. No. És a dir, aviam, què puc fer en relació a això?
0: No.
14: I a partir d'aquí, em centro en el que puc fer.
0: Si no es pot
14: no
0: fer,
14: fer
0: res,
14: discursos que
0: si no
14: poden
0: fer
14: perquè
0: res, en funció d'això,
14: tots preguem. Tenim mòbil, tots tenim Alexes, tots tenim teles i Smart TVs, tots, quan falla el wifi, ens desesperem una mica. Vull dir, parlem per WhatsApp. Estem en aquest món, i aquest món té unes derivades negatives que necessiten, potser, control, evidentment.
0: Estem en
14: però
0: amb
14: això no vol dir que la gent no l'importi, simplement que si s'atabala massa, potser es deprimeix.
0: Hi ha dues coses, no? Una, la gent, i l'altra, els poders públics. Els poders públics, com deia l'Isabel, no poden reforçar això que va en contra de tots els criteris que puguem tenir a Europa. Per molts motius, no només per la protecció personal. Si demà, jo et deia, si demà fem una guerra, que esperem que no en fem mai cap, necessitem Starlink, pues això ho ha fet el Musk. O fas el que diu el Musk o estàs mort. Per tant, home, hauríem de desenvolupar els nostres instruments. Ara, Antròpic, que sobre surt al costat del Papa com si fos la gran empresa, diguem, del bé, ha desenvolupat una eina de ciberseguretat que en un moment et trinxa qualsevol cosa. Bueno, i posen, òbviament, les condicions. Home, a Europa, jo espero alguna més que no pas resignar-nos i dir no hi ha res a fer. Hem de desenvolupar els nostres propis models d'una altra manera, perquè si no estem absolutament morts i crec que l'alternativa és el ramat.
14: Desenvoluparem les nostres pròpies empreses, que el problema és les pròpies empreses, que també tindran la tendència... No. O la possibilitat, o el poder de controlar coses. Si no dic que no, si a mi em sembla bé, s'ha de
0: jo
14: fer.
0: Jo espero que es faci amb el sector públic liderant tu.
14: Sí. Però que hem de dir que el sector públic també està controlat, no? I necessita d'empreses que desenvolupin aquest tipus
0: perquè
14: de tecnologies.
0: Perquè ha dimitit.
14: I perquè al final tampoc és tan fàcil. I a partir d'aquí jo l'únic que dic, i és una proposta que potser et sona de ramat, però no ho és, de dir, bueno, escolta, preguem-nos-ho amb calma, perquè al final això ha arribat per quedar-s'hi com la intel·ligència artificial.
0: Amb tanta calma com vulguis, però sent-ne molt conscient, i si podem, sortim-ne, on puguem. Vull dir, cal estar tot el dia a Twitter?
14: Es poden tenir els diners a casa i no al banc?
0: Bueno,
14: pregunto.
0: És una opció que crec que és poc intel·ligent.
14: No ho sé.
0: Sí.
14: És viable? Jo no dic ser intel·ligent, no és viable.
0: No, però pots anar... Si tu no t'agraden els bancs convencionals, pots anar a la banca ètica.
14: Jo puc cobrar... O sigui, bueno, però és una banca.
0: I quin problema hi ha?
14: No, és una banca, que sí. També hi ha un sistema tecnològic...
13: Pensant, és que si els tens a casa has de posar un sistema d'alarma que controla algú i que està veient algú.
14: No, tu pots dir-li a l'empresa avui cobrar en caix?
11: Matalàs direct.
0: Però quin problema hi ha? O sigui, no,
14: que de fet, hi ha quants municipis de Catalunya, perquè són prou petits, no tenen ni un caixer automàtic. I no poden ni anar a treure diners per anar a comprar el que sigui que necessitin de comprar. I és l'administració pública de la que moltes vegades ha proveït, diguem-ne, de caixes automàtics mòbils per poder atendre un servei essencial, en aquest cas, que és el disposar els seus propis diners. O saber com tens el compte, jo què sé, si no tens banca online. No? aquí estem, no? Vull dir, ja entenc el que dius i ho comparteixo, però crec que de vegades són pensaments que et porten a una mena de frustració psicòtica, que és a dir, no puc fer res, diu, jo intento ser feliç. Saben que tothom és igual de controlats, també aquells que controlen.
17: Però jo intento ser feliç, també, eh? Però, però sense ic, sense Instagram...
18: Està bé que no vulgueu ser infeliços.
16: Ah, està bé, està bé.
14: Però has triat mala professió per ser feliç, que és la de periodisme.
11: I jo sóc molt feliç perquè he provocat aquesta primera picabaralla del que serà la picabaralla que arribarà fins a les 4. Sort que l'Isabel posarà...
17: Jo no n'he vist cap,
11: posarà,
17: eh?
11: Posarà,
14: home, això és Ramat, n'ha arribat una mica.
11: Els ullers no ho veien, però els hem hagut de separar.
14: És la suplència.
11: Hi havia una violència que... Sort que la hi ha...
18: Estem uns agafant el Pere i els altres agafant el Miquel Àngel perquè no arribin a les mans, perquè no arribin a les mans.
11: Per antena no s'ha notat, però...
17: Bé, ningú vol ser Ramat, llavors.
11: No, no. Ah, no, això és una cosa vostra,
16: no.
11: Eh?
16: Això no, no.
14: Ningú vol ser, pot evitar o no, és una altra història, però...
18: Bé, Iu Fort, gràcies, bona tarda. D'aquí a 4 minuts seran 3:45, farem una pausa per la publicitat, continuarem amb més coses, però de moment deixo'm anunciar que hi ha un anunci d'alto al foc entre Hezbollah i Israel. Primer ho ha explicat un oficial dels Estats Units i després ara ho ha confirmat Israel. Per tant, hi hauria aquest alto el foc, seria la baula feble, podríem dir, de l'acord marc que hi havia entre l'Iran i els Estats Units, perquè aquí semblava que Netanyahu no acabava d'entrar en raó. Per tant, ara mateix sembla que... Sembla no, està anunciat aquest alto el foc que entra en vigor ara mateix entre Hezbollah i Israel. Ara de seguida ho ampliem, després de la publicitat.
19: Catalunya migdia. El Club Capravo fa 30 anys i ho celebrem el dissabte 20 de juny regalant l'IVA de la compra acumulat a la targeta amb una compra mínima de 30 euros. Només amb el Club Capravo més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
20: La pastura dels ramats per cuidar els boscos i prevenir els incendis. D'això va Ramats al Rescat, la fira de la silvopastura del Maresme, amb taules rodones i xerrades, tas de productes i activitats familiars. El 21 de juny, a Can Gel, a Dosrius. No t'ho perdis. Consulta firescatalanes.cat. Ho organitza el Consell Comarcal del Maresme amb fons Next Generation.
21: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
22: Amb aquest test de taques de tinta, avaluaré la seva personalitat. Digui'm, què veu?
23: La portada del meu disc favorit, una entrada per un festival, la portada d'abans... Oh, signada!
25: La música fa que un dia sigui millor. 20% de descompte en dos o més discs del 18 al 21 de juny a la botiga web i app, al Corte Inglés.
26: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
28: Aquesta setmana conversem amb la historiadora de l'art, Rosa Maria Malet. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, al 33, i a la plataforma 3CAT.
19: Catalunya migdia.
29: Les dones i els dies.
30: Amb Montse Virgili.
31: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
32: Per orelles fines i cors oberts.
31: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
32: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
31: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
30: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
31: Però què pensava que era la intel·ligència?
30: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
33: Jo ara fa 10 anys vaig ser víctima d'una difamació cruel, vaig respondre en forma de llibre. La veritat és que em va anar tan bé com que no hi he pensat mai més.
30: Aquest diumenge, l'escriptora i periodista Eva Piqué.
33: Em van fer creure que hi havia lluites que ja estaven guanyades. Jo em vaig creure que a mi no em caldria fer-me ni catalanista, ni progressista, ni feminista, perquè em pensava que hi eren lluites assolides, no?
30: El divan, el valor de la conversa.
34: Què feia de diputada d'un partit d'esquerra que, de fet, era un partit en el qual no votava?
33: Exacte. Per mi va ser una decepció enorme, perquè jo tenia por de no saber fer prou i vaig descobrir que no volien que fes res.
30: Aquest diumenge a les 9 del vespre.
18: Són 3:45. Ara de seguida anem amb les notícies que teníem previstes de primera hora, des de la primera hora del matí, però saludem el Nando Zenoguera, company de la secció internacional de Catalunya Ràdio. Nando, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
18: Dèiem abans de la publicitat que hi ha un alto al foc entre Hezbollah i Israel anunciat ara mateix.
1: Sí, el que passa és que tenim molt poca informació en aquestes coses, aleshores encara estem aquí com recopilant les fonts que tenim. A veure, qui ho ha dit això, qui ho ha anunciat són les fonts dels Estats Units. Com que aquí ho deu, serien fonts ben informades, però en aquest cas sempre hem d'estar pendents del que diuen les parts. Aleshores, el que diu Hezbollah, Reuters ho dona per segur, perquè citen dues fonts pròximes en aquesta milícia xiïta, i el que diu Israel acaba de fer una compareixença, un portaveu de l'exèrcit israelià, i sense dir ni que sí ni que no, ha volgut deixar que continuaran a el que ells anomenen la zona, la buffer zone, no? La zona aquesta que hi ha al sud, entre la frontera d'Israel i una mica més al nord del riu Litani, que és on ells estan presents, que és on consideren que hi ha bàsicament els feus de Hezbollah, la qual cosa poden deduir que en principi accepten aquesta treva, però deixen clar que si se senten amenaçats atacaran. El que parlem habitualment en aquests casos de treva fràgil. Seria una treva que de fet ja ha entrat en vigor a les 15 hores, és a dir, fa mitja hora. Per tant, falta veure si se compleix o no, que és el que sol passar sempre en aquests casos, i recordem que tota la situació aquesta d'Iran i Líban, tot s'aguanta amb pinces.
18: Ahir vam entrevistar aquí al Catalunya al migdia la Lourdes Vidal, que ens deia no sé si Donald Trump podrà o no convèncer Netanyahu de tot el que voldrà, però en tot cas sí que ella apostava perquè hi hauria una aturada dels atacs, però també deia, però Israel difícilment es retirarà del sud del Líban, i això seria una mica el que s'està complint, no? El que diu aquest, seria un alto el foc per no atacar més, però en cap cas retirar-se de les posicions que han guanyat en aquest atac en el sud del Líban.
1: Sí, pot ser una interpretació. Recordem que durant tot el temps en què Donald Trump ha estat dient que hi havia negociacions amb l'Iran, Benjamin Netanyahu sempre es mostrava completament al marge, i el gran dubte era quina capacitat d'ascendència tenia Trump sobre Netanyahu. Aleshores, això podria ser com un començament, després sobretot de les dures paraules que Trump li ha dedicat a Netanyahu aquests últims dies, sobretot el cap de setmana passat, i podria ser que, doncs això, d'alguna manera mantenir-se a l'espera, i si no són atacats o si no tenen una amenaça, doncs no atacar. Però també hem de dir que moltes vegades Israel ha atacat a partir d'amenaces molt mínimes. De fet, una de les coses que Trump li va retreure a Netanyahu el cap de setmana passat era que havia atacat el sud de Beirut i va fer com a mínim uns 6 morts, si no recordo malament, però això era en represàlia a un atac que Hezbollah havia fet on no hi havia hagut ni ferits. Per tant, moltes vegades s'ha d'entendre que, o ens han de demanar què és el que Israel interpreta com una amenaça a l'hora de justificar un atac. I és el que haurem d'estar atents aquestes pròximes hores. Aquí.

0: que va començar perquè Netanyahu va ser capaç d'enredar a Donald Trump, malgrat tota la seva war room, li deia que Israel estava forçant la informació per provocar aquests atacs, pot acabar amb la trencadissa de Trump i Netanyahu, com hem vist, efectivament, com explicava el Nando en les últimes hores, no? Trump està dedicant paraules molt gruixudes cap a Netanyahu. Tots dos tenen per davant convocatòries electorals i cadascú està jugant ara sí cadascú la seva partida per separat.
1: Sí, molt d'acord. Jo crec que cada vegada que se sent que hi ha un alto el foc, per si mateix a mi em sembla una bona notícia. Alhora, en aquest cas, doncs sempre és fràgil. Sempre serà fràgil fins que no s'arribi, diguem, alguna solució de fons en tot el conjunt de la zona. I per tant, doncs, aquesta fragilitat és indiscutible i no és... Em temo que ni tan sols té a veure amb si aquest alto el foc a Iran doncs, es consolida, sinó que té a veure sobretot amb aquestes expectatives electorals que hi ha de cara al novembre als Estats Units i no, encara no se sap exactament quan, però també octubre probablement a Israel, i que com a molt entrem en un parèntesi com a conseqüència d'aquestes dues eleccions, imposat pel Trump, que és el que li perjudica més directament a les seves expectatives electorals, si no s'entra en una fase que sembli que hi hagi un acord, i que quan s'hagin fet aquestes eleccions tornarem dintre d'aquesta fragilitat a saber realment si les peces que es col·loquin ara són sòlides o no. Per tant, bona notícia qualsevol alto el foc en un marc de fragilitat extrema que sens dubte no s'ha abandonat, sinó que com a molt és un parèntesi.
2: Sí, estic bastant d'acord amb aquesta tesi del parèntesi, no? I fins i tot un parèntesi que crec que els moviments deuen estar, o jo així ho veig, relativament acordats, no? El factor de desestabilització que pot tenir Israel, doncs segurament es minimitzarà, el mantindrà per necessitats internes, en termes electorals de Netanyahu, no? Però mai no crec que superin un nivell perquè pugui desencadenar de nou, doncs, el conflicte de la manera que fins ara s'ha produït, no? Per tant, durant mesos hi haurà una mena de situació de molta fragilitat, d'un equilibri molt, molt dèbil, però quan ja superi les contestes electorals, doncs aleshores veurem, com diu el Pere, realment què hi ha de fons aquí, no? Si a Trump li anés molt malament, potser seria un escenari bastant inèdit per a Israel, perquè aleshores sí que potser podria quedar sola. I aleshores se n'adonaria potser que hauria fet en tots aquests anys la pitjor inversió de la seva història, perquè hauria contribuït a gratificar-se absolutament en aquell espai, no? Perquè allà ha estat, ha jugat un paper, però és veritat que sense la cobertura dels Estats Units i en certa mesura de la Unió Europea també és un paper necessàriament complicat per afrontar el futur, per tant, ha de tenir un límit. Si a Trump li va bé, doncs aleshores segurament li haurà sortit, si guanya les eleccions, a Netanyahu una mena de bola extra que farà que encara pugui avançar una mica més en el seu programa general, que en definitiva...
1: O probablement haurà perdut les eleccions, Netanyahu, perquè les enquestes no n'hi ha ni una que digui que pot seguir. No se sap mai, perquè està tot molt igualat.
2: Sí, però hi ha una arquitectura de partits que al final és difícil que d'alguna manera no...
1: Bé, hi ha una mobilització permanent al carrer des de fa més de 3 anys contra Netanyahu, no hi ha cap enquesta que digui que guanya, no vol dir que no pugui guanyar.
2: No ho sé, però òbviament. Jo crec que la mobilització encara és prou dèbil, ella ha sabut, diguem-ne, col·locar-se.
0: Fixeu-vos que estem parlant de moviments de política interna dels dos països, tant d'Estats Units com d'Israel, i fins i tot als Estats Units el vicepresident, quan van anunciar l'alto el foc, va dir, bueno, i aquesta nova pau, o sigui fràgil o no, però aquesta nova situació canviaria, diguéssim, la situació en aquella zona del món, i la referència era perquè així es podria invertir, o sigui, la referència era mercantilista també. Vull dir que l'argumentari d'Israel durant, no, de la història d'Israel per lluitar o per tenir a l'Iran el seu màxim enemic, no? Que salta pels aires quan l'objectiu de Donald Trump és fer negoci, no?
2: Bueno, però en tot cas són punts de partida diferents, però que potser van a parar al mateix lloc.
0: Bueno, han anat a parar a l'inici de la guerra, al final ja no ho sabem.
2: Sí, per això.
3: Doncs tenim aquesta notícia, aquest alto el foc entre Hezbollah i Israel. Per tant, seria un pas necessari per tal d'acabar de consolidar aquest acord entre l'Iran i els Estats Units. Per cert, el president dels Estats Units, Donald Trump, s'acaba de llevar, podríem dir, per tant, ja sabeu que sempre fa una primera... Anava a dir piulada, no perquè no és a la xarxa X, sinó que és a través de Truth Social, la seva xarxa. Diu, no ens vam reunir amb desesperació. Iran és qui estava desesperat. Ells estan acabats, finished, en majúscula, acabats. Ara negociarem durant 60 dies, però ells no aconseguiran ni un duro. No aconseguiran cap money, cap diners, ni tan sols 10 centaus.
0: Doncs a l'acord... A l'acord no diu això, i en teoria això ho ha signat als Estats Units.
3: Bé. En tot cas és la piulada o la publicació.
0: Si no vaig xerrada són 300.000 milions de dòlars.
2: Sí, però ha aconseguit obrir, no?, teòricament, l'Estret d'Hormuz, que ja està obert.
3: Que ja està obert, sí, és el gran èxit d'aquest acord. Però en tot cas ens celebrem que hi hagi un acord, el d'Iran amb els Estats Units, i també ara aquest de Hezbollah amb Israel, que és pas necessari, perquè així Iran també veu que una de les seves línies vermelles, que és que el Líban sigui respectat, doncs pot tirar endavant. Veurem com evoluciona tot plegat. 20 minuts i seran les 4. Ara fem una pausa i de seguida ens centrem a Catalunya. Ve una onada de calor, a més, en moment en què els pagesos estan encara segant i, a més, amb revetlla de Sant Joan. Tot plegat, un còctel molt perillós pels incendis.
4: Catalunya migdia.
5: Ocasión Plus. Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Ocasión. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Ben, ben, ben. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus. Ben.
6: Evitem el soroll.
7: Ens allunyem de les estridències.
6: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
7: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
8: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
6: Un informatiu sense presses.
7: Per donar context als grans titulars.
8: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
9: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
9: Som 3CAT.
8: Catalunya migdia.
10: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
11: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
12: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
13: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
14: Quina ratxa! Quants maig portes?
13: 150.
14: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i el periòdico.com.
8: Catalunya migdia.
15: Tot fa la mateixa olor de sempre.
16: Cinema.
17: Estem en una situació crítica.
16: Sèries.
18: This is the most dangerous period I've ever seen.
16: Documentals. Plataformes.
19: Vinga, va, selfie i marxem.
16: A les pantalles, cada dia hi ha més i més de tot. I sovint, oblidem el que veiem poc després de mirar-ho.
20: Nosaltres et portem a casa només el que no voldràs oblidar.
21: Memoritzeu la cara del nostre home.
16: La finestra indiscreta, els divendres a les 12 de la nit, amb Toni de la Torre.
20: Al cinema ens sentim com a casa i volem que vosaltres us sentiu com al cinema.
22: Jo em quedo aquí, no tira res. Em quedo aquí.
8: Som 3CAT.
9: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
9: Som 3CAT.
3: Gairebé 3:15, som al Catalunya Migdia amb Pere Rossinyol, Isabel García Pagán i Miquel Àngel Escobar. Hem comentat aquesta notícia que acaba de produir-se, aquest alto el foc entre Hezbollah i Israel. Però, com us dèiem, si ens centrem a Catalunya, el Servei Meteorològic de Catalunya emès per diumenge el primer avís per calor, quan es preveu que els termòmetres arribaran als 40 graus a l'interior, sobretot a Ponent. Per tant, aquesta serà la primera onada de calor que afectarà Catalunya i que s'allargarà com a mínim fins dimarts, dimecres, ens deia ara també el Dani Ramírez quan començàvem el Catalunya Migdia, coincidint a més amb la Revetlla de Sant Joan. I això no només ens afecta a tots, sinó que incrementa el risc d'incendi i sobretot la capacitat dels bombers per poder-los apagar. Aquesta setmana, sense anar més lluny, hem tingut incendis arreu del país, principalment a Ponent, on les temperatures s'enfilen més. Hi ha hagut focs a la Segarra, a les Garrigues, a la Noguera. Saludem Claudi Gallardo, que és inspector de bombers de la Generalitat. Claudi, bona tarda.
0: Hola, bona tarda.
3: A hores d'ara tenim 51 municipis a 8 comarques que estan a un nivell 3 de risc. Són a la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Segrià, la Noguera, l'Urgell, el Solsonès, l'Urgell, la Segarra, l'Anoia. Dimarts, Sant Joan, un moment d'especial risc. Des de bombers esteu especialment amoïnats aquest any?
0: Bé, és una situació que d'alguna manera ens és coneguda, no? Perquè és una situació doncs, de que aquesta setmana és la setmana històricament doncs, on tenim un gran nombre de serveis, no? per tot l'efecte de la revetlla. Però sí, ens amoïna en el sentit de que abans, no? fa uns anys, no tants anys, de fet, fins passat la revetlla ben bé, doncs diguem-ne, no estàvem en una situació d'estar ja plenament en campanya, no? I en canvi, doncs bé, aquests darrers anys ja cada vegada ho anem veient més, això es va avançant i aquest any, doncs el còctel d'alguna manera està aquí, no? Llavors, hi ha moltes variables i això, doncs, evidentment fa que ens preocupi perquè és aquestes variables, doncs, d'un moment, doncs, molt actiu de la sega i, per tant, doncs, amb molt d'encara de continuïtat de combustible en zones, doncs, que tenen un elevat risc, tot el tema doncs, de la pirotècnia, no? En el cas doncs, de la vetlla. Per tant, bé, hi ha tota una sèrie de factors que sí que ens fan estar preocupats, evidentment, amatents i preparant-ho, però sí que, evidentment, amb certa preocupació.
3: Clar, perquè és això, no? Si comença abans la calor, fa que coincideixi, per exemple, això, amb l'època de la sega, no? Abans, a l'època de la sega, potser no feia tanta calor i no hi havia tant de risc. L'època de la sega, en què, clar, hi ha maquinària treballant i que és més fàcil que hi pugui haver un accident per alguna guspira que pugui saltar, per exemple.
0: No, sí, i sobretot la clau aquí està en que si aquests incendis, no? aquest moment en el que estem, fos d'aquí un mes, és a dir, tot el que és tota aquesta zona, sobretot més serialística, no? Des de la Conca de Barberà, l'Alta Noia, cap a tot el Ponent, etcètera, tot això, aquests camps estarien ja segats i llaurats, amb la qual cosa, evidentment, de cara a nosaltres, no? A nivell de l'estratègia de treball en els incendis forestals, tot això són zones que en diem de discontinuïtat del combustible, on, per tant, l'incendi aquí no propaga, i, per tant, doncs, tenim moltes oportunitats. Ara no ens trobem en aquesta tessitura. Llavors, això, no, és un tema més que ens preocupa i que ens fa doncs, estar atents i estar especialment atents i doncs, sent contundents en els incendis per això, no? Perquè doncs, aquests punts d'aturada o de pinyora que doncs, no els tenim.
3: Aquesta setmana passada hem tingut uns quants focs ja, sortosament no han estat molt, molt importants, ja entenc que aquí se li ha cremat un camp, òbviament per ell és molt important, però no són d'aquests de centenars i milers d'hectàrees, però sí, no sé si és molt especialment que hi hagi molts incendis alhora.
0: Sí, és un dels factors que el cos de bombers sempre ens preocupa moltíssim, que és la simultaneïtat, no? Perquè al final doncs bé, la capacitat de resposta doncs, està limitada, perdoneu, i per tant el fet de tenir molts incendis i en llocs diferents del territori doncs, és un fenomen que no ens agrada i no ens ajuda. És per això, no?, que d'alguna manera, no?, i com a en positiu i en la part doncs, estratègica, com que ho coneixem, perquè no és la primera vegada que ens hi afrontem, no?, doncs posicionem estratègicament recursos, reforcem recursos i ens posicionem en aquelles zones doncs, amb un risc més elevat per ser molt contundents i, per tant, doncs, que surti una ignició, treballar-la ràpidament per estabilitzar, controlar i, per tant, poder alliberar recursos per altres serveis que ens puguin sortir o per altres emergències, perquè no oblidem, no?, que en el nostre cas donem respostes a incendis de vegetació, però també a tota la resta de serveis, doncs, com incendis urbans, accidents de trànsit, no? I, per tant, sempre la nostra prioritat és restituir la capacitat de donar resposta el més ràpidament possible.
3: Venim d'uns quants anys en què la sequera era un problema. Ara, en canvi, aquest any hi ha hagut pluges, però això no sé si acaba sent també contraproduent per la lluita contra els incendis, perquè acaba tenint més vegetació i, per tant, si ara fa calor, s'assecarà i, per tant, acaba sent més combustible, o no?
0: Bé, això, o sigui, que plogui no és positiu sempre, és a dir, perquè més d'on veníem d'una sequera estructural de 3 anys on les masses forestals de Catalunya, moltes d'elles han arribat al límit del col·lapse, hem tingut mortaldats no, de masses d'arbrades de gairebé el 50% degut a això, per tant, que hagi plogut és molt positiu, hem de prendre sempre com a positiu. Més que, o sigui, el factor determinant no és aquest, el factor determinant és cap on anem, no, i apunten els experts i el nostre grup d'analistes, el GRAF i demés, és de que cada vegada les situacions són més estàtiques, és a dir, passem d'ara, doncs, d'un moment de vinga pertorbacions i aigua, no?, com ha sigut doncs, aquest hivern, i després hem entrat doncs, amb aquesta dinàmica molt més estàtica en la que hem tingut abril-maig amb temperatures molt més elevades del compte, o juny, i per tant el que fa és que d'alguna manera la vegetació li genera un estrès tèrmic brutal, no?, perquè d'alguna manera ha captat aigua, ha començat a produir, però de cop li ha vingut molta calor i més estrès, no? Llavors, bueno, és aquest punt en el que evidentment ha de ploure, però el factor que més determina és tot aquest context de canvi climàtic i de tot això que anem veient, no?, que les situacions es perllonguen molt més amb el temps. I abans, fins al mes de juny no solíem els 30 graus. Ara estem parlant que al mes de febrer ja solim 30 graus a més d'un lloc de Catalunya, i al mes d'abril, si no me recordo malament, ho vam assolir no sé quants dies més de 30 graus al mes d'abril. Vull dir, són dades que ja ens apunten doncs, que tot això va canviant la tendència.
3: No sé si es pot fer alguna recomanació a la població d'una d'aquests contextos. Ja ens cansem, precaució, no fer focs allà no es pot, si veieu qualsevol fumera, per petita que sigui, avisar, etcètera, etcètera.
0: Sí, evidentment, doncs és això, cridar tothom a la prudència, com la població ja fa de forma molt activa i molt responsable, doncs continuar vetllant per activar totes les mesures que puguem, i sobretot això, si veiem doncs, qualsevol mena de columna de fum o qualsevol cosa, doncs trucar al 112 perquè els equips d'emergència, el cos de bombers, puguem respondre de forma ràpida i contundent.
3: És Claudi Gallardo, és inspector de bombers de la Generalitat. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
0: Gràcies a vosaltres, bona tarda.
3: Doncs ja ho sabeu, si teniu previst fer revetlla i petards, aneu en compte, perquè no està la situació com per jugar-hi gaire. Queden 9 minuts per arribar a les 4, una mica de... Anava a dir política, però no és ben bé política, però pràcticament estem parlant més d'informació judicial que no pas política. Avui centrada pel jutge Juan Carlos Peinado, que ha decidit obrir una nova causa d'investigació amb dos nous delictes, el de prevaricació i frau a la Unió Europea, per un contracte de 4 milions d'euros provinents de fons europeus i que es va adjudicar a una empresa propietat de Juan Carlos Barrabés, que és col·laborador de Begoña Gómez a la càtedra de la Universitat Complutense. Aquest contracte ja va estar sota la lupa de la Fiscalia Europea, ara l'agafa Peinado per investigar-lo, tot i que després ha hagut de fer un aclariment per dir que aquest delicte afectaria només a Juan Carlos Barrabés i no a la dona de Pedro Sánchez, que en un principi ha quedat tot com una mica en una nebulosa, que no sabia molt bé si estava investigant per dos nous delictes a Begoña Gómez o no, i ell ha volgut explicar que no, que aquests dos no afectarien Begoña Gómez. Una Begoña Gómez que continua a l'espera de si li posa alguna mesura cautelar o no, i, per exemple, si li retira el passaport o no, perquè de moment tenia 3 dies per decidir. Ja som pel quart, no ho ha decidit i ara mateix no sabem en quin punt estem.
1: Sí, 4 dies després, o 5 ja no, diguéssim, sí. Perquè si no ho fa aquesta tarda, en teoria no hauria de fer-ho el cap de setmana.
3: Setmana no, sí, ja
1: pren una mesura cautelar, serà per riure, no, diguéssim, perquè llavors té la investigada perillosa al jutjat i la deixa anar, i 5 dies després o 6 diu que ha de deixar el passaport. La instrucció que porta el jutge Peinado és de les més delirants que s'han vist a la justícia espanyola en els últims anys. L'han corregit des de l'Audiència Provincial, si no vaig errar, 14 vegades. Aquesta causa que ara paral·lela, que ara obre per aquests contractes de Barrabés, ha estat investigada per la Fiscalia Europea i l'ha arxivat. Llavors ha tornat i li han dit, faci vostè el que vulgui, però aquí no hi ha cap mena de delicte que impliqui fons europeus, però ell continua amb la seva obsessió d'intentar portar cap a un carreró sense sortida a Begoña Gómez i les persones que han treballat amb ella. No entenc per què el Consell del Poder Judicial no resol ja les queixes que s'han presentat contra aquest jutge.
2: Doncs és un exemple, diguem, de fins a quin punt hi ha un marasme que fa molt difícil confiar en aquest estat de dret. Que això tampoc és cap novetat, no és cap, ja sabem que és així, però crec que amb l'espectacle del jutge Peinado, amb aquesta instrucció que l'has definit molt bé i que jo crec que és absolutament impossible, a partir d'aquesta instrucció, que afecta ni més ni menys que la dona del president del govern, encara que aquesta causa separada digui que no, doncs està clar que l'estat de dret a Espanya, com a mínim, en alguns elements molt importants, doncs no es pot demanar confiança a les institucions. I això és un problema enorme, perquè la base, diguem, de la democràcia es basa en una confiança mínima en les institucions, en un terreny de joc que aquí està saltant pels aires. Jo crec que és, des d'un punt de vista, diguem, del no cal ser jurista per veure de que normalment en un estat de dret doncs, s'investiguen delictes concrets I en aquí hi ha una investigació que clarament es fa de manera prospectiva per veure què es caça amb un objectiu determinat, que és erosionar una imatge política, ni més ni menys que del president del govern. Per tant, tenim un problema molt greu com a societat, com a democràcia. Hi ha gent que hi arriba més tard, que altra gent que ja fa temps que hi havia arribat. El fet és que ara hi ha un percentatge, necessàriament, com a conseqüència d'aquests espectacles, entre cometes, d'alguns jutges, de que realment es necessita un nou contracte, un nou marc, una reforma, el que sigui, perquè es recuperi una part ja molt important de la població, una confiança en un sistema judicial que és imprescindible per tota democràcia.
4: Doncs sí, és exactament així. Fa molts anys que aquesta manca de qualitat democràtica, un estat on la separació de poders, com a mínim, és una cosa que es pressuposa, però que les qüestions com les d'alguns jutges doncs, posen en evidència cada dia, doncs obligaria, com dius, no, a una reformulació d'algun pacte. El problema és que la societat espanyola viu a la trinxera, políticament parlant, i en aquest context hi arriba a pactes que deixin la justícia allò on ha d'estar, fora del joc polític, doncs és molt difícil perquè hi ha alguns que la utilitzen en el joc polític, i ja fa molts anys, contra l'independentisme, contra l'esquerra de Podemos, i ara doncs, està tocant el PSOE. No vull dir amb això que ni que em tranquil·litzi ni que em sembli menys greu, però evidentment això mostra el dèficit democràtic que té l'estat espanyol i que fa molts anys que es viu, i aquest és el problema, que tenim una cúpula judicial que té una missió. I la missió de la cúpula judicial és, en certa mesura, posar-se al servei d'una idea política, d'una estratègia política, com a mínim, que en aquest cas pot ser la de derrocar un govern, o altres era la de preservar i protegir la unitat d'Espanya contra els seus hipotètics enemics, no? I aquí estem, no? Jo no li veig això massa solució, perquè el poder de la cúpula judicial sembla un poder, si no absolut, gairebé. Gairebé. I això, pues, fa que el camí sigui poc esperançador des d'aquest punt de vista, no? Però, bueno, jo crec que continuarem assistint a procediments com aquest i altres que a mi em fan pensar en la justícia com una mena d'organització que va de caça, no? I que fins que no compleix el seu objectiu en termes polítics, doncs no abandona la caça, no?
1: Però aquest cas és molt evident, perquè a més és que l'actuació del jutge no té cap mena de sentit. Però compartint el fons del que esteu dient, això tampoc no exclou que hi hagi actuacions delictives que s'estan investigant i que afecten precisament el mateix espai polític que suposadament ara estem dient que hi ha una certa persecució.
4: Però va a un altre ritme i pel camí deixa víctimes com, per exemple, el fiscal general, no? Si és que estàs parlant de...
1: No, parlo, per exemple, una cosa que ha sigut una instrucció express amb un judici express i que havia de ser express la sentència i que havia d'arribar aquesta setmana i no ha arribat, com és el cas Ábalos i el cas de les mascaretes, per exemple. Vull dir, aquí no treu que no hi hagués algun tipus de delicte, que no ho sabem, encara no hi ha sentència.
2: Sí, és un procediment estrany, també. És un procediment estrany que es fa en el Suprem i que es demanen 28 anys de presó sense saber exactament quina és la prevaricació concreta del contracte concret de les mascaretes, perquè aquest cas que va començar per una cosa ha derivat en una altra també. No dic que no, però vull dir que jo crec que el conjunt fa...
1: Sí, jo el que dic és que, no, que una cosa no es clou, no es clou que,
2: sí,
1: que existeixin actuacions que no estan acordes a dret dintre del mateix govern o dels voltants del govern.
2: Està clar, el que passa és que per poder-se jutjar hi ha d'haver una confiança en la justícia,
1: sí,
2: que fets com els de Peinado i altres elements estranys d'altres instruccions fa que, com que aquesta confiança en la justícia es debilita, doncs aquí tenim un problema com a societat, perquè diguem, la base de la confiança en la justícia, sempre hi ha gent que desconfia de la justícia.
1: Però aquest problema com a societat, Pere, només el reconeix qui l'està patint.
2: Sí, el que veig és que com
1: no
2: que l'ha patit...
1: No reconeix la societat.
2: Com que l'ha patit hi ha molts sectors socials, diguem, sí, fa uns anys només ho podia haver... Potser ho va patir els independentistes, després els de Podemos, ara els socialistes. Bueno, ja són sectors molt grans de la societat que desconfien de la justícia. A lo millor sense motiu, eh? Jo crec que hi ha motius, però no cal, o sigui, no cal compartir que hi ha motius. A lo millor sense motius. El fet és que hi ha sectors molt importants de la societat que desconfien de les institucions, desconfien de la justícia, i això només pot portar a coses dolentes. en una societat democràtica, perquè la justícia és un pilar fonamental.
3: Doncs veurem, de moment tenim aquesta instrucció del jutge Peinado, que avui ha tingut un nou capítol, i de moment estem pendents encara de la decisió principal, i de si envia o no a judici a Begoña Gómez, i per tant, si li ha d'imposar alguna mesura cautelar, com per exemple retirar-li el passaport o no, dependrà d'aquesta decisió, que hauria d'haver pres en 3 dies, que avui és el quart, no fa pinta, o com a mínim aquesta hora encara no ha pres la decisió, que sapiguem, dissabte i diumenge no ho farà, per tant s'haurà saltat aquests 3 dies de marge. N'estarem pendents. A Pere Rossinyol, Isabel García Pagán, Miquel Àngel Escobar, gràcies a tots tres, fins la pròxima.
2: A vosaltres, gràcies. Bona revetlla.
3: Carai, un dia bona revetlla. Sí, clar. No, tu no et veuré abans a la revetlla, però sí, és que el meu cap queda tant per la revetlla.
2: Però dius que ja hi ha els cotxes que marxen.
3: No, hi ha molts que sí, es veu que sí. Solta'm, jo no, jo dilluns estaré aquí.
1: Tireu molts petards.
3: Els que els hi agradin. 20 segons per arribar a les 4, de seguida el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio, els blocs informatius del 3Cat Info. Nosaltres tornem dilluns a partir de les 2. Fins llavors, bon cap de setmana a tothom.
5: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza al 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.
6: Vet aquí una vegada. Un programa de contes que realitza el grup Marc, Mestres Àvies Recuperadores de Contes, de l'Associació de Mestres Rosa Sensat. Els podreu escoltar els dijous a les 8 del vespre i els dissabtes a les 10 del matí. Us hi esperem a tots!
7: La sardana va de baixa? La resposta a aquesta pregunta que us tortura és no pas a Sant Just d'Esvern, perquè a Ràdio d'Esvern s'emet un nou programa dedicat a la sardana i al seu món. Es diu Just Sardanes i té per objectiu dinamitzar el panorama sardanista local. Just Sardanes s'emet els divendres de 8 a 9 del vespre i els dissabtes de 10 a 11 del matí, però també el podeu escoltar per internet a radiodesvern.com. Soc en Josep Soler Pareta i presento Just Sardanes. Us hi espero.

0: Beats, molt més que nits d'electrònica.
1: Beats, ara divendres, dissabtes i diumenges a 10 a 11 de la nit.
2: Les àvies i els avis són sàvies i savis. No deixis que ells ni les seves històries caiguin en l'oblit. Festa de Bici Sense Edat. En Bici Sense Edat és una iniciativa solidària que busca combatre la soledat entre els més grans. La soledat és el major problema amb el que s'han d'enfrontar les persones d'edat avançada i depèn de tu que ho facin sols. Sortides en bicicleta per al municipi amb la gent gran. Acompanya'ls a veure el poble on es van criar. Dóna'ls vida, que tornin a sentir el vent a la cara. Et necessiten, i tu a ells, també. Des de Bici Sense Edat, et necessitem. Festa voluntari. Més informació al portal justsolidari.cat o en bicisenseedat.cat, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
3: Nicotina, arsènic, cianur, poloni 210, naftalina, butà, quitrà. El fum del tabac perjudica també la salut dels qui no fumen. Fem un entorn lliure de fum per a tothom. canalsalut.gencat.cat Generalitat de Catalunya.

0: Pues Síndria.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bona tarda, us informa Cèlia Formentbori. Pedro Sánchez insisteix que pot avançar eleccions si perd la votació dels pressupostos per l'any que ve. Ho ha dit en sortir del Consell Europeu a Brussel·les, on ha reiterat el seu suport a l'expresident Rodríguez Zapatero. Madrid, Àngels Alfuente, bona tarda.
3: Per primer cop ahir, Pedro Sánchez va deixar la porta oberta a avançar eleccions si no aconsegueix aprovar uns nous pressupostos. Un full de ruta que avui, amb ironia i entre rialles, ha reiterat.
4: Se lo voy a decir muy claramente. A ver, presentaremos los presupuestos en 2026 y habrá elecciones en 2027. Y no habrá elecciones conjuntamente con las municipales y con las autonómicas. Y ya no puedo decirles más, porque yo lo que quiero es... Claro. Pero bueno, la realidad es muy dinámica.
3: En tot cas, seria un avançament tècnic dels comicis. Estem parlant de mesos, sempre depenent de la tramitació dels pressupostos que preveu portar al Congrés a finals d'any. I, per tant, ens situaríem en els primers mesos del 2027. Sánchez sempre s'ha fixat l'estiu com a data final de la legislatura.
2: Més notícies, Maria Costa.
5: Incertesa sobre un suposat alto el foc pactat entre Israel i Hezbollah que està en vigor des de les 3 i que han anunciat un alt funcionari dels Estats Units i diversos mitjans. L'exèrcit israelià insisteix que ja hi ha una treva oficial i avisa que, tot i això, els atacs han continuat perquè la milícia xiïta no l'ha respectat. Però, a més, després de les 3 de la tarda hi ha hagut nous atacs. Israel ha bombardejat la localitat de Nabatieh, al sud de Líban, i drons de Hezbollah podrien haver entrat en territori israelià. Donald Trump ha estat pressionant Benjamin Netanyahu fins ara sense èxit perquè deixi de bombardejar el Líban, una condició imposada per l'Iran en el marc del preacord de pau firmat amb els Estats Units.
2: Els bombers treballen amb una vintena de dotacions per extingir un incendi en un camp de rostolls a Fullerac, al Baix Empordà. Per aquest incendi s'ha emès un ordre de confinament al nucli de Canapost, amb 17 habitants. Girona, Maria Rovira.
6: Bona tarda. L'avís de l'incendi al nucli de Canapost a Forallac s'ha rebut a cap a les 4 de la tarda. S'hi treballen 20 dotacions, 6 de les quals aèries amb helicòpters i avions de vigilància i atac. Es tracta d'un incendi en un camp de rostolls que avança llançant focus secundaris empesos pel vent del sud i s'està incidint sobre tota la cua per evitar que avanci segons fons dels bombers. Maria Rovira, Catalunya Ràdio, Girona.
5: La Generalitat proposa permetre el teletreball en situacions com les vacances escolars, l'estiu o emergències. Ho recomana empreses mitjanes i grans de sectors com el financer o administratiu. El conseller d'Empresa, Miquel Sàmbar, diu que el món laboral ha canviat i que cal adaptar-s'hi.
7: Nova forma d'encaixar el temps, la gestió del temps. És a dir, la gent ara també vol conciliar amb altres aspectes de la vida, estar més amb els fills, estar més amb els pares, poder anar a fer esport, el que sigui, i això no ha d'estar renyit amb la productivitat.
2: Sant Joan de les Abadeses i Ogassa, al Ripollès, s'han quedat sense cobertura de mòbil i connexió a internet a causa d'un tall d'un cable de fibra aquesta matinada. Segons ha confirmat Telefònica, equips tècnics treballen sobre el terreny per reparar l'avaria i restablir el servei el més aviat possible. De moment, però, no hi ha previsió concreta sobre quan es recuperarà la normalitat. Trànsit preveu que 610.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana aquest cap de setmana previst de Sant Joan. Veiem quin és l'estat ara mateix de les carreteres catalanes. Equip viari de Catalunya Ràdio, Mariluz García, bona tarda.
8: Hola, bona tarda. Hi ha hagut un migdia conflictiu per molt volum de trànsit a la P7 i diversos accidents. Ara tots resolts, però ara hi ha de nou retencions a la C65 de Llagostera a Santa Cristina d'Aro per anar cap a la costa per una nova topada que talla un carril. A l'AP7, trams de lentitud entre Sant Cugat del Vallès i Castellví de Rosanes i també a Roda de Barà en direcció Tarragona i en direcció Girona, del Papiol a Sant Cugat, també a Bellaterra, i de Santa Perpètua de Mogoda a Montornès del Vallès, un tram llarg en direcció Girona. També aturats a l'autopista del Maresme, a la C32 de Cabrera de Mar a Argentona i de Palafolls a Tordera, direcció Girona. I a l'àrea de Barcelona, les vies més complicades són les dues rondes en totes dues direccions. Mariluz García, equip viari de Catalunya Ràdio.
2: I els esports, Rubilà, bona tarda.
5: Bona tarda. Tenim en marxa la primera etapa de la Volta Ciclista Catalunya Femenina, la tercera edició, una etapa que està seguint en directe l'Isaac Vilalta. Hola, Isaac, bona tarda.
0: Què tal? Bona tarda. 39 quilòmetres per al final per cap de cursa. Ara mateix Laura Molenar, l'única corredora que es manté de la fuga, amb 25 segons d'avantatge respecte del gran grup on hi ha totes les ciclistes importants. Laura Molenar, neerlandesa, i Cavis Cook, bona part de la seva vida a Olot. De moment que és cap de cursa, s'ha assegurat el lideratge de la muntanya, tot i que aquests 25 segons de marge són pocs. Al final d'etapa aquí a Santa Susana s'hauria de resoldre l'esprint en un dia amb molta calor i amb Paula Blasi, la més aclamada per als aficionats. La catalana és la gran candidata a la victòria final d'aquesta volta. Isaac Vilalta, Catalunya Ràdio, Santa Susana.
5: Gràcies, Isaac. El Sabadell, per seva banda, podria convertir-se avui en nou equip de la segona divisió de futbol. L'equip arlequinat ha de remuntar un 1-0 contra el Zamora a la nova Creu Alta per confirmar l'ascens. El partit és a les 9 i el podreu seguir en directe a Catalunya Ràdio amb la transmissió del Tot Gira.
1: Fins aquí les notícies.
9: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bona tarda, us informa Mariona Sales Vilanova. El Parc de les Basses de Sant Pere acollirà la Revetlla de Sant Pere el divendres 26 de juny, amb una programació que combinarà sopar, música en directe i sessió de DJ. L'activitat començarà a les 9 de la nit i s'allargarà fins a les 3 de la matinada de dissabte 27 de juny. La Revetlla començarà amb una botifarrada popular, amb un preu de 6 euros, organitzada per l'agrupament Escolta i Guia Martin Luther King, i a les 10 actuarà l'Orquestra Orga de Gats, i de 12 a 2 quarts de 2 la música anirà a càrrec de DJ Smoked. L'activitat és organitzada per l'Ajuntament de Sant Just amb la col·laboració de l'Associació de Veïns i Veïnes de les Basses de Sant Pere. Pel que fa a esports, els clubs i les entitats esportives de Sant Just celebraran un acte de reconeixement als esportistes destacats de la temporada, el dijous 2 de juliol a les 7 de la tarda a la Bonaigua. La trobada servirà per distingir els equips i esportistes que han assolit fites destacades al llarg del curs esportiu. Les propostes de persones i equips homenatjats han estat fetes pels mateixos clubs i entitats esportives del municipi. A l'hora de seleccionar els reconeixements, s'han tingut en compte tant els resultats esportius com valors com l'honestedat, la perseverança, la il·lusió i la convivència. L'acte vol esdevenir un espai de reconeixement al teixit esportiu local, posant en valor la tasca dels clubs i fomentant valors com el respecte, la tolerància i la integració a través de l'esport. I en política, la regidora de Junts a Sant Just, Raquel del Riu Campillo, ha explicat als micròfons de Ràdio d'Esvern el posicionament del seu grup municipal respecte al ple de maig del 2026. Tot i valorar positivament que es dinamitzi l'habitatge de protecció oficial en un context d'emergència residencial, la formació es va abstenir en l'aprovació de les bases generals per l'adjudicació de lloguer públic. El principal motiu de l'abstenció és el requisit d'antiguitat de l'empadronament. Des de Junts reclamen que s'exigeixin 10 anys d'arrelament al municipi per poder accedir a aquests pisos, en lloc dels 3 anys que preveuen les bases aprovades inicialment pel govern local. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la notícia a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. I això ha estat tot. Tornem amb més informació als butlletins horaris i a l'informatiu complet. Fins ara!

0: El Refugi, de 5 a 7, amb Jaume Elias.
1: Molt bona tarda a tothom, són les 5 i... Espereu-vos un moment, ara mateix les 5 i 9 minuts i comencen les tardes de Ràdio d'Esvern. Jo sóc el Jaume Elias i us dono la benvinguda al Refugi.

Doncs ja hem arribat el divendres, ja hem arribat al final de la setmana. Enhorabona a tots, especialment als nens que avui acaben el curs escolar. Però va, ens deixem de rotllos i descobrim el menú del dia. Anem amb el sumari. Començarem, com sempre, amb el Zoom informatiu, on repassarem breument el més destacat de la jornada. Tot seguit, presentarem la cançó i l'efemèride del dia i a 5:45 donarem el tret de sortida a les seccions d'avui. Iniciarem amb l'espai de nutrició, amb l'Elvira Sánchez. Seguidament, Vertical Slide amb el Xavi PSX i posarem fi amb la tertúlia esportiva, avui amb l'Àlex Compte i la Maria Cesena. I ara sí, comencem amb les notícies, comencem amb Zoom Informatiu. Els Estats Units han anunciat aquest divendres un alto el foc entre Israel i Hezbollah, que ha entrat en vigor a mitja tarda, després d'una nova jornada de violència al sud del Líban. Tot i la treva, Israel manté que les seves tropes continuaran desplegades a la zona i que respondran a qualsevol amenaça. Abans de l'entrada en vigor de l'alto el foc, els bombardejos israelians han causat almenys 47 morts i gairebé un centenar de ferits al Líban, el dia després de la firma del memoràndum de pau. Hezbollah ha advertit que es mantindrà vigilant davant de qualsevol acció israeliana. La situació també complica les negociacions entre Washington i Teheran. Les converses de pau previstes per aquest divendres a Suïssa han quedat ajornades sense una nova data, enmig d'intercanvis de retrets entre les dues parts. Donald Trump ha assegurat que l'Iran està acabat i ha amenaçat de bloquejar els fons previstos en l'acord temporal, mentre que Teheran acusa els Estats Units de permetre els atacs israelians al Líban. Malgrat les tensions, una de les primeres conseqüències de l'entesa entre Washington i Teheran ha estat la reobertura de l'Estret d'Hormuz, una via clau per al comerç mundial de petroli. Els mercats, però, continuen mostrant dubtes davant la incertesa sobre l'acord definitiu.

El jutge Juan Carlos Peinado ha obert una nova línia d'investigació en el cas que afecta Begoña Gómez, esposa del president del govern espanyol, per possibles delictes de prevaricació i frau en una adjudicació pública finançada amb fons europeus. La investigació es centra en un contracte de més de 4 milions d'euros adjudicats per l'empresa pública Red.es a una unió temporal d'empreses on participava una societat de l'empresari Juan Carlos Barrabés, també investigat en la causa. Segons la Fiscalia Europea, durant el procés de licitació, s'hauria ignorat un requisit obligatori i aquesta circumstància hauria estat ocultada deliberadament als informes de valoració. La Fiscalia considera que els fets podrien constituir delictes de prevaricació i frau als interessos de la Unió Europea. Tot i això, la defensa de Barrabés rebutja les acusacions i assegura que es pretén reobrir una investigació que ja havia estat analitzada anteriorment. Cal destacar que Begoña Gómez només ha declarat fins ara com a testimoni davant de la Fiscalia Europea. Les investigacions continuen obertes, mentre la justícia intenta determinar si es van produir irregularitats en l'adjudicació d'aquests contractes públics. Noves revelacions en el cas de la mort d'Isaac Andic. Un informe dels Mossos d'Esquadra conclou que el fundador de Mango no estava caminant ni utilitzant el mòbil en el moment de la seva caiguda mortal a Montserrat, el desembre del 2024. L'anàlisi del telèfon descarta així la hipòtesi d'una distracció mentre feia fotos o consultava l'aparell. La investigació determina que el mòbil no va registrar cap moviment ni tenia la càmera activada abans de precipitar-se pel barranc. De fet, els equips d'emergència el van trobar a la butxaca dels pantalons de l'empresari. Aquestes conclusions xoquen amb una de les primeres versions aportades pel seu fill, Jonathan Andic, investigat per homicidi, que havia explicat que el seu pare s'havia aturat a fer fotografies poc abans de la caiguda. Posteriorment, però, va matisar que només havia utilitzat el telèfon a l'inici de l'excursió. La defensa sosté que aquestes diferències no tenen valor incriminatori i manté que la seva mort va ser accidental, mentre la investigació judicial continua oberta.

Contundent victòria d'Andy Burnham a les eleccions parcials de Makerfield. L'actual alcalde de Manchester ha aconseguit un escó al Parlament Britànic amb gairebé el 55% dels vots, superant clarament els candidats de l'ultradreta i obrint la porta a disputar el lideratge del Partit Laborista. Burnham, considerat una de les figures més populars del laborisme, ha aprofitat la victòria per presentar-se com l'alternativa a l'actual primer ministre Keir Starmer. El nou diputat ha assegurat que el país necessita un canvi profund i ha promès treballar per recuperar la confiança dels ciutadans. Per la seva banda, Starmer l'ha felicitat públicament, però també ha volgut deixar clar que no pensa en dimitir i que competirà en unes eventuals primàries. La victòria de Burnham intensifica la pressió interna dins del Partit Laborista i podria desencadenar en una batalla pel lideratge en les pròximes setmanes. Molts diputats veuen l'exalcalde de Manchester la millor opció per frenar l'ascens de l'ultradreta de Nigel Farage i mantenir els laboristes al govern.

El futbolista marroquí Achraf Hakimi serà finalment jutjat per una presumpta violació després que la justícia francesa hagi rebutjat el seu recurs. El lateral del Paris Saint-Germain està acusat per una jove que el va denunciar l'any 2023 per una agressió sexual al seu domicili a les afores de París. Hakimi ha negat sempre els fets i assegura que les relacions van ser consentides. Des de la concentració del Marroc al Mundial, el jugador ha afirmat que se sent víctima d'una acusació falsa i que espera amb impaciència el judici per poder explicar la seva versió. El judici encara no té data fixada, però la decisió judicial confirma que Hakimi s'asseurà al banc dels acusats.

Catalunya es prepara per afrontar la primera onada de calor de l'estiu, amb temperatures extremes que es mantindran almenys fins dimecres. Una massa d'aire molt càlida procedent del nord d'Àfrica farà disparar els termòmetres durant els pròxims dies, amb valors molt per sobre dels habituals per a aquestes dates. Dissabte ja s'arribarà als 38 graus en punts del Segrià i de l'interior de les Terres de l'Ebre, mentre que diumenge començarà oficialment l'onada de calor, amb els primers 40 graus de l'any a Catalunya. Les temperatures més altes es registraran al Pla de Lleida, a la Ribera d'Ebre i alguns punts de les comarques gironines. La situació s'agreujarà dilluns, que es preveu com el dia més calorós de l'episodi, amb màximes que podrien arribar fins als 43 graus. També les nits seran especialment difícils, sobretot a l'àrea de Barcelona, on els termòmetres podrien no baixar dels 25 graus. Les autoritats recomanen extremar les precaucions davant d'un episodi de calor que podria ser excepcional tant per intensitat com per durada. I ara sí, la informació de Sant Just, anem amb els titulars municipals. El Parc Maragall acollirà la Revetlla de Sant Joan organitzada per l'Ajuntament. La celebració tindrà lloc el 23 de juny amb sopar popular, l'actuació de Primonos, el repartiment de coca de Sant Joan i una sessió de DJ fins les 3 de la matinada. La Revetlla de Sant Pere omplirà les bases de Sant Pere amb sopar, música en directe i DJ. La festa es celebrarà el 26 de juny amb una botifarrada organitzada per l'agrupament Escolta i Guia Martin Luther King, l'actuació de l'orquestra Orga de Gats i una sessió de DJ Smoked. Sant Just d'Esvern celebrarà un acte de reconeixement als esportistes i equips que han destacat durant la temporada. El SEM La Bonaigua acollirà el 2 de juliol un acte de reconeixement als èxits esportius i als valors promoguts pels clubs i entitats del municipi.

El Mundial de 2026 continua avançant i ja tenim la primera selecció classificada per als setzens de final. Mèxic va assegurar matemàticament el lideratge del grup A, després de superar Corea del Sud per 1-0, gràcies a una greu errada del porter asiàtic Kim Seung-kyu. En la resta de partits de la jornada, el Canadà va protagonitzar una golejada espectacular imposant-se per 6-0 al Qatar, mentre que Suïssa va derrotar amb autoritat Bòsnia i Herzegovina per 4-1. I aquest cap de setmana, diumenge, la selecció espanyola buscarà la seva primera victòria contra l'Aràbia Saudita, després de l'empat inesperat davant de Cap Verd. També destaca l'Alemanya Costa d'Ivora i el Brasil Haití, on la canarinha intentarà guanyar, tot i l'absència de Neymar. El Barça de bàsquet es va imposar al València per 112-113 en el primer partit de la final de la Lliga Endesa. Els de Xavi Pasqual van protagonitzar una espectacular remuntada després d'arribar a perdre de 14 punts. Nicolás Laprovittola i Will Clyburn van liderar la reacció culer amb una execució ofensiva decisiva per acabar capgirant el marcador i assaltar el Roig Arena. Amb aquest triomf, el Barça recupera el factor pista. El segon duel es disputarà aquest dissabte de nou a València, abans que la sèrie es traslladi al Palau Blaugrana per al tercer partit el 22 de juny.

El Barça de futsal goleja a El Pozo Murcia per 6-1 i està a només una victòria del títol de Lliga després de situar el 2-0 a la final. El gran protagonista de la nit va ser Mamadou Touré, autor de 4 gols en una actuació espectacular davant d'un Palau Blaugrana, com sempre, entregat. Amb aquesta victòria, el Barça viatjarà a Múrcia a intentar sumar el triomf que li falta i proclamar-se així campió de Lliga.

I avui, que és divendres, ens toca una miqueta de ritme i per això anem amb un autèntic clàssic de la música dels inicis del segle XXI, una cançó de discoteca i que representa molt bé l'energia dels anys 2000. El missatge de la cançó és una reflexió sobre la pèrdua de les il·lusions. La protagonista observa un món on molts ideals s'han deteriorat, on les certeses desapareixen i on les respostes semblen cada vegada més difícils de trobar. Davant d'aquest panorama, busca una ànima, una persona o una esperança que l'ajudi a continuar avançant. La cançó també amaga una invitació a continuar endavant, a no resignar-se, a entendre que sentir-se perdut també forma part de la vida i que sovint les preguntes més importants no tenen respostes immediates. L'artista que la interpreta va aconseguir una enorme popularitat a principis dels anys 2000 gràcies a les seves versions dance de grans èxits europeus. Amb una veu inconfusible i una gran presència als escenaris, es va convertir en una de les figures més destacades de la música eurodance d'aquella època. Com sempre, us deixo tres pistes perquè intenteu endevinar-la. Aquesta cançó va sortir l'any 2002. La cantant és belga. El tema és una versió d'una cançó francesa del 1991. Què? Com ho tenim, això? Jo crec que és prou fàcil. Així que va, anem amb Desenchanté, de Kate Ryan.

Doncs un clàssic impressionant que no passa de moda, quin absolut tamacle. Una cançó que ben segur que portarà molta nostàlgia a algun de vosaltres. Espectacular per acabar la setmana. Però va, ara sí, passem a l'efemèride del dia.

Avui, dia 9 de juny, recordem una de les dates més doloroses de la història recent de Catalunya. Tal dia com avui de l'any 1987, un cotxe bomba esclatava al centre comercial Hipercor de l'Avinguda Meridiana. 21 persones van perdre la vida i 45 més van resultar ferides en l'atemptat més mortífer que ETA va cometre mai. Aquella tarda de divendres, a les portes de l'estiu, centenars de persones feien allò que tots fem sovint: comprar, passejar, preparar el cap de setmana o tornar a casa després de la feina. Persones anònimes, famílies, treballadors, infants, gent que no tenia res a veure amb cap conflicte polític, gent que simplement era al lloc equivocat en el moment equivocat. Quan pensem en les víctimes del terrorisme, sovint ens fixem en les xifres, però darrere de cada número hi havia una vida sencera. Hi havia somnis, projectes, amistats, famílies i futurs que van quedar interromputs de manera brutal. I és precisament per això que recordar és tan important. Han passat gairebé 4 dècades des d'aquell atemptat. ETA ja forma part del passat, les armes han callat, però la memòria continua sent necessària. Sobretot en una època en què les noves generacions han crescut sense conèixer directament què significava viure sota l'amenaça constant del terrorisme. El temps pot ajudar a cicatritzar les ferides, però no hauria d'esborrar-ne mai el record. I aquesta és probablement la gran lliçó que ens deixa Hipercor. La violència mai no és un camí legítim, mai. Cap idea política, cap reivindicació nacional, cap projecte ideològic pot justificar la mort de persones completament innocents. Quan la violència substitueix el diàleg, tots hi perdem. Avui, en un món on continuen existint guerres, atemptats i discursos d'odi, recordar Hipercor és també reivindicar la convivència. És defensar que les diferències s'han de resoldre amb paraules i no amb bombes, amb democràcia i no amb por, amb respecte i no amb imposicions. Avui, 19 de juny, Barcelona recorda, Catalunya recorda, i nosaltres també, perquè la memòria és sovint la millor eina que tenim per construir un futur més just, més humà i més en pau.

I abans de començar les seccions d'avui, arrenquem amb una mica de música. Anem amb el mar de Manel, que sé que molts de vosaltres aneu avui a la platja. Vinga!

Seguim amb una mica més de música, que és divendres, i sé que molts de vosaltres teniu ganetes de, bueno, no, d'això, no, de festeta. Anem, per tant, amb una cançó que us farà moure-us i de debò. Anem amb I'm Good, de David Guetta.

Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuït

0: BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
1: T'he dit que no em venia de gust.
2: Ja, però mira com estic. Ara no em pots demanar que pari.
3: Carinyo, qui t'estima et farà plorar.
4: Mira, la nova cap de màrqueting. Ui, ja et diré jo com ha arribat al càrrec aquesta.
1: Deixa'm estar pesat.
4: Ui, mira que exagerada. Tia, que només t'he fet una broma. Tampoc has d'estar bona.
5: Ni biologia, ni cultura, ni prejudici, ni broma, ni hòsties. Prou violències masclistes. Les violències vers les dones s'amaguen rere actituds quotidianes que semblen inofensives. No ho són. No hi contribueixis. Departament d'Igualtat i Feminismes, Generalitat de Catalunya.
6: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor amb bici. Dona't d'alta ara a envici.cat.
7: Doncs sembla que no estem podem contactar amb l'Elvira, amb la nostra experta en nutrició. Per tant, seguirem amb una mica més de música mentre intentem trobar a l'Elvira. Anem amb Pambolissada.

Doncs seguim tenint problemes amb l'Elvira, no la trobem per enlloc. No sabem què ha passat, per tant, sembla que avui ens quedem sense secció de nutrició, ens quedem sense la nostra estimada Elvira, però bé, anirem posant una miqueta de musiquetes i així ens anem animant una mica aquesta tarda de divendres. Anem amb Fireball de Pitbull. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

Doncs seguim amb aquesta música festiva i ara anem amb Quevedo. Ja sabeu que m'agrada molt i moltíssim. I anem amb una de les cançons que està tenint més èxit del seu últim àlbum, El Baifo. Anem, evidentment, amb La Graciosa, amb Elvis. Elvis Crespo,

En aquests propers minuts repassarem l'agenda d'activitats de Sant Just Desvern. Aprofitem el temps aquí al refugi i, per tant, anem a repassar tot el que podeu fer aquest cap de setmana aquí, a Sant Just Desvern. El divendres, avui mateix, ja comencen les activitats. En pocs minuts, a les 6, comença un taller al Casal de Joves anomenat Divendres d'Art, on es farà joies amb filferro. Per tant, primera molt bona activitat pels més joves. Continua el cicle de terrasses musicals aquí a Sant Just Desvern, una iniciativa que està tenint molt i molt d'èxit. Terrassa, un bon bar i musiqueta en directe. Clar que sí, això és perfecte. Doncs aquest divendres, a partir de les 7 de la tarda, al Paula Franco Pastisseria, a la pastisseria de la Paula Franco, tindrem terrasses musicals, música, bon temps i molta xerinola. Més coses aquest divendres perquè a 8:15 es presenta a la sala del 50enari de l'Ateneu el Docs del Mes, el GEN, un hospital públic de Milà. Un doctor poc convencional lidera una missió valenta supervisant futurs pares que s'admeten a la fecundació in vitro i els processos de persones que busquen reconciliar els seus cossos amb la seva identitat de gènere. Per tant, escolta, molt bona sinopsi, Docs del Mes, aquest documental que es diu GEN, a partir de 8:15 a la sala del 50enari de l'Ateneu de Sant Just. Saltem ara sí al dissabte, perquè de bon matí a les 11 del matí, exhibició de taekwondo a la pista superior de la Bonaigua. Organitza el Club de Taekwondo de Sant Just. Per tant, si t'agraden les arts marcials, no t'ho perdis. Exhibició de taekwondo a la Bonaigua. Si no t'acaben d'encaixar les arts marcials, no et preocupis, perquè el matí de dissabte, a partir de les 12 del matí, terrasses musicals al bar La Nata. Repetim la fórmula, música, terrasseta i bon clima. Perfecte per passar aquest matí, per fer un vermut, escolta, per passar-s'ho molt bé al bar La Nata, de les 12 a les 4. Vinga, va! I si teniu el matí ocupat, no us preocupeu, perquè terrasses musicals també a la tarda. Al 6:15, al restaurant Lunch, 6:15, tindrem terrassa musical tota la tarda, de 5:15 a 9:15. Recordem, al carrer de Maria Montessori, número 4. Això diem, repetim el pla, musiqueta, bon temps i terrasseta. Plan genial. I per als que us agrada més la festa, a partir de les 6:15, tenen discoteca inclusiva al Centre Cívic Salvador Espriu. Repeteixo, a partir de 6:15 fins 9:15. I escolta, això qui ho lidera? Doncs Jambo Jambito, el DJ Jambo Jambito, clar que sí, el nostre amic d'aquí del refugi. I anem ara sí amb un dels grans plats forts d'aquest cap de setmana a Sant Just. A partir de les 7:00 de dissabte comença a arrencar la Vall Festival, aquest concert de música alternativa amb grups molt potents com Balma, D'Amor i de Mort, Galgo Lento, La 126, Meiglet, Mia Flau i, escolta, també el santjustenc Kirelba. També hi haurà food trucks pel sopar. Això no us ho podeu perdre, eh? La Vall Festival, a partir de les 7 de la tarda. La Vall Festival. A on? Al Molí Fariner. I
I si no us en voleu anar de festival, també teniu més terrasses musicals. El Mile Monkey Gastro Bar, a partir de les 8 en punt. Encara estem el dissabte, eh? El dissabte a les 8 en punt de la tarda, terrasses musicals al Mile Monkey Gastro Bar. Vinga, va, que ens quedem sense temps. També tenim Playback. Playback al Casal de Joves a les 8 en punt, també, amb l'organització de Casa d'Extremadura. Molt, molt divertit, el Playback. I ara sí, saltem el diumenge amb el concert de fi de curs. Diumenge a les 7 en punt de la tarda, a la sala del cinquantenari de l'Ateneu, amb el cor Lo Pom de Flors i amb la participació de la coral de l'ONCE. I diumenge 21 de juny celebrem el Dia Mundial de l'ELA i per això l'Ajuntament s'adhereix amb la commemoració il·luminant de color verd la façana de Can Ginestar i anima així a la ciutadania a sumar-se i a recolzar l'ELA. Clar que sí, molt bona iniciativa.

0: Doncs això és tot el que podeu fer aquest cap de setmana a Sant Just, un cap de setmana que té tela, eh? I a sobre prepareu-vos perquè la pròxima setmana tenim Sant Joan. Però vinga, ara sí, anem amb els butlletins informatius.
1: Ara el butlletí.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bona tarda, us informa Oriol Pujador. Un menor ha mort ofegat a Tarragona i dos més es troben en estat crític. Els fets han passat aquesta tarda a la zona de roques de la platja de la Rabassada, quan s'estaven banyant al mar. Tarragona, Ricard Boigues.
3: Bona tarda. Els serveis d'emergència han rescatat els tres nois que s'han ofegat, un ha mort i els altres dos estan en estat crític. El sistema d'emergències mèdiques els ha traslladat a l'Hospital Joan 23. El socorrista ha donat l'alerta a quarts de 4 de la tarda. Segons apunten els equips d'emergència, un grup de 6 nois d'entre 12 i 14 anys estaven banyant a la zona de roques de la platja de la Rabassada. Quan volien tornar, s'han adonat que les corrents els estaven allunyant. Tres han acabat arribant a la sorra pel seu propi peu, però els altres tres han hagut de ser rescatats per la Creu Roja i Salvament Marítim. Avui onejava la bandera groga a la platja de la Rabassada. Ricard Boigues, Catalunya Ràdio, Tarragona.
1: Més notícies, Cèlia Forment.
4: Els bombers continuen treballant amb una vintena de dotacions per extingir un incendi iniciat a un camp de rostolls a Forallac, al Baix Empordà. Per aquest incendi s'ha emès un ordre de confinament pel nucli de Canapost, amb 17 habitants. Girona, Maria Rovira.
5: Bona tarda. Des de Protecció Civil s'emet un missatge a S-Alert als mòbils per demanar el confinament pel nucli de Canapost, on es demana quedar-se a casa i tancar les finestres a causa del fum. Els bombers treballen amb una vintena de dotacions, 6 de les quals aèries, amb helicòpters i avions de vigilància i atac. Es fan feines d'extinció, també amb maquinària de la pagesia a la cua i al flanc dret. L'incendi ha començat en un camp de rostolls i avança creant alguns focus secundaris empesos pel vent del sud. També al Baix Empordà, a primera hora de la tarda, els bombers han estabilitzat un altre incendi agrícola a Parlavà. Maria Rovira, Catalunya Ràdio, Girona.
1: La compra-venda d'habitatges va tornar a repuntar a l'abril després de la frenada del mes de març. A l'abril es van vendre 8.810 pisos i cases a Catalunya, prop d'un 8% més que l'abril de l'any passat, segons les dades de l'Institut d'Estadística Espanyol. La gran majoria, 8 de cada 10, eren habitatges usats. Entre gener i abril s'han fet gairebé 39.000 compra-vendes d'habitatge a Catalunya, un 2,5% més que el mateix període de l'any anterior. El març és l'únic mes en que no es van superar els registres del 2025.
4: La segona jornada del Festival Sonar 2026 es posa en marxa aquesta tarda, ple rendiment, amb 6 escenaris al recinte firal de Gran Via. Avui i demà les sessions s'allarguen 14 hores fins a les 7 del matí amb actuacions de grans noms com Skepta i Charlotte de Vita o el duet català Annie in the Hall. Barcelona, Òscar Callau.
6: Bona tarda. L'encarregada avui de rebre els assistents de la primera hora del Sonar és Africà, una DJ instal·lada a Barcelona consagrada als ritmes suaus, elegants i irresistibles de l'Afrohouse. D'aquí a 40 minuts actua Annie in the Hall, un duet català format per la cantant Aina Sarana i el músic Jan Cabarrocas. Presenten el seu EP Intel·ligència Romàntica.
7: Annie in the Hall és en Jan Cabarrocas i l'Aina Serena. Som un grup format al nostre poble, que és Salrà, i fem una mica un pop electrònic que combina una mica de folk i més així electrònica avantguarda.
8: Portem una cosa especial i és que hem volgut comptar amb 5 coristes. Llavors, aquesta vegada és la primera que no estem sols sobre l'escenari. I a part també, bueno, hem ampliat l'equip i portem visuals en directe.
6: Òscar Callau, Catalunya Ràdio, l'Hospitalet de Llobregat.
1: És divendres, qualsevol divendres és d'operació sortida del cap de setmana, però aquest és cap de setmana previ a Sant Joan. Quina és la situació, equip viari? Mariluz García, bona tarda.
9: Hola, bona tarda. Doncs amb cues destacables a l'AP7, entre Santa Perpètua de Mogoda i Granollers, en direcció Girona, en direcció Tarragona, a l'altura del Papiol, de Castellbisbal a Castellví de Rosanes i del Vendrell a Roda de Barà, Nacional 340 entre el Vendrell i Creixell, també direcció Tarragona, l'autopista del Maresme, la C32, entre Cabrera de Mar i Argentona i de Palafolls a Tordera, direcció Girona, i destaquem també la C63 a Lloret de Mar per anar cap a la costa. Mariluz García, equip viari de Catalunya Ràdio.
1: I els esports, Rut Vilà.
10: Primera etapa de la Volta Ciclista a Catalunya Femenina, una etapa que està seguint en directe l'Isaac Vilalta. Hola, Isaac, bona tarda.
11: Què tal? Bona tarda. Ja tenim primera avançadora, primera líder, la neerlandesa Nienke van Hoven, de l'equip Visma. És una de les més ràpides d'aquesta edició de la Volta i, de fet, una caiguda ja a l'últim quilòmetre ha tallat la part capdavantera del grup on es jugava en l'esprint, ha quedat reduït a molt poques unitats i primera de l'etapa, primera líder Nienke van Hoven, segona la seva companya d'equip Marianne Vos, que als últims metres no li ha disputat l'esprint, per tant, d'alguna manera li ha cedit la victòria Nienke van Hoven, ràpida, vencedora justa d'aquesta primera etapa en una jornada marcada per la fuga de Laura Molinar, la neerlandesa afincada a Olot, a la Garrotxa, que s'ha deixat veure durant molts quilòmetres. Entre les catalanes, poques incidències. Isaac Vilalta, Catalunya Ràdio, Santa Susana.
10: Gràcies, Isaac. El Sabadell es podria convertir avui en nou equip de la segona divisió de futbol. L'equip Arlequinat ha de remuntar un 1-0 en contra amb el Zamora a la nova Creu Alta per confirmar l'ascens. El partit és a les 9 i el podeu seguir en directe a Catalunya Ràdio amb la transmissió del Tot Gira.
2: Fins aquí les notícies.
0: Són les 6:05 i ara arrenquem la segona hora del refugi. Arrenquem amb Vertical Slide amb el Xavi PSX.

0: Bona tarda, Xavi, què tal? Com estàs?
1: Bona tarda, Jaume, i bona tarda a tots. Sant Just, estic superbé, Jaume, tio.
0: Mira, molt bé. Estàs aguantant bé la calor?
1: No, gens bé. Ara, quan he entrat aquí a l'emissora, l'aire condicionat m'ha salvat la vida.
0: Ah, és que això ja ens ho comença a dir tothom, que aquest aire condicionat que tenim aquí és, bueno, un oasis, eh?
1: Sí, sí, estic per passar la tarda aquí,
0: Bueno, tu estàs convidat, eh?
1: Bien, bien.
0: Tu estàs convidat. Els altres potser els fem pagar una tassa, però tu estàs convidadíssim. Escolta, avui tenim cosetes, eh?
1: Doncs sí, sí, sí, i a més avui em fa il·lusió perquè el programa serà interessant. Fins ara hem tingut diferents estudis que han vingut aquí al Vertical Slide a parlar del seu projecte, però avui en tenim un que pel seu finançament ha triat pel micromecenatge.
0: Vale.
1: Entenem el micromecenatge per aquests portals com Kickstarter o Albercami, que cada cop s'estan fent més populars, no? De cara a un projecte petit, no? En rebi una subvenció de moltíssimes persones a canvi d'una recompensa. Després això ho comentem. Avui tindrem amb nosaltres l'estudi català Cross & Cut Games, que han obert una campanya per finançar el seu projecte, el seu primer videojoc, que és Be the Best.
0: Vale.
1: Be és B alta E-E,
0: d'abella, no?
1: Abella en anglès, exacte. És un joc de paraules bastant divertit.
0: Per tant, sigues la millor abella, no?
1: Ah, exacte.
0: Preguntarem si després va d'abelles o no va d'abelles la cosa.
1: Això ens ho contestarà Arnau Frago, que serà el membre de l'estudi, amb qui contactarem avui per telèfon, a veure què ens expliquen, Jaume.
0: I tant, segur que serà interessant aquesta conversa i desgranarem una mica més això del Be the Best i tota aquesta cosa que té aquest joc, que recordem es fa amb mecenatge, eh? Això és interessant.
1: Sí, a veure com els hi funciona. Jo, tot i així, el micromecenatge dins del món dels videojocs, Jaume, és bastant més comú del que pot arribar a semblar.
0: Vale.
1: Perquè, bé, la veritat és que hi ha molts estudis que potser sí que busquen editors o publishers que els financin el seu projecte, però és molt difícil de trobar-ne. Llavors, doncs, tiren al seu públic, no? Si ha fet un fandom doncs, bastant consistent o una comunitat que els ha estat seguint des del principi, doncs té ganes d'ajudar-lo i això podria funcionar molt bé.
0: També funciona molt bé els jocs de taula,
1: Correcte. Aquí sí que hi ha una comunitat bèstia.
0: Sí, sí, sí, sí. Perquè ens explica cada dijous el Ricard García.
1: Gran el Ricard, sí.
0: I ens explica que, escolta, a través de GoFund i altres plataformes, com aquestes de micromecenatge, es fan jocs molt i molt potents.
1: Sí, sí, perquè, mira, és que igual amb els videojocs amb això coincideixen de que hi ha fórmules molt experimentals encara, no? O sigui, encara es pot experimentar molt, tant en un joc de taula com en un videojoc. Sí. Així que, bé, és una bona forma, no? Un editor potser no se la juga, però potser el públic sí.
0: Clar que sí, home. Si som tots petitets, que anem portant els nostres 5 eurets...
1: Doncs no està mal.
0: Ens la podem jugar una miqueta, clar que sí. Escolta, però aquesta no és una fórmula... a veure, tampoc és super tradicional, però tampoc és una fórmula que s'ha inventat ara fa 2 dies i hi ha jocs que han triomfat molt, no, fent això?
1: Exactament, sí, sí. A més, avui volia portar-te al top 4 de videojocs que s'han finançat a través de micromecenatge, que la veritat és que si algú els ha jugat, potser ni ha caigut,
0: no?
1: Que potser els seus orígens eren tan humils. Començo per un molt top... El Shenmue 3. El Shenmue és una saga, és un videojoc de rol que va trencar motlles a la videoconsola Dreamcast de Sega cap a principis del 2000, o sigui, al 2001. Crec que la segona part va sortir cap al 2001. Era un joc enorme, el joc més enorme que s'havia fet fins ara, perquè era un d'aquests videojocs que seguia una història lineal, però que et deixava fer el que volguessis. Tu arribaves a una ciutat i podies buscar feina per guanyar diners, llogar-te una habitació, entrar a la sala recreativa, jugar a màquines, anar a prendre alguna cosa. Ara potser és més comú, no? De cara a un Red Dead Redemption, també pots fer de pistolera per on vulguis, no? Però diguem que va ser el precursor.
0: Home, un món obert a principis del 2000, espectacular.
1: Espectacular, sí, sí, sí, ningú s'ho creia. Doncs, diguem-ne que el videojoc van ser molt bons, tant l'1 com el 2, però com sempre, bueno, el que li va passar a Sega és que no tenia prous ventes. Així que Sega no va voler finançar cap altra seqüela d'aquesta saga Shenmue. Així que el seu creador, en Yu Suzuki, fa no gaires anys, potser fa uns 5 o 6 anys, va fer un Kickstarter per fer la tercera part. I els fans anaven
0: bojos,
1: bojos, i evidentment ho va aconseguir de sobres, i bé, i aquí teníem el Shenmue 3, doneu-lo una ullada si voleu.
0: 2019, va ser? El joc va sortir el 2019.
1: El 3?
0: Sí. Per tant, suposo que aquest Kickstarter el va fer uns quants anys abans, però bueno.
1: Però imagina't, des del 2001... Fins que va sortir el 2019, posa que aquesta te sortís el 2016.
0: Sí, sí, segur. No? Perquè s'ha de fer el joc.
1: Tots aquests anys, no? 15 anys que estiguessin esperant a la comunitat per poder fer-ho.
0: Total.
1: El mateix hi va passar a en Koji Igarashi, que era un dels autors mítics de la saga Castlevania, per allà als anys 80. Uh-huh. Bé, ell mateix, diguem-ne, que es va independitzar, no podia fer servir el nom de Castlevania per fer els seus videojocs, però sí que tenia moltíssimes idees per fer un nou Castlevania. Vale. Així que va fer un Kickstarter amb un nou videojoc que es deia el Bloodstained Ritual the Night, que es va convertir en una realitat gràcies al micromecenatge i al seguiment de tots els seus fans.
0: També del 2019, eh?
1: Mira, vaig un darrere l'altre, des del meu any. També tinc en Mighty Number 9. Ojo, perquè aquí la cosa canvia una miqueta. Ens establim en el mateix, en què el personatge és una persona molt estimada de la comunitat i molt coneguda, que és en Keiji Inafune, que és el creador de Mega Man, que és un gran videojoc de plataformes i trets que ens va enamorar també cap a l'època dels anys 80. Tens després el mateix. No pot fer un nou Mega Man perquè no té la llicència, però té ganes i moltes idees per fer-ne un joc molt similar i que sigui semblant. Així que obre un Kickstarter, la comunitat s'hi volca totalment, fa, bé, potser 4 vegades més del pressupost que en demana, però què va passar aquí? Que el videojoc va sortir fatal. Va trigar molt en sortir, va tenir molts problemes i, a més, la jugabilitat era avorrida, el joc era lleig i el joc era dolent. I hi ha una frase molt bé, que es podria dir que és divertida, però suposo que el que va pagar no li va fer tanta gràcia, que és en Kenji Inafune, quan li van dir «Perquè has fet un videojoc tan dolent?», ell va contestar «Bueno, doncs millor això que res». Potser no era la millor resposta. I per acabar, en el top 4, passo a un videojoc de ritme, un videojoc musical. Parlem de Ratatan.
0: M'agraden els jocs de música, eh?
1: Sí, ostres, i a més, tinc un amic, el Magí Berneda, del programa de ràdio Freaks and Beats, que és un superaficionat dels videojocs de música, i amb aquest li fa moltíssima gràcia. Per què? Perquè són els creadors del videojoc original Patapon, que és un videojoc que va sortir en el seu dia per la PlayStation Portable, la PSP. Uh-huh. Estem parlant de fa dies, eh? Aquí
0: sí. Sí. Jo no m'acaba de sonar, eh?
1: Potser no havies nascut, Jaume. venia a ser un videojoc de ritme i estratègia, i aquí les idees de la franquícia original, no es van copiar, és com un homenatge a Patapon, però amb noves idees. Bé, diguem-ne que es marca el mateix.
0: Una expansió, podríem dir, no?
1: Aquí sí, no? El finançament va ser un superèxit, i sobretot a què? A la nostàlgia de tots els fans i tota la comunitat que estava seguint aquest videojoc amb moltes ganes.
0: S'ha d'apel·lar a la nostàlgia mou mons. Mou mons.
1: Doncs sí, ja t'ho dic jo.
0: Que... En molts àmbits de la vida, eh? Però és que la nostàlgia mou mons.
1: Doncs en el món dels videojocs és una miqueta perillosa, eh? Perquè tu recordes jugar a un videojoc de la PlayStation 1 com si amb gràfics de la PlayStation 5,
0: sí, és
1: i quan te'l tornes a posar, a vegades caus de cul.
0: Retenim
1: la nostàlgia per l'UBO.
0: Això és cert. Escolta, doncs jo crec que havent repassat un d'aquests quants jocs que van començar amb Kickstarter, anem a començar a descobrir aquest Be The Best, no?
1: Això mateix. I per fer-ho, doncs, tenim avui amb nosaltres Arnau Frago, que és membre de l'estudi Croissant Cat Company. Arnau Frago, benvingut al refugi de Ràdio d'Esbert, benvingut a Vertical Slide.
2: Hola, bona tarda, gràcies per convidar-me.
1: Home, Arnau, estem contentíssims de tenir-te aquí.
2: No, igualment, home. Programa com aquest no s'hi pot anar cada dia i s'aprecia.
0: Moltes gràcies, home.
1: Mira, Arnau, ara estàvem aquí explicant una miqueta el tema del finançament a través del micromecenatge, com a Kickstarter o en Verkami. Vosaltres, per complir el somni del projecte de Be The Best, teniu en marxa ara mateix està activa una campanya a Kickstarter, m'equivoco?
2: Exacte. És així.
1: Explica'ns una miqueta, per qui no sàpiga, perquè això del micromecenatge li acaba de sonar ara mateix, explica una miqueta com funciona la vostra campanya.
2: Bé, una campanya de Kickstarter és una oportunitat per tal que entre tots, no, puguem aportar petites quantitats de diners o grans, depenent de la generositat de cadascú, òbviament, però a canvi d'unes recompenses. Llavors, de fet, el que es tracta una mica és com d'una precompra, no? Tu estàs depositant la teva confiança en els desenvolupadors d'una manera anticipada per tal que acabin de produir el videojoc més endavant. I això, òbviament, necessita un pla, necessita uns terminis i necessites ensenyar que, òbviament, no t'ho estàs inventant, no?, per guanyar-te la confiança de la gent. I en això és en el que hem estat treballant en la nostra campanya, per explicar el màxim possible de detalls per tal que la gent pugui veure que bé, que ja hem desenvolupat una demo i que ens ho prenem seriosament, vaja.
0: Que sou fiables, que no robareu els diners, vaja.
2: Home, i tant, i tant. De fet, els diners que hem demanat nosaltres, que és l'objectiu que volem acomplir, són uns 10.800 euros, no ens farien rics. Nosaltres aquest videojoc principalment l'hem desenvolupat en el nostre temps lliure durant 5 anys, vull dir que el compromís el tenim allà i ho hem fet perquè creiem que és una idea innovadora i que aporta un valor afegit que altres videojocs potser no i que pot aportar també molta diversió a les persones que el juguin.
1: Vale, Arnau, escolta'm una cosa. Deies que a través de petites quantitats no, t'emportes certes recompenses, oi?
2: Exacte.
1: Quines són les vostres recompenses?
2: Mira, ara mateix tenim un seguit de recompenses digitals que serien des del videojoc mateix, sí. No? Que seria l'element principal.
1: Això
0: quantitat.
1: Això, amb quina quantitat?
2: A veure, una cosa que hi ha en els Kickstarters també que oferim és el que es coneix com un Early Bird, no? Que és el primer que arribi també se'ls pot endur un descompte. I ara encara ens en queden alguns i són a 15 euros. Llavors, qui s'animi a donar un cop d'ull i a voler-ho comprar ràpid, doncs pot obtenir-lo per aquest preu base. Mm-hmm. Si no, el preu bàsic sense el descompte són 19 euros.
0: Vale.
2: Llavors, després tenim un seguit de recompenses digitals que van des de la banda sonora del videojoc o a l'art, al llibre d'art, o, per exemple, algunes coses exclusives, com podrien ser una skin, no? El que es coneix com una... No sé com ho catalanitzem, això.
1: L'skin?
2: Una vestimenta, no?, del personatge.
1: Sí, molt bé.
2: En el nostre cas seria com un cap. Pots intercanviar diferents caps per personalitzar les abelles. I, bé, doneu una ullada, és divertit. I la veritat és que també hem creat la campanya, tot i que Kickstarter és una plataforma principalment anglesa, l'hem creat també la campanya en català i en castellà. O sigui que qui que tingui problemes amb l'anglès, no volíem que li suposés un problema això i ho hem intentat fer més accessible també.
0: D'acord. Estic veient, ara estic una mica tafanejant aquest Kickstarter i estic veient...
2: Ai, molt bé, molt bé.
0: Les opcions que hi han. Escolta, si arribes a pagar una quantitat alta, pots fins i tot dissenyar personatges del joc, estic veient.
2: Exacte. Pots dissenyar un personatge exclusiu o fins i tot una reina.
0: No, és espectacular.
2: En el nostre joc tenim diferents modes de joc i en un d'ells hi ha una reina a la qual has d'intentar alimentar. Mm-hmm. Llavors, això són el que diem alguns premis de cocreació, perquè vale. El que volem és que la gent també se senti partícip d'això, no? Si realment li agrada la idea i vol, i de fet estem molt contents perquè ja hi ha hagut alguna persona que ens ha fet una aportació del tema.
1: Ah, molt bé.
2: I és molt il·lusionant.
0: Sí, home, la veritat està tenint èxit, està tenint èxit, això.
1: Escolta, Arnau, ja centrant-nos una miqueta en Be The Best, en el vostre videojoc.
2: Sí.
1: Fes-nos una vertical slide del videojoc.
2: A veure, doncs Be The Best és un videojoc sobre les abelles i els polititzadors, multijugador, per fins a 6 persones, enfocat a un públic familiar. Mm-hmm. L'hem dissenyat per tal que el puguin jugar des de nens de 6 anys fins a persones de passat als 50. Hi ha un tutorial, les mecàniques del videojoc no són molt difícils i les hem comprovat a fires com el Saga o l'Inzer Day, per veure com reaccionava la gent i fins i tot animant, no?, a la gent que portava a vegades els seus fills, que deia, ostres, jo no he jugat mai, jo no vull tocar. Però li posàvem el mando a les mans i deia, tu prova. I deies que realment que s'ho passaven bé, perquè el nostre objectiu és aquest, enfocar a un públic intergeneracional. Creiem que no hi ha molts jocs que et permetin jugar molts cops tota la família alhora i l'altre punt a destacar del nostre videojoc és que té un component didàctic en el qual tu pots aprendre mentre tu passes bé.
1: I això com funciona?
2: I això ho pots fer de dues maneres. Una és el mode quiz. La raó també per la qual estem en un Kickstarter és perquè és una idea bastant original al nostre joc que combina tres modes de joc. I un d'ells és el mode quiz, que és preguntes i respostes, no?, sobre les abelles i els polinitzadors, des de com s'organitzen les abelles, quina és la seva biologia, quines són les seves amenaces.
1: O sigui que literalment pots aprendre coses de les abelles.
0: Totalment.
2: Exacte, exacte. No, i aquestes preguntes, òbviament, no surten del no-res. Aquestes preguntes estan relacionades amb un apartat que s'accedeix des del menú principal del videojoc, que es coneix com el quadern de camp. I aquest quadern de camp se li aniran desbloquejant capítols a mesura que tu vagis completant diferents nivells del videojoc, i t'aniran explicant detalls amb informació curada amb dades, amb algunes il·lustracions pertinents, i ens ha confirmat fa poc la validació científica d'aquest contingut al Museu de les Ciències de Granollers, que estem col·laborant, i la veritat és que és molt il·lusionant.
1: Vale, Bernau, escolta, i tota aquesta afició a les abelles, no?
0: O sigui,
1: aquí darrere hi ha alguna cosa, no?
2: L'afició de les abelles, doncs mira, l'afició de les abelles ve de descobrir un món que fins fa poc per nosaltres, bueno, ara ja fan 5 anys, no?, que hi portem aquí dedicant, però que fins aleshores havia sigut molt invisible per nosaltres. Vam participar en una Game Jam, que és aquestes oportunitats en les quals diferents tipus de desenvolupador poden crear un videojoc en un termini de 2 o 3 dies, i van sortir unes il·lustracions interessants que després vam dir, ai, les volem explorar en un altre concepte, no?, que no era el joc de la jam, però... I ho vam començar a explorar i vam dir, ostres, al buscar detalls per sobre com integrar aquestes il·lustracions en un joc, no?, amb les seves mecàniques, vam estar descobrint una informació apassionant de les abelles que no te l'acabes, perquè clar, internet està ple d'informació. I la nostra coexistència amb les abelles es remunta a tants milions d'anys enrere que al final és natural que ens n'hem aprofitat molts cops, sempre... però també hi coexistim, sí, sí.
0: Sempre s'ha dit que sense les abelles no existiria el món.
1: És veritat?
2: Clar, bé, sí que existiria, però sí que és veritat que tampoc s'ha de ser catastrofista, però, per exemple, ara mateix ens aporten un 30 fins a un 40% de la producció de conreus de la que gaudim avui dia, no? Sí, llavors, sí, sí. Suposaria una crisi alimentària brutal no comptar amb els polinitzadors. Mm-hmm. Perquè no només polinitza les plantes i permeten que alguns arbres facin fruit, per exemple, sinó que també augmenten la qualitat d'aquests conreus.
1: Què et sembla, Jaume? La dada del dia, eh?
0: No, sí, sí, el 30%, Imagina't. Imagina't si són d'importants les abelles, que, escolta, tenen merescut, aquest joc. Clar que sí.
1: Escolta, Arnau, però llavors, el videojoc és un videojoc cooperatiu, sí? Que, a més, no et posa a prova, sinó que el que té ganes és de que tu gaudeixis d'ell. Però com es juga? Què passa? Què has de fer amb les abelles i amb la reina i amb això de polinitzar?
2: Aleshores, tenim 3 modes de joc, un l'hem comentat, que és el quiz, no? I a cada nivell del videojoc, que en tindria 5, el nom, el videojoc bàsic en tindrà 5, són el mode arena, en el qual és un mode més competitiu. Mm. Cada abella, cada jugadora és una abella i ha de competir com per aconseguir ser la preferida de la reina. I això ho aconsegueix recol·lectant recursos a través de les diferents estacions de l'any, bé sigui nèctar o pol·len, i sabotejant les altres abelles per tal que no facin tants punts com elles. Llavors, aquest és un mode més competitiu.
1: Val.
2: Tot i que la vida real, les abelles s'ajuden, en aquest sentit era una excusa també per gamificar l'experiència.
1: És el toc humà, no? Aquí, en...
2: Sí.
0: Ja està bé.
2: De voler ser la millor.
0: Sí, sí, sí.
2: I això que comentàveu del títol, no? Be the best, sigues la millor abella, certament. D'aquí sortia una mica la idea. Llavors, després, també et poses a prova intel·lectualment a través del quiz, i finalment vam desenvolupar un tercer mode de joc, que és el mode boss, que en català li hem dit capitost.
0: Mira.
2: I és un mode més col·laboratiu. No? Has de comparar amb les altres jugadores per derrotar un enemic major o més fort que està posant en perill l'existència del rus.
0: Mm-hmm. Vale, molt bé, escolta, doncs té molt bona pinta. També tenim una demo, no? Ja disponible a Steam?
2: Està disponible i ara mateix, fa pocs dies, vam treure una actualització la qual les persones que vulguin hi poden jugar en xarxa, és a dir, cadascú des de casa seva. Fins ara podíem jugar en mode local, fins a 6 persones, però ara també cadascú des de casa seva, així que us convido a que proveu una partida, si us animeu, i si publiqueu, hem fet un sorteig, que si publiqueu a alguna xarxa social una imatge vostra o un vídeo, no cal que surti la cara, però jugant la demo i ens citeu, etiqueteu, vaja, doncs, entreu al sorteig de dues claus del videojoc, ¿vale? Perquè s'hi animi.
1: Això només, et fas una foto jugant a la demo i la penges a les xarxes socials i t'etiquetem a tu, eh? Bueno, etiquetem a Cruzant Cat Games.
2: Exacte, aquí la cosa és intentar fer córrer la veu, explicar que estem fent una campanya i animar el màxim de gent possible a que descobreixi el projecte, perquè molts cops, encara que tinguis bones idees, si no aconsegueixes la visibilitat necessària, doncs es queden enterrades, no?
1: Sí, sí, això és una cosa
2: que... Jo crec que entre tots podem fer aquí xarxa.
1: Això és una cosa que molts estudis han dit aquí, no? Que el problema no és el videojoc, el problema és que la gent sàpiga que has fet un videojoc.
0: Sí, exacte, que existeix.
2: Clar, és que estem en una època amb un mercat molt saturat, és normal.
0: La sobreinformació en tots els aspectes, eh? Això és cert.
1: Escolta, Arnau, entenc que aquest és el vostre primer videojoc com a estudi?
2: És el primer videojoc que fem així, no aplicat. Vam treure una adaptació d'un joc de taula que es diu Kid Nellis, però sí que és el primer videojoc així més desafiant, en el sentit de que l'hem estat dissenyant nosaltres de zero i a més en funció multijugador, tant local com en xarxa, és bastant desafiant. I la veritat que sí que és com el projecte més desafiant que hem encarat fins ara.
1: I el futur de Cruzant Cat Games és continuar fent videojocs? Us heu ajuntat uns quants perquè volíeu fer equip videojoc i teniu ganes de veure com surt i viure la indústria? O res, esteu a l'expectativa de veure què és el que passa?
2: Bé, ja, hem fet aquest videojoc principalment per créixer també, per posar en pràctica les nostres habilitats. Ens encantaria poder continuar, però com dèiem, no? Cadascú ara mateix té la seva feina i hem hagut de fer això en el nostre temps lliure, i una mica el que volem amb els diners del Kickstarter és poder posar més en segon pla les altres feines i donar-li l'impuls a aquest videojoc. En el futur m'encantaria continuar poder desenvolupar el videojoc i a la resta de l'equip també, però clar, caldrà veure com surt tot plegat. Sí.
0: Parlem del finançament, perquè heu decidit apostar pel crowdfunding, per el micromecenatge. Com us esteu donant a conèixer? Com esteu arribant a gent que pugui donar-vos suport?
2: Bé, des del principi que hem estat a fires i de més, intentem anar a programes de ràdio com el vostre, també, fent anuncis, sortint al carrer fins i tot en algunes fires que es fan aquí, per exemple, a Gràcia, hem estat repartint targetons i de més, i intentant animar a la gent que ja ens coneix a que passin la paraula, perquè al final l'efecte rebot és molt... té molt d'impacte, no?
0: Sí, el boca a boca, i tant.
2: Té més impacte del que creiem. I parlant d'impacte, una altra cosa de les que ens agradaria aconseguir amb el nostre videojoc és que un 5% de cada venda, un cop estigui acabat, és retornar-lo a organitzacions que es dediquin a defensar la biodiversitat. Mira. I les abelles, per tal de poder ajudar també, no, fora de la diversió que s'endú i cadascú a casa seva, que també tingui un retorn al planeta.
1: Molt maco, molt bé. Escolta, sí, sí, sí. El món de les abelles us deu un favor, eh?
0: Sí, sí, diversos, eh?
1: Escolta, molt bé. Mira, Arnau, així molt ràpid, vale? A xarxes, vale? Per promocionar l'entrevista d'avui, no? Hem estat dient, tens alguna pregunta per fer-li a Arnau Frago? I llavors, el nostre estimadíssim Pulga Tejana...
2: El Pulga, que gran!
1: Sí, ens va escriure tant a ells com a Blue Sky, no? Però ja he entès que ja us coneixeu i que ja teniu bona relació. I ens ha fet, un comentari a cada xarxa, no? Abona ens diu, vaig jugar al joc al passat Saga i em va semblar que la qualitat estava molt per sobre del que tenim amb estudis petits. Qui programa, amb què i per què no treballa amb un estudi gros? Això és com un, això és com un piropo, no?
2: El millor, sí, sí. La millor flor que ens podia llançar.
0: Era flor.
2: A veure, clar, el nostre programador és el Boris. Vam començar amb un altre programador al principi, però després ho va haver de deixar per el que dèiem, no? Sense finançament és molt difícil retenir, clar, a la gent només per passió. I el Boris ara ja porta 5 anys fotent-li canya i la veritat és que, clar, bueno, hem avançat el que hem pogut, però sí que ho ha comentat algun cop, que fer un videojoc multijugador ell sol, en aquest sentit, no? Perquè tenim l'artista que també fa animacions i art, jo que m'ocupo de disseny, de producció i de màrqueting, però clar, ell és el que està fent tota la programació i ho ha comentat, és desafiant tenir tantes coses a sobre. Sí, sí.
1: I escolta, et deixo l'altre comentari que ens deia el mateix Pulga Tejana, ens diu, vaig proposar-los un nom de videojoc en català. Abella qui guanya. Però no ha prosperat. De totes maneres, una abraçada ben forta a l'Arnau i companyia i molta sort amb aquest projecte i en els futurs. Així que una altra floreta que us tira el
2: Pulga Tejana. Sí, la veritat és que el programa està jugant allà amb Creadors TV i són molt majos i ja estava allà també ficat i vam jugar amb ell i vam estar parlant del joc de paraules, del títol i de més. Clar, nosaltres vam començar el videojoc en anglès també perquè estàvem vivint al Regne Unit en aquell moment, després ja vam venir a viure aquí, però ja ho havíem muntat tot així i alhora també pensàvem que potenciava una mica la internacionalització, no? També som molt fans de, com heu vist, no? Intentar catalanitzar el màxim possible. El nostre videojoc sortirà en català de base.
0: No, mai tant.
2: I també en romanès i alemany, que són les llengües de l'artista, i s'ha ofert a fer la feina també de localització i traducció.
0: Que bé, que bé.
2: I a tope.
0: I a tope, i tant que sí. La data, però, més o menys, la teniu clara o encara no es pot saber, això?
2: I si aconseguim el finançament, podríem tenir el joc llest segurament pel juliol del 2027.
0: Bueno, un any,
2: calculant que hi hauria vacances pel mig i les dates i demés, i igual abans, però per assegurar el tret, que molts cops passa, no?, que la gent diu dates que són com sota, i després només acabes com endarrerint-les i tampoc és
0: el pla.
2: La intenció.
0: Molt bé, sí. Doncs escolta, si et sembla, passem amb el test vertical del Xavi.
1: Mira, Arnau, a tots els convidats que venen aquí al Vertical Slide li fem un test final a l'entrevista, que són 5 preguntes que t'has de contestar molt ràpid entre dues opcions que et dono jo, d'acord?
2: Vale.
1: Ai, perdó. Què prefereixes, jocs que estiguin en català o jocs fets a Catalunya?
2: En català.
1: Consola o ordinador?
2: Ordinador.
1: Elimina un videojoc per sempre, el Castlevania o el Metroid?
2: El Metroid. Sap greu.
1: Per jugar de nit, un survival horror o un party amb els amics?
2: Un party. Jo, d'horror, malament, molt malament. No, gens bé.
1: I atenció, et pica una abella. Què fas? Et pixes sobre la picada o et poses una mica de fang?
2: Fang, sisplau. Primer de tot, fang. Poder ser, sí.
0: Si no hi ha res més...
2: Que m'ha passat. I dur.
1: Bueno, Arnau, Frago, escolti, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui aquí a Ràdio d'Esvern, al refugi a Vertical Slide. Moltíssima sort amb la campanya de Kickstarter per tirar endavant el projecte Be The Best. I bé, i llarg futur per Crusant Cat Games.
0: I tant que sí.
1: Que ja ens aniríeu explicant com funciona tot, vale?
2: Genial, moltes gràcies aquí per tenir-me i pel vostre temps.
0: A tu, gràcies per passar-te.
1: Una abraçada.
0: Gràcies, adéu.
2: Bona tarda, ciao.
0: Molt bé, Xavi, doncs això ja ho tenim. Gràcies a tu també per venir avui aquí al refugi i ens sentim dintre de dues setmanetes.
1: Vinga, 15 dies. Fins llavors, Jaume.
0: Adéu.
1: Adéu.

0: Avui amb l'Àlex i la Maria. Bona tarda, com esteu?
1: Molt bé, aquí estem. Gràcies per convidar-nos.
0: No, home, vosaltres per venir aquí al refugi de Ràdio d'Esberna. Avui tenim bastantes cosetes, sobretot amb les seccions del Barça, que, escolta, la cosa està anant molt i molt bé. I, si voleu, anem començant per feina. Comencem pel Barça de Futbol Sala. Que, escolta, Àlex, tu vas estar ahir al Palau Blaugrana. Explica'ns una mica què va passar.
1: Hosti, doncs vam posar el 2-0 a la final de la Lliga, després d'un partit, que el primer partit de tots va ser un partit amb molts errors del Barça, en el que es va anar complicant, i al cap i a la fi el Barça va poder, doncs, donar capgirar-ho i anar a penals, però el partit d'ahir crec que va seguir una tònica i un guió molt normal, un Barça dominant, un Pozo que es va tancar darrere i sense proposar gaire, que en el primer partit tampoc va proposar, la veritat, però sí que va viure d'aquests errors del Barça, i ahir no va poder. Vam veure un Touré descomunal i desencadenat, o sigui, crec que un MVP absolut, i va ser espectacular. I bueno, posem el 2-0, ens anem a Múrcia amb la tranquil·litat de saber que només amb una victòria més ja hem aconseguit la Lliga, i a més ja tenim la plaça de Champions assegurada amb la primera victòria. Per tant, molt bon any del futbol sala.
0: Aquest gran nom, no? Touré, 4 gols, espectacular.
1: Espectacular.
2: I un dels gols, permeteu-me recalcar, brutal. O sigui, que agafa la pilota ell mateix i condueix fins al final, per mi, increïble.
0: A mi el primer que deies,
1: sí, és aquest
0: que deies, és espectacular.
1: Per mi, crec que és el tercer, que és el que fa un canyo, no? El fa per sota les cames. Em va semblar espectacular, també. O sigui, crec que ahir estava molt endollat i va ser espectacular.
0: I el Palau, què?
1: Impressionant.
0: Sempre de nota, no?
1: Sempre és de nota, però sí que hi ha partits en els que potser costa més, però es nota quan és un plus. En el primer partit va ser decisiu, en tant que va animar la gent a poder-hi creure en que es podia capgirar, i es va capgirar a falta
0: totalment
1: de 26 segons.
0: Sí,
1: i
0: sí.
1: Quan falta 26 segons, un minut 26 segons que van durar 10 minuts de rellotge, això també et diré, i quan falta 26 segons es marca el 5-5, el gol de en pròpia, que fa el Pozo, i ens anem a la pròrroga. Però ahir la gent ja anava confiada. És a dir, també hi ha molta gent que la crida a anar-hi és gràcies a Dracs i aquest Palau, que anima, i veuen el primer partit i diuen, hosti, vull ser-hi aquí, vull anar al segon.
0: Home, és que també et dic, remuntar un 0-3 sense Pito, que és la teva gran estrella.
2: Totalment.
1: És una
0: xuta d'adrenalina que flipes.
1: Oh, i tant, i que crec que al final et quedes sense Pito pels dos primers partits, perquè això va ser
0: clar.
1: Una baixa molt, molt sensible. Però és que no només és el 0-3, va haver-hi un punt que ens havien ficat 5 gols i acabes remuntant, ho empates i ho dus a la pròrroga i acabes guanyant penals.
2: Això també demostra la mentalitat de l'equip ara mateix. Javi Rodríguez, per exemple, és conegut també per aquesta mentalitat lluitadora, i crec que també s'ha de donar mèrits a l'entrenador, que està fent una feina impecable per mi.
0: Total, i no ho tenia fàcil,
1: No, gens fàcil. De fet, a la prèvia del primer partit li vaig poder preguntar en zona mixta i en roda de premsa, i li deia, no?, que si seguíssim un guió i s'hagués decidit per petits detalls, que quin seria aquest petit detall? Em va dir, que fos una contra a favor del Barça i marcar l'últim gol i guanyar d'un. O sigui, tenia clar que fos com fos, volien guanyar, òbviament, amb un estil i intentant dominar, però sabent del que es pot complicar el partit, i contra l'Inter Movistar ja va ser així, i sabíem que contra el Pozo, que és un equip que no vol proposar gaire, i més aquest any, és que sincerament, ahir i el primer partit no van jugar res.
2: I el precedent també de la Lliga regular per Raxa també va ser el mateix to de partit.
1: Exacte, no juguen a res, juguen a tancar-se, i després ja la desesperada van posar el porter jugador, però crec que el Barça ahir sí que va saber llegir molt bé el partit, i a més li va vindre tot de cara, perquè el primer partit, tot i l'expulsió de Pito, tot i els problemes que tinguis, tens la mala sort que tot el que tu xutes no entra, i tot el que xuten ells, que van ser 5 xuts, van entrar.
0: De cara al següent partit, que és el tercer, i podria ser l'últim si el Barça guanya, com veieu l'equip? Home, entenc que confiança, no? I a més, torna Pito, que és la gran estrella.
1: Jo crec que si no és en aquest tercer, serà el quart, però dubto molt que es fos un cinquè partit.
0: Ja no torna aquí a casa,
1: Espero que no.
2: No crec que s'escapi.
0: Que tornin amb el títol i ja està bé.
1: Esperem.
2: També jo crec que no van confiats, i crec que és important no anar confiats, i de fet ho ha dit Javi Rodríguez, crec que ho va ser quan va acabar el partit, que per ells van a Múrcia amb un 0-0. Que per ells s'ha de guanyar sí o sí i ja després celebrar, però ara no avançar-se de res perquè tot pot passar encara.
0: Exacte. Molt bé, això és l'important. Saltem d'esport, anem a parlar del bàsquet, perquè, escolta, ahir també va ser partit de final, en aquest cas el primer, el Roig Arena, contra un rival que, escolta, podem dir gairebé que el València anava una mica de favorit, però el Barça es va plantar al Roig Arena, va fer un partidàs, i a la pròrroga es va acabar portant un partidàs gràcies a un Will Clyburn espectacular. 112-113, només d'un puntet. Això també ho van patir, eh?
1: Bé, sí, sí, resultat de NBA, eh? Vull dir, resultat de NBA totalment. Crec que, de fet, la dada és que és el rècord del resultat més avoltat, si sumen les dues. Però també és cert que és una final en la que tothom deia que seria Madrid-València.
0: Sí, cert.
1: I el Barça arriba a aquesta final. I jo, quan ho parlo amb amics, que sé que els agrada molt el bàsquet, perquè ahir no vaig poder veure el bàsquet, per raons òbvies, sí que anàvem seguint una miqueta i quan veiem el punt de Claiborne a l'últim moment, forçant la pròrroga, es va celebrar bastant a la tribuna de premsa. Però sí que és cert que el Barça parteix d'aquesta posició d'underdog i de no ser el favorit.
0: Sí, sí.
1: I crec que això ens dona avantatge, certament, perquè no tens pressió, tens més a guanyar que a perdre, i el València, que ve amb una càrrega de partits i un calendari molt feixuc, doncs, escolta, pot acabar a perdre aquest títol.
0: Ni tant que sí, esperem que això sigui. Ara queda el següent partit, que també serà un partit difícil.
2: Serà un partit molt difícil, també, perquè ara el Barça ha anat el cop sobre la taula, potser de manera inesperada, i ara el València ha d'anar a contracorrent, remuntar, i té també aquesta pressió afegida que potser crec que, com ha dit l'Àlex, beneficia més al Barça que al propi València. Uh-huh. El Barça també no s'ha de confiar, el mateix que el futbol sala, però jo crec que aquesta sensació d'haver remuntat una temporada que semblava insalvable també dona aquest plus d'energia que jo crec que anirà genial per al proper partit.
0: Abans dels play-offs hi havia molta gent que deia, escolta, que s'acabi aquí la temporada, no ens fem més mal, no ens fem mala sang, però escolta, el Barça s'ha plantat a la final i s'ha posat 1-0 i això té bona pinta, l'equip està lluitant, i jo també això ho associo molt al retorn de la Provítola, que està sent un dels homes claus en aquest Barça, que, escolta, el canell de la Provítola és una meravella.
1: No, totalment, i a més en partits on els punts de 3 sumen molt més en sentit tècnic, crec que el tir exterior que té la Provítola va molt bé, i també és cert que no només la Provítola, sinó que ara no tenim cap lesionat a la plantilla, i que arribant a aquesta fase final, després d'una temporada on hem arribat a plantar-nos amb 8 jugadors
0: o amb 7,
1: disponibles, o 7, hosti, és molt complicat i es fa molt difícil, però crec que arriba a aquest punt més frescs, en aquest sentit, en comparació amb el València, potser no és per salvar la temporada, perquè si ho mirem fredament i objectivament crec que no es salva del tot, però sí que potser l'acabem amb un regust de boca més maco, no? I podem acomiadar-nos de Xavi Pasqual i poder dir, ei, doncs escolta, acabem-ho bé, guanyem una lliga, celebrem-ho, i l'any vinent, foc nou. Mm-hmm.
0: A mi sí que em sembla que salves la temporada, amb això.
2: Jo crec que pel joc i per com s'ha donat tot és complicat dir que se salva, però a nivell de títol és que també el Madrid s'han eliminat, vull dir, a nivell de com s'ha donat la temporada, jo crec que és una mica debat, però crec que a nivell de joc i en general és complicat dir que se salva perquè ha estat una mica dur en general.
0: Sí, sí, això és cert.
2: Hi
0: han hagut trams molt dolents de la temporada.
1: Sí. Totalment.
0: Molt, molt, molt dolents.
1: Però crec que el que més es pot celebrar és el que dius, no? De que el Real Madrid no arriba a la final i que ha acabat amb un tram final de temporada bastant dolent pel que presentava al principi de tot, i perquè, a més, van fer 5 incorporacions que el Barça ha sigut impossible fer-les.
0: Sí.
1: I aleshores, hòstia, el pretext dona a entendre que si la perdem tampoc és tan dramàtic,
0: no
1: perquè no la guanya el Real Madrid, però que si la guanyes, escolta, és un títol més que celebrarà com toca. Però si ho mirem objectivament i intentem fer aquest exercici periodístic de dir com ha sigut la temporada del Barça...
0: Això sí.
1: Doncs costa una mica, sobretot per al tema de l'Eurolliga. Jo crec que és el que més pesa.
0: Sí, home. Sí. No haver avançat, no haver arribat als play-offs de l'Euroliga, sí que és veritat que va fer molt de mal. Ho va dir el propi Xavi Pasqual, que a ell mateix, com a culer, li va fer molt de mal. Però sí que és cert que, veient com anava tot, ostres, aquest títol de Lliga... Primer, que seria una manera molt bonica d'acomiadar el Xavi Pasqual, i després que, ostres... Per l'afició també, jo crec que s'ho mereixen, perquè l'afició del bàsquet ha patit molt aquest any.
2: Totalment.
0: Ha patit moltíssim. Doncs, escolta, veurem què tal. Pròxim partit és dissabte o demà? O avui?
2: Demà dissabte.
0: Exacte, demà dissabte. I si no, segur, vindrà aquí el 22 de juny, el dimarts, i veurem si hi ha més partits. Aquí sí que em sembla difícil un 3-0,
2: Jo ho veig més complicat, també, perquè el València no s'ho pot permetre. O sigui, ve d'una dinàmica molt bona, i jo crec que el València, mínim, un partit guanyarà segur.
0: Segur, ja estic convençut també.
1: Jo em veig forçant el cinquè partit, eh? O sigui, jo crec que hi haurà el cinquè partit del Palau.
0: Bueno, mira, tant
2: doncs aquest serà bo per anar-hi.
0: serà bueno, una olla a pressió, com sempre ho és el Palau Blaugrana. Saltem de tema, deixem una mica de banda al Barça, anem a parlar del Mundial. Primer us vull fer una pregunta, l'esteu seguint molt o no, Maria?
2: El que estic podent, m'agradaria haver-lo seguit més, però ara m'hi posaré, perquè sí que és cert que la fase de grup sempre es fa una mica més complicada, també, perquè hi ha equips que no... I també el primer partit, ja ho veurem, amb Espanya, que costa una mica d'arrencar.
0: Sí, sí,
2: jo crec que ara ja comença la part bona i sí que m'hi posaré més.
0: Àlex, tu què tal?
1: A mi m'encantaria dir-te que sí, però realment, ja per començar, la premissa és que el futbol de seleccions em costa més.
0: Ja ho
1: sé, per
0: tant, això.
1: No m'hi enganxo tant, potser és el que diu la Maria. No? Ara que comença a haver-hi la fase final i quan... Bueno, fase final, començarem amb 700, perquè ara ja hi ha 700 i tot, després de tantes seleccions. Sí. Començaré a enganxar-me més, perquè començarem a veure teòricament partits més grans, però hi ha una part que no és només les seleccions, sinó és tota la política que envolta el Mundial. Si vam començar a parlar de que s'havia de fer boicot a Qatar, aquest any em costa molt creure que no hi hagi hagut aquest boicot polític, veient tot el que està passant, sabent que tens...
0: Perquè tu t'hem vist molt crític a les xarxes...
1: Bueno, m'agrada...
0: Exposa'ns una mica per què.
1: Bueno, més que res, perquè a vegades crec que blanquegem certes coses i és un Mundial que costa de seguir. Mm-hmm. O sigui, no pot ser que tinguis periodistes que no poden entrar al país o que no tens...
0: Àrbits que tampoc poden entrar.
1: Àrbits que no poden entrar, però després la UEFA t'ho soluciona dient que li donem la Supercopa d'Europa i així quedem bé. No, o sigui, no sé, m'està costant molt seguir-ho, per això ja et dic, el Mundial de Qatar em va costar molt seguir-lo, sobretot pel tema que van haver-hi morts i per on s'estava fent el Mundial, i et dic, amb les polítiques migratòries que n'hi ha als Estats Units i tot el que implica fer-lo allà, també, és com que la part conscient
0: em
1: bloqueja molt poder seguir el Mundial de forma tranquil·la.
0: Sí, sí, jo la veritat és que tampoc l'estic seguint moltíssim, alguns partits sí, però és veritat que també els horaris són una mica complicats.
1: Exacte.
0: Alguns em pillen aquí treballant, i els altres em pillen de matinada... Però bé, sí que és veritat que aquests primers partits, com deia la Maria, són una mica més descafeinats. Ara sembla que comença a arribar, bueno, aquests partits que tenen més xitxa. Veurem com es desenvolupa a Espanya, però no va començar amb bon peu. Maria, tu com ho vas veure, això?
2: Gens, jo trobo un partit, des del punt de vista objectiu, molt decepcionant, perquè es parlava d'Espanya com a favorita, d'una Espanya que podia guanyar el Mundial, i arribes allà contra Cap Verd, que és una selecció que no... a priori no has de posar cap problema, arribes allà, no proposes joc, la pilota va molt lenta, has de recórrer a que surti Lamine Yamal, que ve de lesió, que en teoria no havia de jugar, i tampoc aconsegueixes la victòria, llavors em va semblar complicat de digerir, dir-ho d'alguna manera.
1: I un partit avorrit, sincerament, al futbolístic, i crec que és la tònica general, tret de 3-4 partits que potser han sigut més emocionants, no per suma de gols, sinó per el que s'està proposant a la gespa, bastant avorrit. També té un factor aquest Mundial, crec que ens allunya una miqueta, no?, el que ens agrada el futbol, que és molt anticlimàtic. Veure un partit a ple dia, a plena llum del sol, i amb aquests cooling breaks, que estan a 20 graus, però fan un cooling break perquè així la Fox pot entrar... O sigui,
2: són sí, com és molt que... antifutbol, una mica.
1: Exacte.
2: Però bueno.
0: Bueno, és la mercantilització total, no?, de l'esport.
1: Sí, sí, sí.
0: Sí, sí, sí, sí. Perquè bueno, amb aquests estadis nous, no?, que tenen els americans, a 20 graus, amb aire condicionat...
1: Clar, no, és això, és una situació que per mi té molts pebrots, no?, de dir, hòstia, anem a portar el futbol aquí i veiem que, ostres, estem fent una pausa publicitària per la Fox.
0: Sí, sí, sí.
1: Literalment.
0: No, és així, és així.
1: I que el futbolista està estient dient... Si estic a 40 graus entenc el cooling break, però és que m'esteu tallant el ritme, m'esteu tallant físicament i em puc refredar.
0: I de fet, en diversos partits s'ha notat un canvi de tendència en els partits després d'aquest cooling break. Ahir es va veure clarament amb el Bòsnia-Suïssa, va passar.
1: El va tallar, sí,
0: totalment. De cara al següent partit d'Espanya, que és el diumenge, a les 6 de la tarda, Espanya-Aràbia Saudí, un altre partit que en principi hauria de ser assequible, hauria de ser la primera victòria del conjunt espanyol, veurem què tal.
2: Sí, pel que he pogut llegir, tot apunta que Lamine pot ser titular. Jo no m'ho acabo de creure, però diria molt de Luis de la Fuente, per mi, que no va fer un paper gens bon al primer partit. I haver de recórrer a la teva estrella per guanyar una selecció que no t'ha de suposar cap problema una altra vegada, diu molt també del nivell de la selecció espanyola i també del cost tècnic. O sigui, per mi... El gran problema ara mateix de la selecció, a part de no proposar, és el cos tècnic que no sap com gestionar els canvis i llegir els partits. És una mica preocupant.
1: És que estic totalment d'acord. Crec que no hi ha una selecció amb millor plantilla, perquè si et mires el cromo 1x1...
0: Bueno, potser França, no?
1: França, segurament. França. Però el nivell que està portant la selecció de l'estat espanyol, que tens a Lamine Yamal, a Pedri, a Gavi... O sigui, tens
0: el Balón d'Oro, Rodri.
1: Exacte.
0: Que va fer un partit pèssim l'altre dia.
1: Sí, sí. I després veus que t'estan posant a Pedri gairebé d'extrem. Llavors, són aquestes coses que costa de creure que tinguis a tants bons jugadors i que vegis tant futbol, perquè teòricament aquest home, el seu cos tècnic, ha de seguir tot el que passa durant la temporada per poder, al cap i a la... quan arriba al Mundial, dir, ei, aquests són els meus 25 convocats,
0: sí, sí, sí.
1: Que no els sàpigues
0: sí
1: posicionar.
0: Que cert, sí que és cert, però, que a l'Eurocopa de fa dos anys, Luis de la Fuente va ser pràcticament l'home de l'Eurocopa, sí. Perquè ningú esperava gaire d'Espanya i... La realitat és que en aquell any va plantejar molt bé les coses.
1: Sí, no ho sé, també és cert que tens un Lamine Yamal il·luminat que et sí, salva sí. El gol contra França, contra Anglaterra. Sí. És que són aquestes coses, a vegades hi ha entrenadors que viuran eternament que tens un jugador que t'ha salvat els papers. Però el que diu la Maria és cert. O sigui, sobre el terreny de joc tens un entrenador que no sap llegir els partits i és el que dius. Se't presenta una selecció molt inferior a tu i segurament hauràs de recórrer a l'11 titular desgastant-lo encara més, mm-hmm. Quan a la següent partit tens a Uruguai i segurament arribes fos.
0: Uruguai, partit totalment. Molt físic, el d'Uruguai.
2: Sí.
0: Creieu que s'està forçant una mica la mina?
2: Sí, a mi em fa patir com a seguidora del Barça de com pugui acabar la mina al Mundial. Si és que l'acaba, no vull aquí ser alarmista, però parlaven de 2 mesos de recuperació i crec que no ha passat el mes i mig, exacte. Si no recordo malament.
0: Sí, llavors, un mes i mig està fent.
2: Crec que aquí també és una mica el patiment de pensar que Lamine ha de fer la pretemporada amb el Barça, que ha de començar a jugar a la Lliga i veure que de moment hi ha hagut de jugar els seus primers 20 minuts. Llavors sí, és una sí. Mica...
1: I la sensació és que també és que Lamine no es vol perdre aquesta cita mundialista. O sigui, no és un jugador que hi vulgui dir amb el cap fred, ei, escolta, a mi fins a vuitens o fins a quarts, si arribem...
2: No em posis.
1: No em posis perquè és que no m'hi veig.
0: No, és un jugador que si ha de forçar, forçarà.
1: Exacte.
0: Perquè vol jugar a la Copa del Món
1: sí.
0: I se la vol emportar a casa.
1: I ja no, crec que no és la Copa del Món, o sigui que sí, però que aquest tio li dius guanyes el torneig del barri i el voldrà guanyar, és sí, un guanyador nat.
2: Sí.
1: I aquesta mentalitat, per al Barça ens anirà de perfecte, però quan juga amb un altre, hosti, ens costa perquè dius,
0: clar.
1: Si torna trencat a l'agost, fins al setembre ja no el tens... setembre ens comencem a recuperar
0: i vés a saber tu, sí, vés a saber tu. Sí, és una sí. Mica el que va passar de fet amb Rafinha, no? En aquella sí. Parada de,
1: bueno,
0: en una amistat es trenca
1: Pedri a les Olimpíades,
0: Pedri a les Olimpíades que va jugar a Olimpíades i Eurocopa, no?
1: Exacte, no, sense descansar ni una setmana, o sigui,
0: sí, sí, no.
1: Va acabar la temporada
2: que,
1: i...
2: Sí, jo crec que també el que comentaves tu abans que no t'apassiona el futbol de seleccions, també crec que hi ha aquest problema de que hi ha molt seguidor de club i que amb les seleccions pateixes de
0: sí,
2: no els jugadors no estan a la responsabilitat del club, no poden fer els plans físics del club i pateixes una mica a veure com afrontaran la temporada amb els seus respectius clubs.
1: No, clar. Totalment, i a més fa gràcia perquè no estan amb el club ni a disposició del club, però el sou sí que és del club.
2: Exacte.
1: Que això fa molta gràcia, o sigui, tu estàs pagant-los el sou i de cop et ve el cos tècnic i físic i preparadors i tot de la selecció i diu no, que ho canviem i ara ho farem tot al
0: sí,
1: revés.
0: Sí,
1: i dius, bueno, escolta, nosaltres portem 10 mesos que dura la temporada fent un plan específic en aquest home i ara em vens tu 2 mesos, me'l canvies i me l'has trencat.
0: Sí, sí, sí, totalment. Veurem com evoluciona el Mundial. De totes formes, com a opinió personal, jo crec que Espanya començarà a rendir una miqueta millor perquè té els jugadors per fer-ho i, escolta, contra l'Aràbia Saudita has de guanyar sí. Sí o sí. Però, bueno, saltem de tema, anem al mercat de fitxatges perquè s'està movent molt, sobretot a casa del màxim rival, si anem a la capital espanyola, anem a Madrid. Escolta, ja són 4 fitxatges oficials i un d'ells, Bernardo Silva, que en teoria va sonar pel Barça. Àlex, et veig enfadat.
1: No, estic enfadat amb la percepció que s'ha fet, supercaòtica, de oh, que el Madrid està fitxant i nosaltres no. Bueno, és que el Madrid porta 2 anys en blanc necessitant sí, fer aquests fitxatges i el Barça ja els ha fet i portem 2 anys d'avantatge. Bueno, és que no em sembla gens caòtic i que Bernardo Silva se'n vagi al Madrid ens fot. Certament és un jugador que ens aniria bé, molt. Perquè és un tio que entès tot amb Guardiola i ens aniria perfecte. Ara bé, et diré que si tenia clar que volia ser titular i si aquí venia per donar rotació, per donar minuts a altres jugadors i poder incorporar-se molt més tard a la temporada i sobretot al tram final ser un jugador potser més clau, si no vols acció no ho acceptes i a més no acceptes cobrar menys, escolta, bon ben i barca nova, ja t'ho trobaràs a Madrid i veurem si a Madrid pot jugar el que vol jugar Bernardo Silva, perquè Mourinho quan li digui, ei, no, tu, el de conduir i obrir-la, no, tu et quedes a darrere, pues veurem com funciona.
2: No, i que també s'ha de mirar qui té Bernardo Silva al costat. Vull dir, a Madrid tindrà a Tchouaméni, tindrà a Valverde, que són un perfil totalment oposat al que és ell com a jugador, i el Barça potser tindria un estil de joc molt més similar al que ell proposava al City amb Guardiola. Llavors també aviam com s'adapta Bernardo Silva al Madrid, que a mi em genera dubtes.
0: Sí, totalment. A més, crec que és important també veure que jo crec que aquest jugador es decideix una miqueta per bueno, la capacitat econòmica del Real Madrid, i això jo crec que és bastant fàcil de veure-ho.
1: I que ningú li ha posat una pistola al cap a aquest home perquè fitxi pel Madrid.
0: No. Sí, també l'efecte Mourinho, entenc que alguna cosa deu haver fet.
1: Òbviament, la trucada de Mourinho segur que ho ha decidit. Però si tu vols jugar al Madrid, jugues al Madrid. I si vols jugar al Barça... O sigui, tenint les dues ofertes sobre la taula d'amb dos clubs, tu decideixes on jugues. Sí, sí, per tant, a mi aquests drames de... Oh, és que l'has robat.
0: No
1: l'ho has robat a nadie. O sigui...
0: Fa el que vol i ja està.
1: A nivell discursiu queda superguai, no? Vull dir, hòstia, l'han robat l'Atlètic Madrid. Aquest home li han posat sobre la taula més diners
0: i, ja està.
1: I més joc.
2: I més protagonisme.
1: Perquè és que literalment és ell o serà Fran García, segurament. Escolta.
0: Home, Fran García tampoc, però...
1: No, però per dir un jugador qualsevol del Madrid no tenen plantilla.
0: És l'únic creador que hi ha ara mateix al Real Madrid.
1: Que és el que n'estaven,
0: Sí, totalment. Si anem al Barça, ha fitxat Anthony Gordon, 70 milions, ja ho sabem. Què us està faltant?
1: Un davanter centre. I si ens posem a fila prim, potser un defensa central o un lateral.
2: Sí.
1: Exacte. Però crec que el que ens falta per poder dir som equip de poder guanyar una Champions, perquè hem arribat fins a semifinals, i hosti, però la part diferencial és un tio que et foti 40 gols per temporada.
2: Totalment.
1: I ara mateix això doncs, serà un Julián Álvarez o no sé quin altre davanter podríem tindre, però és el que ens falta, és l'única peça que crec jo que ens falta per poder dir som candidats a tots els títols.
2: Sí, jo potser també reforçaria la defensa perquè és cert que aquest any ha fet aigües en alguns moments. I ara Cancelo crec que tampoc està encara en stand-by una mica, també afiançar la defensa jo crec que també és clau, però el que deia l'Àlex d'un nou al davant jo crec que és clau si volem aspirar a la Champions.
0: Molt ràpid, perquè ens quedem sense temps. Noms. Si no és Julián Álvarez, qui ha de ser?
1: No ho sé. És que crec que...
0: És la pregunta del milió.
1: Crec que ha de ser ell. O sigui, sí que jo tenia entès i fa molt temps va sonar Blachowicz quan era l'època portem a baston i tal.
0: Però 150 milions, sí o no?
1: No.
2: Per mi no.
1: 120 màxim.
0: Doncs veurem què acaba passant. Ens acomiadem perquè gràcies per venir, Maria i Àlex, que vagi molt bé.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Moltes gràcies, Jaume.
0: I fins aquí el refugi d'avui. Gràcies per escoltar-nos i fins dilluns. Adéu.
3: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
4: El Parc Maragall acollirà la revetlla de Sant Joan organitzada per l'Ajuntament. Amb aquesta notícia obrim el Sant Joan avui 19 de juny. Us informa Mariona Sales Vilanova.

0: Tot seguit repassem la resta de titulars. La Revetlla de Sant Pere obrirà les Basses de Sant Pere amb un sopar, música en directe i DJ. Sant Just d'Esvern celebrarà un acte de reconeixement als esportistes i equips que han destacat durant la temporada. La Bonaigua acollirà el 2 de juliol un acte de reconeixement als èxits esportius i als valors promoguts pels clubs i entitats del municipi. Ens hauria agradat incloure el criteri de 10 anys d'empadronament per accedir als habitatges de protecció oficial. Entrevista a Raquel del Riu, regidora de Junts Sant Just. L'Ajuntament de Sant Just organitzarà el pròxim 23 de juny una revetlla de Sant Joan al Parc Maragall amb una programació que combinarà sopar popular, música en directe i una sessió de DJ fins a les 3 de la matinada. La celebració començarà a les 9 de la nit amb una proposta oberta a tota la ciutadania. Els assistents podran portar el seu propi sopar, mentre que l'organització s'encarregarà de posar la música per amenitzar la vetllada. A les 11 de la nit, el grup Primonos oferirà una actuació en directe amb un repertori festiu. Durant la nit també es repartirà coca de Sant Joan fins a esgotar existències. La festa tancarà amb una sessió de DJ de 2:15 del matí fins a les 3. El Parc de les Basses de Sant Pere acollirà la Revetlla de Sant Pere el divendres 26 de juny amb una programació que combinarà sopar, música en directe i sessió de DJ. L'activitat començarà a les 9 de la nit i s'allargarà fins a les 3 de la matinada de dissabte del 27 de juny. La Revetlla començarà amb una botifarrada popular amb un preu de 6 euros, organitzada per l'agrupament Escolta i Guia Martin Luther King. A les 10 actuarà l'Orquestra Orga de Gats i de 10 a 2:15 la música anirà a càrrec de DJ Smoked. L'activitat és organitzada per l'Ajuntament de Sant Just amb la col·laboració de l'Associació de Veïns i Veïnes de les Basses de Sant Pere. Els clubs i les entitats esportives de Sant Just celebraran un acte de reconeixement als esportistes destacats de la temporada el dijous 2 de juliol a les 7 de la tarda a la Bonaigua. La trobada servirà per distingir els equips i esportistes que han assolit fites destacades al llarg del curs esportiu. Les propostes de persones i equips homenatjats han estat fetes pels mateixos clubs i entitats esportives del municipi. A l'hora de seleccionar els reconeixements, s'han tingut en compte tant els resultats esportius com valors com l'honestedat, la perseverança, la il·lusió i la convivència. L'acte vol esdevenir un espai de reconeixement al teixit esportiu local, posant en valor la tasca dels clubs i fomentant valors com el respecte, la tolerància i la integració a través de l'esport. La regidora de Junts Sant Just, Raquel del Riu Campillo, ha explicat als micròfons de Ràdio d'Esvern el posicionament del seu grup municipal respecte al ple de maig. Tot i valorar positivament que es dinamitzi l'habitatge de protecció oficial en un context d'emergència residencial, la formació es va abstenir en l'aprovació de les bases generals per l'adjudicació de lloguer públic. El principal motiu de l'abstenció és el requisit d'antiguitat de l'empadronament. Des de Junts reclamen que s'exigeixin 10 anys d'arrelament al municipi per poder accedir a aquests pisos, en lloc dels 3 anys que preveuen les bases aprovades inicialment pel govern local.
1: Com que nosaltres, evidentment, estem a favor que es dinamitzi el tema de l'habitatge de protecció oficial, no? Estem, com sabem tots, en una emergència d'habitatge, doncs en principi és una bona notícia. El que passa que nosaltres ens vam abstenir en aquest punt del ple perquè el que es va portar a aprovació van ser unes bases generals, que està molt bé, però després és molt important que es concretin en cada promoció específica de manera correcta. En concret, a nosaltres ens hauria agradat que es pogués incloure el criteri de 10 anys d'empadronament per poder tenir accés a aquests habitatges, que és una mesura que ja hem portat nosaltres també com a Junts al Parlament, i no els 3 anys que hi havia en aquestes bases. Ens sembla que és un punt molt rellevant perquè la gent de Sant Just pugui accedir a aquests habitatges i per això, doncs, evidentment, no vam votar-hi pas en contra, perquè, com he dit, som conscients d'aquesta emergència i s'han de fer passos per tirar endavant l'accés a l'habitatge per la població de Sant Just, però al final ens vam abstenir.
0: Durant l'entrevista, la regidora també ha repassat altres punts claus de l'activitat municipal que es va debatre en la darrera sessió plenària. Ha parlat d'horaris d'activitats. Junts ha votat a favor de la modificació de l'ordenança, destacant que finalment s'ha regulat el problema de la convivència de les cuines fantasma a la carretera Reial. També ha parlat dels equipaments socioculturals. El grup s'ha abstingut en el nou reglament d'ús perquè el consideren massa enrevessat i difícil d'aplicar per les entitats locals. I pel que fa a la diada de l'11 de setembre, del Riu ha celebrat que, gràcies a un prec conjunt de l'oposició, l'acte de reconeixement a entitats es traslladarà al vespre del dia 10 per reservar l'11 exclusivament a la Diada.
1: En els últims anys, el dia de l'11 de setembre, s'ha estat celebrant simultàniament, diguéssim, la Diada Nacional de Catalunya i el reconeixement a persones i entitats. Nosaltres, la veritat és que com a iniciativa, aquest reconeixement a persones i entitats el trobem molt encertat i el valorem molt i creiem que s'ha de fer, però ja havíem estat dient des de feia temps que el que no creiem adequat era que es celebrés el mateix dia de la Diada Nacional de Catalunya. La Diada Nacional de Catalunya és una festa de caràcter propi i, a més, reivindicatiu, i hi ha molts altres dies en què es pot arribar a fer el reconeixement a persones i entitats. Al final, en el ple passat, amb un prec conjunt presentat per la CUP Esquerra Republicana i nosaltres, Junts per Catalunya, es va tornar a plantejar aquesta possibilitat i finalment se'ns va confirmar allà mateix en el ple que així es faria. I per tant, se separarà la festa, la celebració o reconeixement a persones i entitats es farà el vespre anterior, el dia 10, i el dia 11 de setembre quedarà reservat exclusivament a la celebració de la Diada Nacional de Catalunya. Nosaltres això ho valorem molt positivament i pensem que està molt bé que hagi estat possible també gràcies a la iniciativa conjunta de diversos grups de l'oposició.
0: Finalment, de cara a les eleccions municipals del 2027, la regidora ha reafirmat el compromís del partit amb el lideratge de Ramon Figuerola com a cap de llista. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio Desvern. La Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Just han impulsat una nova edició de formació en primers auxilis adreçada a professionals i col·lectius que treballen amb infants. Recentment s'ha celebrat un primer taller destinat a entitats, escoles i AFA del municipi i aquest mes de juny es duen a terme dues noves sessions pels equips educatius de les escoles Bressol Marrecs i Mainada. La iniciativa té com a objectiu proporcionar eines i coneixements bàsics per actuar davant de situacions d'emergència, en formació en maniobres de primers auxilis i en l'ús del desfibrilador, per garantir una resposta ràpida i segura. Els dos nous tallers previstos durant el mes de juny estan dirigits als equips educatius de les escoles Bressol Marrecs i Mainada, després de la celebració d'una primera sessió destinada a entitats, escoles i AFA de Sant Just. La Vall de Sant Just acollirà el proper dissabte 20 de juny la 5a edició de la Vall Festival, una iniciativa que va néixer el 2019 amb la voluntat de crear un espai on la música i la cultura dialoguin amb l'entorn natural. Després d'haver de suspendre l'anterior edició a causa de la pluja, els organitzadors de l'esdeveniment han decidit renovar completament la programació d'enguany de forma molt orgànica. L'edició d'aquest any comptarà amb 6 propostes artístiques repartides en 2 escenaris a la zona del Molí Fariner. L'escenari del Molí oferirà un format més recollit per les bandes, mentre que l'escenari del CUP, situat a la part de dalt, cap a la Bonaigua, es destinarà a les propostes electròniques per tancar la jornada amb energia i ritme.
2: De fet, l'escenari del Molí crec que és una de les grans fórmules d'èxit que hem tingut perquè ha connectat des del primer moment amb el públic. És un espai que creiem que ja és com una mena d'escenari natural i funciona molt bé ja des de la primera edició. Llavors vam prescindir en aquesta de l'escenari més gran que teníem, que hi havia un escenari de muntatge, i deixem les propostes com més de banda per a la zona del Molí, i després hi haurà un escenari d'electrònica que quedarà la part més oberta de la zona del Molí, més a dalt, diguéssim, abocada cap a la Bonaigua, i és on hi haurà tota aquesta proposta, en la qual entre les actuacions dels artistes estarem els digis residents del CUP i potser alguna sorpresa, posant música entre sessions també per dinamitzar una mica el festival i que mai pari la música. Així tothom podrà gaudir de totes les, bueno, de tots els esdeveniments musicals sense haver de limitar-se a veure en un o un altre i escollir.
0: Entre els artistes confirmats destaquen Quirebla, projecte en solitari del santjustenc Guillem Alberic, que obrirà el festival a les 6 amb el seu univers electrònic i íntim, De Mort i de Mort, duo d'electrònica pop experimental amb un directe de format performàtic i d'avantguarda, Galgo Lento, una veu personal de l'escena independent catalana que fusiona rhythm amb blues, indie i hip-hop, La 126 i Balma, propostes que portaran el pop-rock, el punk i l'EDM a l'escenari principal, i Makeless i Mia Flau, encarregades de cloure la nit amb sessions de música electrònica des de l'Afro House fins al techno i al funk. A més de la programació musical, el festival comptarà amb un servei de barra i dues furgoteques, una especialitzada en entrepans ecològics de temporada i una pizzeria d'estil romà amb forn de llenya. Amb dues opcions oferiran alternatives veganes, vegetarianes i sense gluten. D'altra banda, s'està gestionant la presència del col·lectiu local d'artesans Maraki per oferir paradetes d'artesania local a la zona.
3: Doncs trobarem, com bé deies, la part de barra, que bueno, doncs ja el clàssic, no? Des de cerveses, aigües, refrescos així i tal. I després ja hi hauran dues food trucks una que es diu La Salivera, que fa entrepans de temporada, proximitat i ecològic, que creiem que encaixa molt amb la nostra essència. I després una pizza estil romà, o sigui, una pizzeria estil romà en forn de llenya. I les dues tindran doncs, opció vegetariana, vegana i sense gluten perquè ningú es quedi fora. Sí, estem acabant de parlar amb el col·lectiu Meraki, d'aquí de Sant Just, que és el col·lectiu bueno, o associació d'artistes i artesanes, i estem parlant per veure si poden posar doncs, unes paradetes també d'aquestes artesanies locals que fa gent d'aquí.
0: Les entrades es poden adquirir de forma anticipada a través de la plataforma DICE o el web oficial del festival. L'organització recomana la compra prèvia per garantir una millor previsió de públic i agilitzar l'accés al recinte el dia de l'esdeveniment. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. Sant Just d'Esvern celebrarà el pròxim 28 de juny el Dia de l'Orgull LGTBIQ+, amb una jornada oberta a tota la ciutadania a l'esplanada del Casal de Joves. L'activitat, organitzada per l'Ajuntament de Sant Just, es desenvoluparà d'11 a 1 amb l'objectiu de reivindicar els drets del col·lectiu LGTBIQ+, i visibilitzar la diversitat. La programació inclourà una classe de zumba familiar a càrrec de Raquel Rubiales, una actuació musical de banda andarà, així com el repartiment de globus amb els colors de la bandera LGTBIQ+, i un esmorzar per les persones assistents. Amb aquesta iniciativa, Sant Just s'assuma a la commemoració del Dia de l'Orgull LGTBIQ+, amb una proposta festiva, participativa i reivindicativa per promoure la igualtat, el respecte a la diversitat i la inclusió. El Casal Popular La Sala ja ho té tot a punt per la celebració de la tercera edició de la seva Revetlla Popular de Sant Joan, que tindrà lloc el pròxim dimarts 23 de juny a la plaça del Parador. Aquesta iniciativa va néixer amb la voluntat de recuperar l'esperit festiu al carrer i oferir un espai de trobada comunitari per tot el veïnat. L'esdeveniment s'iniciarà coincidint amb l'arribada de la Flama del Canigó. La proposta central és un sopar popular de caràcter intergeneracional. Segons ha explicat Maria Granados, membre de la sala als micròfons de Ràdio d'Esvern, el format es basa en la reserva prèvia de taules on cadascú porta el seu propi menjar per compartir amb el seu grup.
4: Aquesta és el tercer cop que la fem i bàsicament perquè ens ha funcionat molt bé des de l'inici. Vam començar-la a fer bàsicament perquè creiem que calia un espai al poble per celebrar la revetlla d'una manera popular perquè tothom la celebra al jardí de casa, no? I creiem que sí. És un bon dia per celebrar-ho al carrer i, a més, celebrar-ho amb veïns, no només amb familiars o amics. I, bàsicament, volíem potenciar una mica això.
5: Val, perfecte, entesos. Al principi la fèieu davant del local, no?
4: Exacte, sí, el primer any. El que passa és que ens va quedar petit, també l'espai, perquè va venir molta gent i vam prioritzar fer-ho a la Malaret. També perquè ho volíem fer coincidir amb l'arribada de la Flama, que arriba a la Malaret. I d'aquesta manera quedava tot més aglutinat. A la gent que organitza la Flama també els hi anava bé que després hi hagués esdeveniments allà, i a nosaltres també ens anava bé fer-ho conjuntament. La nostra intenció sempre és fer el màxim de coses amb el màxim d'entitats o organitzacions del poble.
0: L'èxit de la convocatòria és evident, amb més de 100 persones inscrites en només una setmana i avui en dia més de 300 persones inscrites. La festa comptarà amb servei de bar, un grup de versions i punxadiscos, i s'allargarà fins a les 3 de la matinada per assegurar una celebració completa. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. Les empreses ja poden optar des del 18 de juny a una nova convocatòria d'ajuts per la retirada d'amiant en béns immobles. La línia de subvencions té com a objectiu facilitar la substitució de cobertes amb amiant i afavorir la posterior instal·lació de sistemes d'energia solar. Els ajuts cobreixen la retirada, el transport i la gestió dels residus per part d'empreses autoritzades amb imports de fins a 30.000 euros per immoble, en funció dels metres quadrats retirats. Les subvencions s'atorgaran per ordre de sol·licitud fins a exaurir el pressupost disponible, fet que permet a les empreses combinar l'eliminació de l'amiant amb la transformació energètica de les seves instal·lacions. Per més informació podeu consultar les bases reguladores d'ajuts per la retirada d'amiant i també des de la taulada, el Servei Públic d'Assessorament amb Energies Renovables de l'Àrea Metropolitana de Barcelona s'ofereix orientació sobre els requisits de la convocatòria i assessorament per valorar el potencial solar de les cobertes dels edificis. L'alcalde de Sant Just, Joan Basaganya, s'ha anunciat als micròfons de Ràdio d'Esvern la seva voluntat de presentar-se a la reelecció per les properes eleccions municipals del 2027. Basaganya ha detallat que, tot i que la decisió final depèn de la militància del Partit dels Socialistes de Catalunya, el procés intern s'iniciarà properament amb la previsió de formalitzar la seva candidatura al febrer de l'any vinent. Durant l'entrevista, l'alcalde ha repassat els principals acords del darrer ple municipal de maig. Entre aquests, destaca l'aprovació inicial de les bases per l'adjudicació d'habitatges de lloguer en protecció oficial de gestió pública, una mesura que pretén agilitzar l'ocupació dels pisos que quedin buits.
6: Era un pas que havíem de fer perquè nosaltres tenim, ja comencem a tenir un parc d'habitatge de lloguer prou significatiu com perquè busquem uns mecanismes a l'hora d'adjudicar habitatges que es van quedant buits que siguin lo suficientment àgils i efectius com perquè, sobretot ara en un moment de molta necessitat d'habitatges, doncs aquest parc estigui al 100% ple. Amb aquestes bases el que intentarem és establir uns mecanismes, insisteixo, que siguin àgils i que ens permetin ocupar de manera molt ràpid els habitatges conforme aquests es vagin quedant buits. No? Uh-huh. Bé, són procediments que estan regulats. De fet, una part molt important d'aquestes bases al final és aplicació de normatives superiors, sobretot de aprovades pel Parlament de Catalunya o la Generalitat de Catalunya, i precisament el fet de que a vegades no acabin de ser tot lo ràpides que voldríem ve donat per aquest fet de que s'estableixen uns criteris d'equitat i d'igualtat en l'accés, igualtat d'oportunitats, doncs, molt estrictes i s'han d'acreditar, i això és el que fa que a vegades aquests procediments s'allarguin més al compte, no?
0: Així mateix, s'ha aprovat la modificació de l'ordenança d'horaris d'activitats per regular els serveis de repartiment a domicili. La nova normativa limitarà l'activitat dels repartidors a partir de les 11 de la nit per garantir el descans veïnal.
6: El cas de l'ordenança d'activitats, l'objectiu és doncs evitar les molèsties que generen determinades activitats a Sant Just, sobretot activitats que estan en trama urbana, estan en llocs on hi viuen persones i tenen un ús molt orientat a donar servei a domicili. Això vol dir, en el context actual, gran afluència de riders, gran afluència de motocicletes, que evidentment generen molèsties al veïnat. I el que pretenem amb aquesta ordenança és regular millor aquestes activitats, que ara tenien uns horaris molt extensos perquè a partir de les 11 de la nit, que és una hora que considerem que ha de començar a haver-hi silenci a l'espai públic, doncs quedin limitat aquesta entrada i sortida permanent de vehicles motoritzats, que són els que distorsionen el descans veïnal.
0: Un dels punts més complexos ha estat la ratificació dels decrets d'alcaldia relatius als recursos de cassació davant del Tribunal Suprem pel desenvolupament urbanístic del front nord de la carretera Reial. Segons Basaganyes, aquest pas és clau per guanyar temps i evitar que s'aturin les obres de construcció dels 169 habitatges assequibles previstos a la zona. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio Desvern. Després de l'èxit assolit amb la producció del musical Matilda, la factoria de teatre de l'Ateneu de Sant Just continua apostant pel teatre musical amb un nou projecte adreçat al talent jove del municipi. L'entitat ha obert la convocatòria de càsting per la producció de High School Musical, una versió que serà completament adaptada al català tant pel que fa al text com a les cançons.
7: Després de l'èxit, perquè va ser fabulós, el musical Matilda, tant a nivell de càsting, que es van apuntar vora 50 nens i nenes d'aquí del municipi. I després de tota la selecció, ens vam quedar amb 25 i el projecte va ser molt, molt, molt, molt preciós.
8: És que ha sigut tan preciós que ara hem pogut obrir un grup de teatre musical amb aquests nens. Fins ara, a final de curs, hem estat això fent teatre amb ells. O sigui, ha sigut com molt, molt preciós i creiem que podem fer això amb nens doncs, adolescents, com a la franja, no?, que ens falta.
7: Sí, perquè vam agafar de 7 a 14, però a partir d'aquí ja hi ha la companyia Mare Meva, que deu d'estar al voltant dels 25 anys, més
8: sí,
7: o menys.
8: Voltant.
7: No? Més o menys. Després també està Quart Passadís, no?, que potser va fins a... Bueno, jo vaig participar, ja tinc uns anys, però el Roger Cònsol em sembla que és el que està amb vora els 40, una cosa així, aproximadament.
9: I després està
7: Just Teatre, també, i bueno, Pastorets, que agafa moltes edats.
8: Sí,
7: i
8: però justament els adolescents és complicat, eh? O sigui, no hi ha tants adolescents. És com que és una etapa que de cop deixen...
7: Sí, però nosaltres ho hem de provar.
0: El procés de selecció consta de dues fases diferenciades. La primera fase es durà a terme de manera virtual i el termini de presentació de candidatures finalitza el pròxim 30 de juny. Les persones interessades han de tenir entre 13 i 24 anys i han d'omplir el formulari d'inscripció disponible al lloc web oficial de l'entitat i adjuntar un vídeo de presentació d'un minut de durada, la gravació d'una cançó d'estil lliure de teatre musical d'un minut i una fotografia recent i un resum de l'experiència en dansa, teatre i cant. La segona fase consistirà en unes proves presencials que tindrà lloc els dies 8 i 9 de juliol a partir de 5:45 de la tarda. En aquesta instància, els joves seleccionats hauran de defensar un monòleg i interpretar un tema del mateix musical. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

Moment de repassar les activitats de la setmana, Sant Just. Avui a les 6 de la tarda, a l'espai trobada del Casal de Joves, es farà el divendres d'art, amb un taller sobre joieria amb filferro. I a les 7 de la tarda, música en directe al Paula Franco Pastisseria, dins de la programació de les terrasses musicals. I avui, a 8:15 del vespre, dins la programació del documental del mes, es projectarà el film Gen, a la sala del cinquantenari de l'Ateneu de Sant Just. I passem a les activitats del cap de setmana. Dissabte 20 de juny, a les 11 del matí, exhibició de taekwondo a la pista superior de la Bonaigua. A les 12 del matí, música en directe al Bar La Nata, carrer Major número 8, i a 4:45 de la tarda, al quart set restaurant en Lunch, al carrer de Maria Montessori número 4, les dues dins la programació de terrasses musicals. Dissabte, a 6:15 de la tarda, discoteca inclusiva al Centre Cívic Salvador Espriu. I a partir de les 6 de la tarda, el dissabte, comença la 5a edició de la Vall Festival, a l'entorn del Molí Fariner. I a les 8 del vespre, música en directe al Mille Monkey Gastrobar, al passatge del Mercat número 19. Música en viu dins la programació de les terrasses musicals. I a les 8 del vespre, dissabte, al Casal de Joves es farà el Playback 2026. I passem a l'últim dia de la setmana, diumenge 21 de juny. A les 7 de la tarda, concert de fi de curs del cor Lo Pom de Flors i amb la participació de la coral de l'ONCE a la sala del cinquantenari de l'Ateneu. I per acabar amb les activitats de la setmana, Sant Just, diumenge 21 a 9:15 de la nit, en motiu del Dia Mundial de l'ELA, la façana de Can Ginestà s'il·luminarà de color verd.

Encara tenim temps de fer un resum del més destacat en titulars. El Parc Maragall acollirà la Revetlla de Sant Joan, organitzada per l'Ajuntament, el 23 de juny. La Revetlla de Sant Pere omplirà les basses de Sant Pere amb sopar, música en directe i DJ. La festa se celebrarà el 26 de juny amb una botifarrada organitzada per l'agrupament Escolta i Guia Martin Luther King, l'actuació de l'orquestra Orga de Gats i una sessió de DJ Smoke. Sant Just d'Esvern celebrarà un acte de reconeixement als esportistes i equips que han destacat durant la temporada. La Bonaigua acollirà el 2 de juliol un acte de reconeixement als èxits esportius i als valors promoguts pels clubs i entitats del municipi. Ens hauria agradat incloure el criteri de 10 anys d'empadronament per accedir als habitatges de protecció oficial. Entrevista a Raquel del Riu, regidora de Junts Sant Just.

Aquesta ha estat tota la informació dels Sant Just Notícies d'avui, 19 de juny. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Sant Just Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

Hi ha una cara de la música que sovint no escoltem. A cara B girem el disc per descobrir històries amagades entre cançons d'ahir i d'avui. Una hora setmanal de viatge sonor, amb relats i emocions que connecten passat i present. Cara B, l'altra cara de la música moderna. No te la perdis.

Hola, som el grup Marc, mestres àvies recuperadores de contes. Formem part de l'Associació de Mestres Rosa Sensat i avui hem vingut a explicar-vos contes. Esperem que us agradin.

0: Vet aquí que en un racó de món on tenia nas tothom va passar el que us vaig explicar i va succeir el que ara us vaig a dir.
1: La cua del ratolí. Vet aquí que una vegada hi havia un pagès que era molt, molt pobre. N'era tan de pobre que per esmorzar només tenia un got de llet. Un dia, quan estava a punt d'esmorzar el seu got de llet, el van cridar des del carrer. Ai, potser és algú que em vol donar feina, va pensar. Així que es va aixecar de taula, va deixar el got de llet damunt la taula sense tocar i va sortir de casa a parlar amb qui sigui que li venia a parlar. Quan va tornar a entrar al cap de poca estona, es va trobar un ratolí que s'estava bevent el got de llet. I Déu-n'hi-do el que s'havia begut ja! I sabeu què va fer el pagès? No va fer un crit, no. S'hi va anar acostant, sense fer soroll, i nyac! El va agafar per la cua. Però el pagès va estirar amb tanta força per la seva banda i el ratolí va voler arrencar a córrer per l'altra banda que el pagès li va arrencar la cua. La cua li va quedar entremig dels dits. Ui, quin mal m'has fet! Plorava el ratolí. Torna'm la meva cua, que demà em caso i la meva ratolina no vol un marit escuat. El pagès li va saber greu, ell no volia arrencar-li la cua. I va sentir una mica de paneta, però encara estava enfadat per la llet que se li havia begut. I li va dir, mira, fem un tracte. Et tornaré a enganxar la cua si tu em portes un got de llet com el que t'has begut. I afanya't a portar-me'l, que tinc gana. El ratolí no va fer gaire bona cara, ell ja estava servit. Però va pensar que el millor que podia fer era anar-se'n corrents a veure la vaca. I quan la va trobar li va dir, estimada vaca, dóna'm llet, sisplau, que la portaré al pagès i m'enganxarà la cua, perquè demà en cas ho saps i la meva ratolina no vol un marit escuat. I la vaca li va respondre amb molta calma, jo prou que te'n donaria de llet. Però abans necessito menjar una mica d'herba fresca. El pobre ratolí se m'anà corrent a un prat. Però el color de la terra d'aquell prat era marró i només es veien uns petits brins secs d'herba que despuntaven entre els terrossos. El ratolí va cridar ben fort. Amic prat! Sisplau, dóna'm un manat d'herba fresca per la vaca, que així em donarà llet pel pagès, que estarà content i m'enganxarà la cua, perquè demà em caso, saps? I la meva ratolina no vol un marit escuat. Jo prou que te'n donaria d'herba, jo, però mira'm bé, abans necessito aigua de la font perquè creixi, deia el prat molt trist. I el ratolí, tot i que ja estava cansat, va córrer sense parar fins a la font del poble. Fonteta, fonteta, dóna'm aigua, sisplau,

0: va córrer com un llamp a casa del llauner, i quan va ser davant seu, li va dir d'una tirada, «Llauner, sisplau, sisplau, ajuda'm, vés a arreglar l'aixeta de la font, que així em podrà donar aigua per regar el prat, i el prat em donarà aigua per la vaca, i la vaca em donarà llet pel pagès, i el pagès m'enganxarà la cua. És que demà en caso, saps, si la meva ratolina no voldrà un marit escuat». El llauner, sense perdre la calma, li va contestar, «Mira, maco, jo encara no he esmorzat, eh? Si em portes un parell d'ous frescos per fer-me una truita, aniré a la font i arreglaré l'aixeta». «Cames, ajudeu-me!» El ratolí es va presentar al galliner d'una casa de pagès. «Gallineta, gallineta, sisplau, sisplau, dóna'm un parell d'ous frescos per al llauner, que així arreglarà l'aixeta de la font, i la font em donarà aigua fresca per regar el prat, i el prat em donarà herba per la vaca, i la vaca em donarà llet pel pagès». La gallina se'l va ben escoltar. I sense deixar de picar el gra escampat per l'era, es veu que era una mica gandula, perquè li va respondre, «Coc, coc, coc, sense cua també pots viure, ratolí eixerit, coc, coc, coc». «És veritat, estimada gallina, és veritat, però saps què? És que demà em caso, i a la meva ratolina no li agraden els marits escuats».
1: «Coc, coc, coc, coc».
0: «Està bé, porta'm un grapat de grans de blat i et donaré els ous, coc», va afegir la gallina. El ratolí, mig mort de cansament, se'n va anar de dret a cal forner, que tot just acabava d'obrir la botiga. «Forner, sisplau, sisplau, dóna'm un grapat de grans de blat per la gallina, que així em donarà un parell d'ous per al llauner, que arreglarà la font del poble. Ai, amb l'aigua regaré el prat, que em donarà un manat d'herba per la vaca, i la vaca em donarà una mica de llet pel pagès. Ai», anava respirant el ratolí perquè no ho podia dir tot seguit, «i així el pagès m'enganxarà la cua. I és que demà en caso, i la meva ratolina no li agraden els ratolins escuats. Si em portes llenya pel forn», li va dir el forner, «et donaré blat». El ratolí ja no podia més, però com que volia recuperar la seva llarga i bonica cua, va córrer veloç cap al bosc, i quan hi va arribar, va trobar un munt de llenya acabada de tallar que feia goig de veure. Ah, que no sabeu què va fer aquesta vegada el ratolí? Va mirar a la dreta, va mirar a l'esquerra, va arreplegar un feix de llenya i se'n va anar de pet a cal forner. Llavors el forner li va donar el blat. El ratolí va córrer a portar el grat a la gallina, i la gallina li va donar. El ratolí va córrer a portar els ous al llauner, i el llauner es va fer una truita boníssima, però se la va menjar amb calma. I quan va acabar, va anar xino-xano a reparar la font. La font de seguida va començar a rajar, molt contenta, i li va donar tota l'aigua que va voler. El ratolí va portar l'aigua al prat. El prat li va donar l'herba. Ell va portar l'herba a la vaca. I la vaca, li va donar la llet. I finalment el ratolí va portar la llet al pagès. I el pagès se la va prendre molt a gust. I finalment el pagès li va tornar a enganxar la cua. Llavors el ratolí se'n va anar molt content amb la seva estimada ratolina, que ja l'estava esperant. I sabeu què? El pagès i el ratolí van ser molt amics. I conte contat, aquest conte s'ha acabat. Aquest conte, La cua del ratolí, és una adaptació d'una llegenda sarda feta per Maria Carme Bernal i Carme Rubio. I jo l'he trobada a un llibre que es diu Faules de sempre i altres contes d'animals, que és de l'editorial Elmo i està a la col·lecció Màscara de Proa.

0: El cabrit que menjava fins que tenia la panxa plena. Hi havia una vegada una cabra que tenia un cabridet menut, però molt llest. Un dia estaven pasturant en un prat. La mare cabra, que tenia la boca molt grossa, menjava de pressa, d'aquí cap allà. Però el cabridet tenia la boca petita i havia de mastegar molt i menjava molt a poc. Quan la mare va estar tipa, va dir: «Anem cap al corral, que ja en tenim prou». Però el cabridet es va fer el desentès. Ell no volia marxar fins que no tingués la panxa plena. «Mira quan iré a dir l'amo, eh?», va amenaçar la mare. «Doncs fes-ho», va dir el petit. La cabra grossa, com que veu que de cap de les maneres el pot convèncer de tornar al corral, el deixa allà menjant i se'n va donar avís al seu amo. I li va dir: «Amo, vinc a dir-vos que el cabrit no vol sortir del prat fins que no tingui la panxa plena». I l'amo, que tenia mandra d'anar-hi, va contestar: «Ja hi enviaré el gos. Aquest el farà venir de pressa. Gos, vés al prat i fes sortir el cabrit que no vol venir fins que no tingui la panxa plena». Però el gos també tenia mandra i no es va moure. Ai, l'amo es va enfadar. Llavors se'n va anar a trobar el bastó i li va dir: «Bastó, vés a picar el gos que no vol anar a treure el cabrit, que no vol sortir del prat fins que no tingui la panxa plena». Però el bastó tampoc no es va moure. I l'amo, molt enfadat, se'n va anar al foc. I li va dir: «Foc, vés a cremar el bastó, que el bastó no vol picar el gos i el gos no vol anar a treure el cabrit que no vol sortir del prat fins que no tingui la panxa plena». I què me'n direu? El foc tampoc no es va moure, tot i que l'amo el va amenaçar en fer venir l'aigua. I se n'hi va anar. I li va dir: «Aigua, vés a apagar el foc, que el foc no vol anar a cremar el bastó no vol anar a picar el gos i el gos no vol anar a treure el cabrit que no vol sortir del prat fins que no tingui la panxa plena». Però l'aigua tampoc no es va moure. Llavors l'amo, molt enfadat, se'n va anar a buscar el bou. I li va dir: «Bou, vés a veure l'aigua, que no vol anar a apagar el foc, que no vol anar a cremar el bastó, que no vol anar a picar el gos i el gos no vol anar a treure el cabrit, que no vol sortir del prat fins que no tingui la panxa plena». Però el bou també va tenir mandra, tanta que no es podia ni posar dret, i no hi va anar. I l'amo, ja apurat del tot, va dir: «Ja veureu ara», i se'n va anar al carnisser. I li va dir: «Carnisser, vés a escorxar el bou, que no vol anar a veure l'aigua, que no vol anar a apagar el foc, que no vol cremar el bastó, que no vol picar el gos, que no vol anar a treure el cabrit, que no vol sortir del prat fins que no tingui la panxa plena». Ai, el carnisser, tot d'una va estar a punt i va corrents en direcció al bou, i el bou, quan el veu, se'n va corrents a veure l'aigua, i l'aigua corre cap a apagar el foc, i el foc fuig ràpid per cremar el bastó, i el bastó marxa de pressa a picar el gos, i el gos, com un coet, se'n va al prat. Però allà ja no hi havia el cabrit, perquè en tota aquesta estona ja s'havia ben atipat d'herba i ja era el corral. I conte contat, conte acabat.
1: Vet aquí una vegada.

0: La dona que sempre trobava bé tot el que feia el seu home. Aquest és un conte popular català. Vet aquí que una vegada hi havia un home que era casat amb una dona que sempre trobava bé tot el que ell feia. Aquell home li deia Jan, perquè vivien a dalt d'un turonet que hi havia a les afores del poble, i tothom el coneixia, i en deien el Jan del turonet. Aquest marit i muller, a més de tenir la pau a casa, mai ningú havia sentit a dir que s'haguessin barallat, que s'haguessin discutit, que s'haguessin criticat. Tot ho tenien molt amable, molt amistosament i molt amorosament. No tenien gaires coses. Tenien una caseta on vivien, un trosset de terra, un parell de vaques i 100 duros en un racó de la calaixera. Vet aquí que un dia l'home, tornant del tros, va pensar: tenim dues vaques a més de la casa. Amb una podríem fer. Me la podria vendre i amb aquests diners podríem arreglar algunes coses de la casa o fer alguna cosa que necessitem. Quan va arribar a casa seva, li va dir a la seva dona: ben mirat, podríem passar amb una vaca i l'altra la podíem vendre. La dona li diu: tens molta raó. Ara veges com ho havien de pensar això abans, perquè això que tu dius, què en fem de mantenir dues vaques? Ho trobo molt bé. Doncs mira, demà aniré al mercat i vendré la vaca. De bon matí va agafar la vaca i se'n va anar cap al mercat. Quan sortia del poble, va trobar un home, un veí molt amic seu, i li va dir: on vas tant d'hora amb aquesta vaca? Diu: mira, perquè amb la meva dona hem decidit que ens la vendríem, que ja en tenim prou amb una, i els dinerons que ens donguin no ens vindran pas malament. Ah, doncs molt bé, que tinguis molta sort. Sí, això espero. I se'n van amunt amunt. Cap al camí endavant va veure un home que passava amb un cavall. Un cavall maco, que també el portava a vendre, tot lluent, molt ben cuidat. Diu: escolteu, bon home, em barataríeu el cavall per la vaca? Me'l voldríeu canviar? L'home es va quedar una mica sobtat perquè aquella vaca era una vaca. Diu: ah, bé, d'acord, doncs molt bé. I van baratar, van canviar la vaca i l'home es va quedar, el Jan es va quedar el cavall. Van continuar caminant cap al poble i el Jan estava mirant tots els animals que passaven cap al mercat i va veure un noi que portava un porc preciós. Ei, hereu, no em barataríeu pas aquest porc pel cavall? És un porc molt maco, m'agrada molt. I l'hereu, home, va dir: doncs sí, sí, baratem, baratem. I el Jan es va quedar el porc i el noi es va quedar el cavall. Van continuar cap al poble, cap al poble, cap al mercat i troba un pagès que portava una cabra molt maca. I el Jan li diu: ep, mestre, que em barataríeu aquesta cabra pel meu porc? Home, mirat, potser sí, baratem, baratem. I van baratar i el Jan es va quedar la cabra i el pagès es va quedar el porc. Van continuar cap a mercat, i venia un pastor amb un moltó preciós, amb una pell maca, tova, molt bé. I el Jan se'n va enamorar i li diu: escolteu, pagès, em canviaríeu el moltó per la cabra? Oh, sí, baratem, baratem. I en Jan es va quedar el moltó i el pastor es va quedar la cabra. Van continuar cap a mercat i va trobar un altre home que portava un pagès, portava un gall preciós amb una cresta, unes plomes, una cua. El sol li tocava, era preciós. El Jan li van agafar ganes de quedar-se el gall i li va dir: que em barataríeu el moltó pel gall? Oh, i tant! I l'home va baratar el moltó pel gall. El pagès es va emportar el moltó i el Jan es va quedar el gall. Amb tot això, havia anat tan a poc per arribar al mercat que quan va arribar al mercat quasi bé estava acabat i tenia una gana i una calor i unes ganes de dinar que en Jan va dir: saps què? Me'n vaig a l'hostal. Se'n va anar a l'hostal i li va dir l'hostaler: bon dia, hostaler, Oh, quin gall més maco que porteu. Diu, no me'l podríeu pas rostir, que tinc molta gana i no he dinat. Ah, si vos voleu, sí. I l'hostaler li va rostir el gall i tenia tanta gana el Jan que se'l va menjar tot sencer. Va descansar una mica, se'n van tornar cap a casa seva. Quan ja arribava a l'entrada del poble, va trobar aquell veí que havia trobat al marxar i li va dir, què? Com ha anat la venda de la vaca? Te n'han donat molts diners? I el Jan li va explicar el que li havia passat. Ui, va dir el veí, la teva dona quan ho sàpiga. Com es posarà? Com s'enfadarà? L'has fet molt grossa, Jan, eh? No, la meva dona sempre troba molt bé tot el que jo faig. Jan, però aquesta vegada t'has passat. Torna sense la vaca i sense res. La teva dona és molt bona, us estimeu molt, però hi han coses i coses. Que no? Fem una juguesca, li va dir el Jan. Va, fem, va dir el veí. Doncs mira, ens juguem 100 monedes a que la meva dona no em dirà res. I el Jan va dir, val, jugades, jugades. I el Jan diu, vine cap a casa, t'amagues darrere la cortina i tu veuràs què em diu la meva dona. Van entrar a poc, el pagès, el seu amic, es va amagar darrere la cortina i el Jan entra. Bon dia, ja sóc aquí. Ai, marit meu, ja patia, sí que has trigat, que deus estar cansat. Com t'ha anat, com t'ha anat? Què? Què te n'han donat de la vaca? Diu, home, mira, mira. Ben bé, no, diu, perquè saps què ha passat? I què ha passat? Digues. Que mira, jo anava pel camí i ha passat un home amb un cavall preciós i li ha baratat la vaca pel cavall. Ah, va dir la dona, has tingut bona idea, perquè mira, d'una vaca, què? Total, en canvi, un cavall el podrem tenir a la quadra, podem posar-lo al carro, podrem anar a missa el diumenge al poble i lluir tots dalt del carro amb aquell cavall tan preciós que m'has dit que era. Ensenya-me'l. Anem a fora, anem a veure el cavall. Bé, espera, és que mira, més aviat el cavall, saps què passa? Que bé, doncs que no el porto el cavall. Ah, no? No portes el cavall? Doncs què ha sigut això? Mira, és que ha passat un pagès amb un porc tan gros, tan maco, que es podia aprofitar tot tant que li ha baratat el cavall pel porc. Ah, vaja. Que passa que de totes maneres penso una cosa. Mira, un cavall porta molta feina. L'hem de raspallar, l'hem de rentar, anar a missa el diumenge, que no hi anem mai, mudar-nos, anar al poble, la gent ens criticarà. Mira aquests on van amb el seu cavall. No. Mira, un porc és molt millor. Un porc en treus molt profit. Botifarres, cansalada, de tot, pernil, llom, de tot. I llavors saps què farem? Farem una gran festa i convidarem a tots els parents que vinguin a matar el porc. Vindran tots aquí, veuran quin porc tenim i veuran que estem molt bé. Ai, sí, bona idea. Mira, m'estimo més el porc. Va, anem a veure, que està gaire net, l'hem de netejar, li hem de donar més menjar. Home, ben bé el porc, doncs és que no el porto. Ah, no el portes? No, perquè, mira, passava un pagès amb una cabra i li ha baratat el porc per la cabra. Ah, va dir la dona. És que, mira, no ho entenc. Sempre tens unes idees tan bones que no entenc què faria jo si no visqués amb tu. Sempre penses el millor per nosaltres. Mira, lo del porc que t'havia dit, saps què penso? Una feinada. Matar el porc, fer les botifarres, fer el pernil. Ai, convidar tots els parents, que no ens conviden mai. I ara vindran tots aquí a casa a aprofitar-se de nosaltres, a embrutar-ho tot. Quina feinada, deixa estar. Els parents que es quedin a casa, en canvi la cabra, ui, la cabra és estupenda, perquè mira, viu sola, dona llet, se'n va per aquí les muntanyetes, per aquí fora, no hem de fer res, ni netejar-la, ni cuidar-la, ni tenim llet fresqueta cada dia, i mira, tu, que ara només teníem la de la vaca i ja no era gaire bona, i la de la cabra serà boníssima. Va, on és la cabra? L'has guardat, l'has lligat bé, que no s'escapi? Bé, és que, mira, la cabra no la porto. No portes la cabra? Ah, què ha sigut, doncs? Què li ha passat a la pobra cabra? No res, que seguia caminant i he trobat un pastor que portava un moltó amb una pell tan gruixuda, tants cargols, tan maco, tan gros, que he pensat que en trauríem més profit del moltó que de la cabra. Home, això sí que és una bona pensada. És que no pot ser això, no pot ser, la gent no ho sap, però feliç que sóc amb tu. Mira, el moltó, ja ho veig, traurem la pell, me'n faré una samarra, farem mitjons, que tu ara necessites uns mitjons. Podrem guardar la pell i anar-nos fent, amb la llana del moltó, anar-nos fent mitjons, samarretes... Molt bé, molt bé, molt bé. Ai, quina bona idea que has tingut. Mira, ja veig, ja començo a preparar el fil per filar la llana i poder començar a treballar. Bé, va dir l'home, és que el moltó, ben bé el moltó, no el porto. Ah, no? No el portes? Ah, bé, doncs i què has pensat? Segur que has pensat alguna cosa millor. Què has pensat amb el moltó? Doncs mira, que passava un home, un altre pagès, també anava cap a mercat, i escolta, em portava un gall, preciós, gros, maco, lluent, amb una cresta, una cua, una preciositat de gall. Ai, fa temps que no tenim un gall a aquesta casa. I mira, el gall va molt bé perquè al matí et desperta i si tens mandra... I després, algun dia, quan sigui gran, potser per Nadal, ens el podríem menjar. Ai, quines bones idees que tinc. És que ja ho dic jo, molt bé, molt bé. Va, vinga, anem, vaig a veure el gall, que ja friso per veure'l. I l'home diu, bé, és que ben bé el gall no el porto. Ah, no? Ah, doncs explica'm, explica'm. Com és que no el portes? Què ha passat? Mira, et diré tota la veritat. Tot el matí, pobre de mi, caminant cap al mercat. Tot el matí baratant un animal per un altre, amb un sol de justícia, una calor, una gana horrorosa que no podia aguantar de tant menjar, que no tenia. I he anat a l'hostal i l'hostaler me l'ha rostit. I tenia tanta gana que me l'he menjat tot. Ben fet, ben fet! Com havia de fer jo que el meu pobre marit patís d'aquesta manera i passés aquesta gana i sempre pensant en el que podria anar millor a mi i a la casa? Has fet molt ben fet, t'has menjat el gall, l'has ben rostit i jo que ho celebro. I nosaltres amb una vaca anem fent i viurem feliços i tranquils com sempre. En aquell moment, en Jan va aixecar la cortina i va sortir el pagès que estava al costat, que no es creia que la seva dona estaria d'acord. I li va dir, què? Ja ho veus? I el pagès diu, les 100 monedes són per tu. Tens tota la raó del món. La teva dona sempre troba bé el que tu fas. Sí, el que sigui, eh? Però sempre ho troba bé. I com t'ha comptat, ja està acabat. I per la xumaneia se'n va al terrat.
1: Vet aquí una vegada.

tots vosaltres, veus de la parròquia. Compartim notícies, actualitat, experiències socials i espiritualitat. Ens pots escoltar dimecres a 8:15 del vespre amb repetició els dissabtes a 12:15 del matí. Veus de la parròquia.

Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.

Amics i amigues de Ràdio d'Esvern, benvinguts a una nova edició de Just Sardanes, el programa de sardanes pensat amb el cap i fet amb el cor. Ja us deveu haver adonat que avui no estem començant amb la sintonia habitual, sinó amb una sardana que estic segur que tots identificareu perfectament. Acabem-la de sentir, l'escoltem amb detall i parlem-ne després.

0: Efectivament, era fàcil i l'heu endevinat segur. Es tracta de Petita Ofrena d'en Francesc Marros. La pregunta és, però, per què hem començat el programa amb aquesta sardana? I la resposta a aquesta pregunta és la primera de les tres sorpreses que us tinc preparades pel programa d'avui. I és perquè, pels que no ho sapigueu, demà passat, diumenge 21 de juny, tindrà lloc arreu del país la celebració del Dia Universal de la Sardana d'enguany. I aquesta celebració va acompanyada del que se'n diu una sardana unitària, i la sardana unitària d'aquest any és la que acabem de sentir i escoltar ara mateix. La que s'interpretarà a totes les ballades, aplecs i concerts que es facin aquell dia, doncs és Petita Ofrena, coincidint amb el 125è aniversari del naixement del seu autor, en Francesc Marros, 1901-1985. Petita Ofrena es va estrenar el 1966, està dedicada a Josep Ventura i Salaric, insigne sardanista de l'època, i l'hem sentida interpretada per l'Orquestra Meravella, sota la direcció de Lluís Ferrer. I és un enregistrament del 2014. La segona sorpresa que tenim per avui és que em fa molt goig informar-vos de que tinc com a convidat a l'Antoni Masbou, que ens ajudarà a conduir el programa, que el dediquem precisament al seu oncle. Sí, la segona sorpresa és, perquè pels que no ho sapigueu, l'Antoni Masbou és el nebot del Francesc Marros. Antoni, benvingut a Just Sardanes i moltes gràcies per haver-te ofert per presentar el programa amb mi.
1: Moltes gràcies a vosaltres per l'invitació i per aquesta oportunitat de dirigir-me a l'audiència d'Esvern.
0: Molt bé. Deixa'm aclarir per la nostra audiència que avui ens faràs una mica d'assistent, no? Però que ja tinc emparaulat amb tu per la segona temporada fer amb tu un programa de protagonista, perquè com a músic destacat i reconegut compositor de sardanes que també ets, diguem-ne que t'ho mereixes, i em farà una gran il·lusió entrevistar-te i parlar de la teva trajectòria.
1: Bueno, i a mi deixa'm aclarir que jo sóc compositor i sóc músic, però com ajudar-te a conduir el programa no sé si ho faré prou bé. Com a mínim hi posaré la millor voluntat.
0: Moltes gràcies, Antoni, però estic segur que ho faràs bé, perquè ara quan expliqui la tercera sorpresa doncs quedarà aclarit que tu ets la persona indicada per fer-ho. Però anem una mica, tornem al que ens ocupa. M'agradaria, si és que tens alguna cosa addicional per dir sobre la sardana Petita Ofrena, o encara que només sigui, per què creus que s'ha triat aquesta sardana d'entre les moltes que el teu oncle va compondre com a sardana unitària?
1: Jo, francament, crec en primer lloc perquè és un encert que l'hagin escollida. En primer lloc perquè és una ofrena i sona bé, vull dir, el títol sona bé, i a més és una de les sardanes més celebrades de l'oncle, que a la vegada ha estat un dels compositors més celebrats també de sardanes dels que hem tingut. Per tant, crec que han encertat amb l'elecció.
0: Molt bé, i molt prolífic, que això també cal dir-ho.
1: I tant.
0: Per això et deia que de tantes, aquesta, però ho has explicat molt bé. Gràcies. Veus com sí, que la cosa tira perfectament.
1: Bé, esperem que segueixi.
0: Sí, home, sí. Escolta, deixa'm dir també que he triat expressament la interpretació de l'Orquestra Meravella perquè, si no m'equivoco, en una etapa anterior al 2014, que és l'enregistrament que hem escoltat, entre 1990 i 1994, tu vas ser el director d'aquesta Orquestra Meravella. No m'equivoco, oi que no?
1: No t'equivoques.
0: Quins records?
1: Des del 94 fins començat el 95, ja.
0: Ah, però no vas començar el 90?
1: Vaig començar el 90... Ai, perdó, sí.
0: 90 fins començat el 95. Sí. Vols explicar-nos algun record que en guardis d'aquesta etapa?
1: Amb molt bons records, que precisament els he reviscut ara perquè s'està celebrant el 75è aniversari de l'orquestra, de la Copla Orquestra Meravella. Uh-huh. I tant la direcció de l'orquestra com l'Ajuntament del Poble em van encomanar que escrigués un llibre dedicat a ells.
0: Ah, molt bé.
1: Precisament l'estic acabant, o sigui, i m'ha vingut clavat això per reviure per reviure aquests records.
0: Sí, sí, perquè el dia que fem el programa amb tu de protagonista, a més, ets, com que ets polifacètic, diguem-ne, part de músic i compositor, també has escrit, almenys fins ara, un parell o tres de llibres.
1: I... Bueno, polifacètic, no ho sé, jo sóc músic, escriptor, sóc de circumstàncies.
0: Bé.
1: I, bueno, i molta gent em diu, bueno, ja has estat també del Sindicat de Músics, de la Unió de Músics. Jo sempre els dic, penseu una cosa, home de molts oficis, pobre segur, diuen,
0: bueno.
1: Eh?
0: I ens quedem amb això. No et contradiré, però perquè ja ho farem el dia que fem el programa. Arribem a la tercera sorpresa. I és que per animar aquest programa, o per, diguem-ne, intercalar una sèrie de sardanes sobre el programa i naturalment de, composades pel teu oncle, en Francesc Mas Marrós, doncs farem servir un disc que he trobat, els oients ja ho saben, amb el que jo en dic el bagul de les golfes. Un bon dia vaig trobar un bagul de les golfes amb 70 o 80 vinils i, escolta, allò és, hi ha unes joies que les estem païnt a mica en mica, no?
1: Un tresor, sí, sí.
0: Un tresor, exactament. I resulta que el disc, que un dels discos que hi havia, és Sardanes d'en Francesc Mas Ros, editat el 1984 per Foc Nou, és la sisena, el sisè disc de la col·lecció Foc Nou, i aquí ve la sorpresa, interpretat per la Cobla Marina, després en parlarem si cal, però aquí ve la sorpresa, resulta que el director ets tu, l'Antoni Mas Bou. Perfecte, d'aquí ve que tu ets la persona indicada per col·laborar amb mi en aquest programa dedicat al teu oncle, eh? Si
1: et sembla... Esperem que sí, esperem que
0: sí,
1: resulti
0: segur,
1: la
0: segur.
1: Persona indicada.
0: Segur, segur.
1: Al final passarem balanç, Josep.
0: Molt bé. Si et sembla, Antoni, comencem amb una de les 10 sardanes que inclou aquest disc, la quarta de la cara A. Bé, les hem anat seleccionant entre tu i jo, no les hem posat per ordre, sinó, mira, una mica també, deixa-m'ho dir, encara que sigui, potser també influïts pel meu gust. Però agafarem la primera, que es titula Sant Climent, nostre poble, que m'agradaria que ens la presentessis i després la sentirem.
1: Molt bé, sí, home, no hi tinc cap inconvenient, tot el contrari. És una sardana que es va estrenar el 1983, crec que va ser el mes de maig, el 29 de maig, i dedicada, com ja pel nom ho indica, a Sant Climent. Li havien fet un homenatge, com tants de pobles, sortosament, es barallaven, com aquell qui diu els pobles, per fer-li un homenatge a l'oncle, i ell, doncs, sempre volia ser agraït. Era un home que no tenia un no per ningú. I això també el va ajudar a ser popular. A banda de la música, que era extraordinària i molt adequada, doncs, perquè tenia a la vegada dignitat musical i arribava a la gent, que això és un equilibri molt difícil de trobar.
0: Sí,
1: ell era agraït i, com no, en els de Sant Climent els hi va dedicar també aquesta sardana per agrair-los l'homenatge.
0: Molt bé, efectivament. No és fàcil trobar persones així obertes i que siguin agraïdes, i el teu oncle, pel que ens dius, ho era. I la mostra està en el munt de sardanes dedicades que va fer a pobles, agrupacions, etc etc.
1: Sí.
0: Molt bé, doncs anem per la sardana Sant Climent, nostre poble.

0: Grans records. Sembla que veiem Pere de Pals amb aquests solos de fiscorn que escoltava en aquesta sardana, l'entranyable company, malauradament desaparegut, amb el que havíem compartit tantes bones estones a la Cobla Marina.
1: Sí, per cert, parlant de la Cobla Marina, també, que he dit abans que ho comentaríem, que tu en vas ser l'impulsor i un dels fundadors, en concret, em sembla que la vareu fundar el 1977 i tu vas en ser el director fins al 1990, és correcte?
0: Sí, justa. Fins al 90 que me'n vaig anar a la Maravella. I el 77 la vàrem fundar a Lloret de Mar, precisament.
1: Sí.
0: Jo aleshores, jo havia viscut molt de temps a Lloret de Mar i estava vinculat. I per això la vam erradicar en allà i per això precisament es deia Marina, d'alguna manera agafant el nom de l'òpera Marina tan, tan estimada a Lloret.
1: Sí, que en aquesta època, el 1977, tu devies tenir uns 27, 28 anys, eres un jovencell.
0: Home, mira, fes números.
1: Sí,
0: Vaig
1: sí.
0: néixer el 45, no me n'amago pas, i per lo tant, doncs mira, 28 seria, sí,
1: Sí, i
0: seria
1: el 1984, aproximadament, doncs, anaves pels 35, 36, que
0: Bueno.
1: ja dirigint la Cobla Marina, dirigint...
0: Bueno, que hi era la segona,
1: Sí,
0: o
1: sí.
0: sigui, jo vaig començar a la caravana,
1: Ah, molt bé.
0: a la Cobla Orquestra Caravana, llegendària, aleshores hi havia tocat amb Viladasau i grans músics, sí.
1: Molt bé. Doncs sí, a part d'això, el teu oncle, que en aquella època, quan es va enregistrar el disc, aquest que estem parlant, Sardanes d'en Francesc Marrós, encara era viu. I la pregunta és, ell intervenia en els enregistraments, se'ls feia seus? Com anava la cosa?
0: Oh, i tant. Venia sempre, comentàvem la jugada, les coses que ens agradaven, les que havíem de corregir. Ell era molt condescendent, jo era més exigent. Jo sempre deia, oncle, ja hem de tornar, que això es pot millorar. No, home, no, vols dir, ja estarà bé, sempre,
1: Sí.
0: sempre deia. I
1: Bueno.
0: també em feia especial gràcia que alguna vegada li havia de cridar l'atenció, perquè tot gravant, ell les cantava, les sardanes. Inconscientment ho feia. I és clar, si estàvem a fora de l'estudi, molt bé, però si estàvem a dins de l'estudi, allò quedava en registre. Bueno, llàstima que no ho tinguem ara, perquè
1: Sí,
0: seria un
1: podria ser
0: document preciós,
1: un bon document,
0: però en
1: efectivament.
0: aquelles hores, doncs, no era prou indicat de què hi fos. I el havia de corregir amb això.
1: Bé, però això és perquè ho portava dins, eh?
0: I tant, sí.
1: Molt bé, doncs ara continuarem amb la següent sardana que hem triat d'aquest disc, que no és, que en aquest cas és la cinquena sardana de la cara A, i que es titula Arenys de Mar, que també m'agradaria que ens la presentessis breument i després la sentirem.
0: Sí, mira, conseqüència d'un altre dels tants homenatges, en aquest cas d'un poble estimat per ell, perquè el meu oncle, a banda de compositor de sardanes, havia sigut músic de ball i tenia una orquestrina, millor dit. Llavors es deien orquestrines, que es deia Jadris, a la qual posteriorment també hi vaig tocar jo, i Arenys de Mar era un dels destins que l'orquestra hi anava a tocar sovint. Possiblement també fos per això que ell allà, a banda dels sardanistes, ja hi tenia coneixences.
1: Doncs bé, escoltem aquesta sardana, Arenys de Mar, i després, si cal, acabem de comentar-la.

0: Evidentment que són balladores, a més no poder, les sardanes d'en Marrós i alegres, i m'ho acabes de demostrar, Josep.
1: Sí?
0: Perquè abans hem dit que l'oncle inconscientment cantava dins de l'estudi, i tu balles.
1: Bueno, no ballo,
0: Ah?
1: però
0: Ah?
1: diguem,
0: A la
1: intento
0: clau?
1: seguir el ritme, perquè estic
0: Bueno,
1: assegut.
0: no, no, no, no,
1: Bé, ja.
0: precisament, eh?
1: Sí. No, és que no
0: Bueno.
1: puc evitar-ho, és una cosa... De
0: No,
1: fet,
0: no,
1: realment,
0: clar.
1: aquest disc és una joia, eh? De totes les sardanes que veu triar i que veu posar en aquell moment, jo m'ho vaig passar preparant el programa la mar de bé, eh? És
0: Els
1: fantàstic,
0: va
1: allò.
0: triar ella, això sí,
1: Bé.
0: que consti. Sí.
1: I...
0: Nosaltres els vam interpretar el millor que vam saber i poder,
1: Sí.
0: però la tria la va fer l'oncle.
1: Bé, jo no sóc músic, però la interpretació també la trobo molt, molt, molt perfecta, molt bona,
0: Molt
1: agradable i
0: bé,
1: ben feta. Però
0: moltes gràcies.
1: aquí no hi posaria la mà al foc perquè no sóc músic, però vaja, encara que un no és músic, de vegades, si hi ha alguna cosa que no sona bé, també es detecta, i jo de moment no
0: I
1: n'he
0: home,
1: detectat.
0: no, no, no, no es tracta, no tots podem ser músics,
1: No, exactament, si no ja no
0: però
1: tindria mèrit.
0: es tracta de ser sensible per la
1: Sí,
0: música,
1: sí.
0: que ja és un gran què.
1: Molt bé, doncs anem avançant i
0: Endavant.
1: la següent que sentirem, continuem a la cara A, és la tercera de la cara A, es diu Montserrat i Núria, i també ens la presentaràs.
0: Montserrat i Núria, les pubilles de Badalona, un poble també, o una ciutat, en aquest cas, en el que també hi estava molt, molt i molt vinculat, i que també, mira, curiosament també va ser estrenada al maig.
1: Ah,
0: Anem,
1: sí.
0: fins ara anem de maig, el mes de maig del 82. Es va estrenar a Caldes, i aquí també, si m'ho permets, explicaré una anècdota
1: Sí, tant,
0: curiosa.
1: per això
0: Les
1: m'agrada que
0: primeres
1: siguis amb mi.
0: sardanes que va fer l'oncle s'estrenaven oficialment totes a la plaça de l'Ajuntament de Caldes. Dic oficialment perquè quan registràvem una sardana a la Societat d'Autors hi havíem de posar el lloc allà on es havia registrat. I com que a vegades les sardanes portaven noms catalans i portaven dates, la censura que hi havia aleshores hi tenia problemes. Segons quins noms i segons quines dates podien representar quelcom i la censura hi fotia problemes. I l'oncle, per evitar tenir problemes, hi posava sempre estrenada en la plaça del Caudillo de Caldes de Malavella. Havien acabat així.
1: Que fort,
0: I
1: i així...
0: ja passava tota la censura.
1: Perfecte. Molt bé, sí, deixa'm dir que, si no m'equivoco, la Montserrat i la Núria eren germanes. Van ser les pubilles de Badalona el
0: Sí,
1: 1982.
0: sí, sí, sí.
1: Montserrat i Núria, Boada i Comas. Doncs bé, anem per aquesta sardana.

0: Bueno, m'ha agradat molt d'escoltar-la perquè li havia perdut la pista, aquesta sardana. Algunes les vaig sentint quan, en els aplecs o en les ballades que acudeixo, però aquesta feia molts anys
1: Que no la
0: que
1: senties.
0: no la sentia. Sí, m'ha agradat.
1: Molt bé.
0: Bueno,
1: Escolta.
0: m'ha agradat sentir-la perquè
1: Sí.
0: per descomptat que les de l'oncle m'agraden totes.
1: Sí, deixa'm dir als oients que les estàs sentint, diguem-ne, en directe, perquè feia molt temps que no les tenies, perquè tu vius entre Valladolid
0: I Caldes
1: i
0: de
1: Caldes, i
0: Malavella.
1: Caldes de Malavella. Però ara, aquells últims dies, et vam enganxar a Valladolid i allà no tenies el disc. Però bé, així és millor, així és, com a cop calent, encara de vegades va
0: Sí,
1: millor, no?
0: encara més.
1: Escolta, deixa'm recordar pels oients que s'han incorporat tard, que estem repassant el disc Sardanes de Francesc Mas, Ros, editat el 1984, interpretat per la Cobla Marina i dirigida per tu, Antoni Masbou, que per això ens estàs fent de copresentador i perfectament. Llavors, la següent sardana que tenim aquí per escoltar d'aquest disc és Enllaçant amb Badalona. Aquesta ja és de la cara B. Si l'anterior era la tercera de la cara A, aquesta és la tercera de la cara B i les hem lligades perquè també té relació amb Badalona. I es diu Els ferms de Badalona. Que tu ens en diràs quatre coses.
0: Sí, més homenatges.
1: Sí.
0: També s'ha de dir una cosa, l'oncle, quan havíem de gravar un disc, a vegades ho comentàvem ell i jo, tenia interès en què fossin sardanes dedicades, perquè, és clar, ell s'havia de pagar l'edició del disc i volia calés. I d'aquesta manera, doncs, els llocs allà on els havia dedicat les sardanes es quedaven uns quants discos
1: Està bé.
0: i això, econòmicament, doncs, li ajudava a fer front a la gravació. En aquest cas, van ser els de l'agrupació sardanista de Badalona els que li varen donar el cop de mà i ell els hi va dedicar aquesta sardana que porta per nom Els Ferms de
1: Està bé.
0: Badalona.
1: El grup sardanista de la Rambla de Badalona, si no m'equivoco. Sí,
0: Sí,
1: de fet els ajudava, això te
0: nom.
1: l'ajudava a finançar els projectes, és clar.
0: És clar,
1: Eh?
0: no, és que quasi bé cada any en gravàvem un de disc. Hi va haver una temporada que en vam fer molts de discs de cobla d'ell. I la manera, ell també estava content quan gravàvem un disc perquè era una manera indirecta d'ajudar-me a mi i a la cobla Marina.
1: Està
0: Perquè,
1: bé.
0: és clar, nosaltres començàvem llavors, portàvem pocs anys, sempre és interessant gravar, perquè és una promoció idònia, en aquest cas per la cobla, i d'aquesta manera ell també doncs, ens fotia un cop de mà.
1: Molt bé, veus?
0: Ens veníem molt i ens ajudàvem molt l'un a l'altre.
1: Tot
0: Aquesta és
1: quedava
0: la
1: una
0: manera.
1: mica a casa, també, que ja
0: Sí,
1: està bé.
0: sí.
1: Què volia dir jo ara? Ah, que, és clar, és difícil no parlar d'alguna sardana dedicada, perquè totes les sardanes d'aquest disc són dedicades d'una manera o altra.
0: Sí.
1: Per
0: Bueno,
1: tant,
0: és que el que dèiem abans, no tenia un nom.
1: no tenia un nom perdut.
0: Jo mateix, per exemple, a vegades em venen i em demanen, dic, ho sento, no tinc temps, o jo també estic més lligat que potser no estava ell ja quan era gran. Però el cas és que ell, quan anava a demanar-li una sardana, ja podia estar convençut que sortiria amb la sardana.
1: Molt bé.
0: Trigaria un mes, en trigaria dos, però que la tindria. I la prova és tot aquest munt de sardanes dedicades que estem repassant avui, precisament.
1: Doncs ara sentirem els ferms de Badalona, que és una altra sardana preciosa també.

0: Una sardana absolutament clàssica de l'oncle, els cants de tenor i fiscorn, primer l'un, després l'altre, després el duet, les parts de notes estacades i els lligats, bueno, el seu estil clavat i envejable.
1: Molt bé, sí. Doncs continuem repassant el disc. Ara anirem també continuant a la cara B amb la pista 4, que és Parc de Sallent.
0: Parc de Sallent, una altra dedicatòria a la gent de Sallent, que precisament a la Marina, quan gravàvem aquesta sardana, hi havia un trompeta de Sallent tocant, en Joan Miranda. Ara el sentirem aquí juntament amb els altres trompetes i amb els altres instrumentistes. Aquesta es va estrenar l'any 1981, concretament el dia 18 d'octubre, amb motiu d'un altre homenatge més en en Francesc Marrós. M'agradaria saber algun dia quants en té, quants n'hi varen dedicar. El que sí sé que tenia tot una habitació, tot el menjador de casa seva, ple de trofeus i de guardons i de coses que li havien donat. Sí, sí.
1: Molt bé, veus, aquestes coses jo no les podria explicar perquè no les he viscut. Eh? En canvi, el teu oncle, que d'alguna manera, si no, quan em vas comentar la primera vegada que vam preparar el programa, em vas dir que, en el fons, és el teu mentor, no? La persona que...
0: Sí. Bueno, jo com... O sigui, evidentment músic sí, perquè tota la família ja venia del pare d'ell, o sigui, del meu avi. I el meu pare també era músic, i ell i tots. Jo que sigo un músic. Però el que estic convençut que si no arriba a ser per l'oncle no hauria escrit sardanes i no m'hauria dedicat al món de la cobla. Hauria dirigit segurament les cobles que vaig dirigir, però com a compositor no ho sé, perquè ell constantment que t'hi has de dedicar, que t'hi has de dedicar. Jo estava per altres coses, tenia molta feina i la veritat és que no li feia gaire cas. Un dia vaig dir, va, oncle, n'estrenarem una per la plec de Caldes i vaig fer una sardana que es diu El bosc dels enamorats, que és de les primeres que vaig escriure. Ho veus, burro? Em deia, com t'hi has de dedicar, aquella li va agradar molt. Ho veus? Que aquí, que allà, i, bueno, i la veritat és, però, que quan me vaig adonar de veritat va ser el dia que el vam enterrar. Aquell dia em vaig sentir culpable de no haver-li fet cas, li vaig dedicar una sardana amb lletra i tot, fins i tot, i vaig posar lletra dedicada per ell, i a partir d'aquell dia va ser quan vaig estar més per la composició de sardanes.
1: Bueno, li vas fer cas o no li vas fer cas a mitges, li vas fer cas perquè tu també tens un currículum de sardanes espectacular.
0: Sí, però ja et dic, va ser a partir del dia del seu enterrament, precisament.
1: Diguem que aquell et sap greu que no ho hagi vist, no?
0: Sí,
1: que no hagi
0: sí,
1: vist la...
0: Aquell dia em vaig sentir culpable i em vaig
1: progressió.
0: Sentir de no haver-li fet cas i jo mateix em vaig ficar al cap que corregiria i, bueno, més o menys ho he fet.
1: Molt bé, sí que ho has fet, i molt bé. Doncs el Parc de Sallent...

0: Mano José, veus, abans comentava que l'oncle m'havia fet sentir culpable de no haver-li fet cas, i tu ara em fas sentir culpable de no haver escoltat més sovint aquestes sardanes. Bueno, tampoc sé com ho faria, perquè els tinc amb disc de vinil
1: I
0: i
1: no
0: no
1: tens
0: tinc
1: plat.
0: tocadiscos, no tinc plat de vinil.
1: Bé, doncs...
0: Hauré de trobar alguna manera de passar-los a l'ordinador, com sigui, i
1: No,
0: poder-los
1: però es
0: escoltar,
1: poden trobar
0: segur.
1: plats actualment, fàcilment i no massa cars.
0: Potser sí,
1: Sí,
0: potser sí.
1: jo en tinc una casa que bé, el vaig comprar així, en un supermercat, inclús.
0: Ja, és que els vaig guardar tots, evidentment,
1: Sí.
0: els discs de la Marina, que a més que són uns quants. Estava rumiant que potser hem estat la cobla que més sardanes tenim gravades de Mar Ros, perquè vam estar uns anys que en gravàvem un cada any,
1: Ja, està bé.
0: entre els quals te'n recordaràs, ara m'ha vingut al cap també al sentir aquesta sardana, te'n recordes dels cinc rossinyols? Una sardana de cinc flabiols
1: No me'n
0: que,
1: recordo. No,
0: sí,
1: però...
0: va tenir, ui, va tenir en aquell temps. És que a la Marina es va donar la circumstància que els dos tenores i els dos tiples tocaven el flabiol tots.
1: Està bé.
0: I va dir, per què no fem una sardana de
1: Amb...
0: cinc flabiols? Hi havia un moment que canviaven els instruments i tot el rest de davant tocava el flabiol. Va ser molt curiós. També la tenim gravada.
1: Segur que
0: Si
1: l'he
0: ja te la
1: sentit.
0: faré arribar.
1: Vale, doncs segur
0: Eh?
1: que l'he sentit, però ara no la recordo en aquest moment, però
0: Sí.
1: m'encantarà tornar-la a repassar.
0: Ja te la faré arribar.
1: Molt bé, doncs acabarem el repàs d'aquest disc, que és fantàstic. És clar, tu dius que no en deu enregistrar molts, però jo em va el bagul de les meves golfes, només hi vaig trobar aquest. Però va ser com una
0: Bueno, doncs
1: il·luminació.
0: estàs convidat a venir un dia a casa
1: Sí.
0: i enregistrar tots els altres que hi ha. O
1: Bé.
0: te'ls deixo, ja que jo no tinc plat de vinil, i els enregistres i ja me'ls tornaràs.
1: Sí, home, i anirem fent programes amb aquestes sardanes fantàstiques de la Cobla Marina. L'última que he seleccionat, com que som a Sant Just d'Esvern i Cornellà és una ciutat, diguem-ne, del costat, veïna, i a més
0: Sí.
1: amb molta bona amistat entre uns i els altres, doncs l'última que he seleccionat d'aquest disc, sardanes d'en Francesc Marros, és Sardanes a Cornellà. I si vols
0: Bé.
1: fer-ne 5 cèntims, i la sentirem.
0: Home, ja m'agrada també perquè jo indirectament hi tinc molt a veure amb Cornellà.
1: Ah, sí?
0: I home, jo a més de fer sardanes, he escrit l'himne de l'Espanyol. No ho
1: Ah,
0: sabies,
1: fantàstic.
0: ah? I l'himne oficial de l'Espanyol és una composició meva i es toca cada diumenge a Cornellà quan hi ha partit. Sí,
1: Home,
0: sí.
1: enhorabona, aviam.
0: Sí, per això que bueno, no sé, els periquitos són molt patidors. No sé si és enhorabona però bueno, mira, això va com va, no es tria,
1: Com a
0: certament.
1: compositor, vull dir, no tothom ha escrit
0: Ah,
1: l'himne de
0: no, el
1: l'Espanyol.
0: compositor sí, però ser de l'Espanyol a vegades comporta cert, però bueno, és el nostre ADN. Ja ens hi hem
1: Exacte.
0: acostumat i ens hi sentim còmodes. Endavant amb la sardana de Cornellà, doncs,
1: Molt
0: vinga.
1: bé.

0: Molt bé. Bueno, jo abans m'he enrotllat amb tot el tema de l'espanyol i no havia dit que aquesta sardana estava dedicada als amics de la sardana de Cornellà amb motiu d'un altre, com no, d'un altre homenatge més que aquesta població va dedicar en el d'un cor. Perdoneu,
1: No,
0: ja ho
1: no.
0: diem ara i ja està bé.
1: Sí, no, queda inclús bé si ens equilibrem. Es va estrenar el 13 de desembre. Aquesta no es va estrenar el maig, sinó el 13 de
0: No,
1: desembre del
0: aquesta no va ser el...
1: 1981. I deixa'm dir-te que diumenge passat els amics de la Sardana de Cornellà van celebrar el seu aplec al Parc de la Marquesa, com és habitualment.
0: Bueno,
1: Vol
0: doncs
1: dir
0: per
1: que
0: molts anys em puguin
1: en
0: anar
1: puguin anar fent,
0: celebrant
1: sí. El tinc a la segona temporada, perdona?
0: i puguin anar tocant sardanes de
1: Sí,
0: l'Uncor.
1: sí, sí. I és un grup sardanista molt actiu. I tinc, de fet, programat a fer-los una entrevista també en algun programa de la segona temporada. Bé, no sabia això de l'himne a l'espanyol, sinó ara estem arribant al final per acomiadar-te, te l'hagués posat. Home,
0: No,
1: perquè...
0: cala, no.
1: Bé,
0: Ja.
1: però sí, però no ho sabia. Llavors, diguem-ne, ara el que farem és marxar com hem arribat amb de nou la sardana Petita Ofrena, que és la sardana unitària del Dia Universal de la Sardana de diumenge que ve. I, doncs, Antoni, esperant retrobar-te en el programa que hem dit que en el que faràs de protagonista i ens explicaràs més coses sobre la teva trajectòria musical i sobre les teves sardanes i els teus llibres una mica també, doncs t'agraeixo la teva presència, amistat, comentaris i explicacions i que t'hagis prestat, diguem-ne, a fer de copresentador, eh?
0: Home, no faltava més. M'he trobat molt a gust. Sóc jo que estic agraït perquè la sardana necessita de quatre romàntics com tu i gent d'aquesta que us hi dediqueu per anar-la mantinguent viva.
1: Sí.
0: Bueno, i jo diria que últimament no només viva, sinó que revifant.
1: Mira, ara per acabar també donaré una mica d'informació més sobre el Dia Universal de la Sardana i veuràs que hi ha un èxit, ara el sentiràs de seguida, eh? I és a tota l'audiència, us diré que hi ha programat un acte central del Dia Universal de la Sardana que se celebrarà excepcionalment el dia abans, és a dir, el dissabte 20 de juny, al matí, al Parc d'Atraccions del Tibidabo. Hi haurà una ballada amb la Cobla Berga Jove i la lectura d'un manifest a càrrec del Tomàs Molina, el nostre home del temps, no? Diguem,
0: No.
1: dels més coneguts. I et diré que les 600 entrades de Som Sardana que va reservar Som Sardana ja s'han exhaurit, per tant, com a mínim 600 persones el diumenge que ve,
0: Sí. No,
1: el
0: no, no.
1: dissabte, seran al
0: Anem bé,
1: Tibidabo.
0: anem bé. I un gran símptoma de que anem bé és que ara ja es van de tant en tant escoltant i veient sardanes a TV3 i hi ha algun... Concretament, l'última nit dels músics que van fer Cassà,
1: Sí.
0: allò que juntem dels músics de Cassà, jo vaig ser el primer sorprès quan vaig veure que sortien al Telenotícies. Em va alegrar per la nit dels músics, però em va alegrar sobretot pel sardanisme i per la sardana, perquè ens ho mereixem.
1: Molt bé, sí, és veritat. I m'alegra que em donis aquesta notícia perquè també m'anima. Deixa'm dir, de totes maneres, que si algú, encara que les 600 reserves que va fer Som Sardana estan exaurides, qui vulgui anar hi pot anar tranquil·lament. Simplement és que li sortirà una mica més car perquè haurà de comprar una entrada del Tibidabo, però vull dir que no se n'estigui, eh? Si té ganes d'anar en aquesta, diguem-ne, acte central que es farà al Tibidabo durant tot el matí i migdia, i que serà el dissabte, dia abans. I naturalment la Berga Jove també farà sonar la Petita Ofrena. Doncs molt bé, gràcies de nou Antoni i als oients de Ràdio d'Esvern, amics i amigues, fins la setmana vinent que serà l'últim programa de la temporada.
2: Ràdio d'Esvern 98.1.
3: Perfecte.
4: Beats, molt més que nits d'electrònica.
5: Beats, ara divendres, dissabtes i diumenges a 10 a 11 de la nit.
6: T'he dit que no em venia de gust.
7: Ja, però mira com estic, ara no em pots demanar que pari.
8: Carinyo, qui t'estima et farà plorar.
9: Mira, la nova cap de màrqueting. Ui... Ja et diré jo com ha arribat al càrrec aquesta.
3: Deixa'm estar pesat.
9: Ui, ui, ui, mira que exagerada. Tia, que només t'he fet una broma. Ah, tampoc has d'estar bona.
10: Ni biologia, ni cultura, ni prejudici, ni broma, ni hòsties. Prou violències masclistes. Les violències vers les dones s'amaguen rere actituds quotidianes que semblen inofensives. No ho són. No hi contribueixis. Departament d'Igualtat i Feminismes, Generalitat de Catalunya.
11: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor en bici. Dóna't d'alta ara a envici.cat.

Benvinguts i benvingudes a Music Club Mix Sessions. Aquesta setmana dediquem el programa a un dels noms més destacats de l'escena house actual, Angelo Ferreri, un productor italià amb un estil inconfusible, capaç de combinar l'essència més pura del soulful house amb grups moderns i una sensibilitat musical exquisida. Durant la propera hora, un servidor, en DJ Carlitos, us presento una sessió especial amb temes del mateix Angelo Ferreri i també produccions d'artistes vinculats al seu univers sonor, ritmes càlids, veu soul i aquell toc elegant que defineix el millor house. Una proposta perfecta per deixar-se portar, sentir i ballar amb classe. Puja el volum. Això és Music Club Mix Sessions.

0: Bona nit, amics, benvinguts a Beats 40.0.
1: Bona nit, com esteu?
2: Molt bé, bona nit.
0: Perfecte, un programa molt especial en molts sentits. Primer, de moment, només som aquests tres que hem saludat. Ens falta l'Esaú, que s'unirà en breus moments, perquè estava de camí. I tenim un programa...
2: In itinere.
0: És un programa molt especial, com dèiem, perquè a part de ser els quatre en breu, tenim moltes cosetes i una part molt important, que és que avui entrevistem un grup que hem descobert relativament fa poc, però que som molt fans. Jo vaig ser durant uns mesos, l'Esaú estava també viciat, ara has caigut tu, Luigi.
1: He caigut, però jo et diria que fa 2 setmanes.
0: Exacte.
1: Fa mesos que els coneixes?
0: No, mesos, però parlo de 3 mesos.
1: No,
0: molt més. Sí, sí.
1: Soc fan absolut. Sí, sí.
0: Qui són? Perquè n'hem parlat i no ho hem dit.
1: Bueno, crec que ho vam dir-ho a programes anteriors, però ni més ni menys que Pàlida Tez.
0: Pàlida Tez, el grup d'Albacete, que ara en breus moments ens farem una trucada i parlarem de com ha anat la seva carrera recent, tot just tenen un EP d'aquest any, el seu concert al Primavera Sound, del que vam poder assistir a l'Esau i jo, obrint Primavera Sound, ojo, que es diu Ràpid, per un grup tan jove.
1: Sí, senyor.
0: Una cosa, una medalla molt forta,
2: I un so, potser no tan jove, però ara parlarem.
1: Ara parlarem d'això.
2: Ens agrada molt perquè sona a què?
1: Exacte, bueno, sona a 90s.
0: Sona a 90s.
1: No direm a què, a 90s. Vinga. I aquí, perquè siguin ells.
2: Etiquetes fora.
1: Exacte, bueno, 90s és una etiqueta. Però no l'etiqueta que tothom...
2: Molt àmplia,
1: sí,
2: molt àmplia.
1: Sí, la que... Exacte, la que ja sabem. Una mica són un rar avis, no? Dintre del panorama musical actual, Pàlida Tez a mi m'han sorprès molt gratament per això. M'han portat una nostàlgia brutal, brutal, brutal.
0: Sí, sí, és cert. Ho parlàvem fora de micro ara arribant aquí a l'estudi. Però penso que per sort, i és una sorpresa, que em vaig duent jo en els darrers temps, que no és tan rar avis. Hi ha grups ara d'aquesta escena, no són d'Albacete segurament, que és peculiar. Mira, vam veure al Primavera Sound un grup que es diu Paco Te Quiero, que són de Barcelona.
1: Ojo.
0: I també sonen una mica aquest... Uh-huh. Direm etiquetes que són sempre un error, però per entendre, sonen una mica noise, shoegaze, ben entès, penso.
1: A guitarra, no?
0: A guitarra, distorsió, exacte. I són grups molt joves, Pàlida Tez ho són, Paco Te Quiero també són molt joves, i són una nova fornada, no?, que per exemple, dèiem també fora antena, per no ser pesat, tio, vam estar veient a Primavera Sound uns abuelos, Slow Dive, més abuelos que nosaltres.
2: My Bloody Valentine.
1: Home, molt més abuelos. El de My Bloody Valentine, el Kevin Shields, perquè portava el barret. Però,
0: exacte.
1: Si no, està per ingressar al geriàtric, eh?
0: Però bueno, el Kevin Shields és el de la gorra.
1: Sí,
0: el de la gorra.
1: Sí porta un barret, sí, sí,
0: vale.
1: Sí.
0: Doncs, tio, això sonava als 90, no? I hi ha gent que a dia d'avui, no?
2: Joves
0: i fan una mica, o s'inspiren una mica, o ens sembla que s'inspiren, bueno, en aquestes bandes, no?
2: El resultat ens sembla que sí.
0: Sí.
2: Ara
0: sí.
2: Els preguntarem si realment...
1: Bueno, però a tu t'agraden els Beatles o no?
2: Sí, és impossible dir que no, jo crec.
1: A mi m'agraden.
2: Sí.
1: No, Led Zeppelin, jo vaig estar, bueno, a mi que ho sap,
2: correcte,
1: vaig estar obsessionat amb Led Zeppelin durant anys.
2: Perquè volia ser guitarrista.
1: No, per això. No, perquè això seria el Jimmy Page. Jo estava més atret pel Robert Plant. O sigui, realment era un magnetisme brutal, aquell tio.
2: Bueno, però un moment, és que estàs parlant de tòtems de la música.
1: Bueno, vale, però jo Led Zeppelin em va semblar... O sigui, Jimmy Page també. Brutal, i això era la música que escoltaven, bueno, els meus pares en concret no escoltaven Led Zeppelin, no,
2: per edat,
1: exacte, lo típic, no? Que a mi padre li tocaria, pues una mica, pues, potser ara veurem a quina franja d'edat es mou la Pàlida Tez, però no? Creiem ja
2: molt més joves.
1: És la típica, mi padre escuchava pues, Slow Dive o My Bloody Valentine, Sonic Youth, etc.
0: Sí, això ho sabrem ara en minuts, just intentarem que s'enganxi just amb l'arribada de l'Esaú a la trucada Pàlida Tez.
1: No, tu ho pots fer aquí, segur.
0: Sí. Per tant, un programa molt especial. Tenim apartats que veurem si entren o no en funció de com vagi l'entrevista.
2: Sí.
0: També recordar, Pàlida Tez són Albacete i ells entenc que en algun moment igual volen escoltar el programa. No entendran una puta merda, perquè estem fent en català el programa, jo ja sí vaig dir. ara quan s'entrevistem, òbviament, passarem al castellà. Però, bueno, molta cosa per avui. Tenim full de temes, de novetats especials.
2: A tope.
0: I si us sembla, per fer una mica de caliu, fem obrim programa musical amb una novetat d'un grup també mític. Que no...
2: Deixa'm parlar una cosa. Perdó. Començarem amb el Miqui, no?
0: Hombre,
1: home, clar. Va. Ja, ho he pensat el mateix, però
0: sí, sí.
1: He deixat.
0: No hem dit que també farem un petit repàs al que ha sigut el Primavera Sound. Farem una mica...
2: Light.
0: De
2: uns noms.
0: Sí, no? De què ens agrada més, si hi ha hagut la decepció sí. O no. És a dir, una mica...
1: Jo crec que sí, està bé fer-ho senzill, perquè l'any passat vam dedicar 4 o 5 programes a Primavera Sound, de 3 sí, previs i 3 posteriors.
2: Hi ha molta xitxa, sí,
1: però sí. Bueno.
0: I justament, mira, vam dedicar molt de temps a Primavera Sound l'any passat, i jo penso que no va ser un gran Primavera Sound el que jo vaig viure, no dic que ho fos el festival, però no tinc un record increïble, també vaig estar mal el divendres, el que sigui, coses que van no ajudar, però...
1: És quan et va donar la fibromialgia l'atac.
0: Exacte.
1: Vale.
0: Sí, vaig estar allà en codi de rodes durant 28 hores.
1: Clar.
0: Doncs Primavera Sound, que dèiem, aquest Primavera Sound, no sé, ho fem després o ho fem ja?
2: Sí, però... fem el que deies tu, poses tu el tema...
1: Sí, perquè si escoltarem el segur, que tampoc ens interessa molt el que hagi de dir, però segurament sí.
0: Doncs ja posem un tema d'un nou treball d'una banda també mítica, es diu American Football. Són uns
1: aquests han estat Primavera Sound, no?
0: Van estar, sí. Estar. Ara tenen un nou treball que es diu LP4, si no se compliquen massa els noms. Amb una de les temes col·laboraran amb Wisp, sabeu aquell grup?
1: Sí, que és una noia...
0: Sí, doncs sona així, sona molt bé, i el recomanen a diversos llocs que he vist així de mejores discos so far del 26, surt aquest treball d'American Football. A veure què us sembla, es diu Wake Her Up.

0: Bueno, bueno, bueno.
1: Aquests nois són per portar-te'ls a casa, són maquíssims.
2: Sí, tio, molt bé. Molt, molt bona entrevista, ens ha agradat molt. Ha sigut un plaer tenir-los aquí a Beats. I com ha dit el Lluís, ojalà estiguem aquí aviat. Ara diuen que no tenen cap, al principi, concerts a l'espera. Teníem, parlaven un de finals d'agost.
1: Se'ls veu tranquils, eh?
2: Sí, sí, sí. I no, no, i sobreviure també a la distància, no? La Maria, que viu a Madrid, no? I allò de o sigui, ha d'anar a Albacete, bueno, imagino que té família a Albacete, òbviament, no? Que ha d'anar allà de tant en tant. Però allò d'anar i quedar per tocar i tal, i que funcioni...
3: Vaig a fer una aposta absolutament infundada i sense dades, però...
1: Com sempre.
3: Aquest, correcte. Aquest és el grup que en tornarem a sentir a parlar. O sigui, tenen una base molt sòlida com per... No?
2: Sí, sí.
1: Sí, jo m'he quedat amb les ganes...
3: Bastant fort, no?
1: M'he quedat amb les ganes de preguntar, lògicament, la música no pot ser la seva única activitat, és a dir, què més fan, no? Vull dir, què fa Maria a Madrid, no? Vull dir, està estudiant, està treballant, el que sigui i tal, perquè això a vegades és la mort dels grups, no? De dir, hòstia, és que el curro
3: no
1: i tal, no sé què, no puedo, perquè el talent els hi sobra. No?
3: Però fixa't una cosa, a més, estan molt connectats a la indústria, no? Vull dir, tenir la base darrere de Mercromina i companyia...
1: Segurament ja tenen tot l'expertís, no?, d'aquesta gent que ha estat en el món de l'indie durant molts anys.
3: Estan ben tutoritzats, per dir-ho d'alguna manera, no?
1: Sí, sí, no, no, i sembla que tenen el cap ben armat, eh? Vull dir, són, no sé... No, m'agrada molt parlar amb ells, realment, molt macos.
3: Propers i veurem què tal d'aquí uns anys, no? Potser no són de perfil
4: mi,
3: tan baix.
4: Per tu i per mi acaben de començar.
1: Ara
4: els coneixem fa 2 setmanes
2: mentrestant...
4: i ens hem enamorat.
3: Vaig sentir el disc sencer.
1: Mentre estàvem parlant això i tal, jo venia pensant al cotxe i tal, no? De dir, hòstia, entrevistem aquest grup i tal. Som una miqueta l'època que era Disco Grande, no? Que feien entrevistes...
3: Disco Grande!
1: Que, en plan, eren tots els grups que iniciaven, el Disco Grande era molt més professional, treien maquetes, etc i tal, però... Estem promocionant grups que són petits, en principi, que estan començant, i no saps ben bé qui fotrà el pet, no? Vull dir, és difícil. A tu t'agradaria que tots aquests grups que hem entrevistat, hosti, que fotessin el pet?
3: Alguns més establishment, no? Ferran, jo crec que Ferran Palau ja està...
1: Ferran Palau es trencaria la línia dintre d'això.
3: Però estic d'acord amb tu que veurem què passa amb Gacela, veurem què passa...
4: Està en la vida, Gacela, per cert.
3: Ah, és que ja comencen a tocar en llocs serios, vull dir...
4: Està en la vida.
3: M'agrada molt aquesta línia de fer entrevistes a grups, diu l'ESA, no?
1: Lògicament no vindrà a fer una entrevista aquí a Bad Bunny.
3: No, home,
1: vull dir, que ja és això.
3: Però vull dir, hòstia, mola, no? Empenya una mica el...
4: Estic en negociacions, som pacífica.
3: Sí o no?
1: Sí. Però sí? A mi m'agradaria molt, sí? No. A mi m'agradaria molt, molt, molt tenir-les a l'estudi i poder veure't la cara.
4: Seria online, però bueno. Ja veurem això.
3: Què fem?
2: Molt bé, portem 49 minuts de programa.
4: Vos anem a comentar una mica el primer de Sound? Així ja sí. Tanquem el tema, perquè no fem com l'any passat, que comentàvem abans que vam fer com 8 programes de 4 d'abans i 4 després. Comentem que ha sigut una mica el millor i si hi ha hagut alguna decepció, si és que hi ha hagut decepció. Jo de decepció gorda no n'he tingut cap.
1: Jo sí.
2: Bueno, molt bé.
4: Jo també he de dir que he anat 2 dels 3 dies i m'he retirat com un covard. No, l'últim dia vaig aguantar bé, el segon dia. Començo jo,
2: sí, tiraré
4: per tòpics i no us sorprendré, vale?
2: Vinga.
4: Concert, mira, un concert que em va agradar moltíssim, que a més em va sorprendre, perquè no els havia vist mai, però sé que són clàssics de Primavera Sound, ho vam comentar amb el Miki, i ja són vells coneguts, Big Thief. Vull dir, no descobreixo res, però al no haver-lo sentit mai, em va agradar molt.
2: Sí.
4: The Cure, em va agradar. Sincerament, potser em va agradar més el concert que vam veure fa uns anys
3: a Sant Jordi.
4: Pel repertori ja saps que em va agradar per la part més fosca, però m'ho vaig passar molt bé. Estàvem a la quinta polla i se sentia bé. No, a la quinta polla, però estàvem super lluny, o sigui, comparat amb My Bloody Valentine.
1: Se va sentir increïble.
4: I se sentia molt bé. Hòstia, My Bloody Valentine, aquests no els he posat. Top 4 faré. My Bloody Valentine, perquè em van respectar les meves orelles i és un grup que per mi... una mica en la línia de Pizza Fontana, de grupos sobrevalorados. Jo crec que My Bloody Valentine, per a mi, ara que no em senti impalidatez, és un grup sobrevalorado una miqueta. Per mi una mica sí, ja parlarem un altre dia d'això, però...
1: Encara la puta cara, mira, veus aquestes tanalles, tio?
4: Sí, però pots agafar el penis, si vols.
1: Clava-li.
4: Però em va agradar molt i per... No dic perquè són petites. I...
1: El públic no les està veient, però són molt petites.
4: Molt per això deia, Clara. I per acabar, per mi diria que el que vaig disfrutar més, Joey Valens i Brai.
1: O sigui, m'ho estaré refregant del Joey Valens i Brai tota la puta vida,
4: no?
3: Bueno, veurem què diuen els altres.
2: Sí.
3: Segur,
2: va.
1: Mira, què hem de fer? Com una decepció? Bueno, no sé.
4: Bueno, jo, general,
1: mira, decepció, Ethel Cain. Molt bé. Hòstia,
4: ni
3: la vaig veure.
1: Sí que és veritat que es podia saber, no?, que una música també intimista, etc i tal, amb un escenari tan gran, etc i això, pues es podia saber, no?, que Ethel Cain seria una mica fluix, però hòstia, no sé, tenia
2: més esperances,
1: més emocionat,
4: no sé. Es podia saber, tio, jo tenia moltes esperances a aquest concert.
1: Sí, després el tema que hòstia, aquest dijous ens va enxafar bastant la vida, sí, la climatologia va acabar destrossant.
4: Gis van fer concert?
1: Guis van tocar, sí. I van tocar tot el concert, a mi em sembla heroic. Podem obrir el debat sobre Guis? Podem obrir el...
4: Bueno, no,
1: el
4: ara meló, que acabem aquest tema, però, vull, si
1: van, però a mi em va semblar, pues, que és superbé que tocava allà i tal, guai, i que guai, van fer el concert i que el van acabar i campeones, tio, no sé, guai, molt bé. Hòstia, sorpreses positives, molt, molt positives. Hòstia, em va agradar molt Blood Orange, el rato que vam veure. Em va agradar, em va semblar música amb majúscules, em va semblar interessantíssim. Em va agradar molt, com he comentat abans, Rusovski, em va agradar moltíssim. El live que estava fent, tot el show, la gent entregadíssima, o sigui, és una estrella absoluta, que a nosaltres ens passa per sota el radar perquè no és la nostra
4: ràdio. Ho va dir Gabriel Ruiz, l'entrevista de Rock Deluxe, per ser interessant, jo crec, va parlar de Rusovski i com a superestrella.
1: Brutal, no, superestrella, o sigui, l'escenari que hi ha, l'amfiteatre, estava a full de penya cantant les seves lletres a tope. Em va encantar, tot i que vaig acabar aviat, perquè el cos no em donava més. Viagra Boys, tio. Viagra Boys va ser la bomba.
2: Apoya.
1: Va ser la bomba, Viagra Boys. Em va agradar moltíssim.
4: Aquest no,
1: i també diré que Nick Cap em va semblar un festival.
3: Tremendo.
1: Un festival de tot. Social, d'engagement i de la gent, tot. O sigui, va semblar increïble, Nick Cap. Bueno, fins aquí la meva lectura.
4: No, espectacular. I Nick Cap, jo no vaig estar, no vaig arribar, però tinc la sensació, no sé si tu vas estar, Miqui. Vas...
2: No.
4: No, tampoc. Una mica el rotllo va ser, per lo que he vist en imatges perquè de les reds, una mica el rotllo Joy Balance, que, o sigui, un push molt més fort que el
3: sí,
4: disc, sí, encara, sí, o sigui, sí, una sí, cosa
3: de,
4: que...
3: Sí, sí, sí, sí. De fet, moltes similituds, entre els dos. Vale, jo faig el meu...
2: Rubén, sisplau.
3: Demà, el número 1, indiscutible, però que ni el conto, perquè...
1: No, los putos Sturzenden o Bauten.
3: A veure, un moment. Efectivament, és Sturzenden o Bauten. Però, perquè no em prengueu com un boig, llegiu una mica què és el que hi ha por ahí, d'aquest concert. O sigui, li han donat l'espai perfecte, l'auditori, estava a rebentar, entregadíssim al
4: recordo...
3: públic.
4: Van
1: fer... Para unos tios tocando unas sartenes.
3: Mira, escolta, tant de bo... No sé si ho van gravar o no. Espectacular, simplement espectacular. Per mi, dels millors concerts, i és la cinquena vegada que els veig, dels millors que he vist. Però bueno, no conto perquè com ningú el pot... contrarrestat, per dir-ho d'alguna manera, però no com a boig, com sempre, i no passa res.
4: No, ens estàs dient perfectament, d'una forma molt elegant, que no tenim el teu nivell.
1: I és
4: absolutament cert.
1: El teu nivell intel·lectual
4: se supera. Ningú pot contrarrestar, i és la veritat, ja està.
3: Passo d'aquest, ho posarem com a excessiu.
1: És un humà parlant amb monos.
3: Ni conta.
4: Exacte.
3: Per mi,
4: primer. Ens veu cara de monos, tio.
1: Correcte.
3: Si penso...
1: Ell, quan ens mira...
4: Terians, som Terians.
3: Ja us agradaria, Terians. Molt pitjor que això. Vale. Com a Gaudí, concerts de, hòstia, que bé, has de posar The Cure. Primer posem Insturcende, no el contem, posem The Cure. En el segon, ho sento, segur, Joy Balance i Brahe.
1: Pues
3: i això
1: puta?
3: Que vaig estar una estona amb vosaltres, després amb un company de feina, però vam veure a l'altra banda, va sí. ser espectacular. Una energia increïble. I en el tercer lloc, ho haig de fer dividit, i són dos que m'han anomenat ara mateix, que eren Viagra Boys, increïble i divertit, i Nick Cap, una potència espectacular.
4: Però bueno, Joy Balance per davant de Nick Cap.
3: Joy Balance per davant de Nick Cap.
4: Vale, okay.
3: I faré un petit apunt només,
2: sisplau,
3: com a nota una mica, que em vaig quedar una mica fred, i segurament és perquè tenia fred de veritat, que era dijous. A les 3 del matí van tocar Overmono, molt bé inicialment, però és una mica complicat d'explicar, però vaig intentar-ho. Era tan precís i tan perfecte...
1: Massa.
3: Que no...
1: No hi havia engage.
3: No hi havia engage. Tot per era... Bueno, superbé, ser... la gent ballava, però sabeu allò que no va haver-hi cap moment que la gent... es ve a dalt i tal? Algun punt... d'algun subidon, però em vaig quedar massa analític.
1: Jo volia destacar... Ah, no, Miqui, faltes tu.
2: Sí, molt, molt ràpid, no portaré massa cosa més. Jo, sorpresa del festival, perquè no he sigut mai fan, m'agraden, però no som, segur que fan. The Cure m'ha semblat una cosa de locos, el que van fer de grup, però ben veterano, però amb bon sentit. Repàs de clàssics, són cançons de la nostra vida, el que tenen, no? 2 hores i mitja, que van passar té rapidíssim.
4: Té molt valor, Miqui, que diguis tu això, sí, perquè jo t'havia sentit mesos abans dient, hòstia, aquí a les, com que les 3 hores de The Cure...
2: Se farien llarguíssimes, ser... i se'n van passar volant, o sigui, molt bé de The Cure.
3: Molt bé, canten molt bé.
2: Canten molt bé, la veu del Robert Smith és increïble, tio. O sigui, i cançons, com, no sé, vaig estar en un lloc... moment històric, no? The Cure, l'he sentit tota la vida, The Cure, no? Pues, molt bé, perquè jo ja dic, no conec a The Cure d'abans, massa, no? Jo i Valen Sambrae, em sap greu, però és la veritat, va ser la Leche, en un moment així clau de la nit, van petar-la, però maximíssim.
3: I el vídeo que va enviar tots dos, de fet...
1: el de la sortida...
3: És
4: brutal, el vídeo.
1: Sembla que els tirin amb un canó...
4: És brutal.
2: Increïble. Jo crec que... espero que aviat es tornem a passar tenir aquí a Barna en algun moment i disfrutarem milions de moments. I destacar, a més, per ser algú diferent, el reenamorament a Mogwai, que no ho hem dit. Mogwai va tocar en sala...
1: Sí, ara és el moment en què ens traiem la tita, el Miqui i jo.
4: Jo me la tallo.
1: Sí.
3: Els de guitarres.
1: El concert de Mogwai, els Rasmatàs, va ser històric.
2: Històric.
3: Però és que, a més, vau parlar molt bèstia. O sigui, teníem el WhatsApp, el grup, no. Rebentat d'una emoció que jo estava pensant, bueno, què ha passat aquí?
4: No. Per un moment vaig creure que era una eufòria desmesurada, però després vaig veure que no.
2: No.
4: M'estava perdent alguna cosa important. Sí,
2: jo ja dic, vaig tenir ganes de plorar conceptualment en algun moment d'emoció, tio.
1: I això que no plores des de fa 15 o 16 anys.
2: Exacte, des que vaig trencar-me una cama i vaig... No.
4: Però una pregunta, deixa'm que et faci, perquè tu vas dir que era en el moment d'eufòria, de dir, és el concepte... Això, abans de començar el Primavera Sound, o sigui, abans...
3: Va dir que... Primera la ciutat.
4: Sí. Clar, per això, si estem parlant del dimecres.
2: Era el dimecres.
4: I va dir, és el concert de Primavera Sound, quan encara no havia començat la Primavera Sound.
2: Sí. Jo vaig tenir aquesta sensació durant el concert.
3: Ho mantens o no?
2: No ho mantenc del tot, perquè van haver moments potents a la Primavera, per sort, però sí que en aquell moment jo vaig tenir, quan li vaig dir el Sau, tio, vaig tenir aquesta sensació de, hòstia, estem vivint un moment...
4: Especial.
1: Sí,
3: i que era... és molta enveja.
1: Que després es va troncar perquè vam anar al fòrum, sí. I vam anar a veure Wet Leg i va ser...
2: Bluff, total,
3: sí?
2: Tio.
3: Sí o no?
4: Què dieu?
2: Molt bluff.
4: Però si és el disco de l'any, aquí a Beats.
2: Pues va ser mierda.
1: El directe era previsible, però tota l'estona els mateixos clichés, de que bueno estoy, que fuerte estoy. Yeah.
2: Sí,
1: no,
2: sí.
1: No va ser gens emocionant.
2: Mira, aquest seria el fail del festival, Wet Leg.
3: Toma! Bon dit. Escolta, i una sorpresa propera,
4: sí.
3: La sessió de Drum and Bass que se fotrà en
1: Albert Fontanals, bravo, Albert Fontanals.
3: Completament.
1: Puto amo.
3: Inesperada, vam anar allà, que estava plovent.
2: Amb la pluja.
4: Èpica, no? Amb la pluja.
1: No, estàvem allà, amb la bajona absoluta.
3: I va començar amb Jungle i Drum and Bass, que vam dir, bueno, però no.
1: Hem de reconèixer que va haver 3 moments que ens van salvar aquella nit, que estava molt malament.
2: Sí, sabem.
1: Un va ser els Chupitos Jägermeister del Xavi, des d'aquí.
3: Sí,
2: correcte.
3: Gràcies, Xavi.
1: Shout-out pel Xavi amb els Chupitos Jägermeister, que ens va tornar a la vida. Vull recordar el concert de Florence Road.
2: Hòstia, sí, molt bé.
1: Florence Road, que va estar superbé, un grup amb moltíssim potencial i crec que seran unes superstars d'aquí a poc. I després la sessió d'Albert Fontanals, de Drum and Bass, d'una hora de no parar d'allà.
2: Correcte, molt bé. Totalment.
4: Brutal, Albert Fontanals serà un dels propers convidats, ja vam parlar amb ell. I a més ens va proposar un repte interessant, ho comento perquè ens ho va comentar així en primer, però va dir...
3: O sigui, no m'ho digueu.
4: Voleu parlar, vols parlar d'algun tema, vols parlar de la primavera, vols parlar de... Diu, no, mira, no m'ho digueu. No m'ho digueu, trieu un tema i debatim. O sigui, que ve aquí a la brava.
1: Parlem de segle... art sacre del segle XII?
4: Ah, això mateix, exacte. De filologia hispànica portuguesa.
3: Ja passarem alguna cosa.
4: Pensarem un tema que els podrem sorprendre, però bueno, vaja que no ens passéssim tampoc.
2: Tenim molts bons propers programes. En sèrio, tenim una llista de coses molt potents.
4: Per la temporada que ve, això.
2: Temporada B, després de l'estiu. Amb el Jesús, també un especial.
4: Tenim un especial molt especial. Molt
2: especial,
4: malgrat la redundància.
1: Hem de fer spoiler de l'especial superespecial de Jesús?
4: Jo crec que sí, Tindrem a part de los planetas a bits.
3: ¡Cuidao!
4: Cuidao! Però és el futur de los planetas. O sigui, és algo que ja... va més enllà, bueno, no,
2: ja,
4: ja,
2: ja en parlarem.
3: Vaya superhype ara, que hem de crear ara,
1: sí,
3: no?
1: Sí, sí, ara la penya s'està tallant les venes por ahí, sí.
4: Bueno, a veure, és així.
3: És, però és cert.
4: És real, és real, és real.
2: I Paco Tequiero també intentarem tenir-los, que el segur va apuntar-se al mail i el va,
1: me'l vaig
2: el
1: apuntar,
2: va borrar.
1: Me'l vaig apuntar a la Cigala amb boli normal. Perquè no el trobo, sí, per
2: i l'he perdut. Però ja el trobarem.
1: Vaig apuntar només la roba, sí, només vi que havia la roba.
2: I bueno, després d'aquest últim comentari, sí, em trobo bé, a punt d'una apnea de sueño.
1: Bueno, tindrem a Paco Tequiero, que és una de les esperances del rock. Exacte. Noise independent català.
2: Molt català.
1: I que es van veure al primavera a l'Aperol, a l'estatge aquest.
2: Sí, l'Aperol.
4: Quin escenari més màgic, eh? Em vaig enamorar de
3: l'escenari. Jo, veient-lo des de la cua, em va semblar molt maco, també.
4: No,
1: la veritat és que aquell escenari és molt xulo. No hi ha res més que donin Aperol, però, bueno, què hi farem? Però és un escenari màgic, tio.
2: Sí, màgic. Sí, sí.
1: Sobretot perquè no deixen entrar
3: rodant. L'aigua, tio.
1: No, està a l'aigua. Està una puta illa allà flotant a l'aigua. Guai,
3: com ho fem això, Miqui?
2: Doncs jo crec que ho tenim per avui, si us sembla. Portem una hora i 3 minuts. Ho deixem per avui i intentem aprofitar el següent programa d'abans de l'estiu amb un altre contingut especial.
4: L'últim programa serà el juliol.
2: Exacte, aquest serà juny,
4: vale, que el juliol, abans d'acomiadar-nos.
2: Efectivament.
4: I després recuperem a setembre.
3: Doncs ens acomiadem, no? I exacte. Donem les gràcies a Palidatez.
2: Sí, senyor.
1: Moltes gràcies, Maria. Moltes gràcies, Maria.
2: Samuel.
1: Sí, Samuel, moltes gràcies.
3: I a tots els oients, doneu-li canya a Palidatez, que val molt. Exacte. La pena.
2: I viva Albacete, collons, sempre.
3: Viva Albacete!
4: Maria, Samuel, Elena i Manuel.
2: Exacte.
1: Bueno, però avui hem entrevistat a la Maria.
4: Bueno, home, ja, però...
2: Doncs això és tot pel programa d'avui. Juny, Beats 40.0, un plaer. Amb sort de tenir a Palidatez i res més. Fins al programa que ve.
4: Bona nit. Yep.

0: Entre la gespa, parla amb Ferran Costa.
1: Però clar, Ferran Costa, quina culpa té que salti la gent, no?
2: Pues, hi ha jugadors del Zamora ja estirats.
1: No, no, està dient a l'àrbitre que s'han de retirar els jugadors, eh? Fixeu-vos. Està Miguel Ángel Rodríguez, que és el delegat del Sabadell, dient que s'han de retirar els jugadors. Jo crec que el protocol és que s'han de retirar els jugadors 5 minuts i després d'aquests 5 minuts. Està el president del Sabadell també ara parlant amb l'àrbitre. Però clar, és absurd. Amb un 3-1, amb 2 minuts que només queden, àrbitre, de veritat que has de fer tot aquest show.
0: Que ja està, que ningú farà un altre gol. I si el Zamora en fes un, tampoc passaria res.
1: Correcte.
3: Doncs l'àrbitre ara està parlant de Moscarcà, no? Aplicar el protocol en aquest cas a mi em sembla del tot fora de lloc a 2 minuts del final en un partit decidit.
1: Amb 2 gols...
3: És que n'hauria de fer 2 el Zamora per anar a la pròrroga.
0: És que no té sentit.
4: No, és que de fet la festa ja s'està produint, és a dir, els jugadors a la banqueta ja estan celebrant aquest ascens.
3: Mentre està l'àrbitre,
4: llàgrimes...
3: Que dona explicacions també l'àrbitre, no sé si ho veus, Biel, a la banqueta, del Zamora.
1: Òscar Cano, sí, tu estàs... Hi ha molta gent, des de dalt ho podem veure una miqueta millor. Sí.
3: Parla amb Òscar Cano.
1: Està rodejat de, sí, de gent.
4: Hi ha molta gent aquí
1: i ara. I estava parlant amb Òscar Cano i ara doncs està dient l'àrbitre a tots els jugadors que s'han de retirar.
4: Ara ho veig, sí, ara ho veig. Ferran Costa també està parlant ara mateix amb algú, del Zamora, crec.
3: I que tothom aguanti ara les seves localitats, que si no, no acabarem mai.
4: A veure. Doncs es retiren els jugadors? O només els suplents? Veig jugadors
1: no, tots. És el protocol d'invasió de camp o de quan tires un objecte, que estàs de retirar 5 minuts per megafonia es dona.
3: Mare
1: a la instrucció de que no saltin, no tirin objectes, no facin invasió de camp, bla, bla, bla. I després d'aquests 5 minuts, que en teoria això ha servit perquè es calmi la gent, puguin tornar a sortir els jugadors i es pugui reprendre el
3: joc. I és probable que el Sabadell tingui una multa, rebi una multa.
0: Sí, sí.
4: Per aquesta invasió. Se'n van els jugadors pel túnel de vestidors.
3: Bé, a tot això, mira, ja que tinc el Sergi Andreu aquí preparat, sí, i que de seguida parlem també, si tenim temps, Sergi, del Mundial, veig que s'acaba el partit d'Estats Units contra Austràlia.
5: Sí, ha acabat guanyant 2-0 l'equip de Pochettino, un altre equip classificat pels 16ens de final. Si aquesta matinada l'aconseguia la classificació a Mèxic, ara un altre anfitrión, en aquest cas Estats Units, s'ha imposat per 2-0 a Austràlia. Lidera el seu grup, el grup d'en 6 punts, als Estats Units, que jugaran els 16ens de final del Mundial.
3: Molt bé. Biel, a la teva posició, explica'ns què veus.
4: No, doncs veig que els jugadors han pràcticament marxat tots cap al túnel de vestidors. També ho fa el cos tècnic del Sabadell i del Zamora. Veig encara que alguns que no es retiren o no han entès que han de marxar. Però vaja, el terreny de joc és buit absolutament. Els stewards continuen, molts d'ells, situats en el córner on hi ha els aficionats del Zamora. I veurem si un cop s'hagin retirat els jugadors, tornen a sortir el terreny de joc, es poden disputar aquests 2 minuts.
1: Ara, en principi, han de passar uns 5 minuts, aproximadament.
4: Mare meva!
3: Bé, a veure, Sergi Andreu, no sé si tenim publicitat pendent.
5: Doncs,
3: ho dic perquè podíem aprofitar.
5: Doncs si voleu aprofitar, Salva, sí? tenim el tècnic, que és el Salva,
3: sí, sí,
5: Pou,
3: sí, cap problema,
5: ens ho dirà. Si tenim publicitat pendent, diu el clubers...
3: No ho digueu, aprofitem, i així d'aquesta manera anem avançant.
5: Doncs mira, si voleu, podem aturar-nos
3: un
5: parell de minuts. Vinga, va, fem una pausa i tornem de seguida.
6: El Club de la Mitjanit, edició mundial.
7: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
8: Quina ratxa! Quants maig portes?
7: 150.
8: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la D.O. Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i elperiódico.com.
9: Diuen que els millors festivals s'esgoten ràpid. Però n'hi ha un que només dura una nit. Aquest Sant Joan arriba la Tracafest. Més de 100 casetes arreu de Catalunya. Els petards més esperats i promocions úniques. Fins al 19 de juny, en productes seleccionats, la segona unitat costa 1 euro. Troba la teva caseta més propera a latraca.cat.
10: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
11: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
12: Tot fa la mateixa olor de sempre.
13: Cinema.
14: Estem en una situació crítica.
13: Sèries.
15: This is the most dangerous period I've ever seen.
13: Documentals, plataformes.
16: Vinga, va, selfie i marxem.
13: A les pantalles cada dia hi ha més i més de tot. I sovint oblidem el que veiem poc després de mirar-ho.
17: Nosaltres et portem a casa només el que no voldràs oblidar.
18: Memoritzeu la cara del nostre home.
13: La finestra indiscreta, els divendres a les 12 de la nit amb Toni de la Torre.
17: Al cinema ens sentim com a casa i volem que vosaltres us sentiu com al cinema.
19: Jo em quedo aquí, no tira res. Em quedo aquí.
20: La final del Sabadell.
21: El Sabadell sap que si guanya... És equip de segon.
20: A un partit de l'ascens. Tot gira amb David Clopés.
2: I quan passen 9 minuts de les 11 de la nit, tornen els protagonistes a la gespa, tot a punt per rematar un partit el dia que el Sabadell pujarà a segona divisió. Francesc Ripoll, en directe.
22: Minut 18 ja de l'afegit, ha vist targeta groga Quadri per treure la samarreta després del gol. La millor groga de la seva vida, segurament. I només falta comptar minuts o segons perquè el Sabadell sigui equip de segona divisió.
4: I haurem d'estar atents a l'acte del partit, perquè es deia per megafonia que per aquesta invasió de camp hi ha risc que alguns partits s'hagin de jugar a porta tancada. Això seria ja la temporada vinent.
22: Doncs ara xiula l'àrbitre i, òbviament, tot el Zamora anirà a l'atac, la penjarà Fermín. Ara el Sabadell només necessita que passin el temps i que el Zamora... Mira, és que, de fet, si en fes una Zamora tampoc passaria res.
2: Amb 2 minuts n'hi haurà prou.
22: Carlos Ramos.
1: Hi ha hagut un bar, també. Jo crec que anirà 3 ben bé,
3: Però bé.
1: I el gol.
2: Com a molt 3. Bé.
1: Com si em vol posar 4, nano. Si vols disfrutar una estoneta més, et deixo.
22: Ai, ara, mira. Xavi. Arribarà el quart. Xavi. Gol! El quart del Sabadell, que rodoneix aquest partidàs contra el Zamora. Fa el quart Xavi Moreno. Ja ho havia celebrat tothom, però el Sabadell serà de segona divisió.
4: Celebració ara molt més continguda, tant dels jugadors del Sabadell, que ho celebren, això sí, però no ha saltat tota la banqueta com abans, i també de l'afició. Aquesta vegada no ha saltat ningú.
2: El Sabadell no en té prou. El quart, arriba el quart del Sabadell en una nit rodona. Avui serà nit llarga, Sabadell, Fité.
1: Sí, jo crec que l'àrbitre també hauria de ser una mica llest, no cal afegir res més. És a dir, ja pot senyalar la fi del partit, que ha fet història una vegada més. Torna allà on es mereix, on ha estat cada dècada des que es va fundar el club al futbol professional, i per tant havia de tornar-hi també en aquests anys del 2020. I tornarà i ho farà per la porta gran amb un projecte meravellós i amb una afició entregadíssima i amb una ciutat també amb comunió absoluta amb aquest club i amb aquest equip.
22: Doncs es posarà un altre cop la pilota en joc, xiula l'àrbitre, ja podria ser al final. Ara sí! Final del partit! El Sabadell és de segona! El Sabadell és de segona! El 25 de maig del 2024, el Sabadell va caure a l'infern de la segona federació. Avui, 755 dies després, el 19 de juny del 2026, el Sabadell pot dir que torna al futbol professional. Torna d'on no hauria d'haver marxat mai. El Sabadell col·legi el Zamora, Sabadell 4, Zamora 0, el Sabadell és equip de segona divisió.
4: I esclata la bogeria aquí a la nova Creu Alta, novament la gent entra al camp, ara sí, per celebrar aquesta victòria, aquest 4-0, aquest ascens, aquest retorn al futbol professional. El terreny de joc és ple d'aficionats i a més ara estan llançant petards, tal com a l'inici del partit, però aquesta vegada encara amb molta més espectacularitat.
1: I per fi hem pujat a casa, que feia molts anys que no podíem celebrar-ho així. A casa, a la nova Creu Alta, vam pujar a Eibar, vam pujar a Marbella, vam pujar a Múrcia, però avui tocava també celebrar-ho a casa. I és un plaer veure aquest camp, que em recorda l'any 85, jo hi era, temporada 85-86, quan vam pujar a primera.
4: I ara mateix el públic està aixecant Ferran Costa amb braços enmig del terreny de joc, el tècnic del Sabadell, mantejat, juntament amb alguns dels seus jugadors.
23: ¡Vamos! ¡Vamos!
4: Aquesta és la bogeria que hi ha ara mateix aquí enmig del terreny de joc.
2: Quina emoció, quina imatge, quina manera més bonica de tancar aquest dia, aquest 19 de juny del 2026, aquest divendres en què el Sabadell torna al futbol professional 5 anys després, d'on segurament no hauria d'haver-hi marxat mai, perquè el Sabadell és un dels grans, un dels històrics del futbol català. No en va, no hem d'oblidar, que ha jugat 14 temporades a la primera divisió, i aquesta imatge, la nova Creu Alta, ara ho deia el Fiter, feia temps que no s'aconseguia un ascens a casa. Aquesta és la imatge que esperàvem, la imatge de l'afició de la ciutat de Sabadell celebrant un ascens. El futbol català tindrà l'any que ve dos equips a la primera divisió, el Barça i l'Espanyol, i dos equips més al futbol professional. A la segona divisió, el Girona va baixar, però no estarà sol, l'acompanyarà el Sabadell, tindrem tant a la nova Creu Alta com a Girona, duel català a la segona divisió. Fiter, ja ho tenim, ja és aquí la segona divisió.
1: Sí, senyor. És meravellós que l'any passat estaves al POU a la segona federació i a vegades val la pena donar un pas enrere per poder-ne fer dos endavant. La gent que baixa, com el Girona, per exemple, no? Que no és la desgràcia, és a vegades un pas enrere per poder reconstruir, tornar a agafar empenta, i el Sabadell ho ha tornat a fer i un altre cop torna a estar al futbol professional.
2: Molt bé, tancarem i ja donem pas al Sergi Andreu. Ets per aquí, Sergi?
0: Sí, sóc aquí, David.
2: Amb el club de la mitjanit avui, edició de butxaca, sí, ja noi. Em perdonaràs. No. L'àrbitre en té la culpa, eh?
0: No, escolta, l'ocasió s'ho mereix i, per tant, des d'ara i fins a les 12 anirem explicant coses del Mundial, evidentment, amb l'antena oberta a la nova Creu Alta.
2: Això mateix, amb el Biel Cadilla, que ja està fent guàrdia, si és que és capaç de trobar algun jugador del Sabadell, que li serà complicat, amb la munió de gent que hi ha ara mateix a la gespa de la nova Creu Alta. Gràcies al Francesc Ripoll, gràcies al Carles Fitel, José Antonio Muñoz, que ens ha fet l'assistència tècnica, i també l'enhorabona per ell, com a bon seguidor l'Aquina que és, i deixem el Biel Cadilla treballar a la zona de vestidors. Si et sembla, Sergi, per aquells nostàlgics i que els agradi recordar el que ha passat avui, que déu-n'hi-do les coses que han passat, resum res, amb dos minuts d'aquest partidàs, d'aquesta final que avui ha guanyat el Sabadell. Gràcies, Sergi, també.
1: Fins ara.
2: I gràcies també a la Unió de la Fuente i al Marçal Turo i a la gent del control central. El Sabadell torna al futbol professional. Ara venim al Club de la Mitjanit.
20: Ja som aquí. Hem tornat.
2: Ataca el Sabadell, ataca Joel Prigo, pot provar el xut Joel Fermín. La treu amb els punys, el primer xut a porteria, la pilota encara és viva, la penjarà dins l'àrea el Sabadell, la refusa la defensa del Zamora amb el cap. Tot el Zamora dins l'àrea, la centrada Stals, el cop de cap fora. El cop de cap d'Urri, marxa per sobre del travesser. Segona rematada del Sabadell. Pica el corna Stals, el fa en curt, aviam la jugada. Joel! Però què fas? Però què fas? Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Primera, gol del Sabadell, gol de Javi López Pinto, Sabadell 1, Zamora 0. López Pinto des de la frontal i torna López Pinto, la treu ara la defensa del Zamora, la treu Miqui Codina, el xut també anava a porteria. Mira. Javi López Pinto entra dins l'àrea, sí, Javi, corna! Xavi Moreno ha recuperat una pilota i ara encara Ton Ripoll intentarà fer el xut, fora! Ai, si entra aquesta. Si entra aquesta de Ton Ripoll, el xut amb l'esquerra amb moltíssima mala bava. Encara no serà abans. Compte, la rematada al pal! Gol! Eneco! Eneco! Eneco! Gol, gol, gol, gol, gol del Sabadell! El 88! De la manera més èpica possible! Un gol que pot valdre un ascens. Marca el Sabadell al segon. Sabadell 2, Zamora 0. La mateixa el Sabadell. És d'equip de segona.
1: Quadri, bé!
2: Recupera la pilota, Quadri! Gol! Ara sí! El Sabadell serà la segona. Fa el tercer el Sabadell. No s'ha acabat el partit, però com si ho hagués fet, invasió de camp.
4: Doncs alerta, perquè la gent entra al camp, eh?
2: El Sabadell serà la segona. Arribarà el quart, Xavi! Gol! El quart del Sabadell! Que arrodoneix aquest partidàs contra el Zamora. Fa el quart Xavi Moreno. Ja ho havia celebrat tothom, però el Sabadell serà de segona divisió. Ara sí,
22: Final, final, final del partit. El Sabadell és de segona. El Sabadell és de segona. El 25 de maig del 2024. El Sabadell va caure a l'infern de la segona federació. Avui, 755 dies després, el 19 de juny del 2026, el Sabadell pot dir que torna al futbol professional. Torna d'on no hauria d'haver marxat mai. El Sabadell col·legi el Zamora. Sabadell 4, Zamora 0. El Sabadell és equip de segona divisió.
5: El Sabadell és de segona divisió.

0: Bona nit, són les 11 i 20. Som al club i el tindrem obert fins a les 12 avui, com us podeu imaginar, un club de butxaca, un club escurçat, però l'ocasió val la pena. El Sabadell és la nit del Sabadell, la nit somiada. Els arlequinats tornen a segona divisió després d'haver-se imposat al Zamora 4-0 en un tram final molt boig de partit a la nova Creu Alta. Encara hi tenim allà el Biel Cadilla, pendent de reaccions. Fins a les 12 anirem sentint els protagonistes d'aquest ascens del Sabadell. Però, com sabeu, aquests dies, des de fa ja una setmana, nosaltres tenim obert el club cada nit, des de les 11 fins a les 12, per recollir tot el que passa al Mundial. I el tenim obert, com sempre, amb el Ricard Torquemada. Ricard, què tal, com estàs?
1: Bé, Sergi.
0: També tenim la Sònia Gelmà. Sònia...
2: Hola, bona nit.
0: Avui ja ens permetreu, Ricard, Sònia, que tinguem, doncs, això, un ull i un peu a la nova Creu Alta i un altre amb el que ha anat passant al Mundial. Anirem comentant una miqueta de tot. D'entrada, no t'ho pregunto tu, Sònia, que estàs a molts quilòmetres de distància, però no sé si el Ricard tenia un ull en un televisor, Ricard, amb el Sabadell, i l'altre en els Estats Units, Austràlia.
1: Sí, una miqueta. El tenia un dispositiu amagat per consultar-ho, sobretot per veure què passava també amb el programa i què passava amb el Sabadell. Dues temporades per recuperar dues categories, no?
0: Sí.
1: Estem parlant d'una recuperació del que diríem que per naturalesa li toca al Centre Esport Sabadell, que és estar a segona divisió. Així hem crescut alguns des de petit amb la idea que el Sabadell era un equip de màxima categoria, i aquests dos esglaons els ha recuperat tan ràpid, i sobretot Ferran Costa, que crec que també són alguns ascensos...
0: Sí, trajectòria i progressió molt destacada, la de Ferran Costa.
1: Estem parlant d'un entrenador que cada cop que juga guanya, perquè ens entenguem.
0: Sí, sí.
1: I això no és fàcil, i a més un tècnic de casa, jove, i que ja fa anys que pinta molt bé.
0: Sònia, contenta, no?, per l'ascens al Sabadell. L'any que ve n'haurem d'estar molt pendents,
2: Sí, mira, de fet, l'any passat no teníem cap equip a segona. En un cas no estem contents de tenir-lo, que és el Girona, però en un altre cas sí, l'any vinent tindrem un Girona-Sabadell, un Sabadell-Girona i dos equips pels que parlar-ne a segona divisió.
0: Tenim el Biel Cadilla a la nova Creu Alta, no sé si a la gespa, no sé si als vestidors. Biel, ets per allà,
3: Sóc a la gespa encara, perquè vaja, que està ple de gent aquí, encara celebrant-ho amb els jugadors, i mira, tinc aquí al costat a un dels protagonistes, a Bonaldo, un dels jugadors del Sabadell. Enhorabona.
4: Muchas gracias.
3: Quina bogeria, no?
4: Una locura, la verdad, una locura.
3: ¿Os esperàveu?
4: No tengo mucha voz, la verdad. Un partido muy difícil, claro, el resultado parece que 4-0 no fácil, pero muy difícil, la verdad, pero no tengo mucha voz, pero solo agradecer a Dios, levantar la mano por todo lo que ha hecho en mi vida. Hace un año estaba a punto de operarme la rodilla y dejar el fútbol, y Dios ha hecho un cambio de locos en mi vida. En un año, dos ascensos, solo tengo que levantar la mano y agradecer a él.
3: Estás emocionado, estás emocionado.
4: Muy emocionado. Solo nosotros sabemos los sacrificios y lo que pasamos para vivir estos momentos. Solo agradecer a Dios, a mi familia, a todos de Sabadell, la afición. Es un momento que voy a recordar para toda mi vida, para mis hijos, para mis nietos.
3: Son moltes, moltes emocions en un partit que ha costado un poco, ¿no? El primer gol ha llegado más o menos pronto, pero luego hasta el segundo habéis sufrido.
4: Sí, es lo que te dice. Lo que te he dicho, que parece que el resultado ha sido fácil, pero la verdad que ha sido un partido muy difícil. El Zamora tiene muy buenos jugadores, experiencia, muy difícil, pero... Lo hemos hecho.
3: Bonaldo, enhorabona, moltes gràcies.
4: Muchas gracias.
3: A celebrar.
0: Vinga, Biel, et deixem que recorris al camp, la gespa, i d'aquí una estona tornem.
3: Fins ara.
0: El dia 9 del Mundial ens ha deixat les primeres seleccions ja classificades pels setzens de final. Són dues de les anfitriones, el Mèxic d'Aguirre i els Estats Units de Pochettino. Mira, deixeu-m'ho dir, dos exentrenadors de l'Espanyol. De fet, un barrellava l'altre. Aquesta nit s'ha jugat a Seattle, l'Estats Units 2, Austràlia 0, i això fa que el grup quedi amb Estats Units liderant amb 6 punts, Austràlia segon amb 3, Turquia i Paraguai amb 0 han de jugar aquesta propera matinada. De fet, ara a les 12 ha de començar el Marroc-Escòcia, 2:45 de la matinada, el Brasil-Haití i a les 5 el Turquia-Paraguai, que és el partit que completarà aquesta segona jornada del grup D. Ricard, has pogut veure aquest Estats Units-Austràlia d'aquest 2-0, què t'ha semblat? Què en destacaries?
1: Doncs mira, diria que és un partit bastant pesat de veure, han passat poques coses, no? La primera part, els Estats Units ha tornat a tenir una tramuntanada, no tan potent com la del primer dia contra el Paraguai. L'Austràlia, que havia ensenyat molt bona cara, va competir molt bé contra Turquia, va guanyar aquell partit, doncs no ha pogut sostenir, diríem, el ritme dels nord-americans. I a partir del 2-0 que ha arribat a punt del descans de segona part, els Estats Units s'ha dedicat a especular, a tancar una miqueta el resultat, a deixar que Austràlia proposés. A Austràlia li agrada molt més reaccionar i la selecció australiana s'ha quedat molt curta per entrar en el partit. Buscava un gol, però no ha pogut. Els Estats Units que continuen la línia, no amb l'exhibició del primer partit, però sí amb l'element comú d'haver resolt els dos partits de la primera part i, per tant, haver-se plantejat la segona part d'una altra manera.
0: I, curiosament, haver-se vist afavorit per un gol en pròpia porta tant en un partit com en l'altre.
1: Sí, és veritat.
0: Una curiositat, eh? Mira, deixeu-me saludar també l'Ilie Sánchez, que el tenim, és col·laborador del programa, ja fa una pila d'anys que juga a la MLS. Ilie, què tal, com estàs? Bona nit.
5: Hola, bona tarda, bona nit.
0: Bona tarda per tu, que tens unes quantes hores menys. Ets a Austin, oi?
5: Sí, aquí a Austin, a Texas.
0: Què t'ha semblat la teva selecció, si m'ho permets dir així?
5: Sí, no vas malament, eh? No t'equivoques en dir la meva selecció. Bé, ha sigut un partit, com deia el Ricard, han començat molt bé, molt forts, i després s'han convertit en un tràmit, perquè ja el que ens interessava era passar a la següent ronda o en aquestes eliminatòries de setzens i ho han aconseguit. Jo crec que és una selecció que estem veient que és molt equilibrada, que el seleccionador, el Pochettino, els coneix molt i molt bé i els ha preparat com ha volgut durant 2 anys perquè ara puguin treure els resultats amb aquestes actuacions sòlides.
0: Després ja tenim aquestes dues classificades, ho he dit bé, Ricard, Ilie, Mèxic i Estats Units. De fet, les tres anfitriones han jugat ja les tres els dos partits de la fase de grups. És una pregunta recurrent, què hem anat fent aquests últims dies, però ara ja la podem fer més completa, si voleu. Quina de les tres us ha convençut més, Ricard, de les tres anfitriones?
1: Jo no em baixo de la idea dels Estats Units. Tinc la sensació que Canadà venen de més al darrere, és a dir, venen de més enrere, estan agafant impuls. És una selecció que m'han proposat bones sensacions, amb molt d'entusiasme. Jesse March és un entrenador de la factoria Red Bull que li agrada el ritme, la intensitat, la verticalitat, i és un equip que és agradable de veure, però no té tots els registres que tenen els Estats Units. Com deia Lili, la veig molt estable, molt conscient de què vol, de què juga, amb migcampistes que estan donant la millor cara, McKennie, Tillman, jugadors que estan dominant el partit. És a dir, els Estats Units no només han guanyat el partit, sinó que els han gestionat com han volgut, des de la possessió a les fases que li ha interessat i en aquesta segona part més des de la gestió dels minuts obligant Austràlia a un escenari que no és desagradable per la selecció de Popovich. Jo crec que els Estats Units és la que veig més forta. A Mèxic compta, però sense fer gaire soroll, també s'ha plantat amb dues victòries en dos partits, però jo crec que és una selecció que no té tant el llistó, no el té tan amunt, no sé com dir-ho. Tinc la sensació que Aguirre sap aprofitar el que té, però jo no li veig el sostre que li veig als Estats Units.
0: No seria la millor generació mexicana, dels últims anys. No hi ha grans estrelles, tampoc, no acaba d'enamorar, com bé dius, Ricard. Lilia, com ho veu, tot plegat?
5: Jugar a casa s'està demostrant que és un avantatge considerable, i en aquest cas, Estats Units, a part de tenir millors jugadors que Mèxic i que Canadà i de ser un equip per mi amb més possibilitats a l'hora de variar sistemes i de plantejar partits. Sí que és cert que també hi ha més partits que es juguen als Estats Units, el seguiment està siguent brutal, i crec que tot això porta a que l'equip es trobi molt còmode i molt motivat de cara als partits, i ho està demostrant, sobretot a les primeres parts, com dèieu, que són estan resolent aquests partits.
0: Mira, deixeu-me incorporar al club el nostre també col·laborador habitual, Senyals Horaris, a 12:15. És l'Àlex Dalmas. Àlex, què tal, com estàs?
6: Molt bé, bona nit, Sergi.
0: L'Àlex ve de ressaca. Clar, l'Àlex no ha vist el partit d'Estats Units-Austràlia perquè, entre altres coses, vaja, menys que no em sorprenguis, estaves a Esport 3 amb el Sabadell.
6: No et sorprenc, no. Vinc d'un 4-0 i d'un ascens. Per sort, per Catalunya, tindrà un altre equip a la Lliga i Hypermotion l'any que ve, amb l'ascens del Sabadell, que ha fet un partidàs avui.
0: És en Ferraro ara preguntar-te pel Mundial, Àlex. No sé si t'estimaries més que et preguntés pel Sabadell, eh?
6: No, no, per qualsevol cosa. El Mundial també ja saps que l'estem vivint molt, molt de prop. Us escoltava ara parlant tant el Ricard com a l'Ili dels Estats Units. És una de les seleccions que millors sensacions han deixat, tot i que a mi aquests dies el club ja ho he expressat, a mi el Canadà segurament no té tant potencial, però de les anfitriones crec que també és una selecció que m'ha deixat molt bones coses.
0: És una selecció un punt desacomplexada, no, Canadà? És a dir, que tinc la sensació, no sé, Ricard, com ho veieu, Willy, que no se'ls nota gaire la pressió de jugar a casa, de ser una de les anfitriones, o no, o vaig equivocat?
1: Home, jo crec que estan desprenent il·lusió, i té un entrenador que havia estat molts anys a Red Bull, però quan dic Red Bull vol dir que crec que va estar a New York, va estar a Salzburg i va estar a Leipzig, és a dir, va fer tot el recorregut, i és un tècnic, per tant, amb una trajectòria europea, que ara ha fet aquest pas cap a ser seleccionador del Canadà pel Mundial, i és, té molt clar el que vol. I jo crec que ha trobat jugadors al Canadà que li responen a això, no? És un equip molt elèctric, molt intens, que probablement no té la qualitat tècnica que hauria de tenir el mig camp per domar el partit, per canviar-li el ritme, però que d'entrada no és fàcil sostenir-lo. Pressiona a dalt, probablement dels equips que està pressionant amb més continuïtat a dalt, per tant recupera pilotes a prop, té davanters que es mouen molt bé en aquesta mena d'idea d'arribades per les bandes, de presència a l'àrea, de rematada. Jo tinc és una gran animadora del Mundial. Mm-hmm. El que tinc dubte és que tingui gaire recorregut quan arribi un examen important.
0: Sònia, que no t'ho he preguntat a tu, de les tres anfitriones que han estat protagonistes aquestes últimes hores, a tu quina de les tres t'agrada més?
2: Doncs mira, quan ens ho va preguntar el Campos quina de les tres arribaria més lluny, jo vaig dir Mèxic, i t'haig de dir que a mi als Estats Units m'ha canviat l'opinió, perquè m'ha generat molt bones sensacions, sobretot en el primer dia. Avui potser més una mica la primera part, però avui no jugava amb Pulisic, que és la seva gran estrella. També crec que depèn bastant d'això, que el pugui recuperar o no, però a mi m'ha generat molt bones sensacions, i m'he anat al bàndol del Ricard en la tria de les tres. Crec que als Estats Units és probablement la que arribarà més.
0: Mira, me'n torno de seguida a la nova Creu Alta, però abans us faig una pregunta ràpida a tots tres. De les tres anfitriones, qui creieu que arribarà més lluny i fins a quina ronda? De les tres, per exemple, comencem amb tu, Ilia.
5: Perdoneu, primer també vull afegir que s'ha de tenir en compte que avui jugaven a Seattle, que no és una ciutat en la que faci moltíssima calor, però estaven jugant a les 2 del migdia, perdó, per ells a les 12 del migdia, i han acabat el partit a les 2 del migdia. Per tant, és un estadi també de futbol americà de gesp artificial. Sí que és cert que els Seattle Sounders juguen allà com a locals, però normalment és artificial, i que hi ha una gespa natural sobreplantada a sobre d'aquesta artificial. No és fàcil. Tots aquests condicionants i les variables són... Els factors aquests són difícils de controlar per tal de fer un partit complet, però estan assolint els resultats, i això al final és el que compta, sobretot en un Mundial.
0: Vinga, faig
5: jo crec...
0: Digues.
5: Sí, digue'm. No, volia respondre-te a la pregunta... Sí. Jo crec que la selecció que arribarà més lluny de les tres anfitriones serà als Estats Units. i jo espero que arribin a la final.
0: Ostres, molt agosarat, no?
5: És un desig més que un, potser una aposta, però té de les dues. Que arribin a la final, que arribin amb Espanya i tots contents.
0: Molt bé. A veure, Ricard.
1: Encara no m'he mirat els quadres i, per tant, estic esperant que avanci una mica el Mundial per poder-me mirar els quadres i, per tant, és difícil saber quines eliminatòries tindrà. Però jo també crec que la més preparada és els Estats Units, tot i que ara és difícil perquè no sabré la ruta. Però jo la deixaria als quarts de final. Jo crec que seria un gran campionat.
0: Àlex?
6: Mira, jo vaig dir a la pregunta que ens va fer el Xavi Campos, vaig dir Canadà, em mantinc amb Canadà, tot i que és veritat que Estats Units està deixant molt bones sensacions, mantinc Canadà i et diré vuitens.
0: I Sònia?
2: Sí, ho comentava abans, jo crec que Estats Units, i també diré vuitens, però em passa una mica com el Ricard, que just ara estava pensant, però és que és molt d'hora encara per veure quin camí tindrà. I en funció del camí, tant d'ella com de Mèxic, podríem veure quina de les dues arriba més lluny.
0: Molt bé. El que ja té el camí definit és el Sabadell, que, com sabeu, ha guanyat 4-0 el Zamora, és de segona divisió, és nou equip de segona, i tenim el Biel Cadilla, la gespa de la nova Creu Alta, en protagonista, Biel.
3: És que continua la celebració aquí enmig de la gespa de la nova Creu Alta. Mira, un dels protagonistes, Kaiser, bona nit, enhorabona.
7: Hola, muy buenas noches, muchísimas gracias.
3: Emocionat, també, no?
7: Sí, la verdad que... Es un día increíble, este 19 de junio va a quedar grabado el resto de mi vida y muy, muy emocionado por lo que hemos conseguido.
3: ¿Y cómo estás? ¿Te has hagut de retirar la mitja part amb alguna molestia?
7: Sí, llevo arrastrando una molestia ya mucho tiempo, ahora cuando acabemos me tendré que operar y nada, quedarme con el esfuerzo, el sacrificio por estar y por haber dado la última gota de sudor hasta el final.
3: O sigui, que heu estat forçant, no?, fins a l'últim moment per aconseguir aquest ascens.
7: Sí, al final hemos, como bien dicen, corazón, sudor y lágrimas, pues eso es una de las cosas que tiene este club, que tenemos nosotros los futbolistas de esta plantilla y al final, pues bueno, pues hoy ha salido todo especial y le hemos puesto el broche de oro a cerrar este círculo de esta temporada tan bonita.
3: I ara aquí esteu celebrant-ho amb tota aquesta gentada que hi ha aquí enmig de la nova Creu Alta. Ara sereu jugadors de segona divisió, aquesta proximitat amb l'afició. En aquestes categories ja no sé si és tan habitual, no?
7: Bueno, al final la afición de este club es muy cercana, muy amable, muy... muy, muy buena, se han portado increíblemente bien con todos nosotros desde que empezó la temporada y al final se merecen ellos más que nadie el poder volver a disfrutar del club en segunda división, porque la última vez ascendieron fuera de casa, luego estuvo el COVID y no pudieron disfrutar de la temporada y creo que para todos ellos es muy bonito y importante que puedan disfrutar, que lo pasen bien y nada, decirles que estoy muy orgulloso de pertenecer a este equipo.
3: Gracias, Kaiser, a celebrar-ho i a recuperar-te de la lesió.
7: Gracias.
3: Gràcies. Les paraules de Kaiser, emocionat també, com senties, la veu mig trencada.
0: Sí, ja ho veig.
3: És
0: sí,
3: que aquí,
0: sí.
3: Vaja, és una bogeria.
0: Hi ha molta gent a la gespa encara, entenc.
3: Molta, no se'n volen anar, no sé si... Vaja, suposo que en algun moment donat els faran fora, però ara mateix això...
0: Si pesquessis a Ferran Costa, Biel...
3: Anem a buscar-lo.
0: A veure si tenim ocasió de... Si pots parlar amb ell, vaja. Encara. Vinga. Que siguin dos minuts. Vinga, va, fins...

0: abonado a Juegos 11 Punés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
1: El Club de la Mitjanit.
2: Vinga, va, Sònia, va, una mica de cara barraca. Avui, protagonista, Lamine Yamal, també Cubarsí. Faltant 48 hores pel partit d'Espanya diumenge, diumenge a la tarda, contra l'Aràbia Saudita, eh?
3: I la gran pregunta és si Lamine Yamal serà titular. No ha respost respecte a això en aquesta entrevista que ha fet amb els nostres companys de Televisió Espanyola, però el que sí que té molt clar Lamine Yamal és que, per una banda, van les seves ganes de jugar, que en té moltes, i per una altra, la temeritat que seria, per exemple, jugar un partit sencer.
4: No, creo que muy pronto es innecesario. Creo que tengo un proceso de adaptación primero y yo creo que no es el momento de jugar un partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que me se quiera.
3: Els minuts que l'entrenador vulgui. Aquí el dubte és si en juga 45, pel que ha dit Luis de la Fuente les últimes hores, apareixerà la segona part i jugarà tota la segona part. Si el veuen per jugar més de 45, és a dir, un 60, aleshores serà titular, i em temo que demà ho sabrem, perquè Luis de la Fuente ha de parlar 24 hores del partit, però fa pinta que pot ser titular. I també un altre document de Lamine Yamal bastant interessant respecte al fet que golejadors com Mbappé, com Kane, com Haaland, com Messi, ja han comparegut en aquest Mundial i ell, conseqüència de les molèsties físiques, no va poder jugar tot el partit i no ha marcat.
4: O sea, mi obsesión no es estar en la habitación, ha metido Mbappé, yo también quiero meter un gol, ha metido Messi, yo también quiero... No, me da igual. O sea, primero porque me sacan 10 años todos y lo segundo porque mi estilo de juego es otro, yo quiero disfrutar, quiero ganar. Y sé que puedo meter 16 goles y que me eliminen en semifinales, entonces no es lo que busco.
2: Dormen a Atlanta ja, no, avui, Sònia?
3: Sí, aquesta tarda viatgen cap a Atlanta, que està a 2 hores per carretera, sí. No agafen ni avió, i avui ja dormen a Atlanta, demà fan l'últim entrenament en un estadi proper a l'estadi del partit, al vespre la roda de premsa de Luis de la Fuente, el partit és diumenge a les 6 de la tarda.
2: A veure, us pregunto a tots, amb resposta breu, creieu que... És clar, es poden ser dues preguntes. Comencem per tu, Sònia, si vols. Tu creus que Lamine serà titular i si creus que ho hauria de ser?
3: Jo crec que serà titular i crec que no ho hauria de ser perquè ho és per l'urgència d'haver empatat el primer partit. És a dir, el pla era el primer partit 20 minuts que va jugar, el segon potser una part... i ja el tercer partit ser titular. I em sembla que acceleraran una mica els passos.
2: Ricard?
5: Sí, ho diu la Sònia, que serà titular o que apunta titular, doncs no, ella en sap més. Jo no entenc que sigui titular, és a dir, no sé... O sigui, per mi que la Lamine Yamal sigui titular al segon partit, com diu la Sònia, és un símptoma de començar a remolc i amb certa urgència. O sigui... Perquè el partit està més tou a la segona part, ja està més erosionat, per tant ell no té una exigència física tan alta i són els minuts on es decidirà el resultat. Aleshores, aparèixer des de l'inici per haver d'abandonar el partit i quedar-te els minuts més transcendents sense la Lamine Yamal, a mi em sembla com ganes d'haver de resoldre el partit, no? És a dir, un punt d'autopressió de dir això ho hem de pelar ràpid, que va passant el temps i aquest de cop de volta marxa a la banqueta, perquè el primer partit encara tenies la carta a la Lamine Yamal. Això és com ho veig.
2: Clar, Àlex, és que no té gaire marge, la selecció espanyola ha de guanyar sí o sí, perquè vaja, tot el que no sigui això seria complicar-se una mica la vida, no?
6: Sí, se la complicaria, tot i que aquest Mundial ja sabem que doncs, et dona un palet més, no?, de xarxa de seguretat. Per mi no hauria de ser titular, jo aquí coincideixo amb tots tres, però també, com la Sònia, penso que el posarà d'inici, perquè el context de partit serà molt semblant al que va tenir davant de Cap Verd, perquè a Espanya li va faltar recursos col·lectius individuals per atacar millor, i perquè, tot i que ho hauria de fer d'una altra forma, jo crec que Luis de la Fuente tirarà per buscar el desequilibre de la ment.
2: Ilia, vols dir la teva?
3: Deixa'm dir a les últimes hores Luis de la Fuente ha fet una reflexió molt semblant a la que, per exemple, li sentíem ara al Torquemada. Ell diu que, evidentment, si només pot jugar una part, prefereix que jugui la segona perquè és el moment decisiu del partit i els jugadors...

0: els rivals estan més desgastats, però també té la tinc la sensació que té molta pressió per part del jugador i per part de l'entorn per fer-lo jugar els màxims i no és possible, si pot ser que el vegin ja per 60 minuts.
1: Ilia?
2: El que ell digui, juntament amb l'opinió dels doctors, si ell es creu que està al 100% i que pot jugar, doncs ha de jugar. És a dir, si ell estigués al 100%, jugaria, oi? Doncs, segons el, com es trobi i el que els doctors recomanin, doncs que ho faci. I si no ho és, si no surt de titular, fer-li entendre, com deia la Sònia, no? Que quan surti a la segona part, ha de decidir el partit.
1: Mira, em fa molta il·lusió saludar a aquesta hora el Ramon Planes. El Ramon Planes, que com sabeu va ser director esportiu de l'Espanyol, secretari tècnic del Barça, ara és director esportiu de l'Al Ittihad, de l'Aràbia Saudita. I per tant coneix molt bé el futbol que es juga en aquell país, el país, la selecció que s'enfrontarà a Espanya diumenge a la tarda. Ramon, bona nit.
3: Bona nit.
1: On pares? Ets a casa, a Lleida, al Mundial, a l'Aràbia Saudita...
3: Doncs sóc a la terra ferma i demà vaig cap a Mèxic per seguir el Mundial en directe.
1: Molt bé. El Ramon és el director esportiu de l'Al Ittihad des de fa ja gairebé 3 anys, oi, Ramon?
3: Sí, portem 3 temporades a l'Ittihad, sí, amb una molt, molt bona experiència.
1: I abans havies passat per la Secretaria Tècnica del Barça, la Direcció Esportiva de l'Espanyol i molts altres clubs. Tu que coneixes, Ramon, el futbol d'allà, no? Una mica per saber, quina Aràbia, quina selecció es trobarà a Espanya diumenge?
3: Doncs es trobarà una selecció que competirà bé, perquè Aràbia és el país de l'Orient Mitjà amb més tradició futbolística. És el país que més vegades ha acudit a un campionat del món i hi ha moltíssima afició al futbol, moltíssima afició al futbol. És un país que el futbol és l'esport rei i, evidentment, aquesta tradició fa que ells se prenguin el Mundial com una cosa realment important, com va passar fa 4 anys, on va guanyar Argentina. I, bueno, el seu inici de Mundial ha sigut bo davant d'Uruguai, més o menys amb les característiques que jo esperava, no? Perquè crec que la federació va ser molt valenta canviant el seleccionador a pràcticament un mes i mig de començar el Mundial, i aquest nou seleccionador, que és un entrenador grec que coneix molt, molt, molt bé el futbol saudí, que ha entrenat a molts equips a Aràbia Saudí, doncs crec que li traurà molt rendiment al jugador, no? Al jugador saudí. És un entrenador molt tàctic i serà un partit amb un guió bastant similar al de Cabo Verde, per mi.
1: Mira, t'ho anava a demanar, si visualitzes una selecció que es tanqui, que cedeixi el domini a la selecció espanyola i això també compliqui una mica la vida a la selecció de Luis de la Fuente, com ja va passar en la primera jornada.
3: Sí, prevec un guió molt similar. Potser, a diferència de Cabo Verde, et diria que Aràbia Saudí té més potencial ofensiu, per tant, encara que, evidentment, tot el domini i les ocasions poden ser d'Espanya, Espanya té que estar també molt atenta perquè és un equip que intentarà fer mal, és un entrenador que treballa molt bé l'estratègia, i en la pilota parada s'ha d'estar molt atent, no? Crec que és un partit que marcarà molt el fet de poder obrir el partit l'abans possible.
1: Els que no tenim coneixement del futbol d'allà, segurament tenim, és una referència llunyana, ja em perdonaràs, Ramon, però clar, tenim aquella referència de Qatar en aquell partit contra l'Argentina i aquella cosa que ens va sorprendre a tots, no? No sé si en queda alguna cosa d'allò, si aquesta selecció és millor o pitjor que aquella de Qatar.
3: Bueno, és una selecció que és el final d'aquella generació. Una gran part dels jugadors d'aquella selecció que va guanyar Argentina a l'últim Mundial segueix. I amb una barreja de jugadors joves saudis que seran una mica la base del Mundial que es celebrarà a l'Aràbia Saudita el 2034. Bueno, és una selecció amb més experiència i més habituada a jugar aquest tipus de competicions, per tant, un pèl més perillosa.
1: Són jugadors que majoritàriament juguen a l'Aràbia Saudita?
3: Sí, pràcticament tots, com sabeu, la Lliga d'Aràbia ha pujat moltíssim el nivell amb tota l'arribada de tant jugador estranger, tant entrenadors, estat de màxim nivell i l'aposta econòmica que ha fet per aconseguir una lliga molt important i evidentment, el jugador saudita, pues, amb la seva majoria, decideix continuar a la seva al seu país. No? Hi ha un molt bon jugador que es diu Saúd, que juga a França, que estava jugant abans a Itàlia, a la Roma, i ara a França, que és molt bon jugador, com a jugador important que juga fora del país. Aquest és un jugador bastant diferencial, un jugador molt perillós per banda. Penso que és el jugador que Espanya té que tindre una mica més d'atenció.
1: Com resumiries el que serien les grans armes i el punt feble o els punts febles d'aquesta selecció, el millor i el pitjor de l'Aràbia Saudita?
3: Bueno, jo crec que és un equip molt compacte, un entrenador que tàcticament treballa molt bé l'equip i, per tant, té un esperit col·lectiu molt bo. Crec que això els fa pues, que competeixin bé. És ordenat i saben gestionar els temps dels partits i això pues, farà que juguin una mica la necessitat d'Espanya. Mm-hmm. I com a punts febles, pues, home, evidentment, el fet de que molts dels seus jugadors a la Lliga, els jugadors més importants de la Lliga, els davanters, són estrangers, pues, fa que, bueno, que la part ofensiva sigui una miqueta, no? Els davanters, la línia que pateix més. No?
1: I a Espanya, com la veus, Ramon?
3: Bueno, Espanya la veig un equip amb molta qualitat, un grup de jugadors que crec que té una profunditat de banqueta important, però, evidentment, crec que bueno, és molt determinant el nivell individual que pugui donar Lamin, el nivell individual que pugui donar Pedri. Jo crec que són jugadors que marquen molt la diferència. I dins que hi ha un molt bon grup, hi ha un grup molt compacte, i repeteixo, on l'entrenador pot tindre diferents opcions, el que marca la diferència, el que pot obrir un partit, el que pot, perquè el perfil de futbol que fa Espanya és un futbol de molta possessió, però al final tens que fer mal, no? Tens que marcar. I no hi ha un nou pur, ho està fent Ferran Torres, que, bueno, que Ferran té una estadística fantàstica aquesta temporada amb el Barça en la selecció, però si no està Oyarzabal, jo crec que són molt determinants l'aportació al partit de Lamin i de Pedri. Mm. Aquest és el meu punt de vista.
1: Entenc que per tu la posaries en un sac de candidates al Mundial, eh?
3: Sí, jo crec que... A més, crec que és una generació que té gana, que té ganes de reivindicar-se, i bueno, el Mundial és l'aparador més important que pugui tindre un jugador de futbol. Aquest punt d'ambició i de descaro el demostraran. Segur que faran un bon partit i, evidentment, bueno, és un partit molt important i és important, crec que és molt important el poder guanyar i fer un bon partit per agafar més confiança, no?, a nivell anímic.
1: Uh-huh. I a banda d'Espanya, per tu, quina altra o quines altres seleccions són fermes candidates al títol?
3: Doncs bé, que França, forta, un equip amb molt poder físic, perquè té ofensivament, segurament per mi, la selecció més potent ofensivament. I, bueno, i després pues, mai tens que menyspreuar pues, les seleccions, encara que no ha començat bé com Brasil, mateixa Argentina que ha començat molt bé. Jo crec que Brasil i Argentina són favorits i a nivell europeu, a part de d'Espanya, diria que França és la candidata número 1 per mi. Uh-huh. I després, doncs, bueno, Anglaterra i Alemanya també tenen molt bones seleccions.
1: Molt bé. Ara que parlaves de Brasil, acabo ja sortint una mica del Mundial, però m'hi ha fet pensar que un dels grans noms de la selecció brasilera és el de Rafinha, el jugador del Barça, que sembla que podria anar a raure a la Lliga Saudita. No sé si en tens alguna notícia que puguis explicar.
3: Bueno, no estic... Seguint les notícies i, evidentment, internament, el nom de Rafinha és un nom molt ben valorat a la Lliga Saudí. La Lliga Saudí vol tindre bons jugadors, vol continuar amb aquest projecte de consolidar-se com una de les lligues importants al món. I ja l'any passat es va rumorejar molt el nom de Rafinha. Rafinha sí que és un jugador realment que té un perfil clar per anar, no?, a una lliga com la d'Aràbia. Uh-huh. I més a clubs importants com és el Hilal, clubs realment on tenen les expectatives per guanyar els campionats, que no em sorprèn que es pugui unir el nom de Rafinha amb la Lliga Saudí, no em sorprèn en absolut.
1: Molt bé, doncs és el Ramon Planes amb qui hem conversat una estona en aquest club de la mitjanit. Agraïts, Ramon, un plaer, com sempre. És el director esportiu de l'Al-Ittihad a l'Aràbia Saudita des de fa ja uns quants anys. Ramon, que vagi molt bé el viatge cap a Amèrica.
3: Moltes gràcies per aquesta estona amb vosaltres.
1: Vinga, una abraçada, que vagi bé, adéu-siau. Vinga, va, solen 7 minuts per arribar a la mitjanit. Roger Arbosà, bona nit.
4: Què tal, Sergi? Bona nit.
1: 3 partits aquesta matinada. Vinga, va, a les 12. D'aquí és res. Comença l'Escòcia Marroc.
4: Del grup C, Escòcia lidera el grup amb 3 punts. El Marroc en té un després del valuós empat contra el Brasil. Per cert, a l'11 del Marroc hi és Unahi. Es manté Unahi al jugador del Girona.
1: Molt bé, a 2:15, Brasil, Haití.
4: També d'aquest grup C, un partit molt desigual i una gran oportunitat per al Brasil per sumar la seva primera victòria, reconciliar-se també amb l'afició, enfilar el camí cap als setzens. Haití, que no té cap punt perquè va perdre contra Escòcia.
1: I a les 5 de la matinada, el Turquia-Paraguai.
4: Aquest partit del grup D, dues seleccions que es van estrenar amb derrota a la primera jornada, per tant, obligades a sumar per tenir opcions.
1: Ricard, Escòcia-Marroc, Brasil-Haití, entenc que el Turquia-Paraguai potser queda més relegat, però què és el que buscaràs o què és el que t'agradaria veure aquesta matinada?
5: Doncs em fa molta il·lusió poder tornar a veure amb el Marroc i continuar veient aquell joc alegre. Estan obligats a guanyar. Escòcia va començar amb victòria i veure que si Brasil fa algun pas endavant a nivell col·lectiu, Ancelotti troba alguna clau que millori, diríem, que el funcionament d'un equip que va limitat de talent i que necessita un cop d'empenta des de la banqueta. La matinada és interessant, el partit del Marroc i el del Brasil, sobretot.
1: El del Marroc entenc que potser encara el veuràs, però el del Brasil sí. Demà al matí,
5: mira,
1: oi?
5: Mira, avui saps què passa? Que sí. És que avui tinc, per temes familiars, ja haver d'anar a recollir fills a discoteques.
1: Ah, home!
0: Ja estem aquí?
5: És que hi ha hagut nit de graduació.
1: Avui hi haurà nit intensa, Ricard.
5: Aleshores, doncs, em va bé, saps? Vull dir, avui és una nit que aprofitaré.
1: Molt bé, molt bé. Àlex, breument, Brasil es juga més la credibilitat que la classificació, que també, no sé si m'explico el que vull dir, després de l'empat del primer de jornada.
6: Probablement, sí, sí, sí que sé per on vas. Òbviament no crec que tingui problemes per classificar, per al format del Mundial, però sí en quant a credibilitat. Ens va deixar males sensacions, sobretot la primera part, on jo vaig veure un Marroc molt dominadora, i sobretot bastant allunyat del que és el Brasil sempre, no? Volem veure una... Tinc moltes ganes de veure jo aquest segon partit de Brasil, per veure si canvia alguna cosa, si Ancelotti mou peces, però sobretot si és una Brasil més propositiva en pilota, que vam veure ben poca cosa més enllà de la qualitat que pugui tenir Vinícius o l'atac dels espais de Rafinha.
1: Mira, deixeu-me, li volia preguntar a Lili a la Sònia, però em demana pas des de la nova Creu Alta, el Biel Cadilla, que no sé si és amb el tècnic del Sabadell, Biel.
7: Sí, exacte, m'has demanat Ferran Costa, aquí el tinc, Ferran, enhorabona.
8: Moltes gràcies.
7: Et queda veu?
8: Sí, em queda veu.
7: No has parat en tot el partit, eh?
8: Bueno, s'intenta recolzar els jugadors, fer-los costat. Sabem que portem una ciutat sencera darrere i el mínim que pots fer és buidar-te per intentar que surtin les coses bé.
7: Quina bogeria! Què representa això pel Sabadell?
8: Bueno, a mi aquí m'han tractat des del primer dia molt, molt bé. M'han cuidat, m'han respectat, m'han acompanyat en tot el que hem fet durant la temporada. M'he trobat una afició brutal, un grup de jugadors immillorable, i la gent que porta el club doncs, ha cregut en mi i els hi agrairé sempre.
7: Seguiràs a segona?
8: Sí, sí, sí. No sé que em fotin fora.
7: No, segur que no.
8: Ho vaig dir. Tenia la il·lusió de poder tornar al futbol professional. Amb el pas dels mesos, la meva il·lusió era fer-ho amb el Sabadell, perquè vaig arribar com a entrenador i ara puc dir que sóc un arlequin amb més.
7: Enhorabona.
8: Moltes gràcies.
7: Gràcies, Ferran.
8: Gràcies.
1: I gràcies.
7: Un dels protagonistes de la nit, sens dubte, eh, Sergi?
1: I tant, i tant. Ferran Costa, l'entrenador del Sabadell, que, com sabeu, ha aconseguit l'ascens a segona divisió després de guanyar el Zamora 4-0 a la nova Creu Alta en una gran nit, en una gran festa de l'equip arlequinat. Gràcies, Biel, bona feina.
7: Bona nit, Sergi.
1: Adéu, bona nit.
9: El Club de la Mitjanit. Estàs a punt per la revetlla? A Catalunya Ràdio, sí. Celebrem les nostres tradicions amb la bona companyia de Petardos CM. Petardos CM, 3x2. El segon a meitat de preu, 2x1 a partir de 65 anys i més de 50 lots i packs estalvi. Compren fins al 21 de juny i vine'ls a buscar sense fer cua fins al dia 23 a qualsevol dels gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.

0: A punt d'arribar a les 12, se'ns acaba el temps avui. Us haig d'acomiadar tots plegats. Hem fet un club de butxaca, hem passat una mica per sobre del que ens ha semblat més interessant, però vaja, tenim dies i dies i dies per parlar del Mundial. Gràcies, Ricard, a gaudir d'aquesta intensa nit, sigui mundialista o discotequera.
1: Gràcies, Sergi.
0: Ens escoltem el diumenge, eh?
1: Molt bé.
0: Vinga, Sònia, aviam si la Mina és titular o no diumenge.
2: Vagi bé, fins demà, bona nit.
0: I Lie, també moltes gràcies per ser-hi un dia més.
3: A vosaltres, fins la propera, i enhorabona al Sabadell.
0: Molt bé, gràcies. I Àlex, a gaudir també de la celebració del Sabadell, de la qual també n'has format part. Només ens falta el teu a Europa, eh? A veure si l'any que ve tenim sort.
4: L'any vinent serà l'any. Un plaer, enhorabona al Sabadell, i un plaer estar aquí, Sergi.
0: Gràcies, adéu-siau, bona nit. Moment de tancar el Mundial al Club de la Mitjanit avui. Com cada nit ho fem amb una cançó que té a veure amb la història dels Mundials, seleccionada pel Salva Pou, el responsable tècnic i musical del programa. Avui el Salva ha seleccionat una de les cançons del Mundial d'aquest any. Echo, es diu. És una col·laboració musical de Daddy Yankee amb l'artista jamaicana Shin Si. No sé si l'he pronunciat bé, però vaja. És el tercer single oficial de l'àlbum, del disc de la Copa del Món del 2026. Res, que ho deixem aquí. Bona nit, descanseu molt. Si és que no veieu aquest Marroc-Escòcia, que és a punt de començar, comença ara a les 12, o bé el Brasil-Haití, que començarà a 2:45 de la matinada. Porteu-vos bé i passeu-vos-ho millor. Adéu-siau, fins diumenge.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Oriol Pujador. Aquest divendres han sortit a l'àrea de Barcelona 267.000 vehicles, un 44% dels previstos per tot el cap de setmana en una operació sortida que enllaça amb la Revetlla de Sant Joan. La via amb més retencions està a l'autopista AP7, al seu pas pel Vallès en direcció a Girona, i també a diversos punts del sud per accedir a les poblacions del litoral tarragoní. L'elevada mobilitat dels pròxims dies coincideix amb la previsió d'una onada de calor. El Servei Català de Trànsit alerta de la incidència que té en els ciclistes per risc d'insolació i també en els motoristes. Ramon Lamiel és el director.
2: Les motos, quan hi ha aquests episodis d'onada de calor, conduir amb temperatures de 40 graus una moto representa conduir ebri, com si anessis begut.
1: Dimarts es limitarà la velocitat a 80 km per hora a tots els vehicles a la C32 Sud, a la B23 i a l'AP7 fins a Martorell, també a la Pota Nord de Montgat. Els camions no podran circular per l'AP7 entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant. Més notícies, Txell Garriga.
3: Un nen de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 anys han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques a la platja de la Rabassada. El socorrista ha donat l'alerta a 3:45 d'aquesta tarda. Segons apunten els equips d'emergències, un grup de 6 nens eren en una zona de roques de la Cova del Gos. Quan han entrat a l'aigua han vist que tenien dificultats per sortir-ne. 3 han acabat sortint sense ajuda, però els altres 3 han hagut de ser rescatats. L'alcalde de Tarragona, Robert Viñuales, ha donat el seu condol pel tràgic succés.
4: I són moments de molt dolor, consternació, i l'únic que podem fer i volem fer és traslladar tot el nostre escalf també a les famílies.
1: Aquest cap de setmana coincidirà també amb una onada de calor. S'esperen que les temperatures arribin als 40 graus a partir de diumenge i fins dimarts, dia de Revetlla. És per això que des del cos de bombers es demana molta precaució, especialment amb la pirotècnia i amb les fogueres.
3: Israel i Hezbollah han pactat un alto al foc aquest divendres que no han reconegut públicament i l'aplicació del qual està plena d'incerteses. La notícia l'han anunciat als Estats Units hores després d'una escalada de violència que han causat gairebé 50 morts i un centenar de ferits al Líban i que ha fet ajornar sense data la represa de converses entre els Estats Units i l'Iran. Teheran exigeix incloure el Líban en el seu diàleg amb Washington. El ministre iranià d'Afers Estrangers, Abbas Araghchi, ha acusat Israel de voler la guerra permanent. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha lluat públicament Benjamin Netanyahu després de l'allunyament entre els dos líders a causa dels atacs israelians al Líban.
5: Hem tingut una relació fantàstica amb Israel. Tots dos hem estat molt formidables. Bibi Netanyahu és un primer ministre guerrer i se l'ha de reconèixer com a tal.
1: Com a mínim, una persona ha mort i diverses han quedat ferides a conseqüència del xoc de dos trens a prop de la ciutat de Bedford, al nord de Londres. Un dels trens s'ha aturat per causes que es desconeixen i l'altre l'han vestit per darrere sense que hagin descarrilat els dos convois. Els pescadors demanen solucions davant l'augment dels atacs de dofins que trenquen les xarxes i els fan perdre captures. El problema afecta sobretot el sector de la pesca artesanal, a la Costa Daurada i també a la de l'Ebre.
3: Pescadors com el Moisés González, de Cambrils, al Baix Camp, estan desesperats. Tenen clar que els dofins s'han de protegir, però no sap què fer per evitar els seus atacs. El problema el van detectar l'any 2019, però ara s'ha agreujat.
6: Ha anat creixent, fins aquest any, que ja s'ha disparat. És brutal els atacs que tenim. O sigui, se mosseguen el peix que està enganxat a la xarxa i el prenen. Fan forat a la xarxa i prenen les captures.
1: I en esports, el Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol. Els sabadellencs han superat per 4-0 el Zamora a la tornada de l'eliminatòria final per l'ascens. Han remuntat així el 0-1 advers de l'anada amb gols de López, Pinto, Eneco, Quadri i Xavi Moreno.
3: I a segon, el Sabadell s'hi trobarà el Girona. I segons ha avançat la cadena SER i ha pogut confirmar també aquesta emissora, tot fa pensar que Quique Álvarez, el tècnic del filial gironí, serà l'entrenador del primer equip del Girona segona.
1: Més futbol, al Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà aquest divendres s'ha jugat un partit de la segona jornada del grup D, amb el resultat següent: Estats Units 2, Austràlia 0.
3: L'Igualada ha forçat el quart partit de la final de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins. Els igualadins han derrotat per 5-0 al Liceo de la Corunya, el tercer enfrontament amb remuntada inclosa.
1: I aquest divendres ha arrencat la Volta Ciclista Catalunya Femenina. La guanyadora de la primera etapa ha estat la neerlandesa Nienke Benhoven, després dels 92 quilòmetres amb sortida i arribada a Santa Susana, al Maresme, i de retruc és la primera líder.
0: Fins aquí les notícies. Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
7: Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
0: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
7: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
0: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
8: Aquest dissabte, al Sense Fronteres, somnis que es fan realitat.
9: De fet, no sóc catalana.
8: Ah, no ets catalana. I tenies el somni de ser catalana.
9: Sí, i de viure aquí, no?, a Catalunya. Ja sóc d'Istanbul, de Turquia.
8: La Nihan, d'Istanbul, el seu somni de ser catalana.
9: Vull viure aquí i sentir-me d'aquí. I per poder integrar-me, tenir amics, dir un bon dia al forn, d'on sigui, amb els veïns. És molt important, no?, aquest idioma.
0: Aquest dissabte, a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
10: Quina ratxa! Quants maig portes?
0: 150.
10: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de l'ADO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i el periòdico.com.
11: Arriba als cinemes Viva, la pel·lícula dirigida per Aina Clotet. Amb una energia i vitalitat desbordants, la seva interpretació ha conquerit el jurat de la Setmana de la Crítica de Cannes.
12: Heu follat.
11: Viva, una història intensa, lluminosa i plena de vida.
12: Tens tota la vida per davant.
11: Viva és per viure-la en pantalla gran. Estrena als cinemes el 19 de juny.

0: Comença La Finestra Indiscreta, amb Toni de la Torre.
1: Benvinguts a La Finestra Indiscreta, el dia que torna a les sales de cinema Toy Story. La franquícia de Pixar arriba amb una cinquena entrega que posa sobre la taula un dels grans temes relacionats amb la infantesa dels últims anys: les pantalles. Les pantalles, tant a casa com a l'escola, han estat un motiu de preocupació creixent en els últims anys, i la seva ràpida implementació és el punt de partida de la nova Toy Story, on les joguines veuen com els estris tecnològics entren a les cases i absorbeixen immediatament tota l'atenció de la canalla. I es converteixen, doncs, en els nous amics dels nens, ja que estem escoltant aquest You Got a Friend in Me, tema clàssic de la saga. Les joguines queden arraconades, assumint que ja han passat a la història. La pel·lícula torna així a emocions recurrents a la franquícia, com el fet de sentir-se rebutjat, i al mateix temps construeix un discurs contra les pantalles que no acaba d'apuntar als responsables de tot plegat i que es va rebaixant a mesura que avança la pel·lícula. Malgrat això, aconsegueix ser la millor de la saga des de Toy Story 3. Joan Pam i Esmarta Ferrer, esteu d'acord amb aquesta afirmació?
2: Sí, amb matisos, però sí.
3: No era difícil, però sí, estic d'acord.
1: No era difícil, però sí. Completament d'acord. Ara en parlarem, perquè ja sabeu que ens agrada començar sempre el programa amb la nostra estona de prescripció per ajudar-vos a triar entre totes les estrenes i que us quedeu només amb el millor per començar amb bon peu el cap de setmana, tant pel que fa a les pel·lícules com pel que fa a les sèries. Primer anem amb les novetats de la cartellera i, per tant, entrem al món, ara empantallat, de Toy Story.
4: Ha arribat un paquet per tu.
5: Gràcies, gràcies.
6: Comencem a jugar!
7: Un altre cop l'extinció, no!
8: Toni, prou de pantalles per avui.
9: D'acord.
4: Vull parlar amb tu, aparell.
10: Sisplau, digue'm, Lili.
1: Com deies, la cinquena entrega de la saga de les joguines, que torna a tenir com a protagonista la Bonnie, la nena que va heretar les joguines al final de la tercera part. A la Bonnie li encanta jugar amb les joguines, però s'adona que al seu voltant els altres nens ja no juguen amb les joguines perquè estan abduïts, que em sembla que és la paraula exacta, per unes tauletes. Amb aquestes tauletes també es comuniquen constantment, així que la Bonnie queda fora de la conversa i se sent marginada. Això alerta les joguines, que tornen a fer de mirall de les preocupacions dels pares, com ha passat això sempre a Toy Story, i també alerta els pares de la Bonnie, que li compren una d'aquestes tauletes en un intent que es pugui integrar socialment.
3: Sí, per mi he de dir d'entrada que Toy Story és probablement de les sagues més importants de la meva formació cinèfila, i si la setmana passada el Manu deia que l'Spielberg era el motiu pel qual estava parlant ara aquí, a mi Toy Story realment em va... Tota la meva família, a més, ens va intentar unir, va intentar-ho com a saga, però realment és una pel·li que és de les meves pel·lícules preferides, especialment la 3, que em sembla com probablement que té un dels millors finals de la història del cinema, i anava bastant acollonit, perquè realment l'última pel·lícula, la quarta, m'havia semblat una pel·lícula que funcionava molt bé quant a l'aventura, però que a nivell emocional no havia aconseguit com tocar-me, no? I aquesta cinquena part jo trobo que sí que aconsegueix aquest punt emocional. A mi em feia molta por de dir que la pel·lícula fos com una mica una lliçó, una espècie de discurs molt conservador sobre que els nens estan enganxats a les tablets, i trobo que la pel·lícula aconsegueix no ser això, perquè primer que la tablet, no sé vosaltres, però a mi em va fer molta ràbia. O sigui, aconsegueix generar aquesta ràbia com aquesta espècie de dolenta. Em va semblar molt brillant la idea de que...
1: La Lili,
3: exacte. La pròpia tablet, la Lili, es fa auto-scroll i és com que acaba com, també com despistant-se. Té idees realment molt brillants. I també vaig veure que realment no només hi havia això de que els nens estan abduïts per les tablets, sinó que els propis adults també estan atrapats a les pantalles. Cosa que vaig pensar que era divertit, que feia que per les joguines, els nostres protagonistes, els nostres estimats protagonistes, fos molt fàcil passar desapercebuts, no? Com cosa que abans havien de fer potser més esforços per que els adults no els enganxessin.
1: Sí,
3: no?
1: Això està molt bé, perquè realment és una dinàmica que hem vist moltes vegades a Toy Story, no? Mm. Joguines intentant arribar a un lloc i que han de fer mil històries perquè no les vegin, i clar, això és una manera de estalviar-se això, que ja ho hem vist moltes vegades, no cal repetir-ho, però alhora fer-ho amb un sentit. És a dir, si no han de vigilar és perquè ningú està mirant, perquè està tothom mirant pantalles.
3: Clar, està molt més justificat.
1: Sí.
3: I vaig sentir també que això em va recordar una mica, potser a la trama d'Inside Out, però que era una pel·lícula com també una mica sobre fer-se gran. I com el personatge de la Bonnie descobreix el sentiment de la vergonya, no? De la vergonya de, que ella segueix jugant amb joguines analògiques, diríem, i en canvi les seves companyes, les seves veïnes, doncs no. Trobo que està molt ben explicat aquest sentiment de la vergonya que et fa tan adult. Si jo recordo realment passar com aquesta vergonya de els meus companys de classe que comencen a jugar amb videojocs i jo encara estava com imaginant mons amb uns ninotets que encara estan a casa de la meva mare. M'estan esperant a casa de la meva mare, encara.
2: Jo estic d'acord amb moltes coses que ha dit el Joan, però per mi, justament el problema principal de la cinquena, que és el mateix problema que el de la quarta, és que amb la tercera ja estava tot tancat. És a dir, crec que quan fas una trilogia tan brillant com era la primera, la segona i la tercera de Toy Story, poca cosa més et queda per fer. És a dir, és molt difícil justificar una quarta i una cinquena entrega. L'única manera de justificar més entregues és que facis una cosa diferent i expliquis una cosa diferent, perquè les tres primeres de Toy Story, jo soc com el Joan, o sigui, els dos crec que som del mateix any, som 100% la generació Toy Story. És a dir, jo tenia els VHS gastats i em sabia escenes de memòria de les dues primeres, clar, que eren les que existien.
1: Jo vaig anar a veure la primera al cine, i a més recordo perfectament quin estiu era. Si no recordo malament, pot ser que fos el mateix estiu de Jumanji?
2: És el 96, no, la primera és el 95.
1: Estic parlant absolutament de memòria, però ja era gran.
2: Clar.
1: Sí, l'anava a veure perquè era animació i era diferent, digital, tot això, però clar, no, la pel·li em va agradar molt, però no va impactar en mi de la mateixa manera que hauria impactat, bueno, vosaltres,
2: clar,
1: com a nens.
2: I érem el target 100%, sí. No? I que hem crescut amb la saga i per tant ens hem identificat amb tot això d'una altra manera. Aleshores, quan tu amb tres pel·lícules ja has explicat la teva tesi, que és doncs, aquesta idea de fer-nos gran, de deixar enrere una part però no oblidar-la, de la idea que el joc és, ha de ser infinit, no? I que sempre hem d'estar constantment jugant i que la imaginació no té límits i que una cosa que tu tens la pots heretar o la pots traslladar a altres generacions i que pots fer com aquesta passar l'entorxa, no? Ja estava explicat molt bé. Llavors necessites explicar una cosa diferent. Cosa que em semblava interessant de la cinquena. Aquesta idea de les pantalles, els nens i les persones grans també absorbits absolutament per les pantalles, tot i que crec que és una cosa que arriba una mica tard, perquè ja fa uns 5 anys que tenim aquest problema. És a dir...
1: Sí, capacitat de reacció justa.
3: Potser hauria de ser que, o sigui, la quarta potser hauria d'haver sigut aquesta.
1: Clar, completament.
2: Correcte.
1: Completament.
2: Llavors, sí. Dit això, quan tu hi arribes tard, no pots arribar malament. I per mi el que li passa a aquesta pel·lícula, que crec que no és una mala pel·lícula, és una pel·lícula correcta, en comparació amb la resta de Toy Story, doncs potser sí que és una mica més dolenta, és que quan ja estem tan sobrepassats per aquesta realitat, en què les pantalles ens han absorbit a tots, hem de fer un missatge contundent. O sigui, has de dir alguna cosa més que no sigui el discurs de la concòrdia, que és el que acaba fent aquesta pel·lícula una mica, que és dir, no, tots amics, i ni uns són tan bons ni els altres són tan dolents. Per què? Perquè Disney ha de vendre la tablet, perquè la tablet la faran en joguina. Ho sabem tots, que la faran en joguina. La tablet no pot ser la dolenta de la pel·lícula.
1: És una contradicció molt Black Mirror, aquesta.
3: A no ser que la fessin una tablet analògica, com que no tablet
2: sí,
3: que no...
2: Sí, però la vendran igual, perquè han de fer calés, perquè el ratolí s'ha d'engreixar. Aleshores, si la pel·lícula hagués anat a fondo amb aquesta idea de què passa quan la tecnologia ocupa el 100% de l'atenció de les nostres criatures, jo l'hauria comprat. El que passa és que comença molt bé i hi ha un moment que es desvia. I dius, no, si anaves molt bé, no t'has vist.
1: El camí era bo.
2: Sí. I llavors es desvia a fer un altre cop el mateix, que és aquesta idea dels ninots desplaçats, els ninots que de cop veuen que el nen ja no els hi dona tota l'atenció d'abans, els ninots perduts, que hem de recuperar. I aquí, jo això ja ho he vist. I d'acord que ara la protagonista és la Jessie, que no té per què ser una cosa negativa, perquè la Jessie, a mi, és un personatge que m'encantava. Jo tenia una maleta de la Jessie quan era petita que m'encantava. El problema és que quan tu tens un trio protagonista tan bo, com per exemple Harry, Ron i Hermione, no? Que són un trio protagonista molt bo, tu no els pots separar sempre. I en aquí, no només els separen, sinó que Buzz i Woody no tenen res a fer a la pel·lícula.
1: Sí, no pinten res. No.
2: Amb l'afegit que a la quarta...
1: Podrien no
2: ser-hi,
1: de fet.
2: Amb l'afegit que a la quarta tu ja havies separat Woody de la resta de les joguines, per tant has de justificar molt bé que torni. I no està justificat aquí, és a dir, torna per no fer res. Al Buzz li donen una trama absolutament anecdòtica i molt reduccionista, que a mi em va fer com esta vergonya pel pobre ninot.
1: De fet, molt antiquada.
2: Molt antiquada.
1: Sí. Molt antiquada.
2: Molt d'antes.
1: És pitjor mantenir aquesta trama
2: sí.
1: que posar pantalles.
2: Sí.
1: Sí, al final sí.
2: Sí. Llavors el que m'acaba passant és que entre que tinc la sensació de això ja ho he vist i estem repetint una mica el mateix missatge, ho estem fent amb una qualitat tècnica inferior, perquè la quarta podem tenir molts problemes amb la pel·lícula, però tècnicament era impecable, o sigui, era una pel·lícula que lluïa molt bé, que estava molt ben fotografiada, que feia coses que semblaven impossibles en el terreny de l'animació. Aquesta llueix bastant pitjor i tinc la sensació que narrativament és com una col·lecció de curts descartats, tots posats junts, a dir, veure si funciona. I no funciona.
3: Clar. Hi ha l'escena postcrèdits, de fet, que jo crec que és una idea molt bona que tenien, que la van posar ja com una mica en calçador de tenir aquesta idea visual.
2: Clar.
3: Però jo he de dir, Marta, que jo prefereixo una pel·lícula que potser llueixi pitjor i que tingui més ànima, que no pas l'anterior, que realment li faltava aquesta cosa més emocionant. Jo crec que sí que és cert que la pel·lícula acaba com sent una mica el mateix de sempre, però sí que afegeix la idea de la mortalitat, o sigui, el fet de que inclús com si la pròpia saga estigués dient, bueno, ja no podem colar-vos més pel·lícules, no? Un clar exemple és el personatge del Woody que és calb, està quedant calb, no?
1: Té panxeta.
3: Té panxeta, també. Però com que els propis... o sigui, una mica el drama de la Jessie és el fet de sentir que no vol tornar com a estimar una altra nena perquè després l'abandoni. Que sempre és aquesta idea de sempre, però...
2: Ja és el drama de la quarta i de la tercera, de la segona, la primera.
3: Sí, però em va fer pensar més en les pel·lícules com de robots o de vampirs, que hi ha aquesta cosa de la immortalitat, que les altres pel·lícules eren més sobre el relleu, sobre el fet de tenir un nou propietari, però com si els propis personatges, les pròpies joguines, estiguessin prenent consciència de que ja no poden més amb aquesta saga. Jo igualment veuria una altra, però...
1: Jo, bueno, és que jo anava a dir... Clar, jo estic absolutament d'acord que la tercera és el cim i que en el meu cap Toy Story és una trilogia.
2: En el meu també, sí.
1: I ja està. I crec que en el cap de molta gent. Ara, la quarta, en aquest sentit, va ser un gerro d'aigua freda important, però un cop partint del fet que ja la trilogia ja l'han trencat i ja estem continuant, doncs una cinquena que sigui una mica millor que la quarta, doncs mira, doncs, no li diré que no. És veritat que hi ha certes idees que es repeteixen, però també trobo que n'hi ha de noves que són interessants. És a dir, aquesta idea de la nena que es troba... Ja sé que és un desplaçament, però aquesta introducció dins del món de la Bonnie que es troba que no té amigues, que li costa molt fer amigues i que se sent sola, i no és un problema que tingui ella, sinó que simplement no troba a algú amb qui connectar, que és una mica el que va al final la pel·lícula. Em sembla que és una idea que Toy Story no havia explorat mai, no dic que sigui innovadora, però dic que no havia explorat mai i que a més l'explora a través de dos personatges femenins, perquè hi ha la Bonnie i després hi ha un altre personatge femení que no entraré a explicar, perquè acabaríem explicant tota la pel·lícula al final. Però aquesta idea de dues nenes que en llocs diferents se senten soles i com han de gestionar això sense sentir-se culpables i com els pares, veient això, busquen amb tota la bona intenció del món una manera de resoldre-ho, que és et donem la tauleta perquè
3: connectis,
1: perquè així puguis integrar amb la resta de companys que tens al voltant. Em sembla interessant, primer, perquè és un dilema que tenen molts pares, en el sentit de bé, jo això no ho vull, però si vull que connectis i t'integris amb la resta del teu grup social, potser he de cedir aquí i pots arribar a cedir a contracor, sabent que no, i tancant els teus principis, però pensant que la pots ajudar, i aquest efecte que potser no estàs ajudant, sinó que estàs fent exactament el contrari d'ajudar. I ell, al mateix temps, ha de gestionar el fet de ser rebutjada. I del per què està sent rebutjada. I em sembla que això és una idea que està molt al cor del que vol dir la infantesa, perquè em sembla que tots, quan hem estat petits, en algun moment o altre ens hem sentit rebutjats, ens han dit jo amb tu no vull jugar, o altres variacions d'això, i em sembla que la pel·li aquí això ho aborda molt bé. De fet, penso que aborda millor això que el tema de les pantalles en si mateix, que com deies, Marta, doncs t'hi falta contundència, perquè t'està presentant aquest món de gent, d'adults i nens obsessionats amb les pantalles, però en cap moment va a buscar qui hi ha al darrere de la creació d'això. O sigui, en cap moment s'està buscant, d'acord, qui és el responsable que les pantalles tinguin aquest efecte en els nens? A qui li interessa que aquest efecte, que els nens visquin amb aquest... perquè són tauletes, perquè els oients ho tinguin al cap, són tauletes amb jocs estúpids, ràpids i breus, per mantenir l'atenció.
3: No?
1: Exacte. A qui li interessa aquesta obsessió pels estímuls? Hi ha algú allà darrere, però la pel·li no, en cap moment té la intenció de gratar una mica de, no, l'home de negre que hi ha darrere d'aquest pla, no se'l menciona mai. I després, ja acabo, però hi ha una altra cosa que mencionaves, Marta, de la Concòrdia, no? Jo trobo falta, no només en aquesta pel·li, sinó en d'altres, un dolent.
2: Sí, un dolent.
1: I Toy Story 3 tenia un gran dolent, que era Lotso, i aquí tenien l'oportunitat de fer que la tauleta fos realment dolenta.
2: Però l'han de vendre.
1: Però clar, però és que en aquest cas l'han de vendre, però en altres casos moltes vegades és que estem en una era de anem a comprendre també
3: clar.
1: El que fa les coses malament o el que és malvat. I de vegades una pel·lícula és millor quan no intentes comprendre el malvat.
2: Clar, o sigui, estic d'acord que fa una cosa com innovadora, entre cometes, d'ajuntar la trama de la nena desplaçada amb la idea de és que l'única manera de connectar realment és en persona, que és un missatge més antic que les pantalles i que tot. És a dir, aquesta idea dels humans només connectem de veritat tocant-nos, no? I veient-nos, i no a través d'una pantalla, és antiquíssima, i llavors juguen com a fer el doble joc, no? De juntar aquestes dues trames, però per mi no ho fa prou hàbilment. És a dir, jo vaig tenir la sensació tota l'estona com de que estava vivint històries molt diferents, perquè després hi ha com tota la trama de tots els Buzz Lightyears aquells que no s'acaba d'entendre que
1: allò
2: fan
1: no
2: allà, que
1: s'obre
2: absolutament. Sí, com una cosa raríssima. Però tenia la idea que era com moltes idees. Moltes idees en molts moments que no acabaven de lligar del tot. I potser és veritat que demanar-li a Toy Story que busqui com un culpable de l'epidèmia de les pantalles potser és molt, però sí que és veritat que necessites un dolent, que després es pot redimir o no, perquè la Gabi a la pel·lícula anterior es redimia, després tenies dolents com el Lotso, que no, que simplement era... o com el Capataz, no, que era molt dolent i era dolent, però necessites un enemic. I clar, jo pensava que aquesta tablet seria l'enemiga, per molt que després es redimís, però tot i que hi ha moments que et fa ràbia, mai acaba sent com la dolenta realment. I més fàcil per fer-ho que ara, en aquest context, i en un context en què tothom està anant cada vegada més en contra de les pantalles, perquè els països estan legislant en contra de les xarxes socials pels menors de 16 anys, que estem retirant les pantalles de les escoles, no? Que estem fent una mica el dir, vale, potser ens hem passat tots una mica i hem de tornar al punt més analògic, ara era el moment per posicionar-te i per dir, no, tecnologia dolenta. O algun missatge semblant. Però és que no hi ha ni això. És a dir, per exemple, que haguessin fet una cosa tipus més Inside Out, no? De dir, realment a la Bonnie, més enllà de sentir-se desplaçada, que jo crec que tots hi hem connectat, no? Això que deies, Toni, i que la pel·lícula t'emociona més, segurament, perquè et connecta amb el teu propi record de sentir-te desplaçat, que no pas pels mecanismes propis de la pel·lícula. O sigui, el fet de sentir-se desplaçat per les pantalles és una cosa diferent a sentir-te desplaçat simplement perquè no encaixes amb la resta de persones. Per tant, o sigui, aquí necessites una contundència més gran i un missatge molt més clar que el que dona la pel·lícula. Llavors, vaig sentir que era una cosa com molt, molt diluïda i que no acabava de dir res.
1: És que no es defineix. És a dir, hi ha moments que apunta al que deia el Joan de fer-se gran. És a dir, hi ha un moment que el personatge de la Jessie diu és que les pantalles us han fet créixer abans d'hora.
2: Sí.
1: I aleshores la Bonnie té un problema perquè no ha tingut pantalles, és més nena que les altres, i això és el que crea aquesta distància. Hi ha altres moments en els que la pel·lícula argumenta que la Bonnie és especial i que bé, que és una nena diferent i que aleshores li costa connectar amb aquestes nenes perquè aquestes nenes doncs, no la saben apreciar. Aleshores no acaba de...
2: No
1: acaba de definir el què. És una llàstima perquè realment el titular, diguéssim, en els pòsters, el que hi ha és... El titular és Toy Story contra les pantalles. Vull dir que són ells mateixos que s'han encarregat de dir posarem el tema de les pantalles al centre, però després han acabat anant per d'altres camins. Això s'ha diluït, i els altres camins, per mi hi ha algunes parts que són emotives i que són rescatables, i n'hi ha d'altres que no tant. Però la meva conclusió seria que és millor pel·li que Toy Story 4, que ja sé, que deia el Joan, doncs era bastant fàcil ser millor que Toy Story 4, però per mi és que ja és molt.
3: Clar, jo crec que a la quarta, per exemple, potser aquesta cosa de Pixar, de que són pel·lícules com, tant pels adults com pels nens, potser estava més com, aquí, més com la balança estava més cap als nens, i aquesta trobo que han intentat potser que la balança estigui més equilibrada, i potser és el que fa que hi hagi com aquesta concòrdia de que, bueno, pels nens no anem a dir-los que les tablets són l'enemic, perquè també penso que seria molt reduccionista fer aquest discurs, però anem a fer que hi hagi una espècie de lectura com més una mica crítica, Llavors crec que potser el problema és aquest, no? Que han intentat com contentar adults i també a nens.
2: Clar, però justament venim d'una pel·lícula com Hoppers, per exemple, no? Que també ens posava davant d'un altre gran dilema que tenim com a societat, que és l'ecosistema i quin paper juguem nosaltres en estar... O sigui, en cuidar l'ecosistema, no? I jo el que deia de Hoppers, que m'havia agradat, és que no era uns són molt dolents i els altres són molt bons. O sigui, era una cosa de hem de treballar tots junts, els animals tenen les seves coses i els humans tenim les nostres coses, però no ho posava com tan fàcil. I jo no dic que Toy Story ho hagi de posar tan fàcil. O sigui, potser tampoc el missatge era no, tota la tecnologia dolenta no, però, i abans que mencionava Inside Out, la idea de com afecta això a la Bonnie més enllà de sentir-te desplaçat, és a dir, com això t'està fregint el cervell.
1: Sí.
2: Perquè ens està fregint el cervell, sí, a tots. Mm. I hi ha moltes escenes de gent mirant pantalles, sí, il·luminats per la pantalla, però no veiem realment que... quina conseqüència té això en els personatges.
1: Hi van, però no del tot.
2: Clar, sí. A Inside Out era molt clar, no? No era per les pantalles, però tu veies un distanciament de la nena respecte als seus pares, respecte a les seves amigues, i ho veies tot com des del seu cap, no? Però a mi m'hauria agradat que haguessin tirat una mica més per aquí. Per què li passa emocionalment a la Bonnie? Què li passa al seu cap? Què li passa a la seva relació amb els seus pares, que també estan enganxadíssims a les pantalles? O sigui, què ens passa a nosaltres com a societat quan estem perpètuament connectats?
1: Mm, clar.
3: Sí, perquè més inicialment hi és això. O sigui, el primer contacte de la Bonnie amb la tablet és el pare dient-li un parell de coses i la Bonnie com dient-li que sí, que és el que hem fet tots, ara aquí no estem... Sí. O sigui, realment la conseqüència de tenir com una tablet amb tants estímuls davant, que igualment és una cosa també hem fet jugant amb ninots. Vull dir que està com realment atrapat en el joc i aquesta espècie de... Sí, de realment abduït pel joc, crec que també... La trama crec que potser podria funcionar igual exactament amb una joguina que fos analògica, que fos molt espectacular. Perquè realment una mica qui acaben sent les dolentes de la peli són persones humanes, no sé si...
1: Clar,
3: no
1: sí.
3: Direm més, però...
1: De fet, si mirem cap enrere i anem a Toy Story 1, el problema era el Buzz, que era una joguina més tecnològica. Era el gran problema del Buddy.
2: Sí, vull dir que al final... La història és cíclica. És a dir, la primera ja passava això a l'any 95, no? Que era en plan, què passa quan arriba una joguina que té botonets i que és de l'espai i llavors ja ens canvia tots el pensament, no?
1: Clar, però és el que tu deies, Marta. Una cosa és que una joguina sigui més guai,
2: clar,
1: i més tecnològica, i l'altra és que una nova joguina estigui preparada per deixar-te, reduir-te les teves funcions cerebrals i destrossar la teva capacitat d'atenció. És diferent, penso, i és una llàstima que... Segurament Toy Story potser no és la pel·lícula que havia d'atacar això, però ells mateixos han decidit posar-se el tema sobre la taula i, clar, ha acabat quedant una pel·lícula tèbia.
2: Sí, i sobretot quan la pel·lícula mateixa fa una oda a la creativitat tan gran, que de fet és un dels punts que a mi més em va agradar de la pel·lícula, que és totes aquestes seqüències en què la Bonnie està jugant, l'animació és diferent. No? I fan aquest punt de com de 2D, no? I llavors és molt divertit que vegis les escenes i les històries que s'inventa ella com en un altre format i al final està dient, no, és que això és el que hem de fer, no?
1: Sí.
2: Hem de potenciar la creativitat, ens hem de deixar endur, hem de crear les històries que vulguem. Llavors és com, ja, però després no acabeu de ser contundents amb això perquè us acabeu deixant anar en un missatge com de que tot està bé i tots siguem amics i això ja ho hem d'anar superant.
1: No arrisca. Bueno, segur que tindrà Toy Story 5, segur que serà un èxit,
2: sí.
1: Tindrà molts bons números a la cartellera. Com la veieu en el context de Pixar?
3: Si no m'equivoco, en aquesta informació no la tinc molt clara, però em sembla que Pixar va publicar uns frames de la seva nova pel·lícula que té una animació similar a aquesta, com més 2D, i la gent es va pensar que eren com esbossos, com proves de la pel·lícula, i van dir, no, que estem anant cap a aquest tipus d'animació, no? Vull dir que potser, jo crec que és una pel·lícula que precisament reflexionant sobre les possibilitats de tecnologia ha vist que, per molt més realista i espectacular que sigui, no vol dir que tingui més ànima, i potser ara aposten més per una animació més de 2D, no ho sé, potser
2: sí.
3: Com que marca un camí de tornada com a certes tipus d'animacions més manuals.
2: Jo crec que Pixar ha estat esclava del seu moment de naixement. O sigui, Pixar és una productora que neix trencant amb tot i fent la primera pel·lícula íntegrament en format digital feta per ordinador, diguéssim, no? D'animació d'ordinador, que en molt poc temps va avançar moltíssim, perquè de la primera de Toy Story a la segona no hi ha tants anys, però hi ha un salt brutal de qualitat, i a la tercera ja ni us explico. Aleshores, crec que s'ha... s'ha centrat molt en aquest tipus d'animació i en aquest tipus d'història que durant molt de temps li han funcionat moltíssim, però que ara ha acabat sent víctima del que li ha passat a totes les productores del món, que és com la marvelització del contingut, que és dir, ja no apostem tant per idees originals, sinó que anem a fer seqüeles i preqüeles i interqüeles de tot, fins al punt que vam fer Lightyear, que és aquella cosa absolutament
6: terrible,
2: horrorosa, que jo desitjaria no haver vist mai a la vida i esborrar-la de la meva memòria per sempre. Llavors, per mi, venen d'una època bastant fosca en què han apostat massa per fer aquestes seqüeles simplement perquè la IP ja funciona, no? Que és fer Toy Story 4, 5, Los Increïbles 2...
6: Hi haurà Toy Story 6, jo crec que ho tenim clar, no?
3: Sí. Segur, segur.
6: Perquè a més no hi ha un fil entre la 4 i la 5, no. Pràcticament. Per tant, són com històries pràcticament independents.
2: Sí, correcte. Llavors, jo crec que han fet aquesta sèrie que jo reivindico sempre molt, que és En la victòria o en la derrota, que és un Pixar molt diferent i és un Pixar molt més actualitzat i és un Pixar que ha sabut reconnectar amb els seus orígens, de dir, ei, que nosaltres ja érem pioners. Intentem ser pioners una altra vegada, intentem fer una cosa diferent, intentem apostar per històries originals. Mentre facin això, funcionarà. Però, clar, el que no podem fer és infinites seqüeles de marques que ja ens funcionen, perquè al final acaba passant com amb Toy Story, que la seqüela, o sigui, que la saga està gastada.
6: Clar. Per nosaltres no pot continuar així, però pels nens que ompliran les sales crec que no hi ha cap problema, perquè a més, és que clar, és que la pel·lícula s'estrena just quan els nens acaben l'escola, i a més, si has d'anar al cinema amb ells, o sigui, ara dius, vaig a veure el cinema amb ells, francament, és la millor opció que hi ha,
2: sí,
6: ara mateix.
2: És l'única, no?
6: I això, o si no és l'única, potser n'hi ha un parell més, però sempre és la millor opció. Sempre que hi ha una Toy Story, és igual que sigui que la IP estigui gastada. Sempre hi ha alguna IP gastada de Pixar, sempre és la millor opció.
2: Sí.
6: Aleshores, i a més, en aquest cas, mira, s'estrena en català, cosa que passa poc sovint. Anem ara amb altres estrenes, aquestes ja dirigides al públic adult.
9: El teu cosí. No sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
10: Jo vaig notar com electricitat.
11: Tengo mucha ansiedad. Me cuesta mucho dormir.
12: No te preocupes, todo ha pasado ya.
11: Però és que és com que m'asfixio, saps?
6: Perquè avui també ha arribat als cinemes Viva, la pel·lícula catalana que va triomfar a Canes. Recordem que Aina Clotet va guanyar el Premi en Talent Prometedor de la secció de la crítica per la seva feina en aquesta pel·lícula, que ha protagonitzat, escrit, dirigit i produït. Viva té com a protagonista una dona que ha superat un càncer de pit i això li suposa un punt d'inflexió. Ja no torna a veure la seva vida de la mateixa manera i decideix prendre decisions diferents. Viure, de fet, d'una manera diferent, tal com anuncia el títol de la pel·lícula.
3: Sí, és el debut en el llargmetratge com a directora d'Helena Clotet, que havia fet un curt el 2016, que es deia Tiger, i sobretot havia fet la sèrie de Sonos Suècia, que per mi comparteixen...
6: Estan molt connectades.
3: Estan molt, molt connectades en la temàtica de la pel·lícula, que és per mi aquesta por a la vida convencional, no? Quedar atrapat en aquesta vida convencional i envellir i morir sent una persona com convencional, no? Malgrat el personatge de Viva, això hi ha una contradicció que és interessant, que és un personatge que és una espècie de científica que està buscant allargar la vida, cosa que el fa un personatge més, bastant més complex. I trobo que retrata molt bé com aquesta espècie de búsqueda d'algú més del personatge, com perquè aquí no només és l'alliberament sexual, perquè recordem que s'enrolla com amb el cosí petit de la seva millor amiga, sinó que hi ha alguna cosa en la pel·lícula com que en el seu canvi de registre, de tons, una pel·lícula que es mou entre la comèdia, la tensió com no només sexual, sinó tensió com quasi com sembla a vegades una pel·lícula de terror, el drama, va passant com fa el mateix arc que la protagonista, que és no saber què vol a la vida. I jo trobo que això ho explica molt, molt bé.
2: Sí, jo estic d'acord. El que potser no m'ha funcionat tant és aquest canvi de to. És a dir, a mi d'això no es fes, si el que més m'agrada és que és una aposta per la comèdia, i és una comèdia bastant canyera.
6: És divertida,
2: i,
6: sí.
2: I que va bastant al quid de la qüestió i va com a furgar la ferida i a fer mal i no se n'avergonyeix en aquest sentit. I jo crec que aquesta pel·lícula hauria funcionat un pèl millor si hagués apostat molt més per aquesta mena de comèdia. Perquè a mi, quan més em funciona és quan s'estan rient d'aquestes situacions, que algunes són bastant tristes, diguéssim, no? I que ja el sol fet d'haver superat un càncer ja és com un punt de partida marcat per un cert drama, però si això ho veus des de la comèdia, A mi em funciona molt millor que quan intenta ser una cosa més dramàtica. Llavors, aquesta com dissidència de tons, aquests canvis que a vegades són molt bruscos, em funcionen, però sovint no m'acaben de funcionar tant.
3: A mi m'ha funcionat bastant millor que Sono Suècia, que d'alguna manera era una paròdia i prou. I aquesta és una pel·lícula molt més universal. A mi m'ha fet pensar una mica amb les pel·lícules de la Mia Gansenlof, més pel que fa al guió, hi ha un parell d'elipsis com una mica salvatges que em recorda molt el seu cine, però té l'energia, o sigui, pel que fa la direcció de l'Helena Clotet, que està fantàstica també com a actriu, té com l'energia d'una directora d'una primera pel·li, no? Com que té l'energia d'alguna directora que prova coses, que és com salvatge, que és com una mica també el desig de la protagonista, que és com reinventar-se arribada a la quarantena. I trobo que la pel·lícula també té aquesta energia superxula, com que va cap endavant, com que arrisca, que prova coses, i inclús l'estètica de la pel·lícula, la fotografia, és una pel·lícula que està com suada. La pel·lícula passa com una espècie d'onada de calor, que no hi ha aigua, i la pròpia pel·lícula, quan vam parlar, per exemple, d'un poeta que també està filmada amb cine, que també era una estètica molt bruta...
6: Sí, era bruta, sí.
3: Aquesta estètica també com acompanya molt bé el que estan passant aquests personatges com molt acalorats, molt sufocats, i inclús, no sé si va ser com una percepció meva, però... vaig sentir que aquesta estètica es anava com evaporant i al final de la peli quedava com lliure d'aquesta espècie de suor. I trobo que són com decisions molt de voler provar coses amb la primera pel·lícula. I aquesta energia em va semblar molt envejable. Sí que és cert que trobo que una mica, arrel del que

0: Llavors, tot el que és la comèdia de la pel·lícula em sembla molt, molt intel·ligent i sento que últimament hem vist molts personatges femenins en el cinema català, especialment que són com dones que no volen ser mares, no? Com que si fos l'únic arc possible que tenen, i trobo que un personatge tan imperfecte com el que ha escrit i dirigit Lena Clotet, trobo que sí, no sé si feia falta, però sí que trobo que és molt, molt intel·ligent.
1: A mi m'agrada molt reivindicar els personatges que cauen malament, perquè que caiguin malament no vol dir que siguin mals personatges, no? I sovint, quan hi ha dones que cauen malament, que sempre està escrit així a propòsit, o la majoria de les vegades, tendim com a criticar-les molt per dir ai, és que aquesta tia no em cau bé, ja no he conegut... Ja, però és que no t'ha de caure bé, perquè el que està explicant la pel·lícula depèn molt de que aquesta noia sigui molt imperfecta i que a priori no caigui bé. Aleshores, jo crec que estic d'acord amb el Joan, o sigui, l'Aina Clotet, que a més la interpreta tan bé, o sigui, per mi el punt fort de la pel·lícula és la seva interpretació, ha aconseguit crear aquest personatge que és molt ric i que és molt interessant veure com va superant tots aquests, anava a dir obstacles, si són com una espècie d'obstacles, no? O va passant com les pantalles diferents d'aquesta nova vida que ha trobat, i que al final m'interessa molt això que ha dit el Joan també, de la pel·lícula suada, d'aquesta onada de calor, d'aquesta sequera, perquè ella també està intentant saciar un desig, no? I està constantment com a la recerca d'apaivagar la set, de la set del desig, la set de viure la vida més intensament perquè ha estat cara a cara amb la mort. Llavors, posar-ho tot en un context de sequera en què totes les dones, els personatges estan afamats d'aigua, no? I necessiten beure i necessiten més, em sembla molt intel·ligent.
2: Està molt ben buscat, sí, efectivament. I a més és molt valent, trobo, que ella agafi des de la direcció i des del guió i des de la interpretació i es posi un personatge que és tan complex, però sobretot que, efectivament, pot caure molt malament. És a dir, un personatge que és tan difícil, que això és una cosa que ja feia, això no és Suècia. Sí. És a dir, en aquest sentit, les trobo molt similars perquè ella està fent un esforç per presentar un tipus de personatge que crec que, en general, en l'audiovisual català, com deia el Joan, no hem vist tant. No hem vist tant, és fet que darrerament n'hi ha hagut més, però que costa molt de veure. Jo tinc el dubte de com funcionarà la pel·lícula. Suposo que amb el triomf previ de Canes segurament atraurà un públic una mica més gran que si no hagués guanyat el premi. Esperem que sigui una de les grans pel·lícules del cinema català d'enguany.
0: Un premi que recordem que va ser la millor interpretació revelació, sí, per una actriu. Clar, Lena Clotet,
2: era Raising Star, no?
0: Ah, és una revelació com
2: és
0: falsa.
2: És com talent prometedor, crec que seria la traducció. Vale. Més...
1: Sí, el que passa és que, clar, talent és que prometedor, els titulars... ja sabem que és un talent, no és prometedor.
2: S'entén que
1: talent.
2: Com a directora, no?
0: Però crec que li van donar per la interpretació.
1: Sí.
2: Doncs hauria de ser la primera vegada que havien alguna cosa a Lena Clotet. Premis benvinguts, sobretot si acaben fent que la gent vagi més al cinema. Doncs Viva, que és la segona proposta a les sales d'aquesta setmana, anem amb una tercera.
3: Le résultat du scrutin. Votants 566. Suffrage exprimé 556. Majorité absolue 279. Pour 331 contre 225.
2: També, perquè també s'ha estrenat 15 proves d'amor, que comença, com podíem escoltar, en el moment en què s'aprova la llei del matrimoni homosexual a França. Les protagonistes són dues dones que són parella, una d'elles està esperant un fill i l'altra, per ser-ne mare, l'ha d'adoptar. I per fer-ho necessita reunir testimonis de persones que confirmin que serà una bona mare. Que, quin concepte, eh?
0: Clar,
2: ser una bona mare.
0: Clar, és el, realment tota la trama està orientada a com ser una bona mare, no? I la protagonista descobrirà aparentment com fer-ho, que passa per ser una bona filla, també. És una pel·lícula que tota aquesta espècie de liu que has explicat, Toni, de la trama de...
2: Està embarassat... Intentat fer-ho sintètic,
0: O sigui, costa d'entendre i realment genera aquesta frustració del propi personatge que no entén, no?, com per què ha de fer com aquesta espècie de procés d'adopció a una filla que serà seva, també. I això està molt ben explicat. I a mi em va semblar, és una pel·li que bueno, ara que parlem de Viva, és una pel·li que també està viva d'alguna manera, com que em va fer pensar molt en les primeres pel·lis de la Justine Triet, que és la directora d'Anatomia d'una caïda, que de fet les seves primeres pel·lis les podeu veure a Filmin, i també una pel·lícula que m'encanta, que està a Prime Video, que es diu Rien à foutre, amb la d'Alex Argopoulos, que també té una estètica i una energia molt contemporània. Parlen de qüestions molt contemporànies, de certes frustracions que trobo que en el present no es parlen prou, i aquesta pel·lícula, per exemple, jo desconeixia per complet aquest procés completament
2: ridícul. Sí, sí, jo ridícul tenia ni idea. Però és realment ridícul.
0: Sí, sí, sí.
2: És ridícul.
0: Perquè, a més, la gràcia de la pel·lícula, d'alguna manera, és que una d'aquestes persones a qui ha de demanar la carta és la seva mare, que és una pianista excèntrica, que no es porten massa bé o que té una relació bastant complicada. I tot l'arc de la pel·lícula és això, com aprendre que realment per poder ser una bona mare primer has d'aprendre a ser una bona filla. A mi també em va fer pensar en les pel·lícules del Xavier Dolan, no només perquè una de les actrius sigui la Mònica Xocri, que apareix en algunes de les seves pel·lícules, sinó per aquesta... Ja és una pel·lícula amb molta música, amb molta energia, té com molts rampells d'energia com desorbitats que trobo que la fan això molt, molt viva.
2: És una bona pel·lícula i és una llàstima el títol que té, per això...
0: No,
2: perquè quan tu dius 15 pruebas de amor, no t'imagines aquesta pel·lícula, t'imagines...
1: Jo m'estic imaginant Matthew McConaughey.
2: Exacte,
1: i...
2: no? Sí o no? Sí, t'imagines sí. Aquesta mena de cosa. Doncs si veieu 15 pruebas de amor, sapigueu que no, que és una cosa bastant més profunda que la
0: típica... Però realment la posen bastant a prova, eh? O sigui, jo no sóc pare, però hi ha un parell de secundaris, uns amics seus, que tenen fills, i li deixen a càrrec de la protagonista, que hi ha un que és un bebè, un altre que és una nena més petita, i hi ha una escena, per exemple, on el bebé es caga a la banyera i és com gravat de forma bastant realista, i realment la van posant a prova per veure si realment serà
2: si ho pots aguantar.
0: Sí.
2: Ja, però és que no té cap sentit, perquè en realitat si ens fessin proves a tots plegats
0: ningú la passaria.
2: No la passaria. És una cosa que aprens justament equivocant-te i trobant-te la caca flotant a la banyera.
0: Clar.
2: O sigui, no s'aprèn d'una altra manera. Va, repassem els títols que hem comentat. Avui tenim una tria força difícil, eh? Perquè hem parlat... Perquè són pel·lícules molt diferents. Mm. Hem parlat de Toy Story 5, de Viva i d'aquesta 15 pruebas de amor. Sense McConaughey. Com sempre, us demano que ajudeu els oients a acabar de triar i que n'escolliu només una. Amb quina us quedeu?
0: Ostres, difícil, eh? Jo crec que al meu nen interior no li agradaria això, però diré Viva. Va, diré Viva.
1: Jo, malgrat tot, i seguint la lògica que deies abans, Toni, de que una pel·lícula de Pixar sempre serà la millor opció, em quedaré amb Toy Story 5, eh?
2: Ostres, és que és molt difícil perquè realment jo, evidentment, estic entre Viva i Toy Story 5, però és que no poden ser pel·lícules més.
1: Sí, sí.
2: O sigui, no.
1: O sigui,
2: com les compares? Aleshores jo diré que aneu a veure Toy Story 5 amb la canalla i després Viva, i ja està. Pau per tothom.
1: Concòrdia, eh? Concòrdia.
4: Ens agraden les pel·lícules que tenen coses a dir. La finestra indiscreta, amb Toni de la Torre.
2: Això pel que fa a les novetats de les sales de cinema, però també teniu l'opció de mirar una bona pel·lícula a les plataformes. A Movistar Plus, per exemple, ha arribat Alpha, la pel·lícula de la Juliette Ducournau, que barreja el terror corporal amb la pandèmia de la sida que vam poder veure, de fet, al Festival de Sitges.
0: És una pel·lícula molt, molt rara. O sigui, jo recordo que a mi em va agradar molt Titan, i de fet l'anterior també soc bastant fan, i són dues pel·lícules que comparteixen molt un univers, un to, una estètica, i aquesta és curiós perquè després de guanyar a Cannes, la Juliette Ducournau podria fer una pel·lícula molt més com... pels fans, no?, pels fans de la seva estètica, i va decidir fer una pel·lícula molt, molt lletja a nivell visual, és una pel·lícula com horrorosa, i que també a nivell humà, o sigui, és una pel·lícula que és bastant crua de veure, evidentment, que això sí que ho comparteix amb les seves pel·lícules anteriors, però que també a nivell de personatges no s'acaba d'entendre molt bé el que passa, però té aquesta cosa de que sempre aconsegueix emocionar-te malgrat una trama completament esperpèntica. O sigui, jo crec que ella realment té un gran talent per generar un món que aconsegueix tocar com una fibra molt, molt humana, malgrat hi hagi personatges com a Titan, que hi ha un cotxe, una dona que es queda embarassada d'un cotxe. Doncs aquí hi ha algú d'una espècie de malaltia, de que la gent es torna com de pedra, es desfà, i aconsegueix que això, que és un disbarat, sigui realment molt emocionat, malgrat aquesta estètica que repeteixo, que és dura de veure, no tant per lo explícit, sinó pels colors, pels personatges. O sigui, hi ha algú com molt, molt difícil de veure.
2: Va ser molt curiós, a més, perquè va coincidir amb la Carla Simón, que va fer Romeria, que al final parla també sobre la sida, i vam tenir en el mateix moment dues pel·lícules que estaven parlant sobre el mateix, en el fons, però de maneres absolutament oposades. I realment costava decidir amb quina et quedaves. Jo al final em quedo més amb Romeria, però és molt interessant que coincideixin en el temps, no?, dues pel·lícules que tracten el mateix de maneres tan diferents.
0: El que està molt bé d'Alfa és les interpretacions de la Golshifteh Farahani i del Tahar Rahim, que fa del que té la malaltia, i és una interpretació molt, molt física, molt, molt crua, molt dura, i només per això jo crec que la veuria, la recomanaria.
2: Més novetats de plataformes. Per exemple, el 3CAT s'incorpora un clàssic com Xarada, amb Audrey Hepburn interpretant una dona a qui assassinen el marit, que resulta que amagava secrets molt interessants. Té ella una gran química amb el Cary Grant en una pel·lícula que, vaja, barreja intriga, romanticisme, una pel·lícula que va dirigir Stanley Donen. També a Filmin, una gran pel·lícula, incorporen Vivir de Zhang Yimou, un altre clàssic fonamental, en aquest cas del cinema xinès. És una pel·lícula que recorre la història del segle XX a la Xina a través de la història d'una família i que té un patriarca que perd tota la seva fortuna a les apostes. És una pel·lícula que recordo, a mi em va impactar molt aquesta pel·lícula, perquè no sé si coneixeu gaire la història de la Xina. Per mi la vaig veure en un moment que era com un primer contacte, segurament, amb la història de la Xina, i clar, tens en una sola pel·lícula la història de tot el país durant el segle XX. I clar, és el segle XX a la Xina va ser, bueno, en molts llocs, però va ser molt convuls, i vas veient com aquesta família originalment adinerada va passant per tot de situacions que són molt dures. Doncs a Vivir la teniu a Filmin. I a Movistar incorporen Big Fish, de Tim Burton, conte preciós, en el que sona aquesta cançó d'Eddie Vedder que estem escoltant de fons.
0: Sí, parlàvem durant el programa de Toy Story, que és una pel·lícula que realment et marca molt com a quan és petit. A mi Big Fish personalment també em va marcar molt per aquesta espècie de vides infinites, no?, de possibilitats de viure qualsevol aventura. Jo no m'he atrevit, de fet, a tornar-la a veure. És una pel·lícula que, com que està ja com guardada en un raconet, perquè em fa... que és una mica... hi ha una escena molt, molt bona, Big Fish, que el personatge veu en els ulls de la bruixa com serà la seva mort. I a mi sento que em passarà alguna cosa així quan vegi com Big Fish, i la veig com de gran, alguna cosa estranya em passarà i em donaré compte d'alguna cosa que no m'he donat compte. I crec que realment la tinc ja com molt sagrada. És una pel·lícula molt... Si teniu fills, us recomano moltíssim.
2: Jo et recomano, Joan, que la tornis a mirar, que val molt la pena.
4: Estàs escoltant La Finestra Indiscreta amb Toni de la Torre.
2: Anem amb les sèries i rebem a la Marina Porres. Com estàs, Marina?
5: Com esteu? Molt bé.
2: Amb ganes de parlar d'Eufòria?
5: Amb moltes ganes de parlar d'Eufòria.
2: Comentarem Eufòria, però abans parlarem de les estrenes d'aquesta setmana. Comencem per House of the Dragon, que estrena nova temporada aquest dilluns, i segur que serà la sèrie més comentada de la setmana. És una temporada que no compta amb George R. R. Martin, l'autor de l'univers de Joc de Trons, que va decidir desvincular-se de la sèrie, o el van obligar a desvincular-se, és una cosa que no queda gaire clara, després de tenir desacords amb el principal responsable de la sèrie, que és Ryan Condal. Recordem que la sèrie enfronta dues faccions de la família Targaryen, la que encapçala Rhaenyra, per una banda, que argumenta que li van prendre el tron, i la que té al capdavant a Aemon, germà de l'actual rei. La tercera temporada parteix de la voluntat de pujar llistó, sobretot a nivell visual, i també d'incloure més acció. De fet, comença directament amb una gran batalla.
6: All's out and close the distance! Bring the hooks and lines!
7: Enemy flagship is clear! She's closing fast and stern! She has the length of us! We can't outrun her! And we've not yet the wind to carry us against the current!
8: Burn the sails and put the oars out!
2: Bé, batalla monumental, que com heu pogut escoltar, que es trobava a faltar perquè després de dues temporades on els Jocs de Poder han estat protagonistes, doncs hi havia molts espectadors que trobaven a faltar això, la gran batalla que havien vist sovint a Joc de Trons. És una de les crítiques que se li havia fet, que faltava acció i que estava massa fixada en els Jocs de Poder i de les intrigues. S'ha de dir que això, en part, és així perquè la segona temporada, si recordeu, va coincidir amb la vaga de guionistes i es van haver de retallar dos episodis que són justament els que acabaven amb la gran batalla. Per tant, això explica primer que la segona li falti la batalla i que la tercera tingui que tenir-s'hi tan fort de la tercera temporada, perquè està clar, està començant amb una batalla que en realitat havia de ser el colofó de la segona temporada i ara ha passat a ser inici de la tercera.
1: I que narrativament té zero sentit, perquè tu pots decidir començar una temporada amb una gran batalla com a declaració d'intencions, el que passa és que es nota tant que és un tancament de la segona que, clar, després, quan veus... jo he pogut veure els quatre primers, quan veus els altres tres capítols dius, va, és que no té res a veure, o sigui, és que la temporada anirà per un altre costat, cosa que jo agraeixo, perquè a mi la segona temporada em va avorrir com una ostra.
2: Tenia molts problemes la segona temporada.
1: I entre ells que hi havia massa personatges. O sigui, a mi la primera temporada del House of the Dragon em va agradar perquè no era Joc de Trons. Perquè jo pensava, si ara tornem a fer una cosa com Joc de Trons, de tantes cases, de tants personatges, de tants intríngulis polítics, o sigui, jo, el meu cervell no dona a més. I llavors em van dir, no, tranquil·la, n'hi haurà només quatre personatges. I jo, perfecte, m'agraden tots quatre i anirem aquests quatre a mort.
2: I que en el fons ho pots reduir a dos, que a més dos personatges femenins forts i sí, molt interessants, i un duel entre dues dones en el fons.
1: Correcte.
2: Que eren a més amigues. Sí. Vull dir que el punt de partida de la primera temporada era fantàstic, sí, més tenia aquell punt shakespearià en els conflictes, hi havia una tensió familiar, també era capaç de fer grans episodis en el sentit espectacular, sense recórrer a la batalla de Torn. Però després, jo és que encara intento pensar en què li va passar a la segona temporada, i jo crec que és una combinació de factors. Jo crec que per una banda hi ha el fet que la sèrie ha acumulat personatges sense carisma i que no t'importen, i això és
1: greu.
2: És molt greu, perquè clar, justament en la comparació amb Joc de Trons estava ple de personatges que t'importaven, eren molts, però t'importaven gairebé tots, fins i tot el que tenia un paper més petit. És com això de les cases, no? És veritat que les principals cases de Joc de Trons eren tres, però després hi havia cases aparentment secundàries, no? Els Greyjoy, per exemple. I tu podies arribar, o sigui, podies arribar a connectar prou amb els Greyjoy i el que volien per ser tu dels Greyjoy,
1: sí,
2: saps? Com el que com és que
1: com el que és de l'Espanyol.
2: O com el que, sí, com el que és d'un equip que no és dels que va a la Champions, sí, no hi ha cap problema, no s'estan disputant el tron, però són equips que m'interessa per la personalitat, pel greuge que han viscut, per la cultura de la zona o pel motiu que sigui, perquè et cau bé el que l'encapçala. No hi ha cap problema. Però clar, aquí no passa això. És a dir, ja s'hi han sumat molts personatges, però molts no tenen aquest carisma natural que fa que vagis amb ells o ja que pateixis pel que els hi pugui passar. I aquest, per mi, és el principal problema de la segona temporada.
1: Sí.
2: Que això fa que després les trames d'intriga política no tinguin la mateixa atenció.
0: Clar, però anem a pensar en les coses bones almenys del primer capítol de la tercera temporada. Comenci amb una gran, gran batalla, una batalla espectacular, que és que mor molta sí, gent, no? Llavors, almenys, aquests personatges que potser no ens interessaven a la segona temporada, alguns els anem eliminant. Vull dir, és una espècie de promesa de això que us ha molestat tant a la segona temporada, anem a matar-ne alguns perquè vegis que la sèrie potser no n'hi ha cap aquí.
1: Sí.
0: A mi em va ser una batalla realment molt, molt espectacular, realment com que a nivell televisiu, inclús com que es trobava aquest tipus de batalles tan fortes, i els efectes especials em van semblar... O sigui, els dracs, realment la definició dels dracs em va impactar molt. Jo no he sigut mai un fan de Joc de Trons, però sí que a nivell d'espectacularitat segueixo com al·lucinant molt amb les capacitats que una sèrie tingui aquest nivell de producció.
1: Sí, és veritat que els dracs han millorat molt, visualment, perquè la primera temporada era una mica dramàtic. És veritat que a mi, per exemple, les batalles no m'interessen mai gens, perquè a més la majoria de les vegades no sé qui està morint i no sé qui està sobrevivint.
2: Ah, però les batalles és com tot, és a dir, si hi ha un perill un personatge que t'importa, doncs estàs dintre, però si hi ha un perill un personatge que t'és igual, doncs aleshores la batalla passa a ser soroll.
1: Clar.
2: No? Per sort, com deia el Joan, afortunadament alguns dels morts en són absolutament igual.
1: Jo vaig celebrar-ho, Vaig celebrar que es carreguessin personatges, us ho juro, perquè Perquè després, a més, en el segon capítol, no explicarem res, evidentment, però ja estàs veient molt clarament que les intencions de la temporada són unes altres. I són les que a mi m'interessen, que són aquests tres o quatre personatges enfrontats entre ells, la Rhaenyra sent la jefa, perquè és que és la jefa, i aquest personatge meravellós del Daemon, del Matt Smith, que a la segona temporada no fotia res, estava allà tancat en una espècie de claustre raríssim.
2: No?
1: Sí, que no, no, o sigui, va estar no sé quants capítols per tenir una revelació feminista que lo podria haver tingut en menys temps, trobo, perquè aquest era l'altre problema de la segona temporada, que es veia massa, que estava dilatant la història per sobre de les seves possibilitats, perquè al final aquest conflicte polític té una vida més aviat curta, perquè ja es pot entreveure veure una mica com anirà la cosa i ja veus que això no durarà gaire, no serà com Joc de Trons. Aleshores, que la tercera temporada ja diguin, d'acord, ara ens hem tret de sobre aquest primer capítol, que era una herència de la segona temporada molt clara, però ara anirem a lo bo, que és un altre cop aquest intríngulis polític, que és un altre cop aquestes dinàmiques complexes entre personatges, un altre cop aquesta cosa de tu de quin bàndol estàs, tu ara canvies, tu ara no... I després veure molt del que per mi era com el més interessant de la sèrie, que és que tot neix arran d'un malentès, tontíssim,
2: sí,
1: i que es podria haver evitat amb un canvi de
2: perfectament,
1: nom.
2: Perfectament, com passa sovint. A la vida real. M'agrada molt aquesta teoria d'anem a eliminar personatges que a la gent no li han agradat, que és molt Lost. Jo recordo quan es van carregar Nick i Paolo, van dedicar un episodi sencer per carregar-se dos personatges que a la gent no li havien interessat perquè la gent expressava les seves opinions a internet i els creadors van dir, ui, aquests no ens han funcionat, i van dedicar un episodi a carregar-se'ls. M'agradaria que House of the Dragon fes això. Potser no cal dedicar un episodi a cada personatge, però fer una mica de neteja crec que li aniria molt bé.
1: La intenció hi és, eh? I és molt clarament, perquè després, sobretot en el tercer capítol, que no explicarem què passa, però crec que es fa una cosa que no s'havia fet mai encara en l'univers Joc de Trons, que és dir, d'acord, un cop algú té el poder, què passa?
0: Ah, que interessant.
1: Perquè no és tot flors i violes. Perquè a Joc de Trons sempre hi havia algú que estava en el poder, però l'interessant era qui no tenia el poder. O després què feien amb aquest poder. Però normalment no feien res un cop estaven allà asseguts. I aquí sí que entrem bastant en aquesta idea de, d'acord, però tu vols el poder, però després has de regnar. I regnar no és tan fàcil. I no és tan senzill, i les coses no són... O sigui, és a dir, tenir el poder et pot corrompre i és molt llaminer, però després també et deus a un poble i et deus a una gent. I llavors aquest capítol a mi em va despertar un munt de coses positives perquè se centra molt en un personatge que surten pràcticament totes les escenes i que, clar, s'enfoca tant en aquest aspecte de tot l'univers Joc de Trons que no havíem vist fins ara, que vaig pensar, d'acord, o sigui, aquesta temporada serà un altre rotllo. És veritat que després també presta atenció a altres trames que és difícil no desconnectar perquè realment és que m'interessen entre res i menys, però aquesta intenció de dir no, tornem una mica al que vam fer a la primera, que ja va funcionar molt bé i que en el fons és el cor de la història, i és.
0: Home, és interessant, Marta, això, perquè realment veure un rei que ho passa malament per regnar, no? Precisament el que genera és empatia, que és una mica el que li falta a aquesta sèrie, no? Que realment generis un vincle amb aquests personatges, perquè realment hi ha molta falta de carisma, com dius tu, Toni, i veure un rei que realment té moltes dificultats per regnar o el que se suposa regnar, em sembla una pregunta bastant interessant.
2: Li falta això i li falta, no sé si dir-ne, capacitat d'impacte, però no hi ha hagut cap episodi. Vosaltres us heu llevat un dia que heu trobat internet tothom parlant d'un episodi de House of the Dragon?
1: He trobat més gent parlant de personatges i de relacions entre personatges. Recordo el moment Rhaenyra Daemon, sí que molta gent va parlar d'això, però és veritat que, clar, és que ha perdut pistonada, o sigui, no podem pensar o pretendre que tingui la mateixa força que va tenir Joc de Trons.
2: És que no li demano la mateixa, li demano una petita part del que va aconseguir Joc de Trons en episodis concrets, és veritat, Joc de Trons, eh? Però és que pràcticament cada temporada tenia un episodi que l'endemà la gent deia... has d'haver vist, no has vist encara. No?
1: Sí.
2: I això és fonamental per a Joc de Trons.
1: És veritat que ha passat molt de temps entre temporades i això es nota, hi ha un desgast de dir, ostres, ara no me'n recordo de res del que va passar a la segona, no me'n recordo de qui era, perquè a mi m'ha passat, o sigui, mirant la temporada, dir, i ara aquest qui era? I buscar el típic arbre genealògic dels Targaryen, no? I aquest qui era? I amb qui estava casat? I tot això. I després que, una cosa que sí que m'ha sorprès és que, tenint el Cavaller dels Set Regnes, que s'ha estrenat també aquest any, he trobat molta més gent comentant el Cavaller dels Set Regnes que no pas, crec, comentaran, perquè han comentat, House of the Dragon, perquè crec que hi ha un cert cansament de tot aquest imaginari, i justament el que dèiem del Cavaller dels Set Regnes és que és el mateix imaginari, però podria no ser-ho.
2: Clar, però jo crec que aquí la clau, novament, és el carisma. És a dir, el Cavaller dels Set Regnes, els dos, i la senzillesa, són dos protagonistes amb carisma els dos, i aleshores és fàcil connectar amb ells. El problema que té House of the Dragon és aquest, que té una manca de carisma, i després que hi ha alguna escena... A la segona temporada hi havia una escena que era perfectament candidata a escena que l'endemà diguessin, has vist això que ha passat a... Però clar, com que per arribar en aquella escena has hagut de passar per una pila de trames que tenen un interès desigual, doncs clar, no s'arriben a aquest punt. I al final és la mena de sèrie que busca això. És a dir, quan busques una gran batalla, fas una gran batalla, estàs buscant que la gent digui quina gran batalla més espectacular, això no sembla televisió, això sembla cinema. O quan busques una mort d'un personatge, estàs buscant que la gent digui, ostres, quina mort, no me l'esperava. O sigui, al final, en l'essència de la sèrie hi ha això. Per mi el fracàs de House of the Dragon és que està intentant una cosa i no l'aconsegueix.
0: Clar, pot ser també que el fan hagi canviat, que el fan ja no tingui aquesta espècie d'energia per estar comentant constantment, o sigui, no, a més una reflexió general amb les sèries. Em costa trobar una sèrie actual que realment generi el que va generar Joc de Trons a nivell de xarxes, com es comentava.
2: Bé, Eufòria, que comentarem després, crec que és una sèrie que ha estat molt difícil esquivar, si no la portaves al dia, molt difícil esquivar que t'expliquessin el que passava, però clar, quan... És que depèn, hi ha sèries que tenen aquesta ambició d'estar en la conversa, i n'hi ha que no, per mi House of the Dragon
0: la té.
1: I n'hi ha que s'ho troben, perquè a mi m'ha passat amb La Maldició de Widow's Bay, no? Que crec que era una sèrie que anava allà una mica com a passada, desapercebuda, i de cop cada setmana tenia gent comentant-la el capítol, penjant gifs, fent memes, vull dir que també depèn una mica. I a mi amb House of the Dragon, sobretot en la segona temporada, que ja us dic, crec que la tercera ho corregirà bastant, em va recordar molt Els Anells del Poder, que era aquesta sèrie que era molt ambiciosa i també tenia com aquesta idea de no, és que tothom parlarà d'aquesta sèrie, l'univers del Senyor dels Anells, superproducció caríssima... I després va ser un bluff absolut, perquè també no tenia ritme, també tenia personatges...
0: Carisma.
1: Exactament, que no tenien carisma, que no m'interessava res del que passava, tot era molt lent. I crec que pecava justament del mateix, de massa personatges, de no saber una mica on anaven a parar tots, i de buscar forçosament aquest moment de... Oh, no, aquest moment de tristor, d'espectacularitat, de sorpresa, que no li acabava sortint bé. Espero, i ja us dic, crec que això es corregirà a la tercera.
2: Bé, bueno, ho anirem veient. De moment, House of the Dragon, que estrena la tercera temporada dilluns a HBO. Però hi ha més novetats de sèries que ja s'han estrenat. Per exemple, a Netflix han estrenat I Will Find You. Es tracta d'un thriller que té com a protagonistes a Sam Worthington i Brit Lauer, la que ens interessa és ella, perquè ha estat un dels grans descobriments dels últims anys pel seu paperàs a Severance, i aquí la trobem en un thriller que és molt Netflix, en el sentit que té una premissa molt senzilla que vol enganxar l'espectador molt immediatament. Hi ha un home que surt de la presó després d'haver passat la condemna per haver matat el seu fill, ell diu que és innocent, evidentment, però hi ha una pista que indica que el seu fill, que teòricament ell ha matat, és viu. I a partir d'aquí esperen que t'hi enganxis ràpidament. Mm. La realitat és que és probablement la pitjor sèrie que he vist aquest any.
1: Sí.
2: Si no és la pitjor, si féssim un rànquing de pitjors, estaria allà al podi.
1: Sí, sí, sí. És delirant. O sigui, l'adjectiu que se m'acudeix és delirant. I ara que has dit, és una sèrie molt Netflix en tots els sentits possibles i, sobretot, mai havia vist de manera tan flagrant aquesta voluntat de Netflix de crear sèries que pots seguir mentre mires el mòbil. O sigui, aquesta idea de segona pantalla, no?, que va sortir l'anunci, no, Netflix els hi diu als seus guionistes que facin guions super evidents en què repeteixin les coses 50 vegades perquè la gent no està mirant la sèrie. O sigui, és aquesta sèrie.
2: És la definició d'això. I fa molta pena, eh? Perquè,
1: molta pena.
2: Perquè tens una actriuassa com Brit Lauer, a més un paper secundari, gairebé.
1: Sí. I res.
2: Havent de passar per unes línies de diàleg que dius...
1: que les línies de diàleg són en plan... El teu fill està viu. El meu fill està viu? Sí, el teu fill està viu. Com pot ser que el meu fill estigui viu? Però si vaig però si van matar el meu fill. No, el teu fill no el van matar, que no veus que està viu.
2: Està viu. Ja ho he entès. Li has explicat a la meva dona que el meu fill està viu?
1: No, perquè no, la teva dona està embarassada. Com que la meva dona està embarassada? Sí, està embarassada. És que és tota l'estona...
2: No, és aquesta recreació sembla broma, no. Però no. I, de fet, la sèrie comença de la pitjor manera possible, que és amb una veu en off exposant tot el que has de saber de per què el paio està a la presó. Una veu en off, a més, molt seriosa i molt pomposa.
1: Sí.
2: Sí, és... I, per si això ja no ha fet que els oients estiguin d'acord prou, és que, a més, és tot el que passa és absolutament inversemblant.
1: No, tot. No hi ha res que diguis. Això podria passar a la vida real. O sigui, tot has de fer... Els Yankees en diuen suspension of disbelief, que ara no sabria ben bé quina traducció literal té, però és allò de dir, vale, desconnecto el cervell i em crec tot el que passa. Que això sempre ho has de fer en una pel·lícula o en una sèrie, perquè sempre hi ha coses inversemblants, perquè per això és ficció. També en la literatura i en qualsevol obra de ficció. Però això arriba a un punt. És a dir, jo em puc creure... fins a cert punt, que un pare no recordi si ha matat o no el seu fill, que és el punt de partida, atenció, d'això. O sigui, que t'expliquen que el fill el van matar a cops de bat de beisbol, fins al punt que la cara no és reconeixible, i tu t'has de creure que el pare era com una espècie de sonàmbul que ho va fer i no recorda si ho va fer o no. O sigui, això, mira, d'acord. Però després és que cada cosa que passa, i cada escena i cada seqüència, és d'aquest nivell. O sigui, tot és per casualitat, tot és pura coincidència, tot és... O sigui, tot és molt convenient, i ell és molt amic del guardià de la presó i a sobre té el millor amic, que és un inspector de policia...
2: No, és que el cap de la presó és amic del seu pare.
1: Clar, o sigui...
2: Que dius... Com?
1: Llavors, el personatge de la Brit Lauer té una exparella que està disposat a gastar tota la seva fortuna en ajudar el seu excunyat acusat de matar la seva criatura.
0: M'estan donant moltes ganes de veure-ho.
1: És tot tan delirant que és impossible connectar-hi.
2: Bueno, a mi, en el fons, no m'estranya, perquè això és una adaptació d'una novel·la de Harlan Coben, i jo quan veig... basat en una novel·la de Harlan Coben. No he llegit mai cap novel·la d'aquest senyor. Però se n'han adaptat moltes sèries. Aquest home és un fix a Netflix. Sí. Van adaptant de tot. I cada vegada que veig que s'ha basat en una obra seva, penso, malament.
1: Sí.
2: Ja anem malament. Que és un perfil de la història, això, com molt, que et vol enganxar molt ràpid, amb molts girs, i que, a més, tenen èxit, eh? Vull dir que Netflix li va fent les adaptacions perquè funcionen a la plataforma. Però jo no puc... En la majoria de vegades no puc passar la barrera de la inversemblança. No, i en aquest cas, a més, s'hi afegeix que l'execució és bastant mediocre, com hem dit, i a sobre, per rematar-ho, tens actors bons allà. Sobretot ell, però també hi ha el Milo Ventimiglia per allà al mig, vull dir que no és un mal actor. Sam Worthington no és un gran actor, però mereix un paper millor que el que li han col·locat aquí, però és que és molt difícil fer alguna cosa amb això.
1: Ho intenten salvar molt, i Brit Lauer està allà enganxada per intentar salvar alguna cosa, però és que quan no tens res a què aferrar-te, no pots salvar-ho, per molt bon actor que siguis.
2: Bé, doncs amb tot el que estem dient, segurament no hi ha cap oient que vulgui mirar aquesta sèrie, espero que no, però per si de cas recordo el títol, es diu I Will Find You, la podeu trobar a Netflix. La traducció que li han posat és T'encontraré. Millor no trobar-la.
1: No.
2: Seria la meva recomanació, és que millor no trobar-la. Més propostes. To be poor and handsome is misfortune enough. But to be penniless and plain... is a hard fate indeed. Or so my mother taught us. Aquesta és per l'actors de Jane Austen, perquè s'ha estrenat la sèrie The Other Sister Bennet, el que han posat el títol en castellà de l'altra germana Bennet. És una sèrie basada en el món d'Orgull i Prejudici, però amb un gir interessant, que és fixar-se en Mary Bennet. De totes les germanes, diguéssim, la que passa més desapercebuda quan es tracta de buscar un marit. La sèrie explica els esdeveniments de la novel·la original des del seu punt de vista i després va més enllà. Està basada en una novel·la escrita per Janice Hadlow, que és la que originalment va tenir aquesta idea, i protagonitzada per Ella Brooke Colery, actriu que potser us sonarà de Bookish o de Call the Midwife.
5: Aquest és un altre encert en la nostra secció Coses que fa bé la BBC, que és una secció plena
2: Vigila que farem un dia la secció amb careta i amb...
5: Ah, perfecte.
2: M'ha agradat molt això. Coses que fa bé la BBC.
5: Que normalment són moltes.
2: Són moltes.
5: Perquè saben molt bé el que volen fer, saben molt bé el públic que es dirigeixen i tenen uns mitjans i una visió molt encertada, no? Aquí jo, la veritat, amb aquesta sèrie vaig dubtar una mica al principi perquè pensava una altra sèrie victoriana sobre mateix de sempre.
2: És que coses que fa bé la BBC, però és que la BBC sovint fa coses similars, no?
5: Sí. Però no s'esgoten.
2: No.
5: Sempre que fan alguna cosa, en realitat és per un bon motiu, i és el que passa amb aquesta sèrie, que al principi et penses no pot ser que funcioni més de lo mateix, fins i tot el primer capítol penses bé, però de seguida veus com tot comença a brillar i que tenen aquesta capacitat d'estar explicant tota l'estona el mateix, que és en realitat la seva pròpia tradició, però fer-ho sempre amb una gràcia i amb un encert molt gran. Jo crec, i Marta, suposo que estem d'acord, això és comfort show total, és a dir, un lloc on s'hi estan molt bé.
1: Totalment. És el que a mi m'agrada anomenar produccions de tassetes.
5: Totalment.
1: Que és gent prenent el te, que tu t'has de mirar prenent el te.
2: M'esteu donant títols de secció així, com que no les puc assumir totes, eh?
5: No, però està molt bé, perquè a més realment aquesta és una sèrie que barreja el drama i la comèdia, però ja saps que tot acabarà sense grans tragèdies des de que veus els crèdits, bàsicament, però ja tots anem en això, no? De fet, la sèrie es basa en una novel·la, i com ho has dit, Toni, no?, que imagina com una nova vida per la menys coneguda de la germana de les Bennet, de les d'Orgull i Prejudici, no? Representa que ella és la noia com més lletja, més tímida i més introvertida de totes les seves germanes, però té el petit avantatge de ser molt més llesta, molt més culta i molt més llegida, no? Llavors, clar, la seva mare i en realitat la societat sencera li posen la premissa de dir, com diuen la sèrie, marriage or misery, no? O sigui, o et cases o realment tens una vida absolutament desgraciada, no? I la sèrie el que vol fer una mica és la rèplica en aquesta idea, explicant com hi ha vida més enllà d'això, tot i que sorpresa, és probable que aquesta sèrie acabi amb un casament, sí. Cosa que ja veus des del primer minut, no?
1: Sí. És molt interessant perquè al final no deixa de ser una sèrie tipus Betty la Fea. O sigui, és la història de la Neguet Lleig, aquesta història de la menys agraciada, que a més, clar, això, el fet que siguin britànics, li juga molt a favor, perquè van molt a fondo. És a dir, hi ha moments que hi ha personatges que veuen a la Mary Bennet i s'espanten, com el que diu, com que lletja que ets, no?
5: Que però, poc adequada.
1: Sí, però que sorprèn, no? Però que està molt en la línia com d'aquesta cultura de prejudici absolut i de classes socials, que al final tot és economia i són diners, molt, molt anglesa, i en aquest cas, clar, que s'ho prenguin com tan descaradament i que siguin tan punyents en aquest sentit, li juga molt a favor, perquè normalment aquestes sèries tenen com aquest punt que tots els personatges són molt correctes i estan molt seriosos i tot va sempre per dins, i en canvi en aquesta, a mi el que m'ha interessat més és que tot té un llenguatge realment modern. O sigui, les dinàmiques entre personatges parlen així, com de la regència, però són molt modernes. La manera en què la Mary va coneixent els seus pretendents, per dir-ho d'alguna manera, són dinàmiques com molt d'ara, i llavors això fa que tu hi connectis immediatament, no? Que a vegades aquestes peces que tenen com aquesta cosa més d'època, hi ha com un rebuig, de dir, em costa, no?
5: O com una distància que aquí han volgut trencar bastant. De fet, és que tota la promoció de la sèrie ha anat al voltant de dir, totes voldríem ser Elizabeth Bennet, però en realitat tothom s'assembla més a la Mary del que voldria reconèixer, no?
2: Clar, és que en realitat el punt de partida ja està facilitant que hi connectis més.
5: Totalment. I han volgut posar això damunt la taula, de dir, fi, tot el que ens separa d'aquesta era victoriana, en realitat tot és més semblant del que sembla, i a més, com que ho fan amb aquest humor, que és com molt descarat, però alhora que integra molt, és a dir, no vol expulsar ningú, això tot és acolliment, està molt ben fet. I a més, clar, hi ha tota la reflexió, diguéssim, sobre el lloc, el món que ocupen aquestes noies no estel·lars, no? I reflexions, en realitat, molt contemporanes també sobre què vol dir créixer, no?, a l'ombra de les teves germanes, què vol dir haver de conèixer gent a través d'unes festes socials amb tots els patrons molt marcats, si tu, jo què sé, no saps ballar bé, no saps tocar prou bé el piano, no? I per tant, construeixen aquest personatge, jo crec que el pes de la sèrie se l'emporta ella, és a dir, la Brucoleri, no?, que aguanta bastant tota la sèrie, però amb tot de secundaris molt eficaç.
2: Bueno, la mare.
1: La mare. És un personatge que jo entenc que pot arribar a carregar, però és tan veritat aquest personatge de la mare. O sigui, que després...
2: Mare cruel, perquè...
1: Mare cruel, però que ella té una lògica. Sí, que sí, és sí. Que ella també és filla d'aquest sistema pervers i que ella sap que a l'època en què viu les seves filles només poden sobreviure si estan casades.
2: No, no, i que vol el millor per les filles, en realitat.
1: Clar,
2: no?
1: Ella però... des de la seva lògica de jo estic protegint les meves criatures perquè és una època ultra injusta i masclista... clar, acaba exercint com aquesta crueltat absoluta, sobretot en el cas del personatge de la Mary, perquè totes les germanes van rebent una mica, però clar, ens centrem moltíssim amb la Mary.
5: Però tot està molt ben jugat perquè totes les mares de les novel·les de Jane Austen són així. O sigui, totes les mares són gent odiosa que va només a buscar el millor matrimoni per les filles, però clar, en realitat Jane Austen el que vol explicar és això que deies, Marta, no? De dir, és que el sistema està muntat així i aquestes senyores només intenten voler el millor. També per això, en una línia molt austeniana i molt de conèixer-se a ells mateixos, no? La sèrie és, està plena de personatges més o menys odiosos, però, com a les novel·les de Jane Austen, ningú és veritablement dolent. Mm. És a dir, són les circumstàncies.
2: Clar, perquè també pots entendre per què fan les coses.
5: Exactament. Clar, tot té la seva lògica. És, bueno, aquest univers perfecte austenià de les novel·les, que els anglesos és que és tan lo seu...
2: És que sembla molt fàcil de fer o molt fàcil d'explicar, no, però no ho és
1: no,
2: gens.
1: No, has de ser així.
2: No ho és gens.
1: Sí, sí, és que has de ser així. Has de creure de veritat. Sí.
2: Doncs The Other Sister Bennet, o la altra hermana Bennet, que és el títol en castellà amb que trobareu la sèrie a Movistar Plus, és l'última proposta de la setmana. Repassem els títols de les sèries, perquè hem parlat de House of the Dragon, de I Will Find You, t'encontraré, i de The Other Sister Bennet. Amb qui no us quedeu?
0: A mi m'han convençut amb The Other Sister Bennet, eh? Sí? Aquesta cosa de tassetes, a mi, com ara crec que arriba l'estiu, està una mica calmat,
2: tassetes, una tassa amb gel... Això, Marta,
1: Sí, produccions de tassetes.
2: Produccions de tassetes.
1: Bueno, perquè poden ser pel·lis o poden ser sèries, llavors pot dir. Sèries sí, i pel·lis de tassetes.
2: Si hi ha una tassa involucrada...
1: Correcte. I normalment totalment. Són aquestes tasses que tenen tot de flors, que són com molt finetes, ja sabeu quines dic. Jo també em quedo amb les tassetes.
5: Jo també, vot austenià total, sí.
2: Ens quedem tots amb les tassetes, pot ser. És estranyíssim, però unànime. Doncs guanyen les tassetes. També hem de parlar d'Eufòria, perquè la sèrie va acabar fa uns dies i teníem pendent comentar la seva última temporada, que és la final de la sèrie. No explicarem el final, evidentment, perquè segur que hi ha oients que no l'han vist, però sí que val la pena fer balanç perquè ha estat una de les temporades més polèmiques d'una sèrie, que jo recordi, dels últims anys. En van parlar molt quan es va estrenar, però des d'aleshores han passat molts episodis i tinc la impressió que les opinions al voltant de la sèrie s'han polaritzat encara més, no? O sigui, han anat com més a l'extrem.
5: Sí, era possible.
2: Sobretot a partir de les acusacions que ha rebut la sèrie i el creador, Sam Levinson, de ser masclista arran de les escenes que Sidney Sweeney ha protagonitzat gairebé nua. Anem a pams i parlem primer de la tercera temporada, que ha estat molt diferent de les anteriors. Jo al principi vaig pensar, i recordo que vam comentar, que el fet de sortir de l'institut l'havia perjudicat molt, sobretot perquè perdia l'univers estètic i fins i tot la versemblança, no? De cop i volta hi havia una llibertat que tenia el creador que podia fer amb aquests personatges el que volgués i els enviava a llocs que probablement tenen poc a veure amb la sèrie d'institut que havíem conegut abans, però amb el pas dels episodis s'ha vist una intenció molt clara que és mostrar els tristos horitzons de futur que tenien aquests personatges, els somnis dels quals representen, no sé si encertadament, una generació de joves actuals.
5: Jo crec que hi ha una cosa amb Sam Levinson i amb tots els creadors que valen la pena, que és gent que s'esforça per intentar explicar el món que ve sense tenir una bola de vidre i sense saber si l'encertaran, no? Amb aquesta temporada tan explosiva, tan a lo bèstia, tan pujant l'aposta amb tot el que havia fet fins ara, jo crec que aquí, bàsicament, el mèrit, i després en podem parlar de moltes coses, però és que Sam Levinson té un discurs a fer sobre el món que ve, és un discurs no gaire agradable, que no deixa gaire bé ningú i que passa per dir, en realitat, el futur té dues opcions, ser proxeneta o ser prostituta, jo crec que aquest és el missatge de la sèrie, i en realitat com la religió i un cert tradicionalisme és un punt de refugi que no ens esperàvem que arribés a tants llocs. Llavors, això és la seva visió, jo crec. A partir d'aquí, discutible, però és que jo crec que el mínim que podem demanar als creadors és que tinguin alguna cosa a dir. I jo crec que aquí n'hi ha.
0: Sí, jo crec que no només parla sobre el món que ve, el món del futur, sinó que també és una sèrie clarament contemporània sobre el present. Per exemple, la temàtica de OnlyFans, crec que és de les, probablement dels productes audiovisuals més intel·ligents o més encertats, trobo, que s'hagin fet sobre aquest tema. I a mi, per exemple, m'ha passat una cosa, que és que jo confesso que havia deixat Eufòria a la segona temporada, perquè precisament em feia molt mal de panxa com aquesta versemblança, precisament, que deies tu, Toni, no? Com del món de l'institut, aquesta cosa de les drogues, com que realment em generava molt malestar. I el fet que l'hagin com hagin decidit pujar l'aposta amb aquesta cosa molt del gènere, com molt passada de voltes, de western, com de temes de narcotràfic, a mi m'agrada perquè de sobte es com cotitza algo clarament cinematogràfic per parlar d'aquests temes tan contemporanis. Em sembla com que a més és coherent amb aquesta ambició dels personatges d'Eufòria que també acompanya aquesta estètica nova de la sèrie.
5: I hi ha una cosa molt interessant amb el fet d'haver-los retrobat com a adults i fora de l'institut. Clar, jo he remirat les primeres temporades i jo, o sigui, és una sèrie molt més trista, molt més dura del que jo recordava. O sigui, jo vaig mirar al principi...
2: Home, sí.
5: No,
2: sí.
5: T'ho juro, jo vaig mirar al principi i vaig pensar quin estómac tenia jo quan estava mirant això, que no vaig pensar, uau, que bèstia.
2: Jo recordo perfectament el dia que vaig mirar el primer episodi i vaig pensar, buf, la meva de senyor gran va dir, la gent jove està fatal.
0: Estaven condemnats des de la primera temporada.
2: Ja des del principi hi havia una buidor allà Que els personatges intenten omplir amb el que troben.
5: No, amb la seva joventut, que jo crec que això és un discurs també molt interessant. És a dir, que moltes de les coses que feien gràcia o que feien atractius dels nois d'Eufòria era bàsicament que eren joves i tenien tot un món de possibilitats per davant. Clar, aquests joves s'han transformat en adults i és com que totes les expectatives s'han d'anar concretant i clar, ja no tenen tot l'horitzó, tenen la realitat. I, clar, la cruesa del gest de dir, vale, us ensenyo com han acabat aquesta gent, és, buah, jo crec que és molt
2: clar,
5: dura.
2: Clar, perquè al final ja tens personatges com la Cassie, no? Per exemple, que és el típic personatge que en una sèrie del gènere d'institut és la noia popular, no? Clar, què li passa a algú que està al capdamunt de tot de la jerarquia a l'institut quan l'institut acaba?
5: Clar.
2: No? I, clar, hi ha una sèrie d'expectatives i de qüestions que ella ha anat creant al seu voltant i que el seu voltant ha creat a sobre d'ella, que quan surts d'aquest microcosmos, molt fàcilment hi ha una patacada important.
5: Sí, la idea era casar-se amb un milionari i tenir molts bebès i ser una super trad wife, i llavors la cosa, quan no acaba d'anar bé, la sortida que troba en el món d'avui és, en comptes de prostituir-se per via passiva, com s'espera d'una noia com ella, prostituir-se activament, obrir-se un OnlyFans i fer tot de coses que surten molt explícitament a la sèrie. Jo crec que s'ha de fer l'estel·lar paper que fa Sydney Sweeney.
0: Totalment.
5: En aquesta temporada, que és tan bona actriu que ens ha fet creure que era la Cassie i que era ella mateixa el personatge, i que de veure l'Eufòria, veure tot el que ha fet després i veure els registres que aconsegueix, jo crec que ostres, la carrera d'aquesta noia pot ser molt interessant.
1: Jo no hi estic d'acord. Podeu anar a parlar,
2: digues, Marta,
1: no
2: digues.
1: Em convencereu. A mi és que amb Sam Levinson sempre m'ha passat que li he vist sempre el llautó. I per mi el llautó és que és un creador que es pensa i es creu molt més intel·ligent i molt més tot del que realment és. És a dir, jo crec que és un gran director, i la fotografia d'Eufòria crec que en aquesta temporada està millor que mai, que semblava que era una cosa molt difícil d'aconseguir, perquè ja en les primeres dues temporades era una sèrie que, una altra cosa no, però lluïa molt bé. En aquesta tercera temporada, com que juga amb els elements del western, per mi està a un altre nivell, però més enllà d'això el trobo buit. En el sentit que crec que és llest perquè et fa passar per trencador i revolucionari un missatge que en realitat no ho és tant. O sigui, ara, Toni, quan deies això de què li passa a la noia que és la popular a l'institut, que quan es troba a la vida real les coses no li van tan bé. Mm-hmm. Però això s'ha vist sempre. És a dir, des de Regreso al Futuro.
9: Però
1: no així. Sí, però la idea, en el fons, no és trencadora, perquè sempre ha sigut que els que triomfen a l'institut són els que després no triomfen i la vida els hi va malament i s'han de pervertir d'altres maneres.
2: Clar, per mi, perdona, Marta, per mi sí. El que és interessant és que a les primeres temporades s'estableix que ella només té una manera de triomfar en el microcosmos de l'institut, i que això, en el fons, la predetermina, especialment en el món en el que vivim, sobretot la gent jove, que està molt pendent de la seva imatge a les xarxes, està tota l'estona projectant la seva imatge. Si jo jove els veig i m'imagino gent, és que la màscara no se la treuen mai, ni saben veure els altres sense màscara. Em sembla, és una sensació que em vaig endur molt a la primera temporada d'Eufòria, que ja té uns quants anys. I amb els últims anys és una sensació que he anat com solidificant, mal i de xarxes, fan això una mica. I clar, és un personatge que al final... també el sistema o com està canviant el món està fent, d'alguna manera l'està empentant a que faci servir aquest seu únic recurs, però explotada per altres empreses com és OnlyFans. I a mi el que em sembla, per mi l'episodi on penso que hi ha un missatge contundent de la sèrie és el moment en el que se l'equipara a ella amb la noia que l'estan prostituint entre quatre homes en un prostíbul. Això em sembla molt fort perquè està lligant aquella noia prostituta, que aparentment no té res a veure amb la noia de l'Institut Popular, però en el fons és el mateix. O sigui, ja quan estava a l'institut, ja s'estava venent a si mateixa sense pràcticament adonar-se.
1: Clar, però precisament per això no em sembla res extraordinari. Hòstia, és a dir...
0: No, però és una actualització d'aquesta discussió sobre la prostitució. Per exemple, és una actualització d'aquesta discussió sobre la prostitució, OnlyFans, no? Trobo que realment actualitza molt bé aquesta cosa com que tant s'ha tractat en el cinema o en la literatura.
5: Bueno, i en realitat, i el que fa també és demostrar-te que no hi ha gaire alternativa, per això la seva germana,
2: sí, és
5: que és la nena perfecta, la nena estudiosa, treballadora, tal, t'ensenyen que amb aquests recursos de nena bona que intenta progressar de manera adequada amb la seva carrera en el present i en el món que ve, tens molt poca sortida. I clar, dir això em sembla, o sigui, molt interessant, saps? Llavors, o sigui, es pot parlar, però de dir, clar, estàs fent un missatge molt cru i estàs explicant això, que les nenes de l'institut dels suburbis s'integren massa bé en un prostíbul de mala mort comandat per un tio sanguinari, no? El fet de que tothom estigui al capítol de les fotos de tothom convivint tan alegrement en aquell prostíbul és de dir... Vale,
2: I com ho viu ella, també? O sigui, ella està vivint el seu procés d'OnlyFans. Bueno, i aquella metàfora, bueno, aquella cosa que, literal, que el personatge es converteix en una mena de Godzilla perquè s'està apoderant del món. És a dir, ella té la imatge que s'està apoderant del món quan en realitat el que li està passant és que el món l'està reduint a ser res. Sí,
5: a les seves tetes
2: que,
5: explotant per la finestra.
2: De rebot, és el mateix que li està passant a la Cindy Sweeney.
5: Clar, totalment. Bueno, és que hi ha un metadiscurs tan interessant també entre la gent a dintre i a fora de la sèrie, no? I també com amb el tàndem que fa amb la Maddie, amb Alexa Demi, que també...
0: Fantàstica.
5: Estrella. També molt interessant de com ella es pensa que, o sigui, que pot ser una proxeneta més i que funciona molt bé traficant amb noies fins que, clar, se n'adona que... sí, pots arribar on vulguis, però hi ha uns límits, que és quan et trobes amb el proxeneta de veritat, i per això aquesta història també em sembla, no podem explicar gaire, però em sembla molt interessant també.
2: Una altra cosa que jo sí que la sèrie trobo que durant la temporada ha tingut moments en els que ha anat fina i moments en els que no, és en el to. És a dir, hi ha vegades que el to és adequat pel que està explicant i de vegades el to és massa superficial per la realitat que està retratant. Per exemple, aquesta escena de la prostituta que està amb quatre clients alhora, el to trobo que és perfecte perquè és extremadament cru, però hi ha altres escenes on el to té un punt frívol que allà no hi acaba d'encaixar. I crec que ambientar-ho en el món del narcotràfic pot ser interessant des d'un punt de vista d'aquesta ambició tarantiniana que clarament té el Sam Levinson, però moltes vegades el retrat d'aquest món, com passa moltes vegades que intentes, quan hi ha creadors que intenten fer un retrat del narcotràfic com un món de gent cool o extravagant o curiosa, moltes vegades obliden que allò és un món molt, molt, molt fosc. I aleshores hi ha vegades que per mi el to no ha acabat d'anar combinat amb el discurs.
0: Clar, es deixa portar massa per una qüestió estètica, que això és un dels grans problemes del Sam Levinson. Però sí, i de fet jo crec que durant tota la temporada hi ha una espècie de sensació de caos o de pressa, d'urgència per acabar la sèrie i no només es noten aquestes qüestions que tu comentaves, Toni, sinó també trobo que en certa desgana dels actors.
1: No, absolutament.
0: Per exemple, no?
1: Com que... Ningú vol estar allà menys Sidney Sweeney.
2: Marta, et faràs fan de la Sidney Sweeney.
5: Alexa Demi vol estar allà,
1: Sidney Sweeney. I amb Alexa Demi em passa que això que comentàveu ara, de que a ella a la vida real també li ha passat, que l'han cosificat... Bueno, ella ha jugat això.
5: Clar.
1: O sigui, ella ha jugat 100% a això i després ha anat una mica com a fer-se de víctima d'això.
5: No la víctima, a dir, jo ja ho sé, clar, són les meves tetes. O sigui, més, sí, però clar, però amb aquelles
1: aquí,
5: tetes aquí com no han de ser.
1: Línia, aquí hi ha una línia molt fina entre el feminisme i el masclisme i fer passar per feminisme el masclisme.
5: Però és que ella
1: o sigui,
5: el discurs
1: aquest del cos compta, perquè...
5: Clar, però ella jo crec que no vol... O sigui, ella no vol vendre cap moto en el sentit de que ella ja sap molt bé què és... i ha fet servir, diguéssim, és que ha fet servir les seves tetes per fer-se un lloc i a partir d'aquí de dir i a sobre recito Shakespeare per fer la broma amb la sèrie, quan recita sí, el monòleg
1: és a dir, no ha anat molt més enllà, no ha fet aquesta cosa trencadora de dir sí, em mireu per les meves tetes, però jo després estic fent actuacions d'Oscars, perquè no és així, la seva filmografia
0: encara no
1: ha estat no,
0: encara, bueno, però aquesta actuació realment seria perfectament d'Oscar. La Cassie és un...
1: Bueno, jo, clar, jo no hi estic gens d'acord amb això, però a part d'ella, que és l'única que entenc que està molt bé perquè li agrada molt el que està fent i de fet vaig llegir en una entrevista que el Sam Levinson volia tallar escenes de sexe i ella va ser la que va dir no, mantinguem-les i anem a tope. Jo he tingut molt la sensació de que allà tothom estava out. El primer de tot, Jacob Elordi.
2: Bueno, Jacob Elordi tenia un peu a casa seva i l'altre peu anava perdent dits.
1: O sigui, té una cara que estava allà perquè un dia va signar un contracte del qual se n'estava penedint molt que jo era
2: també
1: impossible,
2: de dir que,
1: o sigui, clar,
2: tu ets Jacob Elordi, no? I ja estàs tip d'Eufòria, i per contracte has de tornar, i et trobes aquell guió i dius, va, el que em fareu
1: però
2: fer.
1: Però és que Zendaya, que és molt bona actriu, i per mi és de carrer la millor d'aquella sèrie, bueno, fins i tot veure-la, que no vol estar allà, perquè no vol estar allà, és una professional fins al final, i realment ho fa. O sigui, per mi és la millor actriu. Ni Sydney Sweeney ni Llets.
5: No, és que és molt escalar.
1: És la millor actriu, però amb moltíssima diferència. Però fins i tot ella se la veu que té unes ganes d'acabar el rodatge i anar a fer altres coses que no se les aguanta.
0: Però no sentiu que els hi ha donat molt Eufòria? O sigui, com que jo sentia com això, com una espècie de... I per això m'agrada tant la defensa que fa la Sydney Sweeney del personatge. És l'única que ha sortit a posicionar-se a favor del Sam Levinson i de la sèrie. Com realment jo crec que hi ha una espècie de deute moral amb aquests personatges que els han portat a la fama i a ser qui són ara. O sigui, aquesta cosa metaficcional que parlaven crec que és una cosa que realment està molt present a la sèrie i també, per exemple, amb el personatge del Fesco, que d'alguna manera recupera, no direm sí, com, a la sèrie, i que el Sam Levinson, de fet, va canviar al final arrel de la mort de l'actor, de l'Angus Cloud, per Fentanyl. Vull dir que jo crec que és una sèrie que és molt conscient de la vida que porten els actors fora de la sèrie, no?
5: I del joc que està creant de dir, perquè ara ja quan s'expliquen les coses no pots fer veure que no hi ha una realitat pressionant sobre els discursos que hi ha fora i crec que ho lliguen bastant bé. Jo sí que vaig patir en un moment en què em sembla que, clar, la trama de OnlyFans i els voltants, diguéssim, clar, està super allunyada de tota la trama de Narcos i que llavors hi havia moments en què jo pensava, estic veient dues sèries completament diferents
2: sí.
5: I és això.
2: Sí, aquest és un problema bastant gros, que és el que deriva en aquestes discrepàncies de to que jo mencionava abans, que no pots fer una cosa... És que la Sydney Sweeney, la seva trama, hi ha moltes escenes que jo les he gaudit moltíssim, perquè és sàtira.
5: Total.
2: Sàtira. El casament totalment. És una gran sàtira. M'ho vaig passar tan bé a l'episodi del casament, però en general durant tota la sèrie. Però allò és una sàtira pura i dura. I després te'n vas als narcotraficants que tenen aquest punt exagerat, però que no és satíric.
5: No.
2: Que és seriós el problema, que t'està parlant de les mules que porten droga per la frontera. I clar, aquí perd una mica el peu.
5: I llavors, la figura de l'Ali, que d'alguna manera és també el que fa com la construcció intel·lectual de tota la sèrie, que és aquest senyor que d'alguna manera fa com de guardià espiritual de la Ru, no? I que construeix, que fa el lligam de tot el discurs bíblic que està fent també la sèrie. Jo crec que sí, aquí una mica, potser estirem una mica més el braç que la màniga, no? De tot el correlat bíblic que hi ha aquí. Però amb aquesta idea de la redempció, que remirant Eufòria des de la primera temporada, veus que hi ha tota l'estona de fons aquest discurs sobre què vol dir redimir-se, què vol dir tornar a començar, què vol dir sortir-se'n, què vol dir també... Hi ha una reflexió sobre el suïcidi i no direm res, però molt, també molt més pensada del que em sembla a mi.
2: I després també parlem d'Àlamo. a l'amo com a personatge, sí. Perquè la sèrie podria haver-lo deixat allà com un personatge tirant a pla, i hi ha un moment que fa aquella cosa tan Lost de... anem a començar explicant per què Alamo és Alamo, i acaba creixent molt com a personatge.
5: Sí, i jo crec que també està allà com a Remo, o sigui, com a el món del passat, d'alguna manera, no? Perquè és com un proxeneta a l'antiga, és a dir, es veu molt quan la Madi intenta com equiparar-se amb ell, i clar, al final és com dir no, nena, no, o sigui, per molt que d'això, clar, sóc un assassí, no? O sigui, sóc un proxeneta old school, diguéssim, de com una mena de gent que controlaven molt un món que tenien molt sota control i que ara està canviant també fins i tot per ells, no? Jo crec que està molt bé, molt a lo bèstia, clar, però clar, és que jo crec que això que és aquesta urgència que deia el Joan de dir... Quantes coses vols explicar alhora, saps? O sigui, em semblava que rere cada personatge, saps, hi havia com una història gegant.
2: Que
5: et podies tirar
2: del fil, sí, fa aquesta sensació. Les acusacions de masclisme, al final, on queden?
1: Per mi, justificades, però clar, és que és el que una mica deia abans. Crec que és una mica perillós moltes vegades quan fem aquesta mena de trames o aquesta mena de personatges, que és molt fàcil defensar-los cap a una banda o defensar-los cap a una altra. O sigui, jo l'equiparo molt amb Sean Baker arran d'Anora, no? Que molta gent va criticar Sean Baker de masclista perquè Anora explicava el que explicava. Per mi, per exemple, justament Anora és la demostració que pots parlar d'aquesta mena de personatges i pots fer aquesta mena de trames amb moltíssima més profunditat, i malgrat que molta gent pensi que és un punt de vista masclista, per mi no ho és gens, o sigui, és ans al contrari, és una cosa que no té res a veure. En canvi, amb Eufòria crec que això està més diluït, i crec que aquí sí que hi ha un punt, almenys des de la meva lectura, de dir, crec que m'estàs intentant passar una cosa per progressiva i per progressista i feminista, quan en realitat estàs caient un altre cop en la mirada masclista.
0: A mi no em va semblar que hi hagués res que no passés a la primera temporada, no? Com que em va semblar...
1: És un problema que jo he tingut sempre, amb Eufòria, o sigui, l'arrossego ja,
0: o sigui,
1: de les temporades.
0: Jo estic d'acord que és fluid, però que, o sigui, com que realment hi ha un problema de base, però que per l'arc que fa, especialment el personatge de la Sydney Sweeney, em va semblar bastant coherent, i que com acaba de la Sydney

0: d'empoderar-te és prostituir-te, no? Clar. Clar, quina idea més horrible.
1: És que per mi és això. És a dir, hi ha una idea que és recurrent en, jo diria, la majoria de personatges femenins, que és... jo em venc el meu cos perquè vull una sèrie de coses. I això va tant de la Cassie, però també la Faye, per exemple, sí, que està amb el tio aquell nazi, només perquè li paga la manicura. La mare de l'Àlamo, ara que parlàvem d'aquell flashback, és a dir, inclús el personatge que és molt, molt, molt secundari, són dones molt disposades, que volen molt una certa cosa i tenen molt clar que, per aconseguir-ho, doncs es prostituiran, bàsicament. Sí, sí. Però sobretot, és, per mi, la clau d'això és que el desig del que volen és molt superficial, és a dir, és material, és roba, manicures, la casa...
2: Flors, no?
1: Flors, exacte. I aquí final... és on trobo que, potser, si agafes el retrat de tots aquests personatges femenins, bueno, doncs t'està quedant un retrat únic on no hi ha gaire matís.
0: Bueno, ja la Lexi, que és un fracàs, és a dir, t'està dient, perquè a més no t'està dient, no, si tu pots voler coses diferents, però hauràs de canviar la manera d'aconseguir-les, i clar, per mi això és un discurs horrible, però és un discurs, a més, em sembla bastant valent, o sigui, bastant anar a sac de dir això, de dir, vale, com te'n surts d'aquesta merda de panorama, per dir-ho així. I a més, em sembla que recull molt bé l'esperit d'Eufòria 1 i 2, que quan les remirava pensava, clar, aquest senyor s'està preguntant com sortim d'aquí, no? O sigui, com escapem d'aquesta cosa tan opressiva?
1: No, és clar, al final, la tercera és una conseqüència de com estava la brúixola a la primera i la segona.
0: Sí.
1: Si tens uns personatges que tenen aquesta direcció i que pensen que l'únic que val la pena de la vida és una sèrie de coses, doncs clar, evidentment aniran cap a llocs que la veritat que són molt freds i molt crus i molt foscos. Sense entrar en spoilers i per acabar, al final què?
0: A mi, és que sense entrar en spoilers, però a mi em sembla que és el final que havia de tenir també coherent amb les altres temporades, amb els... És una sèrie que va molt sobre les drogues i el discurs que es fa al voltant del món de la droga em sembla coherent que tingui aquest final.
2: Sí, a mi em sembla molt, molt intel·ligent i també amb aquesta anècdota que explica el Sam Levinson de que va canviar el final arrel de la mort d'un dels actors de la sèrie, em sembla molt, molt coherent i molt, molt madur per la seva part.
3: Jo crec que la paraula és coherent, i per tant, si és coherent amb els personatges, amb el que has estat explicant i una mica amb el teu missatge, és un bon final. Ara, després a tu t'agrada més o menys personalment, però si és coherent i tanca bé, és un bon final.
1: Doncs gràcies als tres, com sempre, per aquesta bona estona. I acabarem el programa amb una dosi de no ficció, perquè ara arriba la Mònica Planes amb la seva imprescindible secció de documentals.
4: La finestra indiscreta, divendres a partir de les 12 de la nit. Amb Toni de la Torre.

0: Mònica Planes, com estàs?
1: Molt bé, molt contenta de ser aquí.
0: El primer documental que ens vols comentar és Punt de no retorn, que torna amb una tercera temporada que s'estrena dilluns i que obre amb un díptic. És correcte, això?
1: És correcte.
0: És correcte, díptic. És a dir, són dos documentals que són complementaris. En un s'analitza l'auge de l'extrema dreta entre els joves i en l'altre els joves de grup antifeixistes que la combaten.
2: És important la lluita als carrers perquè l'extrema dreta, perquè el feixisme no ha guanyat als carrers. És a dir, no han aconseguit mobilitzar socialment a la gent. Ho hem vist amb Núcleo Nacional a Setmanat, no? Qui li ha plantat cara, qui ha fet front, ha estat la joventut organitzada.
0: Què t'ha semblat aquest retorn?
1: Crec que és un retorn important perquè la plataforma 3CAT necessita aquest tipus de reportatges, de documentals. És una sèrie de curts documentals que aquesta és l'inici de la tercera temporada. Ha guanyat un Emmy internacional, és a dir, és una sèrie molt ben valorada, prestigiada, molt reconeguda.
0: Hi ha uns capítols que són fantàstics.
1: Que són extraordinaris. Sí. Per exemple, quan el Raúl Gallego, que és el creador de la sèrie, s'infiltra amb la Jihad de Palestina o se'n va fins al Japó a investigar tot el progrés amb la intel·ligència artificial,
0: sí,
1: i el paper dels robots.
0: Aquella era la primera temporada, si no recordo malament.
1: Exacte. També va viatjar a la primera línia del front a Ucraïna, o una altra que em va agradar

0: molt és la batalla pel clima dels indígenes del Canadà, i n'hi ha un que crec que també aprofito per recomanar-lo, ja que avui en parlem, que és la revolta dels estudiants a Sèrbia, que és l'únic que dura, té una hora de durada, perquè aquests documentals són entre 20 minuts i mitja hora. És a dir, que és una sèrie de curts documentals, en aquest sentit, i per tant és una manera també diferent de consumir
1: el
0: documental, molt condensada. Parlem d'aquest retorn. El primer capítol, Europa, joves i la marea d'extrema dreta. Què fa el Raül Gallego en aquest cas? Ha viatjat per tota Europa, és a dir, que estem parlant d'exemples de Barcelona, Manresa, després viatja a Espanya, a Madrid, però també hi ha Bèlgica, Alemanya, França, Anglaterra, i s'enditza en aquests sectors més radicals, doncs, de partits d'extrema dreta i grups neonazis. Això ja té una part, diguem, molt dura, que és... És difícil recomanar un documental que hi ha aquestes ideologies explicant el que pensen, perquè sobretot no ho mireu abans d'anar a dormir, perquè te'n vas al llit
1: amb
0: l'estómac i al cap donant voltes i amb un malestar.
1: Anar a escoltar el que diuen els de Núcleo Nacional, abans d'anar a dormir no seria la millor recepta.
0: Per tant, intenteu fer-ho en una hora que després pugueu netejar i pensar en altres coses. Crec que és interessant, i una mica és la raó de fons d'aquesta sèrie, que és confrontar circumstàncies difícils de l'actualitat. El punt de no retorn ja ens connecta una mica amb aquest abisme social que estem vivint i d'afrontar realitats incòmodes, fins i tot en aquest moment de límit, no? Una mica aquesta situació de límit i, per tant, aquest auge del feixisme, diguem, d'alguna manera... s'ha de poder explicar.
1: Sí, de fet, recordo, si no recordo malament, que el punt de no retorn, el primer episodi, començava justament explicant l'auge de l'extrema dreta als Estats Units.
0: Exacte.
1: I era un documental que és molt interessant, de nou, val la pena recuperar-los tots, però en aquell parlava sobre uns Estats Units que estava al límit de la Guerra Civil.
0: Exacte. I, de fet, per tant, són... De fet, molts capítols s'han com fins i tot anticipat a determinades problemàtiques que després han esclatat. Per exemple, quan es posa dins de la jihad de Palestina, és només setmanes abans de l'enfrontament de Hamas amb Israel. És a dir, que pràcticament és com gairebé una mena de vaticini o de profecia que, diguem que, ens alerta d'aquestes circumstàncies, com si el Raül el que fes és endinsar-s'hi quan encara són com molt latents, no? Circumstàncies que encara són molt latents i que és com dir, anem a veure quines són les raons de fons. Una cosa pel que serveix aquest primer capítol és per veure que hàbil és l'extrema dreta en l'ús dels mitjans i a l'hora d'expressar la seva ideologia, i ho aprofiten tot. I el fet de tenir un micròfon, de poder expressar-se i de dir els disbarats que diuen, però, de fet, ells mateixos reflexionen sobre això. Hi ha una declaració que m'ha cridat l'atenció perquè diu, si jo estigués a les xarxes socials explicant l'ús del totis, tindria 50 visites. En canvi, si explico això, tinc desenes de milers de visites. Per tant, hi ha aquesta conducta que té a veure amb la provocació, amb el conflicte, amb la violència i amb la viralitat que genera això i aquesta manera de captar l'atenció de manera massiva que té aquesta extrema dreta.
1: I que ells ho saben perfectament, a més a més.
0: Exacte. Jo crec que aquest és un documental que té encara molt camp per córrer per part del documentalista. M'ha recordat en alguns moments, recordes la sèrie Salvador de Luis Tosar?
1: Sí.
0: La que la seva descobreix, és un sanitari que descobreix que la seva filla forma part de grups de neonazis i a partir d'aquí ell investiga què és el que hi ha darrere d'aquests grups. Doncs bé, hi ha algunes escenes que m'han connectat molt amb aquesta sèrie, perquè fins i tot en els de Núcleo Nacional tu veus que tenen un pis on hi ha tota una memorabilia i tots uns productes de màrqueting que dius qui ho sosté això econòmicament, no? Què hi ha darrere? Com es financien? És a dir, crec que encara hi ha aquest recorregut més enllà d'explicar quin és el posicionament d'aquests personatges, sinó com se sustenta econòmicament això, de quina manera...
1: Els recursos,
0: d'on treuen els recursos,
1: de l'aire,
0: no? I això és el que crec que encara es pot aprofundir més.
1: Anem a escoltar un tall d'un d'aquests nois que tenen aquestes opinions. Anava a qualificar-la, però que tenen opinions que són mentida.
2: Con Franco había gente que vivía muy bien y gente que vivía muy mal. Pero lo que es innegable y que la izquierda quiere callar es que Franco hizo muchas cosas bien. Y yo no soy franquista ni muchísimo menos, ¿eh? Pero sí reconozco lo que hizo. Las viviendas, los pantanos, cómo se trabajaba y cómo se vivía la seguridad que había. O sea, todo ese tipo de cosas hay que tenerlas presentes.
1: Clar, el que passa és que aquí trobes individus que, a part de que ideològicament són detestables i repugnants, mm-hmm. però és que, a més, fan afirmacions que són absolutament falses.
0: Clar, el que ha de fer el documental en aquest sentit és incloure un seguit de rètols que el que fa és contrastar aquestes opinions amb informació rigorosa que rebat aquests posicionaments, que són que ells mateixos admeten que molts cops les utilitzen per cridar l'atenció. És a dir, no és que estiguin convençuts d'això, sinó que són conscients de la merda falsa que estan difonent, perquè és la manera que ells troben que s'aconsegueix fer viral. Jo crec que un element que potser em grinyola d'aquesta sèrie documental o d'aquests dos capítols és el fet de separar o fer aquests dos àmbits de feixisme i antifeixisme i posar-los consecutius, perquè seria com equiparar, pot semblar que s'equiparen les dues veus.
1: Clar, i això és molt delicat.
0: Lògicament no són el mateix el feixisme que l'antifeixisme,
1: no.
0: I hi ha potser aquest risc de desdibuixar una mica quina és la diferència, no? Plantejar-ho com a veus equivalents quan no ho són. De tota manera, el que sí que crec que és important és entendre que aquests dos capítols el que hi ha és una voluntat de separar-ho temàticament, no com una equivalència, i després que no, en cap cas és una mirada neutra. És a dir, tots aquests rètols que hi ha és per, fer una mirada crítica o una observació crítica d'aquests plantejaments.
1: Doncs punt de no retorn, que torna amb la tercera temporada ja aquest dilluns, el 3CAT, evidentment les dues temporades anteriors les podeu recuperar quan vulgueu. Mònica, portes més propostes i afortunadament les següents són una mica més lleugeres.
0: Exacte.
1: Perquè pel següent documental canviem de to i de tot, perquè té com a protagonista Paul McCartney.
0: Exacte. És una història vinculada a Paul McCartney. El bajo perdido de Paul McCartney. És un documental que trobareu a Movistar Plus. Mm-hmm. El 1961, Paul McCartney viatja a Alemanya amb els Beatles per fer un concert, i allà el cinquè Beatle, l'Stuart, que era el baixista del grup, decideix desvincular-se del grup i es queden sense baixista.
1: D'acord.
0: El George i el John diuen que ells no pensen tocar el baix, i per tant Paul McCartney assumeix aquesta funció i sense moure's d'embut.
1: Molt propi de Paul McCartney.
0: Exacte. Sense moure's.
1: Liderar el barco quan
0: quan la cosa...
1: Molt al principi, en realitat, no?
0: Davant dels problemes, solucions.
1: Ella, sí, totalment.
0: I el que fa és comprar-se un baix i, diguem que familiaritzar-se amb aquest instrument. Paul McCartney, a partir d'aquí, crea una manera de... adquireix una personalitat a l'hora de tocar el baix i utilitzarà aquest baix en la trajectòria més exitosa i fulgurant del grup. Fins que quan el grup se separa, perd el baix.
1: D'acord.
0: El perd.
1: Però com
0: el
1: perd?
0: No ho sap. És a dir, ell sap a partir de quin moment el perd de vista en aquesta moguda del grup i de camions i d'històries.
1: Bueno, clar, és que el més normal seria perdre alguna cosa, també.
0: Exacte.
1: Diré.
0: I perd aquest baix i amb els anys el vol recuperar i comença una recerca del baix que va perdre Paul McCartney. Quina és la gràcia del documental? Tots aquests documentals que, en certa manera, és la recerca d'algú o d'un objecte on intervenen una cadena de persones que es connecten per trobar aquest baix. I és una excusa, a la vegada, per repassar la trajectòria dels Beatles i per repassar observar una part de la història de la música amb l'excusa d'aquesta recerca del baix.
1: Oh, m'agrada, eh? M'agrada molt la idea. No em diguis si el troben o no.
0: No t'ho diré.
1: Perquè suposo que és part de la gràcia, és el dubte de si l'acabaran trobant.
0: Seria molt frustrant.
1: Això és veritat. Això és veritat.
0: Que ens posessin aquesta pastanaga.
1: Imagino, però, que deuen anar per camins absolutament rocambolescos.
0: Sobretot crec que la gràcia és els personatges que hi ha darrere d'aquesta història i els amics, és a dir, els amics que Paul McCartney ha anat fent amb els anys.
1: No li van robar, no, el baix?
0: Jo no vull dir res.
1: D'acord. És que ara m'he imaginat algú que...
0: No,
1: l'amic del grup que diu...
0: Però pots imaginar que hi ha molts elements que entren en la història i han passat. A més, estem parlant de moltes dècades, per tant, un baix pot donar moltes voltes.
1: Sí, de man-ma.
0: És una història que té gràcia, sobretot això, pels personatges que et vas trobant pel camí.
1: I encara tenim una tercera opció, aquesta de Netflix, un documental sobre Martin Short.
3: I'll tell you something about Marty. Let's say you're going to host a dinner party and you invite Marty.
4: I loved you in Home Alone. You're wonderful.
3: And then it turns out Marty can't come. You cancel the party.
0: És un documental dirigit per Lawrence Kasdan, amic íntim de Martin Short, que comença en el documental dient bueno, ara hem de fer veure que estàs fent un documental i que tu i jo no hem parlat mai. I el Lawrence Kasdan li diu, no, fem veure que aquesta és la continuació del milió de converses que hem tingut tantes vegades, no? I és una història d'homenatge a Martin Short, a més en un punt difícil de la seva vida personal, perquè fa uns mesos es va morir la seva filla, i aquest documental li rendeixen com un... o li dediquen amb aquesta filla perquè hi ha un component de personal més enllà de la trajectòria professional, no? I crec que és d'aquestes històries en què surten tot d'actors que són amics íntims de Martin Short, que et permet repassar també la comèdia nord-americana tant a nivell televisiu com cinematogràfic, com de la stand-up comedy, i que és un documental que no us canviarà la vida, però que és lleuger, fa gràcia i és veure una mica les vides privades d'actors que hem vist en tantes pel·lícules.
1: No, i a més és que és una mena d'actor que té, almenys de cara al públic, té una personalitat com molt alegre i que s'encomana molt fàcilment, no? Que té com una visió de la vida vitalista que sempre, d'alguna manera, en entrevistes o en històries que pugui fer, sempre s'acaba encomanant.
0: I això ell ho explota molt en aquest documental, perquè no sap marxar d'aquest personatge una mica histriònic i fins i tot trenca una mica els codis del documental, perquè a vegades fa veure que està al cotxe prenent-se un guió i de cop trenca la quarta paret i diu ara faig veure que aquí no hi ha una càmera, però és que és obvi que hi ha una càmera que m'està observant, no? Vull dir que juga molt bé a aquest paper que t'obliga el documental a fer veure que tu estàs sol quan no estàs sol, i llavors ell ho trenca de la manera més còmica perquè és una persona que ni en els seus moments més familiars i domèstics pot evitar de ser aquest comediant constantment animant les persones que té al voltant.
1: Doncs una altra que m'apuntaré, una altra que m'apunto per aquest estiu. Moltes gràcies, com sempre, Mònica. Ens has deixat amb molts deures en aquesta, que és la teva última secció de la temporada.
0: He intentat compensar-ho perquè tinc una de freda i una de calenta.
1: Sí, sí.
0: En el sentit que
1: no, ha estat molt ben plantejat.
0: Hi ha moments
1: efectivament.
0: Per tot.
1: Segurament primer podem anar pel punt de no retorn.
0: La cosa més dura.
1: I després ho combinem amb el Paul McCartney o el Martin Short.
0: Més lúdiques,
1: efectivament. Doncs espero que passis un molt bon estiu.
0: Igualment.
1: I fins aquí el programa d'avui. Espero que hagueu gaudit amb nosaltres. La setmana que ve tenim programàs. S'estrena Obsession, que ve de ser un fenomen als Estats Units, i Nino, una joia del cinema francès. I com que Akira torna als cinemes, dedicarem un especial a l'obra mestra de Katsuhiro Otomo. Ja sabeu que podeu recuperar tots els programes de La Finestra Indiscreta a catradio.cat/finestra o al nostre Spotify. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos i que tingueu un bon cap de setmana.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Sara Riera. Un xoc entre dos trens al nord de Londres ha deixat almenys un mort i un centenar de ferits. La persona que ha mort és el maquinista d'un dels trens. El primer ministre britànic ha assegurat a les xarxes que els primers informes que arriben sobre aquest accident són molt preocupants. Ara per ara sembla que un dels trens va quedar aturat a causa d'un error en el sistema de seguretat i que després el segon tren hi va xocar per darrere sense descarrilar. Un passatger explicava així a la BBC la situació que ha viscut.
2: Era al capdavant del tren que ha xocat amb l'altre. Quan m'he aixecat, he vist seients per tot arreu. Semblava que hi havia hagut una explosió d'una bomba. He vist gent amb la cara ensangonada i amb ferides a les cames, i hi havia fum per tot arreu.
1: L'accident ha passat entre un tren de llarg recorregut que venia del centre d'Anglaterra i un de Rodalies que anava cap a l'aeroport de Luton. El xoc ha provocat el caos en un dels corredors ferroviaris més transitats del Regne Unit. Un nen de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 anys han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques a la platja de la Rabassada. El socorrista ha donat l'alerta a quarts de 4 de la tarda. Segons apunten els equips d'emergències, un grup de 6 nens eren en aquesta zona de la cova del Gos. Quan han entrat a l'aigua han vist que tenien dificultats per sortir. 3 han acabat sortint sense ajuda, però els altres 3 han hagut de ser rescatats. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, donava el seu condol pel tràgic succés.
3: I són moments de molt dolor, consternació, i l'únic que podem fer i volem fer és traslladar tot el nostre escalf també a les famílies.
1: El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès el primer avís de situació meteorològica de perill per calor d'aquest any. L'episodi començarà diumenge i tindrà el punt àlgid entre dilluns i dimarts, amb temperatures que podrien superar els 40 graus a les comarques de Ponent. La situació preocupa especialment per la coincidència amb la revetlla de Sant Joan i també per la campanya de la sega del cereal. De fet, en els últims dos dies hi ha hagut una desena d'incendis en diversos punts de Lleida i de Girona, i per això els bombers han reforçat el dispositiu preventiu. Per cert, que acabem de tenir constància que a la República Dominicana un gran incendi en un hotel ha provocat un mort i ha obligat a evacuar centenars de persones. És la primera informació que acabem de saber de les autoritats locals. I en política espanyola, Pedro Sánchez, que continua alimentant la possibilitat d'avançar eleccions si no aconsegueix nous pressupostos. Tot i això, el president espanyol ha matisat que no serà abans de l'any que ve i que no farà coincidir les generals amb les municipals del maig.
4: Se lo voy a decir muy claramente, a ver, presentaremos los presupuestos en 2026 y habrá elecciones en 2027. Y no habrá elecciones conjuntamente con las municipales y con las autonómicas. Y ya no puedo decirles más, porque yo lo que quiero es, claro. Pero bueno, la realidad es muy dinámica.
1: El govern recomana a les empreses facilitar el teletreball als empleats amb fills durant aquestes vacances escolars. És una de les 55 mesures que recull ara l'Agenda Catalana de Conciliació i Corresponsabilitat, que persegueix afavorir la igualtat i que recull pràctiques que són habituals, segons ha assegurat la consellera d'Igualtat, Eva Menor.
5: Com la de flexibilització d'entrades i sortides horàries. Hi ha altres empreses que el que fan és, durant el període de vacances escolars dels fills i de les filles, compactant les jornades. Hi ha altres empreses que el que tenen són unes bosses ja de substitucions per garantir els permisos i les excedències per cura de fills i filles.
1: Són recomanacions que es fan per empreses mitjanes i grans de sectors com el financer, el de màrqueting o el de tasques administratives, que tenen tots els seus processos digitalitzats. Ara aquestes mesures es traslladaran als sindicats perquè intentin pactar-les als convenis. En esports, el Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol. Els sabadellencs han superat per 4-0 el Zamora a la tornada de l'eliminatòria final per l'ascens i han remuntat així el 0-1 advers de l'anada amb gols de López Pinto, Eneco, Quadri i Xavi Moreno. A segon, el Sabadell s'hi trobarà el Girona i, segons ha avançat la cadena SER, i ha pogut confirmar també aquesta emissora, tot fa pensar